0: sobre absentisme laboral, que proposa reduir els costos que assumeixen les empreses i també que les mútues puguin vigilar la recuperació dels treballadors i donar altes. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, denuncia que les xifres d'absentisme laboral no paren de créixer i representen un problema molt greu per les petites i mitjanes empreses.
1: L'absentisme és un problema global i que comença a ser inassolible per l'economia i també per la nostra societat. I és per aquest motiu que des de Foment del Treball reclamem que la reducció de l'absentisme ocupi un lloc prioritari en l'agenda política.
0: L'estat espanyol té la taxa d'absentisme més alta d'Europa. Cada dia falten a la feina 1,4 milions de persones i un 80% ho fan per una baixa mèdica.
2: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut a la pista del Dubai per 94-87 en un partit de la segona jornada de l'Eurolliga. L'equip blaugrana s'ha vist perjudicat per un segon quart molt dolent. Kevin Panther ha estat el màxim anotador del Barça i del partit amb 25 punts. El Manresa, per la seva banda, juga aquest dimecres a la pista del Pau Crec en la primera jornada de l'Eurocup.
0: A la Lliga de les Nacions, la selecció espanyola ha golejat Croàcia per 4-1 amb dos gols de Lamine, un de Pubill i l'últim de Nico Williams. Tres jugadors del Barça han sortit a l'11 de titular, Pau Cubarsí, que ha tornat a jugar 90 minuts, Lamine Yamal, que n'ha jugat 68, que ha estat triat l'MVP, i Fermín, que n'ha jugat 56. També han estat titulars els catalans Pubill i Cucurella.
2: En declaracions al Tot Costa, el president del Barça, Joan Laporta, ha mostrat la seva preocupació per la possible lesió de Rafinha en l'amistós entre Austràlia i el Brasil. El Barça no ha informat de moment si hi ha lesió o no. La Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties.
0: El Barça femení juga aquest dimecres contra la Roma en la segona jornada de la Champions. La portera Cata Coll, la defensa neerlandesa René van Asten i algunes de les campiones mundials sub-20 són les principals novetats a la convocatòria. El partit serà 3:15.
2: I en waterpolo, el Sabadell s'ha imposat per 15-12 al Sant Andreu en el partit pendent de la tercera jornada de la Lliga masculina.
3: Fins aquí les notícies. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: Amb un horari nou.
5: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
3: Catalunya Nit.
6: Un informatiu en profunditat.
5: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
5: Amb horari nou.
6: De 9 del vespre a 11 de la nit.
5: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

0: Les estisores.
1: Frana, Fittipaldi.
2: Fittipaldi. Feia 20 anys que no sentia jo la paraula Fittipaldi.
0: Què dius?
1: Fittipaldi. Ara, tisores o estisores?
0: Ja hi som. Es pot dir de les dues maneres.
3: Jo sempre dic tisores.
2: Sí. Jo també.
3: Tisores.
4: A la nostra època ens deien tisores.
1: Estisores.
0: Es dic,
1: estisores.
2: No, però és que llavors si dius les estisores.
1: A l'Empordà es diu les estisores.
0: Fins aquí al davant us dic que es pot dir de les dues maneres. Vale. Tisores o estisores.
2: Vale, no,
0: és com les carxofes, que es pot dir també.
1: No, de les estisores no es pot dir carxofes.
0: No.
3: Són els micròfons que en diem carxofes.
0: Les carxofes també es poden dir escarxofes. Tisores o estisores. Carxofes o escarxofes.
5: Això és com corres o escorres.
0: No sé si és exactament el mateix. En tot cas, diria que amb l'exemple de les carxofes ja estava...
2: Ja quedava.
0: Era suficient, Arnau.
2: Ets molt sexual.
0: Gràcies. Sí que és un tio molt sexual.
2: És molt sexual, Arnau.
0: Sí.
2: Tu el veus i penses...
0: Tisores. Les primeres tisores, de les que es tenen constància, tenen uns 3.000 anys i són de l'antiga Mesopotàmia. Tot i que no eren exactament com les coneixem ara, eren dues fulles de ganivet que es premien una contra l'altra, però no hi havia un eix que les unís, saps?
2: Havies
0: d'anar com amb dos ganivets fent l'idiota, sí, ja. Una mica. L'eix aquest central que les uneix arriba més tard, Realment, però qui fa l'evolució ben parida de les tisores...
1: O carxofes, no. O escorres.
0: No, prou. El personatge que inventa les tisores modernes, amb els forats per posar els dits i tot això, és un anglès.
3: Collons d'anglesos!
0: Un tal Robert Hinchliffe, a finals del segle XVIII. Es diu que també és l'inventor de les estisores per escarrans.
2: Home, aviam,
4: què dius?
2: Perdona'm una cosa, però ja, si has inventat les de les dretans,
0: sí.
2: A inventar les d'escarrans només has de girar-les.
0: És veritat.
2: Pràcticament no té mèrit,
0: és
2: això.
0: És poca feina. Diuen que la d'escarrans les va inventar, que la va inventar ell, per conquerir el cor d'una noia que era escarrana.
4: I li va funcionar, perquè si algú em ve amb un regal així, la primera cita, la veritat és que fugiu corrent.
0: És raro.
2: Però tu ets escarrana, Mercè.
4: No, i tu?
2: Doncs clar.
0: saps què m'agrada molt a mi? El soroll aquell, a l'època aquella abans de Nadal, que vas a comprar regals,
1: sí.
0: I llavors vas al botiguer, no? Sí. I hi ha uns botiguers, sobretot botigueres, que... És tot un art, allò, del paper de regal.
3: Home.
0: Que el tallen amb les estisores i fan aquella ratlla...
3: Sí.
0: Sense, una mica com un ocell quan planeja sense moure les ales,
3: Ho proves de fer a casa i fas... I se'n va estripant tot.
0: Sí.
3: En canvi, elles fan...
0: Sí. I aquella seguretat, van rectes, ho carden bé, allò,
1: Sí.
0: Llavors, és dels sorolls que m'agraden més.
3: I llavors encara hi ha un moment, Peyu, encara és per mi millor... que és quan ho tenen embolicat i fan el llaç i tot plegat. Agafa les estisores, les obren, agafen aquella mica de llaç i fan...
0: Així, la cinta.
2: Escargola.
3: Jo tinc unes ereccions.
0: Què dius, ara? No.
3: En sèrio.
0: De veritat, a mi, no tant com en Fel, però m'heu fet venir ganes d'anar a comprar una botiga i que m'emboliquin alguna cosa per regal. Sí. Aneu a les botigues.
2: Aneu a les botigues.
0: Aquesta mania de l'Amazon i el Zalando... Aneu a que us emboliquin coses, home.
2: Però botigues petites, eh?
0: Físiques.
2: No cal, aneu a... jo què sé...
0: A un altre.
2: Al Zara, per exemple.
0: Aneu
2: al Zara, home, aneu al Zara.
0: Aneu on vulgueu.
2: Tenen coses molt maques, al Zara.
0: Aneu on vulgueu. Però a poder ser el comerç petit del poble.
1: Sí, perquè el petit botiga.
2: Ja t'hi vés a dir una cosa. Tu a l'Amazon no li pots dir emboliqui-m'ho per regal.
0: Ara.
2: No t'ho embolicar per regal.
0: Ara, què carai, home, què t'han d'embolicar. Aneu al comerç del poble i dius, vinc aquí... No vaig a l'Amazon, jo vinc aquí a comprar perquè vull sentir el...
2: Sí. Que pagaràs el doble.
0: És igual.
2: Però content.
3: I el final, això ja és.
0: Ara. Carles Xuriguera, Fel Feixades, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un savi per conèixer, un enamorat de les campanes que ha visitat i documentat campanars arreu de Catalunya i que ha recuperat l'ofici gairebé perdut de campaner. Tant és així que ha creat l'Escola de Campaners a la Vall d'en Bas. Esperem que els seus alumnes siguin aplicats i no facin campana.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Xavier Pallàs. Xavier, què has menjat avui per esmorzar?
2: Normalment sempre menjo un pa amb tomata,
0: sí,
2: amb una mica de pernil o llonganissa.
0: Molt bé. Avui també, sí?
2: Sí. Sempre. El primer, abans de començar el dia, és una bona torrada.
0: Pa amb tomàquet amb embotit. Què vas veure en les campanes, Xavier? Què et va fer pensar, escolta, jo vull anar cap a aquest món, cap a les campanes?
2: Sobretot, el que em va cridar l'atenció és que era un patrimoni totalment desconegut.
0: Sí.
2: I totalment abandonat. La primera vegada que vaig pujar un campanar...
0: Quants anys tenies?
2: Bueno, aquí ens han de remuntar una miqueta més.
0: Sí.
2: Perquè la primera vegada va ser... Jo vaig ser escolar de Montserrat.
0: Ep, cuidado.
2: Va ser el...
3: Reverència.
2: Va ser el campanar de Montserrat.
0: Molt bé. El campanar de Montserrat,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí. Però en aquell moment vaig fer un treball sobre les campanes i suposo que això ja devia despertar una mica la llavor, no?
0: Sí.
2: Però va ser de més gran. Un dia que jo tocava en un casament, la nòvia doncs devia tardar i vaig pujar dalt al campanar. Em vaig escapar cap a dalt.
0: Mentrestant, eh?
2: Molt sí. Bé. I vaig trobar una campana del segle XVII, preciosa, totalment decorada, vull dir, una obra d'art, però totalment coberta de
4: bueno, una capa de merda, d'excrements. Digues merda.
2: Ah, exactament.
5: Aquí dic,
2: no volia dir-ho.
5: No, digues
2: el micro,
5: no,
2: però sí,
4: merda,
2: sí.
4: Eh?
2: Sí, sí. I això em va fer pujar altres campanars i aquí ja va començar doncs una aventura doncs que...
0: Deies que era un dia que estaves tocant en un casament, perquè tu ets músic, no?
2: Sí.
0: Què tocaves, aquell dia, el piano?
2: El violí.
0: Violí, eh?
2: Sí, sí.
0: El violí.
6: Però també toques el sac, no, Xavier?
2: Sí, el sac de gemecs.
0: Sac de gemecs, el violí. I la campana, entenc, perquè la campana també deu ser un instrument, no?
2: I la campana, sí, sí. Ara... el violí és el que he estudiat més,
0: sí,
2: però el que m'hi dedico menys. El sac de gemecs l'he estudiat a mitges,
0: sí,
2: i les campanes, de fet, ara les he estudiat molt, no? Però vull dir que no he anat a estudis, per entendre'ns. Ha sigut aprenentatge...
0: Sí.
5: Autodidacta
2: i buscant molta gent, de gent gran, doncs que encara recorda els tocs i que m'ensenyés, no?
0: Tu que has sentit el so de tantes campanes diferents, no sé si sabries distingir el so de dues campanes. Això es distingeix? Per exemple, ets de la Garrotxa, no?
2: Sí.
0: Has inventariat allà més de 200 campanes de la Garrotxa. Sabries només amb el so distingir la d'Olot i la de Montagut?
2: Fer un examen, ara.
0: No. Pregunto, només és una pregunta.
2: A veure... em porto tantes d'estudiades que ja tinc un batibull, però ho podem intentar, si voleu.
0: No ho farem.
2: Ah, vale.
5: No, és que ara ho vol fer.
0: Ara ho vol fer.
5: Es vol fer el culo.
0: Perquè ho sap fer.
7: És que ara hagués volat,
2: De fet, us he de confessar que me'n recordo més del nom de les campanes, del fonador de l'any, que de vegades dels noms de les persones.
0: De la gent, eh?
2: Sí, sí, sí. És una cosa molt curiosa que em passa.
0: Sí.
8: No, perdó, però...
0: No. Escolta, quina és la campana més antiga que has trobat, d'aquestes que has inventariat?
2: Mira, n'hi ha algunes que jo crec que són més antigues, fins i tot, però no porten la data escrita. Però la que porta la data escrita, una a Sant Andreu del Torn, de 1303.
0: Wow.
2: Sí, sí.
0: Fa uns quants anys, això.
2: 1303, sí, sí.
0: Què se n'ha fet de la majoria de campanes, a aquest país?
2: Mira, la majoria van desaparèixer durant la Guerra Civil.
0: Sí.
2: Sobretot les campanes d'ús litúrgic doncs es feien servir doncs, per fer material de guerra.
0: O sigui, es fonia el ferro.
2: Exacte.
0: Per...
2: Sí.
4: Quina metàfora, eh?
0: Mira,
2: sí.
0: Quina metàfora.
2: I aquí se'n van destruir entre un 70 i un 80% de les campanes.
0: Hòstia.
2: Però, per sort, van deixar les que estaven vinculades als rellotges. I ara, en els llocs que hi ha doncs, campanes de rellotge, m'agrada molt anar-hi a investigar perquè solo trobar les campanes més antigues i les més interessants.
0: Clar. Escolta, dèiem que tu ets musicòleg. Una campana, considerem que és un instrument, sí?
2: Sí, és un instrument.
0: I pot estar desafinada, una campana, per exemple?
2: Bé, Les campanes, depèn de quina regió, doncs estan més afinades o menys. Aquí a Catalunya, en general, estan desafinades.
3: Com perquè... un país.
7: Però com un país, senyor. Sí.
0: Estem desafinats.
1: El tema dels harmònics, i la ressonància de...
2: Sí, aquí sobretot el que es busca és... els diferents ritmes combinats amb els diferents sons de les campanes, però no es busca tocar una melodia musical.
0: D'acord.
2: En tradicions més del nord d'Europa, doncs, es toquen més melodies i, per tant, doncs, les campanes han d'estar perfectament afinades. Aquí no és tan important.
0: De què depèn el so d'una campana, diguéssim?
2: Bé, depèn de moltes coses, sobretot, primer de tot, la qualitat del metall, del bronze,
0: sí,
2: però també doncs, de la forma que tenen, del gruix, del diàmetre... com una campana com més grossa és, doncs més greu sona.
0: Sí.
2: I, curiosament, com més gruixuda, més aguda.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí, és una cosa que a mi també em va trencar els esquemes quan ho vaig...
0: Bueno, jo dormiré.
2: Ho vaig saber, sí.
7: Però...
2: No,
7: és cert d'inquietud, eh? No és cert d'inquietud, he tingut ara.
3: Avui m'has fotut la nit en l'aire, amics, sàpigues.
2: Sí, és que... És una cosa per reflexionar-hi.
7: No, però ara que ho dius, alguna sobretaula que vas una mica tonto i dius, vaig a fer una mica de carrillon aquí amb
0: els gots.
7: Em sembla que també passa. Quan el got de whisky, per exemple...
0: Sí, com més gruixut és...
7: Que és gruixut, sona agut.
0: Mira.
7: Bueno, és un detall que us ho dono i si el voleu... Bé,
8: ara ell pensa, per què vaig venir en aquest programa?
0: Sí, no passa res. Escolta, quina és la campana que sona millor de Catalunya?
2: Uf,
8: otro rollo, no?
2: Jo crec que la campana que sona millor és la del teu poble.
7: Clar. Aquí has quedat bé.
0: Aquí bé, aquí has quedat bé.
2: Sí, però és que si ho preguntes a la gent, les que sonen més bé sempre són les del seu campanar.
3: Perquè estàs acostumat a l'oïda. Exacte.
8: Però n'hi ha moltes que s'assemblen, o són iguales. De so.
2: A veure...
3: Impossible.
2: Es poden assemblar, però si les posessis de cantó, ningú... Ara. O sigui, totes són diferents, eh? Vull dir que no hi ha cap campana igual.
0: Tu les toques, les campanes, a part d'estudiar-les, les toques, diguéssim.
2: Sí.
0: Com es toca això? Com es toca una campana?
2: Bé, es toca de moltes maneres.
0: Sí.
2: Lo més bàsic doncs, és estirant el batall amb una corda
0: sí.
2: i fent batallades o fent un repic, però aquí a Catalunya també les ventem, que vol dir moure-les sí. un costat o un altre, gràcies doncs, al jou de fusta que tenen.
8: Sí.
2: I una cosa molt particular és doncs, alçar-la tant fins a deixar-la aturada boca amunt.
7: Home,
2: això és molt difícil. Asseure les campanes.
8: Calleu, sisplau.
0: Hòstia, sí. asseure-la... Això ha de tenir força, eh? Això.
2: Sobretot tècnica.
0: Aquí t'estem veient ara com fas anar. Són quatre cordes, una a cada peu i una a cada mà, eh?
8: Has de quedar ben sort, eh?
2: Sí, normalment portem taps, eh, a les orelles.
7: Tari-tari-to.
0: Portes taps, eh?
2: Sí.
0: Però ho sents una mica, també, perquè si no no sabies
2: sí,
0: que toques.
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
3: Ho has anat tot, eh?
0: Sí.
3: Però que n'hi ha quatre.
2: Sí, això és una tècnica també que antigament feien molt els campaners aquí a Catalunya, que era tocar quatre campanes alhora, dues amb les mans i dues amb els peus.
8: Uh-huh.
2: I fins i tot de vegades es construïen una cadira amb pedals per facilitar doncs, els peus.
7: El que sigui per no anar acompanyat, eh, veig? O sigui, perquè amb lo fàcil que seria que hi haguessin quatre persones...
0: Sí.
2: Sí, però no van tan
7: campaners així, no?
2: No van tan coordinats, eh?
7: Ja.
2: Una persona sola és més fàcil.
0: Clar. Perquè antigament això tenia una funció. Ara s'ha perdut, no? Però hi havia certs missatges que es transmetien tocant les campanes.
2: Sí, de fet, les campanes transmetien tot el que volies informar, eh? Des de les convocatòries, per exemple, quan es reunia el Consell de la Vila,
0: sí.
2: o per als actes litúrgics, també, després per celebrar la festa, per quan hi havia una defunció, quan hi havia perills, doncs es tocava doncs, a foc, a sometent...
0: Sí.
3: Arbúcies, la meva àvia, a vegades tocaven a morts i deia, s'ha mort una dona.
0: Per què? Sí.
3: Perquè...
0: És diferent, el toc.
3: Era una ronda més o una ronda menys, no ho recordo, però era diferent el toc, si havia mort un home o no ha mort una dona. No ho vaig entendre mai, eh?
2: Els tocs de mort són els més complicats que hi han perquè indicaven moltíssimes coses.
0: Ah, sí.
2: Si era home, si era dona, si era casat, si era solter...
0: Si ha sigut cirrosis...
2: Si era un...
3: Per malalties.
0: T'imagines? Molt concret, no?
8: Jo conec un campaner que va morir de cirrosis.
7: Sí, també pot ser.
0: Xavier, has portat una campana aquí. Ens podries fer una demostració, o no?
2: Bé, és una campaneta molt petita.
8: Sí.
2: Són d'aquestes de convent. Sobretot aquestes campanes es feien servir per avisar la comunitat.
0: D'acord.
8: A dinar.
0: A dinar.
2: Sí. Jo, per exemple, he trobat, investigant amb comunitats de monges, per exemple, doncs hi ha un toc per cada una de les monges.
0: Com? Què vols dir?
7: Per cada monja té un toc?
8: Per si no arriba, si s'ha distret.
3: Per si va tard?
2: Sí, per exemple...
0: O sigui, el que ara, a dia d'avui, els supermercats fan... Mercè, sisplau, passa per caixa. Passa per... Doncs, exacte. En vez de fer-ho així, cada persona tindria el seu to de campana.
2: Sí. Per exemple, la mare priora, per exemple, doncs seria una batallada i després un repic. Una batallada...
9: Sí. Mare priora, mare priora...
2: Exacte.
7: I llavors la mare priora vingui a córrer...
2: El més curiós és que les altres monges tenen un nombre de batallades ordenades per ordre d'ancianes. O sigui, la més gran té dues batallades, hòstia, després tres, quatre...
0: Però, clar, si hi ha 40 monges, el que toca la campana es torna loco. Sí,
7: sí. La que toca la campana.
0: O la que toca, clar, sí, són monges.
2: Sí, sí. I és curiós perquè també hi ha el toc per quan arriba el pare confessor.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí, sí.
0: Quin
2: sí,
0: seria
2: sí.
0: El sabem, aquest?
2: Bé, de fet, o sigui, quan reunien la comunitat era només un repic.
0: Sí.
9: Què vull dir, reunió?
2: I pel pare confessor no es feia amb la campana, sinó amb el timbre. Però un repic amb el timbre.
0: Ah, mira, tinc, més modern.
2: Exacte.
7: Ojo que ve el pare confessor, eh?
2: Sí, exactament.
7: A vegades això ja saps que...
2: Tot és firme.
0: Distingeixes fàcilment, suposo, si un campanar l'està tocant una persona, si una campana la sí. toca una persona, o és automàtic el sistema.
2: Això es nota moltíssim. Sí, sí. Sí, perquè, clar, un toc automàtic són uns tocs molt simples, que normalment són iguals a tots els campanars,
0: sí.
2: I, en canvi, un campanar tocat per una persona... musicalment, doncs, té molta més riquesa. Cada campanar ha anat fent una mica la seva pròpia tradició i, per tant, els tocs han anat variant. Sí. El que es transmetien oralment de campaner en campaner, doncs, amb el temps han anat variant i tenim... Bueno, cada poble té els seus tocs. I després també el sentiment que hi posa el campaner.
0: Sí.
2: Vull dir, quan toques un instrument, el que transmets, doncs, sobretot són emocions.
0: Sí, sí,
2: doncs
0: sí.
2: Les campanes també transmeten aquestes emocions, sobretot si estan tocades per una persona.
0: Correcte, correcte. Oh, escolta, però això passa al...
7: Mira, s'ha creu, però t'ha...
0: Has tocat la teva campana.
7: He tocat la meva campana? Bueno, no, això no seria una campana. Ah, sí, és una campana com... És una campana.
0: És un timbre
2: sí,
0: d'hotel.
2: Sí, sí, sí.
7: És un timbre.
0: Sí, que per lo poc gruixut que és, déu-n'hi-do, lo acut que sona.
7: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Escolta, Xavier, el meu paper aquí, diguem-ho clar, és fer les preguntes estúpides que el Peyu, no. Per qüestions de prestigi, doncs no s'atreveix a fer. Et volia preguntar si l'expressió estar com una campana és una expressió pejorativa que refereix a algú que no està bé del cap. Volia preguntar si tu, com a amant, parafílic fins i tot de les campanes, et molesta que aquesta expressió sigui pejorativa, perquè per tu estar com una campana potser podria dir, per exemple, tirar-li un piropo a algú, estàs com una campana, tia. No, com la idea de que algú està molt bo.
2: Santes. Sempre hi ha algú que et fa la broma, que ets un toc a campanes, coses d'aquestes.
7: Ah, això
2: que... Però... El curiós és que hi ha moltes expressions relacionades amb les campanes i els campanars.
0: Ah, quines
2: és
0: més veritat, en coneixes?
2: I això demostra com les campanes havien sigut importants dintre doncs, de la nostra cultura
0: sí,
2: i societat.
0: Sí,
2: quan hi ha tantes expressions populars, vol és que realment que... tenien un pes molt important.
0: Parlem sempre una mica en passat, perquè no, ha quedat com en desús. No sé, hi ha algun poble a Catalunya que encara hi hagi campaners tocant les campanes o és tot automàtic ja?
2: En queden pocs, però encara n'hi ha.
0: Sí.
2: I n'hi ha que hi ha colles de campaners molt nombroses i fins i tot que toquen cada setmana.
0: Ah,
2: per exemple, a Mataró mateix,
0: sí.
2: Cada dissabte doncs, els podreu escoltar.
0: O sigui, si us agrada, aneu a Mataró el dissabte, que les toquen manualment.
2: Exactament.
0: Mira.
2: I després hi ha molts campanars que en dates puntuals doncs, toquen les campanes. Però bueno, el que estem intentant doncs, és que es torni a recuperar doncs, aquest llenguatge i com més campanars hi hagin amb campaners humans,
0: sí.
2: Doncs més perdurarà aquest llenguatge i podrem conservar totes aquestes variants.
0: És una feina, com moltes altres, que històricament l'han fet els homes, no? Hi ha més campaners que campaneres?
2: Bé, això no és del tot cert.
0: No?
9: Perquè... Home, Peyu, informeu-se. Informeu-se tot l'equip.
8: Llancem preguntes.
9: Foteu entrevistes preparades, pim-pam.
8: Llavors a mi em fa vergonya. Perquè d'alguna manera, també, jo, com que sóc participant d'aquest programa, em fa vergonya una pregunta d'aquest tipus.
7: D'alguna manera quedes damnificat.
8: Quedo malament. Queda malament per culpa teva, Peyu.
0: La pregunta es fa precisament perquè s'ha estudiat i es veu que hi ha més campaneres que campaners, però que ho feien des de...
7: Ah, ja saps la resposta.
0: T'ho explico.
7: I llavors per què preguntes?
0: Perquè ho expliqui qui ho ha d'explicar.
9: Sí. Està molt ben preguntat.
0: Sí. Que sí?
9: Està molt ben
7: preguntat. Allà, és pilota.
8: A vegades interrompiu el programa per res.
7: Per res.
8: Sisplau.
0: Xavier, sisplau.
2: Sí. Bé, el que passava és que, normalment, el títol de campaner o qui se li doncs, donava aquesta responsabilitat era un home, però aquest home feia altres feines. I després, moltes vegades, s'havia de donar un missatge mentre ella estava treballant,
8: clar.
2: Quan s'havia mort algú, o, per exemple, doncs, els tocs aquests d'oració que es feien matí, migdia i vespre,
0: sí.
2: Si estava al camp no podia anar al campanar.
0: Sí.
2: I després ho acabava fent la dona. I m'he trobat en molts casos que qui sabia molt els tocs era la dona.
3: Veus? Quina pregunta tan bona.
2: El que passa que des de l'anonimat...
7: Com sempre.
0: També t'ha de fer una il·lusió, no? Ser la dona, en aquest cas. Vull dir, si a vegades truques i pots passar tu pel supermercat a comprar, que et truquin i et diguin, pots passar un moment pel campanar, que s'ha mort, no sé qui, toques tu la campana, que jo estic acabant
7: com
0: aquí.
7: Com si la dona no tingués feina.
0: Exacte.
7: És que clar, aquesta
10: perquè
7: és l'altra.
10: Perquè la dona estava a casa tocant-se el nas.
0: Ai, Déu.
7: Pensa la campana.
0: Escolta, fa 3 anys, Xavier, que vas engegar l'escola de campaners. No sé com va començar aquest projecte.
2: Bé, sobretot va començar a adonar-me que la majoria de campanars estaven abandonats. Mm. I els que no ho estaven era perquè hi havia un campaner. I per tant, el que calia era que hi hagués un campaner cada campanar. I aquí va sortir d'aquí la idea de fer l'escola.
0: I què tal?
2: Doncs la veritat és que aclaparat per l'èxit.
0: Sí?
2: Sí.
3: Ostres, bé. Mira que bé.
7: Bé, mira que sí, al perquè... pensava que diries, hòstia, un desastre.
2: Clar, jo pensava, digues que no s'apuntarà ningú, 4 amics que trucaré, i així... I el primer dia de fer les inscripcions van quedar totes les places plenes.
7: Sí.
0: Mira.
2: I més de 50 persones en llista d'espera.
3: Collons, tu. Sí, sí. Oh, noi.
0: Que hi ha gent que vol fer de campaner.
3: Ai, tu. Mira que bé.
8: Campaneres n'hi ha? Campaneres?
2: També. També van vinguent, sí, sí.
6: I gent jove?
2: I gent jove.
0: Sí. Mira.
2: Sí, sí. Aquest any passat hem tingut fins i tot joves de 14 i 15 anys.
7: Ai, bueno. Això és maco, eh?
2: Sí, sí.
7: Això és maco. Hi ha futur.
2: Sí, sí.
3: I tu, Xavier, en els dinars amb els amics i així... Deus parla sempre de campanes, tu fots aquesta pinta, eh?
2: Vull dir... si em posen la falca, sí.
3: Sí, eh?
2: Sí, sí. Ah, i després em fan callar.
3: Ah, clar, és que veig un tio apassionat amb el món de la campana. Quin va parir. No, molt bé.
0: Està bé.
8: Ja has de guanyar calés llargs, aquí, no?
2: Bueno... A la meva parella sempre fem la broma de... Ara arrenca això, ara això ja arrenca.
0: Ara...
2: Però de moment no gaire.
7: Vaya, vaya.
2: Es treballa moltes hores, però per amor a l'art. Ja, però bé, al final... jo sempre dic que cadascú ha vingut a tenir una missió en aquest món,
0: sí,
2: i
0: sí.
2: La meva deu ser aquesta.
7: Va passar de menjar, també, eh?
0: Però això, vull dir, per més il·lusió que ens faci que hi hagi gent que s'apunti a fer de campaners i tal, una cosa que està bastant condemnada, no? Vull dir que em sap greu, ara, però... No?
7: Mira, Peyu, puc apretar aquí?
0: Va, apreta.
7: És que justament tinc una altra pregunta que crec que pot ser la resposta, fixa't, i no la d'expert, la meva a la teva pregunta, i és... hi ha tocs de campana per tot, dius... Però potser n'hi podria haver per coses molt concretes que realment serien molt útils a la gent. Per exemple, quan arriba una patrulla de Mossos, no patrulla de Mossos, es posa a la rotonda de sortir al poble a fer controls d'alcoholèmia, que hi hagués un toc de campana que signifiqués estan els Mossos fotent controls, no passeu per allà, sortiu per la carretera aquella de cabres i tal, quan tornes de festa, això seria ideal.
3: També estaria bé fer el toc per drogues, per veure...
7: Bueno, exacte. Avui han portat el test de drogues, també.
0: S'han d'adaptar els tocs als temps actuals.
7: Això és el que volies.
8: Pues està ben vist, eh?
0: Això no Gràcies, està, Xuriguera. No està malament, no està malament.
7: Què en penses, tu?
2: Home, aquest me l'apunto, eh?
7: Ah?
2: Sí que hi ha pobles que m'han dit, no podríem tocar, per exemple, abans es tocava molt pel bateig de la mainada, però ara quasi no es bateja cap.
7: Ai, però és veritat.
2: No. I em diuen, no podríem tocar pel naixement? I dic, home, doncs és una bona, una bona idea.
7: Per l'amor de Déu.
2: Vull dir que amb els pobles tocar festa quan neix una criatura, doncs...
0: A quants quilòmetres arriba això? Un so d'una campana? Des d'on es pot sentir?
2: A veure, depèn molt del campanar, de la campana, de com bufi el vent, però a uns 4 o 5 quilòmetres de distància.
3: Déu-n'hi-do.
0: Sí, d'un poble a l'altre.
8: A l'Empordà, quan sona tot, bueno, és maco de sentir.
11: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
12: Pere!
0: La paraula d'avui és escambutxar. Escambutxar. A, sinònim de... Ai, perdó. Escambutxar, sinònim d'escabellar, despentinar o desfer.
8: Li vaig ficar una mà per sota la faldilla, amb l'altra mà li vaig escambuixar els cabells i llavors vaig veure que era la meva sogra.
7: Hòstia.
0: Bé, escambuixar, expressió que fan servir a Menorca quan volen descriure un lloc que és un desori. Es fa servir pel paral·lelisme amb una antiga casa de barrets coneguda amb el nom de Can Buixar.
3: Després ahir, a l'hora baixa, vaig anar al metge i, mare de Déu, 2 hores esperant, quan me tocava, el metge va haver de partir, se'ls havia espanyat l'aire condicionat, allò és Can Buixar.
7: Molt bé, aquest mallorquí.
0: Molt bé, eh? Quedat parat, ja.
8: És d'allà.
0: Escambuixar, acció que fan els peixaters i peixateres quan netegen el peix abans de ser venut.
10: És que aquella peixatera és una porcassota. Mira, en comptes d'escambuixar el rap amb aquella eina que tenen, Li ha tret les escates amb les ungles.
0: Oh. A, B o C, Xavier.
2: Difícil, eh? Difícil, aquesta.
8: Sí. Molt difícil.
2: Sí, sí, jo pensava que...
8: No, no.
2: Anava més bé de català, però...
0: Va, la d'en Fel la pots descartar. Llavors et queda l'A o la C.
2: Sí.
0: Sinònim d'escabellar, despentinar o desfer, o el que fan les peixateres, sinònim d'escatar, diguéssim.
2: Diguem l'A.
0: L'A.
2: Aviam, què passa?
0: Correcte! Sí! Escambuixar. Escambuixar els cabells. Xavier, doncs escoltarem les campanes amb més atenció, intentarem entendre-les, eh? I sobretot no queixar-nos quan anem de cap de setmana a un poble i sonen les campanes del campanar.
10: És així.
7: A mi no em miris, que jo no ho he fet mai, això.
0: No. No sé si et mereixen alguna opinió, aquesta gent, Xavier.
2: Bé, diuen que les persones que es queixen de les campanes és perquè no estan prou integrats al poble.
10: Clar.
2: Per tant, amb el temps ja les apreciaran, no?
0: Exacte. Doncs
8: mira, un optimista.
0: Amb això ens quedem. Xavier, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença. Prou.
12: Creus que ets un boig digne de ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari.
10: Heu de saber que hi ha un model de tisores que és, bàsicament, un invent català.
0: Ah, mira, les de l'Artur Mas.
7: I les del Boi Ruiz,
0: sí,
7: conseller de Salut.
0: Boi Ruiz, aquell es deia.
7: Home, aquell tenia unes tisores que...
0: No me'n recordava d'aquest nom, eh? Una... Boi Ruiz, eh? Que té un nom mica de stripper barat.
9: Sí, noi.
0: No? Per un comiat de solter.
10: Però us deia que hi ha
9: una... El concepte barato, més o menys, està bé.
0: Barato, no? Barato, sí, sí.
7: Que no es depila, és dels que van sense depilar.
10: Hem deixat de parlar.
7: Perdona, Mercè.
10: Molt bé, Mercè, és que si no se'ns allarga, eh?
0: Silenci, que parla la Mercè.
10: Ara, us deia que hi ha unes tisores, que és un model de tisores de costura catalanes, que es van desenvolupar sobretot a les metal·lúrgiques de la zona de Solsona,
0: sí,
10: entre els segles XVIII i XIX.
8: Home, i tant, Solsona. De fet, encara hi ha el Solsona Pallaresa.
0: Sí, senyor.
8: Pallarès.
0: Sí.
8: Ah. Que encara fan tisores i fan ganivets.
0: És l'única que ha quedat per això, però es veu que abans hi havia una vintena de tallers fent ganivets allà, sí, se m'ha dit això.
10: Sí, sí, 24.
0: 24? Mira,
10: 24 tallers hi havia. Sí, jo els vaig conèixer. Sí, tots els vaig conèixer.
0: Ah, però que ara és una altra persona. Qui és vostè?
10: Sí, sóc la Maria.
0: Ah, Maria.
10: Maria de les tisores.
7: Vaya. Es diu així?
10: Sí, sí, bueno, sempre m'han dit...
0: També té nom d'estriper barata, eh? No,
10: a veure, per favor, em dic Maria Galobardes, eh? Que perdó, també ho voleu ja saber tot, eh? Mm. Però, a mi, em diuen la Maria de les tisores perquè, bueno, soc provadora de tisores.
0: Ah, sí, existeix aquest ofici?
10: Sí, sí. Bueno, ara ja no. Ara ja no, eh? Això, més aviat, al segle XVIII, ara ja no...
0: Ja no es fa.
10: No es porta, no.
0: Però,
10: es porta.
0: O sigui, vostè provava les tisores que es fabricaven a Solsona.
10: Oh, sí.
0: Mira.
10: Una bruna.
0: Eh?
10: Una pruna.
7: Què vol dir una pruna?
10: Una pruna.
0: Ah, una, o sigui, una per una, vol dir.
10: Ah, una per una.
8: Una pruna.
10: Sí, sí.
8: Una pruna.
0: Com es proven les tisores? Disculpi la desconeixença.
10: Com collons s'han de provar les tisores? Sí. Una per una. Què et sembla, que agafem i les llepem així amb la llengua?
0: No les llepem.
10: No, tallant, es proven collons, tallant.
0: Com és que ho feia vostè, això, i no ho feia una altra persona del poble? Per què vostè?
10: Mira, doncs perquè tenia una mica d'àcid úric. Sí. Tenia àcid úric, tenia els dits molt inflats, no?
7: Sí.
10: Jo sóc una dona, bueno, tinc els dits com botifarrons,
0: yeah,
10: no?
0: Yeah.
10: I, bueno, doncs jo provava les tisores, les provava, i a mi, si em passaven els dits...
7: Va, pel forat.
10: Bona senyal.
7: Quin cop acaba de donar un cop, aquesta senyora?
10: Si em passaven els dits... Bona senyal, vol dir que anirien bé tothom. Que
0: O sigui, i això de l'àcid úric és fotut, això, eh?
10: Vull dir que... No, és que se't queda un dit.
0: Se t'infla.
10: Gros, inflat. Sí, sí. Jo, mira, me'l toco de vegades. Saps el que fa molt bé? Fa molt bé, això va molt bé de fer.
7: Què?
10: Si t'agafes i te'ls xucles ben fort...
0: El dit?
10: Sí, t'agafes i te'ls xucles ben fort... Bueno, que... Saps com aquella cosa de xuclar la gamba?
0: El cap de la gamba?
10: No, sí. Però,
7: un moment, estic a punt de vomitar, senyora.
10: No.
7: Per favor, que li deu sortir pus. Li deu sortir...
10: Sí, però té un gustet bo,
0: Per favor.
13: Sabeu que les estisores també són un bon instrument de percussió?
0: Què dius, ara?
13: Sí.
7: Doncs no ho sabia, Arnau.
13: L'any 2017, Noel Gallagher, d'Oasis...
0: Home! Aquell era un xulo idiota, no? Era...
7: Bueno, sí, aquest és el bo,
13: però ara
7: no
13: ens posarem en... N'hi ha un de bo?
0: Dels dos.
7: N'hi ha un que és més idiota que l'altre, no?
13: Bé, en tot cas, Noel Gallagher estava preparant la seva gira en solitari amb la seva banda de músics, on hi tenia una músic francesa que era la Charlotte Marionnet, que ella es dedicava a interpretar les parts corals i fins i tot tocava una flauta, una espècie de flauta exòtica. Doncs en Noel li va demanar veure si també podria incorporar algun instrument de percussió. Li va dir, tu toques la pandereta? I ella va dir, no. Tu toques les maraques? Tampoc. I li va dir, què toques?
0: Què fas aquí?
7: Què toques, no?
13: I no se li va acudir altra cosa que respondre les tisores.
10: Oh!
13: Davant d'aquesta circumstància, a Noel li va fer tanta gràcia incorporar unes tisores a la banda que, podem veure el vídeo, això va passar de veritat en un dels seus concerts.
0: O sigui, tocava la...
13: Les tisores com un instrument de percussió.
0: Jo em pensava que que picava amb unes tisores un bombo o una bateria i no, simplement les obre i les tenca davant d'un micròfon, eh?
13: Sí, és un petit so de cisell agut.
0: Sí.
13: Per tant, doncs, la incorporació d'un element rítmic a tota la banda i, a part, amb una part performàtica també interessant.
9: Voleu que us ho faci jo aquí, la Renaixença?
13: No cal, gràcies. Molt amable.
0: Vigilada no tocar-les molt a prop del nas, això és important.
13: Sí, certament. El més divertit del cas és que el seu germà Liam, quan va saber que havia incorporat aquestes tisores al seu espectacle, va dir que en el seu, quan fes una gira, hi incorporaria properament un músic que fes punta al llapis.
0: Mira.
10: Vaya, jo de gran...
0: Ara estàvem discutint a veure quin era més idiota i ens sembla que ho veurem tots.
13: Una mica tots.
10: Jo de gran Arnau vull saber tantes coses com tu.
0: És que sap moltes
10: coses.
0: De memòria, això, ho saps, eh?
13: Sí, senyors, a veure... És una
7: tens tot aquí, eh? Tot aquí,
9: un dia hem d'anar a sopar i m'expliques anècdotes d'aquestes.
13: Jo no vaig a sopar mai amb mi.

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: Anem a disseccionar l'objecte d'avui.
2: Sí, bueno, saps què m'aniria bé per disseccionar?
1: Què?
2: Unes tisores.
0: Utilitat en una illa deserta.
2: Bueno, seguim. Aviam, si naufraguem a una illa deserta unes tisores, ens poden solucionar moltes coses.
1: Pràctic.
2: Però, clar, has de decidir quina mena de tisores t'endús, perquè, per exemple, entre les tisores de podar, les tisores de manicura, hi ha un ampli espectre de tisores.
3: Sí, senyor.
2: I a fe de Déu...
3: Allà els cabells.
2: Àngela Maria, per aquí vaig. Llavors, no pots podar unes tisores... Per exemple, si les vols per podar, amb unes tisores de manicura no et serveix.
1: No.
2: I si et vols tallar les ungles despeus, amb unes tisores de podar...
1: Tampoc.
2: És difícil. Ah, no sé! Que tinguis ungles de iaio, d'aquest, amb fongs, aquelles ungles gruixudes...
1: Hi ha ungles molt
2: grogues! Allò necessita tisores de podar, l'ungle de iaio?
1: He vist trencar algun mirall,
2: Mare de Déu!
1: El meu mare era esteticient i venia un tiet a casa i li feia les ungles a ell i havíem de ser dos o tres...
2: Amb una radial.
1: Apretar aquelles estenalles, érem uns quants,
3: Hòstia, m'agraden aquestes
1: tisores. Sortia allò disparat, pam, quan es tallava.
2: Sí, home, que sí. Però puc seguir o no?
1: Sí, perdó.
2: No, és veritat que hi ha gent que té una mena de criadero de musclos als peus, però en principi les tisores han de servir per la seva funció.
3: Totalment d'acord.
2: Però bé, pel que ens ocupa, que és l'illa deserta, jo agafaria una cosa intermitja, que serien les de cuina que tenen a les pulleries.
1: Sí.
2: Que hi ha una mica com les de la senyora Gallagher, aquesta?
1: Sí.
2: La que és la metàl·lica de pulleria.
3: Va bé per tot.
2: Allò tant et pot servir per tallar-te les ungles com la barba en un moment donat, perquè jo ja ho sabeu, que reivindico que per ser un nàufrag no cal anar deixat, s'ha de ser un nàufrag amb dignitat.
1: Sí,
2: llavors, amb allò, talles la barba i quan et venen a rescatar, doncs estàs... I no com el Tom Hanks.
0: Utilitat com a joguina sexual.
2: No, tu vas què, Xuriguer?
3: Tu vas un apunt. Vaig pelar la meva filla petita amb les tisores de la cuina.
4: Pelar què vols fer? La vas matar?
3: No, la vaig matar.
1: Ah, bueno, és clar.
3: I vaig tallar el cabell.
1: Vale.
2: Bueno, tampoc millora gaire la cosa,
3: Sí. No, no
2: truca a la de Gaia. Truca a la de Gaia.
3: Ho dic per al sentit aquest, que amb unes tisores així que serveixi per tot, doncs...
2: No és motiu, això.
3: Va bé. És per confirmar el teu...
2: Gràcies, Xuriguera, i quan vulguis, doncs pots tornar a parlar.
3: D'acord? Davant.
2: Insisteixo que per mi la millor és la pulleria, Aquella que agafen
1: i
3: trossegen la pulla.
5: Ja t'han dit que sí.
1: Joguina sexual.
2: Ara anàvem a la joguina sexual. Bueno, d'entrada, calmem-nos. Sí. Jo, com a joguina sexual, jo no les he vist mai, unes tisores, però també és veritat que jo he follat bastant poc, per tant, no sé tu, Xuriguera, que has follat tantíssim a la vida.
3: M'he trobat amb circumstàncies molt diverses, però no tant com l'Arnau.
2: Arnau, alguna tisora? Tu que fas bondage?
6: Tinc un kit on només hi porto tisores de tots els
2: anys. És que ets un marrano, ja ho sabria. A mi, que jo no tinc tanta vida sexual com aquesta gent, l'únic que se m'ha ocorregut és que si algú tingués els testicles molt petits, uns testicles giberitzats, doncs, per entendre's, o sigui, podria ficar-los dins dels forats dels dits, de les tisores.
1: De les tisores,
2: Però tampoc sabria què he de fer després.
1: No, perquè si obres les tisores,
5: malament. Mercè està fent un gest.
2: Quin gest estàs fent?
1: Prou, sisplau, prou.
2: Bueno, clar, llavors...
0: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
2: Exacte, vinga.
3: Prou.
1: Anem a l'arma.
2: Un amic meu el van atracar una vegada amb unes tisores.
1: Ah.
2: A la plaça de les Glòries Catalanes.
1: Mira.
2: Com que no portava quartos, li van robar les bambes i va tornar descalç a casa, pobret.
4: Ai.
2: Però bueno, gràcies a Déu ha canviat molt Barcelona, perquè abans t'atracaven els pobres i ara t'atracen els rics.
4: Ara.
2: És una cosa molt més civilitzada.
1: Sí,
2: ara t'atracen i sense necessitat de passar por física, diguem.
1: I sense tisores.
0: Utilitat metafòrica.
2: Bueno, això és interessantíssim. Segons el Diec, hi ha l'expressió passar les tisores en sentit figurat per referir-se a una cosa que no diríeu mai, per referir-se a murmurar o parlar dels defectes d'altri.
1: Què vols dir?
2: Per exemple, Marcel, i jo t'estem criticant a tu, no?
1: Sí.
2: I llavors algú diria, hòstia, la Mercè i el Joel li estan passant les tisores al Peyu.
1: Ah, això no ho havia sentit mai.
2: No, jo tampoc ho havia sentit mai. Però a mi la que em sembla més evident és les tisores com a eina per fer retallades també metafòriques.
1: Per exemple, el Boris Ruiz.
2: L'any 2005, quan allò de l'Estatut, us en recordeu? Ja fa molt de temps,
4: Una bona esquilada.
2: Quan els convergents encara no eren independentistes. Imagina't si fa d'anys, això. Bueno, allà es va dir molt que el Tribunal Constitucional li havia passat les tisores a l'Estatut. No?
1: Sí.
2: Ha retallat molt. I a fe de Déu que li va passar, però no una mica, no. Li van passar les tisores com si tingués el cap ple de polls. Vull dir, va quedar l'Estatut rapat.
0: Propaganda del segle XIX.
1: Com la filla d'en Xuriguera va quedar.
3: Sí.
7: Busques un pis, una casa o un terreny on construir la teva llar?
4: Sí.
7: Vols vendre un pis, una casa o un terreny i per una morterada?
3: Sí.
7: Doncs Tria Immobiliària Tries. Fa 20 anys que unim les ganes de comprar d'uns i les ganes de vendre dels altres.
8: Gràcies a Immobiliària Tries. Li vaig poder
5: de vendre el pis a un pobre desgraciat.
8: Ep, jo sóc el que et vaig comprar aquella merda de pis, eh? I gràcies a Immobiliària Trias me'l vaig poder treure de sobre el mes següent.
5: Ah, però que ja no vius al pis que et vaig vendre, Ramiro? Tan maques que eren les vistes.
8: Bueno, i quan va caure un tros de façana encara més. Veia tot el Montseny des del vàter.
5: Hòstia, i ara qui viu?
8: Me'l va comprar una parella jove, pobrets.
9: Gràcies per trobar-nos un niuet d'amor Immobiliària Trias.
10: Si ets intel·ligent, a l'hora de vendre un pis, ens tries a nosaltres.
11: Jo trio Trias!
9: Immobiliària Trias.
0: Patrocina històries per passejar el gos.
1: Quin marbre tenen aquesta casa.
2: Epa!
1: És, això,
2: està morant-ho, això, eh?
4: És que no us fixeu en el gos, us fixeu en el terra. És que és tan estrany.
1: A mi em fa gràcia veure les cases de la gent. Els gossos són tots iguals, al final, els gossos.
4: Aquesta és la Llama, que és una família de bretó, de 10 anys, de la Roser, i viuen a Sant Celoni.
2: Mira.
4: Va per tot arreu amb la seva joguineta, que es veu que és un porquet rosa, que mira que l'ha adoptat com si fos un fillet.
1: Mira.
2: És raro, eh?
1: No,
2: és maco.
1: No. Ui,
6: és una mica estrany, sí, però justament de porcs anirà la història d'avui.
2: Molt bé.
6: Presenciarem un judici la mar de peculiar que té una d'aquestes bèsties com a protagonista.
1: Avui passegem el gos per Falaix.
2: No.
1: Eh?
2: No, Peyu.
1: Falaix.
2: Falès.
1: Falès.
2: Falès.
1: Tu saps tots els idiomes, eh?
2: No, només anglès i francès, però coincideix que són els que normalment...
1: Són els dos que no sé.
2: Falès.
1: Falès.
2: Falès.
1: França. És gener de 1386. Ens situem en un context de pobresa extrema. La pesta negra ha causat estralls per tota Europa. Dir que la gent les passa magres és quedar-se molt curt. Som a Falès, un poblet miserable del Regne de França, on la gent es mor de gana i de fred. Sobreviure és un miracle.
2: Hosti, quin panorama, Peyu, sí. Ja per començar.
1: Sí,
2: eh?
1: Sí, sí. Nosaltres hem vingut a conèixer un paleta anomenat Jonet i que el veiem... Bueno, quan el veiem ens preocupem ràpid, eh? Ens en portem un esglai. Està tan prim que sembla una calavera. Té un aspecte famèlic. El pobre home fot pena.
12: Bonjour, monsieur, que té un crustó de baguette pels meus petits fills.
1: No porto res ara.
12: Vaya.
1: En Jonet és un mort de fam, com tots els seus veïns. Ui.
12: Ui. Ui. Ui, ui, ja se'n mort de fam.
1: Sí, sí, se't veu famèlic, eh?
12: Jo no manj.
1: No manj.
12: Jo no manj.
1: La Llama farà bé de vigilar la nostra gosseta, perquè és que se l'acabaran menjant.
12: Sí.
1: Se la menjaran amb ella,
12: sí.
1: I hi ha tanta gana que encara es menjaran el porquet de plàstic. Podria que posa
2: ser.
1: La boca.
2: No, això no.
1: Cuidado.
2: Boig.
1: Deixeu-me dir que en Jonet està de mala sort, perquè gairebé cada cop que s'enllita amb la seva dona fa Diana. Aquest parell tenen una desena de fills.
12: Je beaucoup de semen.
1: Sí.
12: Tré fort. Tré fort.
2: Tré fort, eh?
12: Tré fort.
3: De tota manera, sembla un poc precís comptar els fills de la gent per desenes, eh?
1: És que en tenien molts, eh, aquella època.
3: Ja, ho vas tré fort.
1: La gent anaven així, eh? Quants en tens tu? Jo tres desenes.
3: Tres desenes.
1: Jo dues desenes. Una desena i mitja. Ja està. Sí. En Jonet es passa el dia fora de casa treballant com un boig, i la majoria de fills que té també ho fan. El més gran, que encara no és...

0: de sortir un momentet, però torna.
1: Després d'assegurar-se que la criatura està ben adormida, la mare se'n va i li promet que al cap d'una horeta tornarà a ser a casa.
2: Una hora?
1: Una hora.
2: Una hora, Peyu? Sí. Això de la font és mentida.
1: Eh?
2: Home, aquí darrere hi ha un amant.
1: Eh?
2: Home, aquí hi ha folleteo.
0: Sí. I tu què has de saber?
2: Aquí hi ha folleteo.
0: Què has de saber, Rosa Tòtil? No, no, no, és que no saps com de lluny n'és la font.
1: Ara,
2: no, no m'hi vull posar.
1: Ara. Després d'assegurar-se que la criatura està ben adormida, la mare se'n va. Això ja ho he dit, eh?
3: Sí, però, sí.
1: Tu ho rectifico, ho torno a dir, perquè...
3: És no, no, però és important remarcar.
1: Una dada important. Sí,
2: la mare se'n va.
1: Sí, sí, sí, sí.
3: La gent avui en dia no té...
1: En aquests moments tenim un nadó sol en una casa, dormint com un liro.
4: Eus, dormint, ja us ho deia, veieu que més un gandul,
1: que
4: aquest
1: té 3 mesos, Fel.
4: Ah, bueno, però ja se li veu.
1: No
4: ja
1: pot fer
4: veu.
1: Res, què vols que faci?
4: Bueno, per l'actitud, l'actitud, no dormis tant, xaval, que hi ha feina a fer a casa. Pues,
1: que faci peces.
4: No, que peces d'aquestes?
1: Peces per la Renault, allà dins el bressol.
4: No. Bueno, que hi ha pilotes per cosir, eh?
1: Sí.
2: Segle 14.
1: Mentre la criatura dorm, el protagonista de la història apareix per la porta.
5: Bonjour, Déu vos guard.
1: No, no, tu no, tu no.
5: Ah, perdó, perdó.
1: No, no, no entra pas per la porta d'en Jonet. Qui entra per la porta és una truja.
0: Què dius per mi, narrador?
1: No.
0: És una falta de respecte, trobo.
5: A la meva dona no li digues truja.
0: No m'ha dit truja?
5: Que t'arrenco el cap, eh?
0: Li pots dir alguna cosa?
5: Coixón.
1: Eh?
0: Coixón.
1: Parlo d'una truja autèntica, una truja de les de veritat. S'ha colat a dins la casa. Guaita-la.
4: Ai, fàstic.
1: Ai, Déu.
2: No, fàstic no.
1: L'escena és inquietant, eh? Una truja ronda per una casa on dorm un nadó.
0: Ai,
1: com
0: ai.
1: Us deveu imaginar, si els humans d'aquella època passen gana, els animals encara en passen més. De manera que la pobra bèstia regira les estances de la casa amb l'esperança de trobar alguna cosa amb què alimentar-se.
3: Sí, perdona, Peyu, que surti un moment del personatge francès, sí. Que també estava interpretant per dir-te sí. Que això comença amb una mala pinta.
1: Fa bastanta mala pinta.
3: Mare de Déu.
2: Home.
0: No, però no anirà per aquí, sí. No?
4: Què has fet, Peyu?
1: He estat dubtant en veu alta.
6: Francès.
1: Sí,
6: ho has dit en francès.
1: Són dubtes francesos. Bé, nosaltres marxem d'aquí, que la llama s'està posant nerviosa.
4: Marxes?
1: Sí, sí, sí.
4: Ah, quins pebrots que tens, també. Després vindreu amb plorera si passa alguna cosa, Peyu.
1: Ai, escolta,
3: veritat, eh?
1: Hi ha moments que no s'ha d'intervenir. Al final, els que filmen documentals d'animals també deixen que el lleó es mengi la zebra, no? Si no, no tens...
4: Ah. Això deixa una arro. Això deixa una arro, sí, senyor. Sí, sí.
1: La truja busca aliment per tota la casa, però no troba res. Està famèlica.
0: No.
4: Plaus,
0: Som a temps, pareu.
3: I a més, ja per aquesta... No, home, no, que per aquesta música que sona ja es veu que no ha de passar res dolent.
1: No.
3: Res, tot anirà perfecte.
1: Mira quina música d'esperança.
3: Mira.
0: Ai, per favor, no, prou.
3: Això és la típica música de final feliç, de tota la vida.
1: Advertència pels aprensius.
0: No, és que ens fotràs patir ara, pareu.
1: Sí, sí, perquè passarà una cosa.
3: No, home, no.
1: El tros que us relatarem és impactant. La truja famèlica ensuma el nadó...
0: Ai, per favor!
1: ...i creu que pot ser comestible.
4: Oh! Mercè!
3: Per l'amor de Déu!
4: Per una casa, hòstia, deixa estar les garrafes d'aigua i vine cap a casa, que se't menjarà la canalla, collons!
1: La truja famèlica està passant tot el morro per la cara de la pobra criatura.
2: Joel!
3: Què?
0: Però no ho expliquis amb tant
2: de gall! Torna cap a casa!
3: Ara no puc tornar cap a casa!
2: Em passarà una de grossa, eh?
3: Ai, madre!
2: Torna cap a casa!
3: Ai, madre!
1: El que us està venint al cap és inevitable.
0: No, per favor!
1: La truja famèlica decideix que el nadó que dorm serà el seu dinar. Se li està menjant la cara i les mans.
0: Un moment,
3: però si estem parlant d'una truja menjant-se un nen de 6 mesos...
4: Això seria, si se'l menja la cara, és una mica menjar un morro, no?
1: Eh? Menjar un morro.
4: Sí. Que és bo, morro.
3: I l'orella.
1: Sí, tot.
3: I l'orella.
1: No. Si nosaltres fóssim el porc... Bueno, sí,
4: clar. Bueno,
1: del porc bé que ens ho hem menjat nosaltres tota la vida.
4: A la brasa. Garrí.
3: Molt ben dit.
1: Sí. Mentre la truja menja, la mare de la criatura entra a casa i es troba tot el xou.
0: M'hauria d'haver instal·lat un aparell d'osmosis a l'aixeta, tal com em va dir aquell venedor.
1: Fa fora la truja...
0: Venedors d'osmosi.
1: M'agraden molt els anuncis d'osmosi.
0: Sí.
3: I més al segle XIV és quan més es venia.
0: I és bona l'aigua d'osmosi.
1: M'agrada molt aquell que deia quan pesa un quilo d'aigua? Recordeu aquest anunci?
3: Doncs no.
1: Quan pesen 2 quilos d'aigua?
3: 2 quilos.
1: Sí, clar, exacte. Fa fora la truja a cops de pal, però no pot salvar el seu fill. La criatura és ben morta, vaja. I ara avancem una setmana a la història.
3: Home, no passin la tenerà, perquè estem fent el dol, eh?
1: Bueno.
3: No, Peyu.
1: No passa res.
3: Per favor, eh?
1: Estem al segle XIV, tu.
3: Home, que era un nen de 3 mesos.
1: Sí, però allà la mort. La criatura és ben morta, vaja. I ara avancem una setmana a la història.
3: Home, no passin la tenerà, perquè estem fent el dol, eh?
1: Bueno.
3: No, Peyu.
1: No passa res.
3: Per favor, eh?
1: Estem al segle XIV, tu.
3: Home, que era un nen de 3 mesos.
4: El poble s'ha de seure al tribunal i pagar pel que ha fet.
2: Sí, que pagui. La mare ha de pagar, eh? Ah. Vull dir, no pot deixar el fill sol.
4: A veure una cosa. La mare? Què ha dit res de la mare?
2: Què ha dit res de la mare?
4: Qui ha de pagar no

0: És ella, eh?
1: Ah, esclar que no. No és ella. Ah, és el pare.
0: El pare.
1: És el pare, que mai no és a casa. Apagui el pare.
2: A veure, què dius tu ara? Ell tampoc.
1: Ah, no?
2: Ell tampoc. Qui ha de pagar pel que ha passat és la truja.
1: Oh, collons.
2: Qui ha comès l'assassinat? La truja.
1: La truja.
2: Doncs que passi pel tribunal la truja.
1: La truja.
3: Atenció, que el que acabeu d'escoltar és 100% verídic. El tribunal de Falès decideix que la truja ha de pagar per haver-se menjat una criatura humana. La duran a judici. Ni la llama entén com s'ha decidit una absurditat tan gran.
4: Perdonin una cosa. Sí. No podríem arribar a un acord i no ens la podríem menjar nosaltres, la truja?
3: Mira.
4: Que al final estem morts de gana.
3: Sí.
4: Igual que ella s'ha menjat el nen. No, al final és la cadena tròfica.
3: Sí, però llavors t'estaries menjant el teu fill d'alguna manera.
4: Bueno, és el segle XIV.
5: No pot ser. Senyor francès, això no pot ser.
4: Bueno, escolti.
5: Tothom mereix un judici.
1: Si pas possible.
4: Si n'hi ha pas possible.
3: El 9 de gener de 1386 hi ha un moment curiós en la història de la justícia. Una truja entra a un tribunal perquè la jutgin per assassinat.
6: Mare meva. Ostres.
1: Ordre a la sala.
6: És que és molt
1: fort. Calli, sisplau.
4: És que és molt estrany, jutge, és molt estrany, això, eh?
1: Sí, és estrany, ja ho sé que és estrany, però ordre a la sala.
3: La sentència del tribunal és
1: Ordre a la sala, Peyu.
3: Ja ho has dit.
1: Ja, però estàs parlant, eh?
3: Sí, sí. Però és que he de parlar perquè he de continuar. La història.
4: Surt del jutge.
1: Està mal escrit,
4: aquest dia. Surt del jutge,
3: La sentència del tribunal és terriblement severa amb l'animal. L'acusació li imposa la pena capital. La truja serà executada públicament a la forca.
6: Ara!
4: Assassin! Assassina!
6: Assassin!
3: La sentència, atenció, perquè la sentència té detalls interessants. Per exemple, el tribunal ordena a tots els que tinguin porcs que siguin presents a l'execució i que hi portin els porcs i les truges. Volen que l'execució de la truja menjadora de nens serveixi d'escarment per la resta d'animals.
5: Berros, veieu? Ho veieu, el que us passarà si us mengeu la canalla?
7: Que ho entendran, això.
4: No entendran res, home.
3: No sé gaire d'etologia, però diria que... Vull dir, perquè...
1: Què?
3: Que quan, per exemple, sempre quan un gos que si el renyes... Si l'enganxes pixant-se al teu llit, el gos, i no l'enganxes just en el moment, si el renyes després, ell no sap ja per què no s'ha renyat.
8: Ell estàs parlant dels gossos pels porcs?
3: Sí.
6: Són molt intel·ligents, els porcs.
8: Els porcs són...
3: Tan intel·ligents com per estar pendents de l'actualitat, diguéssim.
1: Ells fan de porc, però no són tan porcs.
3: Ja.
7: Qui ho sap, això, per
1: Hi ha humans menys intel·ligents que algun porc.
3: Sí, això també és veritat. Bé, si això us sembla sorprenent, compte amb el que ve ara. Hi ha un matís que sembla inventat, però que és real i està documentat. El tribunal ordena que la truja sigui executada vestida com els humans.
4: Ja, no, mira, pareu la música. No, de veritat. Mira, tio. No, però és que ja sempre fas el mateix. La història ja és bona. No cal que tu t'inventis un altre plus.
3: No m'invento.
4: Per la patilla.
1: No és invenció, això?
3: No és invenció.
4: Home, una truja vestida de persona, al segle XIV.
3: A veure, costa de creure, però us prometo que el judici a una truja de Falès és real i que va ser tal i com sentiu, amb tots els detalls. Es va fer portar els porcs del poble a presenciar l'execució.
1: Surt al YouTube, això?
3: Això no està gravat, però... Se la va vestir com un humà, la truja. Se li van posar una camisa i uns guants.
4: Calçotets, ni calces, ni res.
8: Una truja, calçotets no.
4: I la parlor part de darrere anava ensenyant el cul.
1: No, un bolot.
8: No és calcetes.
3: Sostenidors.
4: Un tanga, ni que sigui.
3: No sé. Quan la llama...
8: Traje jaqueta. Devia anar amb un traje jaqueta.
3: La pobra gossa
4: que... Una truja de negocis.
3: Sí. El més gros és que es va fer patir molt la pobra bèstia. La van arrossegar fins a la forca estirada per un cavall, com es feia amb els condemnats de l'època, i un cop allà li van mutilar la cara i les mans, tal i com havia fet ella amb el nadó.
7: A veure, Peyu, és que de veritat aquesta història m'està posant els pèls de punta. Vull dir que em sap greu fins i tot a mi, que representa que sóc la mare del fill.
3: Sí, a tu se't van menjar la criatura. Ets tu que vas anar a buscar aigua al
4: font. Però t'hem patit amb la truja, també.
8: Pots estar contenta, eh? Està contenta que s'ha encarregat la truja i se t'ha encarregat a tu, eh?
3: Sí. No sé si se la van menjar després, suposo que sí.
4: Home, evidentment que sí. La gana que passava en aquell...
3: Del porc s'aprofita tot.
1: Espero que sí.
7: I tant.
3: Sí. Així acaba aquesta història, eh? Amb un nen mort i una truja morta, executada, davant de centenars de truges del poble.
8: Història tan maca, avui.
3: Preciosa.
4: Maco, sí.
3: Anem a veure si ha sobreviscut a tota aquesta matança la nostra gossa, la llama, Mercè.
7: Doncs això ho decidirà l'Eva, que d'on ets, Eva?
9: De Manlleu.
3: Manlleu. Eva de Manlleu, així de porcs, més o menys, pots tenir cert coneixement.
1: Hi ha proximitat, sí.
3: Sí, va, perquè vull dir que Osona és una zona tradicionalment...
4: Porcina.
3: Sí. Quin temps de gestació té una truja? A. 8 mesos. B. 2 mesos. O C. 4 mesos.
1: Aviam, Eva.
9: 4 mesos?
3: 4 mesos.
4: Has triat la del mig.
3: Quatre.
4: Molt intel·ligent.
3: És la C, és l'última.
4: No, la del mig
3: de 2, 4, 8.
4: Ja m'entens.
3: 4 mesos, la llama és... Viva!
4: Oh! Manu! Almenys ha sobreviscut algú.
3: Sí. La llama de Sant Celoni torna a casa consternada. Recordeu que el seu porc de peluix per ella és com un fill. S'ha horroritzat de pensar que la truja se li podria haver menjat la joguina. Però no, per sort, només va rebre el nadó. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
0: I en el vostre esperit.
9: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
10: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Pedro Sánchez i el PSOE negocien a contrarrellotge el suport als dos decrets sobre habitatge aprovats pel Consell de Ministres. Sobre la taula, una data límit. Divendres és el dia que se celebrarà la sessió extraordinària del Congrés per validar els decrets de l'executiu. Inclouen mesures que pretenen frenar els desnonaments de persones vulnerables i prorrogar 2 anys els contractes de lloguer. Amb el simbòlic cas de la Mari Carmen ressonant encara als carrers, el president espanyol reclama responsabilitat i empatia als socis de la investidura davant la crisi de l'habitatge.
11: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
10: El primer decret, el que conté el gruix principal d'accions, és el que té més números de prosperar. En canvi, el segon, amb la pròrroga indefinida dels lloguers que reivindica Sumar, neix pràcticament mort. Aquestes dificultats de l'executiu per tirar endavant aquests decrets evidencien més que mai la complicada aritmètica parlamentària de la legislatura. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
12: Un centenar de persones acampant a la plaça Catalunya de Barcelona per demanar solucions a la crisi de l'habitatge. El sindicat de llogaters creu que ha estat la mobilització als carrers la que ha obligat el govern espanyol a actuar. Assegura que estaran molt atents a la lletra petita dels decrets que s'han aprovat i anuncia la convocatòria de mobilitzacions aquest cap de setmana.
10: Els preus dels carburants disparen la inflació fins al 4,9%. Per reduir-ne l'efecte, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que fixa un topall a la pujada del preu del gas i prorroga els descomptes per als combustibles. Dos dels sectors més afectats, els pagesos i els transportistes, diuen que n'esperaven més.
12: El president Salvador Illa anuncia un fons de 25 milions d'euros perquè la Generalitat pugui comprar els pisos de persones vulnerables a punt de ser desnonades. Durant el debat de política general, Illa també ha avançat un pla d'ajudes perquè els majors de 40 anys comprin un pis a mitges amb l'administració. L'oposició li retreu que aquestes mesures no resoldran la crisi habitacional.
10: L'episodi de pluges d'aquest dimarts deixa més de 850 avisos als bombers i 1.700 trucades del telèfon d'emergències. Les precipitacions han inundat carrers i han provocat molts problemes de mobilitat a l'àrea de Barcelona, amb el metro inundat i la ronda de dalt tallada durant hores. Els bombers han hagut de rescatar una dona i el seu nadó d'un cotxe que s'havia encallat en una riera a Gavà. Les reserves d'activitats de lleure i colònies escolars han caigut un 80% aquest curs arran del conflicte entre els mestres i el Departament d'Educació.
12: L'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura avisa que aquesta caiguda farà que alguns negocis hagin de tancar i calculen que tot plegat provocarà prop de 3.000 acomiadaments. El gerent de l'associació, Pep Montes, demana un esforç al govern i als mestres per resoldre el conflicte. Són declaracions de 3Cat Info.
13: Ens han convertit en espectadors impotents aquesta situació. Nosaltres no entenem que reclamar millores al sistema educatiu, que efectivament compartim que són necessàries, s'estigui afectant d'una manera tan greu. Per tant, una acció de pressió com aquesta tan radical el que fa és abocar a les empreses en risc de fallida.
12: A hores d'ara, més de 1.300 centres educatius s'han adherit a la iniciativa de no fer colònies ni sortides escolars.
10: <t 'ha> Esports, el Barça de bàsquet ha perdut a la pista del Dubai per 94-87 en un partit de la segona jornada de l'Eurolliga. L'equip blaugrana s'ha vist perjudicat per un segon quart molt dolent. Kevin Panther ha estat el màxim anotador del Barça i del partit, amb 25 punts. El Manresa, per la seva banda, juga aquest dimecres a la pista del PAOK Grec en la primera jornada de l'Eurocup.
12: A la Lliga de les Nacions, la selecció espanyola ha golejat Croàcia per 4-1, Lamine Yamal ha fet 2 gols i l'han triat MVP. El català Marc Pubill i el basc Nico Williams han fet els altres 2 gols. Fins a 5 jugadors del Barça han tingut minuts. A banda de Lamine, també han jugat Pau Cubarsí, Fermín, Pedri i Rodri.
10: En declaracions al Tot Costa, el president del Barça, Joan Laporta, ha mostrat la seva preocupació per la possible lesió de Rafinha en l'amistós entre Austràlia i el Brasil. El Barça no ha informat de moment si hi ha lesió o no. La Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties.
12: El Barça femení juga aquest dimecres contra la Roma en la segona jornada de la Champions. Són novetat de la convocatòria la portera Cata Coll i la defensa neerlandesa René Van Aanschot. El partit és a 6:45 de la tarda.
9: Fins aquí les notícies.

0: Ja ha arribat el moment d'investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50% es diu... Fran Domènech, molt bon dia!
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com
0: estàs?
1: Doncs mira, comptant semàfors de Sant Quirze del Vallès, encara. Perquè recordeu que vam acabar el programa amb diversos oients que ens deien no, a Sant Quirze del Vallès hi ha 3 semàfors. S'hi va afegir l'Òscar Fernández,
0: ja
1: editor del Catalunya Migdia.
0: Ara vol ser fact-checker.
1: A mi només me'n surten 2. I mira, hem estat parlant amb l'Òscar i vam estar parlant ahir la tarda, i a ell li en surten 4.
0: És molt fort, perquè dono fe que l'Òscar Fernández va fer una volta per tot Sant Quirze del Vallès i anar fent fotografies amb el Google Maps.
1: Així és.
0: Aquí hi ha un semàfor.
1: I d'aquesta obsessió informativa pel rigor i per la precisió, doncs em va sortir aquesta notícia. A Sant Quirze del Vallès ara mateix hi ha 4 semàfors segons la persona amb més autoritat de Catalunya.
0: I Taradell, que l'Albert Home ens va confirmar que hi havia hagut un sol semàfor, però el van treure.
1: Escolta'm, quins fact-checkers que tenim, eh?
0: M'encanta.
1: Òscar Fernández i l'Albert Home. Fantàstics.
0: Anem a per totes aquí a la solució. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, el Nil Via, la Viena Gasa i la Lívia Discipio.

0: si avui és dimecres, la solució es diu... Estel Soler, molt bon dia!
1: Molt bon dia, molt bona temporada!
0: Com estàs, estrenada la temporada? Clar, és que fa tants anys que ens saludem cada temporada al setembre.
1: Déu-n'hi-do. I de 3, 4 ja.
0: 4? Doncs jo crec que és el quart any que ens saludem al setembre.
1: Per mi, tornar és... ple, òbviament.
0: És tornar a casa, no, una mica?
1: Tornar a casa.
0: La comoditat de l'estudi es diu solució, també.
1: A més, sempre em poses temes que m'agraden, o sigui que... Què vols?
0: Avui, mireu, us portem una solució pràctica. Avui parlem d'ulls i d'ulleres, perquè avui portem els ulls a consulta. Els ulls a consulta, cada quan hem de revisar-nos la vista? Ho hem de fer tots i totes? Quins problemes oculars són hereditaris i quins no ho són? Les dones, jo em pregunto, podem ser daltòniques? Perquè algunes persones són miops i d'altres no. Estar moltes hores davant una pantalla fa més mal als ulls. I aquestes ulleres vermelles que s'han posat de moda ara, per què serveixen? Són útils? Tu en tens, Estel?
1: No, no en tinc, però he investigat, perquè jo soc una persona molt curiosa, però vull preguntar als professionals si és un gasto inútil o no.
0: Quins senyals indiquen, disculpeu, que necessitem ulleres? Quan apareix la vista cansada? A partir de quina edat? I si portem ulleres, com les hem de netejar? Amb què les hem de netejar? I les lents de contacte, com hem de fer? En quins casos és recomanable i en quins no la cirurgia ocular? Doncs mireu, la solució. Aquestes preguntes les tenen dues persones que ens visiten avui. D'una banda, l'Anton Barraquer, oftalmòleg al Departament d'Oftalmologia de l'Institut Barraquer. Molt bon dia, Anton, com estàs?
2: Bon dia, què tal?
0: Escolta, Anton, amb aquest cognom, el teu futur professional està com predestinat, no?
2: Sí, sembla ser, no? Passava per allà.
0: Me l'imagino que va dir a casa, no, jo vull ser enginyer. Enginyer de què?
1: D'ulls.
0: Sempre has tingut clar que volies ser oftalmòleg?
2: A veure, sí.
0: No és la veritat.
2: La veritat és que des de ben petit, que jo sempre he voltat per la clínica, i a mi sempre m'ha agradat, però, evidentment, jo he tingut altres aficions i altres històries. Va haver una mica de història.
0: M'encanta. Un dia hem de seguir investigant. Home, allò, a nissagues que tenen una professió molt determinada, què ha suposat, no?, a les persones més joves d'aquesta nissaga.
3: Això és una fantasia, és una meravella. Imagina que diuen, vull ser pastisser.
0: Bueno, potser, quins eren aquests interessos, Anton? Va, digues...
2: No, bueno, a casa sempre s'ha fomentat la música i les arts en general. Els meus pares els agrada molt l'òpera, la música, qualsevol tipus d'art d'aquest estil, i jo, doncs, bueno, el cine sempre m'ha agradat molt.
1: Té relació, perquè l'òpera, si no t'hi veus bé i estàs massa lluny, no veus res, Deixeu-me buscar-ho.
0: Em resulta molt interessant,
1: fàcil.
0: Com et pot condicionar un cognom a triar professió? Apuntem-ho com a tema i convidarem a l'Anton.
3: Però avui... T'imagines els fills de Messi?
0: Home, això és una pressió, no?
3: No m'agrada el futbol.
0: M'agrada el bàsquet?
3: Sí.
0: El badminton?
3: Exacte.
0: Què badminton ni badminton?
2: Sí. No et pot no agradar,
3: Això o també és veritat.
2: Vull dir, al final estàs tan a la sopa aquesta,
0: no?
2: Estàs tan immers que no.
0: Ai, Anton, et convidarem, farem aquest tema, apuntem-lo, tietes, que serà xulo. Però avui no estem aquí per parlar d'això, sinó que de l'1 al 10 et pregunto, Anton, creus que els catalans en general cuidem els nostres ulls o no els donem importància?
2: Jo crec que sí.
0: Els donem importància,
2: De l'1 al 10... Ha aprovat un 7, jo crec.
0: Un 7, un notable.
2: Jo crec que els últims 15 anys es nota, la gent està més conscienciada, probablement campanyes publicitàries, no ho sé. Vull dir, Barcelona és una capital molt important de l'oftalmologia, i jo crec que això també fa un efecte de, no?, trucada, la gent té interès.
0: Per què és una capital important de l'oftalmologia a Barcelona? Perquè jo crec que el centre Barraquer hi té a veure, no, amb això.
2: Una miqueta, sí. Bueno, el Basavi va a intentar aquesta jugada, va sortir de Sant Pau i es va hipotecar tot per obrir el seu centre aquí, a començar el 37 i acabar el 39, van tenir que fugir, tornar... Bueno, això és també per una altra ocasió, però des de llavors, bueno, s'ha anat construint i ja veus, Barcelona, vull dir, hi ha molts centres de molt prestigi, tots molt bons, i possiblement, jo m'imagino que, en part, no? Hem sigut catalitzadors.
0: Ara aquí explicaré una intimitat, però el meu fill és pacient de la clínica Barraquer, tu també, i vaig al·lucinar... Ah, mira, l'Albert Hodder també. Hosti, tu, de veritat, ens hauré de fer un descompte de la solució, I vaig al·lucinar de si teniu pacients d'arreu del món, que teniu intèrprets, fins i tot.
2: Correcte.
0: En 5 llengües diferents, o 6, fins i tot.
2: Sí, correcte. Sobretot a l'època del meu avi va haver un tema relacionat amb l'Orient Mig, I des de llavors, sobretot, està orientat en aquesta direcció. Però també, evidentment, de tot arreu, d'Amèrica, del nord, del sud... Europeus no tants, però ara comencen a haver-hi també,
0: Centre de referència al Centre Barraquer i Barcelona com a capital de referència de l'oftalmologia. Avui, a banda de l'Anton Barraquer, també forma part de La Solució. Un aplaudiment per la Guiomar Pàrraga. Molt bon dia, Guiomar.
4: Molt bon dia, gràcies.
0: Com estàs?
4: Molt bé.
0: La Guiomar és optometrista. Podem dir el centre on o no?
4: Sí, i tant.
0: A Cotet.
4: I tant.
0: A Cotet, també referència en el món de les ulleres, a casa nostra. Quina és la diferència entre oftalmòleg i optometrista? A veure, Guiomar.
4: Primer jo dic que som companys de feina, perquè un sense l'altre no podríem viure.
2: Correcte.
4: Els oftalmòlegs són els metges dels ulls. O sigui, si hi ha una malaltia, és l'oftalmòleg que ha d'anar. És qui et donarà una medicació, és qui et pot posar una anestèsia. Nosaltres, els òptics optometristes, només, i la paraula abarca molt, però ens dediquem a la graduació.
0: D'acord, només, entre cometes, només graduació.
4: Correcte. Adaptació de lents de contacte i després treballem conjuntament. Però ells són... O sigui, si hi ha un problema mèdic, hem d'anar a l'oftalmòleg.
0: A l'oftalmòleg. Doncs avui farem en dues direccions, eh? Com cuidar la salut dels nostres ulls i després com cuidar també la salut dels nostres vidres, diguem-ne, eh?
4: Vale.
0: En parlarem amb tots dos. Estel, com està la salut ocular de les teves criatures i de la teva pròpia? Perquè hem d'explicar que l'Estel... Li pregunto, li dic, tu portes ulleres? I em diu, no. Potser portes lents de contacte. I diu, no, un dia vaig decidir que vaig veure-hi bé. A veure, Estel.
5: Molt bé.
0: Què vol dir que un dia vas decidir que hi veies bé?
4: Estona que reia. No, aviam, jo sempre havia volgut d'ulleres. A mi m'agradaven les persones que enduien. No us havia passat com de petit quan algú es trencava un braç i li enguixaven? Deia, jo també vull que me l'enguixi.
0: Absolutament.
4: Doncs a mi sempre m'havia passat una mica això amb les ulleres. I un dia com de guais vaig anar com a mirar-me els ulls amb l'esperança que em diguessin.
0: A on? A l'optometrista o a l'oftalmòleg?
4: Penso que primer vaig a l'optometrista i després vaig fer com amb dues visites, no? I jo juraria que em van dir que tenia una mica d'hipermetropia i em van fer unes ulleres. No recordo què volia dir.
0: És que és tan poc precís.
4: Perquè jo em vaig començar a posar aquelles ulleres que jo pensava, en realitat, no les necessito del tot. Però m'agradava portar-les estèticament. Jo sóc d'aquelles que es faria ulleres estètiques sense vidre real.
0: Són precioses. M'han ofert tantes vegades operar-me.
4: Jo paro davant les òptiques perquè vull ser una clienta i no ho soc. Bueno, i un dia vaig dir...
0: Doncs vine a mi i posa't a l'horari.
4: I vaig dir... No sé on són, però hi veig bé. I ja no me les he tornat a posar mai més.
0: A veure, així d'entrada...
4: Crec que no entro en el conjunt de persones que sí que cuiden la seva vista. De fet, mai més he tornat a mirar-me-les fins l'any passat, que vaig anar d'urgències, però em van atendre meravellosament bé, perquè vaig tenir una diplòplia. És a dir, vaig començar a veure-hi doble i realment em vau salvar. Va ser segurament arran d'un accident de cotxe, no ho tenim clar. O va quedar allà, no sabien si accident, o... un supercostipat, virus, algú bacteria que jo havia tingut, que havia pogut passar l'ull. No vam treure l'entrellat, però adoració a Barraquer perquè em van tractar superbé.
0: Mira, me la deixes votant. De seguida resoldrem què és la diplòpia.
4: Costa dir.
0: Diplòpia, no?
4: Diplòpia.
0: I podeu formular les vostres preguntes. Aprofiteu que teniu a dos experts a la vostra disposició. Línies obertes, com sempre, per fer totes les preguntes que considereu necessàries.
5: Això és curiós perquè encara que portis ulleres habitualment i te les treguis, et saps el número de Catalunya Ràdio de memòria, perquè no necessites la vista, perquè ja el portes a dins. Ahir ho explicàvem també, i és així, 93-201-7474 és el telèfon que ja sabeu que heu de marcar per parlar amb nosaltres i que esteu a la feina i que us estan mirant i que teniu un company de feina que us espia i que sempre mira a veure si no esteu treballant i dieu, mira, jo no puc trucar, m'estimo més escriure un missatge de WhatsApp perquè és més discret i ara si començo a agafar el telèfon doncs sospitaran.
0: Cantarà massa.
5: El curro, no? Doncs mira, doncs, és el telèfon que tots teniu apuntat i guardat com la solució amb Elisenda Carot. 677-38-77-19. Avui aprofiteu perquè tenim aquí dos professionals i podeu fer totes les consultes que vulgueu.
0: He de dir que al Club de la Solució hem penjat un vídeo perquè veieu com les persones miop veiem la realitat. Perquè els miops, des d'aquí, perdoneu, però miops de Catalunya, manifesteu-vos. Tu també ho ets, Guiomar? La gent sempre fa la mateixa pregunta. I això no ho veus? Com pot ser que no vegis això? Cony, doncs per això porto ulleres. Però et retreuen.
2: Però tens un superpoder. Si treus les ulleres, veus molt bé de prop.
0: Correcte. Això és veritat.
4: Ah, correcte.
0: Això és veritat. Això... Ai, un aplaudiment per aquest superpoder. És veritat. Sí. Clar, la gent que diu vista cansada, jo dic vista cansada de què? Però si jo de prop hi veig perfecte. És el tema és de lluny. Per tant, miops de Catalunya, us fan aquesta pregunta? Deia que el Club de la Solució ha penjat un vídeo de com hi veiem les persones molt miops sense ulleres. Si voleu formar part del Club de la Solució, 677-38-77-19, vull formar part del club i allà us entrem directament en aquests vídeos en exclusiva que no apareixen a xarxes.
3: Jo tinc preguntes ja.
0: Ah, foli. Va, comencem ja amb les preguntes.
5: Mira, el Xavi diu, el meu fill té com una mena de marca de coloració blavosa a l'ull, diu, a la part blanca. La té de naixement i el pediatre no li ha donat mai importància, però jo, diu el Xavi, estic una mica ratllat. Això s'ha de controlar? Què pot ser? Pot ser perillós? Pregunta.
0: Quantes preguntes, Xavi?
5: Sí. Està ratllat.
2: Primer, a veure, ha dit l'edat? No ha dit l'edat, que no?
5: D'ell o del fill?
2: Del fill.
5: Un any i mig.
2: Un any i mig, vale. Llavors... aquí pillaré una pàgina dels meus companys dermatòlegs.
0: Vinga.
2: Al final, la pell i la superfície de l'ull parteixen de la mateixa zona a nivell de quan es forma. Llavors,
0: a nivell celular ve del mateix lloc. Tot.
2: Exacte. Llavors, en aquest sentit, es podria comportar com una pequita melanoma, no?
0: Ui.
2: Però el que passa és que el més probable és que no sigui res.
0: Però s'ha de controlar.
2: Sigui res. I com es controla? El més important és entendre canvis de tamany, canvis de color, canvis de forma. Són aquestes les tres coses. Canviar de tamany. Típicament, inclús a edats tan petites, a vegades desapareixen aquestes
1: coses. Com les pigues, no?
0: Que és com una piga a l'ull, no?
2: Sí.
0: La part blanca és l'escleròtica.
2: A sobre tens un revestiment transparent, que és la conjuntiva.
0: Conjuntiva.
2: I darrere, la part blanca que veus, és l'escleròtica, correcte.
0: D'acord.
2: Llavors, bueno, controlar. És controlar, si és la primera vegada, jo a vegades dic, escolti, torni en 6 mesos, i vostè pues, es fixa si canvia de color, si canvia de forma, doncs podem anar abans i si fa falta es treu i ja està.
0: Per tant, Xavi, en principi es pot comportar això com un, entre cometes, i no ens espantem tots, un melanoma com un atac a la pell que pot derivar cap a una cosa fotuda, però si es controla a males es treu. En principi, la major part dels casos entenc que no és res important.
2: Exacte. La majoria és... una piga.
0: Una piga. Més preguntes.
5: Doncs mira, jo crec que l'Eva fa una pregunta que moltes persones, quan arriben, diguem-ne, en aquella etapa de, cap als 40, més o menys, en què comença a aparèixer la vista cansada, doncs una pregunta que molta gent ens hem fet i que molta gent es fa, que és com és possible que costi tant adaptar-se a les ulleres progressives.
0: Ui!
5: Guionar, sisplau. No, és que és un tema...
0: Tu de les ulleres progressives.
5: De veritat que és un
4: Catalunya
5: tema...
4: Catalunya pateix.
5: No, Catalunya dividida. Hi ha gent que s'adapta...
0: Mira, aquí li preguntem primer a l'Anton i després anem directament a la Guiomar, perquè també hi té a veure aquí amb les progressives.
2: Jo crec que la Guiomar ho fa millor que jo. Però mira, no, jo et dic el que a mi em sona, jo sé, i tu em corregeixes. Al final hi ha diferents progressives, no? Però la clàssica és... de dalt cap a baix, lluny, intermig, prop.
0: D'acord.
2: Molt important, posicionament de la ullera. Si està una mica més caiguda, pot ser una de les raons, no? I, bueno, el factor de la neuroadaptació que es diu, o sigui, que el cervell ho accepti, és un altre, però com és un gran desconegut, no sabem, i estic segur que hi ha altres, i la Guiomar ho farà millor que jo.
0: Guiomar, a veure.
1: Va. Jo, com a professional, fa 20 anys que estic donant recomanacions de com adaptar-nos, no? I jo ara fa 2 anys que em vaig posar progressives.
0: Oh, tu mateixa?
1: Jo mateixa.
0: Ah, I com t'ho vas fer? És a dir, et poses les ulleres i mires tu la pantalla?
1: Em graduo a un company.
0: Ah, estava flipant.
1: Però em vaig escollir les ulleres i tal. Vale. Durant 48 hores vaig patir el que jo he dit als clients, home, no, que no és per tant.
0: Ara, això haurien de ser horrible, no?
1: Hi ha una part d'adaptació. Evidentment, la part més important és que estem ben graduats, com deia l'Anton, que estiguem ben centrats en les lents, i després dintre dels progressius hi ha moltes games. Com millor sigui la gamma, més amplitud de lent tindrem, més fàcil d'adaptar-nos.
0: Però convindreu amb mi que és normal. Quant de temps triguem a adaptar-nos a una ullera progressiva així de mitjana?
1: Mitjana, una setmana.
0: Ah, només una setmana.
1: Hi ha gent que marxa, que surt de l'òptica amb la ullera ja posa, diu, això no és per tant,
2: sí.
1: I marxa.
2: Sí.
0: Una setmana, per tant, fins aquí seria normal. Mireu, sí. Va, que estan cremant els telèfons. 93-201-7474, sí que us demanaré concisió. Anem a la pregunta directa, perquè tenim infinites preguntes que ja us dic que haurem de fer un segon consultori, eh? 93-201-7474. Francesc de Mataró, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: A veure...
6: Jo fa temps que veig doble.
0: De tant en tant hi veus doble, això de la diplòpia que deia l'Estel.
6: Sí, i m'haig d'estar pensionant al lloc i se me'n va.
0: Ah, i se te'n vas sol, eh?
6: Sí, ja està, i torno a estar bé.
0: Quan fa que et passa això?
6: Si tapo un ull i veig bé.
0: D'acord.
6: amb dos ulls veig doble.
0: Ah, amic, doncs mira, ara li preguntem al doctor, a l'Anton Barraquer, a veure què és degut i a veure què pots fer, si has de fer alguna cosa més enllà de descansar la vista, que és el que fas, Francesc. Gràcies, bonic, fins ara. Adéu, adéu. A veure, què és la diplòpia, que ens ha anat perfecte aquesta trucada d'en Francesc, que és el mateix que li va passar a l'Estel, a què es pot veure i què hem de fer?
2: Clar, la diplòpia... Depèn de l'edat, és diferent i l'actuació ha de ser molt diferent. En el cas de la diplòpia del senyor, clar, és una diplòpia més tardia, no és de la infància. Podria ser que ell ja tingués un ull que era una mica gandul i ara ha decidit començar a fer... Que la diplòpia al final és que els dos ulls no estan mirant la mateixa cosa. Llavors el cervell es fa dues imatges.
0: Ah, és a dir, que té una mica d'estrabisme.
2: Sí.
0: Ah, d'acord.
2: Podria ser degut... Bueno, hi ha moltes coses, moltes vegades no ho sabem, eh?
0: Però... I pot ser tensional? Perdona, eh?
2: Tensional, quin sentit?
0: O sigui, que sigui un tema de que tu estàs més tens...
1: D'estrès.
0: Sí, d'estrès.
2: Podria... No podríem descartar-ho, eh? Que fos psicosomàtic, però bueno, a vegades pot ser algo tan estúpid com el posicionament de les ulleres, també, eh? O sigui, no té per què ser algo orgànic, per se. En tot cas, si persisteix, val la pena visitar-se, i fem un parell de proves i ho mirem.
0: En el cas de l'Estel, tu,
1: mira,
0: com et van tractar la Barraquer?
1: Jo tenia això. Aquesta és la foto que em van fer.
2: Vale.
1: Sí, aquest múscul d'aquí sota,
2: de
1: sota l'ull, m'estirava. O sigui, jo veia clarament que potser si era per l'impacte de cotxe, quan jo mirava lleugerament amunt, notava una pressió molt forta cap a baix, llavors se'm generaven dues imatges.
0: Home, clar, si t'estiraven l'ull a baix, filla.
1: Un cartell, el veia doble, i l'endemà mateix d'anar-hi em van fer uns tacs d'urgències.
0: I com ho veu solventar?
1: Medicació amb cortisona.
2: Antiinflamatoris.
1: Molts mesos. I a poc a poc va anar remetent. Sí, sí.
2: Això al Márquez també va passar, clar. S'ha caigut moltes vegades i va tenir una temporada.
1: A veure, t'he de dir que és d'aquelles coses que fan por perquè si ets hipocondria com jo, veus doble i dius, ja està, tinc un tumor, n'heu fet la caixa, saps?
0: El primer que penses, no?
1: Però no, molt bé. Vull dir, molt bé que em van tractar molt bé malgrat l'espant.
2: Moltes vegades amb la pastilla antiinflamatòria, un corticoide, perfecte, i ens estaviem la cirurgia.
0: Oh, mira.
1: Ai, no m'ho van dir, que potser m'havien... Bueno, sort.
2: Si hi ha un atrapament d'aquest múscul.
0: En Jordi, des de Canet de Mar. Pregunta concreta. Jordi, molt bon dia. Jordi? Jordi, que m'has penjat. Bueno, Jordi. Mira, ja t'ho dic ara. En Jordi, a Canet de Mar, diu, què passa quan es mira un eclipsi sense protecció?
1: Oi, oi, oi.
0: Home, això ho hem tractat, aquests dies d'estiu.
3: És una pregunta
0: que
3: no s'ha fet.
0: No ho feu, sisplau. No ho feu. Jordi, que ets aquí...
7: Sí, sí, em sentiu?
0: Ara et sentim. Jordi, a veure, la pregunta concreta és què passaria... A veure, punyetero, que has mirat l'eclipsi sense protecció.
3: Ai, què fa.
7: Els avisos han estat moltíssims, però jo per deformació professional, m'agrada sempre saber l'origen de les coses.
0: Ah, pensava que ho havies fet. Val.
7: No, llavors voldria saber concretament què succeeix quan una persona mira un eclipse, què és el que es malmet i per què.
0: D'acord.
7: Això és com diuen, has de caminar, i no et diuen per què, i resulta que s'ha d'anar en baix, no? I és que resulta que diu que els neurotransmissors es generen la musculatura. I tu pots pensar, no, però si jo estic bé de pes, per què has de caminar? I amb això també, l'origen.
0: Jordi, mira, t'ho compro, perquè és veritat que hem fet molta prevenció, que hem dit, no mireu a l'eclipsi, això hem estat mesos i mesos comunicant això des de aquesta ràdio, concretament, però no hem explicat què pot arribar a passar. Si miréssim un eclipsi així directament, o mirem el sol directament?
2: Vinc a estudiar. Principalment, o sigui, la falsa sensació de seguretat de tenir un eclipse que no és 100%, i el 100% de l'eclipse és només durant uns minuts, ja ho sabem, això, fa que, encara que sembli que està completament cobert, la quantitat de rajos ultravioleta que poden danyar aquestes neurones retinianes és molt alta. A tu potser al moment no et fa mal, però després, al cap d'unes hores, al cap d'uns dies, aquesta radiació pot fer que una part de la retina simplement deixi de funcionar.
0: Es fongui,
2: Sí, es fon.
1: I veus un atac, aleshores.
2: Normalment, a veure, depèn d'on afecti, doncs pot ser una taca perifèrica o pot ser central. Llavors, en fi.
1: Cremada, no?
0: Doncs mira, Jordi, queda respost i segueix a l'escolta, perquè ara li preguntarem sobre les mosquetes aquestes que veiem. No sé si té a veure amb que es morin parts de la retina.
7: Hola, a mi em quedava una pregunta que era, amb un cop de calor a la vista, per què succeeix els símptomes que es donen?
0: Epa! O sigui que ens veiem com enlluernats, com similar a un desmai, Jordi?
7: Sí.
0: Doncs mira, fem una cosa, Jordi, Jordi, un moment, para-ho, para-la, Antonio, para-la. Jorge, Jordi, un moment, deixa'm posar ordre. Ara et responem això que acabes de preguntar, d'acord? Entenc que la teva curiositat és infinita, em plantejo fitxar-te com a redactor, però em quedo aquesta pregunta i després vaig al Xavi, que estava fent cua. Una abraçada, bonic, fins ara.
7: Una gràcia i ja estic disposat, sense cobrar.
0: Un de gratis, apunta'l. Apa, Jordi, fins ara. De seguida li responem al Jordi. Abans, però, Xavi, de Sant Vicenç dels Horts. Xavi, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: A veure, quina és la teva pregunta?
8: La meva pregunta és que m'he quedat sense un, amb un ull.
0: Sense què?
8: I la pregunta és quina malaltia puc tenir.
0: T'has quedat sense què? Sense visió?
8: Sense visió. Per un ull no veig res, un 100%. I si em poso mirant quan hi ha claror, el sol i tot plegat, veig un 99,75%.
5: Carai, tu.
8: És a dir, pràcticament res.
0: A veure.
8: Sí, res.
0: No veus res d'un ull des de quan, Xavi, et preguntava el doctor?
8: Des de quan?
0: Sí.
8: A mi...
2: Setmanes o mesos?
8: Aquest ull em feia mal normalment i jo descansava, perquè li deia a la meva parella, ostres, me'n vaig a descansar aquest ull que em fa mal. I de cop i volta, no sé, la vaig perdre parcialment, no sé, però ràpid. En una setmana no hi veia.
2: Llavors, això pot ser dues coses. Uau. Una, per anar a lo més així greu, pot ser un desprendiment de retina o pot ser un accident cerebrovascular de tipus retinià. O sigui, com si fos un petit infart, no? Però de la retina. La retina té uns vasos que alimenten tota aquesta zona, que és molt important, i si es taponen... instantàniament, no? Pues podem perdre. Això és una cosa que s'ha d'actuar ràpid i en general val la pena visitar-se on sigui, però vamos, ja.
0: Per tant, Xavi, corre, o sigui, penges la trucada i te'n vas a l'oftalmòleg. És el consell que li donem, Anton?
2: Correcte, sí, sí.
0: Xavi, faràs això, corrent a l'oftalmòleg?
8: Avui no puc, ho tinc ocupat.
0: Oh, cony, a veure, amb què ho tens ocupat? Perquè si és una tonteria, t'ho canvio jo, eh?
8: El què?
0: Què has de fer avui, Xavi?
8: Estic pintant i fent cabanes de fusta en miniatura.
0: La mare que el va matricular. Xavi, doncs...
8: Sí, hi ha un ull, eh?
0: Xavi,
8: són comandes, les haig de complir.
0: Mira, ens guardem el telèfon perquè un dia parlarem això de comandes, sí. Però fes-me el favor i vés al llarg d'aquesta setmana a l'oftalmòleg, que ens ho recomana aquí l'Anton Barraquer, oftalmòleg del Departament d'Oftalmologia de l'Institut Barraquer. Una abraçada, bonic, fins ara.
8: Ho faré, gràcies per tot.
0: Adéu, adéu. M'encanta l'actitud del Xavi. Guardeu-lo, apunteu-lo per quan fem un tema d'optimisme. Que jo perdo la vista d'un ull i m'agafa...
5: O de prioritats.
0: No em va bé que estic pintant cabanes. La feina és la feina, tu.
1: No,
0: va, deixeu-me avançar una trucada que tenim aquí esperant també amb Patrick. Una pregunta en aquest cas jo crec que és per la Guiomar. Patrick, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: A veure, quina és la teva pregunta?
9: Volia saber si és un bon mètode de pesar ulleres amb líquid rentat.
0: Amb líquid de? Que se'ns ha tallat.
9: Rentaplats.
0: Netejar les ulleres.
9: O més aviat s'embolis.
2: Sabó
0: líquid. Fem una cosa, mira, com que Patrick ens truca, per cert, de la Catalunya Nord, com que està perdent la cobertura, agafa el Nil i a veure si et pot concretar la trucada. Si no, nosaltres preguntem sobre com rentar les ulleres, com rentar els vidres de les ulleres, que aquest és un clàssic. Mira, aprofito la pregunta del Patrick, que ell ens deia amb detergent líquid, ha dit? Detergent líquid?
1: Jo entès que deia sabó de rentaplats i després no he acabat d'entendre.
0: No
1: sé si és oli,
0: amb
1: qual,
0: no serà oli. Home, si és oli, és una mica...
2: Una
0: mica poc eficaç. A veure, cada quan hem de netejar les ulleres? Cal fer-ho cada dia, cada dos dies, cada quan, Guiomar?
1: Home, un mínim de cada dia, com la cara, dic jo sempre. O sigui, com a mínim, un cop al dia. Si després s'ha embrutat, tornes a rentar.
0: Un cop al dia. Ho podem fer amb rentavaixelles o amb detergent líquid, com ens deia ara el Patrick?
1: No, sabó neutre.
0: Sabó neutre? O sigui, el sabó de les mans normal no val?
1: Si té crema, no, perquè aleshores quedarà oliós i no quedarà net.
0: Sabó neutre.
1: Punto. És que hi ha rentavaixelles que són molt agressius pels tractaments de la lent, amb la qual no es recomana.
0: D'acord. Sabó neutre, el de les mans, que posi neutre.
1: Correcte.
0: D'acord.
1: Correcte.
0: Sabó neutre, aigua freda, tèbia, calenta?
1: Tèbia.
0: Tèbia.
1: La calenta?
0: Això és perquè no es va mullar.
1: No, clar.
5: No, és que no fem res bé. Aviam, no és greu.
0: Ho faig tot malament.
1: Les temperatures extremes amb les lents no van bé. No van bé. Igual que no va bé deixar l'ullera dintre del cotxe que agafarà temperatures molt altes, doncs no ens va bé ni aigua molt calenta ni molt freda, amb la qual cosa, doncs tèbia.
0: Aigua tèbia.
1: Sí.
0: Aixugar-les, perquè clar, un cop les has rentades, hi ha un tema d'aixugar-les. Com ho hem de fer? A veure, què esteu fent? Digueu un veu altre.
2: La samarreta, no? La samarreta clàssic, i després dius, és que no entenc per què tinc tan ratllada, tu, no ho entenc.
0: Això és un clàssic, a més, les senyores... Agafem la samarreta dels fills o dels marits, no? Perquè hi ha més superfície.
4: Amb l'alè, no?
0: Amb l'alè i la samarreta del veí, no?
4: No, sisplau. No, ni la pròpia ni de ningú. Amb una camusa. La donem sempre als centres òptics, amb les ulleres, i és un teixit molt suau.
0: Que camusa no i alè, bé o no?
4: Alè, no, mai. No. Aigua i sabó.
0: I líquid, aquest o, que doneu
4: exacte,
0: a les òptiques?
4: Exacte, un netejador d'ulleres també, que és un producte que està preparat
1: aquests
4: per això.
1: Aquests dos productes... es queden al calaix de les mardufles, sempre. De la cuina, del rebador o d'algun lloc de casa.
0: Absolutament.
1: I ho sabeu. Igual que el netejador del teclat del mòbil o de l'ordinador. És així.
0: I et dic una cosa, les camuses, al final... Allà hi ha una miqueta de tot, Choco Crispis i fins i tot, eh?
1: Home, i tant.
0: Vull dir que les has d'anar
4: fins i tot, tant, també.
1: Jo fins i tot he vist òptiques que ens regaleu tipus clauer.
4: Sí,
1: però hi ha un dia que allò ja no és a la teva vida accessòriament de cada dia i vas de la samarreta. Jo ho he vist, això.
0: Tornant a la pregunta del Patrick, que l'hem perdut, que hi havia mala cobertura, ens deia, efectivament, sabó líquid, sí, si és neutre.
4: Correcte.
0: No? Per tant, el de mans neutre, Patrick, sí. I diu, sabó de rentaplats?
4: No.
0: No.
4: No.
0: Són molt agressius.
4: Sí.
0: I la segona pregunta que ens feia en Patrick, molt interessant, diu, tenir dermatitis pot ser una dificultat a l'hora de portar lents de contacte?
4: A priori...
0: T'has deixat morta, aquesta pregunta,
4: sí,
0: eh?
4: Sí, sí. Hauríem de valorar, per exemple, la llàgrima d'aquest pacient, perquè, com ha dit abans l'Anton, com és, al final és la continuïtat de la pell, hauríem de valorar-ho, però bueno, faríem un biomicroscopia, miraríem la superfície de l'ull i a partir d'aquí es fa l'adaptació.
1: Perquè, escolta, aquí no els estan veient, però ni l'Anton ni la Guiomar porteu ulleres. No teniu... Tu tens lentilles?
0: Lents de contacte?
2: A mi m'ha parat el meu pare.
1: Ah! Què tenies?
2: Home, clar.
0: T'heu parat el teu propi pare.
2: No, però has de... Vull dir, l'exemple... No?
1: Però què tenies?
0: Què tenies?
2: Jo tenia 3 dioptries i mitja de miopia als dos ulls.
1: Però és el colmo, és un acudit,
5: no,
1: això.
5: La pregunta és...
0: Anem a la publicitat.
5: No, això cobra el pare?
0: Ah, aquí.
2: Anem a la publicitat.
0: I de seguida valorem. Tothom és apte per fer-se una intervenció com la que s'ha fet ara bé l'Anton per treure la miopia, sí o no? Ja us dic que repetirem consultori, perquè ens estan quedant moltes preguntes i hi ha infinitat de trucades i de whatsapps. Pausa per la publicitat? Re, mira, us dic la veritat. Albert, posa'm la de 2 minuts 01. Podeu fer a casa, comptar 2 minuts 01 i tornem a estar amb vosaltres.
10: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: És tard i vol ploure o no plou, perquè sembla que les expectatives estaven molt altes
5: volia,
0: i al final no ha plogut tant.
5: Volia
0: eh?
5: Ploure. Sí.
0: Dic això perquè se'ns estan acumulant els temes, inclús ara quan estàvem a la publicitat, estàvem parlant amb el doctor Anton Barraquer sobre les operacions. Convé operar-se o no? A tots els ulls sí o no? A quina franja d'edat és el més convenient operar-se? En quin moment s'atura la miopia o el creixement de la miopia? Aleshores ens podem operar. Les persones que estan esperant una criatura s'han d'esperar a operar-se. Per què? Quins riscos hi ha? A veure, parlem d'operacions.
2: Sí.
0: Tu ara has dit, el meu pare em va operar.
2: Sí.
0: Home, també, si la caga el teu pare, tu t'hi enfades de tota la vida, no?
2: Sí, però jo, vull dir, crec en la meva professió i molta gent que diu, no, per què vostè no s'ha operat? Les persones que no s'han operat, quan va sortir aquesta tecnologia làser, ja tenien que portar ulleres de prop.
0: Ah.
2: Ja tenien 40 i tants i diuen, és que ja no em surt a compte.
0: Clar, vale. Parlem-ne.
2: Aquesta és una de les respostes perquè molta gent pregunta i, en canvi, si et fixes ara, tots els companys més joves d'oftalmologia ens estem operant tots.
0: Sí, els més joves ja no porten ulleres.
2: No.
0: Ara has dit una cosa bastant clau. A partir dels 40,
2: sí.
0: Posats a portar ulleres,
2: sí.
0: Tu recomanaries operar-te per la miopia però, en canvi, seguir portant ulleres del cerca, que li diuen?
2: És una qüestió una mica de lo que... És opcional, clar. I al final, jo tinc pacients de 42, 45... inclús bueno, a prop de 50, que tenen molt bona visió, però no volen portar ulleres i sobretot centrat en l'esport i l'activitat de l'aire lliure.
0: Mm.
2: Això és una mica el tema. Mm. I accepten aquest petit, bueno, pues de prop, pues mira, utilitzo les ulleretes.
0: D'acord.
2: I si no, esperem a la cataracta.
0: I es poden operar les dues coses? La vista que hi vegis malament de prop, diguem, això és operable?
2: És operable. També és operable en làser, encara que, bueno, és una cosa... Bueno, considerem que és una mica controvertida, encara que hi ha companys que ho fan, eh? Uh-huh. Es pot fer, nosaltres no. Això és un melon, eh? Uh-huh. Per un altre moment. I després el que acostumem a fer per treure tot, presbícia, el que sigui miopia, astigmatisme, és esperar aquesta franja etària quan comença el desenvolupament de la cataracta, que seria al voltant dels 50 cap a dalt. Cada cop la gent aprofita i s'ho fa abans.
0: Tinc moltes preguntes, eh?
2: Vale.
0: En quin moment es fa amb làser i en quin moment fan allò de posar-te una... A veure si ho dic bé. Retina... Ai, la retina. Lent intraocular.
2: Lent intraocular, sí. La lent intraocular, entenent-ho com el procés de l'operació de la cataracta, típicament, franja així per dir-te un número, que no és exacte, seria a partir dels 49-50.
0: D'acord, vale? 49-50.
2: Làser per treure, anem a dir, tens miopia i astigmatisme, entre els 18, que bueno, més o menys, fins a quan comença la presbícia, 40 i alguna
0: cosa. Quan deixa de pujar la graduació, allò de dir, va, la tinc bastant estable i aleshores m'opero ara?
2: A nivell purament estadístic, el que se sap és que entre els 18 i els 24, no? Distribució de campana de Gauss, la majoria ja no li creix tant. Però la miopia pot créixer al llarg de tota la vida.
0: Per tant, et pots operar i després que torni a sortir miopia.
2: Efectivament, molta gent ho fa, però a veure, al final, quan tinguis... Quantes vegades tindràs 20 anys? Quantes vegades tindràs 30 anys?
1: Llavors, no
2: quan
1: tens, quan...
0: No, però
2: i escolta, i una altra cosa també, quan arribes als 40, 45, 50, i imagina't, t'ha sortit mitja dioptria, una dioptria, el que t'he dit del superpoder. Te treus les ulleres i veus bé de prop. Llavors, aquí hi ha un trade-off, no?
0: Home, jo tinc una amiga que es va operar perquè tenia 5 dioptries i ara li ha tornat a sortir, però diu, clar, no, però diu, clar, és de broma, 0,75 versus les 5 que tenia. Diu, jo em tornaria a operar cada dia, si calgués. Doncs, Anna Peguera, una abraçada.
5: Doncs hi ha un oient que es diu Oriol, també li envio una abraçada, que es va operar fa 19 anys i diu que va sense ulleres i pregunta si algun dia, ara té 44 anys, li tornaran a sortir aquestes dioptries. De moment queda clar que...
2: No té per què sortir la mateixa quantitat. Normalment és una petita quantitat. Si tens molt mala sort, pues, escolta, dues dioptries. Imagina't, típicament també està relacionat amb quina és la dioptria en la que parties. Si tenim més dioptries de partida, hi ha més probabilitat, no? L'estadística juga en la teva contra. Però al final és estadística, és si toca, t'ha tocat.
0: Ara et seguirem amb lo de les operacions i les embarassades, perquè hi ha molta gent que li diu no t'operis fins que no hagis parit, perquè hi ha més risc de desprendiment de retina. Cert o fals? Ara ho investiguem amb el doctor. Abans, però, Antònia d'Igualada, molt bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Pregunta concreta, estimada.
11: Sí, us vull fer una pregunta molt curiosa. A veure, jo m'estava fent tractament de parines, que és col·loquialment com es diu, i de cop i volta em desperto la nit amb els ulls enganxats, que no els podia obrir,
0: ui.
11: I a l'obrir-lo, doncs, un dels ulls vaig veure un forat negre a la part central. No tenia visió, només perifèrica. Ostres. I, clar, em vaig espantar moltíssim.
0: Ostres.
11: I pregunto si pot provocar un desprendiment de retina, això.
0: El tractament amb heparina pot provocar o no un desprendiment de retina. Doncs t'ho resolc ara mateix. Bueno, jo no, el doctor Antònia. Fins ara, bonica. Adéu, adéu. Ah, perdó, espera, no pengis.
2: Sí, heparina injectada o en gotes o...?
11: No, injectada.
2: Injectada. Vale. Okay.
0: Gràcies, Antònia. Fins ara, bonica.
11: Adéu.
0: Què li diem a l'Antònia?
2: A veure, l'heparina, al final, és un medicament que el que fa és prevenir trombos. Molt col·loquialment dit. Llavors, si ella ha tingut un fenomen que és, podríem dir que és una hemorrosi, que és una pèrdua momentània de visió, una taca negra, em sembla bastant central per el que diu, podia ser degut no tant a l'heparina, sinó a aquest problema vascular.
0: D'acord.
2: Llavors, clar, que l'heparina generi això, ostres...
0: En principi, no.
2: No hauria de ser això.
0: Va, tornem al genèric. Estàvem parlant d'operacions. La gent, dones que es vulguin quedar embarassades, que a vegades reben el consell de no t'operis fins a haver parit. Què diem d'això?
2: Sí, és el típic tema, aquest. Ho responc moltes vegades a la consulta. En principi, clar, és veritat que tu hi ha un canvi hormonal i el canvi hormonal afecta totes les estructures i és veritat que pot generar una miopització. O sigui, si ets miop, pot pujar la miopia. Generalment no hi ha consens, perquè hi ha estudis que tornen a la miopia que tenien abans i d'altres que diuen no, sí que augmenta. Però la causalitat, o sigui, la raó és l'embaràs o és perquè t'havia de pujar ja la miopia genèticament parlant? Doncs... Bueno, encara no ho sabem, En general, jo acostumo a dir que no cal obsessionar-se amb això, que no.
0: Que no. En principi, no sigui un factor que tingueu en compte. De seguida, resolem amb el doctor el tema de les mosques, aquelles mosques que de vegades veiem, però ens ha quedat penjat. Guiomar, a veure, aixugar. Un cop hem rentat les ulleres, les hem d'aixugar. Ho hem de fer amb les camuses que dius tu, ho podem fer amb una tovallola, amb paper de vàter...
4: tot el que em pregunti serà no.
0: Potser només que les he d'aixugar, bufant.
4: Gamuses, ja està.
0: A gamuses, ja està. Gamuses, només.
4: Sempre. Jo crec que us hauríeu de comprar samarretes de gamuses. Pues...
0: Home, seria un tema, eh?
4: Ei, això... Solució. Què?
0: Seria un tema.
12: Home, és com allò que diuen, per què no fan els avions del material de la caixa negra?
0: Sí, clar.
12: No? Doncs samarretes, samarretes de gamusa.
2: Sí, sí, sí, sí. Fixa't que no transpira gaire. Si cau una bota, com que deu ser molt impermeable. Llavors,
0: amb aquestes calorades, sí, millor que no, eh?
2: Engega l'aire condicionat, sí.
0: Va, i més preguntes. A les muntures, més enllà dels vidres, quan netegem les ulleres, hem de netejar també la muntura. I què passa amb les plaquetes del nas, aquelles espècie de patilles que sembla s'hi posa la suor?
4: Es tornen groguetes.
0: Grogues i verdes, a vegades. He vist de tot allà, eh? Hi ha generacions de persones allà visquent.
12: I formatges, de vegades.
0: Ai, ai, ai, ai. Com ho podem evitar, que es tornin grogues?
4: Canviant-les.
0: La realitat.
4: És que hi ha coses que... Hi ha coses que no es poden evitar.
12: És que això era així, Elisenda Carot.
4: El to groguent de les plaquetes al final és de l'ús. Sí. O sigui, és oxidació, és del sol, és de la suor. Aleshores, si la utilitzes, és normal que quedin groguenques. Veniu a l'òptica, les canviem, posem dues noves i ja està.
0: Jo tinc una pregunta pels òptics. A veure, una cosa que ens angoixa molt a les persones que portem ulleres en aquesta taula, tu n'has portat, Anton.
2: Sí.
0: I tu també, Fran i jo, sí, en portem.
12: Porto, sí.
0: Quan l'optometrista, a mi em posa molt nerviosa, quan et diu, i millor així... O així. Hòstia, aquella dual... És com, estic decidint la meva vida ara mateix. Tan important és encertar en aquella pregunta?
4: Home, ens ajudeu molt. És que al final... Però us haig de dir que el canvi que us estem fent és mínim. O sigui, nosaltres també sabem... per la vostra resposta, que és la decisió. La decisió la prenc jo al final,
2: és un art,
4: eh?
2: És un art.
0: Val, decideixes tu.
4: Sí, oh, sempre.
0: Ah, relaxa.
12: Però, no, però és una pressió de veure si aquella N la veus més borrosa que l'anterior N que has vist.
0: Ah, així o així. I jo sempre dic, a veure, torni.
12: Perquè no la recordes. Ja no recordes com és era aquella
13: N. Puteta del nou una mica més definida. Ara. Menys definida.
4: No, això de mirar les lletres és equivalent a quan vas a provar colònies que n'has ensumat no sé quantes. A la tercera ja no saps.
12: Són totes iguals. Perquè, mira, això sí que tinc una pregunta que ens la fan també diversos oients. Què és millor, que t'equivoquis per passar-te o no arribar?
0: Ah, mira, gradues, si has de triar, de base et diuen què veus millor, així o així. Hi ha una que et fa com mal als ulls, però veus millor. Mm-hmm. Quina hem de triar?
4: No, heu de dir la veritat. Si veieu bé, no. És que al final hi ha una resposta correcta. O sigui, no, si jo us dic millor aquesta o aquesta, i amb cap de les dues veieu bé, doncs dieu, no noto diferència.
0: I o pots dir, en una hi veig millor, però em fa com incomoditat. O sigui, tot això ho podem expressar?
4: Sí, podeu.
0: Tu digues que podeu.
4: Sou lliures de dir-ho, i tant, i tant. Però en quant a la graduació que deies, sempre és millor quedar-nos... Això ja en quant a prescripció nostra, sí? Això ja és la decisió del professional. Sempre quedar-nos per sota, curts, que no per sobre. Sí.
0: Per cert, la Guiomar és una persona en qui podeu confiar i ens està dient la veritat, que això de vegades és el que necessitem. A quin centre de Cotet et trobem?
4: A Rambla Catalunya número 8, al costat Rambla de Plaça Catalunya.
0: Rambla Catalunya número 8, a Plaça Catalunya, he de dir que jo em vaig fer les ulleres, no ho sabia, eh? Això no ho sap el nostre productor, en Nil. Ha entrat per aquí la Guiomar i em diu, però si jo et vaig fer les ulleres, i dic, ai, Anton, no ho sabia jo, eh? Em va fer els dos parells d'ulleres que faig servir ara, me'ls va fer la Guiomar. I em sap greu, jo ara no me'n recordava, del centre sí, eh? Guiomar, ara no la tenia present. Mosques, que hem deixat pendents, sí. Les mosques, aquestes mosques jo que de vegades sí. Veiem. Perdona, Esther.
4: No, que després feu-me pensar dues coses més que us vull preguntar.
0: És que hem de repetir consultar-hi 12
2: sí,
0: minuts.
2: Sí, a dins de l'ull no està buit, sinó que tenim...
0: Millor.
2: Una massa, imagina't, una massa gelatinosa que s'anomena vitri.
0: Sí.
2: El vitri té un comportament com la pell. La composició és similar, el que passa és que les fibres estan organitzades d'una altra forma perquè pugui passar la llum.
0: D'acord.
2: Llavors, la qüestió del vitri és que amb el pas del temps fa com la pell, s'esgarrifa... canvia de tonalitat, hi ha imperfeccions, inclús es fa més petitó, es desenganxa de la retina, a tothom li passa, abans o després, i tu el que veus, quan passa la llum, són aquestes imperfeccions que estan flotant.
0: Se'n
4: diu...
0: Per tant, no s'hi pot fer res.
2: No, home, sí que es pot fer.
0: Es pot fer coses?
2: Sí, pot fer.
0: Epa.
2: Si arribem al punt en el qual tenim tantes imperfeccions que, a més, just coincideix la telaranya que està just al centre de visió, avui dia... es pot fer electivament una cirurgia que és una vitrectomia que consisteix en buidar o reduir aquest volum, aquestes imperfeccions, perquè no estiguin al teu centre visual.
0: Oh, exacte. Pues un aplaudiment per la ciència, tu.
12: Sí, bravo.
2: però com que és electiva, no?, i al final el respecte de l'ull, a la gent li fa una mica de por. Però sí, bueno, la tecnologia ha avançat moltíssim, les recuperacions de les operacions de retina són molt més ràpides i, bueno, si molesta molt, al final ho tens que parlar i decidir amb el pacient.
0: Uah, estic al·lucinant, eh?
2: Sí, sí.
0: Tu tenies una pregunta sobre les ulleres vermelles, aquestes taronges.
4: Sí. Foli. A veure, no, perquè he llegit i mínimament m'he informat sobre això, que en teoria, jo sé que hi ha les ulleres per protegir-nos de les pantalles maleïdes, no?, de la llum blava, que diguéssim, sí, però les he vistes que no són... Són transparents, diguéssim, aquests vidres, no?, que hi poseu. Però també hi ha tota una corrent que no només són aquestes ulleres, normalment les persones que les tenen també... posen bombetes a casa seva de cara a la nit de color vermell. També moltes vegades els veiem fent esport davant de llums de color vermell. Llavors hi ha tota una tendència, no ho sé, de biosalut, diguéssim, que ens diu que millor utilitzar aquestes ulleres i a vegades les duen tot el dia.
0: A veure, Guiomar, te'n demanen d'aquestes ulleres? I tens opinió al respecte?
14: Han vingut a demanar alguna, perquè sabeu que algun futbolista ja ha sortit per la tele amb ella. Ens venen a preguntar. Nosaltres no en tenim. I des del Col·legi d'Òptics, de moment...
4: No les recomaneu?
14: No. No hi ha gaire informació d'això. Sí que el filtre blau que comentaves abans és un tractament que es posa a la lent i ens filtra la llum blava dels dispositius electrònics. Això ja s'està comercialitzant de fa molts anys. Però ulleres vermelles, als centres òptics, de moment...
0: El futbolista, no, m'apunten, per cert, que és en Marcos Llorente,
2: sí, sí.
0: Però també és el que no es posa crema solar, no?
4: Ah, val.
0: Va, doncs... no diré res més.
4: Va, no, però tot i que no ho recomaneu...
0: Per favor, Anton,
4: per què ho fan?
2: No és no recomanar, és entendre...
4: Falten evidències.
2: Bueno, no, s'estudia. El filtre blau... la llum blava, el que és com si fos el sol. Tu estàs a... O sigui, no és que estàs mirant el sol, vull dir que la intensitat, la freqüència és la mateixa. Llavors, això què vol dir? Vol dir que el teu cervell pensa que és de dia.
4: Clar, això ho fan pels cicles circadians.
2: Exacte.
4: La nit, llavors, necessites entendre que és de nit,
2: exacte,
4: i que hi ha foscor.
2: Exacte, encara que nosaltres, clar, tenim consciència, sabem que és de nit, però el teu cervell interpreta, bueno, és de dia.
4: Sí.
2: Llavors, la fabricació de melatonina potser és una mica menor. Llavors et costa més dormir, i llavors el dia següent estàs una mica més cansat, i llavors, bueno... vista cansada, no? O sigui, típicament potser podies fer-ho orientat cap a aquesta persona que comença a tenir presbícia, però realment

0: aconseguir que no ens arribin els infra, la llum ultraviolada de les pantalles. El 677-38-77-19. Moltes preguntes. Mira, anirem a publicitat i et faig una pregunta directa. Em dius sí o no i després ho expliquem.
1: Ai, Dios.
0: La miopia, a part de l'operació, és reversible amb algun altre mètode?
2: Sí.
0: Ara tornem.
3: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 4 minutets i seran les 2 del migdia. Promès, us he atracat, eh? Vull dir, repetirem consultori, eh? Us he atracat aquí en directe. Tranquils, audiència, que repetirem consultori, perquè tenim moltes consultes. Entenc que el WhatsApp crema, oi?
4: Sí, mira, la Maria Carme diu que coneix un senyor que es netejava les ulleres amb la corbata. Que també que no és un... No
0: era
4: és
0: de gamusa, la corbata.
4: No és un element que ha sortit. Però és que us he de fer... he d'explicar-vos el testimoni del Josep, que l'any 1968 se li va clavar un ganivet a l'ull i el doctor Barraquer em va operar i va sortir tot perfecte. Però és que 2 anys després...
0: Es va clavar l'altre ull.
4: Josep van fer l'altra banqueta.
0: No. Dius, Josep.
4: Va caure damunt de la cantonada de la taula i el doctor Barraquer el va tornar a operar.
5: Perdona. D'això se'n diu que t'han fet un mal d'ull.
0: Nada menos. Perdona, guardem el telèfon, si us plau, i el proper dia que tinguem els nostres especialistes, bravo, parlarem amb aquesta persona. I, si us plau, Josep, mentrestant, posa't ulleres que et tapin els ulls. No, perquè les coses punxants van cap a tu.
4: Bravo pel Josep.
0: Ens queden 3 minutets i havíem de resoldre. Tu has dit la miopia. Hem marxat a publicitat. És reversible? Sí o no? I jo em referia a aquelles ulleretes que tenen com foradets, que diuen si mires a través d'aquestes ulleres amb foradets, reverteixes la miopia.
2: Clar, jo estava pensant no en el làser, sinó en la lent intraocular, que seria en el context de gent jove, entre cometes. Mm-hmm. Llavors, es posa, és com una lentilla, però es posa a dins de l'ull i corregeixes la miopia o la hipermetropia, en cas que hi hagi espai. Això de les ulleres, controvertit. Controvertit. Crec que pots enganyar una mica el sistema d'acomodació, però tampoc he entrat gaire. Però jo crec que hi ha un altre sistema que és molt interessant.
0: A nivell optomètric, quin tema tenim?
6: Hi ha unes lents de contacte que són les ortoca i es posen a la nit.
0: Ortoca.
6: Sí, és una lent de contacte rígida, o sigui, no és la tova habitual. Es posa durant la nit i després al matí te les treus i durant el dia veus fantàstic. El que t'està fent és corregir la forma de la còrnia, amb la qual el que deia abans, que hi ha ulls grans i petits, l'ull miop és més gran i o és més corbat, i aleshores amb aquella lent de contacte el que fa és aplanar, aixafar una miqueta l'ull i durant el dia veus fantàstic.
0: Això no vol dir que ara us hagueu d'apretar els ulls molt forts per corregir-vos la miopia, eh? Per favor. Això dels ulls allargats o aplanats ho explicarem el proper dia, perquè ho hem dit fora de micro, i explicarem aquesta morfologia que fa que hi veiem millor o pitjor. Llegim els últims whatsapps, us prometo, en breu, ara buscarem espai en breu, tindrem segona part d'aquest consultori perquè ens han quedat moltes coses, que si ens tremola l'ull, que si les criatures amb els ulls, que si hem de portar o no, hem de posar o no col·liri. Tenim moltes preguntes sobre ulls encara pendents. Al WhatsApp, però, comentaris que ens fan, Fran.
4: Mira, és que el Domènec pregunta si de la mateixa manera que fem exercicis musculars per tonificar els músculs o tenir-los en forma, si això es pot fer amb els ulls, es poden fer exercicis per evitar de portar ulleres i recuperar una mica de la visió?
0: Epa, es pot?
2: Crec que per la hipermetropia aquesta història dels exercicis pot, però és bastant momentani i en general requereix molt esforç per part teva per una ganància petitona.
6: Que no ens enganyi.
0: Doncs repetirem consultori. Disculpeu a tots els que us heu quedat fora i pendents amb les preguntes. Ja sabeu que la solució sempre estarà al vostre costat. Això vol dir que en un parell de setmanes màxim repetim avui aquest especial sobre salut ocular. N'hem parlat amb 2 experts, amb l'Anton Barraquer, oftalmòleg del Departament d'Oftalmologia de l'Institut Barraquer. Moltes gràcies, Anton.
2: A vosaltres per tenir-me.
0: I també ens ha acompanyat la Guiomar Pàrrega, optometrista del Centre Cotet de Rambla Catalunya. Gràcies, Guiomar.
6: Gràcies a vosaltres.
0: Estel Soler, tornaràs, amb ulleres posades.
6: Evidentment.
0: Fran Domènech, fins aquí la solució. Tornem demà. Mira,
4: demà,
0: amb l'Àngel Casals, historiador, professor d'Història Moderna de la UB, ens explicarà des de quan mesurem el temps. Com es feia la prehistòria? Quan s'inventa el primer rellotge? Per què carai l'hora té 60 segons i un dia 24 hores? Doncs mireu, fins que se'ns acabin les respostes cada dia a la 1, busquem la solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'habitatge ha centrat el debat de política general al Parlament. El president Salvador Illa ha anunciat mesures que inclouen propostes inèdites, com que els que tenen més de 40 anys puguin comprar un habitatge a mitges amb l'administració. Està pensat per a persones que tenen uns ingressos estables però que no poden pagar l'entrada d'un pis. Illa s'ha compromès també a intervenir en situacions límit i ha explicat que la Generalitat comprarà els pisos de les persones que estan a punt de ser desnonades per evitar casos com el de la Mari Carmen.
2: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
1: L'oposició creu que aquestes mesures es queden curtes per solucionar la crisi de l'habitatge. Salvador Vergés, portaveu de Junts, i Esther Capella, d'Esquerra Republicana.
3: El president Illa seguirà amb la mala gestió i el president Illa seguirà amb la submissió al govern de Madrid.
4: Però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país en el fons.
1: Pel PP i Vox, Illa només agreuja els problemes actuals i la CUP hi veu falta de concreció, de propostes i solucions. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
5: Pedro Sánchez negocia contrarrellotge el suport als dos decrets sobre habitatge aprovats ahir pel govern espanyol. Divendres es fa una sessió extraordinària al Congrés per validar-los i a hores d'ara l'executiu no té garantits els suports necessaris per tirar-los endavant. Les mesures pretenen aturar els desnonaments de persones vulnerables i prorrogar 2 anys els contractes de lloguer.
1: Un centenar de persones acampen a la plaça Catalunya de Barcelona en defensa del dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la mobilització de la Puerta del Sol de Madrid. Creuen que els decrets aprovats pel govern espanyol són paper mullat i demanen als sindicats d'habitatge que s'assumin a la protesta.
5: Aquest dimecres es compleixen 2 mesos de l'entrada massiva de migrants a Ceuta i el conflicte continua obert. Els veïns i les autoritats de la ciutat autònoma demanen agilitzar els tràmits per expulsar els migrants, mentre que el govern espanyol reclama un esforç a les comunitats per acollir els més de 2.800 menors no acompanyats.
1: L'organització del concurs de Castells de Tarragona diu que el gran moment de les colles fa pensar que serà la millor edició de la història. L'esdeveniment que se celebra aquest cap de setmana tindrà una gran projecció mundial, amb la cobertura de més d'un centenar de mitjans de comunicació d'una vintena de països. Els casos de Covid s'han doblat en els darrers 15 anys. La setmana passada se'n van diagnosticar poc més de 2.500, mentre que la setmana anterior en van ser prop de 1.100.
5: El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, ha tret ferro aquest augment que coincideix amb la tornada a l'escola.
6: S'ha retrasat una mica la pujada de la Covid. Hem arribat a principis de setembre amb una incidència ja una mica més elevada i pensem que és perquè amb la finalització del període de vacances, l'inici del curs escolar, doncs veiem un increment baix del nombre de contagis.
5: Tot plegat poc abans que dilluns comenci la campanya de vacunació conjunta de grip i Covid.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut a la pista del Dubai per 94-87 en un partit de la segona jornada de l'Eurolliga. L'equip blaugrana s'ha vist perjudicat per un segon quart molt dolent. Kevin Panther ha estat el màxim anotador del Barça i també del partit amb 25 punts. El Manresa, per la seva banda, juga aquest dimecres a la pista del Pau Grec en la primera jornada de l'Eurocup.
5: A la Lliga de les Nacions, la selecció espanyola ha golejat Croàcia per 4-1, Lamine Yamal ha fet 2 gols i l'han triat MVP. El català Marc Pubill i el basc Nico Williams han fet els altres 2 gols. Fins a 5 jugadors del Barça han tingut minuts. A banda de Lamine, també han jugat Pau Cubarsí, Fermín, Pedri i Rodri.
1: En declaracions al Tot Costa, el president del Barça, Joan Laporta, ha mostrat la seva preocupació per la possible lesió de Rafinha en l'amistat entre Austràlia i el Brasil. El Barça no ha informat de moment si hi ha lesió o no, mentre que la Federació Brasilera només parla de molèsties.
5: El Barça femení juga aquest dimecres contra la Roma en la segona jornada de la Champions. Són novetat a la convocatòria la portera Cata Coll i la defensa neerlandesa René Van Asten. El partit és a 6:45 de la tarda.
0: Fins aquí les notícies.

0: tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Marta.
2: Rei.
1: Roger.
3: Hola.
1: Com esteu?
3: Molt bé.
1: Jo no deixo de pensar en la pel·lícula, eh?
2: Estàs ben obsessionat, eh?
1: Sí.
2: Però és que per tu ha estat un descobriment en Guitarrica.
1: És veritat.
2: Vull dir que no passa res, però t'has enamorat d'ell.
1: Et dic una cosa, sí, sí. I em va passar, no veient la pel·lícula, sinó una mica ja el tema que vam fer ahir a la tarda aquí,
2: amb el Blai,
1: que el Bassas també el va descobrir. Mm. No és que el descobris, però, sí, sabent-ne més coses, em va semblar...
2: I aquelles pestanyes, eh? Aquest noi et mira així i provoca un es alert.
1: No.
2: Un es alert però... d'huracà.
1: Però com la riuada de la ronda de dalt, eh? Vull dir, clar.
2: A mi em va agradar.
1: Però?
2: Ell. No, ah. Cap però. Ell em va agradar.
1: Sí, és que a mi em sorprèn un noi que...
2: I a part, em va passar una cosa, i és que en Bernardo em costava entendre'l, perquè de vegades hi ha aquesta cosa de l'addicció de la pronúncia en castellà, que jo no entenc els actors de pel·lis espanyoles. Però amb en Guitarrica no em va passar.
1: No.
2: I en Bernardo sí que jo necessitava subtítols. Ja. Però amb en Guitarrica no.
3: Perquè si ho sejava molt, també, no?
2: Perquè
1: és aquesta
2: cosa... Mario Casas. Això t'anava a dir, és Escola Mario Casas.
1: I perquè estava ferit a la pel·lícula.
2: Sí. Ah, és veritat. Com te llames?
1: Clar, pobret, que té el cos rebentat. Clar, i què vols? No, ara ho he vocalitzat, perquè la Marta...
2: Me llamo Rafael.
1: Molt realista.
2: No, però en Guitarrica, de veritat, em va agradar, em va agradar.
1: Sí. Doncs, escolta'm, amb aquesta emoció, avui canviarem una mica, eh? Ja sé, el Marc Andreu estaven arribant ja a l'estrena VIP aquesta, i allà no tots són...
2: No.
1: És una mica somriures i llàgrimes, eh?
2: L'Enric ha de tenir, el nostre tècnic, ha de tenir ben preparada la cintotensió, perquè qualsevol moment la Juliana...
1: Em diu que la té ja el disparador 2.
2: I tant, perquè en qualsevol moment la Juliana s'encara amb qualsevol dels que estan allà. Perquè pot ser el senyor Trescat, pot ser la Jessica Goicoechea, pot ser...
3: No, i té un dia d'aquests d'energia.
1: ara en diem dies d'energia.
3: No, dia d'energia, perquè sí.
2: Recordo que ella està en la seva l'over era, que ella no té enfrontaments, ella està zen, però en qualsevol moment se li dispara el brot i tots sabem com acaba.
3: Ha tingut un moment de vehemència molt, molt bèstia, que ens estava explicant, no sé, estava criticant alguna cosa a la redacció, aixecada, tots estàvem escoltant. Ha volgut entrar una directiva a la redacció, ha obert la porta, li ha dit, no, un moment, sisplau, que acabi. I l'ha com deixat a fora.
2: Dispensa.
3: I llavors jo me l'he mirat i dic, Juli, i diu, perdona, pots passar. I ha continuat amb la crítica i llavors li diu, i ara sí, digues. I llavors s'ha disculpat.
1: Era bronca? Dient,
3: la directiva que ha entrat...
1: Venia per una cosa
3: molt
1: dolenta.
3: No, recordo ni què venia a comentar.
2: Però em sorprèn perquè la Juliana no està allà mai, és que ni davant dels directius.
1: No.
2: Podria haver fotut... A no ser que estigués parlant d'ella, aleshores...
3: No parlava d'ella.
1: Aquest és el caldo de cultiu a aquesta hora de la tarda.
3: Exacte.
1: De si s'enviarà un es alert o no, dependrà del que passi al programa. Arriba el que no surti.
0: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
4: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kèfir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.

0: passat.
1: Tot bé, Roger?
2: La Marta ha vist una escena...
3: Sí, que t'ha passat?
2: Molt delicada. Se m'ha enganxat el cable dels auriculars a la cadira i m'han caigut a terra i no estava...
1: És l'equivalent a estar al carrer i haver de córrer amb una motxilla. Sí. És una escena molt humiliant.
2: Samor, que costa molt.
1: Que tots hem viscut.
2: Sí.
3: Sí.
2: Marta Montaner, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
2: Jaume Miranda, molt bona tarda.
3: Bona tarda i perdona que te talli, però tu no t'havies canviat els auriculars a uns com de bus turístic, perquè ens entenguem,
2: de cable. Sí, de botó, perquè em va semblar que ara era l'era dels auriculars de botó i...
3: Però has tornat en els auriculars clàssics de ràdio. Sí.
1: Això és una clara metàfora del que passa amb els propòsits de setembre.
2: Total.
1: És que encara no hem acabat així el mes i tornes a les rutines de sempre.
2: A mi m'il·lusiona molt com començar coses noves, com noves rutines, fer canvis, i llavors passa efectivament el que diu la Marta.
3: I
2: que
3: després
2: dius,
3: és fracàs, el sents molt cap endins.
2: No, tampoc ho sento un fracàs, canviar els auriculars, però penso, aquell Roger il·lusionat amb els altres auriculars, on ha anat a parar?
3: Pot ser que aquesta no era la teva il·lusió. Has estat buscant, però ja la trobaràs un altre lloc, si il·lusió.
2: Exacte.
3: No passa res. Més,
2: això. Ahir vam anar a veure La Bola Negra.
3: Sí, jo no.
2: Tu no. La Marta, amb la Juliana, que ara connectarem amb ella, perquè, com podeu comprovar, no està a l'estudi. La tenim desplaçada.
1: I amb una missió.
2: Amb una missió que, de moment, està sent completament fallida, perquè no estem aconseguint que ella entri a l'hora que toca.
1: Perquè acaben d'arribar i s'estan instal·lant.
2: Sí. El Museu Marítim de Barcelona, a la preestrena de la... Bueno, no, a l'estrena de la Travessa VIP, que s'estrena aquest vespre a 3CAT, i ara hi ha la catifa vermella. Llavors, volem parlar amb els protagonistes que aniran arribant al llarg de la tarda. I, Marta, hi haurà un moment que pot ser com delicadet.
1: No, un. Molts moments que poden ser delicats, plens de cintotensió, en què la Juliana haurà de veure's les cares amb gent a qui ella ha criticat i qui al programa també hem criticat.
2: Clar, el moment per mi més tens serà amb la Goico, perquè no hi ha hagut una trobada física des de la crítica que se li va fer.
3: Perquè,
1: i des d'aquí deixa'm també posar en valor la feinada que fa la Juliana, perquè no només és la valenta que s'atreveix a dir les coses aquí davant del micro, sinó que després s'ha de menjar aquestes persones que critiquem cara a cara.
3: Sí, l'enviem de colom missatger i nosaltres com un estrus amagats.
1: Exacte, en Roger i jo sempre aquí evitant posar-nos a primera línia de batalla.
3: Pregunta que vols o segurament controlau. Jessica Goicoechea està confirmada en aquesta presentació de la Travessa VIP.
1: Per què? Sí. Et consta que té algun acte o alguna cosa de promo?
3: No, ho qüestionava simplement perquè na Goicoechea és una noia a Madrid, diguem, no? I pot ser tenir algun esdeveniment i passava de...
2: Jo crec que això entrava per contracte.
1: Jo crec que sí, a part perquè... que ahir va anar també a aquell passe amb la premsa que van atendre els mitjans, sí. I ella hi era. O sigui que...
3: Ah, i serà segur, llavors, clar.
2: Sí, sí, de fet ens han passat la llista de tots els concursants i no falta ningú, i en principi arriben a partir de 2:15.
1: Que també serà interessant poder parlar amb la Laura, perquè en les últimes hores, segur que ho heu vist, s'han fet bastant virals les seves declaracions al matí de Catalunya Ràdio, parlant sobre si els influencers s'han de posicionar o no, que si té un perfil buit, etcètera.
2: Sí, de fet, és un clip que jo crec que ella, aquest matí, quan s'ha despertat, no devia saber ni d'on li baixava, perquè a priori, mira, recuperem i ara comentem com han set aquestes declaracions.
4: Per exemple, el que està passant ara a Madrid, no? Amb la Puerta del Sol, com t'interpel·la, tu, la crisi de l'habitatge? Creus que tens una responsabilitat també en això? D'explicar, de denunciar el que està passant?
5: És que sóc un perfil d'entreteniment molt buit, realment. O sigui, no em puc donar tantíssima importància, ni podem donar tantíssima importància al que pensa un influencer que, en perdó, es dedica a ensenyar què s'ha posat de roba i on ha dinat.
2: Per tant, una nova polèmica que li esclata sense voler al voltant de les mobilitzacions i de la crisi de l'habitatge, i que no sé com interpreteu vosaltres, perquè a mi em dóna la sensació que l'últim que vol és crear polèmica i que intenta explicar-se de per què no s'està posicionant amb aquest tema.
3: Clar, però en una situació tan greu, fer pilotes fora ja és prou polèmic, sí. No?
1: Sí.
3: Perdó que t'he tallat, Marta.
1: No, perquè el meu punt és que crec que el que volia dir la Laura... No perquè siguem amics i això, perquè algunes vegades hem parlat d'aquest tema amb ella, fora també de micròfons. Crec que el seu punt era que els influencers no pretenen ser els informadors de moltes causes, que a ella això no li sembla bé perquè moltes vegades estem parlant de persones que no tenen aquesta informació, que potser són ciutadans, són ciutadans i no periodistes. O gent...
3: I gent molt mediocre a nivell informatiu.
1: Fins i que sí. Potser la Laura no vol caure també en aquesta trampa, de fer veure que en sap molt d'una causa i després cagar-la més. Sí, que ho feia més per una prudència i també per mi, una humilitat de dir jo no en sé prou sobre aquest tema, prefereixo no opinar, que no pas des del no em vull posicionar. És veritat que ha semblat que no es vulgui posicionar amb el tema de l'habitatge quan no costava res compartir l'història del sindicat de llogateres i quedar bé en aquest sentit. I jo crec que la Laura també comparteix totes les nostres opinions sobre aquest tema, sobre aquesta gran crisi.
2: Jo l'entenc amb això que tu deies de no tinc prou informació, crec que no em sabré explicar prou bé i per evitar malentesos...
1: I que he vist molts companys influencers cagant-la.
2: Correcte.
1: Perquè molts han anat de saberuts, de rates sàvies, i l'han acabat pifiant, i jo no vull fer el mateix, perquè també tinc responsabilitat amb tota la gent que em segueix. No ho sé, eh?
3: També hi ha escala de grisos en aquestes dues opcions que na Laura se planteja, perquè na Laura planteja com que ets o activista superactiu o escapista, que és com un poc la línia editorial que està a la gentella. Però hi ha tota una escala de grisos que és, per exemple, donàveu influencers o periodistes digitals o whatever, penjar reels de gent que sí que està informada en el teu Instagram i per lo tant donar-li veu gràcies a la teva plataforma a gent més informada. No?
1: Totalment.
2: De fet, aquest matí teníem el debat, no entre nosaltres, on es dibuixa la línia aquesta, a partir de quin punt s'han de posicionar els influencers, perquè tampoc pots pretendre que s'estiguin posicionant contínuament de tots els problemes que hi ha.
1: Si no ho fan, com nosaltres volem, ens deceben. Després n'hi ha alguns que obren la boca per primer cop i sentim què pensen, i llavors és una decepció encara major, perquè tant de bo molts no haguessin obert el... Saps?
3: Sí, no deus estar parlant de Nagoy Kotchea, així, perquè és veritat.
1: No ho sé, Ed Sheeran també, i tants d'altres, que per una vegada que es posicionen va i per nosaltres la caguen. Llavors és molt difícil i és un debat que no és tan senzill.
2: Juliana, bona tarda.
0: Hola, bona tarda, Roger, com vas?
2: Heu arribat bé?
0: Hola.
2: Hola. Què tal? No estem lligant, és que crec que no ens sent.
0: Jo us estic sentint ara.
2: Ah, val, doncs amb un retard descomunal, entenc jo.
0: Bé, no? És que saps què passa? Que han decidit muntar aquest esdeveniment, que diuen que serà l'esdeveniment més gros de tot 3CAT, que mai a la història s'ha fet un esdeveniment d'aquestes dimensions, aquí al Museu Marítim de Barcelona, a la zona de Drassanes, aquí a la capital, que és justament un museu on no hi ha cobertura a la part on fan la catifa vermella. Una elecció molt interessant i molt intel·ligent per part seva.
2: Juliana, perdona, acaben de passar per darrere teu agafats de la mà, perquè ho estem veient amb imatges, l'Arnau París i la Raix. Maquíssims.
1: No se'n perden ni una.
2: A la gala.
0: No se'n perden ni una, fan molta enveja, i us he de dir que mentre parlàvem, jo estava fent la meva crítica d'anunci a 3CAT per recol·locar-nos aquí en un lloc sense cobertura, però en realitat ells m'estaven fent senyals darrere de la càmera amb ganes de col·laborar, amb ganes de sortir, amb ganes de xerrar.
2: Escolta'm, qui veurem avui per aquí i qui et fa més respecte, diguéssim, d'entrevistar? Perquè la idea és parlar una mica amb tothom.
0: Jo crec, Roger, que la pregunta ja s'està formulant malament. La cosa és qui no veurem avui aquí. Ha estat tothom convidat, hi haurà moltíssims VIPs, hi ha tots els VIPs en principi que participen a la travessa que passaran per aquesta catifa vermella, hi ha la Laura Escanes, segurament el seu nòvio Joan Verdú, perquè ja us anuncio que han dinat avui plegats, vull dir que la cosa promet. Jo estic molt il·lusionada. Qui em fa més respecte? Jo estic neguitosa, perquè no sé molt bé com ho gestionaré quan em trobi la Jéssica Goicoechea, la model i empresària amb qui ens vam enamistar a principis de setembre, però tot ho farem i tirarem endavant, com sempre hem fet.
2: Li trauràs el tema a la Laura, de la polèmica que ara estàvem comentant aquí?
0: Totalment. Jo crec que el que és bonic de la Laura és que ella està oberta a la incertesa, al no saber i al no tenir sempre la resposta perfecta, no? Llavors, quan no treballes amb... quan no ets molt contundent amb les coses com la Laura, saps que ella està oberta a canviar d'opinió i a generar debat, crec que podem tenir una conversa interessant sobre el tema. De fet, ja avanço que l'hem tingut per WhatsApp avui al migdia.
1: I quina és la teva posició, Juliana? Perquè ara estàvem fent una mica de debat aquí. Què en penses?
0: Jo saps que no ho sé, tia. És que hi ha un punt que ja no sé què penso de les coses, perquè penso que hi ha alguna cosa del que diu la Laura que té molt de sentit, de dir per què la Laura s'hauria d'estar posicionant, la Laura o qualsevol altre perfil que es dediqui com ella a l'estil de vida, per què hauria d'estar explicant o distribuint informació d'un tema que en realitat amb ella poder ni li va ni li ve, i si ho fa, com ho ha de fer i què implica, saps? Perquè també penso, vale, que es posicionin. I què vol dir que es posicionin? N'hi ha prou en penjar un Instastory? Han de fer un vídeo parlant sobre el tema? I en quins temes sí o sí s'han de posicionar i quins altres, en canvi, els hi perdonem que no es posicionin? És com que no ho tinc molt clar. I llavors, per això també em sembla interessant que, com que encara és un debat que jo crec que molta gent viu des de la incertesa, que es pugui parlar justament amb una de les protagonistes, saps? Amb la Laura com a representant del col·lectiu influencer i de la gent que potser parla més de l'estil de vida i que en general no parla parla de política i que tot això realment li queda molt lluny.
1: Però sí que hi ha aquesta sensació que quan hi ha causes que són tan grans, que ja no és només, vull dir, una cosa d'ideologia política, sinó que va més enllà, sí. No? Que sí que esperem que la gent es posicioni, almenys els famosos, perquè jo almenys sento que tenen aquesta responsabilitat amb la fama que tenen. O sigui, jo espero posicionar-se, és que potser amb un Instastory ja em val.
2: Ja.
1: El que, però és que ja després... no em val, el que ja no, o no em cal és aquest vídeo que dius tu, fer-ne un reel, no?
0: Però clar, després quan es posicionen i parlen com la Goico, penso, és el que, escolta, ets influencer d'estil de vida, calla.
1: Exacte.
0: Saps, llavors...
1: És només no quan volem que diguin el que nosaltres pensem.
0: Clar, jo vull que tots pensin com jo i que tots defensin les meves idees, saps? En les seves comunitats de milions de seguidors.
1: Sí.
0: Però clar, no sé si això és possible. I no sé si també hi ha una part nostra de treure'ns expectatives, o sigui, que tot això té molt a veure també amb la caiguda dels influencers que tant es va comentar l'estiu, que poder també té més a veure amb la mirada que tenim nosaltres com a consumidors d'aquestes persones i assumir que no podem esperar depèn de què, de depèn de quins perfils, no ho sé.
3: També te dic que no Goicoechea, en aquest cas, que l'ho he posat d'exemple, se posicioni tan fascistament amb la de Ceuta, també és molt sa per al seguidor, perquè allà pot decidir si la vol seguir seguint o no. En el meu cas, per exemple, vaig dir fins aquí el meu seguiment en Goicoechea, no? Vull dir que en el fons també és positiu.
1: Sí.
3: Te'n dones compte de qui estàs seguint i ja no vols seguir
0: clar,
3: el seu camí.
0: Però tu millor, també, o sigui, això nosaltres que tenim unes idees molt formades i que nosaltres, per exemple, tampoc entenc que necessitem que la Laura Escanes ens diguin com hem de pensar. Jo crec que aquest assenyalament que es fa cap a les persones famoses insistint i exigint que es posicionin és més aviat pensant en la gent jove que el segueix i que encara poder no ha pres una decisió respecte a moltes qüestions polítiques. No? Llavors, a mi el que em fa por de les declaracions de la Goicoechea, per exemple, és que alguna gent ho llegeixi i digui ai, mira, aquesta noia té raó, no m'havia pensat així. Això és el que a mi em fa por,
1: bueno,
0: saps?
1: I també que és gent que, veig, em fa pensar que potser hi ha usuaris que només s'informen a través o que només consumeixen aquest tipus de contingut i que aleshores es pensin que allò és la informació. Això és el que em fa patir també de quan diem, no, és que els influencers heu de dir més coses, és que potser no són les persones que ho han de dir.
2: Si no estan prou informats, val més que no ho expliquin a vegades.
1: Per això, que potser una story d'algú altre ja està bé.
2: Bé, per una banda tenim a la Laura Escanes, que ara ho dèiem, ha preferit no opinar de la crisi de l'habitatge i d'aquí les crítiques, i a l'altre extrem jo hi posaria la Maya Romero, que s'ha posicionat sense manies. Heu de saber que l'artista ahir va ser guardonada als Premis La Vanguardia, que se celebraven al Palau de Congressos de Catalunya, coincidint amb la protesta que el sindicat de llogateres havia convocat a les portes de l'edifici.
6: I ens intenten fer fora de casa, ens quedem, perquè si cadascú...
2: Una manifestació amb algunes cares conegudes, perquè força oients ens han escrit en missatges com aquest, i això t'interessa, Jaume. Diu, hola, perfectes, avui a la mani per al decret del lloguer al Palau de Congressos s'han vist dos perfectes. Jaume Miranda amb una samarreta molt xula i Enric Auqué corporatiu amb les llogateres. Sou genials, ens veiem als teatres.
3: O sigui, m'agrada que me posicionin en el mateix nivell de fama i importància que en Enric Auqué.
2: De cares conegudes.
1: Jo vaig veure un reel on sorties, de la mani.
7: T'he de dir que tinc un luxe perquè estic pagant 720 euros, que no hauria de ser un luxe, però ara mateix, tal com estan les coses, està sent un preu ganga, pràcticament, no?
3: A mi me fa molta vergonya veure'm així, eh?
2: Ens han enviat molts oients, de veritat.
1: No, que us preguntaven als assistents quan pagàveu de lloguer, no, al mes?
3: Sí, és d'aquests moments en què jo crec que... O sigui, s'ha de deixar parlar els que saben parlar. Clarament no sóc jo en aquest cas.
1: Mira, un Laura Escanes.
2: Totalment,
3: no,
2: prefereixo
3: no
2: opinar.
3: No, a mi m'agrada. No, jo, per exemple, ara que jo també faig contingut a xatxes a un altre nivell que en el Laura Escanes, per suposat, a mi sí que m'agrada posicionar-me, però redirigint el meu altaveu cap a en els entesos, en aquest cas, en el cap de l'habitatge, no?
2: L'objectiu de la protesta era pressionar Pedro Sánchez, que assistia a la gala de La Vanguardia, perquè aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, i la mateixa Maya es va encarregar de fer arribar el missatge que s'estava proclamant des del carrer al president del govern espanyol, i ella va pujar a l'escenari a recollir el guardó i va aprofitar per entregar-li directament una cartolina que simulava aquest decret. Per tant...
1: Que també és un xoc de mons curiós, si més no, eh? Perquè els premis aquests, amb la gent que hi va...
2: Absolutament.
1: Amb les autoritats que hi ha presents...
3: Molta corbata i de cop una malla, que és com una pedorra en el millor dels sentits, evidentment, no?
2: Juli, fem una cosa. Tornem a connectar d'aquí una estona a veure si han començat a arribar protagonistes, perquè entenc que estan citats a partir de 2:15 i que encara no ha arribat ningú, no?
0: Home, ningú no diria, perquè de moment el que hi ha són moltíssims fans de La Travessa, Roger. Això sí que t'ho diré. La plaça aquesta del Museu Marítim està petada de gent que espera per entrar i per poder veure aquesta premiere, aquesta estrena de la Travessa 3, que en Marc Andreu i jo també tenim moltes ganes de veure. I si arriba alguna de les nostres protagonistes, t'ho faré saber.
2: Perfecte, doncs va, tornem a connectar d'aquí una estona. Fins ara.
0: Fins ara.
2: 2:02:15. A tot això, avui també hem rebut missatges al 677-27-1058 d'oients preocupats per la Maria Pombo. Ens diuen: bon dia a tots, no sé si esteu al cas, però el gat de la Maria Pombo, de nom Pluto, ha desaparegut fa ja uns 4 o 5 dies i no l'han trobat encara. Segons explica ella, han fet totes les recomanacions que li han fet per buscar-lo i res. Ella està bastant afectada. Us passo la captura de pantalla que estan fent circular totes les amigues, amics i família de la Maria. Molts petons a tots. Què en sabem del Pluto, Marta?
1: Ara ens posarem seriosos parlant d'això,
2: sí,
1: perquè
2: home,
1: normalment jo faig broma també, quan toca parlar de la Pombo, que m'encanta que hi hagi polèmiques, però aquesta vegada és un tema que ens sap molt greu i ho diem de tot cor. I va ser diumenge que es van encendre totes les alarmes perquè la Maria va publicar un Insta Stories fent saber a la seva comunitat que la mascota de la casa, que és en Pluto, que la gent que segueixi la família el coneixerà de sobres, en Pluto, el gat, portava 4 dies desaparegut. Llavors la Maria explicava que això era molt estrany perquè aquest gat es veu que és molt casolà, i que per tant això de sortir a passejar per la zona no acaba de ser la seva activitat preferida. Si algun cop sortia puntualment, ella explicava que de seguida apareixia a la porta de casa o alguna finestra que de seguida volia tornar a entrar al domicili, no? I llavors la Maria també donava detalls d'en Pluto, així com més pràctics, per si la gent se'l trobava, com que porta microxip però no collaret perquè no es deixava, que sempre ho havien intentat i el gat no s'havia deixat mai, i que han omplert la zona del barri de cartells per veure si algú el troba. I la Maria deia que estava absolutament trencada, literalment, obro cometes, porto dormint amb ell 9 anys i aquests dies estan sent una agonia. Llavors, la Maria va publicar un altre Insta Stories explicant el que en principi havia de ser una bona notícia, i és que la família ha adoptat un altre gat. O sigui, van rebre un nou integrant a la família fa cosa d'un mes, i que encara no ens ho havia explicat a nosaltres, els seguidors, però que tenia pensat presentar-nos el nou integrant aviat, que estava recopilant imatges perquè fos un post bonic, etc, etc.
2: Per tant, van coincidir aquests
1: en
2: dos
1: Pluto
2: gats.
1: En Pluto i aquest nou gatet, que encara no sé com es diu, van arribar a conviure unes setmanes, i es veu que estaven enganxats, que es portaven molt bé l'una sobre de l'altra, i ens ho ensenyàvem, una foto moníssima dels dos mixets a través d'Instastories. Però llavors la Maria seguia explicant que ara se sentia molt culpable, perquè es veu que en Pluto, el gat, diguéssim, vell, el més antic, va desaparèixer quan van canviar el seu sorral de tota la vida per un de millor i de més gran.
2: Ostres.
1: Com si aquest canvi hagués estat per ell un gran trasbals, una cosa que estava acostumat.
2: I va decidir fotre el camp.
1: No ho sap. I llavors ella deia, ho confessava així, eh? Potser no hi té res a veure, però ara mateix no puc evitar donar voltes absolutament tot. Si algú ha viscut una situació similar, m'encantaria llegir-vos. Llavors, Jaume, no sé si tu... Clar, tu tens una gata?
3: Jo tinc una única gata extra casolana, mai surt ni per sa finestra, però aquí per lo que descriu, jo tinc una gata que se diu Aramis,
1: per en honor a Aramis Fuster.
2: Molt bé.
3: A tot això m'agrada recordar-ho sempre, en Aramis Fuster és de Berga, que és una cosa que la gent no sap.
1: Sí.
3: Bé, però tornant a lo del gat, és que desconec moltíssim, primer, perquè mai li... O sigui, ella li va canviar sa caixa de caques, perquè mos entenguem.
1: Exacte, allà on fan les seves necessitats, no?
3: Jo mai li he canviat els tipus d'arenes, ni sa marca, no hi ha hagut cap trasbals per a sa meva gata en aquest sentit, però a part és que sa meva no surt ni per sa finestra, i per lo que entenc, en Pluto sí que fa alguna sortida o petita.
1: Molt puntual, no sempre, eh? Jo entenc que li agradava molt estar dins de casa. No ho sé. Llavors, ahir dilluns, les seguidores de la Maria li demanaven si hi havia novetats en la desaparició d'en Pluto, i ella va contestar amb 9 Insta Stories, aquesta vegada en vídeo.
8: Chicos, que me estáis preguntando que si hay novedades, y las novedades que no hay novedades, que es algo que me... no sé, estoy en casa y lo único que me hace es llorar, así que he venido ahora. Y es que cada vez que hablo... En fin, que no hay novedades. Y que estamos saliendo por las noches con linternas, todas las mañanas.
1: Jo crec que mai l'havia vist així.
3: Jo tampoc.
1: Ni parlant de la seva malaltia, ni...
2: Totalment, jo la veig molt trencada i en algun moment em pot arribar a semblar com frívol perquè jo no he tingut mai animals.
1: Clar,
2: ni he tingut
1: mascotes. Pensar...
2: I llavors penso, què li passa a la Maria Pombo? I quan veig que és per un gat, penso...
1: Et costa connectar amb aquesta emoció.
2: Dic...
1: Bueno, per ella és com...
2: No, absolutament,
1: la
2: i la gent que té gossos i gats... No sé si perdessis l'Aramis ara, si també quedaries com tocadíssim perquè forma
3: terrible,
2: part
3: quan
2: de la família.
3: Quan hem tingut algun problema que hem hagut d'anar al veterinari, perquè a més els gats, fins que no estan molt malament, no donen avís físic de que estan tan malament i has d'anar quasi d'urgències en el veterinari.
1: O sigui que aguanten.
3: Són com molt autosuficients, inclús amb el sofriment del dolor, perquè mos entenguem, no? És que ha de ser molt angoixant, perquè a més no és que estigui passant per un dol... toca amb fusta de que no sigui així, però de que en Plutó s'hagi mort. És que està desaparegut i és aquesta angoixa diària de no saber on pot estar i si pots fer alguna cosa, no?
1: Sí. Totalment. I llavors la Maria explicava també què és el que la fa patir més de la desaparició d'en Plutó.
8: Claro, lo que más me jode es que es un gato supernormal. Es que, claro, la gente lo ve por la calle y se cree que es un gato callejero. Y lo que más desearía con todo mi corazón es que alguien lo llevase a un veterinario para que con el chip no se amasen. Y me agobia un montón que esté pasando las horas y que no venga, empiezan las lluvias y... En fin, que no hay novedades. Y que gracias a todos vuestros mensajes, todos los tips que me habéis dado de sacar el arenero fuera, lo hemos hecho su arenero antiguo, que gracias a Dios no lo tiramos, y lo hemos dejado fuera, pero... No sé.
1: Ella la fa patir molt, que és un gat que sembla així de carrer, que la gent pot pensar que viu al carrer, les hores que no s'hi acosti...
2: Clar, que passi desapercebut,
1: exacte,
2: no
1: que la gent no s'hi fixi. I que han provat de posar aquest sorral que dèiem fora, l'antic, per a veure si serveix de reclam perquè ell torni.
2: I com és aquest gat, per reconèixer-lo?
1: Doncs és un gat dels més típics, saps? D'aquests que són tigrats, que tenen ratlles, pèl curt, ulls clarets, així com marró gris, el típic gat amb ratlles fosques, molt mono. I la Maria va compartir unes quantes fotos d'ell, detallava també que té les pupil·les dels ulls asimètriques i que gairebé, això no ho sabia jo, no té dents perquè les té trencades.
3: Ah, sí?
1: No ho sé. Això és el que explicava la Pombo. També explicava com és de caràcter, que és molt afectuós, però també molt espantadís. I que si algú el troba, que per favor, que l'agafi, que és completament inofensiu, que el porti al veterinari, que la contacti urgentment a ella o a tota... Aquí comença a etiquetar tota la gent de la seva família. En Pablo, que és el marit. Les germanes, la Marta, la Lucía o la Gabriela. O deia ella, literalment qualsevol persona del meu entorn. Jo he anat seguint les seves xarxes. Avui ella ha anat fent vida de shootings i d'altres històries que té per feina.
2: I que no ha aparegut, en Plutó.
1: I ha acabat afegint unes stories fa 4 hores dient que encara no hi ha novetats, que gràcies per tota la gent que s'està interessant i que la vol ajudar, però que de moment no l'estan trobant. Des d'aquí esperem que aparegui aviat.
2: Esperem.
3: I jo he de dir, o sigui, ara no vull frivolitzar ni semblar que m'enric d'en Plutó i la seva desaparició, esperem que torni aviat, però tornant en el debat d'abans, sé que sóc molt contradictòria i crec que ho estem sent totes perquè és com complicat, però me resulta estrany que una influencer tan important, quan hi ha una injustícia personal i individual, se reactivi tantes xarxes, però amb el tema de l'habitatge no se pronuncia en absolut.
1: Mira, ella no ha fet cap stories de la Mari Carmen, per exemple.
2: Però és que ella pensa molt diferent, no?, segurament, al que s'està defensant en aquestes mobilitzacions.
1: Però justament és un tema aquest que la Juliana ja explicava, que l'ultradreta també s'està apropiant.
2: Del relat, també. Bé, passen 6 minuts a 2:15, fem una pausa i en menys d'un minut tornem fins al Museu Marítim per saber com avança la premiere de la Travessa VIP.
9: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
10: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
9: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
2: Juliana Canet, bona tarda de nou.
0: Bona tarda, com aneu, guapíssims?
2: Molt bé, com està l'ambient? Ara sí que veig que estan arribant ja els convidats, eh?
0: Efectivament, els primers convidats ja estan apareguent. Són els participants de la Travessa VIP. Estem veient els teus millors amics, Roger, els tiets,
2: que
0: són els primers que han passat per aquesta catifa. I després també tenim la Neus i en Jair, És a dir, de moment tot cares amigues i cares amables. Els estan fent una mica de fotos.
2: Val, ens hem d'imaginar el fotocall, no? Atenent els mitjans,
0: efectivament,
2: ara.
0: Efectivament. Estan aquí ara al fotocall fent-se fotos i fent-se els guapos, la qual cosa els hi surt molt bé, perquè quan ja tens aquesta bona genètica de casa... Escolta, una cosa molt important que s'està comentant aquí entre bambalines és que uns dels convidats VIP que hi haurà aquesta nit és la família Cobercí, amb excepció d'en Pau, que ja perd poder una mica la gràcia,
2: el
0: també.
2: El pare,
0: no?
2: La mare...
0: És aquell moment de la independència.
2: I la germana, que és la Irene. Que...
1: El meme.
0: Sí, és una mica el meme aquest de la senyora de la independència. Però bé, si voleu, ara podem intentar enxampar-los, o què, Marc Andreu? Però estan amb la Selva, no?
1: La família Cobercí.
0: La Clàudia Fuertes de la Selva. Bueno, mira, jo us agafo i ja està. No, aquí tenim la Neus i en Jay.
2: Van espectaculars.
1: Que guapos!
2: Hola, què tal? Van guapíssims.
0: Hola, van molt i molt guapos, us estan dient a la ràdio, que aneu... Crec que mai us havia vist tan arreglats.
11: Ens hem arreglat bastant, eh?
1: Sí, arreglat molt, pels Gaudí...
11: La Neus va guapíssima, jo vaig a home hetero estàndard.
1: Vols saber on te l'he comprat, aquest mono?
0: No, un mono de color bordeus, llarg, preciós, amb una escota espectacular.
1: Mercat de Tordera.
0: Doncs vas guapíssima amb uns talonarros espectaculars. Nois, heu vist ja alguna cosa d'aquesta premiere, el primer episodi?
11: Sí.
1: Sí, el primer capítol l'hem vist.
11: Hem vist el primer capítol i no defrauda.
0: Us agradeu vosaltres?
11: Jo no m'agrado mai, però la resta estan estupendos.
1: La gent està molt guapa.
11: Molt guapa.
1: Nosaltres fem el que podem.
11: Hi ha gent molt guapa, la travessa és molt important. Tant saber-ho, gent molt forta. Bueno, i el tiro veient, què coi?
1: Ja... Que no li afecta l'aigua, eh? Se surten de l'aigua i són sirenes.
0: En canvi, tu diguéssim que l'aigua et mereix tenir tant.
1: O sigui, jo ja vaig dir des del principi que jo i l'aigua no som amics. A mi em van dir, és a Mallorca, i vaig dir, puc desapuntar?
0: Al final no vull anar a la travessa.
11: A la Neus li passa una cosa amb l'aigua, que és que només que li caigui una gota als cabells, queda automàticament tota rinxolada, sembla una altra cosa.
1: Sí, és horrible. O sigui, l'aigua no...
0: Escolta, esteu nerviosos? Perquè avui jo ja he anat veient que heu anat fent cosetes, la colleta d'amics de la travessa, però clar, la colleta d'amics, no tota la travessa, i avui al final hi haurà retrobaments amb tots els concursants.
11: Sí, nervis no, ganes.
0: Il·lusió fins i tot?
11: Punt d'il·lusió, punt de pell de gallina, poder, de veure gent.
1: Sí. A mi m'agrada retrobar-nos.
11: A la Neus li agrada la gent.
0: Guanyeu vosaltres?
11: No t'ho podem dir, perquè hem de pagar molts de cèntims a TV3. No puc dir res.
0: Bueno, nois, que vagi molt bé, molta sort, tenim ganes de veure-us i penseu que per nosaltres seguiu sent els nostres guanyadors, veurem què passa.
11: Això és l'important.
1: El cor. Guanyadors al cor, sempre.
11: Guanyar-nos el cor de vosaltres.
0: Bé, seguirem veient qui més apareix per aquí, perquè ara mateix tenim els tiets ben segrestats per la Clàudia Fuertes de la Selva.
2: Han arribat tots junts, Juli, els concursants,
0: ells
2: o cadascú
0: sí.
2: Amb el seu
0: no,
2: cotxe?
0: No. Ah, això no t'ho sé dir, nens, hem vingut amb autobús.
2: Bueno,
0: això encara
2: dir,
0: no he tingut temps d'enterar-me'n.
2: Que van arribant per separat.
0: Van arribant a comptagotes, però jo em penso que els tenen ja, en alguns almenys, tancats, diguéssim, en una sala i els van deixant anar, perquè abans he vist en Jair que anava amb unes bosses i que ja corria per aquí, bastant abans de passar per Catifa Vermella. O sigui, que entenc que alguns ja estan aquí des de fa estona i que senzillament aniran apareixent. Comencen, ja et dic, per aquests noms més nostrats, no? Un Jair, una Neus, uns tiets... Veurem quan arriben els Casses.
2: Clar, també serà interessant, a veure si podem parlar amb els Casses, amb la Sheila i amb el Christian. A veure,
0: et recordo que per mi ells són cares amigues, perquè jo els vaig entrevistar ja a Mallorca i són encantadors a uns nivells espectaculars.
2: Això com funcionarà, Juli? Després de la catifa, entenc que hi haurà una projecció aquí entre telespectadors i els protagonistes mateixos en una sala.
0: Efectivament, això és, hi ha una sala molt grossa i ja preparada perquè després puguin veure tota aquesta gent al primer episodi. Tota aquesta gent són els concursants, els seus amics, tots els senyors Trescat, la Laura, el seu nòvio i tots els fans de la travessa que han volgut acostar-se fins aquí. I després també estem veient alguns exconcursants de la travessa. He vist, per exemple, la Clara Miret, la Torroneta, guanyadora de la primera edició. Que venia molt i molt guapa. Vull dir que també, clar, entenc que per als concursants anònims de les altres edicions avui és un dia important.
2: Clar, de retrobaments també amb l'equip i tot això. També em faria molta gràcia veure si podem parlar amb ells, en Miqui i la Raquel Sans, que per mi són com una de les parelles de preferits pel públic en general, de veure com ho fan en aquesta travessa. Que en el tràiler... Bueno, jo he vist unes imatges de la Raquel caient. Les heu vist vosaltres, aquestes imatges?
0: Bé, ja sabeu que la Raquel es va lesionar.
3: Sí, certament.
1: A veure, tu has d'intentar quadrar les coses que han passat amb les coses que pots intuir. Però... Hi va haver uns dies que la Raquel no va presentar el TN.
2: No, correcte.
1: Vale.
2: Però que hi ha una caiguda, jo crec que és el primer capítol, o en almenys en el tràiler que han avançat, que crec que té una caigudeta, la Raquel.
1: No
2: sé si és la gran caiguda.
1: No sé si és la gran caiguda.
2: Val, i està muntat.
1: Sí, només una mica d'ensurt.
0: Però que es va quedar una nata que flipes i es va fer molt de mal, pobra, això és verídic, perquè va haver de demanar la baixa, vull dir que pobra, li ha costat recuperar-se, sí, i tot sí. I així, ella no se n'empenedeix gens, diu que s'hagués presentat mil milions de vegades en aquesta aventura i que ha estat una experiència que ella explica que li ha canviat la vida. Tu imagina't quina intensitat, és que a mi em fa un fomo horrible, jo m'ho estic passant malament cobrint aquesta catifa.
1: I d'aquí el títol de la cançó dels tiets i en Miqui Núñez. Raquel Sanz.
2: Sí, va avançar la Juliana, que no sé si avui sonarà, m'imagino que sí, no?
0: Hem sentit sempre o hem crescut amb la teva veu. Fa alguna cosa així. Avui els hi, a veure si la canten ara els tiets, intentaré enganxar-los.
2: Perquè què, no els tenim, ara? M'estàs dient amb això?
0: És que estaven
2: tiets?
0: Segrestats pel senyor Trescat, perquè volien, han prioritzat com sempre la televisió. Això va així, nen.
2: Vale, mira si els podem tenir i si no, connectem d'aquí una estona.
0: Som-hi. Ara us he volgut ensenyar una mica la sala aquesta on faran la projecció, que també és molt xula, perquè és veritat que el Museu Marítim impressiona molt, és un espai molt gran, i tota aquesta arquitectura molt endiloquent, molt medieval, i realment el senyor Trescat crec que tenia raó quan va dir que aquest és l'esdeveniment més gros que ha muntat fins a dia d'avui per presentar un programa.
2: Us heu d'imaginar la Juli amb tots els aparells de la ràdio, el micro, els auriculars, caminant com una boja.
3: Caminant com un museu marítim. Però és que està a l'aeroport de Palma.
2: Sí.
3: Està fotent unes caminades.
2: La gent, i ara s'acosta el protocol.
0: Podem parlar amb els tiets, ara, que estem en directe?
2: Molt bé, demanant permís.
1: Que educada, la meva
0: Espera,
1: nena.
0: Que estan parlant amb el Telenotícies i després els enxamparem nosaltres. Aviam què ens poden explicar.
2: Uns tiets que poden ser la sorpresa d'aquesta edició, eh?
0: Home.
2: O no? Per mi no, però hi ha gent que hi creu molt amb els tiets.
0: Bé, al revés, Roger, per tu sí. És a dir, facin el que facin, només que aconsegueixin no marxar els primers, per tu ja serà una sorpresa.
2: Per mi és una victòria, sí, perquè per mi el primer dia...
1: Serà derrota personal, perquè t'hauràs de menjar les teves paraules, i et vaig dir, l'acompanyament el pots triar, una mica de manideta o amb patates?
2: Exacte, doncs mira, amb patates a triar.
1: Olé.
0: Què voleu que els hi pregunti, família, els tiets, quan els tingui ara aquí al davant?
2: No, home, doncs això, si estan contents amb el paper que han fet. No cal saber si han arribat molt lluny o no.
1: I pregunta'ls si guanyen i endevina les cares que fan.
0: Mira, jo només us diré que els dos van molt elegants, han optat per una mica de polo, una mica de pantaló de traje, els porta fins i tot una americana, i tot i així els peus hi porten bambes. I fins i tot intueixo que la bamba que porten Xavier Coca podés inclús la que va fer servir per la travessa, perquè les veig molt esportives. Nois, espereu un moment. No, un moment, que estem en directe. Esteu contents amb el vostre paper a la travessa?
12: Espera.
0: Perdoneu, que ens estan renyant. Esteu contents amb el vostre paper a la travessa?
12: Molt. Molt contents.
2: Molt, eh?
0: Ho diuen amb un somriure, Roger, un Mare somriure de cofois i de trapelles.
2: Poseu les patates al forn.
12: Sí, realment. A veure, anàvem a passar-nos-ho bé i això es va complir. I avui més. Estem veient moltes cares conegudes per aquí.
1: Fan una cara de guanyadors? Fan una cara de
2: guanyadors.
0: Diuen que feu molta cara de guanyadors, i és veritat. Però sobretot jo crec que feu cara d'il·lusionats, perquè vosaltres una festa major i un moment de comunitat sempre el gaudiu com a bons nois de molt de Mataró i molt dels vostres, i avui es nota que el que més gràcia us fa d'això és el retrobament.
12: Sí, que realment és un retrobament una mica fictici, perquè ens hem anat trobant quasi cada setmana.
0: No amb tothom.
12: No tothom tenia l'agenda disponible per trobar-se cada setmana.
0: Qui us heu anat trobant cada setmana? Tu, en Miqui, la Raquel?
12: La Raquel, en Víctor, la Laia, la Gador, la Carlota, no sé, una mica de tot.
0: I com fa la cançó de Raquel Sanz, que publicareu, entenc, molt en breu, si no pràcticament demà, poder, per l'estrena de la travessa?
12: Jo no sé d'on estrena la informació, però jo crec que no és certa, eh?
0: Hem crescut, nana, la teva veu.
12: No, has fallat amb una cosa.
0: Quina cosa?
12: Sortirà demà.
0: I quan surt la cançó?
12: El què? Quina cançó?
0: No és una cançó?
1: Mira, hi ha prou, eh?
2: Sí.
0: Poder sortir avui?
12: No, avui no sortirà res.
0: Avui no, per el que sigui, no us va bé.
12: Avui estem aquí tranquils, ja, si ha de sortir alguna cosa ja sortirà d'aquí unes setmanes.
1: Juli, pregunta'ls si tenen alguna cosa a dir-li a en Roger.
0: Teniu alguna cosa a dir-li a en Roger?
2: Que mirin Roger, els ulls i m'ho diguin.
0: Diu, que el miris als ulls i li diguis.
12: Roger, ves comprant sabó per rentar-te la boca. És broma. No sabem que no confiaves gens en nosaltres,
2: gens,
12: i crec que hem fet un bon paper.
2: Mira,
12: et sorprendrem.
2: Doncs, molt bé. Per tant, no són els primers eliminats.
12: És en castellà, però en boca cerrada n'entren mosques.
2: Doncs no entrarà res aquí.
0: Déu
2: res
0: meu,
2: res.
0: Bueno, De moment, nois, a mi m'esteu donant bastantes pistes, o sigui que us deixo marxar perquè no sigui que us passeu de xulos i al final hagueu de pagar el preu per haver xerrat de més. Que vagi bé, guapos, molta sort. Bé, ells fantàstics, com sempre, i radiants. Roger, em penso de veritat...
1: Jo crec que guanyen,
0: em penso de veritat que t'enduràs un disgust.
2: Sí, no.
1: I una cosa, jo... Van ser els meus guanyadors, eh? Aquí va haver una porra, sí, fa molts mesos.
2: Tu has apostat sempre molt per ells.
1: Perquè jo he tingut un molt mal inici de curs, a nivell intuïció bruixil, però estic remuntant, eh? Tinc
3: a
1: aquesta sensació,
3: ara. Jo no tinc gens d'informació, però sempre s'ha dit, de Laura Escanes i així, que els tiets han format part, una part primordial d'aquesta edició de la Travessa VIP, i que han ajudat a que fossin una pinya...
13: Fora de càmeres,
1: sí, sí,
13: a crear...
1: Sí, cohesionador. Sí.
3: Tot això indica, per mi, intuïció, que no són els primers eliminats, però tampoc els segons. Vull dir que deuen estar fins gairebé a la final, no? Si ells han fet com a tot aquest nucli familiar.
0: No ho sé, però és veritat que se'ls veia una cara de satisfacció, una cara d'entremaliadura, els hi brillaven els ulls. Això, com a mínim, deu voler dir que s'ho han passat molt i molt bé.
2: La Sheila i en Christian deuen anar al seu aire, arribaran quan els hi vingui de gust, ja no parlem de la Goico, no? No sé a quina hora estaven citats, tampoc.
0: No sé pas a quina hora estaven citats, em penso que a partir de mitja tots els concursants, però és veritat que aquí de moment el que hi ha és una cua d'influencers locals i estatals que volen passar per la... Bueno, i que han estat convidats a passar per la catifa vermella. Hi ha un noi ara fotent aquí trucs de màgia, etcètera, vull dir que no fa pinta que hagi d'aparèixer en breus.
1: I en Joan Verdú, on el tenim?
0: En Joan Verdú de moment no apareix, perquè suposo que farà una aparició estel·lar juntament amb Laura Escanes, que sí que sabem que serà l'última de trepitjar aquesta catifa vermella, que ja us ho haurem d'explicar demà.
2: Val, Juli, fem una cosa, com que encara ens queden uns 10 minutets, si en qualsevol moment apareix una d'aquestes cares que ens interessen moltíssim, obres el micro i entres directe, val? I intentem parlar amb ells.
0: Ja t'hem entesos. Perfecte.
2: Doncs va, 11 minuts i les 7... Aprofitarem, Jaume, per parlar novament d'en Ferran Torres, perquè aquests dies se l'estan parellant amb la tiktoker Fabiana Sevillano.
3: Sí, tot va néixer a una festa que s'ha de fer ara fa una setmana a Madrid, una festa exclusiva amb diversos jugadors de la selecció espanyola. Com recordareu, en Ferran Torres va fer una entrevista en El Hormiguero d'en Pablo Motos el dilluns passat, una entrevista bastant vergonyosa, no?, que la vàrem comentar. I en acabar va dirigir-se a una discoteca madrilenya amb diversos companys de gremi i algunes amigues selectives.
1: Que bona aquesta cançó!
3: És boníssima, s'ha de reivindicar més. M'agrada, no? Bé, entre aquestes convidades selectes, l'empresària de la nit Titanati, que mai falla enlloc, ja ho sabem.
2: Mira.
1: Ahir, la comitiva del que no surti d'aquí, que va anar a veure La Bola Negra als cinemes, es va trobar la Titanati, cara a cara. I et diré més, vam intercanviar més de 3 i 4 paraules.
2: Vam estar parlant una estoneta perquè vam haver de fer cua junts i estava ben bé darrere nostra.
3: Perquè ella també anava a veure La Bola Negra.
1: La Bola Negra, sí.
2: Amb una amiga, em sembla que hi anava.
1: Amb una altra noia.
2: I vam estar parlant una mica també en general de Barcelona, del món de la nit.
1: De la festa, dels famosos.
2: Dels locals que li tanquen i llavors els
1: tenen a obrir. A veure, què has d'explicar, que potser ho vam parlar amb
3: ella. Jo m'estranya, però jo pensava que ella només anava al cine a sessió matinal, aquestes de nois, que és a l'hora que ella no fa feina, perquè la nit és la seva franja laboral. Bé, ahir lliurava.
2: Ahir, sí, tampoc era molt tard.
1: No, era vespre, sí.
2: A les 9 era fora.
3: A les 7 ella se maquilla per començar a fer feina.
2: Exacte, comença el dia.
1: Ella és un mussol.
3: Exacte. Bé, en aquesta mateixa festa també hi havia l'influencer Fabiana Sevillano, amb més de 2 milions de seguidors a TikTok, i que després presentaré millor. O sa també tiktoker d'esports Sofia Anyway, una noia mitjanament popular que en acabar sa festa va penjar un story a Instagram per als seus millors amics. És a dir, un vídeo amb un visionat molt limitat, només per 10 persones. I ella explicava com havia anat sa festa i qui havia estat amb en Ferran Torres.
14: Fabiana Sevillano se ha comido la boca.
0: Con Ferran Torres.
14: Esta información que os estoy dando en exclusiva.
0: Ni Javi
14: Hoyos llegó tan lejos. Fabiana Sevillano llevaba toda la noche roneando con el Alex Baena y de repente sí ha ido a una esquina. Y porque hemos ido a saludar al DJ y hemos visto un microsegundo cómo se comía en la boca. Microsegundo, ¿eh? Porque
0: literal,
14: no ha sido más.
0: Literal.
2: Microsegundo.
3: En Sofia Anyway va declarar que en Fabiana Sevillano i en Ferran Torres s'havien menjat sa geniva dins aquella discoteca i tot pareixia apuntar que era una informació realista, ja que l'intenció de Sofia Anyway en cap cas era filtrar-la i guanyar notorietat.
1: I com se li filtra, doncs, que és algú d'aquests 10?
3: És que ella ho va compartir entre 10 amics, que això ho sap en Javi de Hoyos i ho vaig traslladar, que només eren 10 amics, i algú d'ells la va vendre compartint el vídeo en públic. A més, crec que tot ho fa encara més gros si sabeu que després després no se fia anyway. Quan se va filtrar el vídeo, se va treure les xarxes, perquè jo crec que estava molt en contra de que això se filtrés, no? Però aquí la gran pregunta que molts se deuen estar fent, i crec que tu també, Roger, te l'estàs fent, és qui és na Fabiana Sevillano?
2: A mi que m'ho expliquis amb aquest...
1: Que mai... Ha sonat aquesta cançó quan es parlava de Fabiana Sevillano.
3: No, sóc el primer.
1: Jo crec que sí.
3: Algú havia de posar la primera pedra. Bé, na Fabiana Sevillano és una tiktoker sevillana de 24 anys que encaixa en el rol d'influencer de lifestyle perquè, resumidament, penja vídeos de ball, de ballaruga, viatges i maquillatges a les seves xatxes.
13: Hola, niñas. Hoy vamos a hacer un lip combo nuevo. Ya llevamos 3 días haciendo esto. Hoy vamos a tirar por otro formato y voy a utilizar uno de los rotuladores. Tengo entendido que te tienes como que difuminar rápido porque si no... Se queda muy fijo, ¿vale? Es que está guapísimo, de verdad. A mí me encantan estos lip combos y brillantosos.
3: S'ha fet molt reconeguda en els darrers anys per els seus conflictes amb sa també tiktoker Lola Lolita o per haver participat a sa darrera velada de l'any d'aquest juliol, que és aquesta competició de boxa entre

0: tàctil, que se cregui que tenim 3 mesos de vacances, la resta de mortals.
1: És en aquests moments que penso, tant de bo no tinguessin internet, no?
2: Sí, hi ha coses que val més.
0: I tant de bo tu no tinguessis mòbil, no? Exacte. Per veure aquestes misèries.
1: Seria per la finestra.
0: Bé, com deia, la influencer Sofia Anyway havia filtrat sense voler que en Ferran Torres i na Fabiana Sevillano s'haurien morratjat en aquella festa. I de bé, la boia de neu s'ha fet tan gran que na Fabiana Sevillano, perdoneu, ha contestat. Ja vos dic que no ho ha fet amb un burofaig, ni amb un comunicat oficial, ni amb una carta formal publicada per la revista Hola. Ho ha fet com se fa en 2026, perquè ha escrit a l'oracle rosa, que és en Javi de Hoyos, per tal de que ell faci de colom missatger.
3: Fabiana Sevillano i Ferran Torres, ¿qué está pasando? Le he preguntado a Fabiana y os voy a dar ahora la versión de Fabiana, lo que ella me ha dicho. Ella me ha dicho que esto es absolutamente falso, que ella no conoce de nada a Ferran Torres, que en todo caso alguien la puede haber visto ir a saludar a Alex Baena porque tienen amigos en común, pero que a Ferran no le conoce absolutamente de nada, que está flipando con toda esta historia y me recalca que es mentira. Esto es lo que me dice Fabiana Sevillano.
2: Per tant,
0: no sé què em penseu. Jo tinc sensació que sí que hi ha hagut alguna...
1: Jo crec que també.
0: Besada, robada, a meitat de nit. A més, na Fabiana té privilegi de saber que una festa on hi ha futbolistes mai hi ha mòbils. Per tant, no hi ha imatge d'aquesta suposada besada, no? I recorda'm, no, Sofia Anyway no volia filtrar aquesta informació de forma activa i explícita i conscient. Per tant, això ja me denota que probablement sí que és certa aquesta informació. L'explicava entre amigues.
4: 5 minuts i arribem a les 7. Fem una última ullada al Museu Marítim de Barcelona, a la catifa vermella de la Premiere de la Travessa VIP. Ha passat algú destacable, Juliana, mentrestant?
5: Mira, han anat passant la Carlota Bruna, la seva companya Gador, que fan equip a la Travessa, i també els esportistes, en Víctor i la Laia, que per mi ja són part de la família. I ara estan posant plegats la Rais i l'Arnau París, juntament amb el xocolater, amb el mestre xocolater de fer, el Lluc Closelles, de la teva zona, Roger, exnòvio de Martina Puigverd, que n'hem parlat molt també aquesta temporada. Deixa'm dir, sobre el tema de la Fabiana Sevillano, disculpeu que us estava escoltant, que 100% es van embolicar, i ho diu totes les persones que van treballar en aquella festa, totes les persones que la van organitzar. Vull dir-te que ella ja ho pot negar, però això ja ho diu Laura Fa, que els famosos sempre menteixen.
4: També diré que un micropetó, no sé si es pot comptar com a... No? Un microsegon, diu que va ser, no?
0: Escolta, a mi ja me resoldria el meu malestar personal amb la meva vida sexoafectiva tristíssima.
4: Vale, perfecte. Doncs així...
1: Una menjada de boca compta.
0: Sí.
5: I pel que fa a la resta de noms de gent que va apareixent per aquí, de moment res. Estan passant tot d'influencers espanyols que jo no coneixo i que estan convidats. Per la resta no... no
1: demà
5: no
1: fem ressenya de què ens va semblar la bola negra?
4: Jo crec que sí, no? Perquè...
1: Demà. Ens ho demana la gent.
5: Demà fem programa de cinema, Marta, perquè hem de parlar de la bola negra, hem de parlar de què ens han semblat aquests primers episodis de La Travessa i de les declaracions que ens acabin de fer els famosos d'aquí.
4: Que m'ha sorprès molt que avui l'Alberto, mira, a la tarda, aquí a l'estudi fa una estona, dient que no li ha agradat gens la pel·lícula, no? Que s'esperava... Bueno, tenim moltes expectatives.
1: Sí que reconeix que hi ha escenes boniques, que està ben feta, que és molt poètica i que és bella, però que no, que no l'ha commogut. Escolta'm, això és molt personal.
4: No, doncs demà comentarem a veure què ens ha semblat també. I tu, Jaume, quan tens previst veure-la?
0: Jo la veuré demà després del programa.
4: Bueno, doncs ja ho comentarem, quan l'hagis vist.
0: Anant per parts.
4: Juliana, demà acabarem de sentir els protagonistes que s'han presentat a l'hora que han volgut, però demà els sentirem aquí el que no surti.
5: Perfecte, que vagi bé, guapíssims.
4: Que vagi molt bé.
1: Ara Tot Costa especial, 10 anys.
4: És veritat, especial 10 anys del Tot Costa.
1: Des del Museu d'Història.
4: En programa especial. Tornem demà a partir de les 6.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Pedro Sánchez i el PSOE negocien a contrarrellotge el suport als dos decrets sobre habitatge aprovats ahir pel Consell de Ministres. Sobre la taula, una data límit. Divendres és el dia que se celebra la sessió extraordinària del Congrés per validar els decrets de l'executiu. Inclouen mesures que pretenen frenar els desnonaments de persones vulnerables i prorrogar 2 anys els contractes de lloguer. Amb el simbòlic cas de la Mari Carmen ressonant encara als carrers, el president espanyol reclama responsabilitat i empatia als socis de la investidura davant la crisi de l'habitatge.
2: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
1: El primer decret, el que conté el gruix principal d'accions, és el que té més números de prosperar. En canvi, el segon, amb la pròrroga indefinida dels lloguers que reivindica sumar, neix pràcticament mort. Aquestes dificultats de l'executiu per tirar endavant aquests decrets evidencien més que mai la complicada aritmètica parlamentària de la legislatura. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: Un centenar de persones acampen a la plaça Catalunya de Barcelona en defensa del dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la mobilització de la Puerta del Sol de Madrid. Creuen que els decrets aprovats pel govern espanyol són paper mullat i demanen als sindicats d'habitatge que s'assumin a la protesta.
1: La Generalitat es compromet a comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades i s'ofereix a adquirir-ne mitges amb persones de més de 40 anys. Ho ha anunciat Salvador Illa al debat de política general. L'oposició, però, considera que són anuncis que no serviran per resoldre la crisi de l'habitatge i acusa el president de fer un discurs triomfalista.
3: Aquest dimecres es compleixen 2 mesos de l'entrada massiva de migrants a Ceuta i el conflicte continua obert. Els veïns i les autoritats de la ciutat autònoma demanen agilitzar els tràmits per expulsar els migrants, mentre que el govern espanyol reclama un esforç a les comunitats per acollir els més de 2.800 menors no acompanyats.
1: Gonzalo Suárez, Goya d'Honor 2026, ha mort als 92 anys. Entre les seves pel·lícules destaquen La Regenta, la sèrie Los Pazos de Ulloa o Remando al Viento. Va treballar amb Carmen Maura, Charo López i Hugh Grant, entre molts d'altres. Les pluges torrencials d'ahir van provocar inundacions i una jornada caòtica tant a les carreteres com al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
3: Els bombers van atendre més de 850 avisos en una jornada en què diversos municipis del litoral i prelitoral central i a l'Empordà hi van arribar a caure més de 100 litres per metre quadrat. A Barcelona es va tallar la ronda de dalt durant hores perquè s'havia inundat un túnel a la Vall d'Hebron i fins a 5 línies del metro van quedar afectades. Tot i que avui el servei es reprendrà amb normalitat, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, reconeixia a 3Catinfo que caldrà repensar algunes actuacions a la xarxa.
4: Doncs poder fer actuacions del reforç dels pous de bombament, poder evitar i treballar més aquests punts on han entrat, que tinguin més dificultats per entrar o pujar algun dels nivells. Crec que hem de fer tots una reflexió de del que ens ha funcionat durant molts anys, però hem de fer, introduir canvis i fer les millores que pertoquin.
3: A Gavà van rescatar una dona i el seu nadó de 5 mesos atrapats dins el seu cotxe després que els arrossegués una riera, i a Sant Cugat del Vallès molts veïns, especialment a la Floresta, han hagut de marxar de casa seva perquè l'aigua ha arribat a 1,5 metres d'alçada.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut a la pista del Dubai per 94-87 en un partit de la segona jornada de l'Eurolliga. L'equip blaugrana s'ha vist perjudicat per un segon quart molt dolent. Kevin Panther ha estat el màxim anotador del Barça i també del partit amb 25 punts. El Manresa, per la seva banda, juga aquest vespre a la pista del Pau Grec en la primera jornada de l'Eurocup.
3: A la Lliga de les Nacions, la selecció espanyola ha golejat Croàcia per 4-1, Lamine Yamal ha fet 2 gols i l'han triat MVP. El català Marc Pubill i el basc Nico Williams han fet els altres 2 gols. Fins a 5 jugadors del Barça han tingut minuts. A banda de Lamine, també han jugat Pau Cubarsí, Fermín, Pedri i Rodri.
1: En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el president del Barça, Joan Laporta, ha mostrat la seva preocupació per la possible lesió de Rafinha en l'amistós entre Austràlia i el Brasil. El Barça no ha informat de moment si hi ha lesió o no, i la Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties.
0: Fins aquí les notícies.
5: Molt bon dia, matiners. Hem arribat ja al dimecres, meitat de setmana. Macià, posa'm una mica de música per ambientar la situació. Vosaltres recordeu la pel·li Pocahontas, no? Suposo, bon dia a tothom, eh?
6: Bon dia.
5: Benvinguts, benvinguts. Pocahontas, quan anava amb la canoa, i no irà a Sant Lobau Llarga a l'Alnato. Em vaig sentir així sortint de Barcelona, perquè vaig veure tots els cotxes a la ronda de dalt. Espero que no hi haguessin moltes complicacions de cotxes malmesos. I també a Badalona. No sé si heu tingut mai la sensació de que esteu a punt de flotar amb el cotxe.
6: No,
7: perquè quan vaig arribar a la feina no plovia. Quan vaig arribar a la feina no plovia, quan vaig marxar seguia sense ploure. Per tant, va passar alguna cosa entremig que vam explicar al programa, però...
5: Vaig acompanyar una mica a Badalona i em va dir: no et preocupis, que Elias, mig metre d'aigua, eh? Em va dir: pensa que tot això es neteja pel cotxe, et quedarà el cotxe fantàstic per sota.
7: T'explicaran.
5: Esperem que poguéssiu tornar tots a casa com cal. Engeguem el programa.
8: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, que ja hi tornem a ser. Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 30 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que després d'un dimarts de ruixats torrencials, avui el temps serà més plàcid. De bon matí hi haurà bancs de boira a les planes interiors i núvols a l'oest del país, inofensius. A la tarda tindrem estones de sol, però també algun ruixat al Pirineu, a les muntanyes de Prades i als ports. Les temperatures seran més altes. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Deltebre el sol sortirà a les 7:53 i aquí el dia durarà exactament 11 hores i 48 minuts.
0: Lara García, també, bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Albert Serra, director i productor de cinema, ha dit això en una entrevista al diari Ara. Haver convertit els joves en idiotes ho fa tot molt més avorrit. No sé què en penseu.
0: Les paraules de Serra que no ens deixen indiferents. Segur que té molt a dir-hi d'aquesta frase, o sobre aquesta frase, Maiol Roger. Molt bon dia, Maiol.
3: Molt bon dia. Millor no fer cap comentari.
0: Ah, no?
3: No, millor que no, perquè és que l'Albert Serra té molt talent per les frases, però a vegades també s'ha de reflexionar sobre si sempre hem de tractar els joves com a idiotes o no, perquè d'idiotes n'hi ha tot arreu.
0: També tens raó.
3: I hi ha un llibre que ho descriu perfectament, que és de Nucci Ordine, que diu que en qualsevol número de persones X sempre hi haurà algú que és un inútil. Per
0: Veus?
3: Tant, els joves, els adults i a qualsevol lloc.
0: M'anava bé el teu comentari. A partir de les 6 del matí engega el matí de Catalunya Ràdio.
3: Mira, avui estarem al Parlament per parlar del debat de política general, perquè avui tindrem les rèpliques de l'oposició, parlarem amb Josep Rull, amb la portaveu del govern Sílvia Paneque, Oriol Junqueras i una mica amb tothom qui passi per allà, per dir-ho d'alguna manera, recollint el pols de la política catalana. També anirem a Madrid per veure com s'està reaccionant el decret d'habitatge o els dos decrets que va proveir el govern espanyol. Parlarem amb el ministre Ernest Urtasun i també farem després secció de benestar animal amb Evelyn Segura.
0: D'aquí uns moments, per cert, també recordarem una enganxada monumental d'ahir a Televisió Espanyola, Laura de la Uno, Mitjau Rondo i Míriam Nogueras. Ho escoltarem tot plegat. Aquest programa és un programa de novetats. Fa pocs dies que la tenim de col·laboradora amb les seves reflexions a Agnès Marquès i avui donem la benvinguda oficialment al Macià Closes, el nostre nou tècnic dels matiners de Catalunya Ràdio. Prepara't, Macià, perquè a partir d'avui també jugaràs a la dada Maria. Prepara't, perquè aquí també hauràs de participar-hi. Bé, tal i com està tot plegat, us proposo una manera d'arrencar el matí i ho faig jugant i recordant que no hauríem de perdre l'essència dels nens i nenes que vam ser. Na, na, na.

0: A començar el matí, sens dubte, aquesta és una de bona, la de Inner Circle amb Games People Play. I és que el 30 de setembre de l'any 2020 va morir el creador de Mafalda, Joaquín Lavado, més conegut com a Kino. I en un món emmalaltit on em sembla una mala idea, no em sembla una mala idea, millor dit, recordar una de les moltes reflexions que ens va deixar una nena irreverent, inesperada, que plantejava i planteja interrogants en to d'humor i gairebé sempre resulten incòmodes les seves reflexions. Per exemple, l'ideal seria tenir el cor al cap i el cervell al pit. Així pensaríem amb amor i estimaríem amb saviesa. L'ideal seria tenir el cor al cap i el cervell al pit. Així pensaríem amb amor i estimaríem amb saviesa. La Mafalda sempre ens fa falta, i més en un món que viu moments molt complicats.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Ui, que tard que anem avui, ja 5 del matí, pràcticament 12 minuts. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormia?
2: Doncs mira, avui tenim una d'aquelles històries que té suc. Douglas Carter ha sortit aquesta matinada d'una presó de Utah, als Estats Units, després de passar-s'hi 41 anys com a culpable d'un crim que ara resulta que probablement no va cometre.
0: I a més, la manera en què s'ha desvelat tot plegat és sorprenent, perquè crec que es podria haver fet abans. Expliquem-ho.
2: Ara ho expliquem. El bo d'en Douglas ara té 71 anys i va ingressar a la presó quan en tenia 30.
0: Mare meva.
2: Carter, Douglas Carter, havia estat condemnat pel brutal assassinat d'una dona l'any 1985. La dona resulta que era la tieta d'un excap de la policia, i això, ja veuràs, és bastant important per aquesta història. Ell sempre va defensar que era innocent i assegurava que la confessió que el va condemnar la va signar sota pressió policial. No només això, sinó que la sentència s'havia basat en el testimoni de dues persones que anys més tard van afirmar que havien mentit perquè la policia els ho havia demanat. Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí.
2: Ara ve el gir de guió. S'ha tornat a analitzar unes mostres de sang trobades en una maneta d'una porta i a l'ADN del mànec d'un ganivet. I, oh, sorpresa, cap de les dues corresponia al bo de Douglas Carter. Ara l'han deixat en llibertat vigilada a l'espera d'un nou judici que se celebrarà l'any que ve. De moment, Douglas Carter pot reprendre el que estigués fent fa 41 anys, tot i que haurà de dur una turmellera. I... És a dir, que encara estarà
0: sota vigilància.
2: Vigilància policial. I també li impedeixen acostar-se a la família de la víctima, com si hagués tingut alguna cosa. I jo pregunto, surts de la presó després de 41 anys? I què és el primer que fas?
0: Home, jo em foto una cervesa.
2: Celebrar-ho, no?
0: Jo, el primer que faria seria una cerveseta fresqueta. 40 anys tancat en un lloc per un crim que no has comès.
3: Et banyes al mar.
0: L'altre.
4: Sí, estava pensant
0: amb
4: el mar.
0: Ah, sí?
2: Home,
0: sí,
2: jo te quedo una mica lluny, no?
4: Allà no li queda gaire bé. Doncs pues a un riu de parlar.
0: Increïble la història. Àlex Bosch, moltes gràcies. Va, fins demà. Adéu. Un minut, arribem a un quart de 6 del matí. Avui el món serà un lloc millor si tira endavant la nova recerca del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques. Andreu Merino.
5: Els investigadors han tirat endavant un projecte per frenar els casos de metàstasi cerebral. L'objectiu és fer-ho a l'inici del procés, que és quan el teixit cancerigen és més feble. El mètode s'ha provat amb ratolins i també en mostres de metàstasi cerebral extretes de pacients. Més enllà de bloquejar la metàstasi, l'estudi parteix de la hipòtesi que també hauria de servir per evitar possibles recaigudes després d'una cirurgia. Ara mateix, l'estudi continua els seus passos endavant. Ja s'hi han sumat una vintena d'institucions de l'Estat espanyol, el Regne Unit, Alemanya, França i els Estats Units.
0: Un quart de 6 del matí, pràcticament. Tres bones notícies per començar el dia. El Batmòbil de la pel·lícula de Tim Burton surt a subhasta per 7 milions d'euros.
3: Sí, és un cotxe fet sobre el model de Chevrolet Impala, de color negre. Aquesta subhasta es farà el proper mes de novembre i tot apunta que el preu podria arribar als 7 milions de dòlars. Perquè tinguem una mica de referència, es veu que l'any 2023 ja es va subhastar un altre Batmòbil, que en aquest cas doncs, es va utilitzar l'any 1966 i en aquell moment es va vendre per 4,6 milions de dòlars. La subhasta també inclourà vestits, atrezzo i altres objectes de la producció de tota la història de Batman, tant en cinema com en televisió.
0: El govern vol controlar els hàbits digitals en les consultes pediàtriques. Ot Serra.
6: Amb l'objectiu d'evitar riscos i donar pautes a les famílies, es faran preguntes als menors de 15 anys als CAPs. De la mateixa manera que es fa amb qüestions com l'alimentació, també se'ls preguntarà sobre la seva relació amb les pantalles. Sandra Ruiz és la directora general de Societat Digital.
7: La idea és que qualsevol infant, entre els 0 i els 15 anys, a cadascuna de les revisions pediàtriques els hi faran un qüestionari. Doncs també començaran a introduir preguntes relacionades amb les addiccions a pantalles i amb l'ús i les hores que fan en aquests entorns digitals.
6: Aquesta acció forma part d'un pla de 67 mesures del govern. Entre d'altres, també hi ha la prohibició de la intel·ligència artificial generativa per als menors de 14 anys en equipaments públics com les biblioteques o en espais de lleure i activitats esportives. També destaca que se subvencionarà la introducció del català en videojocs.
0: I una rectoria de més de 400 anys de la Garrotxa es converteix en un centre de salut de referència.
3: Oh! A l'antiga rectoria de Sant Esteve de Llémena, un edifici de pedra de més de 4 segles situat a la vall de Llémena, la Fundació Internacional de l'Artrosi i Osteoporosi ha inaugurat un nou espai dedicat a la salut osteoarticular. L'objectiu del centre és reunir pacients, professionals sanitaris, investigadors i institucions per desenvolupar iniciatives...
0: Què?
3: Que m'ha posat un eco.
0: A veure, espera, a veure, sí.
3: Ai, l'objectiu del centre és reunir pacients, professionals sanitaris, investigadors i institucions per desenvolupar iniciatives de prevenció, formació, recerca i acompanyament. La intenció també és recuperar la vocació d'acollida que havia tingut aquesta rectoria i convertir-la en un espai obert on el pacient tingui un paper actiu en les seves decisions relacionades amb la salut. M'ha encantat.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que passen ja pràcticament 3 minuts d'un quart de 6 del matí. Woke up one morning half asleep with all my blankets in a heap and yellow roses scattered all around. I és que tal dia com avui, un 30 de setembre del 1967, es llançava la primera emissora de ràdio pop al Regne Unit. Marta.
3: Sí, era la BBC Radio 1, era una emissora que es va establir com a successora del programa BBC Light, que havia estat emetent música i altres programes des de final de la Segona Guerra Mundial. La nova emissora va néixer, doncs, com a resposta directa de les emissores de ràdio pirates, que en aquell moment, doncs, havien estat il·legalitzades pel Parlament del Regne Unit. Avui en dia continua sent una de les emissores de música més influents del món i el primer disc que va reproduir és aquest que sentim, Flowers in the Rain, de The Move.

0: Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalés.
1: Molts moments de televisió que volem recordar ara mateix amb tots vosaltres, perquè la periodista Àngels Barceló ha passat per BTV.
2: Sí, ha passat pel programa Bàsics, on ha explicat el plaer de tenir l'agenda alliberada de responsabilitats.
3: Retrobar la vida, descobrint que hi ha vida fora de la informació i fora del periodisme. Jo portava, des de que vaig començar a TV3 amb 20 anys, fent un programa diari en directe, tret de dos pauses de caps de setmana, però sempre fent un programa diari en directe de diferent intensitat, a l'últim de molta intensitat, i clar, poder disfrutar dels horaris que jo vull decidir el que faig i quan ho faig, per mi s'ha estat una troballa. Jo això no ho havia practicat mai. Vist des de fora, una premsa com era capaç de portar aquell ritme, ja no tan sols per les hores de son, sinó per l'atenció, per la responsabilitat, per la pressió. No ho entenc, per això ara sóc tan feliç.
4: Àngels, com et planteges els propers mesos?
3: Pues no sé. Vivint.
4: Redescobrint la vida, no?
3: Redescobrint la vida, doncs gestionant la meva agenda, que jo fins ara tampoc, com que no tenia agenda perquè només treballava, doncs gestionant la meva agenda, no, escoltant propostes, però sense pressa.
1: És que Àngels Barceló porta molts anys treballant moltíssim i dirigir, conduir un programa com el de la SER, com l'Hoy por Hoy, no ha de ser gens fàcil,
2: no.
1: I
2: mare
1: ha de sacrificar
2: meva.
1: Les 24 hores del dia dedicada a la feina. Acabes aquesta etapa de la teva vida i te n'adones que no has tingut pràcticament temps per res. Li deu explotar el cap. Per tant, celebrem que tingui temps per ella.
2: Quin canvi. Merescudíssim,
1: sens dubte. I no sé si ho va veure, però hi va haver una bona enganxada a la hora de la 1.
2: Sílvia Inchaurrondo i Míriam Nogueras van xocar en directe quan parlaven, doncs, del decret d'habitatge.
5: I que l'administració se hace cargo de los gastos ya está incluido en ese real decreto. Pues si ya hemos visto...
6: No. No es verdad,
5: si hemos visto
6: no
5: lo que están negociando.
6: En todo caso,
5: señora Nogueras, le emplazo a otra entrevista donde usted responde a las preguntas que yo le planteo.
6: Me gustaría explicarle que no es así
5: mundo.
6: La afirmación.
5: Disculpe un segundo.
6: Que yo no conteste lo que usted quiera que yo conteste no quiere decir que no le conteste.
5: No,
6: y me gustaría
5: explicarle,
6: ojalá
5: pudiera
6: poder hacerlo, por qué este Real Decreto no incluye esto. Le
5: gracias
6: he estado 3 minutos hablando.
5: Presencia.
6: Y usted la respuesta que le doy no le gusta.
5: No. Gracias, señora Nogueras.
6: Que tenga
5: gracias
6: buen
5: por haber participado aquí en la hora de
6: a
5: la
6: 1.
5: Vamos a seguir avanzando.
1: M'encanta perquè estan totes dues durant un minut xerrant totes dues.
2: Uf, això és insuportable, també t'ho dic.
1: Això la televisió, l'espectador, no ho agraeix,
2: no.
1: Precisament. I Ferran Adrià va visitar la Revuelta.
2: El xef ha recordat la seva època a Eivissa quan era jove.
7: ¿Hasta dónde llegaste de estudios?
8: No, yo me piré a los 16 años, 17 años.
7: Graduado escolar y para casa.
8: Me fui a Eivissa de juerga.
7: ¿Juerga?
8: Es que la Eivissa de ahora no tiene nada que ver con los... De los 80, también no.
7: ¿Cómo era?
8: Los que...
7: Hostia. ¿Qué hiciste allí?
8: Nada, esto es un juego de niños.
7: ¿Qué hiciste? Es un juego de niños.
8: De
7: ahora, pero mayor, Fernández.
8: Ahora Eivissa. Es un juego de niños.
7: ¿Tú ibas?
8: En el año 80, bueno, que yo elegí que era serio.
7: ¿Un calzoncillo todo el día?
8: La gente no dormía.
7: ¿Orgías?
8: La gente que trabajaba, ¿eh?
7: ¿Orgías gordas?
8: También había. Sí, porque te voy a mentir.
7: ¿Cada cuánto ibas tú en orgía?
8: ¿Eh? Ocurría cada día, pero...
7: Pero perdón,
8: depende el de eso, me dejaban entrar o no.
7: Sí, porque... ¿Tú estuviste del 80 al 89 a follis que vivo?
8: No, que 89. Estuve 6 meses porque me echaron.
7: Ah, ya.
8: No, no.
7: 6 meses, ¿eh?
8: Sí, pero...
7: Me fuiste a trabajar, supongo, pero luego te viste, digamos...
1: Ferran Adrià, amb orgies a Eivissa, ¿eh?
2: Déu-n'hi-do.
1: Sí. Picant la porta, traient el cap. Hi ha algo...
2: Quina vida, tu.
1: I venga... I allà amb personetes, podríem fer una orgia aquí a l'estudi un dia.
2: Per l'amor de Déu, què ha passat aquí? No.
1: Recuperem l'essència eivissenca.
2: Pot ser aquí no. Si anem a Eivissa, ja parlem.
1: Ah, escolta, molt bé que compres una orgia, Marta.
2: No, i et compro de moment el viatge a Eivissa, però aquí, no, aquí està bé el que estem fent.
9: No hem de perdre la fe en l'amor.
1: 7 minuts, arribem a 2:45.
2: No tenia res.
1: Vinga, va, que és tard i vol ploure. Espero que avui no. Obrim la revista del Cor dels Matiners. La minissèrie sobre Rocío Jurado acaba el rodatge i ja sabem el repartiment complet.
10: Como una ola,
1: tu amor llegó a mi vida. Lara explica.
10: Como una ola,
2: si vols, t'ho explico jo.
1: Ah, va, doncs sí, la Marta millor després de l'orgia.
2: Vinga. La producció de Movistar Plus i Radio Televisió Espanyola tindrà 4 capítols i recorrerà, doncs, diferents etapes de la vida de Rocío Jurado i Chloe de la Rosa, Carmen Raigón i Susana Córdoba seran les que es posaran a la pell de la més grande en diferents moments de la seva vida. Aquest repartiment també inclou Martiño Rivas com a Pedro Carrasco i Miguel Hermoso com a Ortega Cano. La sèrie ha comptat, a més, amb 2.000 figurants, 66 localitzacions diferents i, atenció, perquè es podria estrenar a finals d'any.
1: Per favor, em vull casar també amb Martiño Rivas. És que, de veritat, quin home. Ah, no comenteu res de Martiño Rivas?
9: Jo t'anava a dir que tenia moltes ganes de veure això de la Jurado, però bueno, si vols parlem de Martiño Rivas, que està molt bé també.
1: No, parlem de Carlos Latre, que ha parlat per primera vegada sobre el seu divorci.
9: Carlos Latre i Yolanda Marcos han estat junts tota la vida, més de 30 anys, i després d'una primera ruptura i una reconciliació que no ha arribat a bon port, acaben de confirmar que han tornat a trencar i que aquest cop és definitiu, han decidit signar els papers del divorci. En una catifa vermella li han preguntat si continuen però treballen plegats. Recordem que ella ha estat sempre la seva mànager i aquesta ha estat la resposta que ha donat l'altre.
10: Sí. Llega a mi oficina, llevamos 28 años juntos y ojalá lleguemos 29 más. O sea que respeto, cariño, amor y verdad, que es lo más importante.
1: Vinga, i aquestes hores del matí, quan amb 5 minuts arribem a 6:15, volem saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
11: Al matí de Catalunya Ràdio vam entrevistar la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, que va fer una defensa que els petits propietaris puguin continuar fent servir l'habitatge com a fórmula d'estalvi.
12: El nostre estalvi ha anat a la nostra propietat, a les nostres cases, s'ha convertit també en un suplement a les pensions que hi ha, que són pensions molt baixes, i criminalitzar tot això és fer aquest xantatge que nosaltres combatim i jo crec que hem de seguir defensant això, seguirem defensant això i estic convençuda que al final tant de bo el seny acabi imposant-se i aparquem tots aquesta dèria dels missatges reduïts i surrealistes i ens fotem les piles.
11: El Ricard i la Maria Fernández Noguera volien catalanitzar els trens d'alta velocitat i passa això.
13: I el que sí que s'ha fet també visible és l'alteració als trens. No circularan AVEs, Maria Fernández Noguera.
14: Hi ha 9 trens d'alta velocitat operats per Renfe, AVE, AVEs.
11: A la tarda, el Francesc Garriga va juntar l'Eloi Vila i l'Albert Tom. L'Eloi havia treballat amb l'Albert, el convidat, i ara ha sigut l'Albert qui ha anat al Quanta Guerra i al cotxe.
15: Sí, com va ser això de trobar-te un ex company de feina?
16: Es va haver de morir el meu pare perquè m'entrevistés. Sí. Això, el tanatori de Taradell, es va produir aquesta conversa, però jo sempre me'n fotia, entre cometes, del cotxe i dic... Hòstia, Eloi, dic, si no se t'ha mort un pare o una mare, veig que no fas entrevistes, tu, al cotxe, eh?
17: Sí, perquè quan va començar el cotxe, m'enviaves un missatge, allò, després de cada capítol.
16: I llavors es va morir el meu pare, i quan va venir el tanatori, a mitja abraçada, li dic a l'orella, dic... Hòstia, ara ja em podràs entrevistar, eh, Eloi?
17: Ara ja puc pujar el cotxe.
15: Això al tanatori, eh?
16: Sí.
17: Sí, emocionats, sí. Amb llàgrimes als ulls i...
15: Ostres, aquest moment no s'oblida, no?
17: Potent, sí.
11: I més enllà d'aquesta casa, Federico Jiménez Los Santos es mostrava indignat amb l'acampada de la Puerta del Sol.
18: Pero estoy de las becarias que van a lloriquear porque no van a poder comprarse una vivienda, pues ahorra. Ah, que los sueldos son bajos, baja los impuestos, porque no piden la bajada de impuestos. La mitad del precio de una vivienda son impuestos, porque no piden que bajen los impuestos. No, porque los buitre, tu puñetera madre es buitre. Son una colección de imbéciles.
0: Els matiners.
1: Mare meva, com està el panorama. Moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera. Enèrgicament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
19: Bon dia, matiners. Avui dimecres 30 de setembre, Mercuri entra a Escorpí i les converses poden començar a tenir una mica més de profunditat i intensitat. Amb aquesta energia no ens conformem gaire amb un estic bé. Volem saber què està passant de veritat. És un bon moment per investigar, fer preguntes i entendre què s'amaga darrere de les paraules. Però compta amb donar massa voltes a tot. Està bé tenir curiositat, però hem de vigilar de no muntar-nos una pel·lícula que realment no té sentit. Bon dimecres!
1: Intentarem no muntar-nos pel·lícules, doncs, a aquestes hores del matí, però sí que hem de felicitar a persones avui que fan anys.
9: Sí, avui felicitem Víctor Amela, periodista i escriptor, en fa 66. També fa anys Bryce F.
20: ¿Dónde están los trolls? ¿Por qué los llamáis vosotros así? Yo no los llamo haters. Yo los llamo hijos de puta.
9: L'actor que interpreta Paquita Salas avui en suma un mes i arriba als 38 anys. Per molts anys, el productor, cantant i DJ Juan Magán. En fa 48 i també bufa espelmes, 62, l'actriu i model Mònica Bellucci.
1: I, com cada dia als matiners, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
21: Bon dia, matiners.
22: Maripau Huguet.
21: Com esteu?
22: Mite televisiu de TV3 i una dona optimista.
21: La cançó que a mi m'ajuda a aixecar-me d'hora i amb energia és la del musical Six, que es diu Ex-Wife. És una cançó que està plena d'energia i a mi m'agrada molt perquè la vaig ballar dins d'un gran musical que es va fer aquest any a l'escola de la Coco Comín en la disciplina de clipboard. Vam muntar la coreografia d'aquest musical. I amb aquesta cançó, Ex-Wife, que són totes les ex-wives que va tenir el rei Enric VIII. Espero que us agradi i que us ajudi a aixecar-vos amb energia, perquè, clar, aquestes hores entenc que costa molt. Un petó molt fort, bon dia a tothom.
0: Els més matiners.

0: Que avui hem anat tardíssim, per favor. Podeu recuperar la cançó que ens proposa Mari Pau Huguet, que és una cançó carregada d'energia. Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 30 de setembre. Agustí Serrat, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí repassem els titulars d'aquest matí. El govern es compromet a comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades.
1: Sí, és un dels anuncis que va fer ahir Salvador Illa al debat de política general. L'objectiu és evitar casos com el de la Mari Carmen.
2: Un fons específic amb el que, un cop esgotades totes les altres vies, podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
1: A més, la Generalitat també s'oferirà a comprar pisos a mitges amb persones de més de 40 anys que tinguin ingressos estables però que no arribin a poder pagar una entrada. Unes mesures que no han convençut els partits de l'oposició. Tots han qualificat el discurs d'Illa de triomfalista i allunyat de la realitat.
0: I mentrestant, el PSOE negocia contrarrellotge el suport als dos decrets sobre habitatge aprovats ahir pel Consell de Ministres.
1: El primer decret, el que conté el gruix principal d'accions, és el que té més números de prosperar, inclou mesures que pretenen frenar els desnonaments de persones vulnerables i prorrogar 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, el segon, amb la pròrroga indefinida dels lloguers que reivindica Sumar, neix pràcticament mort. La data límit és divendres, el dia que se celebrarà la sessió extraordinària del Congrés per validar aquests decrets. De moment, Junts, Esquerra i Podem, entre altres, no tanquen la porta a votar-hi a favor, però tampoc confirmen ni volen esperar a veure el contingut del text.
0: Mentrestant, continua la mobilització als carrers i l'acampada que va començar la setmana passada a Madrid ha arribat també a Barcelona.
1: Un centenar de persones acampen a la plaça Catalunya en defensa del dret a l'habitatge i han passat avui la primera nit en una concentració convocada espontàniament a través de les xarxes socials i de durada de moment indefinida. La majoria dels manifestants s'han mobilitzat a títol individual perquè no confien que aquests decrets que ara us explicaven aprovats avui pel govern espanyol serveixin per millorar la situació. Un d'ells és l'Arteco.
3: Totes les lleis han sigut paper mullat, han trossellat aquest decret i ara ho acceptaran o no, però igualment, encara que acceptessin tot, seria com el decret que van passar amb el Covid. Suposadament no n'hi havia desnonaments. Li podem preguntar a qualsevol membre de qualsevol sindicat d'habitatge, continuaven havent-hi desnonaments. Llavors, potser és massa utòpic, no? Però volem fer canviar les coses.
1: També fan una crida als sindicats d'habitatge perquè donin suport a la mobilització.
0: Aquest matí, al Matí de Catalunya Ràdio, amb la Lara García des de plaça Catalunya per connectar en directe i parlar amb aquest centenar de persones que estan acampant al centre de la ciutat. Els preus continuen pujant i la taxa d'inflació ja s'ha enfilat fins al 4,9%.
1: És el nivell més alt, més elevat, des de principis del 2023. Si en té bona part de culpa el preu dels carburants, disparat pels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Per combatre aquesta situació, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que inclou, com a novetat, un topall a la pujada del preu del gas, a banda de prorrogar els descomptes dels combustibles fins a finals d'any. Pagesos i transportistes, però, diuen que n'esperaven més.
0: I encara sobre energia, la Comissió Europea avisa que les reserves de gas a Europa estan sota mínims.
1: Per això, de cara a l'hivern, demanen als països que estalviïn gas i també electricitat. Brussel·les descarta que hi arribi a haver problemes de subministrament, però sí que avisa que els preus es continuaran enfilant. Per això demana als governs que limitin la calefacció, per exemple, dels edificis públics, que paguin a la nit l'enllumenat dels carrers, que ja estiguin prou il·luminats i, sobretot, que estalviïn electricitat a les hores punta del dia.
0: El Marroc tindrà per primera vegada en la seva història una dona com a cap de govern.
1: És Fatima Zahra El Mansouri, del Partit Liberal Autenticitat i Modernitat. El rei Mohamed VI li ha encarregat que busqui els suports necessaris per constituir un govern després de guanyar les eleccions de dimecres passat sense majoria absoluta. El Mansouri era fins ara la ministra d'Habitatge i l'alcaldessa de Marràqueix.
0: Les altes temperatures d'aquest estiu han fet augmentar els nivells d'ozó a Europa fins a nivells perjudicials per la salut.
1: Segons el Servei de Vigilància Atmosfèrica Copernicus, la meitat de la població europea ha estat exposada a nivells massa elevats d'aquest contaminant. En parla el professor d'investigació del CSIC, Xavier Carol.
4: Les onades de calor que tenim són períodes de sequera on l'atmosfera no es neteja i en molta calor i molta radiació solar. I aquest és l'ambient on es genera més ozó, no? Quan el tenim avall, l'ozó agreuja malalties cardiovasculars i respiratoris.
1: L'informa també alerta dels grans incendis que hi ha hagut a França, Espanya i Bèlgica que han fet viatjar el fum a milers de quilòmetres.
0: Gossos faran una gira per celebrar els 20 anys de la cançó Corran.
1: El grup Manresà arrencarà el dia 30 d'abril de l'any que ve amb un concert a les escales de la Catedral de Girona en el marc del Festival Estrenes. Les vendes per aquest festival, les entrades, es posen a la venda demà.
0: Agustí, bona nit.
1: Vinga, bona nit.
0: Fins demà. Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
5: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui amb els decrets d'habitatge en totes i cadascuna de les portades.
5: Sí, Sánchez aprova els decrets d'habitatge sense els suports garantits. Titula l'Ara, el govern espanyol posarà a prova la seva majoria amb dos decrets, diu La Vanguardia. I qui mira la lletra petita dels decrets és el periòdico, que explica que els fons no podran comprar pisos per sota del 70% del seu valor.
6: Ho acompanyen d'una foto de portada on veiem l'acampada que ahir al vespre va començar a Platja Catalunya, amb almenys un centenar de persones. És, de fet, l'únic diari amb foto d'acampats en portada. I a Madrid, El País diu que el govern espanyol prohibeix els desnonaments fins al 2030 i prorroga els lloguers. El Mundo és qui en fa una interpretació més subjectiva i assegura que Sánchez acontenta el carrer i castiga el petit propietari.
5: Altres temes i fotos de portada, la premsa de Madrid, i veiem el rei d'Espanya, Macron i la seva dona en la trobada d'ahir, en la qual Felip VI va dir que a Ceuta hi va haver una intrusió inacceptable.
6: I l'Ara explica que Marta Rovira ha estat amnistiada per la justícia per l'organització de l'UO.
0: L'habitatge un dia més continua centrant bona part dels articles d'opinió.
6: La Vanguardia titula l'editorial Pla de xoc en habitatge, però insuficient, i remarca que les mesures del govern espanyol pretenen calmar el malestar, però no resolen el problema.
5: El diari de Godó urgeix a emprendre mesures per afavorir la construcció d'habitatges i generar més confiança en propietaris i inversors perquè posin més pisos a lloguer.
6: L'editorial de l'Ara coincideix que els decrets aprovats donen solucions d'emergència per evitar més casos, com el de la Mari Carmen, però no resolen el problema principal de l'habitatge, la falta d'oferta.
5: El rotatiu aposta per multiplicar la construcció de pisos per destinar-los a lloguer social si no volem viure en l'estrangulament de l'activitat econòmica i, en el pitjor dels casos, un esclat social.
6: Una opinió molt similar exposa el membre del comitè editorial del periòdico, Alex Salmon. Creu que els decrets no resoldran res, sinó que les sortides passen per construir més habitatge, una part de lloguer social.
5: Salmon exposa que no és comprensible que un propietari decideixi rescindir el contracte de lloguer a un inquilí només per doblar-li la mensualitat i no per disposar del pis per una necessitat familiar.
6: Jorge Galindo, director del Centre de Polítiques Econòmiques de SADE, adverteix a El País que renovar automàticament els contractes d'arrendament pot fer que menys propietaris posin els pisos en lloguer.
5: També diu que cal definir molt bé què és un fons voltor, si no, potser s'estigui enviant el senyal a les empreses que més val no ficar-se en lloguer.
6: El Mundo critica que els decrets que planteja el govern espanyol generen inseguretat jurídica i tornaran, diu, a carregar contra els propietaris, inclosos els petits arrendadors.
5: I diu que Espanya necessita un pacte d'estat sobre habitatge, no una resposta improvisada a la pressió del carrer.
0: I sí, hem fet una repassada als articles d'opinió. Ara també toca saber què diu la premsa digital amb la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
7: Bon dia.
0: Què segueix ancorat al passat? Ui, tantes coses. Oh, no.
7: Últimament encara més. Sí, Elx. El ple d'aquest municipi ha rebutjat incorporar les dones en el misteri.
0: Que bé. Sí, anem a millor. Quin 2026 més bonic ens està quedant.
7: 11%. Era una proposta de compromís que el PSOE va veure amb bons ulls, però que no ha tirat endavant perquè ha rebut els vots en contra del PP i Vox.
0: Ah, quina sorpresa.
7: El text defensava que les nenes i les dones poguessin participar a l'escolania i a les representacions del misteri, que és patrimoni de la humanitat. Ho llegim a Punt Mèdia.
0: Què no ha despertat l'interès de ningú?
7: Doncs el xalet modernista dels Camps Elisis de Lleida. El concurs per rehabilitar-lo ha quedat desert, no ha rebut cap oferta. El contracte d'obres era de 2,5 milions. La pereria no es dona per vençuda i diu que el tornarà a licitar després d'estudiar si refà o manté el projecte. La idea és recuperar aquest espai, aquest edifici centenari, per donar-li usos culturals i ciutadans. Ho veiem al Segre.
0: Què no volen de cap manera els andorrans?
7: Doncs un nou mirador, en aquest cas a l'alt de la capa de 2.570 metres al Comú de la Massana. Fins ara han recollit més de 3.100 firmes de rebuig que demanen altres alternatives per potenciar el turisme. La campanya ha coincidit just amb l'aprovació definitiva per adjudicar les obres. Està previst una infraestructura amb vistes panoràmiques de 360 graus, que seria també punt d'observació astronòmica. Ho recull el diari d'Andorra.
0: I en canvi, qui vol ser basc?
7: El municipi de Trevinyo, ara mateix a Burgos, demanarà al govern espanyol poder fer una consulta sobre la seva integració a la província d'Àlaba. Busquen que siguin els mateixos veïns els que puguin dir-hi la seva. Ja van votar el 1998, però aleshores va ser per triar el com. 7 de cada 10 van votar que fos un referèndum el que aclarís si continua Castella i Lleó o anexionar-se al País Basc. Ho hem vist al diari Ponesa.
0: Vola el Sílvia, que és dimecres.
7: Vinga.
0: Ho estàvem comentant fa res, pocs segons, pocs minuts amb l'Agustí Serrat. Marta Viana, bon dia de nou.
7: Molt bon dia.
0: Repassem alguns apunts culturals i precisament parlem del que ens ha anunciat l'Agustí en format titular, Marta.
7: Sí, perquè tornarà Gossos.
0: No és nou, em sembla. Sí que és nova la notícia, però ja ens van donar pistes.
7: Sí, això fa un any van venir aquí al Matí de Catalunya Ràdio al Gossos. Ens van dir ja que tenien intenció de tornar per celebrar els 20 anys d'aquesta cançó que sentim, Corren. Doncs bé, ara per fi ja sabem dia i lloc. El primer concert que faran de retorn serà a Girona. El festival estrenes el 30 d'abril i el Nacho Tarrés ens enviava aquest missatge pels matiners.
8: Bon dia, matiners. Sóc el Nacho Tarrés, dels Gossos. Un dia et despertes i veus que han passat 20 anys d'aquella cançó que va ser tan especial per nosaltres, que ens va obrir portes, que va tornar als Gossos altre cop a primera línia. I ara era el moment de tornar-ho a tota aquella gent que ens estima, a totes aquelles generacions que s'han fet seva aquesta cançó i que ens han acompanyat al llarg del temps.
0: Un petonàs a Nacho Tarrés i Gossos, que estem encantats de que aquesta banda carregada de bona gent torni de nou als escenaris. Suposo que sabem quan es posen a la venda les entrades.
7: Doncs sí, haurem d'apuntar aquesta data. Serà demà, dijous 1 d'octubre, a les 7 del vespre, al web del Festival Estrelles, si entre,
0: i cap a
7: Gossos.
0: Ui, la Lara García no és aquí perquè recordem que a partir de les 6 del matí connectarem amb la plaça de Catalunya, amb aquest centenar de persones que hi estan acampant, però hem de parlar de l'Oreja de Van Gogh. Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión. Pels matiners que no ho sapigueu, Lara García és fan número 1 de l'Oreja de Van Gogh.
7: Número 1, tant és així que es va comprar dues entrades diferents per dos concerts diferents, cap a Barcelona.
0: Tant és així que porta tatuat a un dibuixet de la portada del disc de l'Oreja de Van Gogh al braç.
7: Sí,
0: tot,
7: sí,
0: dit, tot dit,
7: tot dit. Li vaig dir l'altre dia, li vaig dir ahir, dic que l'Oreja de Van Gogh vindrà l'any que ve i diu, ostres, al final ve aquí, eh? I dic, sí, Lara.
0: Doncs haurem de comprar les entrades.
7: L'Oreja de Van Gogh és el primer grup confirmat al Festival Sons del Món que se celebra a Roses. Això serà el dia 24 de juliol del 2027 i aquest, atenció, serà l'únic concert que la banda farà a Catalunya durant l'any venent.
0: Vinga, més coses per avui.
7: Sí, acabem amb dues estrenes. Una primera al Teatre Lliure, on s'estrena El Cadell, de Josep Maria Miró, i l'altra estrena és al Teatre Gaudí amb les ungles, que es podrà veure fins al dia 11 d'octubre.
0: Ui, quan sona aquesta música. 3 minuts, 3 quarts de 6 del matí. Per cert, Maria Fernández Noguera, bon dia de nou. Ahir teníem Àngel Llàcer connectat, no vaig veure el mòbil.
7: Oh.
0: No sé si avui serà. Perdó, Àngel, perdó. No sé, ara veurem si em diu alguna cosa, perquè potser té un punt de ressentiment amb mi. En tot cas, Macià, prepara't, que avui també jugues.
7: Avui pilles, eh?
0: Home, no, cada dia.
7: Ah, vale, perfecte.
0: Hem d'integrar Macià a la dada. Així un mes que queda malament, juntament amb l'equip dels matiners. Veurem si l'Àngel està connectat. De moment no em diu res, no es pronuncia. Però de què ens has de parlar avui, Maria?
6: Avui toca parlar de diners.
0: Molt bé, són unes monedetes.
6: De fet, més que aquest efecte, que és com simpàtic, crec que aquest altre és molt més adequat pel tema d'avui. Una fuetada, que és la que els cau cada mes als que tenen hipoteca a tipus variable, també el de tipus fix. Però el de tipus variable sempre és aquella sorpresa anual que t'apugen o t'abaixen la hipoteca.
0: Sí, tant.
6: Avui, la dada, Maria, és sobre l'Euríbor, perquè és últim dia de mes, i això vol dir que sabrem quin és l'índex aquest mes, amb quina xifra tanca l'Euríbor aquest mes. Es preveu que sigui d'un 3,2%. Això és força més, de fet, un punt més que l'any passat. Mm. Això vol dir que els que revisin la hipoteca a l'octubre hauran de pagar de mitjana uns 1.000 euros més anuals.
0: Uau!
7: Mare de Déu!
0: Bon dia, Catalunya!
6: Vinga. Bon dia! Vinga, amb aquella alegria!
7: Endavant!
0: Què?
6: Per això avui us pregunto...
0: Jo ja no sé si pateixo més amb geografia, amb història, amb economia...
7: És un trivial duríssim.
0: Sí, avui la Lara li remaria a favor, eh?
6: Sí, cert.
0: Perquè a ella li encanta tot això.
6: Quina era la taxa de l'Euríbor el gener del 1999, que és quan va néixer aquest indicador amb què es calculen la majoria d'hipoteques variables?
0: Molt poc, no? Molt poc. Que inauguri, sisplau, el marcador Macià Closes. Macià, què em dius per línia?
9: 2.500!
7: Uf!
0: 2.502. No, digues.
6: Ara estan al 3,2%. Hem de dir un percentatge,
0: Macià, 1 amb 2.
10: en dos.
0: Macià diu, jo dic 1.
11: Jo anava a dir 0,8.
0: És que jo crec que és molt baix. Entenc que devien començar baixos. Entenc.
11: Ara és quan és un pet.
0: Ara Àngel Llàcer no diu res, per tant no contem amb ell.
11: Ui, la cara de la
0: Maria. 0,8, vaja. Ai, Lara, Marta. És que esteu tan mimetitzades que jo us confonc ja. Marta, 0,8. Macià, 1,2. I jo dic 1. Qui guanya la dada Maria d'avui és...
11: Macià!
0: Ai, nosaltres, és que veus, segur que ja devien començar els, perquè Macià ha dit 1,2, no?
6: Era bastant més alt. De fet, bastant era similar més... al percentatge d'ara. Era un 3%, 3,062%.
11: Déu-n'hi-do.
6: Sí, sí,
0: moltíssim.
6: Sí, sí. Sí, sí. Per tant, els tipus d'interès que s'aplicaven a les hipoteques variables aleshores eren similars als d'ara. Clar, hem de pensar que és un percentatge. És a dir, que clar, el preu de la vida s'ha encarit, però sí que el preu que et cobrava el banc, diguéssim, per deixar-te els diners en percentatge, era similar al d'ara. Des d'aleshores hem de pensar que hi ha hagut diversos altibaixos. El màxim històric de l'Euríbor es va assolir el juliol del 2008, quan va fregar el 5,4%. Això és una passada pels que tinguin hipoteca sí. variable. De fet, van ser uns temps molt durs per a moltes famílies, perquè es van veure absolutament ofegades per la hipoteca, sobretot aquells que havien comprat poc abans de la bombolla immobiliària. I recordem que l'Euríbor també va estar en negatiu durant 6 anys i 2 mesos, entre el febrer del 2016 i l'abril del 2022. Una alegria per a aquells que tenien la hipoteca variable, perquè segur que se n'en recorden perquè pagaven molt menys cara.
11: I tant.
0: Doncs mireu, com que poc han canviat les coses amb els anys que fa que en parlem. Entenc que han anat variant amb el temps i que cada any ha estat una història diferent, un episodi diferent. Però vaja.
6: Sí, sí,
0: apaga.
6: Sorprenent, eh?
0: No, i això no s'acaba. És que Marta, tu i jo som innocents. Sí, tu i jo som innocents, perquè tu has dit 0,8 i jo 1. Que era com, ha començat. Poquet. Doncs no, fill, no canviar-lo.
11: Macià, és la sort del principiant, potser.
0: Sí, exacte. Tranquil·let, Macià. Gràcies, Maria. Fins demà.
6: Fins demà.
0: Adéu. Vinga, que... Res, 14 minuts engega... No, 14 no, ja pràcticament 13 minuts. Engega el matí de Catalunya Ràdio, Maiol... Ai, no, espera, que jo vaig molt ràpid. Concentració. Primer, anunciar-vos que avui... us convidem al teatre, perquè tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra El gran inquisidor, amb el meravellós Lluís Omar, al Teatre Goya. Pocs dies de funcions i nosaltres us hi convidem a anar. Teniu ganes de consumir cultura, de consumir teatre? Molt senzill, 93-201-7474. I mentre aneu trucant-nos i de seguida també coneixem o sabem per què esteu desperts a aquestes hores del matí, ara sí, Maiol, Roger, molt bon dia de nou.
1: Ara sí, bon dia.
0: També encara queden 13 minuts per les 6 del matí.
1: Si vols t'explico per què estic despert, que és perquè d'aquí 13 minuts comença el matí de Catalunya Ràdio. Avui estarem al Parlament perquè hi ha la segona jornada del debat de política general. Tenim una llotja d'autoritats, per dir-ho d'alguna manera, que passarà pels micròfons del matí. Hi haurà el president del Parlament, Josep Rull, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, Oriol Junqueras, el líder d'Esquerra. També escoltarem la intervenció de Junts per Catalunya. Després tindrem Ernest Urtasun, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, per comentar el decret d'habitatge d'ahir, perquè no hem de perdre de vista el que està passant a Madrid. Passarem per la campanada, que ja està vent-hi a Barcelona per l'habitatge. I després també parlarem d'altres coses. Parlarem de benestar animal, la meva insegura, i tindrem aquí Ferrer a la secció de telesèries que estrena una obra de teatre. Què faries si et quedessin 90 minuts de vida?
0: Doncs vam...
1: El mateix que si sortissis de la presó després de 40 anys, fer una cervesa i anar al mar. Més o menys.
0: Jo, a veure, jo crec que si em quedessin 90 minuts... Clar, però en Quim suposo que ens ho explicarà bé, però jo reuniria tothom. A tota la meva gent.
1: Sí, però et queden 90 minuts, no arriben.
0: No arribo,
1: Clar.
0: No arribo. Això està. En Quim ens ho explicarà molt millor a partir de les 6 del matí. Gràcies, Maiol. Que vagi bé. Adéu.
12: Els matiners som un programa per emmarcar. Amb Xavi Canalies. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
13: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex. A point where two or more lines...
11: No.
13: Edges for side. Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
14: It's the moment to believe in the project.
13: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès la nostra sintonia.
12: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
10: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
14: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
12: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
15: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
16: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
12: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
17: I també disponible a la plataforma 3Cat.

0: Mira, va quedar una mica... Però no, no, Barcelona veu estar a la zona zero de la intensitat
1: brutal.
0: De pluja. De fet, abans repassava les intensitats de pluja més fortes d'aquest episodi i em penso que el Fabra de Barcelona estava al top 2 o 3.
1: Increïble. I a més també és cert que jo quan vaig arribar vaig intentar aparcar el cotxe en perpendicular a les rieres, per entendre'ns, els carrers en perpendicular.
2: Ui,
1: no, perquè vaig pensar, com si
2: molt
1: comença a baixar l'aigua que m'he trobat a Badalona, el meu cotxe se l'emporta a la riuada. De fet, hi havia molts cotxes que estaven encastats contra contenidors, perquè, evidentment, els contenidors començaven a flotar, i el cert és que a Badalona, en alguns carrers de Badalona, déu-n'hi-do l'aigua com baixava. Entenc que avui el temps torna a la normalitat. Recuperem un dia com els de cada dia, vaja.
0: Sí, sí, torna a normalitat, però amb més coses a la vista i en moviment de cara als pròxims dies. Avui serà com el dia més tranquil de tota la setmana, perquè sí que és veritat que hi ha alguns bancs de boira, alguns núvols a l'interior. Aniran arribant més núvols també durant el dia, per tant, aquest solet que farà potser a primera hora ràpidament doncs quedarà tapat. I potser a la tarda hi haurà alguns ruixats a l'interior de Tarragona, també en alguns llocs del Pirineu, poca cosa avui. I llavors demà, sobretot demà a la tarda, sí que augmenta una altra vegada la inestabilitat i preveiem tempestes fortes, sobretot al sud del país, al Terres de l'Ebre, zones de muntanya a les comarques de Tarragona. Podem tenir pluges molt abundants, demà ho acabarem de precisar, i també al centre i nord de Catalunya, ruixats, tempestes, no com les d'ahir, però sí doncs, que poden afectar moltes comarques. I és possible que es vagi allargant això encara, divendres, dissabte, veiem coses estranyes aquí entre Castelló, al sud de Catalunya, pluges abundants, persistents... Vaja, que s'ha d'anar seguint.
1: Seguirem puntualment tot el que passi o el que ens esperi els propers dies també al matí de Catalunya Ràdio. Una abraçada, Eloi, fins demà.
0: Fins ara, adéu-siau.
1: Que vagi bé, adéu.
3: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: Ah, i alguna cosa millor que regalar teatre? Doncs no, només cal que entreu a regalarteatre.cat i feu feliç aquelles persones que estimeu, que sempre va bé consumir cultura. Per això, des de Regala Teatre, avui us convidem a anar al teatre. Teniu un val per dues persones per l'obra El gran inquisidor amb en Lluís Omar al Teatre Goya de Barcelona. És un recital escènic amb música en directe meravellós i també us recordem que hi ha 10 úniques funcions. Serà de l'1 a l'11 d'octubre, d'acord? De l'1 a l'11 d'octubre. Aneu pitant cap al Teatre Goya a veure El gran inquisidor. Aquest matí vull saludar en Josep Maria. Bon dia, Josep Maria.
4: Hola, bon dia.
1: Com ens hem despertat avui?
4: Jo molt bé, sí, m'agrada matinar.
1: Clar, això. Si t'agrada matinar no hi ha problema. El tema és quan no t'agrada matinar.
4: Sí, jo estic acostumat així a matinar. Em fico al llit d'hora i matino.
1: Ho has fet tota la vida, això?
4: Bueno, tota la vida no. Ahir he estat treballant de nit també, però sí, sí, en general molts anys sí.
1: A quina hora et lleves normalment, Josep Maria?
4: Jo em llevo a les 3, a les 4, em poso a llegir una miqueta i sí, sí.
1: Mare meva, et fitxarem com a col·laborador dels matiners si ho fas tant d'hora i ens ajudes a picar 4 guions al programa.
4: Sí, si no us escolto uns altres, poso informació, cada informació poso.
1: Perfecte. Doncs escolta'm, Josep Maria, t'envio una forta abraçada i tens el número 1.
4: Gràcies.
1: Que vagi bé, adéu. Eva, molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
1: Què tal, Eva, com ens hem despertat?
5: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Sí?
5: Escoltar-vos.
1: Molt bé, això ens encanta, perquè fem aquest programa pels oients. Imagina que no hi ha ningú a l'altre costat de la ràdio. A quina hora ens hem despertat, Eva?
5: Doncs fa a dos quarts de 6, aproximadament.
1: Molt bé. Encara fas una mica de veu de dormida, eh?
5: No, perquè estic a escoltar-vos i encara no m'he aixecat una estona.
1: Encara no hem escalfat la veu, Eva?
5: Sí.
1: Doncs
5: sí,
1: escolta'm, sí, tens el número 2, moltíssima sort.
5: Vale, gràcies.
1: Una abraçada, adéu, que bon vagi bé, adéu. Paulina, molt bon dia.
6: Ai, hola, bon dia,
1: ai,
6: matiners.
1: Pauli, però escolta, però quina veu més fantàstica que tens, Paulina,
6: no,
1: que m'encanta.
6: No, perdona, saps què m'ha passat? Que estic al llit, o sigui, jo us escolto sempre al llit perquè, vull dir, mira, tinc un somni i us he escoltat al llit. I quan heu donat el telèfon, i dic, ai, el telèfon, que bé, perquè no me'l sabia de memòria.
1: Sí.
6: He agafat el telèfon de seguida i us he trucat. I escolta, m'ha fet una il·lusió que m'agafeu.
1: Home... Escolta'm, i nosaltres... És a dir, cada dia ens escoltes, des del llit, tu ja al llit amb...
6: Molts dies, perquè, bueno, ja sóc gran i llavors l'insomni ja saps el que passa. Llavors jo, com poso la ràdio, quan no tinc cada jo, no em poso nerviosa, però us sento. I la veritat que em feu el matí molt, molt, molt ameno.
1: Nosaltres intentem sempre que us desperteu amb bon humor. No sé si ho aconseguim.
6: Som molt simpàtics.
1: Això és el més important. I escolta'm, Paulina, què ens espera avui? Alguna cosa a fer o no? Vull dir que
6: avui tenia pensat fer una excursió a Lliçà d'Amunt, que tinc que fer un recat.

0: i em pensava també matinar, per això ja teníeu despertador a les 6, però m'hem aixecat abans i me'n vaig a llistar a fer una excursió una mica especial.
1: A moure una mica el cos, que sempre és important.
0: I tant.
1: I anirem a dormir tard o no, Paulina? A veure si se'ns allarga el tema a lliçar.
0: Ah, bueno, no, perquè... Ah, no ho sé, no, no, la veritat és que... Bueno, que són per avui les entrades.
1: No, no, no, ah, no bueno, però dic que a lliçar, escolta, mai se sap què pot passar i de cop i volta... O...
0: No, no, no, no, no, jo, no, a les 5 i pico ja, com es fa fos, ja vindré cap aquí, no cap problema.
1: Perfecte. Paulina, encantat de saludar-te, t'envio una forta abraçada des de la ràdio.
0: Igualment.
1: I esperem seguir acompanyant-te durant molt temps.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Número 3, Paulina, un petonet.
0: D'acord, bon dia. Adéu,
1: adéu, que vagi bé. Adéu. I acabem amb en Pere. Pere, bon dia.
2: Hola, bon dia, família, com esteu?
1: Molt bé, i tu?
2: No, però mira, vam començar a aixecar una mica el pis abans d'anar a treballar.
1: A quina hora t'has despertat, Pere?
2: Mira, em desperto sol uns 4 o 5 minuts abans de que comenceu vosaltres.
1: Et despertes sense despertador?
2: Jo sempre.
1: Això és una meravella, Pere. Tens el cos jo... més que acostumat.
2: No, no, és una vegada que m'he fet servir i no sé si jo penso, em tinc que despertar a les 3, a les 4 de la matinada o més tard. I, bueno, sol, em desperto i fora.
1: Sempre t'ha passat això, Pere?
2: Sí, des de sempre. Mira que he treballat de nit, de dia, de... Bueno, molts horaris. I jo sempre m'aixeco una mica, va, bueno, em desperto i ja està.
1: A mi això m'acostuma a passar el dilluns. A mi el dilluns al despertador, 2 minuts abans de que em soni el despertador, ja hi soc.
2: Entenc que... Això són els nervis d'abans començar el programa.
1: És per començar la setmana, que dic, hem de començar-ho a arrencar, això.
2: Sí, oi, escolta, fer un programa molt guai i el nou tècnic, mira, molta sort, eh?
1: Ah, mira, perfecte, doncs des d'aquí el Bacià ara està rient, mira, t'ho agraeix. Ja t'acaba d'enviar aquest efecte. Pere, tens el número 4.
2: Vale, perfecte.
1: Que vagi molt bé.
2: Bon dia.
1: Bon dia, que vagi bé. Adéu, adéu. I abans d'acabar, toca saber quina reflexió va acabar el dia l'Agnès Marquès després del Catalunya Nit. Avui, per cert, amb un missatge d'esperança. Bon dia, Agnès.
3: Bon dia, matiners. Avui me'n vaig cap a casa amb un xut d'esperança que vull compartir amb vosaltres. L'ha posat sobre la taula en Roman Urús, és col·laborador del Catalunya Nit i és un dels pocs investigadors que formen part del panel independent de les Nacions Unides per la intel·ligència artificial, que ha dit que enmig de tots aquests pronòstics funestos que estem fent, la intel·ligència artificial avança tan ràpid que en els últims 15 dies han passat coses tan importants com aquesta, que gent de Google i d'Anthropic han trobat noves maneres de modificar la nostra seqüència genètica, de modificar el nostre ADN. I diu que això obre una porta, però que una porta enorme, al fet que es puguin desenvolupar aviat, ràpidament, ha dit, vacunes com, per exemple, contra malalties tan devastadores quan et toquen com el càncer. Tot sovint. Doncs, per què no? Em quedo amb, amb aquesta esperança, no optimisme superficial, sinó amb aquesta idea d'esperança que també defineix en Francesc Torralba, de mantenir la confiança enmig de la dificultat. Per què no? Si veiem tantes coses que no ens agraden amb la intel·ligència artificial, per què no esperar a veure coses que sí que ens agradin i que ens convinguin? Per què no? Vinga, amunt amb el dimecres, que vagi bé.
1: Gràcies a l'Agnès Marquès. Saludo ara mateix, després del Catalunya Nit, al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell, bon dia.
4: Hola, què tal?
1: Molt bé, dimecres, meitat de setmana, abans que se m'escapi com ahir. Digue'm un número de l'OL 4, Ricard.
4: El 4.
1: El número 4, doncs, en Pere, que s'emporta aquest parell d'invitacions.
4: No, el 3, el 3.
1: El 3? Vinga, doncs, vinga, el 3.
4: No, el 2.
1: Què?
4: El 4, el 4.
1: Número 4, en Pere. No tinc temps, hem de deixar més temps per saludar-nos. Que vagi molt bé el dimecres, Ricard.
4: Adéu, fins ara.
1: Engega l'actualitat amb el matí de Catalunya Ràdio. Tornem demà. Bon dimecres, matiners.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
5: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Ja és dimecres i l'episodi de tempestes ja ha passat. Avui podem tenir pluja a la tarda, però res a veure amb les últimes hores. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, res a veure avui, perquè avui tenim un episodi així més o menys de calma, amb alguns ruixats a l'interior de Tarragona, també al Pirineu, i núvols que aniran augmentant a mesura que vagi passant el dia, però sí que a partir de demà torna a augmentar la inestabilitat, sobretot demà a la tarda, amb tempestes a molts llocs de Catalunya, nord, centre del país, ruixats molt irregulars, i compte demà, altra vegada, en aquest cas a les comarques de Tarragona, especialment a les Terres de l'Ebre, on ja veiem una altra vegada acumulacions que podien passar dels 100 litres per metre quadrat en algunes zones de muntanya, interior de les Terres de l'Ebre especialment. Així que entre dijous i divendres tornarà a caldre estar pendents del temps.
0: Ahir on va ploure més va ser el Penedès, a l'àrea també de Barcelona i al Baix Empordà.
1: Sí.
0: Hi ha alguna incidència destacada, Eloi?
1: Mira, sobretot acumulacions d'aigua. Moltes acumulacions d'aigua i per aquestes, sobretot, intensitats de més de 40-50 litres per metre quadrat en mitja hora. Hem de pensar que les acumulacions fins i tot arriben als 120 litres a la zona de l'Alt Penedès i més de 100 litres per metre quadrat a Cassà de la Selva i a Torroella de Montgrí, així com a la Bisbal d'Empordà.
0: Hem de dir que l'Agència Catalana de l'Aigua encara manté avisos actius perquè alguns rius encara podrien baixar amb més aigua del que és habitual, per tant, es podrien desbordar.
1: Estem parlant de sobretot dels rius que normalment van secs o pràcticament secs, rius del Baix Empordà, de la Selva, estic pensant en el riu d'Aró, per exemple, la Bisbal d'Empordà, que encara porta cabals molt elevats, però res a veure amb el que teníem ahir la tarda, que és quan es va produir la crescuda màxima.
0: Per tant, diguéssim que ens relaxem, tot i que també sempre hem de ser doncs, cauts, diguéssim, quan travessem, per exemple, un riu.
1: Sí, avui podem estar més o menys relaxats. Sí que és veritat que, amb l'ull posat en aquest episodi, que demà torna a començar i que possiblement podria allargar-se força dies durant el cap de setmana, perquè ja hi ha models que avui ens estan marcant precipitacions que en aquest sector entre Castelló, sud de les comarques de Tarragona, podria anar persistint la pluja tant dijous a la tarda, divendres, com fins i tot dissabte i diumenge. Per tant, a veure com evoluciona això, ho haurem d'anar seguint.
0: Doncs perfecte. Gràcies, Eloi. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquest és un dels temes del dia, les seqüeles del temporal d'ahir. L'altre és que avui farem el Matí de Catalunya Ràdio des del Parlament de Catalunya. Això per viure en directe la segona jornada del debat de política general. El president Salvador Illa debatrà amb l'oposició després de fer diversos anuncis en matèria d'habitatge.
2: La Generalitat els ofereix a les persones que vulguin adquirir un habitatge i que no puguin fer front a la integritat del cos, comprar-lo conjuntament.
0: I també es crearà un fons per evitar desnonaments de persones vulnerables. Això mentre les protestes de la Puerta del Sol ja han arribat a la plaça Catalunya. Avui hi han acampat per a primera nit més d'un centenar de persones.
3: Quedem o no ens quedem?
4: Ens quedem!
3: Ens quedem!
4: Ens quedem!
3: Ens quedem!
0: Anem cap allà en directe. Lara García, bon dia.
5: Bon dia, Ricard. Doncs sí, més d'un centenar de persones han dormit aquesta nit a plaça Catalunya de Barcelona. Es van concentrar ahir al vespre i van decidir en assemblea a les 10 de la nit tots passar la nit aquí. Ara mateix estem amb dues noies que estan fent el torn de vigilància. De fet, estem despertant a gent que encara dorm, hi ha gent que dorm en tenda, gent que no té tenda i que ha vingut igualment a dormir aquí a plaça Catalunya. Bon dia, noia.
6: Bon dia.
5: Fins quan penseu estar aquí acampades?
6: Encara no ho sabem. Depèn de com vagi la cosa, com actua el govern i tot això, i el que fan.
5: I per què heu decidit quedar-vos aquí aquesta nit?
7: Hem decidit quedar-nos perquè no acceptem la situació actual, creiem que s'ha de seguir lluitant, que no acceptem les solucions que ens proposa el govern, i res, decidim tirar endavant i aguantar aquí mínim fins divendres, que sabrem noves notícies.
0: Vos preguntar ara si hi ha alguna iniciativa d'ahir que va anunciar el president Salvador Illa que els hi pugui interessar.
5: Hi ha alguna de les iniciatives d'ahir que va anunciar el president Salvador Illa o també del decret Mari Carmen que us agradés o que convencés?
7: No estem gaire d'acord amb cap, perquè per molt que hi ha moltes que són de les que es van proposar des del poble, que són les que s'han demanat, considerem que al cap i a la fi tot acaba sent una mica tapadera per intentar calmar una mica tota la situació, ja que està prou tensa, però no ens calmarem, seguirem i fins que no estigui... o tot o res, fins que no parin els desnonaments, fins que els preus no baixin, fins que tot això no pari, no pararem. Seguirem aquí, seguirem a Madrid i seguirem per tot Espanya.
5: Doncs ja ho sentiu, Ricard, o tot o res, aquesta és la reivindicació que fan els manifestants.
0: No acabo d'entendre el tot, que és el que vol dir el tot, eh?
5: Però... Què vol dir aquest tot?
6: Doncs, o sigui, no un decret superficial com els que fan sempre per mantenir-nos contents, callar-nos i dir, vale, ja està, ens hem tret un pes de sobre. Però no, o sigui, ha de ser un radical. Vull dir, no pot ser que la gent, bueno, que visquem amb por de que el dia de demà tindré casa o no. No pot ser perquè és que això és inhumà. Vull dir, la llar és un dret humà i acceptat i ja està. O sigui, no pot ser que et fiquin que un lloc que sigui 400 et passi amb 1.000 euros i que una habitació te costi mínim 400, perquè és que una habitació 400 és que és horrible. És horrible i com a joves, o sigui, és que no ens podem independitzar tranquil·lament sense haver de pensar, joder, pues, potser m'hauria de fotre a treballar i potser treurem de la uni, perquè és que ja no sé el que fer, no tenim diners. I encara pots tindre també un sou, diguem, bo i també preguntar-te si el dia de demà tindràs casa, perquè al final, com amb els fons voltors, mai se sap.
0: Doncs en parlarem avui també d'habitatge. Gràcies, Lara. Fins ara.
5: Fins ara.
0: De fet, avui en parlarem en aquest matí especial des del Parlament amb el president del Parlament, Josep Rull, la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, el president també d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, després de l'amnistia, per cert, de Marta Rovira, i també parlarem amb el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun. I a Madrid, el govern espanyol també té 48 hores ara per trobar els suports per convalidar aquests decrets sobre habitatge que ahir va aprovar el Consell de Ministres. Àlex Giral Robert.
3: Bon dia. Vetar els desallotjaments dels vulnerables fins al 2030, congelar dos anys els lloguers i prohibir temporalment que els fons voltor comprin pisos encapçalen el primer decret. Té més fàcil el camí per prosperar que no pas el segon, que inclou la pròrroga automàtica i sine die dels contractes de lloguer.
0: Ara ho ampliarem. Avui, per cert, fa dos mesos de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta i tenim també diverses notícies sobre aquesta crisi humanitària que continua lluny de resoldre's. D'una banda, l'Amnistia Internacional denuncia casos de tortura i tracte inhumà. Això les persones immigrants per part de membres de les Forces Armades Espanyoles. I també avui, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, declara a l'Audiència Nacional que investiga els fets de final de juliol. I per últim, a Brussel·les ja hi ha països que aposten per suspendre atenció al dret d'asil a qui entri a Europa a través d'un atac híbrid. Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea.
4: Bon dia. La Comissió Europea també planteja que els agents de Frontex participin d'una forma més directa en l'expulsió de migrants i que controlin les xarxes socials per prevenir entrades massives com la de Ceuta. Brussel·les pretén agilitzar al màxim la deportació dels migrants que entrin a Europa gràcies a un atac híbrid.
0: I en esports hi ha un ple debat sobre la pilota d'or, Lamine Yamal.
8: No solo juego para este balón de oro, juego para mí, para la afición, para la siguiente temporada, para la selección, para seguir ganando.
9: Lamine, pero está más cerca del balón de oro después del partido de hoy.
8: No sé, no voto yo, ni sé quién ha ganado, no sé nada. Entonces, a esperar y a seguir jugando.
0: El partit d'ahir va ser contra Croàcia i Lamine Yamal, amb la selecció espanyola, va fer dos gols i una assistència en la victòria 4-1.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I comencem pel govern, que es compromet a comprar aquests pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades per evitar casos com el cas de la Mari Carmen.
2: I a més, posarà en marxa una mesura inèdita a l'Estat. La Generalitat comprarà pisos a mitges amb persones de més de 40 anys. Són les propostes que ha anunciat el president Salvador Illa en la primera intervenció al debat de política general.
4: Salvador Illa vol evitar que Catalunya repeteixi un cas com el de Madrid i per això ha anunciat que la Generalitat intervindrà en situacions límit.
5: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, i ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
4: El govern també ha tirat d'imaginació jurídica per ajudar aquelles persones de més de 40 anys que tenen ingressos estables, però que no arriben a fer tota l'entrada d'un pis. Doncs bé, la Generalitat està disposada a pagar-ne la meitat i el particular en serà el propietari com a mínim durant 40 anys. Després, ell o els seus fills hauran de decidir si volen comprar l'altra meitat o se'l queda l'administració. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I els partits de l'oposició creuen que aquests anuncis no serviran per resoldre la crisi de l'habitatge. I tots qualifiquen el discurs que va fer Salvador Illa d'autocomplaent, de triomfalista i allunyat de la realitat.
6: Junts per Catalunya i Esquerra Republicana retreuen al president falta d'ambició nacional i el veuen incapaç d'afrontar els reptes del país. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la republicana Esther Capella.
7: Tenim la trista notícia que aquest govern pensa seguir fent el mateix. El president Illa seguirà amb la mala gestió i el president Illa seguirà amb la submissió al govern de Madrid.
8: Ens hem trobat amb un discurs avorrit en la forma, però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país en el fons.
6: En canvi, la portaveu del PP, Lorena Roldán, creu que Illa segueix els passos de l'independentisme.
9: Conservar las políticas del separatismo, añadir más intervencionismo socialista y envolverlo todo en propaganda. Cataluña necesita un cambio de rumbo, pero Illa ha decidido perseverar en los errores que nos han traído hasta aquí.
6: Des dels comuns, Jéssica Albiach lamenta que les mesures anunciades en habitatge es quedin a mitges.
10: Tot suma, però tenen un impacte molt petit, un impacte molt limitat. És com voler aturar un tsunami a Gallegues, perquè el problema de base és l'especulació.
6: I la CUP, per la seva banda, ha responsabilitzat el govern de la impunitat amb què actuen els fons voltors. El debat de política general es reprèn avui a les 9 amb la intervenció dels grups.
1: I quan falten 48 hores a Madrid perquè el Congrés voti els decrets d'habitatge, el govern espanyol no assegura els suports necessaris.
2: Pedro Sánchez reclama responsabilitat i empatia als socis de la investidura davant la crisi de l'habitatge, cosa que fa més evident que mai la complicada aritmètica parlamentària de la legislatura.
1: Anem cap a Madrid. Paula Brujats.
11: El govern espanyol confia aprovar el decret principal i que la pressió social contribueixi a tirar endavant el segon, el que ha forçat sumar pels contractes indefinits de lloguer, però ara mateix Pedro Sánchez no té cap suport assegurat, ni per a l'un ni per a l'altre. Per tant, comença la pressió als socis i el reclama que prioritzin els interessos de la gent davant dels partidistes i dels especuladors.
12: Hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
11: La Moncloa no vol que s'enquisti el debat de l'habitatge i ha forçat un ple d'urgència demà passat per votar els decrets. Sumar i el PSOE han aprovat mesures, diuen fons del govern espanyol. Ara els toca als grups moure fitxa i si ho tomben, diuen, en seran responsables. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: L'habitatge ha tornat a reflectir les dues ànimes que configuren el govern espanyol de coalició.
6: Sumat i va la corda fins a l'últim moment. Volia que el PSOE no cedís a la pressió de Junts i el PNB. Finalment, dos decrets i dues rodes de premsa en paral·lel, una a la Moncloa i l'altra al Ministeri de Treball amb els 5 integrants de sumar de l'executiu.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
13: No és el primer cop que l'habitatge enfronta els dos socis de govern i és que la pressió social al carrer obligava les dues forces polítiques a asseure's i negociar fins a l'últim moment. Sumar ja havia avisat que si Pedro Sánchez no acceptava les seves propostes, no entrarien a la reunió del Consell de Ministres. Volien un decret més ambiciós i han forçat una negociació que ha provocat que el Consell de Ministres comencés amb una hora de retard. Finalment s'ha optat per dividir els decrets en dos, una solució que no ha pogut amagar el malestar entre els dos socis de govern, fins al punt que Sumar ha convocat la seva pròpia roda de premsa per explicar la seva versió, a la mateixa hora que quatre ministres del PSOE compareixien a la Moncloa per explicar els acords del Consell de Ministres. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I l'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira.
2: Estava acusada de desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre, però no va anar mai a judici perquè es va exiliar a Suïssa. Pablo Llarena la va processar primer per rebel·lió i després per sedició. I va ser quan es va derogar aquest delicte que se la va acabar acusant de desobediència. En una piulada, del president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha celebrat que amb la resolució es posi fi, diu, a una persecució política de 6 anys, i la portaveu del grup parlamentari, Esther Capella, creu que amb l'amnistia es tanca una etapa injusta.
8: No es restaure ni repare el dolor causat, però en tot cas es repare la injustícia. L'Audiència Provincial no fa una altra cosa que aplicar una llei aprovada per les Corts Generals.
2: Rovira va tornar a Catalunya fa 2 anys quan se li va arxivar la investigació per terrorisme en la causa del tsunami democràtic.
1: Per cert, que el Parlament ha desmentit Sílvia Orriols i puntualitza que el president de la cambra només l'ha interromput 5 vegades.
6: Segons publica el diari El Nació, Josep Rull només ha aturat un discurs de la líder d'Aliança Catalana en 5 de les 530 intervencions que ha fet aquesta legislatura. Mai li ha retirat la paraula i només li ha fet una crida a l'ordre. Va ser el juliol passat quan Orriols parlava així de la diputada d'Esquerra, Najat Driouech-Cadubel.
3: Quan parles de la diputada amb el parrac al cap, s'indigna el president de la mesa i s'obren expedients sancionadors a través de la Comissió de l'Estatut dels Diputats, però quan parles dels diputats amb el paper de plat al cap, doncs provoca el riure, no, de qui presideix aquesta mesa.
14: Aquesta comparació és absolutament inadequada.
6: Els membres de la mesa en funcions de president, quan Rull s'absenta, també han interactuat amb Orriols en 5 ocasions més, a vegades durant el seu discurs i a vegades a posteriori.
1: I el president dels Estats Units, Donald Trump, i els líders de les grans companyies tecnològiques defensen que, amb l'autoregulació de la intel·ligència artificial, n'hi ha prou per evitar-ne els riscos.
2: Trump ha reunit els principals magnats de la Casa Blanca per analitzar el desenvolupament de la IA.
1: Anem cap a Washington, Oriol Serra.
15: Aquesta vegada hi eren tots, Amodei, Zuckerberg, Huang, Brockman, Musk, Sander i Bezos, i tots s'han fet la foto rient les gràcies a Donald Trump. Els líders de les grans empreses tecnològiques han advertit reiteradament que cal regulació perquè la situació s'està sortint de mare i algun ha arribat a reconèixer que representa un perill real per a la humanitat. Però a l'hora de la veritat no s'han distanciat d'un Trump que veu la intel·ligència artificial com un negoci més i s'ha limitat a parlar d'autoregulació, que és una manera de dir que cadascú faci el que li sembli.
16: Tenim la convicció que hi hauria d'haver una gran autoregulació. Ja tenim regulació automàtica a través del Departament de Justícia, l'FBI i tot això, però l'autoregulació és molt important.
15: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La Comissió Europea admet que entre els estats membres ja es debat la possibilitat de suspendre el dret d'asil polític quan els migrants estiguin utilitzats per llançar un atac híbrid contra Europa. Brussel·les, Bruno Fortea.
17: La crisi de Ceuta marca un punt d'inflexió que obliga Europa a actuar, segons el comissari de l'Interior, Magnus Brunner.
18: Tot el que va passar a Ceuta durant aquelles 48 hores i el que ha vingut després ha estat una prova d'estrès per la Unió Europea. Crec que hem superat aquesta prova, però no podem tornar a la normalitat com si no hagués passat res.
17: Vol que els funcionaris europeus de Frontex participin d'una forma més directa en l'expulsió de migrants i pretén agilitzar al màxim la deportació de les persones que entrin a Europa gràcies, diu, a un atac híbrid. El més curiós, però, és que la Comissió Europea mai ha considerat que els fets de Ceuta fossin un atac híbrid i tampoc n'ha comentat el paper del Marroc. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui també atenció al que publica El Mundo. Diu que Rússia hauria plantejat matar Garry Kasparov i altres dissidents.
6: Sí, aquest estiu les autoritats nord-americanes haurien comunicat a l'excampió del món d'escacs i opositor Vladimir Putin, que era objectiu d'un pla del Kremlin per matar-lo. Per primer cop, des que es va exiliar de Rússia i instal·lar a Nova York, també se li va posar protecció especial. Entre els altres opositors que Rússia hauria posat al punt de mira, també hi figura l'únic diputat rus que va votar en contra de l'annexió de Crimea i que també va haver-se d'exiliar.
1: I avui també us expliquem que els preus dels carburants disparen la inflació fins al 4,9%. Per reduir-ne l'efecte, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que prorroga els descomptes als combustibles i fixa un topall a la pujada del preu de el gas. I pel que fa als esports, Robert Prat.
19: Lamine Yamal s'exhibeix amb 2 gols i una assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1. Laporta diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha, que va notar molèsties a la cuixa amb el Brasil. El president del Barça manté el pols amb el Madrid pel cas Negreira i diu que les relacions amb l'Atlètic de Madrid s'han normalitzat. Avui, a partir de 6:45, Roma-Barça a la Champions femenina amb transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio. We'll be right back.

0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Quina és la primera que sona?
1: Doncs Corren de gossos, perquè tenim bones notícies, perquè arrencarà una nova gira el proper 30 d'abril al Festival Estrenes de Girona per celebrar els 20 anys d'aquesta cançó que sentim. Fa un temps ja ens van avançar aquí, al matí de Catalunya Ràdio, que tornarien, però ara, per fi, ja sabem dia i lloc. Les entrades es posen a la venda demà.
0: La segona.

0: I la Oreja de Van Gogh actuarà al festival Sons del Mont de Roses en l'únic concert que farà el grup a Catalunya el 2027. Serà el 24 de juliol i les entrades surten a la venda aquest divendres. Abans, però, faran 4 concerts al Palau Sant Jordi el mes de novembre amb tot exhaurit.
1: I la tercera cançó del dia.

0: I demà dijous s'estrena L'Alma a l'aire, el musical basat en les cançons d'Alejandro Sanz. El cantant i la productora han estat, diuen, 4 anys treballant colze a colze per tirar endavant aquest musical, que no vol ser un biòpic, sinó, diuen, un homenatge a la música. Es podrà veure al Teatre Coliseum de Madrid.
1: Tot això avui, que és dimecres, 30 de setembre del 2026, dia en què farem el programa des del Parlament de Catalunya i el dia en què en les últimes hores a Catalunya ha nascut la Rita amb 2 quilos 710 grams a l'Hospital Germans Trias i la Mariona a les 6 del matí a casa seva, a Avinyonet de Puigventós. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: A les 8 entrevistarem el president del Parlament, Josep Rull, i a les 9 seguirem el debat de política general. Des del Parlament parlarem amb la portaveu del govern, Sílvia Paneque, i el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras.
4: A 2:15 analitzarem els 2 decrets d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar divendres al Congrés. Entrevistarem el ministre de Cultura del govern espanyol i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun.
3: A 2:15 parlarem d'animals amb Evelyn Segura. Quines estratègies utilitzen els animals per atraure's, per agradar-se i trobar parella?
4: I a les 11, secció de telesèries amb Mariola Cubells i Darío Porras. També hi serà Quim Masferrer, que aquests dies és al Teatre Borràs fent el monòleg Temps. Què faria si et quedessin 90 minuts de vida?
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pel que fa al temps, avui tenim una mica de treva, però a partir de demà tornarem a tenir tempestes fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, el moviment meteorològic no s'acaba. Preveiem tempestes fortes dijous, divendres, fins i tot també de cara al cap de setmana. Avui una mica de treva. Tenim aquesta quarta ruixadets ara mateix cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, entre la Ribera d'Ebre i la zona de la Terra Alta. S'espera que vagin augmentant els núvols a mesura que vagi passant el dia. A la tarda hi haurà més d'aquests ruixats a l'interior de les comarques de Tarragona, també a la zona del Pirineu, del Prepirineu. I avui, malgrat tots aquests núvols que vagin arribant, malgrat la refrescada que vam tenir ahir amb les pluges, realment no... baixarà la temperatura d'una manera clara i avui tindrem màximes de 28 a 30 graus amb molta humitat i molta sensació de xafogó a tot arreu. Compte demà a la tarda, sobretot a les Terres de l'Ebre, es preveuen acumulacions una altra vegada a l'interior que podien superar els 100 litres per metre quadrat, i a la resta de Catalunya preveiem ruixats, tempestes més irregulars, al centre, al nord de Catalunya, també en altres llocs de les comarques de Tarragona, unes pluges que podrien allargar-se també de cara a divendres.
1: I pel que fa a la mobilitat i carreteres, Maria Fernández Duguera?
3: Doncs pel que fa al trànsit, d'aquesta hora ja hi comença a haver les primeres retencions a la ronda de dalt a l'altura del Nus de la Trinitat i també a la litoral a l'altura de Poblenou. Pel que fa al transport públic, a l'R4 se circula per via única entre Montcada Bifurcació i Sabadell Sud. Per tant, els trens, avisa Renfe, poden estar aturats més temps de l'habitual i hi ha demores superiors als 20 minuts. Això és a causa d'una incidència a la infraestructura a Montcada Bifurcació. I aquest matí el servei de metro s'espera que s'arrenqui amb normalitat després que ahir al vespre finalment es van poder restablir totes les línies. Recordem que hi va haver diverses incidències derivades dels aiguats.
1: Ara són les 6 i 24. I activem el satèl·lit de Catalunya Ràdio aquesta hora. Des de París, Isabel Galí, bonjour.
6: Bonjour, Ricard.
1: A Washington, saludem Oriol Serra, good morning.
7: Good morning, Ricard.
1: A Brussel·les, Bruno Fortea, bonjour.
8: Hola, bonjour.
1: I des de Madrid, Paula Brujats, bon dia.
9: Bon dia, què tal?
1: Comencem a França, on el deute públic que s'ha sabut fa unes hores ha superat rècords històrics que no es veien des del 1945, al final de la guerra. És, atenció, del 119% del PIB. Se'n parla i se'n parlarà, Isabel.
6: El que preocupa és que des del juny el deute públic ha augmentat un 2% i la dada es coneix quan demà dijous el govern presentarà un projecte de llei de pressupostos, el darrer de l'era Macron, necessàriament restrictiu. Bombers, funcionaris, professors i estudiants d'institut ja han protestat i els sindicats pronostiquen una tardor calenta a França. El pressupost, diuen, submergirà el país en una recessió profunda. I a tot això només hi falta el preu del carburant disparat. És la tempesta perfecta per fer créixer la indignació social i política.
1: I els Estats Units tancaran una muntanya russa arran dels nombrosos accidents que hi han tingut lloc, amb víctimes mortals també i lesions d'extrema gravetat incloses. No estem parlant, Oriol, d'una atracció qualsevol.
7: En absolut. Estem parlant d'una de les muntanyes russes més impactants dels Estats Units. Es diu, o més aviat es deia, X2, i es trobava al sud de Califòrnia, al parc Six Flags. L'X2 superava els 125 km per hora, amb trams en caiguda vertical i amb seients que giraven 360 graus. Tot i que milers de persones l'han gaudit, n'hi ha hagut més d'un centenar que n'han sortit greument malparades, sobretot amb lesions cerebrals, i un mínim de 3 persones han acabat morint. L'X2 quedarà tancada de manera permanent i si les indemnitzacions milionàries es comencen a confirmar, ho podria acabar fent també el parc sencer.
1: I a Bèlgica tothom parla de la nova proposta de l'Ajuntament de Brussel·les per reduir a la meitat les botigues de souvenirs que hi ha al centre històric, Bruno.
8: Ricard, aquestes botigues on pots comprar clauers, gorres o imants per a la nevera són una autèntica plaga que s'ha estès pels voltants de la Gran Plaça de Brussel·les i també del Manneken Pis, dos llocs icònics de la ciutat. Ara l'Ajuntament vol més diversitat en els tipus de comerç que hi ha i per això també limitarà les llicències de bars i restaurants, perquè en el casc antic només un de cada 3 locals comercials pugui dedicar-se a servir menjar o beguda.
1: I a Madrid, la ministra Yolanda Díaz no haurà de pagar 50.000 euros a Julio Iglesias, com a mínim per ara. Però això per què, Paula?
9: Doncs perquè el Tribunal Suprem ha rebutjat la demanda del cantant contra la ministra. Julio Iglesias la va demandar per danys a l'honor en ple escàndol per les agressions sexuals a les seves treballadores. La justícia ho va arxivar, però Yolanda Díaz el va acusar igualment.
10: Da terror, da pánico. Todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además estaban en una posición de debilidad extrema en cuanto que trabajadoras.
9: Ara el Suprem deslliura Díaz d'indemnitzar-lo. El tribunal diu que no és competència seva resoldre aquest cas, però anima Julio Iglesias a presentar una altra demanda en un jutjat ordinari de Madrid.
1: Són les 6:27, anem als esports. I en portada hi ha una exhibició de Lamine Yamal amb 2 gols i una assistència d'en l'Espanya 4, Croàcia 1 de la Copa de les Nacions.
11: Partidàs de Lamine va tornar a ser determinant amb un gol ja des del primer minut.
12: Hace un mes me decías que estaba mal, que estaba... que no sabías que me pasaba, entonces estoy tranquilo, estoy siguiendo disfrutando. Sé que en cualquier momento voy a empezar a decir lo mismo, entonces tranquilo.
11: Marc Pubill i Nicole Williams van completar la golejada. Lamine també va parlar de les seves opcions de guanyar la pilota d'or.
12: Bueno, no depèn de mi. Yo jugo, disfruto y depèn de vosotros.
11: També a la Copa de les Nacions, República Txeca 0, Anglaterra 2, amb gols de Gordon i Harry Kane.
1: I preocupació al Barça per la lesió de Rafinha.
11: El jugador del Barça va notar molèsties a la cuixa dreta jugant amb el Brasil i va ser substituït. Joan Laporta va parlar-ne al Tot Costa de Catalunya Ràdio, que va complir 10 anys en antena.
13: Estem esperant la ressonància i en aquest sentit, doncs, ja sabem que aquestes aturades per seleccions, i més si són tan llargues, doncs es produeix això.
11: El club mantindrà la demanda contra el Real Madrid per les acusacions del cas Negreira.
13: El que no podem acceptar és segons quines afirmacions que són falses. Responem i plantem cara.
11: El Barça manté bones relacions amb l'Atlètic de Madrid, tot i el cas Julián Álvarez.
1: I el Barça juga a Roma la segona jornada de la Champions femenina.
11: Moltes novetats a l'equip. Tornen Van Aasten i Catacoll, també totes les jugadores que estaven amb la selecció espanyola sub-20. El partit a 6:45. Transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio des de les 6. Derrota del Barça a l'Eurolliga de bàsquet a la pista del Dubai, 94-87. A l'Eurolliga femenina, l'Uni Girona rep el Konut de Turquia a partir d'un 8:45. El Manresa viatja avui mateix a Salònica per jugar a 6:45 contra el Pau, que a la primera jornada de l'Eurocup de bàsquet, mentre que el Granollers debuta a la Lliga Europea d'handbol a partir de 6:45. Avui també Barceloneta-Marsella a 7:45, final de la Supercopa Europea de Waterpolo.
1: Senyores i senyors, bon dia, són 6:45. I comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Prats de Lluçanès a les 7:48 minuts.
4: I es pondrà a les 7:35 minuts del vespre. Per tant, el dia durarà 11:47 minuts.
1: Les temperatures a aquesta hora?
0: A Guardiola de Berguedà, 13 graus. A Girona, 18. I a Torredembarra, 21.
1: I pel que fa al temps, avui s'espera molta més calma que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Si avui tan sols tindrem alguns ruixats a l'interior de les comarques de Tarragona, també ruixats que poden aparèixer al Pirineu i al Prepirineu, i un augment dels núvols a tot arreu que farà que l'ambient sigui molt xafogós amb temperatures màximes previstes de 28 a 30 graus.
1: I com tenim les carreteres i el transport públic a aquesta hora? Maria Fernández Noguera.
3: Pel que fa al trànsit i a les retencions habituals d'aquesta hora a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat i també a la C58 d'entrada a Barcelona. Pel que fa al transport públic, atenció si sou usuaris de l'R4 perquè hi ha hagut una incidència a la infraestructura a Montcada Bifurcació i se circula per via única entre aquesta estació i Sabadell Sud. Hi ha retards de més de 20 minuts.
1: Tot això avui, que és dimecres 30 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, al Parlament.
14: En marxa el debat de política general. El president Salvador Illa va anunciar ahir que la Generalitat es compromet a comprar els pisos de persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades i s'ofereix adquirir-ne a mitges amb persones de més de 40 anys. Avui serà el torn dels grups.
1: El segon, acampada.
15: Un centenar de persones han plantat tendes a Plaça Catalunya seguint l'exemple de la mobilització de la Puerta del Sol de Madrid. Això hores després que el govern espanyol aprovés finalment dos decrets d'habitatge que divendres s'han de votar al Congrés i que a hores d'ara no tenen prou suports.
1: El tercer, Marta Rovira.
14: L'Audiència de Barcelona li ha aplicat l'amnistia. La qui va ser secretaria general d'Esquerra va ser processada per desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Rovira ja va tornar de Suïssa fa 2 anys quan se li va arxivar la causa del tsunami democràtic.
1: El quart, Donald Trump.
15: El president dels Estats Units i els líders de les grans companyies tecnològiques defensen que amb l'autoregulació de la intel·ligència artificial ja n'hi ha prou. Trump ha reunit els principals magnats de la IA a la Casa Blanca per analitzar-ne el desenvolupament.
1: I el cinquè nom del dia, Copèrnicus.
14: Les altes temperatures de l'estiu han fet augmentar els nivells d'ozó a Europa fins a nivells perjudicials per la salut. Segons el Servei de Vigilància Atmosfèrica, la meitat de la població del continent, entre la que hi ha la catalana, ha estat exposada a nivells massa elevats d'aquest contaminant.
1: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
16: A França ha dimitit el director de la Torre Eiffel. Feia mesos que el personal protestava per la mala gestió, però la gota que ha fet vessar el got va ser quan a principis de setembre va acceptar apartar les dones treballadores durant la visita privada d'una delegació hindú. Això va provocar una vaga que va obligar a tancar el monument durant hores.
1: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
16: Amb una nova ordre executiva que ha signat Donald Trump i que ordena als membres del seu govern a fer servir el terme superintel·ligència per referir-se a la intel·ligència artificial. Així constarà a partir d'ara en totes les comunicacions oficials. Trump busca millorar la imatge d'aquesta tecnologia enmig dels dubtes que genera la seva seguretat.
1: Amb què dinaran també avui a la Xina?
16: Pendents de les noves tensions entre Corea del Sud i Corea del Nord, Seul ha exigit a Pyongyang que es disculpi després de l'explosió de 2 mines la setmana passada a la zona desmilitaritzada que hi ha a la frontera i que va deixar 3 soldats sud-coreans ferits. El govern denuncia que és una violació flagrant de l'acord d'amnistia.
1: Repassem ara també les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
17: Bon dia, Ricard.
1: Centrada sobretot en els decrets d'habitatge.
17: Sí, Sánchez aprova els decrets sense els suports garantits. Titula l'Ara, el govern espanyol posarà a prova la seva majoria amb 2 decrets, diu La Vanguardia, i qui mira la lletra petita dels decrets és El Periódico, que explica que els fons no podran comprar pisos per sota del 70% del seu valor. Ho acompanyen, per cert, d'una foto on veiem l'acampada que ahir al vespre va començar a Plaça Catalunya amb almenys 100 de persones. És, de fet, l'únic diari amb foto d'acampats en portada. I a Madrid, El País diu que el govern espanyol prohibeix els desnonaments fins al 2030 i prorroga els lloguers. I El Mundo, per cert, és qui en fa una interpretació més objectiva i assegura que Sánchez acontenta el carrer i castiga el petit propietari. I altres temes i fotos de portada. A la premsa de Madrid hi veiem els Reis d'Espanya, també Macron i la seva dona, a la trobada d'ahir en la qual Felip VI va dir que a Ceuta hi va haver una intrusió inacceptable. I l'ara explica Ricard que Marta Rovira ha estat amnistiada per la justícia per l'organització de l'UO.
1: I a la premsa comarcal hi llegim que els Mossos d'Esquadra investiguen l'aparició ahir d'un cos sense vida dins d'un cotxe volcat al canal de Torres de Segre al Segrià.
0: Sí, ara com ara hi ha una investigació en marxa per intentar esbrinar què ha passat. La principal hipòtesi de la investigació és que la víctima va patir un accident, va sortir de la via i va caure amb el cotxe dins de la séquia. La policia creu que els fets no són recents, sinó que fa dies que el cadàver estava enfonsat sota l'aigua. Al diari de Tarragona han posat en marxa aquest setembre la recollida de mostres d'excrements de gos al carrer per analitzar-les genèticament i sancionar els propietaris que no les recullen. Les mostres es compararan amb els perfils inclosos al cens genètic caní municipal. La recollida la faran Guàrdia Urbana i a personal de l'Ajuntament. Mentrestant, al diari de Girona es fan ressò que els 13.000 treballadors del sector carni gironí estan pendents d'una reunió que pot evitar una vaga. Patronals i sindicats es tornaran a reunir el 6 d'octubre per intentar desencallar la negociació del conveni estatal de la indústria. La UGT ja avisa que iniciaran els tràmits per convocar una vaga general si la nova trobada no permet avançar en la negociació.
1: I pel que fa als esports, Lamine Yamal fa un partidàs amb 2 gols davant de Croàcia. Robert Prat.
11: El jugador del Barça s'exhibeix amb aquest doblet, una assistència en la victòria de la selecció espanyola davant Croàcia 4-1. La Porta diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha, mentre que el president del Barça manté el pols amb el Madrid pel cas Negreira i diu que les relacions amb l'Atlètic de Madrid s'han normalitzat. Avui a 6:45, Roma-Barça, la Champions femenina, transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio.
1: Tot això quan queden 34 dies per les midterms. Són les eleccions de mig mandat dels Estats Units i ara arriba l'anàlisi de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
18: Good morning, Catalunya. L'administració Trump pot cantar victòria, per fi. Ahir mateix el Tribunal Suprem exercia d'òrgan polític i declarava que el govern podrà deportar immigrants a països que no siguin el seu origen. L'administració nord-americana ja havia enviat centenars de nouvinguts a països com Libèria, Guinea Equatorial, Costa Rica o Hondures, amb el suposat al·licient de donar $3,000 als interessats. Aquesta notícia cal afegir-hi que la Immigration and Customs Enforcement, el conegudíssim ICE, ha anunciat la contractació de 5.000 nous treballadors per ajudar a fer realitat la campanya de deportació massiva del president. Diria que aquesta serà una de les claus de la campanya, perquè molts votants republicans i demòcrates demanaven un control migratori més rigorós. Però també és cert que la presència violenta de l'ICE als estats dinamita directament el caràcter del sistema federal yanqui. El futur d'aquesta política pot decidir el resultat de les midterms.
19: El matí de Catalunya Ràdio. Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta en totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
20: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922... a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026... Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
14: 6:45 del matí.
2: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
14: Catalunya es desperta amb noves mesures per millorar l'accés a l'habitatge. El president Salvador Illa ha aprofitat el debat de política general per anunciar mesures que inclouen propostes inèdites, com ara que els que tenen més de 40 anys puguin comprar un habitatge a mitges amb l'administració.
15: Està pensat per persones que tenen uns ingressos estables però que no poden pagar l'entrada d'un pis. Illa s'ha compromès també a intervenir en situacions límit. Comprarà els pisos de les persones que estan a punt de ser desnonades.
21: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
15: L'oposició creu que aquestes mesures es queden curtes. Salvador Vergés, portaveu de Junts, i Esther Capella, d'Esquerra Republicana.
22: El president Illa seguirà amb la mala gestió i el president Illa seguirà amb la submissió al govern de Madrid.
23: Però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país en el fons.
15: Pel PP i Vox, Illa només agreuja els problemes actuals i la CUP hi veu falta de concreció.
14: Això aquí a Madrid, quan falten 48 hores perquè el Congrés voti els decrets d'habitatge, el govern espanyol no té els suports necessaris. Pedro Sánchez reclama responsabilitat als socis d'investidura.
24: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
14: Són dos decrets que busquen frenar els desnonaments i prorrogar 2 anys els contractes de lloguer.
15: Reflecteixen les desavinences entre PSOE i Sumar. Sumar volia que el PSOE no cedís a la pressió de Junts i el PNB. Finalment, dos decrets i dues rodes de premsa en paral·lel. Una a la Moncloa, l'altra al Ministeri de Treball. Pel que fa als decrets, l'un conté només la renovació automàtica i indefinida dels lloguers, però tot apunta que caurà. En canvi, l'altre té més números de prosperar.
14: Repassem què s'inclou amb Txell Garriga i Àlex Girard-Robert.
25: Prohibició dels desnonaments fins al desembre de 2030.
26: S'impedirà sobretot que els fons voltor puguin desallotjar persones vulnerables.
25: Lloguers congelats fins al desembre de 2028.
26: Els contractes que acaben llavors o abans podran allargar-se fins a 2 anys més amb una pujada màxima del preu del 2% anual.
25: IVA del 10% per tots els habitatges de lloguer turístic.
26: També els que fins ara no pagaven aquest impost.
25: A més,
26: es prohibirà fins al 2028 la compra de pisos per part de fons voltor, es regularan els lloguers de temporada i per habitacions, s'impulsaran bonificacions fiscals per arrendadors i arrendataris i es facilitaran ajudes per a la compra d'un primer pis.
15: Txell Garriga
26: i Àlex Girard-Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
14: Mentrestant, continua la mobilització als carrers i l'acampada que va començar la setmana passada a Madrid ha arribat també a Barcelona. Plaça de Catalunya, Lara García, bon dia.
27: Què tal? Bon dia. Doncs més d'un centenar de persones han passat la nit aquí a Plaça Catalunya de Barcelona. Es van concentrar i al vespre en tendes de campanya per reclamar millores socials entorn de l'habitatge. De fet, fins i tot al llarg de la nit s'hi ha anat sumant gent que no té tenda de campanya i també doncs, hi ha qui dorm directament al terra. Aquesta concentració plega persones a títol individual, així com membres de diferents moviments, però cal recordar que ni el Sindicat de Llogateres ni el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya s'ha sumat de moment a aquesta acampada. La reivindicació coincideix amb l'aprovació ahir al Consell de Ministres de 2 decrets en matèria d'habitatge i arriba 4 dies després de l'acampada a la Puerta del Sol a Madrid.
14: Així estan les coses aquest matí. Més enllà de l'habitatge, també us expliquem que l'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira.
15: Pablo Llarena la va processar primer per rebel·lió i després per sedició, i va ser quan es va derogar aquest delicte que se la va acusar de desobediència. Rovira va tornar a Catalunya de Suïssa fa 2 anys, quan van arxivar la investigació per terrorisme en la causa del tsunami democràtic. La portaveu del grup parlamentari, Esther Capella, creu que es tanca una etapa injusta.
23: No es restaure ni repare el dolor causat, però en tot cas es repare la injustícia. L'Audiència Provincial no fa una altra cosa que aplicar una llei aprovada per les Corts Generals.
15: En una piulada, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha celebrat que amb la resolució es posi fi a una persecució política de 6 anys d'exili.
14: I Donald Trump i els líders de les grans companyies tecnològiques defensen que amb l'autoregulació de la intel·ligència artificial n'hi ha prou per evitar-ne els riscos.
15: Trump ha reunit els principals magnats a la Casa Blanca per analitzar el desenvolupament de la IA.
4: Tenim la convicció que hi hauria d'haver una gran autoregulació. Ja tenim regulació automàtica a través del Departament de Justícia, l'FBI i tot això, però l'autoregulació és molt important.
14: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Les onades de calor d'aquest estiu han fet augmentar els nivells d'ozó a Europa i han superat els valors establerts per protegir la salut.
15: A Catalunya aquest contaminant també ha assolit nivells molt alts.
14: Toni Fortesa.
6: Un informe publicat per Copernicus, el programa d'observació de la Terra de la Unió Europea, calcula que gairebé el 40% de la població mundial ha estat exposada aquest any a nivells elevats d'ozó. A Europa és la meitat de la població. Xavier Carol és professor d'investigació del CSIC.
7: Les onades de calor que tenim són períodes de sequera on l'atmosfera no es neteja i en molta calor i molta radiació solar. I aquest és l'ambient on es genera més ozó, no? Quan el tenim avall, l'ozó agreuja enfermetats cardiovasculars i respiratoris.
6: L'informe també alerta que els grans incendis de França, Espanya i Bèlgica han fet viatjar el fum a milers de quilòmetres i han afectat la qualitat de l'aire lluny dels focs. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
14: I demà entren en vigor les noves normes per conduir motos que afecten sobretot la indumentària necessària d'un casc homologat i guants serà obligatori.
15: El calçat haurà de ser tancat i es permeten finalment les intercomunicadors. Malgrat que es permet a la resta de l'Estat, el Servei de Català de Trànsit manté la negativa que va avançar aquesta mesura de no deixar els motoristes circular pel voral.
14: Miquel Jarque.
8: El Servei Català de Trànsit considera que el voral és un espai indispensable, per exemple, pels vehicles d'emergència o per aturar-se en cas d'avaria. Ramon Lamiel n'és el director.
9: És un espai importantíssim de seguretat. En autovies circundants o del perímetre de Barcelona, al voral també hi circulen els ciclistes. Per tant, aquesta barreja de trànsit ciclistes-motoristes no ens sembla adequada.
8: Pel que fa a la prohibició de calçar sandàlies, xancletes o sabates obertes, Lamiel considera que la restricció donarà més seguretat. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
14: I ara, música. Perquè Gossos arrencarà, Marta, una nova gira al Festival Estrenes de Girona per celebrar els 20 anys d'aquesta cançó.
0: Sí, actuaran el 30 d'abril a les escales de la Catedral i amb un concert doble a 8:15 i a les 10. Nacho Tarrés destaca que tenen un bon motiu per tornar a pujar als escenaris.
10: Si algun motiu hi havia per tornar-nos a reunir els Gossos, jo crec que tots teníem molt clar que celebrar els 20 anys de la cançó Corren, també d'aquell disc rodó que es va dir Oxigen, doncs creiem que era un bon moment. Sobretot perquè el Corren simbolitza moltes coses i sobretot perquè ha sigut aquell eix conductor, allò que ha anat cosint diferents generacions al voltant d'aquesta cançó.
0: Tarrés i Oriol Ferrer explicaven fa uns mesos al matí de Catalunya Ràdio què significa per a ells aquesta cançó.
12: És una d'aquelles cançons que supera, segurament ens supera a nosaltres. Jo, de fet, molt sovint jo sóc el del Corren, no el de Gossos.
13: No hi vam donar la importància que ens imaginàvem que tindria aquesta cançó.
0: Les entrades per als concerts al Festival Estrenes es posaran a la venda demà a les 7 de la tarda.
14: I el podcast en català s'estabilitza després d'una dècada de creixement exponencial segons dades del primer anuari del podcast en català.
0: Entre el 2016 i el 2025, aquestes produccions han passat de 126 a 479.
14: Marc Ruiz.
28: Segons l'anuari, ara el repte és consolidar projectes de qualitat, construir comunitats i trobar models econòmics sostenibles per reforçar la presència del català a les xarxes. L'any rècord pel que fa a la producció de podcasts va ser el 2024, amb 479 i gairebé 9.000 episodis. L'any següent, la tendència es va frenar amb la desaparició d'un 12% dels programes i un 10% dels episodis. Tot i aquest descens, ara es consoliden els projectes que publiquen menys, però dins d'un ecosistema més estable i amb una durada mitjana de 50 minuts per episodi. Triomfen els podcasts sobre la societat de cultura, seguits de música i humor. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
14: I la crònica cultural d'aquest matí també un adeu perquè ha mort el cineasta i escriptor Gonzalo Suárez, als 92 anys.
1: Vamos, la película. Quería atrapar la eternidad en la jaula del instante.
0: L'any passat va rebre el Goya d'Honor a Barcelona i, segons va dir l'Acadèmia, per haver-se convertit en un home clau en la cultura espanyola dels últims 60 anys. Ell va tancar el discurs d'agraïment amb aquestes paraules.
3: El cine es el último reducto con el que podemos soñar despiertos. No sé por qué me remite a ese primer bisonte que nuestros ancestros pintaron en las cavernas.
0: Gonzalo Suárez va començar a finals dels anys 60 amb pel·lícules com Ditirambo i El extraño caso del doctor Fausto, però el màxim reconeixement li va arribar als anys 80 amb Remando al viento, la seva fantasia sobre Mary Shelley i Lord Byron, protagonitzada per Hugh Grant. Amb aquesta pel·lícula es van portar el Goya i la Concha de Plata al Festival de Sant Sebastià a millor direcció.
14: Passant pràcticament 2 minuts de 6:45 del matí pel que fa al temps, Eloi Cordomí, més tranquils avui, bon dia.
5: Bon dia. Sí, avui més tranquils, però amb previsió de nous canvis a partir de demà. De moment avui sí que preveiem un augment dels núvols. Ara mateix encara hi ha moltes clarianes, malgrat alguns núvols baixos, bancs de boira que s'han format, però estan arribant núvols ja per l'extrem oest de Catalunya, deixen fins i tot petits ruixats a l'interior de les Terres de l'Ebre i es poden anar repetint en aquests sectors de l'interior de Tarragona i sobretot també el Pirineu, Prepirineu, avui de caràcter molt irregular. Avui amb unes temperatures altes, amb molta humitat i, per tant, molta sensació de xafogor. Puja la temperatura amb màximes de fins a 28 a 30 graus. I demà dijous, canvi. Sobretot a la tarda tindrem ja tempestes al centre, al nord de Catalunya, i les més fortes creiem que aniran apareixent a l'interior de les comarques de Tarragona. Compte la nit de dijous a divendres, perquè a les Terres de l'Ebre, i en especial a la zona dels Ports, Montsià, etc., s'espera que hi hagi acumulacions novament que puguin superar els 100 litres per metre quadrat.
14: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
11: Pel que fa al trànsit, hi ha retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat i als accessos de Barcelona. A la C58 hi ha diversos trams de cua en tots dos sentits. Hi ha retencions també a la C-17, a Parets del Vallès, en sentit Barcelona. Pel que fa al transport públic, atenció si sou usuaris de l'R4 de Rodalies, perquè hi ha hagut una incidència a la infraestructura, en concret informa DIF, que és per falta d'atenció a la catenària, i això fa que se circuli per via única entre Montcada, Bifurcació i Sabadell Sud. Això vol dir que hi ha retards, en aquest cas, que superen els 20 minuts.
2: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
16: Avui hem rebut el missatge de l'Andreu Vilardell, treballador del centre de refugiats de Berga, ubicat a l'alberg del municipi. El sindicat CGT ha convocat una vaga per rebutjar el tancament del centre, que deixarà de funcionar a finals d'any. El sindicat critica que es deixi d'oferir el servei en un context d'enduriment de les polítiques migratòries i lamenta també la pèrdua de llocs de treball que suposarà, que xifren en 25 entre directes i indirectes.
17: Exigim que el manteniment de tots els de treball, el manteniment del centre de refugiats obert, perquè és un centre de referència, totalment arrelat al territori, i entenem que això respon al model aquest d'externalització de serveis públics, serveis que haurien d'estar gestionats directament per l'administració, però estan externalitzats a entitats.
16: La Creu Roja diu que el tancament es fa a instàncies del govern espanyol i que per ara no farà declaracions.
2: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
14: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar i mixtes, pendents de les novetats sobre l'Iran. La pressió del petroli i dels interessos del deute continua pesant sobre els mercats. L'IBEX 35 ha tingut una baixada del 0,42%, fins als 19.517 punts. Mentre hi ha converses indirectes entre l'Iran i els Estats Units per reobrir l'estret d'Hormuz, el preu del petroli de Brent continua per damunt dels 100 dòlars. A Wall Street, els índexs han tancat la sessió tenyits de vermell per la incertesa sobre l'Orient Mitjà. I acabem amb els mercats oberts a aquesta hora. Els asiàtics, el més destacat és que la borsa de Tòquio remunta un 1,70%. Escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
18: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
19: Amb un horari nou.
20: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
18: Catalunya nit,
19: un informatiu en profunditat.
20: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
18: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
20: Amb horari nou.
19: De 9 del vespre a 11 de la nit.
20: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
14: Deu minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
21: Hola, bon dia.
14: Lleida, Julià Albacar, bon dia.
22: Bon dia.
14: Girona, Maria Rovira, bon dia.
23: Hola, bon dia.
14: I Barcelona, Marc Jurado, bon dia. Molt bon dia.

0: proposta d'agricultura, Júlia.
1: Sí, això després dels estira i arronsa cagut amb la proposta per modernitzar tot el canal. Avui es presentarà el nou pla del departament que inclou canvis per desactivar les reticències que van aturar el primer intent. Una de les principals demandes, però dels regants, era tenir ajudes per instal·lar aspersors i sistemes gota a gota, un tema que de moment no sembla que s'hagi d'abordar avui.
0: A les comarques gironines tindrem novetats sobre les troballes de l'actual campanya d'excavacions a la vila romana de Collet de Calonge i Sant Antoni, Marta.
2: Sí, es presentaran els resultats de les últimes excavacions aquest mes en aquesta vila romana ubicada en un turó de Sant Antoni de Calonge, a l'extrem nord de l'abadia de Palamós. Les campanyes fetes fins ara al jaciment han permès descobrir una important i luxosa vila romana marítima, habitada des del segle I abans de Crist fins a l'època tardana, amb zones residencials, termes, una gran cisterna i una terrisseria pròxima. S'hi han trobat, per exemple, elements de les termes, fragments de marbre d'importació grega o materials de la vida quotidiana i agrària.
0: I a Barcelona, Marc, més enllà de l'acampada a la plaça de Catalunya i del debat de política general, avui estarem pendents d'un informe.
3: Sí, el d'Arrels, que avui presenta el treball victimització i aporofòbia envers les persones que viuen al carrer a Barcelona. Els detalls els sabrem a mig matí i cap a la mateixa hora també es presenta el nou servei d'atenció, recuperació i acollida, té l'acrònim de SARA, a l'Eixample de Barcelona, que atendrà víctimes de violència masclista. Això en un dia en el qual es presenta la temporada d'òpera a Catalunya i també la nova temporada de l'Auditori.
0: Doncs així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
4: Lamine Yamal s'exhibeix, 2 gols i 1 assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1. Joan Laporta diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha, que va notar molèsties a la cuixa amb el Brasil. El president del Barça manté el pols amb el Madrid pel cas Negreira i diu que les relacions amb l'Atlètic de Madrid s'han normalitzat. Avui a 6:45, Roma-Barça, la Champions femenina, amb transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio.
0: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
5: Joan Laporta deia ahir al Tot Costa que les relacions amb l'Atlètic de Madrid estan per sobre de desacords puntuals. Desacords puntuals és un eufemisme important, tenint en compte que Gilmarín va acusar el Barça de falta d'ètica, transparència i professionalitat just després de dir que Julián potser no seguiria a l'Atlético, però que mai, mai, mai aniria al Barça. Ben curiós el món del futbol. Tampoc fa tant que Laporta i Florentino es devien també abraçar quan la Superliga era un objectiu comú. No com ara, quan el Barça té previst portar-lo als jutjats i Laporta acusa el Madrid d'una actitud inacceptable en el cas Negreira.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
7: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
8: T'ensenyaré la dieta del beatboxer.
9: Què és això?
8: Pizza i ketchup. T'ho has de dir pizza i ketchup i cada vegada dir les consonants més forts i les vocals més fluixes fins que les vocals acabaran desapareixent. O sigui, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup.
10: Posa el porc per aquí al mig.
7: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
11: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
12: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
13: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
12: Cada migdia a les 2 amb Òscar Fernández.
13: I a partir de les 3,
14: l'espai de reflexió a la tertúlia.
15: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
16: I em va vindre a dir sí.
17: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
15: El més perillós és que escapi el nostre control.
18: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
12: Tot el que passa al Catalunya migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre el tractament de Mari Carmen, de diversos tertulians i presentadors de televisió.
19: Torne al desonament de Mari Carmen i vaig a posar més sèria. És dolorós veure com la ha maltractat una part de la tele, com han de ser de mala gent tots aquests tertulians d'Horizonte, de la Quintana, de la Griso, de Telemadrid, per no allargar-me. Com han de ser de roïns estos presentadors, directors, productors, per burlar-se de la dona, per no empatitzar amb ella. I com a exemple, el hasta luego Mari Carmen de la copresentadora d'Horizonte i les rialles que van acompanyar el comentari. Una tele cruel amb els dèbils.
0: I a la recomanació del dia, davant de les mobilitzacions contra la crisi de l'habitatge, la Cristina Bordes ens recomana

0: a la sèrie The Architect.
1: Un futur distòpic però hiperrealista en què l'accés a l'habitatge col·lapsa fins al punt que la gent paga per viure en places de pàrquing separades per cortines, tal com sona. I la protagonista, una actriu magnètica, és una arquitecta amb una feina precària que es veu obligada a viure en aquestes condicions, però que podria generar un gran canvi si aconsegueix dissenyar el projecte guanyador per encabir un miler d'habitatges nous al centre d'Oslo. The Architect té 4 capítols que passen volant a Filmin.
0: I què deien els altres ahir, Jovany?
2: Ahir vam sentir com Federico Jiménez Los Santos atacava els concentrats a Sol, a Madrid, que, segons ell, formen part d'algun d'aquests col·lectius.
3: Los señoritos de los Goya, los titiriteros de ocasión, comunistas pijos, millonarios todos, y el que no tiene una casa tiene 4.
2: Enric Arostrell ens explicava que per culpa de la pluja no sé quins trens fallaven.
4: L'alteració als trens. No circularan aves, perdoneu, Maria Frate.
2: I a la COPE, el senyor andalús que fa els esports a l'Herrera parlava amb una mica de ressentiment sobre Mbappé.
5: Mano de una pierna no tiene muy claro de qué pierna. Lo que yo tengo claro es de la pierna que está bien. Esa sí.
2: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Jovany.

0: Canàlies, bon dia.
1: Bon dia.
0: I quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música dels Germans de Cors i la cançó Radio en aquesta versió en plac. I és que tal dia com avui, un 30 de setembre, però de l'any 1967 a Londres, la BBC Radio 1 engegava les seves primeres emissions. Va néixer després que es detectés un augment de les emissions de ràdio pirates per oferir una programació centrada en la música pop i dedicada al públic juvenil. El primer locutor en obrir el micro va ser DJ Tony Blackburn, i d'això ja en fa 59 anys.

0: you.
1: Senyores i senyors, bon dia, són les 7 i us saludem en directe ara mateix des de Plaça Catalunya, al centre de Barcelona. A aquesta hora, mentre Barcelona comença a despertar i els primers autobusos veiem com també es posen en marxa al voltant d'aquesta plaça central de la capital de Catalunya, aquí encara hi ha gent dormint dins d'una tenda. Veiem unes 50 tendes i és on han passat a la nit al carrer més d'un centenar de persones. Això és per una raó, molt concreta, que és l'habitatge. Ens acompanya el Marek. Marek, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Com has passat la nit?
2: Bueno, he dormit poc perquè he de fer guàrdies, però bé, ara he d'anar a treballar.
1: Explica'm per què heu acampat aquí.
2: Bé, m'he acampat aquí, bueno, per algo que hauríem d'haver fet fa molt de temps, no? Pel des de l'habitatge. Sí, sí.
1: De les mesures anunciades ahir, per exemple, del president de la Generalitat, què és el que en penseu?
2: Perdona, m'ho pots...
1: Sí, de les mesures del president de la Generalitat que va anunciar ahir al Parlament?
2: Bueno, clar, pues és el que han de fer, és el seu treball, anunciar mesures, però és que el que volem és accedir a una vivenda digna. I això és molt més profund que un decret Mari Carmen, inclús. O sigui, estem aquí a Plaça Catalunya i tenim al costat mogollon de gent que està dormint al carrer directament. Aquesta gent no es beneficiarà del decret Mari Carmen, o sigui, que hem de fer un poc més.
1: Sí. Estem aquí. Demaneu exactament què als representants polítics?
2: Bueno, pues que es posin les piles i comencin a treballar entorn a la il·legalització de Desokupa, per exemple, i de totes aquestes empreses que fan el treball extrajudicial, per tant, il·legal, contra les inquilines i els inquilins. Volem que aprovin un pla d'emergència per la gent que viu al carrer. O sigui, no podem fer simplement una campanya del fred i ja està a l'hivern i deixar en mans d'ONGs que els arribi menjar o que tingui una dutxa. O sigui, volem un pla d'emergència perquè aquesta gent no dormi al carrer. Volem més enllà de tot això, perquè ja ens han promès moltes coses, però seguim al mateix punt que portaven al 2008, a plena crisi. O sigui, tenim un problema d'habitatge. I els problemes d'habitatge s'han de resoldre amb propostes fermes i valentes, evidentment.
1: Per què diries que ara hi ha aquesta capacitat per organitzar-se, per començar a sortir al carrer?
2: Per desgràcia, per una qüestió viral. Per desgràcia, per una qüestió viral, perquè la Mari Carmen s'ha fet viral i això ha provocat també que els mitjans vos apropeu i això ha fet eco. Però ojalà la gent tingués aquesta capacitat d'organitzar-se en el seu dia a dia, i no només per la vivenda, pels sous, per tot, no? Perquè estem vivint una autèntica crisi a nivell humà.
1: Ara mateix dèiem que aquí hi ha un centenar de persones que han passat la nit. Explica'm com va sorgir aquesta iniciativa.
2: Aquesta iniciativa va sorgir després de la convocatòria del sindicat de llogateres de Barcelona, de Catalunya, perdona, que van convocar durant la presència del Pedro Sánchez a Barcelona. Després, un grup de persones organitzades de diferents sindicats, diferents moviments socials, van decidir que volíem un poc més, que el decret Mari Carmen se'ns quedava curt, i van decidir que volíem fer una acampada. Va sorgir un grup de persones, unes 50 persones, que van passar la primera nit fins a les 4 o 5 del matí fent una assemblea per coordinar tot això, i el dia següent van convocar directament una acampada. Per això ha sortit aquesta acampada, sí.
1: I la idea és estar-hi fins divendres?
2: I la idea, no, la idea ara mateix, perquè estem començant i hem de determinar dates i tot això, sabem que el divendres és una data crucial, però volem posar en marxa també una sèrie d'exigències, ja que els moviments socials és el que hem de fer, hem d'exigir el màxim possible, perquè després sempre ens donen el mínim acceptable, i estarem fins divendres segur, perquè això és el que volem, però si la campada s'allarga serà en pro del mateix missatge. Volem un poc més.
1: Un poc més, què vol dir exactament? És a dir, en què és concret això?
2: Un poc més entorn als pisos turístics, un poc més entorn als alquilers de temporada, un poc més entorn als fons voltors, un poc més a que els grans propietaris puguin comprar una finca amb persones dins. O sigui, volem que la política actual posi el focus a la classe treballadora i entengui que sense la pròpia classe treballadora, no, això no funciona, aquest sistema no funciona. O sigui, perquè la classe treballadora pot treballar sense patrons, però és que els patrons no poden treballar sense la classe treballadora.
1: Marc, moltes gràcies per acompanyar-nos.
2: A vostè.
1: I que vagi bé la feina, que dius que vas a treballar ara, no?
2: Sí, ara me'n vaig a treballar.
1: De què treballes, per cert?
2: Treballo, soc psicòleg.
1: Molt bé, doncs bona feina.
2: Vinga, moltes gràcies.
1: Ara mateix són les 7 i 4, aquí a Plaça Catalunya veiem com comença a despertar, com dèiem, el dia a dia també de molta gent. És un dia a dia on trobar pis també, pagar el lloguer o poder començar una vida independent s'ha convertit, com explicàvem des de fa molts dies, per molta gent en una cursa cada vegada més difícil. Són, com dèiem, les 7 i 5 minuts, fa 21 graus de temperatura i aquesta acampada coincideix també amb una setmana en què l'habitatge també s'ha centrat i és el centre de l'agenda política. El president Salvador Illa ahir anunciava aquestes noves mesures que detallarem i avui al Parlament hi ha el torn de resposta dels grups polítics al discurs del president en el debat de política general. L'habitatge és un dels grans temes. Divendres el govern espanyol portarà al Congrés també nous decrets sobre habitatge i avui al matí farem el recorregut entre aquests dos mons. Ara som aquí, al carrer, amb els que han passat la nit acampats, i a les 8 us saludarem des del Parlament per veure què es diu i, sobretot, què es proposa. A les 8 serem a la Cambra Catalana per seguir l'inici d'aquesta jornada del debat de política general, un debat que gira al voltant també de l'habitatge, després del triple anunci del president Salvador Illa ahir en el discurs a la tarda. El més nou és que el govern comprarà pisos a mitges amb persones amb ingressos estables, però que no puguin fer front a l'entrada. Pol Forada.
0: I dedicarà d'entrada 100 milions d'euros. L'executiu també ampliarà els préstecs per afavorir l'emancipació dels joves. Fins ara se n'han beneficiat unes 2.600 persones i crearà un fons amb 25 milions d'euros perquè el govern pugui comprar pisos de persones vulnerables que visquin sota l'amenaça d'un desnonament.
1: Ens ho amplia l'Albert Prat.
3: Salvador Illa vol evitar que Catalunya repeteixi un cas com el de Madrid i per això ha anunciat que la Generalitat intervindrà en situacions límit.
4: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
3: El govern també ha tirat d'imaginació jurídica per ajudar aquelles persones de més de 40 anys que tenen ingressos estables però que no arriben a fer tota l'entrada d'un pis. Doncs bé, la Generalitat està disposada a pagar-ne la meitat i el particular en serà el propietari com a mínim durant 40 anys. Després, ell o els seus fills hauran de decidir si volen comprar l'altra meitat o se'l queda l'administració. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui sentirem també els grups de l'oposició, com dèiem, al Parlament, però d'entrada es mostren escèptics amb el fet que aquestes mesures serveixin per revertir realment la crisi de l'habitatge. Sentim Salvador Vergés, de Junts, i Esther Capella, d'Esquerra Republicana.
5: Tenim la trista notícia que aquest govern pensa seguir fent el mateix. El president Illa seguirà amb la mala gestió i el president Illa seguirà amb la submissió al govern de Madrid.
6: Ens hem trobat amb un discurs avorrit en la forma, però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país en el fons.
1: Avui en parlarem a partir de les 8 del matí des del Parlament. També ens acompanyarà el president del Parlament, Josep Rull, la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, després, per cert, de l'amnistia, Marta Rovira, i també parlarem amb el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun. I això a Barcelona, perquè a Madrid el govern espanyol té 48 hores per trobar els suports necessaris per aprovar els dos decrets Pol sobre habitatge que ahir va aprovar el Consell de Ministres.
0: Sí, dos decrets va ser la manera de salvar una nova crisi de govern. El primer, amb mesures que generen més consens, per tant, més fàcil que es pugui aprovar. Falta veure en la lletra petita, però a grans trets prohibeix desnonaments fins al 2030, regula, ja veurem com, el lloguer de temporada i d'habitacions, limita la compra de pisos per part de fons voltor o prorroga dos anys els contractes de lloguer que acaben abans del 31 de desembre del 2028.
1: El segon decret inclou també, amb exigència de Suma, que difícilment, una exigència que difícilment tindrà el suport, en aquest cas, de Junts.
0: Sí, perquè contempla la renovació automàtica de tots els lloguers, el que a la pràctica podria suposar una congelació immediata de preus.
1: En té més detalls des de Madrid, Paula Brujats.
7: El govern espanyol confia aprovar el decret principal i que la pressió social contribueixi a tirar endavant el segon, el que ha forçat Suma pels contractes indefinits de lloguer, però ara mateix Pedro Sánchez no té cap suport assegurat, ni per a l'un ni per a l'altre, per tant, comença la pressió als socis i el reclama que prioritzin els interessos de la gent davant dels partidistes i dels especuladors.
8: Hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
7: La Moncloa no vol que s'enquisti el debat de l'habitatge i ha forçat un ple d'urgència demà passat per votar els decrets. Suma i el PSOE han aprovat mesures, diuen fons del govern espanyol. Ara els toca als grups moure fitxa i si ho tomben, diuen, en seran responsables. Des de Madrid, Palau Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Per ara, els socis no es mullen sobre el seu vot al ple de divendres fins a llegir la lletra petita d'aquests decrets.
0: No, i de fet, ja cert malestar per les presses de la Moncloa. El Congrés té un mes per convalidar els decrets que surten del Consell de Ministres, però l'executiu aquest cop ha forçat la votació, com deia la Paula, per aquest divendres. Això vol dir que avui els decrets s'han de publicar al Butlletí Oficial de l'Estat. Serà aleshores quan en sabrem el detall de cada mesura, perquè els grups han de tenir els textos 48 hores abans que es votin.
1: Avui a la hora del matí serem des del Parlament de Catalunya i tindrem a Montserrat Nebrera, David Madí, Mohamed El Amrani i Eva Pomares. Benvinguts a un nou matí. Bon dia a Catalunya.
9: Avui és dimecres 30 de setembre, ens despertem amb temperatures altes ja a aquesta hora. 23 graus a Barcelona, 22 a Reus, 18 a la Bisbal d'Empordà i 15 graus a la Seu d'Urgell. Avui arribaran núvols per l'oest de Catalunya que aniran deixant el cel força tapat, però malgrat aquests núvols, la temperatura pujarà fins a valors de 28 a 30 graus a bona part del país, una mica més baixos al Pirineu i amb petits ruixats que podrien escapar-se a l'interior de les comarques de Tarragona, potser en alguns llocs del Pirineu, Prepirineu, però de moment seran molt irregulars a l'espera d'una nova tongada d'inestabilitat que notarem a partir de demà a la tarda i que ens tornarà a deixar tempestes fortes.
10: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb retencions a l'entrada a Barcelona per la C58, la 2, la B23 i el primer tram de les dues rondes en sentit Llobregat. A més, a la carretera C14-15 se circula en pas alternatiu per una esllavissada a Montfloriu, Cerdanyola del Vallès.
1: I aquesta hora repassem el que cal saber d'aquest dimecres 30 de setembre del 2026. Ho fem amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
11: Bon dia.
1: A banda de l'habitatge, que és un dels temes del dia, hi ha més noms. Per exemple, el nom de Marta Rovira.
12: L'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretària general d'Esquerra Republicana. Pablo Llarena la va processar primer per rebel·lió i després per sedició per organitzar el referèndum. Quan es va derogar aquest delicte, se la va acusar de desobediència.
13: La portaveu del grup parlamentari, Esther Capella, creu que es tanca una etapa injusta.
14: No restaure ni repare el dolor causat, però en tot cas es repara la injustícia. L'Audiència Provincial no fa una altra cosa que aplicar una llei aprovada per les Corts Generals.
0: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha celebrat a les xarxes que es posi fi a la persecució política. Li preguntarem avui a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio.
1: Donald Trump amb la intel·ligència artificial.
12: El president nord-americà ha reunit els principals magnats tecnològiques a la Casa Blanca per analitzar el seu desenvolupament. Defensen que amb l'autoregulació de la intel·ligència artificial n'hi ha prou per evitar-ne els riscos.
1: Tot això quan fa just 2 mesos...
13: De l'entrada massiva de migrants a Ceuta, Amnistia Internacional denuncia casos de tortura i tracte inhumà als migrants per part de membres de les Forces Armades Espanyoles. Justament avui el president de Ceuta declara com a testimoni davant de l'Audiència Nacional que investiga l'entrada massiva.
0: El secretari d'Estat de Joventut i Infància, Rubén Pérez, ha reclamat un esforç a les comunitats autònomes per acollir els més de 2.800 menors no acompanyats que segueixen a Ceuta. Són declaracions al Catalunya Nit.
15: En los registros de llegada de menores migrantes en los últimos años han descendido notablemente. A pesar de que en la opinión pública parece que hay muchísimos menores migrantes en situación de soledad. No es verdad y creo que podemos hacer un esfuerzo colectivo y hay financiación también para afrontarlo.
1: Suspendre l'asil.
12: És un debat que plana entre els estats membres. Es plantegen la possibilitat de suspendre el dret d'asil polític quan s'utilitzi els migrants per llançar un atac híbrid contra Europa.
1: Brussel·les, Bruno Fortea.
16: La crisi de Ceuta marca un punt d'inflexió que obliga Europa a actuar, segons el comissari de l'Interior, Magnus Brunner.
17: Tot el que va passar a Ceuta durant aquelles 48 hores i el que ha vingut després ha estat una prova d'estrès per la Unió Europea. Crec que hem superat aquesta prova, però no podem tornar a la normalitat com si no hagués passat res.
16: Vol que els funcionaris europeus de Frontex participin d'una forma més directa en l'expulsió de migrants i pretén agilitzar al màxim la deportació de les persones que entrin a Europa gràcies, diu, a un atac híbrid. El més curiós, però, és que la Comissió Europea mai ha considerat que els fets de Ceuta fossin un atac híbrid i tampoc n'ha comentat el paper del Marroc. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Garry Kasparov.
13: Segons publica avui El Mundo, Rússia hauria plantejat matar l'excampió del món d'escacs i opositor a Vladimir Putin.
12: Entre els altres opositors que Rússia hauria posat al punt de mira també hi ha l'únic diputat rus que va votar en contra de l'annexió de Crimea i que també es va haver d'exiliar.
1: Motoristes.
13: Atenció si conduïu una moto perquè demà entren en vigor les noves normes, afecten sobretot la indumentària necessària. Serà obligatori el casc homologat i guants.
12: El calçat haurà de ser tancat i es permeten finalment els intercomunicadors. Malgrat que es permet a la resta de l'Estat, el Servei de Català de Trànsit prohibirà circular pel voral. Ramon Lamiel n'és el director.
18: És un espai importantíssim de seguretat. Dos, en autovies circundants o del perímetre de Barcelona, al voral també hi circulen els ciclistes. Per tant, aquesta barreja de trànsit ciclistes-motoristes no ens sembla adequada.
1: A l'alça.
13: L'Euríbor i la inflació. Avui sabrem la dada de setembre de l'Euríbor, l'índex més utilitzat per revisar les hipoteques a tipus variable. Segons la dada provisional, pujarà un 3,24%. Fa un any estava al 2,17%.
12: Mentrestant, els preus dels carburants han disparat la inflació fins al 4,9%. Per reduir-ne l'efecte, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que prorroga els descomptes dels combustibles i fixa un topall a la pujada del preu del gas.
1: Nivells d'ozó.
13: Les altes temperatures d'aquest estiu els han fet augmentar fins a nivells perjudicials per la salut. Segons el Servei de Vigilància Atmosfèrica Copernicus, la meitat de la població europea ha estat exposada a nivells massa elevats d'aquest contaminant.
1: I es doblen?
12: Els casos de Covid en els últims 15 dies. La setmana passada se'n van diagnosticar poc més de 2.500. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, ha tret ferro aquest augment.
11: S'ha retrasat una mica la pujada de la Covid. Hem arribat a principis de setembre amb una incidència ja una mica més elevada i pensem que és perquè amb la finalització del període de vacances, l'inici del curs escolar, doncs veiem un increment baix del nombre de contagis.
1: I en plana cultural, Gossos arrenca gira a Girona.
13: Una gira que ja vam avançar que farien fa uns mesos al matí de Catalunya Ràdio i amb què volen celebrar els 20 anys d'aquesta cançó, Corren. Començarà el 30 d'abril i passarà per 12 ciutats més. Tarrés i Oriol Ferrer ja ens explicaven en aquest programa què significa per ells aquesta cançó.
19: És una d'aquelles cançons que supera, segurament ens supera a nosaltres. Jo, de fet, molt sovint jo sóc el del Corren, no el de Gossos.
20: No hi vam donar la importància que ens imaginàvem que tindria aquesta cançó.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, exhibició.
21: Lamine Yamal amb dos gols i una assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1.
1: I pel que fa, en aquest cas, al Barça de femení, avui juga la final de la Champions.
21: Sí, sí, avui Roma-Barça, la Champions femenina, a partir de 3:15, en transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio.
1: Anem al quiosc.
22: Els decrets d'habitatges, titular a l'Ara, La Vanguardia i El Periódico, que expliquen que el fons no podrà comprar pisos per sota del 70% del seu valor i ho il·lustren amb una fotografia de l'acampada d'ahir al vespre a Plaça Catalunya. La premsa de Madrid, El País, també es fa ressò dels decrets d'habitatge, però dedica la fotografia de portada a la trobada dels reis d'Espanya amb Macron i expliquen que el rei va dir-li al president francès que l'entrada a Ceuta va ser una intrusió inacceptable.
23: Els sons del matí.
24: La Generalitat els ofereix a les persones que vulguin adquirir un habitatge i que no puguin fer front a la integritat del cos, comprar-lo conjuntament.
5: Tenim la trista notícia que aquest govern pensa seguir fent el mateix.
6: Ens hem trobat amb un discurs avorrit en la forma, però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país.
25: Conservar les polítiques del separatisme, añadir más intervencionismo socialista.
26: És com voler aturar un tsunami a Gallegues.
8: Hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
12: La Moncloa no vol que s'enquisti el debat de l'habitatge i ha forçat un ple d'urgència demà passat per votar els decrets.
27: Finalment s'ha optat per dividir els decrets en dos, una solució que no ha pogut amagar el malestar entre els dos socis de govern.
28: Hem decidit quedar-nos perquè no acceptem la situació actual, decidim tirar endavant i aguantar aquí mínim fins divendres que sabrem noves notícies.
1: Ara són les 7 i 18. Aquests són els sons del matí i ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Francesc Soler, triomfalisme.
13: Manera de pensar, de parlar, d'obrar, fundada en una visió desproporcionadament optimista d'una actuació. L'oposició n'acusa el president Salvador Illa després d'escoltar-lo ahir a l'arrencada del debat de política general. Avui serà el torn dels grups i veurem si, com sol ser habitual, del triomfalisme presidencial es passa al derrotisme o pessimisme opositor.
1: autorregulació.
13: És l'acció per la qual els subjectes privats acorden normes, protocols d'actuació, codis de conducta o altres fórmules per ajustar o orientar la seva activitat. Trump i els magnats de la IA coincideixen que els solets, ells solets, ja s'autorregularan. Sovint, quan es defensa l'autorregulació, el que es fa és exigir la desregularització. Recordeu allò que es deia que el mercat, posem per cas de l'habitatge, ja es regula per si mateix i no cal intervenir-hi? Doncs això.
1: Ja. Ozó.
13: L'ozó és un gas amb un alt poder oxidant que en concentracions elevades té efectes adversos sobre la salut humana, la vegetació i els materials. Quan encara no es parlava de canvi climàtic, el forat de la capa d'ozó era un dels nostres grans mal de caps. Ara, segons Copernicus, ens ha de tornar a preocupar justament perquè les altes temperatures d'aquest estiu han fet augmentar els nivells d'ozó a Europa fins a nivells perjudicials per la salut.
1: Posem ara tres xifres en Marc Jurado. 1.300.
0: Els centres que han decidit no fer colònies ni sortides escolars arran del conflicte entre els mestres i el Departament d'Educació. Una caiguda de les reserves d'activitats d'un 80%. El sector avisa que això farà trontollar diversos negocis i que pot acabar comportant, Ricard, 3.000 acomiadaments.
1: 95%.
0: Els ciclistes de Girona que circulen per zones del barri vell on és obligat baixar de la bicicleta. Ho diu un estudi del RAC que també certifica que gairebé la meitat se salten els semàfors en vermell i que 8 de cada 10 dels que van en patinet no tenen assegurança.
1: 479.
0: Els podcasts en llengua catalana que hi ha avui en dia, segons el primer anuari del podcast en català, el creixement en una dècada ha estat exponencial perquè el 2016 tan sols n'hi havia 26.
1: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig tendes de campanya. De fet, ara mateix estem abandonant ja Plaça Catalunya per anar cap al Parlament de Catalunya. En compto unes quantes, unes cinquantenes, estan situades en dues fileres i enmig hi ha desenes també de persones, sobretot joves. Pels edificis que hi ha a l'entorn, doncs és evident que és Plaça Catalunya de Barcelona.
12: Exacte, són activistes a favor del dret a l'habitatge que van començar ahir la nit a l'acampada, emulant el que han fet activistes a Madrid a la Plaça del Sol. Es repeteixen els llocs que van ocupar pel 15M. És una imatge que veiem per xarxes i que també recull el periòdico La Portada.
1: A la segona imatge hi veig moltes taules, tipus pupitre, posades en forma d'U. Hi ha una vintena de persones, una persona té un portàtil, d'altres tenen fulls i estotxos també damunt la taula, i a les parets hi veig suros.
12: És un claustre de docents, la veiem a l'ara. Serveix per il·lustrar la notícia que Espanya és un dels països amb més docents sense contracte indefinit. L'OCDE diu que el 30% dels professors d'institut són temporals, una realitat que només superen 4 països dels 40 que s'han analitzat: Portugal, els Estats Units, el Brasil i Costa Rica.
1: I a la tercera imatge, en aquest cas ens arriba des de Tarragona, veig la Tàrraco Arena, la Tàrraco Arena Plaça, sense assistents. Els responsables i patrocinadors del concurs de Castells s'estan col·locant per fer-se una fotografia de grup. Ricard Buigas, què ha dit abans de fer-se la fotografia?
2: Doncs que veient el que estan fent les colles castelleres aquesta temporada, tot apunta que serà el millor concurs de la història. Darrere dels organitzadors, que estan fent-se la foto amb l'alcalde de Tarragona al mig, hi podem veure també una grua i una gran quantitat de barrils i tiradors de cervesa. També s'hi amunteguen molts refredadors de begudes. Al cap de setmana, aquestes grades que veieu no estaran buides com a la foto, Hi haurà 6.000 espectadors. S'han acreditat mitjans de 20 països diferents. A Catalunya Ràdio, la emissora oficial del concurs, ho seguirem de ben a prop.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
7: 21 21. Ara sí. 21 30 36 43 i 48 i els sols, l'1 i el 5.
4: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
9: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat: el nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
14: Quan va ser l'última vegada que et vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida.
11: Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
15: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
1: Són les 7:24 i mentre anem cap al Parlament de Catalunya, on ens saludarem a partir de les 8 del matí per seguir també el debat de política general, aquestes últimes hores hem llegit també diferents mitjans que s'està produint una ciclogènesi explosiva que farà canviar el temps a bona part de la península. Avui a la cara B del temps analitzem aquest fenomen i com ens afectarà, Eloi.
16: Bon dia. Sí, una ciclogènesi vol dir la formació d'un cicló, d'una borrasca, d'una depressió, i explosiva vol dir que ho fa molt ràpid. Això ha passat a l'Atlàntic les últimes 24 hores. Entre dilluns i dimarts es va començar a formar aquesta depressió a l'oest de la península Ibèrica, i ara tenim una gran borrasca amb el seu centre a menys de 960 hectopascals, i aquest aprofundiment tan ràpid del nucli d'una nova borrasca, de més de 24 hectopascals en 24 hores, és el que anomenem ciclogènesi explosiva. Doncs bé, aquesta borrasca ara mateix la tenim situada a l'oest de les Illes Britàniques i no ens afectarà directament, però sí que avui arribarà un front que penja d'aquesta borrasca per l'oest de la península i provocarà pluja en aquest sector, i demà aquest front arribarà molt desgastat aquí a Catalunya. Ara bé, aquest front tornarà a injectar molta humitat a tots els nivells de l'atmosfera, i si això hi sumem els vents de mar cap a terra, que demà reforçaran a molts llocs de Catalunya, i afegim a les muntanyes i altres fenòmens locals, sembla que tornarem a tenir una situació de pluges fortes demà i amb possibles pluges violentes al sud de Catalunya i a Castelló entre dijous i divendres.
15: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
17: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
18: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia fertilitzaria la Terra Santa. I la resposta era femaria. Femar és sinònim de fertilitzar i en condicional aplega fe i Verge Maria. Avui dimecres un Enigmàrius de bona entesa. Inserció que millora si hi ha diners en efectiu. De 6 lletres. Inserció que millora si hi ha diners en efectiu. 6 lletres.
17: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Una intel·ligència artificial identifica la càrrega d'un vaixell xinès de forma errònia i gairebé provoca la intervenció de l'exèrcit nord-americà. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia. La notícia afirma que l'exèrcit nord-americà ja s'estava preparant per assaltar un vaixell de càrrega xinès a alta mar que circulava per l'Orient Mitjà. La raó? Un chatbot d'intel·ligència artificial del mateix exèrcit dels Estats Units va identificar la càrrega del vaixell i va alertar que eren components per fabricar una arma nuclear. Davant la temença que el vaixell xinès es dirigís a l'Iran, l'exèrcit nord-americà es va preparar per assaltar-lo. La notícia explica que això no es va produir perquè a última hora un agent del Departament d'Intel·ligència dels Estats Units va descobrir que l'informe estava fet amb intel·ligència artificial i que la càrrega del vaixell estava mal identificada.
1: I això és real o fals?
3: El matí de Catalunya Ràdio.
20: Si per llegir el tiquet de la compra acluques tant els ulls que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres al 50%. General Òptica. Veure-hi bé és una altra història.
19: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que una intel·ligència artificial identifica la càrrega d'un vaixell xinès de forma errònia i gairebé provoca la intervenció de l'exèrcit nord-americà és una notícia real. Ha passat a mitjans d'aquest mes. El Departament de Guerra dels Estats Units ha admès l'error, però ha manifestat que seguirà fent servir les eines d'intel·ligència artificial en la seva selecció d'objectius.
1: Gràcies, Marc.
19: Adéu, bon dia.

0: I ara a punt d'arribar a 7:45, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Nerea Sanfe.
1: Avui és un bon dia per a recordar-vos que hem estrenat la travessa a Trescat i que jo sóc una de les concursants d'esta edició VIP. Una experiència brutal en tots els sentits, on he recordat lo forta que puc ser mental i físicament. La meva companya i amiga, la Carolina Ferre, m'ho va posar tot molt fàcil. Hem sigut divertides, sensibles i fortes. Estic molt orgullosa del concurs que hem fet i que com hem quedat. Doncs això haureu de descobrir-ho en cada capítol. Aventureres, aventurers, comença el joc! Que...

0: Són 8:15. Avui és dimecres 30 de setembre, ens despertem amb 19 graus a Sant Sadurní d'Anoia, 17 a Cassà de la Selva i 22 a Vinebre, el dia en què ja ens trobem ara mateix al Parlament de Catalunya, a les portes del Parlament, per entrevistar a les 8 del matí el president Josep Rull, més tard a la consellera Sílvia Paneque, també el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i també el ministre i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
2: Bon dia.
0: Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia.
1: Un centenar de persones han acampat aquesta nit a Plaça Catalunya per reclamar mesures que serveixin per revertir la crisi de l'habitatge.
2: Acampada que coincideix amb el segon dia de debat de política general al Parlament. Avui serà el torn de l'oposició després que ella proposés que el govern compri conjuntament un pis amb qui no el pugui pagar.
1: O també es crearà un fons per tal que el govern compri un habitatge a persones en situació de vulnerabilitat per evitar desnonaments com el de la Mari Carmen.
2: A Madrid, el govern espanyol té 2 dies per lligar els suports necessaris perquè el Congrés convalidi els 2 decrets que hi va aprovar el Consell de Ministres.
1: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, declara avui davant de l'Audiència Nacional coincidint amb els 2 mesos de l'entrada massiva de migrants.
2: I sobre això, Amnistia Internacional denuncia casos de tortura i tracte inhumà als immigrants per part de membres de les Forces Armades Espanyoles.
1: Donald Trump i els líders de les grans companyies tecnològiques defensen que amb l'autorregulació de la intel·ligència artificial ja n'hi ha prou. El president s'ha reunit aquestes últimes hores a la Casa Blanca.
3: En esports, la Minya Mal s'exhibeix amb 2 gols i una assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1. La porta diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha. El president del Barça manté el pols amb el Madrid pel cas Negreira i diu que les relacions amb l'Atlètic de Madrid s'han normalitzat. Avui a 6:45, Roma-Barça, Champions femenina amb transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa al temps, avui serà més o menys tranquil, però amb previsió de nous canvis. Atenció, Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, de moment avui hi ha clarianes a aquesta hora, però està arribant núvols per l'oest de Catalunya, estan deixant petit ruixat ja cap a les Terres de l'Ebre. Avui s'esperen més ruixats a la tarda a l'interior de les comarques de Tarragona i també en alguns punts del Pirineu, però molt irregulars i sobretot molta calor i molta xafogor, màximes de 28 a 30 graus. Compte demà dijous, sobretot a la tarda, noves tempestes i pluges fortes la nit de dijous a divendres al sud de Catalunya.
0: I mobilitat també a aquesta hora. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. A Rodalies, a l'R4, a causa d'una incidència a la infraestructura, se circula per via única entre Montcada, Bifurcació i Sabadell Sud. Això vol dir que hi pot haver demores de més de 20 minuts. A l'R7 hi ha servei alternatiu per carretera entre Montcada, Bifurcació i Cerdanyola Universitat. Pel que fa als ferrocarrils, a l'R6 i l'R60 hi ha serveis de trens, però funcionen amb retards de fins a 5 minuts a causa d'una avaria a les instal·lacions.
0: I a les carreteres avui tenim els problemes habituals per entrar a Barcelona. Mireia Sala, bon dia.
6: Bon dia. Amb cua a l'entrada per la C58 i la C33 des del Vallès, a l'AP7 de Mollet a Barberà i al Baix Llobregat hi ha aturades a l'A2 i la B23 de Molins a Sant Feliu i retencions també al primer tram de les 2 rondes, sobretot en sentit Llobregat.
0: Ho rematem també amb les portades dels diaris. Marc Jurado.
7: Sí, centrades, Ricard, sobretot en els decrets d'habitatge. Sánchez aprova els decrets sense els suports garantits. Titula l'Ara, el govern espanyol posarà a prova la seva majoria amb 2 decrets sobre habitatge, diu La Vanguardia, i qui mira la lletra petita d'aquests decrets és El Periódico, que explica que els fons no podran comprar pisos per sota del 70% del seu valor. Ho acompanyen, per cert, d'una foto on veiem l'acampada que ahir al vespre va començar a Plaça Catalunya amb almenys un centenar de persones. És, de fet, l'únic diari amb foto d'acampats en portada. I a Madrid, El País diu que el govern espanyol prohibeix els desnonaments fins al 2030 i El Mundo és qui en fa una interpretació més subjectiva i assegura que Sánchez acontenta el carrer i castiga el petit propietari.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio des del Parlament de Catalunya hi tindrem Montserrat Nebrera, David Madí, Mohamed El Amrani i Eva Pomares. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí. A aquesta hora comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
8: Bon dia. Tant l'editorial de La Vanguardia com la de l'Ara coincideixen que els decrets plantejats pel govern espanyol no resolen el problema principal de l'habitatge, que és la falta d'oferta. Per això La Vanguardia urgeix a emprendre mesures per afavorir la construcció d'habitatges i generar més confiança en propietaris i inversors perquè posin més pisos a lloguer. I per la seva part, l'Ara aposta per multiplicar la construcció de pisos per destinar-los a lloguer social i alerta que, si no es fa, hi ha risc d'esclat social. El membre del comitè editorial del periòdico, Alex Salmon, coincideix que la sortida passa per construir més habitatge, una part que es destini a lloguer social. Mentre que el Jorge Galindo, que és director del Centre de Polítiques Econòmiques de SADE, adverteix a El País que renovar automàticament els contractes d'arrendament existents pot fer que menys propietaris posin els pisos a lloguer. El Mundo critica els decrets del govern espanyol, diu que generen inseguretat jurídica i tornaran a carregar contra els propietaris, inclosos els petits arrendadors.
0: Ara són les 7:35. Afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Chita Robert.
9: Llegeixo a la secció cultural del New York Times una notícia interessant sobre Roy Cohn. Cohn és una figura de la política americana que sempre havia estat, diguem-ne, en segon pla. Un advocat que va acompanyar entre ombres a diverses figures prominents de la dreta. Acaba de sortir una biografia de Cohn, escrita per Kai Bird, que és l'autor de la biografia d'Oppenheimer, en què es va basar la pel·lícula de Christopher Nolan fa un parell d'anys. Doncs bé, la biografia de Cohn explica com la influència aparentment menor d'aquest personatge secundari ha acabat resultant en l'era d'ultradreta nord-americana i l'era Donald Trump.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liberis Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana Liberis Liber a Besalú.
12: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
13: Segur que no n'hi ha per tant.
14: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Tisores a punt, pintes ben alineades i... Tupé? Perfecte.
16: Ja podem obrir!
17: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
18: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
19: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
18: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
19: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
20: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
10: Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:37. Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què continua ancorat al passat?
1: Doncs el ple ha rebutjat incorporar les dones al Ministeri. És una proposta de compromís que el PSOE va veure amb bons ulls, però que no ha tirat endavant perquè ha rebut els vots en contra de PP i Vox. El text defensava que les nenes i dones poguessin participar a l'escolania i a la representació del Ministeri Patrimoni de la Humanitat. Ho llegim a Apunt Mèdia.
0: I que no ha despertat l'interès de ningú.
2: Doncs el xalet modernista dels Camps Elisis de Lleida, el concurs per rehabilitar-lo, ha quedat desert, no ha rebut cap oferta. El contracte d'obres era de 2,5 milions. La Peria no es dona per vençuda i diu que el tornarà a licitar després d'estudiar si refà o manté el projecte. La idea és recuperar aquest edifici centenari per donar-li usos culturals i ciutadans. Ho veiem al Segre.
0: Què no volen de cap manera els andorrans?
1: Un nou mirador, en aquest cas, a l'alt de la Capa, 2.572 metres, al Comú de la Massana. Fins ara han recollit més de 3.100 firmes de rebuig que demanen altres alternatives per potenciar el turisme. La campanya ha coincidit amb l'aprovació definitiva per adjudicar les obres. Està previst una infraestructura amb vistes panoràmiques de 360 graus, que seria també el punt d'observació astronòmica d'Andorra, o recull el diari d'Andorra.
0: I, en canvi, qui vol ser basc?
2: El municipi de Treviño, ara mateix de Burgos, demanarà al govern espanyol poder fer una consulta sobre la seva integració a la província d'Àlaba. Busquen que siguin els mateixos veïns els que puguin dir-hi la seva. Ja van votar el 1998, però aleshores va ser per triar el com. 7 de cada 10 van voler que fos un referèndum el que aclarís si continua Castella i Lleó o anexionar-se al País Basc. Ho hem vist al diari Oponesa.
0: Un dels salts més famosos de Pirineu Aragonès es queda sense aigua.
1: La Cola de Cavall, el Parc Nacional d'Ordesa i el Mont Perdut. La caiguda del cabal a finals d'estiu accentuat aquest any per la sequera ha repercutit directament en aquesta cascada. Llegim a l'Heraldo, que recull les opinions de científics davant d'aquest fet. Avisen que, si segueix així, tindrà impacte en el turisme i el medi ambient.
0: I tanca també un clàssic del Port Vell de Barcelona.
2: El Merendero de la Mari, per la impossibilitat de fer front al lloguer. De fet, els han denunciat per impagament i directament els desnonen. Ho llegim al Tot Barcelona. El restaurant es troba en terrenys de l'autoritat portària i tot apunta que un altre operador se'n farà càrrec. Els orígens es remunten al 1927, quan era Can Costa, a la platja de la Barceloneta.
0: I ara els destacats en Internació i Economia amb Pol Forada i Lara García.
13: A França, Le Figaro destaca que el primer episodi de llevantada de la tardor posa en alerta vermella avui dimecres a zones del sud del país. De fet, els trens es veuran greument afectats. També s'alerta de possibles crescudes de rius. A l'Amèrica Llatina, diversos mitjans es fan ressò de les dades que ha fet públiques UNICEF i que exposen que uns 25,8 milions de menors, l'Amèrica Llatina i el Carib, s'enfronten a les conseqüències del fenomen del Niño, que deixa greus inundacions i severes sequies. I a la Xina, el South China Morning Post explica que el govern xinès es planteja protegir els drets d'autor de les sèries i pel·lícules xineses davant el ràpid auge de la intel·ligència artificial. L'Administració Nacional de Ràdio i Televisió explica que la intel·ligència artificial ha generat més possibilitats d'innovació i producció per als microdrames, però també planteja reptes pel que fa a la qualitat dels continguts.
16: I en plan econòmica, On Economia titula que a Catalunya suspenen habitatge, cau el lloguer social, així com les ajudes i la construcció de pisos de protecció oficial. Segons dades de l'Agència de l'Habitatge, Catalunya va tancar l'any passat amb 200 pisos menys de lloguer social que fa 3 anys. La construcció de pisos protegits promoguts per l'Incasòl també va baixar, mentre que la demanda d'aquest tipus d'habitatge més assequible s'ha disparat en els últims anys. Expansión explica que Portugal ataca el problema de l'habitatge a l'inrevés que Espanya, amb més protecció pels propietaris. El govern portuguès porta avui al seu Parlament una proposta per reduir el temps d'impagament necessari per suspendre un contracte de lloguer i augmentar les exigències per als inquilins, tot plegat amb l'objectiu d'augmentar l'oferta de pisos de lloguer. I finalment, Cinco Días calcula que els inquilins de renda mitjana s'estalviaran 500 euros en l'IRPF si l'autonomia declara la zona tensionada. Això sempre que tiri endavant el decret d'habitatge del govern espanyol. Les bonificacions en l'IRPF beneficiaran arrendataris amb ingressos de fins a 33.000 euros l'any.
0: I a la premsa esportiva, el recital de Lamine Yamal, un nou partidàs del jugador del Barça.
3: Sí, el diari Esporo té clar, ets el millor. Lamine, 2 gols, 1 assistència, posa la màgia en una nova victòria de la selecció espanyola per 4-1 davant Croàcia. És l'exhibició d'un líder imparable.

0: Deportivo parla del killer, de l'assassí del gol de la selecció espanyola, amb un show estel·lar de crack. El Sánchez Pizjuán de Sevilla el va acomiadar d'en peus. Ovació per Lamine, que és una festa, explica el diari. També és una festa pel periòdico, que defineix Lamine com un jugador estratosfèric. Pel diari Marca, Lamine, Yamal i Pedri són els amos de la pilota. I explica que en el primer gol de Lamine, l'equip espanyol va fer 25 passades en només 70 segons. Croàcia no va tocar ni la pilota. L'esportiu diu que el Barça vol imposar avui la seva autoritat a la Champions femenina a Roma abans de rebre el Madrid al Camp Nou. El diari Ara explica que plega el director general del Barça, Manel del Río, un any després d'assumir el càrrec. I el Tot Costa de Catalunya Ràdio celebra els 10 anys en antena amb una entrevista a la Porta. Assegura que amb l'Atlètic de Madrid, on hi havia crítiques i retrets, ara hi ha una abraçada.
1: Amb l'Atlètic de Madrid, aquí ens hem vist amb el Miguel Ángel Gil, ens hem fet una abraçada.
2: I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Caralia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Un home de Huelva assegura que una veu li respon des de la seva cuina des que va morir la seva exdona.
4: L'home ha explicat a Huelva Información que porta 8 anys convivint amb una experiència paranormal. Viu sol des de fa 10 anys i té el costum de pensar en veu alta, però unes setmanes després de la mort de la seva exdona va començar a sentir una veu que li responia en veu baixa des de la cuina. Diu que les respostes són molt clares i que la sent molt bé. Però el seu testimoni no coincideix amb les gravacions que ha intentat registrar en què només el sent a ell. Un cas que segur que cridarà l'atenció a l'Iker Jiménez.
2: Denuncien una empresa d'autocars de Guissona per usar, en aquest cas, el tacògraf d'un mort.
5: Els Mossos d'Esquadra van detectar que un dels conductors de l'empresa utilitzava el tacògraf d'una persona que havia mort feia 9 mesos. És més, pertanyia al pare del responsable de la companyia. Comissions Obreres, que ha denunciat els fets davant la Inspecció de Treball de Lleida, considera que és una maniobra conscient i orquestrada per part de la direcció de l'empresa. Ho hem llegit a Nació Lleida.
2: Ferrol reclama 8.500 euros per rebuts d'aigua a una dona que fa 22 anys que viu a Londres. És surrealista.
4: El Mundo explica que l'afectada només va residir un any de lloguer al pis i que va descobrir el deute el 2024 quan l'Ajuntament li va embargar el compte. El problema és que no va donar de baixa el contracte de l'aigua i aleshores es van anar acumulant els rebuts i les notificacions es van remetre a una adreça on la dona feia temps que no residia. L'afectada va demanar al consistori per la situació. El judici ja s'ha celebrat i està pendent de resolució.
2: I què fa anys avui, Canalies?
5: Avui felicitem Víctor Amela, periodista i escriptor, que fa 66 anys. També fa anys Bryce Effe, l'actor que interpreta Paquita Salas, arriba als 38. I també li diem per molts anys al productor, cantant i DJ Juan Magán, en fa 48.
2: I el Santoral?
5: Avui és Sant Jeroni, Santa Sofia, Sant Lleopar i Sant Gregori.
2: Ara són 3:15 del matí, acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
6: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
8: 30 de setembre de 1996, Alberto Fernández Díaz, de 34 anys, substitueix Aleix Vidal Quadras com a líder del PP català. Fill de militar, educat als jesuïtes i amb un passat a la dreta de la dreta, Alberto Fernández Díaz es va afiliar al PP el 1980, quan només tenia 18 anys. És curiós que el president del PP català abans de Vidal Quadras fos Jorge Fernández Díaz, el germà gran de l'Alberto. Tot quedava a casa. A Madrid, ara fa 30 anys, ja governava Aznar, però el seu vicepresident, Álvarez Cascos, encara volia acabar de pentinar Felipe González. L'acusava d'haver organitzat els GAL des de la Moncloa, en el que ell deia que era terrorismo de bodeguilla. Acabo amb Bill Clinton, que el 1996 aconseguia una cimera entre palestins i israelians després d'una onada de violència que havia provocat desenes de morts. Confirmats que aniran a Washington, el líder palestí Yasser Arafat i també el primer ministre d'Israel, un nom que potser us sona, Benjamin Netanyahu.
9: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
10: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
2: Catalunya Ràdio. Passen 2 minuts de 3:15. Repassem els titulars del dia en dos minuts. Un centenar de persones han acampat aquesta nit a Plaça Catalunya per reclamar mesures d'habitatge.
3: Coincideix amb el segon dia del debat de política general al Parlament. Avui serà el torn de l'oposició, després que el president Illa anunciés que crearà un fons per comprar habitatges de persones en situació de vulnerabilitat per evitar desnonaments.
11: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
3: L'oposició creu que les mesures anunciades pel president es queden curtes.
2: A Madrid, el govern espanyol té dos dies per lligar els suports necessaris per convalidar aquests dos decrets d'habitatge que ahir va aprovar el Consell de Ministres.
12: Són decrets que busquen frenar els desnonaments i prorrogar dos anys els contractes de lloguer.
2: Amnistia Internacional denuncia casos de tortura i tracte inhumà a Ceuta.
3: Per part dels membres de les Forces Armades Espanyoles, just avui fa dos mesos de l'entrada massiva. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, declara avui davant de l'Audiència Nacional que investiga els fets.
2: I l'Audiència de Barcelona ha aplicat l'amnistia a Marta Rovira.
12: La que va ser secretària general d'Esquerra va ser processada per desobediència per organitzar el referèndum de l'1 d'octubre.
2: Per cert que Gossos arrencarà una nova gira del Festival Estrenes de Girona per celebrar els 20 anys de la cançó Corren.
3: I actuaran el 30 d'abril en dos concerts a les escales de la catedral. Les entrades es posaran a la venda demà a les 7 de la tarda.
2: I en esports, Lamine Yamal s'exhibeix amb dos gols i una assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1.
12: Mentrestant, Joan Laporta diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha, que va notar molèsties a la cuixa amb el Brasil.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
13: Què tal, bon dia.
2: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
14: Hola, bon dia.
2: Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
15: Bon dia.
2: I a Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
16: Molt bon dia.
2: De les comarques de Lleida, destaquem que avui engega el segon intent de tirar endavant la modernització del canal d'Urgell. És el sistema de reg més extens del país, Estela.
13: Això després que fa un any la primera proposta fracassés per les reticències dels regants, sobretot perquè volien més ajudes per poder pagar la seva part de les obres. Recordem que modernitzar vol dir canviar el sistema de reg a manta per inundació dels camps per altres de més eficients en l'ús de l'aigua, amb espersors o per degoteig. Doncs bé, aquesta tarda els dirigents del canal reuneixen 135 representants dels regants per explicar-los la nova proposta del Departament d'Agricultura. D'altra banda, de l'àmbit educatiu, aquest migdia sentirem les queixes de l'Austec, la CGT i la Intersindical, que han convocat a Lleida per fer visible les pressions, diuen, que reben per revertir la decisió dels claustres de no fer sortides ni colònies.
2: A la Ràpita, el Montsià està més a prop de poder tenir un nou institut. L'actual, que té més de 700 alumnes, està exposat a un risc elevat d'esllavissament, ja ho direm bé.
14: Sí, darrere de l'edifici, a la muntanya de la Torreta, on hi ha una antiga pedrera. Aquí fa dos anys hi va haver un despreniment. L'episodi va ser lleu, però es va evacuar l'alumnat preventivament. Doncs bé, el govern ha anunciat que es destinaran gairebé 12 milions d'euros per construir un nou institut. La inversió es farà en conveni amb l'Ajuntament Rapitenc i els diners s'aportaran en tres anualitats. Entre 2030 i 2032. El nou equipament també ha de resoldre la falta d'espai de l'actual centre.
2: A les comarques gironines avui s'explicaran també els resultats de les últimes excavacions arqueològiques que han fet a l'antiga vila romana del Collet. Això és a Sant Antoni de Calonge, Fèlix.
17: Sí, està situada exactament en un turó de Sant Antoni, a l'extrem nord de l'abadia de Palamós. Les campanyes fetes fins ara en aquest jaciment han permès descobrir una luxosa vila romana marítima, habitada des del segle I abans de Crist, amb zones residencials, amb termes, una gran cisterna, o fins i tot han trobat restes de construccions de marbre d'importació gresa, de Grècia. A veure què hi han trobat, ho explicarem aquest matí a Catalunya Ràdio.
2: I a Barcelona, més enllà de l'acampada a Plaça Catalunya, des d'on us hem saludat a les 7 del matí i també des de banda del debat de política general al Parlament de Catalunya, on avui hi som, per cert, a partir de les 8, explicarem el que hi vagi passant, avui estarem pendents d'un informe, Marc.
16: Sí, el d'Arrels, que avui presenta Ricard Altreball, victimització i aporofòbia envers les persones que viuen al carrer a Barcelona. Els detalls ja els sabrem a mig matí i que per la mateixa hora també es presenta el nou servei d'atenció, recuperació i acollida, té l'acrònim de SARA, a l'Eixample de Barcelona, que tindrà víctimes de violència masclista. Això, Ricard, en un dia en el qual es presenta la temporada d'òpera a Catalunya i també la nova temporada de l'Auditori.
18: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I si ara heu de sortir de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, el dia comença

0: Un accident complica la circulació a l'A2, Abrera, Mireia Sala.
1: Sí, talla un carril en direcció a Barcelona i provoca 2 quilòmetres de cua. També hi ha retencions a la mateixa 2 de Sant Andreu a Cornellà, a la B23 a Molins, la P7 de Mollet a Barberà i la C58 a Sant Quirze i a Montcada, a més de cua a les dues rondes de Barcelona.
2: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
3: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
4: Avui hem rebut el missatge de l'Andreu Vilardell, treballador del centre de refugiats de Berga, ubicat a l'alberg del municipi. El sindicat CGT ha convocat una vaga per rebutjar el tancament del centre, que deixarà de funcionar a finals d'any. El sindicat critica que es deixi d'oferir el servei en un context d'enduriment de les polítiques migratòries i lamenta també la pèrdua de llocs de treball que suposarà, que xifren en 25 entre directes i indirectes.
5: Exigim que el manteniment de tots els treball, el manteniment del centre de refugiats obert, perquè és un centre de referència, durant l'any arribat al territori, i entenem que això respon al model aquest d'externalització de serveis públics, serveis que haurien d'estar gestionats directament per l'administració, però estan externalitzats a entitats.
4: La Creu Roja diu que el tancament es fa a instàncies del govern espanyol i que per ara no farà declaracions.
3: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: És aquesta la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio, al 636-36-0609. I ara, aquesta hora al matí, a 5 minuts per les 8 del matí, analitzem el preu de les coses. Avui ens fixem en les residències de gent gran. Lara García.
6: A Catalunya hi ha més de 900 residències per gent gran. 67 són públiques. D'aquestes, la Generalitat només té la titularitat i la gestió de 16. La resta són públiques de gestió privada. Pel que fa a les places, són el 74% del total. I hi ha molta llista d'espera per accedir-hi. La Roser té la seva mare ingressada en una residència pública de Cerdanyola del Vallès, gestionada per la Fundació Privada Pere Mata. El preu màxim que es paga són 1.700 euros.
7: Ningú ens havia explicat que la quota depenia dels ingressos familiars. El meu pare havia fet la declaració de la renda conjunta, com l'havia fet tota la vida, va fer que els ingressos de la unitat familiar augmentessin molt i, per tant, la meva mare ha hagut d'estar pagant al màxim de la quota sense cap bonificació. No és un cost assumible.
6: Separant les declaracions de la renda, han aconseguit que la Generalitat els bonifiqui la meitat de l'import. A partir d'ara en pagaran 890.
7: Segueix sent un cost alt per una residència pública. Inclouen l'allotjament, el menjar, les activitats, en el nostre cas gairebé inexistents, una qualitat de menjar que tampoc existeix.
6: Les residències concertades són centres privats a qui la Generalitat lloga places. En total són 22.700 places. Un cas és el de la Carmen, que té la seva mare, la Cecília, en una residència concertada a l'Hospitalet de Llobregat i paga 1.390 euros.
8: És una quota que s'estableix en funció de los ingressos del residente. Al final, al residente le dejan básicamente con unos ingressos para sobrevivir y ya está.
6: Pel que fa a les privades, hi ha 17.065 places, és el 26% del total. Algunes estan bonificades, costen de mitjana entre 2.000 i 2.500 euros, tot i que el preu varia molt segons la ciutat, si és una habitació individual o compartida, el grau de dependència i els serveis inclosos.
0: Això pel que fa a les residències. I pel que fa als impostos, ens fixem sempre també on van a parar els nostres impostos. Avui dimecres, que costa una font. Ot Serra, bon dia.
9: Bon dia. Avinyonet del Penedès renovarà la font ornamental que té a la plaça de la Font d'Avinyó Nou. Està deteriorada, hi ha acumulació d'aigua estancada, brutícia i signes d'envelliment dels materials i tot plegat ha provocat un taponament del desguàs. És de pedra, té components històrics i és un espai de reunió habitual per als veïns. El pressupost per fer la nova és de 47.000 euros, que serien 26 euros amb 40 cèntims per habitant.
0: Viral del dia avui, Elisenda Pineda, bon dia.
10: Bon dia, Ricard. Doncs mira, avui ho ha patat bastant el vídeo d'un noi que es fa dir Miqui Fonde, un plançó de Sant Joan de Mediona que fa contingut en castellà. El bro d'en Fonde fa contingut divers i de tant en tant ensenya la seva àvia. Doncs bé, aquest cap de setmana la van a veure i la bona dona li va fer el ranxo. Això és el que li va cuinar.
11: Mi abuela m'ha preparado esto, ¿qué es?
12: Pa, con sobrasada, un poco de miel, dos huevos y la clara batida.
11: Guau. Wow.
10: La recepta fa revifar.

0: als difunts, Ricard, però no és aquest castell de focs culinari el que ha fet que aquest vídeo acumuli més de 130.000 visualitzacions només a TikTok. El motiu de l'èxit ha estat aquest.
1: Estoy hablando con una audiencia masiva.
2: Sí, doncs, mira.
1: ¿Lo sabías?
2: No ho sabia. Parlo en català, putón.
1: Va, pues acabo aquest vídeo en català. Si no coneixeu aquesta recepta, guardeu-vos aquest vídeo i ja la podeu preparar a casa. Boníssim.
0: Parla en català, collons. Ah. Potser no cal pontificar tant sobre l'ús de la llengua, Ricard, i ser més com la iaia de Miquel. Mastegot amb la mà oberta i sota l'orella, d'aquells que sonen bé. Pam! Per cert, després han fet un vídeo en català ensenyant com es cuina aquesta recepta. Gairebé 240.000 visualitzacions. No sé si en castellà hauria arribat a tanta gent.
3: Gràcies, Elisenda.
0: A tu.

I aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui que som al Parlament de Catalunya per seguir el debat de política general al Parlament, aquesta cançó va per als qui entenem i els que entenen que negociar no és cedir per feblesa, sinó tenir el valor de moure fitxa, perquè mai no és massa tard per canviar de ruta, obrir vies i trobar un acord real. Bon dia, Catalunya.

0: L'habitatge és un dia més la principal preocupació al carrer i al centre de l'agenda política. Ahir mateix el president de la Generalitat, Salvador Illa, va moure fitxa durant el debat de política general aquí al Parlament de Catalunya, des d'on avui us saludem, amb un paquet de mesures enfocades a l'emergència habitacional. Des d'un fons d'emergència contra els desnonaments, de 25 milions d'euros, fins a noves vies de finançament i també préstecs per als joves que després detallarem. Tot plegat són anuncis que, evidentment, s'han de concretar, però que per tirar endavant depenen única i exclusivament de la voluntat del govern. No com Madrid, perquè ahir el Consell de Ministres va aprovar l'esborrany del conegut com a decret Mari Carmen. Però el futur d'aquestes mesures dependrà també de la voluntat de Podem, del PNB i de Junts. Avui al matí de Catalunya Ràdio entrarem en detall d'aquestes mesures anunciades pels dos governs, però també val la pena que ens aturem i que anem més enllà, perquè ja fa dies que diem que l'habitatge es menja més de la meitat del sou, que ofega l'emancipació i la salut mental dels joves. Però també cal recordar que la política no existeix per lamentar-se en veu alta, ni per fer d'observadors de la realitat. Es va inventar la política per arreglar-la, per agafar les frustracions d'un país i convertir-les també en solucions reals, publicades al Diari Oficial. I això és important, perquè potser el pitjor enemic del dret de l'habitatge no és només l'especulació, sinó el fatalisme, la idea que no hi ha res a fer, que el món és com és, com si el mercat immobiliari fos indomable, com si fos una mena de tempesta que només podem aguantar de braços plegats. I això no és així. Només cal mirar altres ciutats, altres països amb problemes similars, com per exemple Viena, l'estàndard d'or per molts europeus. Fa un segle que ho tenen clar. 6 de cada 10 vienesos viuen en pisos públics o regulats per l'Ajuntament. Són habitatges d'alta qualitat, pensats per tota la ciutadania, com per exemple també París, on l'administració està comprant edificis sencers al bell mig de la capital. Precisament perquè els veïns de tota la vida no siguin expulsats del centre d'una capital europea com París. Hi ha 1.000 exemples, Helsinki, Singapur, per exemple, i és cert que cap d'aquests exemples seria perfecte del tot, però es tracta de recuperar la confiança. Una confiança en què el canvi és possible. Parlem de lleis, de voluntat política. És el que realment se li demana a un Parlament com el Parlament del nostre país, el Parlament de Catalunya, on avui ens trobem. No pas prodigis. El que demanem és feina ben feta, que es forgin pactes efectius, acords que vagin a 20 anys vista. I podríem seguir discutint amb un llarg etcètera. Una actitud que, això sí, és inacceptable, és la d'encongir-nos. Perquè en matèria d'habitatge i drets socials encara hi ha moltíssima feina a fer. Millor regulació, major protecció, més habitatge i, en una paraula, com dèiem, política. La que ens dona eines per confiar en un món més just i també esperançador.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 8:03 i avui és un dia important també al Parlament de Catalunya perquè s'hi viu un debat de política general. Saludem aquesta hora el president del Parlament, Josep Rull. President, bon dia, gràcies.
2: Hola,
0: per acompanyar-nos.
2: Hola, bon dia i benvinguts al Parlament.
0: Com viu el president un dia com avui?
2: Doncs és un dia de màxima intensitat perquè som el gran aparador per generar esperança en el conjunt de la ciutadania. No m'agradaria que el debat de política general fos un debat banal, sinó que és el debat de l'estat de la nació. I, per tant, la nostra obligació és poder fer un intercanvi de posicions, d'opinions, i sobretot allò més rellevant són les votacions del dijous. Quan hem acabat de debatre, aleshores s'han d'articular els consensos. I allò que s'aprova s'ha de complir, perquè ens està passant en massa ocasions que allò que aprova el Parlament no es compleix. I la meva funció com a president del Parlament i la funció de la mesa és garantir que allò que s'aprova en el Parlament es compleixi.
0: Vostè, com a president del Parlament, té una responsabilitat molt gran. Vostè parlava d'esperança, però també potser podem parlar de confiança, no? Durant molts anys, la sensació de molta gent és que ha anat perdent la confiança en aquest poder legislatiu i executiu a la vegada, no?
2: Sí, aquest és el... I, per tant, tenim uns reptes que són gegantins. N'hi ha un que, per mi, és una prioritat essencial, que és garantir la qualitat legislativa, fer bones lleis, i que les lleis que aproven el Parlament de Catalunya puguin ser avaluades amb posterioritat. Aquest és el gran repte que tinc per aquesta legislatura, que un cop hem aprovat una llei, al cap de 2-3 anys, puguem avaluar si aquella llei ha servit pel seu propòsit, si hi ha hagut efectes no desitjats que l'han neutralitzat. Tot va molt ràpid, tot canvia molt ràpid. I tenim un altre problema a Catalunya, que és la, deixem dir-ho en uns termes, i ara m'explicaré, l'obsolescència normativa. Tenim lleis antigues que no ens serveixen per les noves realitats i, per tant, hauríem de buscar mecanismes per anar actualitzant de manera periòdica les lleis. I, per altra banda, l'Estat legisla molt I Catalunya ha quedat molt endarrerida a l'hora de legislar en allò sobre el qual tenim competències exclusives. En tema d'habitatge, Catalunya té competències exclusives, però tot el focus el tenim en la legislació que evacua Madrid, i això crec que és simplement inaudit. Mm.
0: De fet, vostè, com a president de la cambra, no participa directament en els debats, no negocia, no depèn de vostè el contingut dels textos que s'aproven. No sé si això també li permet tenir una mirada més global del nivell actual de la política, i si està preocupat també en segons quins discursos o segons quins usos és que es fa d'una cambra com la cambra catalana.
2: La meva obligació és que hi hagi respecte. Hi ha un concepte que és, el reivindico sempre, que és el decòrum. El decòrum és actuar d'acord amb la responsabilitat que tens assignada. I els diputats del Parlament de Catalunya tenim una altíssima responsabilitat de representar el poble. Hi ha d'haver respecte, educació, i per tant discursos que sobretot siguin extraordinàriament respectuosos amb la dignitat humana. Jo crec que aquest és l'element bàsic, fonamental, i la meva prioritat és justament garantir això. I no és fàcil, gens fàcil, perquè en aquests moments tenim discursos severament deshumanitzadors. I, per tant, si tu qüestiones els drets fonamentals i la dignitat humana, després tota la resta acaba sent irrellevant. El nucli és servir la gent. I, insisteixo, la dignitat infinita de la persona humana.
0: El que m'està dient és que hi cap tothom en un Parlament, també l'extrema dreta, però no quan deshumanitza.
2: Efectivament, i aquest és la qüestió de fons. És a dir, nosaltres hem aconseguit una conquesta a Europa, sobretot després de la Guerra Mundial i de la Declaració dels Drets Humans, que tothom és responsable per allò que fa concretament. I, per tant, jo et jutjaré a tu per allò que fas efectivament o que no fas. Jo no puc jutjar algú pel col·lectiu al qual pertany, per si és immigrant, per si professa una altra religió, per si té un color de la pell diferent, per si té una procedència o una altra. Jutges en funció de l'actuació concreta i l'actitud de cada persona. Si no, és impossible construir, diguem-ne, un projecte de futur, i Catalunya s'ha fet justament amb això, compartint valors, compartint un espai de convivència i garantint una altra cosa tornant a l'habitatge, que és l'ascensor social, que vol dir que l'esforç tingui recorregut i que, diguem-ne, hi hagi aquesta aspiració legítima esdevenir classe mitjana, com a concepte.
0: Aquest, president, és un discurs molt del catalanisme, fins ara, històric,
2: sí,
0: no?
2: És, el discurs, és això.
0: És aquest el discurs del catalanisme.
2: És aquesta la idea bàsica. Quan hi ha, diguem-ne, els tres vèrtexs del catalanisme són agenda modernitzadora, cohesió social, que vol dir ascensor social, capacitat de progressar, igualtat d'oportunitat, justícia social i equilibri territorial. Aquests són els tres vèrtexs d'aquest moviment extraordinari que és el catalanisme, a l'entorn d'una cultura i d'una llengua que es pot aprendre, que és fonamental, és a dir, és impossible entendre Catalunya, la integració, la nació, sense aquesta llengua comuna i compartida, que s'hi pot abraçar tothom. Mira, el 70% de catalans o han nascut fora de Catalunya, o teu pare o la mare han nascut fora de Catalunya. Aquesta mateixa dada era similar, ha canviat, ara és el 72-73, però l'any 17, i va passar el que va passar, i va haver un moviment extraordinari des d'aquesta perspectiva. Tu planteges de dir, no, escolta, tu et jutjaré per la teva procedència, i per tant, tu sempre seràs de fora, sempre seràs de fora, és impossible construir la nació. Recomano a la gent que es mirin a la pel·lícula del 47, és això, abans i ara, és exactament això.
0: Vostè ha de governar un Parlament, és una cambra de debat, diguéssim, en el qual hi ha anomalies. Per exemple, hi ha una cadira que està buida, és la cadira que hauria d'ocupar, en aquest cas, l'expresident Carles Puigdemont. Ja ha dit que serà rebut al Parlament amb solemnitat quan toqui. Per això, vostè, en quin calendari treballa? És a dir, creu que podria ser ja aquest proper mes d'octubre?
2: Dues cadires, eh?
0: Sí.
2: Carles Puigdemont i Lluís Puig. Com a terrassenc, tot i que estic davant d'un sabadellenc, doncs les dues cadires no m'atreveixo a fixar un calendari. Amb això vull ser molt diguem-ne, cauta.
0: Però creu vostè que hauria de tornar a seure a la seva cadira que li correspon, com a cap de l'oposició?
2: Ell és diputat al Parlament de Catalunya, ell decidirà què vol fer. Ell decidirà legítimament què vol fer. Però avui per avui, Carles Puigdemont té una doble dimensió. És diputat del Parlament de Catalunya i va ser president de la Generalitat, foragitat de manera absolutament, anava a dir, il·legítima, per part d'uns poders que van actuar de manera arbitrària, legítima. I el president Carles Puigdemont va preservar la presidència de la Generalitat i la dignitat de la presidència de la Generalitat. Sempre ho explico. Jo vaig anar a la presó, vam decidir bifurcar-nos. Uns aniríem a la presó, els altres a l'exili. Tenia molt clar que la presidència de la Generalitat havia d'anar a l'exili tant sí com no, perquè era una institució que s'havia de respectar. Quan vaig entrar a la presó, a mi em van escarnir, em van insultar, em van dir traïdor. Bueno, va ser un maltracte brutal. La presidència de la Generalitat havia de quedar alliberada d'aquesta infàmia. I el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va preservar la institució. No es va preservar amb ell com a Carles Puigdemont.
3: Vol dir que l'estratègia de l'exili era més encertat per l'independentisme?
2: No. Jo crec que la presó ha fet molt més fort l'exili. La resolució de Lluís Puig per part del Tribunal d'Apel·lacions de Brussel·les diu: no lliurarem Lluís Puig a la justícia espanyola perquè Espanya no es garanteix la presumpció d'innocència, perquè Espanya no hi tindrà un judici just. Per què la justícia belga i europea s'expressa amb aquesta rotunditat? Perquè hi ha hagut presó. I perquè la presó ha acreditat, diguem-ne, que la justícia espanyola doncs ha estat una justícia venjativa i una justícia arbitrària.
3: És Josep Rull, president del Parlament. Gràcies per acompanyar-nos i que vagi bé el debat, que començarà a partir de les 9 del matí. Seguirem a l'antena de la Ràdio Nacional de Catalunya. Gràcies.
2: Moltíssimes gràcies. Molt bon dia.
4: Catalunya Ràdio. Mamma mia. Mamma mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamialmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Ara són les 8 i 12. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
6: Bon dia.
3: La primera.
6: En marxa el debat de política general, el president Salvador Illa va anunciar-hi ahir el compromís de comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades, així com la possibilitat d'adquirir habitatges a mitges per a persones de més de 40 anys. Avui al matí de Catalunya Ràdio es fa des del Parlament, on serà el torn dels grups.
3: La segona.
6: El govern negocia el suport als dos decrets sobre habitatge aprovats ahir pel govern espanyol, que en principi divendres hauria de validar el Congrés. Veurem què passa, perquè, segons veig ara, el BOE publica els detalls del primer dels decrets, el que aniria a aturar els desnonaments de persones vulnerables, però no el que es refereix a prorrogar 2 anys els contractes de lloguer.
3: La tercera.
6: La crisi migratòria a Ceuta continua irresolta quan avui fa 2 mesos justos de l'entrada massiva a la ciutat autònoma. Això mentre Brussel·les planteja ara donar poder a Frontex per vigilar les xarxes socials i aturar futures crisis migratòries, i es debat la possibilitat de suspendre el dret d'asil polític quan migrants siguin usats per llançar un atac híbrid contra Europa.
3: La quarta.
6: Donald Trump ordena anomenar superintel·ligència a la intel·ligència artificial per millorar-ne la imatge, i defensa la seva autorregulació juntament amb magnats de la intel·ligència artificial amb qui s'ha reunit a la Casa Blanca.
3: La cinquena.
6: Les altes temperatures d'aquest estiu han fet augmentar l'ozó a Europa fins a nivells perjudicials per la salut. Segons el Servei de Vigilància Atmosfèrica Copernicus, la meitat de la població del continent, entre els quals la catalana, ha estat exposada a nivells excessius d'aquest contaminant.
3: I pel que fa als esports, Robert Prat.
7: Lamin s'exhibeix amb 2 gols i una assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1. La porta diu al tot costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha. Torna a Barcelona. El Brasil acaba d'alliberar. El president del Barça manté el pols amb el Madrid pel cas Negreira i diu que les relacions amb l'Atlètic de Madrid s'han normalitzat. A 6:45, Roma-Barça, Champions femenina. Transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio.
3: Avui tenim també força calma, però hi ha previsió de noves tempestes, Eloi.
8: Bon dia, sí, que arribaran a partir de demà. Avui sí que s'han obert clarianes, estan arribant més núvols, però per l'oest de Catalunya, que aniran tapant el cel a mesura que vagi passant el dia. I doncs força variable, amb aquests petits ruixats que ja cauen a les Terres de l'Ebre, i a la tarda en podem tenir més, a l'interior de Tarragona, en punts del Pirineu i del Prepirineu, a l'espera de les tempestes més fortes demà, que sobretot afectaran a l'extrem sud de Catalunya.
3: I augmenta també la cua a l'A2, ara mateix per un accident de fa estona a Abrera.
9: Sí, ara ja hi ha 5 quilòmetres de cua d'Esparreguera a Abrera en direcció a Barcelona. Problemes també per entrar a Barcelona per la B23, la C58, la Pota Nord i a l'AP7 de Mollet a Santa Perpètua en sentit sud. A més, cua a les 2 rondes de Barcelona, sobretot a la de dalt en sentit Llobregat.
10: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
11: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
12: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
13: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcoticosanonimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Passa un minut i mig d'un quart de nou del matí. Us saludem des dels passadissos de la sala de comissions davant de la sala Tàpies del Parlament de Catalunya. Marta Corbalán, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Tot a punt perquè comenci aquest debat de política general?
2: Sí, aquesta segona jornada del debat arrencarà a les 9 amb un dels plats forts del dia, que és l'acarament entre Junts i el president Illa, que ha arribat, per cert, ben d'hora al Parlament a 8:15 del matí. El principal partit de l'oposició aprofitarà el seu torn per presentar el seu projecte propi de país i per reforçar el seu paper d'alternativa al govern del PSC. Després aniran intervenint entre el matí i la tarda la resta de grups per ordre de major a menor representació. Aquest debat de política general també és un bon moment per posar el termòmetre i mesurar la solidesa del govern. Veurem si els seus principals aliats, Esquerra i els Comuns, li segueixen estenent la mà o apujant el to contra el president Illa de cara a la segona part de la legislatura i amb l'horitzó electoral del 2027. Les polítiques d'habitatge i l'educació tornaran a centrar el debat d'avui. Els grups posaran sobre la taula les seves receptes per solucionar aquestes dues crisis.
1: Com deia la Marta, l'habitatge és un tema importantíssim que estem abordant des de primera hora del matí, de fet des de fa setmanes aquí al matí de Catalunya Ràdio, també amb els informatius de Catalunya Ràdio, i avui al Parlament serà un tema central. Ho seguirem amb Marta Corbalán. Fins ara, Marta.
2: Fins ara, bon dia.
1: Un debat que ha girat i girarà al voltant també de l'habitatge després d'aquest triple anunci del president Salvador Illa. El més nou és que el govern comprarà pisos a mitges amb persones amb ingressos estables, però que no puguin fer front a l'entrada d'aquest pis. Pol Foradada.
3: I dedicarà d'entrada 100 milions d'euros. L'executiu també ampliarà els préstecs per afavorir l'emancipació dels joves. Fins ara se n'han beneficiat 2.600 persones i crearà un fons amb 25 milions d'euros perquè el govern pugui comprar pisos de persones vulnerables que visquin sota amenaça de desnonament.
1: Ho ampliem amb Albert Prat.
4: Salvador Illa vol evitar que Catalunya repeteixi un cas com el de Madrid i per això ha anunciat que la Generalitat intervindrà en situacions límit.
5: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
4: El govern també ha tirat d'imaginació jurídica per ajudar aquelles persones de més de 40 anys que tenen ingressos estables però que no arriben a fer tota l'entrada d'un pis. Doncs bé, la Generalitat està disposada a pagar-ne la meitat i el particular en serà el propietari com a mínim durant 40 anys. Després, ell o els seus fills hauran de decidir si volen comprar l'altra meitat o se'l queda l'administració. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui sentirem els grups de l'oposició, però d'entrada es mostren escèptics amb el fet que aquestes mesures serveixin per revertir la crisi de l'habitatge. Sentim Salvador Vergés, de Junts, i Esther Capella, d'Esquerra Republicana.
6: Tenim la trista notícia que aquest govern pensa seguir fent el mateix. El president Illa seguirà amb la mala gestió i el president Illa seguirà amb la submissió al govern de Madrid.
7: Ens hem trobat amb un discurs avorrit en la forma, però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país en el fons.
1: I a tot això hem de dir que, per cert, a aquesta hora us podem avançar algunes de les propostes també que presentarà Junts en aquest debat.
3: Davant dels incidents relacionats amb tinences o ús il·lícit d'armes blanques a les últimes setmanes, Junts demanarà al govern un nou marc legislatiu perquè la Generalitat pugui tenir competències en el control d'aquestes armes o perquè els Mossos d'Esquadra assumeixin les funcions de la Guàrdia Civil. També es demanarà al president Salvador Illa de nou la destitució de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
1: L'habitatge centrarà el debat de política general al Parlament de Catalunya i centra també l'actualitat política a Madrid. I ho explicava el Francesc Soler, és notícia d'ara mateix. El BOE acaba de publicar un dels dos decrets d'habitatge aprovats ahir al Consell de Ministres. Un divendres, recordem que s'ha de votar al Congrés dels Diputats. Anem cap a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
8: Què tal? Bon dia.
1: El govern espanyol va dividir les propostes en aquests dos decrets per intentar obtenir tots els suports, però avui el BOE publica només les mesures del primer decret.
8: Sí, hi ha una contradicció entre tots dos, perquè el primer, on hi ha el gruix de les mesures, es preveu una pròrroga de 2 anys dels contractes que acaben abans del 2029. I el segon decret, el que no es publica, hi havia un punt únic que fixava per llei una pròrroga indefinida. I per evitar problemes jurídics, aquest segon decret es publicarà demà. Tot i que el PSOE i Suma han anat cadascú a la seva, Lluís Mesures, i han xocat en la negociació, ara demanen a tothom que remi, Pedro Sánchez i Pablo Bustinduy.
9: Hemos escuchado, hemos actuado, y ahora pido a los grupos parlamentarios que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo que también seamos empáticos con la ciudadanía.
10: Todos nuestros esfuerzos van a ir a que salgan convalidados los dos.
8: Les mesures del primer decret, que inclou, entre d'altres, la prohibició de desnonar persones vulnerables fins al 2030 i que els fons voltor no puguin comprar de manera especulativa, estan ja en vigor des d'avui, però que es mantinguin o quedin en no res dependrà del que passi divendres al Congrés, on els partits les han de votar.
1: I la pregunta també que ens farem avui també a l'Àgora és, Tània, què passarà si Pedro Sánchez no aconsegueix convalidar aquests decrets?
8: Clar, el govern espanyol sap que el primer, el que més ha negociat, el té encarrilat, el segon, que s'ha aprovat forçat per sumar, el té pràcticament perdut. Per això el govern treballa amb la idea d'haver de defensar que ha escoltat el post del carrer després del cas de Mari Carmen i de reaccionar i posar d'acord grups de signe contrari. I el que farà és assenyalar la dreta per no remar en cap cas en aquest tema, ja que PP i Vox han anunciat un no rotund. Si per els dos en aquest escenari seria un cop fort per a la Moncloa i aquí sí que queda tot molt incert.
1: Gràcies, Tània. I part de les opcions de Sánchez passen, doncs, per Junts per Catalunya. Sílvia.
10: Sí, una formació que ha estat molt crítica amb la política d'habitatge del govern de Sumar i PSOE, que té dubtes sobre si ha d'avalar els decrets. Entre altres qüestions, hi troba a faltar la protecció del petit propietari. Míriam Nogueras es va queixar ahir dels vaivents del govern espanyol en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
11: Fins ahir al matí semblava que, que hi havia una voluntat real de poder trobar aquest reial decret de consens, però a la tarda alguna cosa va passar. Entenc que les rodes de premsa que es van fer al migdia per part d'alguns dels seus socis, i a la tarda el reial decret que ens arriba torna a posar la càrrega de la vulnerabilitat en comptes de l'administració pública, es torna a posar la càrrega al petit propietari.
10: En canvi, des d'Esquerra volen esperar a conèixer la lletra petita, però no es desmarquen del govern. També els comuns veuen amb bons ulls els textos Gabriel Rufián i Gerardo Pisarello.
12: ¿Es suficiente? No, no es suficiente. ¿Es útil? Sí, es útil. Y ya está. Pero bueno, aquí lo que tenemos es, en ese escapa, un peso de que va arrastrando los pies y una derecha salvaje.
10: I l'oposició frontal de la dreta, Esther Muñoz, és la portaveu del PP.
13: Y ahora se marcan este vodevil de dos decretos en el que unos socios niegan el decreto y los otros están en contra del otro.
1: I mentre arriba també la votació definitiva al Congrés, que recordem serà divendres a partir de les 11 del matí, segueix la pressió al carrer. I és que l'acampada de Madrid, que continua, ahir s'hi va afegir també un centenar d'activistes que han fet nit a Plaça Catalunya de Barcelona. Hem estat allà fa una estona, a les 7 del matí hem saludat des de Plaça Catalunya de Barcelona i hem parlat amb el Marec, que hi ha fet nit, i destacava que el problema de l'habitatge és transversal de tot Espanya.
14: I volem fer reivindicacions que siguin també a nivell de Catalunya, perquè creiem que el problema de vivenda va més enllà del decret Mari Carmen. És que estem vivint situacions molt greus, des de la gent que ja directament no té accés a una vivenda, que viu al carrer. Tenim unes exigències que les estem treballant i avui segurament serà el dia en els que sortiran a l'assemblea, no?
1: D'aquí una estona preguntarem a la consellera i també a portaveu del govern, Sílvia Paneque, com actuarà el govern i també els Mossos en aquesta mobilització, ara que Madrid, Ayuso i Almeida ja han demanat que es desallotgi.
10: L'única pista que tenim fins ara ens la va donar el nou director general dels Mossos, Ferran López, dilluns aquí al matí de Catalunya Ràdio. No volia anticipar escenaris, però sí que va admetre que vol evitar les imatges de càrregues del 15M.
15: No em puc avançar a situacions que encara no s'han produït. Hi ha gent que ja està pensant en simetries amb altres acampades a Barcelona. Jo hi era aquella escampada, sé el que va passar, sé el que es va fer i es va fer malament. Intentarem, si passa això, no repetir errors, però, insisteixo, a partir d'aquí haurem d'anar dia a dia.
1: A l'Àgora del matí analitzarem les opcions de Pedro Sánchez i copsarem també l'opinió de Sumar amb el seu portaveu, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun. Serà a partir de 9:15. Ara un primer comentari que afegim de la delegada de l'ARA a Madrid, Núria Orriols.
16: El govern espanyol ha aprovat un paquet de mesures d'habitatge que en part són una novetat, com la limitació de les compres als fons voltor, i en part són velles conegudes sense suport al Congrés, com la prohibició dels desnonaments a famílies vulnerables o la pròrroga extraordinària de 2 anys als lloguers. Per tant, ha fet una nova Macedònia per intentar el que fins ara ha sigut impossible, posar Junts i Podem en una mateixa majoria. Només hi ha una novetat, la mobilització social. Per a la Moncloa, ara hi ha una finestra d'oportunitat i per això fa una votació express divendres, per aprofitar la pressió al carrer, que a més anirà increixent en les properes hores. Junts i Podem, per motius diferents, seran a l'ull de l'huracà com mai.
17: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
1: I a aquesta hora fem un cop d'ull al temps abans d'ampliar els bàsics del matí. Ho fem amb Eloi Cordomí i també un cop d'ull a les carreteres amb Mireia Sala.
18: Pel que fa al temps, comencem el dia amb petits ruixats que ja arriben per al sud de Catalunya i amb núvols que també van arribant per l'oest, a l'espera que aquestes precipitacions avui siguin molt més irregulars a l'interior de Tarragona i potser en alguns llocs del Pirineu, preferentment a la tarda. De cara a demà, noves precipitacions, noves tempestes que afectaran sobretot a partir de la tarda, migdia i tarda, a moltes comarques del centre, al nord de Catalunya. Ara bé, les més fortes les tindrem de cara al vespre i la nit de dijous a divendres a l'extrem sud de Catalunya. Es podrien tornar a acumular més de 100 litres per metre quadrat.
19: Retencions a l'A2 de Collbató a Abrera per un accident en direcció a Barcelona, aturades també a la B23 a Molins, a la C58 a Sant Quirze i a Montcada i a l'AP7 de Mollet a Santa Perpètua, a la Ronda de Dalt i a Cua del Nus de la Trinitat a Pedralbes en sentit Llobregat i a Cornellà en sentit Besòs.
17: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
5: La Generalitat els ofereix a les persones que vulguin adquirir un habitatge i que no puguin fer front a la integritat del cos, comprar-lo conjuntament.
6: Tenim la trista notícia que aquest govern pensa seguir fent el mateix.
7: Ens hem trobat amb un discurs avorrit, però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país.
20: Conservar les polítiques de separatisme, añadir más intervencionismo socialista...
21: És com voler aturar un tsunami a Gallegues.
9: Hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
10: Ple d'urgència demà passat per votar els decrets. Finalment s'ha optat per dividir els decrets en dos.
11: No acceptem la situació actual, creiem que s'ha de seguir lluitant, mínim fins divendres.
0: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 2 minuts serà 9:15. Recordem que a partir de les 9 començarà aquest debat de política general al Parlament de Catalunya, des d'on us saludem i des d'on farem avui un àgora especial. Abans repassem els bàsics del dia amb la redacció del matí, els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Francesc Soler, Sílvia Solanes, Ara Garcia, Marc Jurado i Marta Viana. Bon dia.
22: Bon dia.
1: Miarta, ja és un nom nou. Nou paquet de mesures del govern espanyol contra la crisi després de confirmar que, atenció, la inflació es dispara al 4,9%. Rafael de Ribot.
23: Es fixa un increment màxim de la tarifa regulada del gas del 35% el mes que ve i d'un 15% els següents. I a partir de l'octubre, el preu de la bombona de butà no podrà superar els 19 euros amb 55 cèntims. Tant per la gasolina com pel gasoil, la rebaixa serà de 20 cèntims a l'octubre, de 13 al novembre i de 6 al desembre. Dos dels sectors més afectats, els pagesos i els transportistes, n'esperaven més. Eduard Allà, que és el president de la Confederació Empresarial de Transportistes per Carretera, i Miquel Pinyol, responsable d'estructures d'Unió de Pagesos.
24: O veiem amb bons ulls doncs, que el govern mantingui aquesta ajuda, tot i que seria inferior al que nosaltres consideràvem.
25: Ha fet 20 cèntims, però, per tant, és una ajuda pràcticament ridícula.
23: Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: El preu de l'energia està pels núvols i encara pot pujar més. La Comissió Europea avisa que les reserves de gas a Europa estan sota mínims.
10: I preveu un hivern complicat, per això demanen als països que estalvin gas i també electricitat. Brussel·les descarta que hi arribi a haver problemes de subministrament, però sí que avisa que els preus es continuaran enfilant. Per això demana als governs que limitin la calefacció dels edificis públics, que paguin a la nit l'enllumenat dels carrers, que ja estiguin prou il·luminats i, sobretot, que estalvin electricitat a les hores punta del dia.
1: I un altre debat que té la comissió és com frenar els atacs híbrids.
10: Els atacs híbrids són totes aquelles accions que busquen desestabilitzar un estat i que no entren dins el concepte de guerra tradicional. Per exemple, les incursions amb drons atribuïdes a Rússia, que s'han incrementat els últims mesos, la manipulació de les eleccions a través de les xarxes o l'arribada orquestrada de migrants.
1: Doncs bé, tot i que Europa no considera oficialment l'entrada massiva de migrants a Ceuta com a atac híbrid, sí que vol frenar accions similars amb una mesura contundent, que és suspendre el dret a asil polític en alguns casos. Brussel·les, Bruno Fortea.
26: La crisi de Ceuta marca un punt d'inflexió que obliga Europa a actuar, segons el comissari de l'Interior, Magnus Brunner.
27: Tot el que va passar a Ceuta durant aquelles 48 hores i el que ha vingut després ha estat una prova d'estrès per la Unió Europea. Crec que hem superat aquesta prova, però no podem tornar a la normalitat com si no hagués passat res.
26: Vol que els funcionaris europeus de Frontex participin d'una forma més directa en l'expulsió de migrants i pretén agilitzar al màxim la deportació de les persones persones que entrin a Europa gràcies, diu, a un atac híbrid. El més curiós, però, és que la Comissió Europea mai ha considerat que els fets de Ceuta fossin un atac híbrid i tampoc n'ha comentat el paper del Marroc. Des de Brussel·les, Bruno Forteamires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui el Mundo publica que Rússia hauria plantejat matar Garry Kasparov i altres dissidents.
2: Aquest estiu les autoritats nord-americanes haurien comunicat a l'excampió del món d'escacs i opositor a Vladimir Putin que era objectiu d'un pla del Kremlin per matar-lo. Per primer cop des que es va exiliar de Rússia i instal·lar a Nova York, també se li va posar protecció especial.
1: 8:31, l'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira.
10: Estava acusada de desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre, però no va anar mai a judici perquè es va exiliar a Suïssa. Pablo Llarena la va processar primer per rebel·lió i després per sedició, i va ser quan es va derogar aquest delicte que se la va acabar acusant de desobediència. La portaveu d'Esquerra, Esther Capella, ho celebra com la fi d'una etapa injusta.
7: No es restaure ni repare el dolor causat, però en tot cas es repare la injustícia. L'Audiència Provincial no fa una altra cosa que aplicar una llei aprovada per les Corts Generals.
1: D'aquí una estona li preguntarem també, i parlem d'això, amb Oriol Junqueras. I atenció, perquè demanen també la dimissió d'un regidor de Vox que va fer el gest de disparar un tret al clatell a una regidora dels Comuns a Sabadell?
10: Sí, els fets van passar al ple de l'Ajuntament de dilluns. Durant la intervenció dels grups, el regidor César Gil, que va assenyalar una regidora, va simular tenir una pistola a la mà i se la van dur al clatell. PSC i Comuns n'han demanat la dimissió i estudien mesures legals contra aquest regidor.
1: I sobre l'extrema dreta, una altra notícia que arriba a Alemanya. Prospera una moció municipal d'Alternativa per Alemanya per prohibir la instal·lació de les llambordes que recorden les víctimes del nazisme.
10: Les conegudes com a Stoppelsteine, les llambordes que recorden a tota Europa els llocs on han viscut víctimes del nazisme. La moció de l'extrema dreta al municipi de Heidenau, avalada també per la CDU, obligarà a traslladar aquest homenatge als cementiris.
1: I als Estats Units, Donald Trump es reuneix amb els grans líders de les tecnològiques per defensar que l'autoregulació és suficient per controlar la intel·ligència artificial. Washington, Oriol Serra.
3: Aquesta vegada hi eren tots. Amodei, Zuckerberg, Huang, Brockman, Musk, Sander i Bezos. I tots s'han fet la foto rient les gràcies a Donald Trump. Els líders de les grans empreses tecnològiques han advertit reiteradament que cal regulació perquè la situació s'està sortint de mare i algun ha arribat a reconèixer que representa un perill real per a la humanitat. Però a l'hora de la veritat no s'han distanciat d'un Trump que veu la intel·ligència artificial com un negoci més i s'ha limitat a parlar d'autoregulació, que és una manera de dir que cadascú faci el que li sembli.
4: Tenim la convicció que hi hauria d'haver una gran autoregulació. Ja tenim regulació automàtica a través del Departament de Justícia, l'FBI i tot això, però l'autoregulació és molt important.
3: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I tenim, atenció, nou informe de Copernicus que alerta sobre l'ozó. Les onades de calor han fet superar els valors establerts per protegir la salut. Toni Fortesa.
8: Un informe publicat per Copernicus, el programa d'observació de la Terra de la Unió Europea, calcula que gairebé el 40% de la població mundial ha estat exposada aquest any a nivells elevats d'ozó. A Europa és la meitat de la població. Xavier Carol és professor d'investigació del CSIC.
12: Les onades de calor el que tenim són períodes de sequera on l'atmosfera no es neteja i en molta calor i molta radiació solar. I aquest és l'ambient on es genera més ozó, no? Quan el tenim avall, l'ozó agreuja permetatges cardiovasculars i respiratoris.
8: L'informe també alerta que els grans incendis de França, Espanya i Bèlgica han fet viatjar el fum a milers de quilòmetres i han afectat la qualitat de l'aire lluny dels focs. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Un senyal més del canvi climàtic que ens està deixant pluges torrencials aquesta tardor. I on va ploure més va ser el Penedès, a l'àrea de Barcelona i el Baix Empordà.
13: Sí, el 112 va rebre més de 1.700 trucades i els bombers 858 avisos. Els serveis d'emergència van atendre 14 persones cap de greu. L'Agència Catalana de l'Aigua manté avisos actius perquè alguns rius encara poden baixar amb més aigua del que és habitual.
1: I atenció perquè demà també entren en vigor les noves normes per conduir motos. Serà obligatori portar guants i casc homologat.
13: El calçat haurà de ser tancat i al final sí que es permetran els intercomunicadors. Malgrat que es permet a la resta de l'Estat, el Servei Català de Trànsit manté la negativa que va avançar aquesta emissora de no deixar els motoristes circular pel voral.
1: Miquel Jarque.
14: El Servei Català de Trànsit considera que el voral és un espai indispensable, per exemple, pels vehicles d'emergència o per aturar-se en cas d'avaria. Ramon Lamiel n'és el director.
22: És un espai importantíssim de seguretat. En autovies circundants
5: o del perímetre de Barcelona, al voral també hi circulen els ciclistes. Per tant, aquesta barreja de trànsit ciclistes motoristes no ens sembla adequada.
14: Pel que fa a la prohibició de calçar sandàlies, xancletes o sabates obertes, la Miel considera que la restricció donarà més seguretat. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el jutge assenyala que l'arquitecte Josep Juan Pere i la seva parella tenien una relació certament tensa.
13: La dona està investigada per la mort de l'arquitecte que va morir a Baqueira el dia de Sant Esteve de l'any passat. La interlocutòria del jutge, avançada pel diari El País, parla d'una relació de parella difícil. El jutge sospita que la dona, perquè durant 24 anys va estar amb Juan Pere inconscient, sense avisar els serveis d'emergència i per les ferides que tenia l'arquitecte al coll.
1: I les reserves, atenció de colònies i també activitats escolars han caigut un 80%.
13: És un dels efectes psicolaterals del conflicte encara obert entre els professors i el Departament d'Educació, que continua en punt mort. A hores d'ara hi ha uns 1.360 centres que s'han adherit a la iniciativa de no fer colònies ni sortides escolars.
1: Maria Costa.
6: A la caiguda de reserves s'hi afegeixen els acomiadaments. La SALLEC, l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura, assegura que si el conflicte no es resol n'hi hauran uns 3.000. El gerent Pep Montes denuncia a Catalunya Ràdio que la situació és ja desesperant per moltes petites i mitjanes empreses i demana esforços al govern i als docents.
15: Ens han convertit en espectadors impotents aquesta situació. Nosaltres no entenem que reclamar millores al sistema educatiu, que efectivament compartim que són necessàries, s'estigui afectant d'una manera tan greu. Per tant, una acció de pressió com aquesta, tan radical, el que fa és abocar a les empreses en risc de fallida.
6: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció ara a aquestes dades. Els casos de Covid s'han doblat en els últims 15 dies.
16: La setmana passada se'n van diagnosticar una mica més de 2.500 casos, mentre que la setmana anterior va ser prop de 1.100. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, ha tret ferro aquest augment.
17: S'ha retrasat una mica la pujada de la Covid, que hem arribat a principis de setembre amb una incidència ja una mica més elevada, i pensem que és perquè amb la finalització del període de vacances, l'inici del curs escolar, doncs veiem un increment baix del nombre de contagis.
1: I Foment del Treball reclama que es pugui acomiadar un treballador per baixes mèdiques reiterades.
16: El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, denuncia que les xifres d'absentisme laboral no paren de créixer i representen un problema molt greu per les petites i mitjanes empreses.
18: L'absentisme és un problema global i que comença a ser inassolible per l'economia i també per la nostra societat. I és per aquest motiu que des de Foment del Treball reclamem que la reducció de l'absentisme ocupi un lloc prioritari en l'agenda política.
16: Espanya té la taxa d'absentisme més alta d'Europa. Cada dia falten a la feina 1,4 milions de persones i un 80% ho fan per una baixa mèdica.
1: I en Crònica Cultural, 8:38, hem de parlar de gossos perquè arrencaran la seva nova gira a Girona.
16: Una gira que ja vam avançar que farien fa uns mesos al matí de Catalunya Ràdio i amb què volen celebrar els 20 anys d'aquesta cançó que sentim, Corren. Començarà el 30 d'abril i passaran per 12 ciutats més. Tarrés i Oriol Ferrer ja ens explicaven en aquest programa què significa per a ells aquesta cançó.
19: És una d'aquelles cançons que supera, segurament ens supera a nosaltres. De fet, molt sovint jo sóc el del Corren, no el de gossos.
22: No hi vam donar la importància que ens imaginàvem que tindria aquesta cançó.
16: Les entrades es posaran a la venda demà a les 7 de la tarda.
1: I fins a l'11 d'octubre ja podeu veure el monòleg de Mario Gas a la Sala Beckett de Barcelona, després de 20 anys d'haver-lo estrenat a Madrid. Marta Vives.
28: Henry Rurda, l'autor i protagonista del Pessimismo Alegre, Mi Suicidio, va ser un pedagog, professor de matemàtiques i un hedonista. I tot així, un home que va suïcidar-se.
29: Ell diu, per exemple, a veces me olvido de que voy a suicidarme, entonces sonrío y tarareo las melodías que me gustan, porque todavía hay en mí grandes provisiones de alegría. O dice, yo seguiría viviendo, pero soy un jugador que no quiere aceptar las reglas del juego.
28: Mario Gas estrena la Beckett posant-li cos, veu, experiència i profunditat. En un text escrit a principis del segle XX, però que ens parla en present, Gas omple de vida la Beckett en aquest monòleg d'un suïcida que ens serveix una classe magistral. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el podcast en català s'estabilitza després d'una dècada del creixement exponencial.
16: S'ha passat dels 26 podcasts als 479 l'any 2024, un any rècord, segons dades del primer anuari del podcast en català. El 2025 la tendència es va frenar i, tot i aquest descens, ara es consoliden els projectes que publiquen menys, però dins d'un ecosistema molt més estable i amb una durada mitjana de 50 minuts per episodi. Els que més triomfen són els que parlen de societat i cultura, seguits de la música i l'humor.
1: I pel que fa a les carreteres, al trànsit, Mireia Sala...
0: Doncs retencions a la 2 de Collbató a Abrera per un accident en direcció a Barcelona. Aturades també a la B23 a Molins, a la C58 a Sant Quirze i a la P7 de Mollet a Santa Perpètua. Cues també a les dues rondes de Barcelona, a la de dalt del Nus de la Trinitat a Pedralbes i a la del litoral de Bac de Roda al Nus de la Trinitat.
1: Aquesta és l'actualitat d'aquest 30 de setembre del 2026, que ens deixa tres preguntes.
9: Primera.
1: Els partits catalans aprofitaran el debat de política general avui al Parlament per pactar millores reals per al país o acabaran important, en aquest cas, el soroll i el pim-pam-pum de Madrid?
9: Segona.
1: Que el govern espanyol acabi partint l'habitatge en dos decrets diferents és per assegurar l'acord o és una maniobra per diluir la protecció dels lloguers i mantenir, això sí, l'efecte Mari Carmen?
9: Tercera.
1: Amb la gasolina disparant els preus al 4,9%, de què serveix sentir a dir que l'economia va tan bé si a la gent cada dia li costa més omplir el dipòsit i mirar el futur amb una mínima tranquil·litat?
9: El Matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.

0: De seguida obrirem Blau avui amb Montserrat Ebrera, David Madí, Mohamed El Amrani i de Pomares des del Parlament de Catalunya. Però abans, en esports, Rafinha torna a Barcelona per avaluar les seves molèsties a la cuixa i el primer diagnòstic, Robert, apunta a un fort endema a la cuixa.
1: Això mateix, el jugador del Barça va notar aquestes molèsties jugant amb el Brasil, va ser substituït. La selecció del Brasil ha anunciat fa pocs minuts que queda alliberat de manera immediata, per tant, torna a Barcelona per valorar aquest edema muscular, tot i que els serveis mèdics del Barça revisaran aquests problemes i li faran noves proves mèdiques. Joan Laporta va parlar-ne al Tot Costa de Catalunya Ràdio, que va complir 10 anys en antena.
2: Estem esperant la ressonància i en aquest sentit, doncs, ja sabem que aquestes aturades per seleccions, i més si són tan llargues, doncs es produeix això.
1: El club mantindrà la demanda contra el Madrid per les acusacions del cas Negreira.
2: El que no podem acceptar és segons quines afirmacions que són falses. Responem i plantem cara.
1: El Barça manté bones relacions amb l'Atlètic de Madrid, tot i el cas Julián Álvarez.
2: A l'Atlètic de Madrid, aquí ens hem vist amb el Miguel Ángel Gil, ens hem fet una abraçada, perquè la bona relació que tenim des de fa molt temps pensàvem que no es podia trencar, i sí que tenim a vegades desacords puntuals, però...

0: Marc Pubill i Nico Williams van completar la golejada. Lamine també va parlar de les seves opcions de guanyar la pilota d'or.
1: Bueno, no depèn de mi. Jo jugo, disfruto i depèn de vosaltres.
0: També a la Copa de les Nacions, República Txeca 0, Anglaterra 2, amb gols de Gordon i Harry Kane. Se juga també a Roma la segona jornada de la Champions femenina. Moltes novetats a l'equip. Tornen Van Aasten, Catacoll, també totes les jugadores que estaven amb la selecció espanyola sub-20. Pere Romeu, tècnic del Barça.
2: El camp rival contra la Roma, que és un gran equip, ja serien 6 punts de Champions, que ja és una passada endavant, evidentment, important. I si després afrontem amb garanties i energia el clàssic del diumenge, es pot fer Camp Nou amb la nostra gent, segur que serà una bona manera de tancar aquest primer període.
0: Roma-Barça, 3:15, transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio des de les 6, derrota del Barça a l'Eurolliga de bàsquet a la pista del Dubai, 94-87, a l'Eurolliga femenina l'Uni Girona rep el Konut de Turquia a 8:15, el Manresa viatja avui mateix a Salònica per jugar a 6:45 contra el Pau, que és la primera jornada de l'Eurocup de bàsquet, el Granollers debuta a la Lliga Europea d'handbol a 6:45, i avui també Barceloneta-Marsella, 8:15, final de la Supercopa Europea de waterpolo.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat per a Day One.
5: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta en totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
7: Viena, anys 60. Els supervivents de l'Holocaust volen justícia.
8: Kurt Vogel, antic comandament del camp de concentració de Mauthausen.
9: Ell va matar la nostra nena.
7: Però els nazis encara tenen poder.
10: El jurat ha emès el seu veredicte.
11: Ha estat absolt.
7: Ara el fill d'un supervivent vol venjança.
12: És un assassí.
13: Em vols matar o què?
7: La sentència. És la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
15: Viladrau.
14: Guissona.
15: Salou.
14: I si ens poden arribar al cor amb una havanera.
15: Només en quedaran 50. Torna
14: Soc i Seré.
7: Nova temporada de Soc i Seré. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
17: Ahir, fertilitzaria la Terra Santa era Fa Maria. Molta fe per una Maria. Avui dimecres, un Enigmàrius de bona entesa. Inserció que millora si hi ha diners en efectiu, de 6 lletres. Inserció que millora si hi ha diners en efectiu, 6 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.

0: Passen 2 minuts de 3:15 del matí. Som en directe al Parlament de Catalunya i ara ens acompanya Montserrat Nebrera. Què tal, Montserrat? Bon dia.
1: Bon dia.
0: També David Madí. Bon dia, David.
2: Molt bon dia.
0: Mohamed Elamrani, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: I a Pomares, bon dia.
1: Bon dia.
0: Quan t'he vist, David, pel Parlament, he tingut un xoc, perquè, clar, t'havia vist en altres èpoques pretèrites.
2: En èpoques pretèrites havíem fet bastantes dolenteries per aquí.
0: Dolenteries, sí, és la paraula? Sí.
2: Ja sabeu que el mal no descansa.
0: Perquè això de la negociació política a l'últim minut, David, era una cosa també habitual o és una cosa moderna d'ara?
2: No, n'hi ha hagut. Mira, aquí on estem, al voltant de l'escalinata central, recordo perfectament el final de la negociació, el dia de la negociació del nou estatut en aquell moment, que va ser una votació tremenda durant el dia. Inclús en l'últim minut es va solucionar, allò, les últimes 2 hores es va solucionar i a punt d'anar pel precipici diverses vegades. I m'ho ha recordat ara, aquell dia, per exemple, això. Sí, passa.
0: Sí, perquè
2: passa sovint.
1: Vaja. Li vas manar al carrer, però, al final, eh?
0: Sí.
1: Li vas manar al carrer. Vull dir que no sempre surt d'aquesta casa.
0: Sí, és veritat, però ho dic perquè a Madrid estem veient, no, aquesta sensació de fer política fins l'últim minut, no? I per això a veure si era una cosa més puntual de la circumstància o és habitual.
2: Aquest Parlament ha tingut
1: Roma,
2: molts últims minuts. Sí. També, sí.
0: Avui ens acompanya també amb nosaltres la portaveu del govern i consellera d'Habitatge i Territori, Sílvia Paneque. Consellera, què tal? Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
0: És un dia important avui al Parlament perquè es debatrà, en aquest cas, en el debat de política general, una de les mesures estrella que hi va anunciar el president de la Generalitat, unes quantes mesures que ara en parlarem, però en tot cas sí que és un tema urgent, que veiem com el carrer en fa un clam, que veiem com a Madrid també s'estan posant les piles i tenen clar que és un tema prioritari, i aquest govern, de fet, ja fa mesos que ho té sobre la taula, n'hem parlat amb vostè en diverses ocasions, però en tot cas ara sembla ser que cal accelerar-ho. Cal accelerar-ho i cal més mesures, és una mica el missatge que ens dona el president.
4: Sí, exacte. Recordaran que en el primer debat d'orientació política general ja les polítiques d'habitatge formaven part de l'estructura de les mesures que presentàvem. En aquella ocasió i en la següent vàrem incidir molt en la construcció d'aquest parc d'habitatge públic protegit de manera permanent, el Pla 50.000, del qual 2 anys després doncs ja podem començar a donar xifres de consecució també per donar compte a la ciutadania i als grups parlamentaris de la feina que s'ha fet. Posteriorment aprovàvem el Pla 214.000, que finalment és activar més sòl per arribar a l'objectiu final que el Pla Territorial Sectorial ens marca d'aquí 20 anys, que és aquest dèficit que tenim en aquests moments de 300.000 habitatges, aproximadament. I aquesta vegada hem volgut fer polítiques d'insistència en allò construït. És a dir, hem de construir el parc de lloguer assequible, però també tenim un parc construït. Hem activat algunes polítiques, com vostès saben, d'intervenció del mercat, el topall de lloguer, diferents mesures, regular els usos temporals, i aquestes mesures venen a incidir també en allò construït i, per tant, en aquest cas, en l'estructura de propietat. Hem vist que part del problema que teníem és l'entrada de fons, de grans tenidors, que veuen l'habitatge com un bé especulatiu. I nosaltres des del primer moment vam dir que l'habitatge havia de servir doncs, de manera permanent perquè hi visquessin les famílies. Llavors, modificar també aquesta estructura de propietat i donar la possibilitat a la ciutadania que adquireixi aquest habitatge que en aquests moments viu de lloguer, pensem que és una mesura no només innovadora, com va dir el president, ningú ha activat una política d'aquestes característiques de la compra compartida, sinó que ve a insistir en aquesta idea de que els pisos són per viure-hi la gent. I si podem donar les possibilitats a persones que l'adquireixin i tinguin la tranquil·litat permanent d'aquell habitatge, doncs ens sembla una política innovadora i molt útil.
0: Ha parlat d'aquesta política concreta, que segurament és la més curiosa també, perquè molta gent hi ha posat molt accent en com es detallarà tot plegat. Però deixi'm preguntar-li primer pels desnonaments. Han calculat quants desnonaments podran evitar amb el fons anunciat de 25 milions d'euros?
4: Doncs aproximadament, amb aquest fons inicial, 300-400, aproximadament, en funció. Aquí, cas a cas, doncs s'ha de veure el preu de l'habitatge. És un fons inicial. Esperem que els ajuntaments, sobretot grans ajuntaments, puguin sumar també doncs, quantitats econòmiques a aquest fons i fins i tot entitats financeres, asseguradores, també, que sentin aquesta responsabilitat social, puguin aportar recursos econòmics, perquè quan totes les polítiques i mesures que tenim activades a Catalunya no donen fruit, no donen èxit, sigui mediació, sigui activació d'un lloguer social, ajuts a lloguer, quan s'arriba al punt que hi ha el llançament

0: de llançaments i que, per tant, aquests allargaments de lloguers, no? Aquesta pròrroga de lloguers, doncs, en casos de vulnerabilitat i llançaments, pugui ajudar a rebaixar també aquesta xifra. Però, en qualsevol cas, insisteixo que és un fons inicial.
1: Quan vostè parla també d'aquesta mesura de compartir propietat d'habitatge amb l'administració, quan es podrà posar en marxa això? Estem parlant de principis del 27?
0: Esperem que sí. Com el fons d'emancipació, des de que vàrem poder treballar la mesura fins que va activar-se, vàrem passar a l'entorn d'uns 3 o 4 mesos. Per tant, pensem que aquesta vegada, també amb aquest termini de temps, ho podrem tenir en marxa.
1: Estem parlant d'un fons inicial que són uns 100 milions d'euros?
0: Sí, igual que el fons d'emancipació. També van ser 100 milions d'euros que van destinats a compartir aquest 20% d'entrada, igual que el fons d'emancipació, i també fem bonificació del tipus d'interès. En el cas del fons d'emancipació, cada any hi destinem 100 milions d'euros i l'Agència d'Habitatge hi afegeix 40 milions d'euros per la bonificació del tipus d'interès. I a partir d'aquí és una compra compartida, per tant, es paga l'hipoteca cada mes i, en fi, és una compra habitual, és una compra normal. L'únic que el soci qui compra de manera compartida és la Generalitat. Per què? Primer per l'entrada, però també perquè a partir dels 40, 45, 50 anys és molt difícil que una entitat financera et doni una hipoteca. Llavors ens trobem moltes famílies que viuen de lloguer, que voldrien comprar, que poden pagar l'hipoteca, però tenen aquestes dificultats. Llavors anem a incidir en aquestes dues dificultats, l'entrada i l'edat, per tal de poder ajudar, com dic, a augmentar aquesta estructura de propietat que ha estat la clàssica a Catalunya durant molts anys i no havia donat problemes. Els problemes han arribat derivats de la crisi immobiliària 2008 i de la modificació d'aquesta estructura de propietat.
1: És intentar també desplaçar el lloguer cap a la propietat, que això és interessant.
0: Sí.
1: Per posar un exemple, estem parlant de pisos de límit de 200.000 euros?
0: Sí, aproximadament.
1: Per tant, si hi ha un pis que veiem de 200.000 euros, que també costarà trobar, consellera, també li dic, però en tot cas n'hi ha,
0: sí,
1: i en podríem trobar algun,
0: sí,
1: 200.000 euros.
0: Sí.
1: Jo posaria 100.000 euros, que negociaria amb el banc, per exemple, una hipoteca per acabar de resoldre això, si no tingués aquests diners, i la Generalitat posaria 100.000 euros.
0: No, del 20% d'entrada posaríem cadascú la seva part.
1: Del 20% d'entrada.
0: Exacte. I llavors, que és lo habitual que demanen les entitats financeres. I després s'aniria pagant l'hipoteca. Per tant,
1: val,
0: no és de la quantitat d'aquell pis pagar la meitat cada un.
1: Val.
0: No. És, donem el... O sigui, compartim el 20% d'entrada, es va pagant l'hipoteca igual que es pagaria un lloguer, i quan arriba el límit de temps, aquella família, aquella persona pot decidir comprar la part de la Generalitat o vendre-la perquè no té necessitat, el que sigui. I durant aquest temps pot vendre
1: la seva part o el que consideri.
0: Exacte, i pot deixar-la en herència. És una propietat habitual, eh?
1: Això estarem parlant d'uns 1.000, 2.000 pisos, com a molt, podrem finançar.
0: Amb el fons d'emancipació n'hem fet 2.000. Podem anar incrementant. És a dir, també dir-los que amb el fons d'emancipació vam començar i també ens deien, potser no funcionarà. Ha funcionat i hem anat incrementant fins a la demanda que hi ha pogut haver.
1: Pel que fa al que està passant a Espanya, com s'ho mira vostè? Perquè és veritat que nosaltres tenim una capacitat legislativa pròpia, no? I per
0: sí,
1: això vostès també tenen aquesta iniciativa, però també afecta el marc general d'Espanya.
0: Sí.
1: No sé com està vivint aquesta negociació a última hora, si creu que també estem en un canvi polític en què es veu també que hi ha una voluntat d'altres forces,
0: sí,
1: per arribar a un acord.
0: Jo el veig amb esperances, i aquest decret, com vostès saben, en diferents formes, s'havia intentat ja aprovar a Madrid, no va ser possible. Crec que en part la pressió de la ciutadania i que ens trasllada aquest neguit pot ajudar a que ens movem tots, tots els grups parlamentaris, de la nostra situació de trinxera i siguem capaços de buscar un mínim comú denominador que ens ajudi a resoldre aquesta situació. Jo ho veig amb esperança i amb confiança. I ens aniria molt bé també a Catalunya perquè algunes de les polítiques que hem activat saben que a vegades ens recorden, no?, que ratllen el marc competencial propi i, per tant, ens aniria molt bé també un marc general que ens ajudés a desenvolupar amb més tranquil·litat i seguretat jurídica les nostres propostes.
1: L'haig de deixar perquè he d'entrar a l'hemicicle.
0: Dona el timbre.
1: Veig el president, per tant, deixo que vagi cap
0: doncs
1: allà.
0: Doncs toca.
1: Sílvia Paneque, consellera d'Habitatge, portaveu del Govern. Gràcies
0: molt
1: per acompanyar-nos.
0: Molt bon dia, moltes gràcies.
1: Ara ho comentarem també a l'Àgora i sentirem també les rèpliques d'avui dels grups parlamentaris en aquest debat de política general en directe al Parlament. D'aquí a 2 minuts començarà. Però abans, un petit anàlisi del que hem viscut, tant a Espanya com a Catalunya, i de l'emergència que estem vivint també al carrer, si creieu que això també pot condicionar les decisions polítiques. Mohamed.
2: Sí, bé, la consellera Paneque li ha tocat gestionar o és consellera de les principals transformacions o crisis que viu el país.
1: La consellera marrón, diguéssim.
2: Sí, exacte. Llavors, exacte, correcte.
1: Home, tenim rodalies, sí. Tenim l'habitatge...
2: Li ha tocat, exacte.
1: Només li falta Girona. No,
0: sí.
2: Tot allò amb el que el país està enfadat ara mateix, doncs ella en té competència.

0: però sí que és veritat que demostra una crisi bastant important de la ciutadania i la percepció que té aquesta ciutadania cap a les administracions de la incapacitat del propi sistema per resoldre problemàtiques que són estructurals. No? S'està provocant, en definitiva, com una erosió de la confiança de les coses funcionals del propi sistema. Llavors, clar, sobre la taula, a part de l'habitatge, hi ha tot el que té a veure amb el traspàs de Rodalies, amb aquesta preparació del país per una resiliència climàtica. Clar, evidentment, té sobre la taula reptes molt importants. Però pel que fa a l'habitatge, aquestes mesures són mesures que fan front de forma... Jo la definiria com a innovadora, perquè són propostes que segurament no hem escoltat anteriorment, però sí que presenten alguns dubtes. I dubtes que poden ser similars als debats que ara mateix s'estan presentant en aquests dos decrets que s'estan debatent, que és, en relació als fons voltor... Què són els fons voltor quan parlem de fons voltor? Perquè al final fons voltor és un concepte periodístic, és un concepte polític, però no hi ha una... De la mateixa manera que tothom sap que és un gran tenidor, el gran què, no?, de saber o interpretar que és un fons voltor, doncs no hi ha un consens i, de fet, els propis decrets no hi acaben d'arribar a aquesta interpretació jurídica. Però bé, així que a nivell global, jo crec que aquests grans reptes s'enfronten a un altre element, que és el temps de polític i el temps de vida, perquè són tant l'habitatge com Rodalies impliquen molt de temps per veure'n els resultats i la ciutadania està en una situació de col·lapse.
1: Breument, David, que vull fer ronda abans d'escoltar també els grups parlamentaris. David.
2: Home, estem vivint, des d'un punt de vista d'anàlisi polític, una setmana sensacionals, on passa de tot, no? Jo recordo molt, com sempre, quasi tot en la vida, o ha dit Shakespeare o ha gravat Billy Wilder, no? I estem vivint aquí una mica el gran carnaval tot plegat, no? I té diverses facetes. La primera, de la qual me n'alegro, que és l'estrella de la pista número 1 i malgrat tot el que un pugui pensar que hi ha darrere, crec que aquesta dona, la Mari Carmen, se n'han sortit i acabarà vivint el retiro pagant 200 euros fins al final de la seva vida. Per tant, a mi m'agrada que la gent se n'en surti i això està bé. Després, tot aquest debat forçat, turbopropulsat per aquest cas i agafat l'oportunitat pel govern espanyol per intentar posar sobre la taula tota una sèrie de mesures que són desiguals, veurem què s'aprova i què no s'aprova, però a mi el que em preocupa més és que el debat de fons sobre una crisi profunda que és la de l'habitatge, que apareix a tot l'Estat i també està a Catalunya, es vegi propulsat en aquests moments aprofitant aquesta situació, no? Perquè crec que tots som conscients de que tot aquest paquet de mesures, d'entrada, el que no posen és ni un pis més nou en el pantell. Val? Això és així. Jo crec que hi ha dues coses que formen part del diagnòstic, que és hi ha un dèficit clarament d'oferta de pisos i hi ha una erosió del poder adquisitiu. Són els dos grans fronts.
1: Clar, aquesta és l'altra, perquè estem parlant d'inflació. Avui, al mes de setembre, donàvem dades de 4,9% d'inflació. Vull dir que aquí...
2: Els dos problemes bàsics per entendre la crisi de l'habitatge és el dèficit d'oferta i l'erosió del poder adquisitiu en general. I, per tant, totes aquestes mesures no van al cor d'aquest problema. Van a fer uns determinats pal·liatius que veurem si no empitjoren la situació. Vull posar un exemple que es podrà fer la comparativa molt ràpid. Just en aquest mateix moment, en paral·lel del que passa a l'Estat espanyol, Portugal està legislant sobre el mateix problema amb direcció diametralment oposada. Això valdria la pena que un expert ho expliqués. Podrem comparar amb un any o amb dos anys vista qui s'ha posat amb un pou i qui no.
1: Són les 9:02, ara us deixo parlar. Deixeu-me sentir un moment. Mònica Sales, del grup parlamentari de Junts, que està compareixent en aquests moments al Parlament.
3: El problema fins a l'últim. Que el país funcione, que els trens arriben puntuals, que les escoles puguen oferir una educació de qualitat, que els hospitals atenguen sense aquestes llargues llistes d'espera, que els carrers siguin segurs, que l'administració no abandone la gent, que la gent puga guanyar-se bé la vida, que puga tenir un pis o una casa, que les empreses tinguin les coses fàcils i que es puga parlar sense demanar permís la llengua pròpia del país. Ser president és aixecar-se cada matí sabent que darrere de cada expedient, de cada incidència, de cada llista d'espera, hi haurà una persona pendent d'una resposta. I ser president de la Generalitat també vol dir representar Catalunya, ser la veu de Catalunya, defensar els interessos dels catalans i fer-se respectar com a nació. I protegir el país davant de qualsevol govern, de qualsevol estat o de qualsevol poder. I protegir el país fent-ho sempre posant Catalunya per davant de tot. Catalunya primer, sempre i en qualsevol circumstància. I vostè, president, ha fallat en aquestes dues obligacions del càrrec. No ha sabut governar Catalunya i no ha volgut defensar-la. Vostè no ha estat a l'altura d'aquesta institució. Amb la seva actitud no és digne d'aquest càrrec. Vostè no ocupa amb la dignitat que mereix la presidència de la Generalitat. L'ha posat al servei d'una altra causa, al servei d'una causa que no és Catalunya. Això no és el nostre relat, això és el balanç del seu mandat. A Catalunya desgovern i a Madrid submissió. A Catalunya no resol res i a Madrid no molesta ningú. A Catalunya deixa que els problemes es podrisquen, a Madrid procura que a Pedro Sánchez no li n'arribi cap. Catalunya té un president que no vol incomodar Madrid, però té un president que incomoda cada dia els catalans. Vostè va prometre estabilitat i ha portat paràlisi, va prometre bona gestió i ha portat incompetència, va prometre normalització i ha portat submissió. I com que no governa ni defensa Catalunya, el resultat és inevitable. Vostè està ensorrant Catalunya. S'està carregant el país de dalt a baix. Ha col·lapsat les infraestructures, ha convertit Rodalies en una loteria diària, ha portat l'educació a una crisi sense precedents, amb un conflicte amb els docents i amb l'escàndol PISA. Ha posat el sistema de salut al límit, ha abandonat milers de persones en les llistes d'espera. Ha convertit l'habitatge en missió impossible, sobretot per als joves. Ha empitjorat la seguretat, ha ofegat les classes mitjanes, els autònoms i les famílies amb més impostos, ha castigat qui treballa, qui emprèn i qui crea riquesa, ha fet retrocedir el català, vostè el primer, i fins i tot ha deteriorat la convivència. Catalunya és un país de primera, però vostè l'està convertint en un país de segona. Està fent saltar pels aires els fonaments que han fet progressar aquest país. L'està ensorrant, però no ho fa sol. Té tot un govern treballant-hi, perquè més que un govern semblen una empresa de demolicions. Vostès havien de venir aquí a governar Catalunya, però s'han dedicat a ensorrar-la. I els deu estar bé, perquè deuen estar complint amb escreix al peu de la lletra l'encàrrec que van rebre des de Madrid i s'hi estan aplicant de valent. Com a mínim, ho podrien dissimular una mica. Perquè és difícil acumular tanta incompetència en tan poc temps. No se salva ni un conseller. El govern és el que en té més, perquè amb això no es va quedar curt. Conselleria que mires, conselleria que fa aigües, problema que agafen, problema que empitjoren, crisi que esclata, crisi que els agafa per sorpresa i responsabilitat que han d'assumir, responsabilitat que atribueixen a algú altre. Però la incompetència és només una part del problema, president. L'altra és la submissió. Cada vegada que vostè ha de triar entre els interessos de Catalunya i els interessos del PSOE, vostè sempre tria PSOE. Vostè no és la veu de Catalunya davant de Madrid, vostè és la veu del PSOE a Catalunya. Si Madrid incompleix amb Catalunya, vostè ho tolera. Si Madrid no executa les inversions, vostè ho justifica. Si Madrid ens nega els recursos que generem, vostè s'hi conforma. Ni tan sols reclama al govern espanyol que tiri endavant els compromisos que van fer possible la seva investidura. Traspàs real i integral de Rodalies, res. Recaptació de l'IRPF, res. Finançament singular, res. Seleccions catalanes, res. Res de res. Aquesta és la seva influència a Madrid. Per protegir Pedro Sánchez, vostè mou cel i terra. Per defensar Catalunya, vostè no mou ni un dit. És un gestor de la decadència. És un delegat de la Moncloa assegut al Palau de la Generalitat. I també és un venedor d'eslògans. I això darrer ho va fer també ahir. Vostè va dedicar una bona part del seu discurs a fer propaganda de la Catalunya del futur. I és comprensible, ja ho entenem, perquè la Catalunya del present retrata el fracàs del seu govern. Va córrer cap al futur perquè vol fugir del present. I ho fa amb l'única cosa que sap fer: anuncis, promeses i campanyes, amb propaganda, amb molta propaganda. De fet, president, podríem explicar els seus 2 anys de govern a través dels seus eslògans. Primer va fer propaganda sobre el present. Va començar amb el govern de tothom, deixant clar sempre que els governs independentistes no eren de tothom, que vostè arribava per superar divisions, per portar estabilitat, per demostrar que vostès sí que sabien gestionar. Després va seguir amb la prosperitat compartida. Ens havia de fer creure que Catalunya prosperava i que aquesta prosperitat havia d'arribar a tothom. I finalment va arribar el Catalunya Lidera. Ja no només anàvem bé, sinó que a més érem capdavanters. Tot era molt bonic fins que la realitat li va desmuntar la propaganda. El govern de tothom ha tingut un col·lectiu al carrer cada 2 mesos. La prosperitat compartida s'ha convertit en precarietat compartida i el Catalunya Lidera només ha existit als seus cartells, als cartells del govern. I la realitat, president, és molt tossuda. Com que no li ha funcionat la propaganda sobre el present, ara ha decidit canviar d'estratègia i ha canviat de temps verbal. Alguna ment brillant a Palau ha degut pensar que com que els catalans ja no ens empassem la propaganda sobre el present, ara han de fer propaganda sobre el futur. Apugen l'aposta, o doble o res. I d'aquí el nou eslògan, el futur és aquí. Va ser el títol de la seva conferència fa 15 dies i ara és aquesta nova campanya del govern. Però, president, jo em pregunto per a qui ho diu, això del futur és aquí. Ho diu per als usuaris de Rodalies que el mes passat un de cada 2 trens va arribar amb retard? Ho diu per als jovens quan 8 de cada 10 encara no s'han pogut emancipar i viure sols els costa pràcticament el sou? Ho diu pel gairebé 500.000 d'infants, un 35%, que viuen en risc de pobresa o exclusió social? Ho diu per les més de 80.000 persones atrapades en les llistes de la dependència? O per als ciutadans que quan surten al carrer i veuen que des de principis d'any hi ha un tiroteig cada 3 dies o en les últimes 3 setmanes 3 segrestos? O per als catalanoparlants, quan veiem que les denúncies per vulneració dels nostres drets han pujat un 49%. Potser ho diu pels docents, que estan en peu de guerra contra el govern, o ho diu per als metges, que en 11 mesos han fet 7 vagues i ara a l'octubre en comencen una d'indefinida. Potser ho diu per als pagesos, o per als pescadors, o per als autònoms, o per als bombers, o per als agents rurals. Per a qui ho diu? Quin futur vol vendre si el país se li desfà a les mans? No intente prendre més el pèl a la gent, president. Crec que la seva propaganda ja no se la creuen ni vostès. Perquè els catalans no vivim dins dels seus anuncis. Vivim a Catalunya. I veiem que amb vostè Catalunya va pitjor. Els problemes no se solucionen ni desapareixen amb propaganda, per molt que empapere les portades dels diaris com va fer la setmana passada. Semblava que els quioscos fossin més dels règims dictatorials del blanc i negre, president, així de clar i així de trist. I per cert, obro parèntesi. Digue'ns, president, quan costa aquesta broma. Quan li costa al president faça públic quan s'ha gastat el govern en totes aquestes campanyes? Perquè vostès tenen una manera molt particular de governar. Gestionen malament i ho paguem els catalans. Fan propaganda per dissimular-ho i ho paguem els catalans. I això és el negoci rodó, però per a vostè només, president, perquè per als catalans la factura és doble. Nosaltres hem de pagar la seva incompetència, però també hem de pagar la propaganda per tapar la seva incompetència. Si vol fer propaganda del PSC, que la pague el PSC, perquè això és insultant i ja n'hi ha prou. I tanco el parèntesi. Li deia, president, que la propaganda no resol els problemes dels catalans, però tampoc se solucionen mirant pel retrovisor ni fent promeses a anys vista. Perquè amb això vostè també és especialista. I comencem amb les promeses, fem una anàlisi. 50.000 habitatges públics al 2030. Un 50% més de places de medicina al 2030. 25.000 Mossos al 2030. Les inversions del Catalunya Lidera al 2030. Les climatitzacions a les escoles o a les residències al 2031. I el quart cinturó ferroviari al 2031 o al 2032. Tot al 2030, al 2031 o al 2032. I governar avui quan? Perquè sembla que vostè no vol governar el 2026 i en canvi vol governar el 2031. I potser no se n'ha adonat, president, i lamento dir-li, però el 2031 vostè ja no serà president de la Generalitat de Catalunya. President, vostè després aplica també el retrovisor, perquè quan no mira 5 anys endavant, mira 10 anys enrere. La famosa dècada de paràlisi i de divisió que vostè va mencionar en la seva conferència. Vol que parlem de dècada perduda?
1: Un to dur de Míriam Sales, ara mateix, de Mònica Sales, perdoneu, ara mateix al Parlament de Catalunya, és la portaveu de Junts, l'estem seguint en directe al Parlament amb Montserrat Nebrera, amb David Madí, amb Mohamed Alamrani i Eva Pomares. Què t'està semblant el to de Mònica Sales, Eva?
4: Com dius, és un to molt dur. En alguns punts, evidentment, és la realitat, o sigui, quan està parlant de les manifestacions, de les vagues, tal. Ara, quina és exactament la proposta? Perquè porta, no sé, un quart d'hora, 20 minuts, atacant el govern d'una manera despietada, segurament en molts punts amb raó, però de moment Junts, en el que és el principal tema ara mateix sobre la taula de molts catalans, els mitjans i el carrer, que és l'habitatge, Junts, vull recordar que l'any 23 va impedir amb Junts i Vox l'aprovació de la llei d'habitatge.
1: PP i Vox, sí.
4: PP i Vox, perdó. I va fer caure l'escut social enguany, que també impedia els desnonaments. És a dir, el model que defensa Junts legítimament no és el model que defensa ni les esquerres ni tampoc el govern de Salvador Illa, o com a mínim no sempre. Però ens fa falta veure quina és la proposta de Junts respecte a l'habitatge, que a hores d'ara no la coneixem. També deixa'm dir, la consellera Paneque ha dit que fan falta 300.000 habitatges a Catalunya. Dades de l'INESCAT, l'Institut de Estadística de Catalunya, hi ha 448.000 cases buides que si s'afegeixen a la segona residència se'ns apropem al milió. És cert que aquest govern està caminant respecte amb el tema d'habitatge. Quan es va presentar els 50.000 habitatges famosos per ampliar el parc de lloguer públic, que per mi és la clau, tu avui en el bitllet d'opinió parlaves de Viena. Nosaltres no som una societat tan rica com Viena, però no som una societat tan pobra com per no poder ampliar el parc d'habitatge. És una qüestió de prioritats polítiques. S'ha posat sobre la taula el pla Regenera, que per mi és una de les claus, pels quals aquests, una de les claus. 448.000 habitatges buits a Catalunya i tancats, que a més té incidència en tot el territori, però se l'ha dotat només amb 725 milions d'euros. Això és clarament insuficient, per no parlar d'altres mesures de mercat. Per tant, a mi el plantejament que fa el govern de posar 25 milions per evitar 300 desnonaments em sembla fantàstic, però també em sembla insuficient. És a dir, és tot un conjunt de mesures per les quals arreglarem el problema de l'habitatge.
1: Montserrat.
5: Jo crec que tot és irreal i moltes vegades impracticable, no? Que l'oposició no faci més que la crítica, però no veiem un model alternatiu sòlid, que qui ha de governar avui parli de lo que governarà demà, que és cert que també és necessari per projectar, no? Però que els problemes actuals sembla que no es puguin resoldre i que en els dos fonamentals dels que estem parlant, l'educació i l'habitatge, sabem que el que significa una eventual possibilitat de resoldre'l passa per molts diners. Aquests molts diners que haurien de ser, evidentment, surten de les mateixes butxaques sempre, no surten dels grans, els grans patrimonis, no surten de les classes més desafavorides, surten de les classes mitges, que així es troben, no? I que, per tant, encara augmentarien l'esforç fiscal. I això significa encara de treure més aquesta capacitat adquisitiva. Per tant, és un peix que es mossega la cua. Les mesures, en si les hem de comentar jurídicament, no tenen ni cap ni peus. Ni hi ha, amb 25 milions no hi ha per on començar. Vés a saber a qui li podràs pagar l'habitatge. Això de la propietat mixta, diu, és com es fa entre les persones. Sí, clar, i entre les persones, els que ens dediquem a la cosa, sabem que acaba produint, quan hi ha algun problema, doncs això, un desfici des del punt de vista de la pràctica, a l'extinció del domini, si ha de ser successiva o no, i sobretot fonamentalment, que 25 milions, diu, ampliables. Home, i tant que ampliables, solament a Barcelona que necessitarien com a mínim 250. En fi,
1: es que dona per entre 1.000 i 2.000 pisos.
5: Però què és? I a més, acaba de decidir qui és, perquè el que estàvem dient abans de Mari Carmen, però a veure, Mari Carmen és el resultat d'haver aplicat sobre una persona el que ara voldrien aplicar de manera majoritària, que és una pròrroga forçosa que ha durat 70 anys, amb una persona que era funcionària i no ha tingut oportunitat en aquests 70 anys de tenir accés a res. I ara pagarem que aquesta persona, és igual que sigui el Retiro o aquí que sigui a les Corts, li pagarem
1: a aquesta. No és el mateix,
5: No és, bueno, exacte, a sobre no és el mateix. Però imaginem que és a Pedralbes, no? I a Pedralbes li pagues a una persona 200 euros. I dius, i la resta? I els altres 25.000?
6: No, resulta que, a més, han convertit en icona justament el resultat de que aquelles polítiques que ara voldrien posar en marxa no funcionen. Si ella no ha pogut...
4: No es van poder posar en marxa perquè l'acceleració dels desnonaments és resultat directe de la caiguda de l'escut social el febrer passat. O sigui, en el cas de persones vulnerables...
6: En aquesta no.
4: Home, en
6: aquesta és justament el cas de no persona vulnerable, perquè no és vulnerable des del punt de vista econòmic, en absolut.
1: És vulnerable des del punt de vista d'edat i de...
6: Sí. Bueno, clar, però és que... aleshores, cada persona que arriba als 80 anys resulta... Bueno, doncs això, aleshores donareu raó al que estava dient l'Ayuso. Diu, però... des d'aquest moment haig de deixar de pagar el meu lloguer perquè considerin però que me l'ha de pagar algú.
0: El que no podem permetre, i la sensació que em dona les últimes hores, és com una cacera de bruixes a la Mari Carmen, perquè no és que lideri, però sí que és veritat que representa com a símbol una lluita que mostra les costures d'un sistema que es trenca. Per tant...
6: Però ella no. Ella és justament el que ara voldrien. És una pròrroga forçosa durant 70 anys.
0: Però és víctima d'un fons voltor que està...
6: però que aquests dos senyors no són cap fons voltor.
0: Sí, però estan especulant... Mira, amb una qüestió que és fonamental, que és l'habitatge.
6: Però com és? Però si li van oferir el seu pis a Retiro per 249.000 euros. Però què és això? Ja el compro jo. A veure si ens posem d'acord 4 o 5.
0: Algú que no li va donar ni temps per recollir quatre coses que havia de recollir, no li van donar ni 15 minuts per marxar.
6: Però si portava 7 anys.
0: Però ara el que estan fent és retrocedir. S'estan adonant que la pressió social ha estat forta i estan intentant canviar d'estratègia.
6: Ha estat interessada. Està sol perquè està a Madrid. Però el que no es pot és... I Madrid és justament la ciutat de Espanya que té més habitatge social.
0: Però el que no es pot és demonitzar aquesta senyora per...
6: Demonitzant els que diuen que aquest és l'exemple de la vulnerabilitat que hem de protegir.
7: És cert, però és una estrella de la pista, aquesta senyora.
0: Però no, aquesta senyora és...
6: I resistiu per poder mantenir el que és vostre. Com que és vostre?
0: És una estratègia, tornem altra vegada, de deshumanització. És a dir, quan se li diu estrella de la pista, quan es parla d'ella...
7: Tot això no té res a veure amb la Mari Carmen. La Mari Carmen és la beneficiària d'aquesta operació. Però això és una operació política on s'agafa un cas per detonar tota una pressió...
0: La gent que està ara mateix...
7: S'ha estat instrumentant
0: per detonar... La gent que està ara mateix a la plaça del Sol no forma part de cap moviment polític.
7: La gent que... Escolta, de la plaça del Sol han sortit...
0: La gent que està a la plaça representa un sindicat...
1: No parlem tots de l'hora, acaba David.
7: Són tot el personal de totes les causes i subcauses que tenen a veure amb un determinat món de l'esquerra que ha aprofitat i ha instrumentalitzat aquesta causa per fer... a la crida a la revolta que cada X temps fan.
0: Evidentment hi ha hagut oportunisme. Hi ha hagut oportunisme i hi ha algunes...
7: És igual, aquests són normals. Els acampats són normals perquè és el de tota la vida i el que fan cada X temps i no em preocupa gens ni mica.
6: Bueno, però el que no es pot... El
7: tema és com el govern ha aprofitat això, intel·ligentment, des d'un punt de vista polític per ells, per posar pressió, però al tanto, jo crec que no posa tanta pressió a Junts o PNB, com s'està analitzant, com a Sumar i Podemos. Perquè...
1: I a ells mateixos.
7: I a ells mateixos, vull dir,
1: però no és incompatible una cosa amb l'altra.
7: Sobretot a la banda esquerra. Per tant,
1: l'oportunisme en política, David, també és una eina que s'ha de jugar per poder fer polítiques, no?
7: Absolutament, però vull dir que el debat sobre el cas de la senyora aquesta és molt entranyable i molt d'allò, però que aquí estem amb una maniobra... polítiques...
0: El que és una maniobra és caricatura.
7: No estan aquestes maniobres perquè això passarà, que és el que queda del problema real.
0: No, el que és una maniobra és caricaturitzar un problema social.
7: I si això... Aquí portem molts debats i el tema de l'habitatge explota en aquesta societat.
0: Però el que és una maniobra política és, a les últimes hores, caricaturitzar una persona i deshumanitzant-la fins i tot.
7: Santa súbita. Sí, sí, l'hem de fer santa súbita.
0: Davant d'una emergència social en la que estem, que al final tot es desvia cap a la caricaturització d'una persona.
7: Santa súbita.
0: I aquest país té un problema i la gent que està sol i que porta dies acampades representa una generació a la que se li ha furtat el seu futur.
7: Perdona, tu que vens d'allò deus haver llegit...
0: Jo que vinc d'on?
7: Deus estar catalogat o avançat a llegir Marx i tal,
0: Això jo no llegeixo
7: res. Però això, en termes marxistes, és algun pemploletariat de tota la vida...
0: Però, evidentment, aquesta manera d'etiquetar, és a dir, etiquetar a l'altre que pensa diferent, és una estratègia de caricatura.
1: No cal atacar la persona.
0: No cal atacar la persona si no hi ha arguments.
7: No ataco la persona, t'estic dient que aquesta persona ha tingut un èxit brutal brutal, brutal. Sí. És una beneficiària, és la gran guanyadora de tota aquesta situació.
0: És la perdedora d'un sistema.
7: API... No, no, no, aquesta és una gran guanyadora. Aquesta és una gran...
8: Parlem de la Mari Carmen,
1: sí, parlem d'habitatge, però abans deixem anar cap a seguir el que està passant al Parlament, a l'hemicicle, perquè Marta Corbalán sembla ser que volen reprovar el president.
9: Sí, hola, bon dia. Està intervenint encara la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales. Estem sentint un discurs molt dur del principal partit de l'oposició i, de fet, la cap de files de Junts acaba d'anunciar que el seu partit presentarà una proposta en aquest debat de política general per reprovar el president Salvador Illa, que s'haurà de votar demà al Parlament. És una iniciativa amb significat polític, amb càrrega política, però recordem que no té cap conseqüència pràctica en cas que s'acabi aprovant. Sí que és una proposta que demostra aquest perfil dur de Junts per Catalunya. De fet, Sales ha arribat a qualificar Salvador Illa de ser el pitjor president de la Catalunya moderna, per tant, un perfil d'oposició dura amb poques possibilitats d'entesa amb el govern del PSC.
1: Doncs déu-n'hi-do, veurem què votarà Esquerra Republicana. D'aquí a pocs minuts li preguntarem al president d'Esquerra, Oriol Junqueras, Eva Pomarés.
4: Ara entenem una mica la duresa extrema de la primera part del discurs, no? Perquè s'havia d'acabar, diguéssim, amb una reprovació al president. Ja n'hi ha hagut unes quantes, també a consellers, vull recordar, a la mateixa Paniqué, quan la crisi de Rodalies. Jo crec que la qüestió de la Mari Carmen... Com ha dit el Mohamed, la Mari Carmen és una icona i em sembla una qüestió de dignitat humana, simplement. Vull dir, el tema és, tenim un problema de l'habitatge, sí o no? Aquest problema és estructural, influeix l'especulació, influeix el mercat? Doncs sí. I això em sembla que és un diagnòstic que podem compartir com a mínim, o poden compartir molts partits polítics en aquest país. Com s'arregla? Ni és d'un dia per l'altre, ni és senzill, però s'ha de començar a caminar. L'habitatge és un dret a Catalunya i ha d'estar protegit, perquè després veiem altres drets que per aquí sí que hi ha acords molt, molt, molt més importants. S'ha d'augmentar el parc públic, com deia abans. El parc públic podrà equilibrar, si s'augmenta d'una manera substancial, aquest desequilibri en el mercat, perquè clar, que Viena, diguéssim, sigui el model d'or, bueno, jo no em voldria anar, perquè llavors ja sé que em dirà el David, que sóc una marxista i no sé què, però jo Marx tampoc li tinc un gran respecte, però dit això, ja hi ha hagut altres models en el món que han facilitat habitatge gratuït en els seus veïns.
7: Un dia parlarem de Viena.
4: Un dia parlarem de Viena i un dia, si vols, parlarem de Rússia. Però...
10: El dia que parleu de Viena, mira, jo vull venir.
1: L'Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana.
4: Però també hi ha altres models, per exemple, cooperatius. Una cosa sobre els decrets que ha posat sobre la taula el govern espanyol. I també crec que va una mica en la línia del que va presentar ahir. Per mi tenen una paraula que s'anomena tallafocs polític. Això no solucionarà el problema que és estructural a Catalunya, el solucionarà un conjunt de mesures. És útil començar a caminar cap a aquest conjunt de mesures, però crec que li falta valentia i li falta intervenir al mercat d'una manera molt més seriosa.
1: Oriol Junqueras, ara sí, bon dia, com
10: bon
1: està?
10: Bon dia, bon dia.
1: Acabem de conèixer que Junts vol reprovar el president de la Generalitat. Què votarà Esquerra?
10: Doncs no em serveix de res, no crec que serveixi de res anar fent reprovacions amunt i avall pel món, diguem-ne. Al mateix temps, també em sembla que ahir el president Illa es va oblidar que qui divideix els països no és qui vota, sinó qui fot cops de porra i posa a la presó en els que voten. I el president Illa ahir es va oblidar de que a Catalunya li falten eines i recursos per gestionar les necessitats dels seus treballadors i de les seves famílies i de les seves empreses. I el president Illa ahir també es va oblidar de mestres i professors i alumnes i famílies dels alumnes i del personal mèdic i d'infermeria i dels auxiliars dels hospitals i dels bombers, i se li va oblidar l'empatia a casa. Al mateix temps, també és veritat que el president Illa sap, i està bé recordar-ho a tothom, que sempre que arribi a un acord amb Esquerra Republicana és garantia de que serà un bon acord per Catalunya, per les seves famílies i pels seus treballadors.
1: Que estem en un moment en què parlem molt d'habitatge. El David posava sobre la taula abans un element que també és important, que és la inflació. És a dir, tanquem el mes de setembre amb un 4,9% d'inflació, per tant, cada vegada el cost de viure és més car. Tenim un problema amb l'emergència, amb allò més bàsic, que és l'habitatge, i també amb els aliments. És el caldo de cultiu perfecte per la desconfiança, per la desesperança. Quin missatge d'esperança dona vostè com a president d'Esquerra?
10: Primer, la inflació és el monstre que ha devorat més democràcies al llarg de la història. Ningú ha destruït tantes democràcies com la inflació. Dos, la inflació del 4,9 és preocupant, i ho és pels aliments i ho és pels combustibles, però també ho és la subjacent, és a dir, aquella que no té en compte ni els aliments ni els combustibles. Per tant, estem davant d'un bitxo que és més gros del que en aquests moments sembla, i ara sembla molt gros, però segurament és més gros. Que la tendència segurament és una tendència de llarg termini, s'està donant a tot arreu del món, almenys a tot el món occidental, i que en part és fruit, en part, és fruit de moltes coses, eh? I ara segurament no tindrem temps d'analitzar-les totes, però és fruit en part, per exemple, de moltes decisions que pren el president dels Estats Units amb el tema dels arancels, amb una guerra absolutament innecessària i contraproduent que està augmentant el preu dels combustibles a tot arreu, etcètera, etcètera. Quin és el missatge d'esperança que hem de donar? Doncs que Catalunya necessita augmentar la seva productivitat, que ha de fer una aposta per millorar la productivitat per càpita, que el PIB a Catalunya està creixent, és veritat, i això està bé, però que el PIB per càpita està caient, i això és un drama, que necessitem millorar els salaris, que necessitem un gran pacte, un pacte que vagi molt més enllà dels partits polítics, perquè un pacte on només hi ha partits polítics és insuficient. Necessitem un pacte on hi hagin sindicats, empreses, on hi hagin els agents socials. Necessitem un pacte de rendes per millorar els salaris de la gent i per millorar qüestions tan rellevants com, per exemple, la de l'accés a l'habitatge.
1: Això està passant aquí al Parlament de Catalunya, però divendres el Congrés també ha de convalidar aquests decrets que ha d'aprovar el Consell de Ministres. És veritat que Catalunya té polítiques pròpies, un marc propi en termes d'habitatge, però el marc general també condiciona les polítiques que es puguin acabar fent aquí. És un decret que inclou la protecció dels desnonaments fins al 2030, la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions, i també un segon decret que establiria la renovació automàtica dels lloguers. Tenen clar el seu vot?
10: El nostre vot serà afirmatiu, votarem que sí als dos decrets. Al mateix temps, també voldria dir algunes coses que ens semblen evidents. La primera, el fet de que el decret s'hagi de dividir en dos és una demostració de la feblesa interna del govern espanyol. Dos, és una mostra de la feblesa dels seus suports parlamentaris. I tres, és una mostra de la irresponsabilitat de gairebé tothom, de gairebé tots els partits polítics. I l'altra cosa que em sembla molt important de recordar és que aquests decrets són clarament insuficients, totalment insuficients a l'hora d'afrontar la qüestió. Perquè la qüestió exigeix moltes coses, algunes de les quals són que aquest país necessita construir habitatge, necessita rehabilitar habitatge de forma massiva, que per això hem posat una partida de 250 milions d'euros en el pressupost de la Generalitat de Catalunya, en el Pla Regenera, perquè la rehabilitació permet actuar més de pressa, permet arribar més ràpid, permet arribar a tot arreu, perquè és més capilar, perquè permet activar la capacitat productiva de molts petits empresaris, de molts autònoms, perquè permet l'accés a l'habitatge de molta gent que està buscant habitatge i que està buscant habitatge o bé per comprar-lo o bé per llogar-lo. Per tant, són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
1: És el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Gràcies també per acompanyar-nos avui al Parlament. Abans deia el David que se'm feia estrany veure'l per aquí, per els temps pretèrits, però clar, vostè té una altra condició, que és que vostè hauria de poder exercir el seu dret polític, però no pot. No sé com viu aquesta també contradicció. I les hores últimes que li queden, si acaba anant com tot a punta, perquè s'apliqui l'amnistia, per tant, pugui recuperar el seu dret polític.
10: Bé, a mi no em deixen exercir ni a l'hora de... Ni d'exercir com a professor d'universitat, tenen prohibit, no em deixen... amb l'argument aquest fantàstic de que sóc un perill de contagi d'un espíritu de rebeldia entre els estudiants universitaris.
1: Una mica ho és.
10: Segur que sí. Però dit, o sigui, dit així, de la manera que ho diuen, realment sembla que tinguin vocació de recuperar la retòrica pròpia dels tribunals inquisitorials del segle XVI o XVII, diguem-ne. I dos, no em deixen anar a eleccions, però això ja fa molts anys que dura, i també és una demostració de la por que els hi fa, doncs, que aquest país pugui escollir amb llibertat, que és el que estic convençut que acabarà fent i que acabarà guanyant la seva llibertat.
1: Però quan segueix aquest debat, per exemple, de política general que avui estem explicant, té ganes de ser-hi, de respondre d'alguna manera? Li surt?
10: Jo tinc ganes de ser a tot arreu i de...
1: Això només nostre senyor.
10: I de lluitar totes les lluites, diguem-ne. Al mateix temps, també em sembla que, en general, el nivell del debat, no només en el Parlament de Catalunya, sinó en molts àmbits institucionals, és molt... francament millorable.
1: Oriol Junqueras, gràcies, que vagi molt bé. Són les 9:32, està responent el president de la Generalitat, el sentim.
11: Molt present què està passant al món i ha d'estar ubicada al món. Doncs mira, ahir vam rebre el primer ministre de Groenlàndia, hem rebut el cap d'estat de Portugal, el Palau de la Generalitat, ens ha rebut el president Zelensky, hem estat rebuts per el cap d'estat del Vaticà, el papa... Bueno, crec que hem guanyat en presència món i crec que això és bo. Saber què passa, ser-hi presents i fer sentir la veu de Catalunya. I vaig assenyalar ahir el que el meu criteri és el discriminant més important en aquests moments, que és entre democràcia i autoritarisme. Una democràcia ampla, on hi caben totes les posicions i tots els punts de vista, però una democràcia que es planta, que diu no a actituds autoritàries. No ens equivoquem amb això, crec que no ens convé. I a la seva intervenció jo li responc amb, amb 5 oferiments i amb una petició. Un oferiment a que vostès, aportant la seva experiència de forma constructiva, i siguin en aquest pacte que volem refer sobre l'educació al país. Una petició renovada a que s'assumin al pacte per la llengua, perquè entre tots farem avançar més el català si anem units. Ahir vaig referir-m'hi també extensament. Una petició a que facin les seves aportacions en matèria de finançament autonòmic, aportacions revistes, però crec que hem fet una proposta important i que, si surt endavant, com espero que sigui el cas, serà positiva per Catalunya. Una proposta també de que s'assumin, i ho agraeixo, si ho fan, ho agraeixo anticipadament, a acords en matèria d'habitatge a Catalunya i al Congrés dels Diputats. Demà passat hi ha una votació important, m'agradaria que es poguessin comptar amb suport ampli, i si el seu grup hi està, ho agraeixo. Poden no estar d'acord amb tot, però amb les parts que estiguin d'acord serà bo, perquè ens farem un favor. I demano que amb això siguem coherents amb habitatge, que siguem coherents en totes les votacions que es facin. I en matèria de seguretat, doncs miri, també li demano que doni suport a la proposició de llei que el meu grup presentarà en els propers dies, una iniciativa parlamentària que presentarem aquí, per reforçar la resposta penal davant de la tinença i visita d'armes.
1: Doncs un to molt diferent, el del president, que en aquest cas Mònica Sales, de Junts, demana al president que Junts s'assumi al Pacte Nacional per l'Educació, també amb la llengua, el finançament, parlava també d'habitatge, en aquest cas al Congrés dels Diputats, i també amb la llei de seguretat que presentaran.
4: És que, a més, m'ha sorprès també una mica la intervenció tan dura i la reprovació, perquè fa 2 dies Junts estava demanant un gran pacte, o sigui, estava demanant pacte i trobar consensos de tots els partits, evidentment amb Sánchez i també a Catalunya, i clar, et surten 2 dies després demanant una reprovació d'ella i amb un discurs sense proposta absolutament duríssim, no? I aquestes anades i vingudes de Junts crec que també és un dels problemes que té per poder assolir acords estables que necessita aquest país també.
7: Deixa'm donar una breument, petita interpretació. Estem en el debat de política general de l'equador de la legislatura. Queden 2 anys teòricament per les eleccions catalanes, i per tant és on els partits s'ensenyen les seves estratègies. Junts avui opta, doncs, per una estratègia d'oposició frontal. Tu pots optar per una estratègia d'oposició constructiva i de combinar l'oposició amb els acords, o la frontal. Junts avui doncs opta per la frontal clarament. Però hi ha un context que s'ha d'explicar. És a dir, és una situació molt, molt, molt curiosa la que es viu a la política catalana i en el Parlament català, que és que, d'acord amb tots els números i totes les enquestes que hi ha en l'equador de la legislatura, tant govern com oposició formals, tant el govern com l'oposició formals, van a la baixa. Val? I això, que és una cosa molt estranya i molt sorprenent en el comportament democràtic normal, doncs té una gran importància amb les estratègies dels diferents partits. Però aquest és un context que s'ha d'entendre perquè marcarà la política catalana d'aquí al final de la legislatura.
1: Són les 9:37, ara en seguim parlant. Però abans, com dèiem, l'altre punt d'atenció és a Madrid, i a primera hora del matí s'ha publicat també aquest primer decret del BOE, que inclou aquesta protecció dels desnonaments fins al 2030, la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions, i el segon, que preveu la renovació automàtica dels lloguers, es publicaria demà. Mentrestant, segueixen també les negociacions polítiques i segueix també l'acampada a la Plaça del Sol. Tània Tàpia, bon dia.
12: Què tal? Bon dia. Sí, és la quarta nit d'acampada. No deixa de créixer, les tendes estan ja tocades a la vorera de l'edifici del govern d'Ayuso, protegit per tanques de la policia. Després dels 2 decrets han decidit quedar-s'hi sense data. Critiquen que haver dividit el decret doncs no és el que s'havia de fer, reclamen una rectificació, no entren en gaires més valoracions mobilitzacions a l'espera de veure la lletra petita. De fet, estan reunits ara mateix els portaveus del sindicat per decidir accions, també què demanen els partits de cara a la votació de divendres al Congrés, però les darreres hores ja ho deixaven clar la seva crítica. Sentim Alicia del Río, portaveu.
13: La lucha sigue, la acampada en Madrid y en el resto de ciudades sigue y la desobediencia no va a parar. El pueblo no quiere campañas partidistas, quiere soluciones. Así que cuanto más dividan, más nos enfadarán y más responderemos.
12: Almeida i Ayuso han reclamat a la delegació del govern espanyol que els faci fora com molt tard demà, però d'aquí ningú es mou.
1: I saludem també a aquesta hora el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, és un dels altres protagonistes del dia. Ernest Urtasun, bon dia.
14: Bon dia, com esteu?
1: I gràcies també, ministre, per acompanyar-nos. D'entrada, és una bona solució aquesta divisió de dos decrets de les mesures per fer front a la crisi de l'habitatge?
14: Miri, nosaltres ens hagués agradat que fos junt. És veritat que bueno, això és fruit de l'acord amb el Partit Socialista. És veritat que les mesures que van en el primer decret, que són molt, molt importants, ja ho he explicat segur aquest matí, els desnonaments, la regulació de pròrroga i temporada, la pròrroga dels contractes de lloguer, la prohibició de la compra a fons voltor, és un decret molt potent, de mesures que porten molt de temps sent treballades amb els grups parlamentaris. La segona, que és la renovació automàtica dels contractes, que és una cosa que donaria moltíssima estabilitat als llogaters del nostre país, és una proposta més nova, però el que és important és que es votaran les dues. I per tant, ara, i que aquesta segona es votarà també, i permetem-ho dir-ho, perquè ho hem treballat molt intensament i hem insistit molt des de Sumar i dels Comuns perquè això fos així. El que és important és que es votaran les dues, i jo aquest matí el que vull fer és fer una crida a la responsabilitat de tots els grups parlamentaris perquè no podem fallar-li a la gent aquesta vegada.
1: S'ha arribat a una situació en què és molt, molt complexa i que sempre que s'hi arriba és a última hora. Una de les reflexions que fa també molta gent és per què això no s'ha pogut fer abans i d'una manera més calmada, més reflexiva. Per què hem de córrer?
14: A nosaltres ens hagués agradat. Penseu, a més, que algunes de les mesures que es tornen a votar divendres, nosaltres ja les havíem aconseguit amb molta lluita portar a votació al Congrés dels Diputats. I em refereixo, per exemple, a la pròrroga dels contractes de lloguer, que per explicar a tothom que ens està sentint significa que qualsevol persona que li venci el contracte de lloguer abans del 31 de desembre de 2028 podrà sol·licitar una pròrroga sense que li pugin el lloguer, que és importantíssim. Per cert, el decret ja està publicat en el BOE, per tant animo a tothom que li venci el contracte que demani la seva pròrroga perquè ja ho poden fer. I per tant, aquesta mesura, que és una de les que hi ha entre el decret, si us recordeu, sí, Nosaltres ja la vam dur a votació al Congrés, ens vam haver de plantar una vegada davant de l'inici d'un Consell de Ministres davant del Partit Socialista perquè la portessin. És a dir, que nosaltres fa molt, molt, molt temps que portem batallant aquestes mesures. Què és el que ha canviat?
1: Perdoni, senyor Tassons, això no passés el tràmit de validació al Congrés, vostè donaria per acabada la legislatura?
14: Sí, deixi'm només, li contesto això, deixi'm només dir que el que ha canviat ara és que hi ha hagut una gran mobilització i la mobilització ens ha donat força dintre del Consell de Ministres i dintre del Parlament. I, per tant, vull agrair aquesta mobilització. Aquestes mobilitzacions ens ajuden i ens han permès empènyer aquests decrets endavant. Sobre la seva segona pregunta que ara em feia, miri, jo no em penso situar en aquest escenari. I, sobretot, no estic pensant ara en càlculs de legislatura, que, evidentment, són importants, no ho negarem, però no estic pensant en això. Estic pensant en que, si anem mesura a mesura, aquests dos decrets són fonamentals pels ciutadans del nostre país. Donaran molta estabilitat a un drama social que estan vivint molts ciutadans a Catalunya i arreu de l'Estat. I, per tant, jo em situo en la perspectiva de que divendres sortirà aprovat.
1: I si no?
14: No em poso en aquest escenari, de veritat. A més, no tinc indicacions...
1: Però si van posar en el seu moment. És a dir, es van posar en un escenari en què, si no s'aprovava això al Congrés de Ministres, sortien del govern. Ara no es posa en aquest escenari.
14: A veure, el govern, jo crec que... Nosaltres vam fer una apel·lació molt clara l'altre dia, que és que el govern havia d'estar a l'alçada. Ningú hagués entès que el dimarts haguéssim sortit del Consell de Ministres amb les mans buides o sense, per exemple, tenir damunt de la taula la renovació automàtica dels contractes de lloguers que ens havia demanat el sindicat de llogateres. Això ho hem aconseguit. Ho hem aconseguit després de moltes hores d'esforç, portem moltes hores negociant i ara tenim aquesta oportunitat. També haig de dir, crec que el decret que avui es publica, particularment aquest primer, arriba després d'un diàleg molt intens amb tots els actors i també amb Junts per Catalunya. I per tant, jo sí que vull dir que sóc optimista i que crec que els decrets tenen possibilitats de sortir, i sobretot perquè si ens abstraem, a vegades en política ens hem d'abstreure una mica del debat polític i centrar-nos més en les polítiques, que a vegades ho fem poc, això. I si ens centrem en les polítiques mesura a mesura, els avenços que farem amb aquests decrets divendres són molt importants.
1: Entén vostè també les exigències de Junts per Catalunya per protegir també els petits propietaris?
14: Vam fer mà estesa des del principi. M'ho han sentit, quan vaig estar també amb vosaltres a Plató Barcelona, crec que ho vaig dir també, fa no gaires dies, sempre hem tingut la mà estesa a Junts per Catalunya. I Junts per Catalunya ha inclòs coses al decret que tenen valor i que són importants i que s'hi poden sentir reflectits. Per exemple, nosaltres hem aconseguit prohibir tots els desnonaments en aquest país fins a l'any 2030. Importantíssim. Aquest nivell de dolor social no ens el podíem permetre. Però en aquesta protecció de desnonaments hi ha un règim jurídic diferent per grans tenedors i per petits propietaris. Un gran tenedor no podrà desnonar, està completament prohibit, un petit propietari no podrà desnonar, però l'administració l'haurà de compensar. Bé, això també és fruit del diàleg que hem tingut amb Junts per Catalunya. I per tant, Junts per Catalunya, que aquests dies ha estat dient que el seu objectiu era fer front als fons voltor i protegir el petit propietari, crec que s'hi poden sentir reflectits. I per tant, jo vull fer una invitació, amb mà estesa, com l'hem fet des del principi, a que puguem convalidar aquest decret. Jo vaig dir l'altre dia que aquest decret ens hi havíem de sentir reflectits tots i totes, i crec que és així. I per tant, hem d'intentar que el divendres surtin tots dos aprovats.
1: En tot cas, som en un escenari clarament preelectoral, duri el que duri finalment la legislatura. En aquest context, no sé vostè com està afrontant també des del govern aquestes mesures, i si veu també algun tacticisme dins del PSOE.
14: No, jo crec que nosaltres hem de donar-li sentit al final de la legislatura. Vostès saben que nosaltres som partidaris de que la legislatura arribi fins al final i, per tant, li volem donar sentit a la legislatura. Aquesta legislatura no té que continuar només perquè sí, ha de continuar per aconseguir coses, no? L'habitatge era una de les assignatures pendents, jo ho he dit moltes vegades, ens juguem en gran part la revalidació de la majoria progressista en ser capaços de donar una resposta a la qüestió de l'habitatge. Ningú entendria que un govern progressista i una majoria com la que tenim al Congrés no afronti la qüestió de l'habitatge, i per tant ara tenim un primer pas, que és la convalidació de tots aquests decrets, amb totes aquestes mesures que són molt importants. Per cert, deixa'm dir-te, en matèria de temporada i habitacions, que és molt important per Catalunya que això surti aprovat, perquè com sabeu tenim una regulació de temporada i habitacions catalana que està recorreguda al Tribunal Constitucional, i per tant, si el Tribunal Constitucional tumba la regulació de temporada d'habitacions a Catalunya, si divendres s'aprova el decret tindrem una regulació via la Llei d'Arrendaments Urbanos, i per tant estarem protegits. I per tant és molt important per Catalunya que això surti. Per tant, lo d'aquest divendres és molt important, i després vindran els pressupostos. I vindran els pressupostos que ens haurem de seure, i també en habitatge, en aquests pressupostos, haurem de pactar, i ho exigirem des de Sumar i des dels Comuns, un gran avenç en l'inversió en recuperar un parc públic d'habitatge assequible per aquest país. Per tant, hem de seguir donant passes, la legislatura ha de seguir fins al final, però ha de tenir sentit. I divendres el que farem és donar-li sentit a aquesta continuïtat, que la gent vegi que el que fem li val la pena.
1: Per cert, ja per acabar, deixa'm posar-li un document sonor d'unes declaracions que va fer ahir just Ada Colau, que ha tingut també molt de ressò i molt debat, com sap, a les xarxes. Ada Colau deia això.
15: A la que et separes, que és un dels problemes de l'habitatge, especialment les dones separades, també els homes viuen aquest problema, però especialment li passa a les dones, i si hi ha criatures pel mig, com és el meu cas, que tens dos fills i amb totes les despeses que això significa, doncs ja no pots, i aleshores jo, el pis del que portava més de 15 anys, l'he hagut de deixar perquè amb un sol salari no podia assumir-lo, perquè em costava arribar a final de mes, i per tant l'he hagut de deixar, i m'he hagut d'anar a compartir pis.
1: És comparable el que ha pogut viure Ada Colau amb el que viuen també molts ciutadans, com per exemple la Mari Carmen?
14: Miri, més enllà del cas particular de l'Ada que ella ha decidit explicar, jo crec que és una realitat de molts dels nostres ciutadans i ciutadanes que els hi arriba al final del contracte, els hi renoven el contracte i el seu llogater els hi decideix posar 400-500 euros i han de marxar perquè no ho poden afrontar. Això és una realitat que és molt extensa. Jo, segur que vosaltres també, jo tinc al meu voltant molta gent que està angoixada per la finalització del seu contracte. I, per tant, què poden fer a partir d'avui aquests llogaters? Perquè el decret ja està en vigor. Demanar la pròrroga. Ja la poden demanar perquè un cop publicat el BOE un real decret llei ja està en vigor. I, per tant, vull aprofitar aquesta entrevista per demanar i per dir a tots els llogaters d'aquest país i de Catalunya i del reste de l'Estat que ja poden demanar la pròrroga. I demanar, per favor, que el decret es convalidi perquè aquesta situació pues no segueixi existint.
1: Ernest Urtasun és ministre de Cultura i també portaveu de Sumar. Gràcies per acompanyar-nos.
14: Gràcies a vosaltres, una abraçada forta.
1: Són les 9:47, 3 minuts i ara tornem.
16: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
17: Iaia, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
18: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
17: Iaia, no dius pas podem tot?
18: Sí, que puc, sí, sí que puc.
16: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges.
19: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Genem i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
20: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
21: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
20: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Puig-reig.
21: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
22: Farem un espectacle que ens hem inventat.
23: El Mic i els seus amics tornen amb Mac Mac Mic, un espectacle de titelles, amb una gira que passa per Barcelona, Terrassa, Tarragona, Badalona i Manresa.
24: Serà molt xulo!
23: I aquestes festes de Nadal t'esperen al Sant Andreu Teatre de Barcelona. Que hi voldràs anar?
25: Sí.
23: Entrades ja disponibles. Consulten la informació al web del Super 3.
26: Mamma mia! Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
27: Sota el sol del Mediterrani neix el cava Jaume Serra. Elaborat mitjançant el mètode tradicional, el mateix amb què s'elabora el xampany. Cava Jaume Serra. Qualitat amb caràcter mediterrani. Jaume Serra.
28: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
29: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: 10 minuts seran les 10 del matí amb Montserrat Ebrera, amb David Madí, amb Mohamed Alamrani i Eva Pomares. Estem seguint aquest debat de política general. Marta Corbalán, que de moment hem sentit la intervenció de Mònica Sales de Junts i la resposta del president de la Generalitat. Ara mateix intervé el representant d'Esquerra Republicana.
30: ...el seu programa i que estaria condicionat per 20 diputats independentistes.
31: El Parlament Josep Maria Jové, però abans destacar un anunci que ha fet el president Salvador Illa en matèria de seguretat. Ha dit que el PSC, el seu partit, presentarà al Parlament una proposició de llei per intentar modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinença d'armes prohibides o d'armes de foc reglamentades sense permís o llicència. Per exemple, en el primer cas, per a les armes prohibides es vol passar d'1 a 3 anys de presó a una pena de 2 a 4 anys. És una proposta que s'ha de debatre i votar primer al Parlament de Catalunya i que després, si s'aprova, s'hauria de portar al Congrés, que és qui té, recordem-ho, les competències per reformar el Codi Penal. El president Illa ha defensat aquesta mesura amb l'objectiu de reforçar la seguretat i de tenir més eines contra el crim organitzat.
32: Una iniciativa parlamentària que presentarem aquí per reforçar la resposta penal davant de la tinença i visita d'armes per adaptar el Codi Penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i visita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i visita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues. No?
1: Doncs aquesta és la proposta de Salvador Illa, una proposta, per cert, que Lluís Trapero, ja quan el vam entrevistar en el seu moment, ens va dir que havia traslladat un document a Marlaska i que el Ministeri ho havia d'estudiar. Que considerant la visita amb el Papa li havia entregat aquesta proposta en mà i per tant veurem doncs, quina és la resolució que acaba tenint tot plegat. Ara mateix som al Parlament, el Parlament de Catalunya, seguint aquest debat de política general, però com dèiem hi ha altres noms a l'actualitat, com per exemple el nom d'Ada Colau. Connectem ara amb la redacció. Sílvia Solanes, bon dia. Doncs no, no tenim Sílvia Solanes. En tot cas, Ada Colau, que ha deixat la porta oberta a les últimes hores, va ser la setmana passada al Cafè d'Idees de Televisió Espanyola a tornar a la política. Deia això.
15: Segueixo dient que no. Que no vol dir que mai, eh? Vull dir que si en algun moment sóc especialment útil per fer alguna cosa en concret, com va ser el cas de l'alcaldia de Barcelona, que va ser un repte enorme, va ser difícil, però va ser preciós i vam poder fer un munt de coses, doncs m'ho podria tornar a plantejar.
1: Es podria tornar a plantejar tornar a la política i en ple debat d'habitatge, recordem què és el que deia, que ha generat polèmica.
15: Ens hem autoaplicat un codi ètic, hem renunciat a part del nostre sou, jo vaig renunciar a més de 400.000 euros després de 8 anys. Vull dir que em podria haver comprat una casa, aquesta fake news que he desmentit. M'han posat una casa a Horta, una casa a Sant Andreu, una a Sarrià, una altra a Pedralbes, una altra on era a Sant Just, crec. No sé, si fos veritat tot, tindria un imperi, però no.
1: Unes paraules d'Ada Colau que van generar molt debat a les xarxes i fa poc més d'un any, recordem també Col·lapse, que va explicar que havia donat 400.000 euros en els 8 anys que va ser a l'alcaldia.

0: tecnologies no les diria. Això de que com vas un bateig vols ser el que et bategen, com vols a ser el nuvi i la núvia i ho vols ser tot alhora, menys quan vas a l'enterro, evidentment, doncs... No, vaja, crec que no val la pena comentar-ho.
1: Ara estàvem seguint el debat de política general. Hem vist un to molt contundent de Junts.
0: No, crec que molt clar, és que la situació del país és greu. És a dir, aquest país és un país que val molt la pena, però que està passant un molt mal moment. I si hi ha algú que fa veure que no hi ha cap malaltia i que no s'ha d'intervenir, o algú que diu que s'ha de cremar tot, ha d'haver-hi algú que digui, escolti, el problema, la diagnosi és aquesta i les solucions passen per aquí, no? I jo crec que la Mònica Sales ha fet un discurs absolutament brillant en les formes i en els fons. Perquè, a més, ja ho ha començat dient, no està renyit ser molt correcte amb les formes, però ser molt contundent amb el fons, perquè aquest país està passant un moment molt delicat, molt transcendent, i fer veure que no passa res, com fa el president Illa, que tot va bé i tot funciona, doncs és quan la gent desconnecta absolutament de la política i és quan la gent diu, escolta, que peti tot, no?
1: I per això reprovaran el president de la Generalitat. S'estan plantejant en algun moment una moció de censura?
0: En aquests moments no, però crec que la reprovació ha de ser un toc d'atenció perquè el president de la Generalitat ell mateix vegi que cal un canvi de rumb absolutament, no? Perquè des de la resignació la situació que viu el país no l'aixecarà pas, des de la submissió a Madrid, des de que el primer frame que tens a davant a l'hora d'abordar un problema és no molestéssim a Madrid, quan hi ha moltes coses que has de ser molt exigent a Madrid, doncs sobre això no ens en sortirem, no? Si tu premies la incompetència, si no envies cap missatge a la ciutadania de que la gent que és responsable del que hagi passat, doncs amb els informes PISA que ens han fet passar vergonya com a país, o el desastre de Rodalies que has d'acabar dient a Madrid que vinguin aquí perquè t'intentin arreglar el problema. Hem passat episodis que ens han fet, no d'errors, que ens han fet sentir vergonya com a país. I per això cal un canvi de rumb absolutament. La gent ha de veure senyals, la política també són senyals. Escolta, ha d'haver-hi responsables i no pots premiar els que generen aquests episodis o que en són els responsables, no? I per tant crec que la Mònica ha fet un discurs i ha fet una part de proposta. I ella ho ha dit, aquest país val molt la pena, molt, la gent hi és. El que passa que ha d'haver un govern que acompanyi. I a vegades una manera d'acompanyar és no fer nosa, però és que aquest govern ni fa ni deixa fer, no?
1: El president parlava de 5 àmbits on li demanava directament a Junts que hi fossin. En termes educatius, en el Pacte Nacional d'Educació...
0: Sí, el 16 de maig jo mateix vaig dir, escolta, això no és només una negociació salarial, sindical. Cal un acord de país, perquè ja fa molts anys que arriben senyals d'alarma en l'educació del nostre país. Un acord de país de la qualitat educativa amb tots els agents. No ens van fer ni cas. Van anar deixant que es vagi podrint el tema i parlàvem d'acords històrics. I ara Correcuita diu, clar que hi serem nosaltres amb un acord de país, no amb un acord amb el president Illa, amb un acord de país nosaltres hi serem, amb aquest tema i amb els que facin falta del que són les columnes de l'estat del benestar.
1: Amb llengua?
0: Amb llengua el que no pots fer és una cortina de fum, el que no pots fer és abandonar un pacte nacional quan tu, la primera de canvi, és la primera persona que no milites lingüísticament. És una vergonya que el president de la Generalitat de Catalunya, per caure simpàtic a Madrid, abandoni quan està a Catalunya, abandoni la llengua. I això està molt extès en el d'això. I nosaltres demanàvem plenes garanties al govern quina era la resposta davant de la possible sentència del Tribunal Constitucional que pugui venir davant de temes com la llengua, quina és la implicació del govern, per exemple, amb l'oficialitat del català a Europa, què està fent, etcètera. Garanties de fets, no de paraules. I per tant, nosaltres això ja ho vam advertir quan hi havia el pacte. No se'ns va recollir cap proposta i, a més, gent que va signar el pacte ara ja se senten enganyats.
1: També hi feia una referència als decrets d'habitatge que s'han d'aprovar al Congrés dels Diputats el divendres. Un decret coneixem ara, perquè n'hi ha dos, un que inclou aquesta protecció...
0: El de la Mari i el de la Carmen, no?, que diuen. Hi ha dos. Clar, a nosaltres aquest decret, el text ens arriba ahir cap al vespre. Nosaltres ens movem pel rigor, no pels tòpics. És molt que ens estem jugant amb això. I, per tant, què estem fent ara? Doncs la gent que ens ajuda, que assessora Junts per Catalunya, està mirant tota la lletra petita que pugui haver-hi, perquè és molt que ens estem jugant amb això. Nosaltres ho vam dir, nosaltres el que sigui actuar contra els fons voltors, escolti, ens hi tenen. Però a base de criminalitzar el petit propietari, que és el que pot aixecar l'oferta del mercat, perquè, escolti, només es parla dels que estan a dins l'habitatge, però és que hi ha molta gent que té ganes d'accedir a l'habitatge. I el que no podem és fer propostes que vagin reduint l'oferta d'habitatge o que ho vagin posant a un preu increïble. I després es demanen una sèrie de mesures que el que no pots és privatitzar l'escut social. És a dir, escolti, aquest senyor no li pagarà el lloguer pel seu càrrec. No, diu, bueno, l'administració ja li pagarà quan hi hagi el procediment. Bueno, i tots aquests mesos que hi ha gent que necessita els diners del lloguer per pagar la hipoteca d'aquell pis que va comprar, amb aquesta gent que està passant? No es pot incrementar el cost, molt bé, hi ha un compromís de

0: els ajuntaments de Catalunya de no pujar l'IBI, de no pujar les escombraries, de no pujar tot això? Perquè, clar, si tu no puges el lloguer i et puja l'IBI, et puja les escombraries, et puja tot això, això qui ho assumeix? L'Estat? Ho assumeixi l'Estat? És a dir, si vostè al seu poble li puja l'IBI un 10%, l'Estat que compensi el propietari. Clar, és que si no, les esquerres privatitzen l'escut social dient va a compte de vostè, senyor propietari del pis. Això és una absoluta animalada. Per què? Què fa un propietari? O no rehabilita el pis per posar-lo lloguer, per tant la rehabilitació ha baixat en picat, o el que fa és vendre's el pis. Aquí se'l ven, a un fons voltor. Per què? Perquè és el que paga més i el que paga més ràpid. És a dir, totes aquestes polítiques de postureig de la senyora Colau, que jo crec que va ser a l'epicentre de la tormenta de les polítiques d'habitatges, perquè li cau més simpàtic un ocupa que un propietari, d'aquí venen tots aquests mals, i nosaltres ho sento molt, no ens deixarem impressionar. Què estem llegint? Han fet dos decrets, estem mirant, doncs, els decrets l'estan estudiant el grup parlamentari de Madrid amb tot el rigor, i després ja ens posicionarem.
1: Però li sona bé? Els dos decrets que ha pogut llegir, així per sobre, li sona bé la melodia?
0: Aquests decrets són molt complicats de llegir, perquè et diuen, es canvia l'article tal, l'apartat C de la llei, no sé què, i tu dius, ah, val, és que no em sé la llei de memòria, vull dir que això ara hi ha gent que està
1: mirant,
0: mirant
1: el detall del decret.
0: I dels titulars de les rodes de premsa que fan del Consell de Ministres ja n'estem molt, molt escaldats. I, per tant, ho volem fer-ho des del rigor i dir, escolta, estem a favor o estem en contra, per aquests motius i ho explicarem perfectament. La Míriam Nogueres ho explicarà perfectament.
1: Abans deia també Oriol Junqueras, que ens acompanyava, que està seguint també aquest debat de política general, que ho feia des d'un lloc on no pot ser-hi, no? Perquè ell podria estar a l'hemicicle, però no té el dret polític. Vostè també ho segueix, però no ho pot fer tampoc des de l'hemicicle, perquè estem pendents de l'aplicació de la llei d'amnistia. I confia en la setmana vinent?
0: Bé, sembla que tot apunta aquí, perquè per lo bo i per lo dolent, com que aquest és un país que jo, per exemple, en tot el meu procés mai m'he assabentat res pel meu advocat ni pel meu procurador, mai a la vida, mai, és així, doncs sembla que aquesta vegada tot apunta que els vents van a que això es resoldrà de manera ràpida i immediata. Ara segueixo dient, les fonts no és ni el meu advocat ni el meu procurador, és els diaris, que és amb el que ens hem basat sempre. A diferència d'Europa, que sempre hem hagut d'esperar, quan es parlava del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el dia i l'hora que surt un senyor vestit amb la toga i que t'ho explica. I abans ningú sap res.
1: Jordi Turull, secretari general de Junts. No l'entretenc més. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Són les 10 i un minut. Estem seguint el que està passant al Parlament de Catalunya. En tot cas, veurem també què és el que passa divendres amb aquests dos decrets. El senyor Turull ironitzava, deia el decret Mari i el decret Carmen. Doncs veurem si s'acaba aprovant un o altre. En tot cas, sí que el fet que ho hagin fragmentat també ens porta a especular que potser s'aprovarà un i no l'altre. Eva.
2: El segon, bàsicament, la renovació automàtica dels lloguers, que és el que recull, diguéssim, una mica el clam, que s'ha traduït en una pròrroga. És a dir, renovació automàtica a l'infinit, que és el que demana una part del carrer, doncs això no està en el decret. Està en el decret una pròrroga, no? I aquest, jo crec que és molt difícil que el voti no només Junts, sinó que també el voti, per exemple, el PNB. Crec que és complicat que tiri endavant, per tant, tiraran endavant a l'altre decret, no? Jo sí que volia posar l'èmfasi en el tema aquest del petit propietari, no? Perquè, clar, en política, i és legítim, tothom fa relats, no? I això dels petits propietaris, portem ara, diria, un mes sentint-ho, però també ho vam sentir a primers d'any, eh? Què és un petit propietari? Perquè, clar, en aquest cas,
1: propietari és menys de 5 habitatges.
2: Val, molt bé, però quan... Ara veurem aquest text com ha quedat, no? I què regula respecte a això, però fins ara hem estat parlant de petit propietari, no? És que els drets dels petits propietaris, resulta que a la ciutat de Barcelona la mitjana dels propietaris tenen 1,5 pisos. Per tant, estan molt per sota d'això.
3: Però perdona, no, el tema del petit propietari, si m'ho permets,
2: no és un número de pisos.
3: Que el cost social de la vulnerabilitat, ho ha dit, m'ho ha explicat...
2: No, sí que és el número de pisos, sí que és el número de pisos.
3: No.
2: Sí,
3: el tema de la vulnerabilitat no pots carregar en
2: però
3: el petit
2: propietari. Però això és un
3: altre tema. No, aquest és el tema
2: no,
3: de fons.
2: No, aquest és un altre tema, perquè quan tu fas regulacions en els fons voltors, que a més els has de definir, que ja estan definits a la llei d'habitatge... D'acord, però què passa amb qui es considera un fons voltor? Perquè, jo què sé, Solvia és un fons voltor...
3: I voltor sense fons.
2: Solvia és un fons voltor, té milers de pisos. La Sareb és un fons voltor. Què és un fons voltor?
3: El primer gran tenidor... És dir, vull recordar que el primer gran tenidor de tots els edificis buits que hi ha a l'estat espanyol són les administracions. Aquests són els...
2: Bueno, i els bancs tenen milers i milers de pisos procedents precisament de l'operació del crac del 2008... que van anar a parar a la Sareb, que una part està a casa 47 ja. i que de moment no estan a disposició de parc públic, també perquè les administracions, i potser en això estaríem d'acord, no ha fet una oferta de compra massiva amb tots aquests, immobles. Ara, clar, és que aquests immobles, d'alguna manera, amb els 90.000 milions que es van donar als bancs per salvar-los del catacrac, ja els vam pagar tots els ciutadans. No, és que és un, quan es parla d'un problema estructural, és estructural. Per tant, el tema del petit propietari queda molt bé, llueix molt, però, aquests decrets, i acabo ja, aquests decrets no ataquen la manca d'oferta, i amb això potser, segurament
3: no
2: estan d'acord.
3: No posen ni un pis més al mercat.
2: No ataquen la manca d'oferta, sobretot la marca d'oferta a preu regulat, que seria el parc públic d'habitatge. Jo crec que no ataquen el fons de tot això i, per tant, és un
3: estem
2: problema.
3: Estem d'acord. Amb això estem d'acord. Però amb el del petit propietari, jo crec que el que és clau és no traspassar-li el problema a qui no l'ha d'assumir. Això és un tema de... quan hi ha un problema de vulnerabilitat, és un problema de l'escut social i de l'estat del benestar, no del propietari, que no té per què assumir-lo, ho sento molt. Vull dir, és fàcil d'entendre.
4: De tota manera, això és cert, però al final els diners surten d'on surten i ja sabem com són, no? És a dir, que és veritat que no directament aquest propietari o l'altre, però en fi, acaba pagant qui acaba pagant. Nosaltres utilitzem i comparem amb mesures que tenen altres països i solament hi ha una dada respecte de la qual som pioners i segurament de manera trista, no? Per exemple, a Anglaterra ara els que tenen més pisos són els fons voltor, això que anomenen fons voltor, i a més incentivat pel propi estat, i sembla que els hi funciona. En canvi, a França els fons voltor estan molt malament vistos i són més aviat els petits propietaris. A Portugal, efectivament, les mesures són radicalment contràries, ara han començat a iniciar un experiment que va en sentit contrari del nostre. Però en tots els casos i en tots els països hi ha una cosa que no passa aquí. La seguretat jurídica de que la persona que no paga, o que no paga perquè no ha volgut pagar des del començament, inquiocupa, o perquè s'ha fotut en el pis sense pagar, o que se li ha acabat la fortuna, aquesta persona surti del pis de manera immediata. A França, t'han parlat de la protecció. El dia següent, tu tens un pis ocupat, arriba la persona i diu, vostè qui és? Jo sóc fulano. I què té? No tinc ni contracte de lloguer, ni contracte d'hipoteca, no tinc res.
3: I això mateix,
4: va vostè al carrer demà. I aquí no passa. Aleshores, nosaltres podem posar...
1: Serà demà al carrer, però hi ha polítiques socials que després et donen un habitatge mentre se soluciona la situació.
4: No ho sé,
3: el gran fracàs
4: no ho sé, perquè jo tinc amics que viuen allà i estan escanyats de pagar el lloguer en una mansarda que no saben ni...
2: No va gaire bé, socialment, França. El gran model d'una França
4: en un
2: territori
4: decadent. El parc de Viena ja estan començant a entendre les administracions públiques que és un problema enorme respecte del manteniment, de l'encariment del sol.
1: Tenir un parc públic d'habitatge gran, vol dir.
4: És un parc públic d'habitatge gran, però que ha quedat anquilosat perquè hi ha unes dues generacions ja que no hi poden accedir, perquè hi ha gent amb bones rendes que s'ha mantingut tipo Mari Carmen, a dintre del pis, enmig de la gran ciutat de Viena. És a dir, que els models, en Gasosa, jo entenc el que diu el senyor Turull, de que s'ha de mirar la lletra petita perquè moltes vegades les bones intencions les carrega el diable i acaben sent contraproduent i produint efectes col·laterals absolutament perjudicials, no solament per les persones del petit propietari o el gran no sé què, sinó per les pròpies persones que no accediran mai. I per ser una cosa, a la Sareb solament queden pisos que no hi vol viure ningú. Estan a Kuala Lumpur. I allà diu, jo com haig de venir aquí? Els pisos bons ja han desaparegut fa molt de temps de la Sareb. I per tant, quan en deia el president del govern, deia, compraremos 50.000 birries. A llocs absolutament impracticables, on la gent no vol anar a viure...
2: Els rehabilites.
1: No pot... David,
2: per això hi ha un pla del govern per rehabilitar.
3: El tema de fons que posa en evidència el nostre estat del benestar, que és un bé preuat, és el cas de la Mari Carmen, o, encara més extrem, el sensellarisme. És a dir, no pot ser que una societat que les administracions els hi costen entre el 60 i el 70% dels ingressos de tothom, que entre tots els impostos acumulats és la principal despesa de qualsevol ciutadà, que no s'enganyin, són les administracions. No pot ser que en casos com el que hem vist d'una persona gran o en casos de sensellarisme sigui un fracàs total.
4: Total.
3: Llavors, això, voler-ho centrifugar a la part privada ja em sembla un despropòsit definitiu. Llavors, la reflexió de fons que ens hem de fer, jo crec, és aquesta.
5: Jo volia posar sobre la lupa sobre una qüestió, i és que a mi em dona la sensació, ara escoltàvem Colau, escoltàvem el senyor Turull, que aquí tothom fa veure que passava per aquí. És a dir, tothom, totes aquestes persones que han tingut representació o responsabilitat política, alguna cosa han pogut fer aquests anys, perquè ara sembla que abans escoltàvem, no?, des de la tribuna, que tothom parla de que es governa des del futur i no tant des del present. Però clar, dona la sensació que practiquen o fan veure precisament el que critiquen. I la població que escolta o que està ara mateix amatent o està atenta a aquests discursos, jo crec que estem davant del fracàs de la política tradicional i que el que fa és reforçar una paraula que avui curiosament no ha sortit, que és l'extrema dreta. Aquest concepte. El concepte aquest de l'extrema dreta, que és el fracàs de la política tradicional útil. No? Per tant, jo és que clar, a mi m'impressiona molt quan veig persones que han tingut responsabilitats durant dècades o durant molts anys, ara encara ens vulguin donar lliçons de política pràctica.
4: Sí, sí.
1: Sí, també la protesta ho genera, perquè avui, per exemple, parlava allà a l'acampada amb un dels membres d'aquí a Barcelona, dels que hi havien, i els hi demanava exactament què és el que demanen concretament, i el que negaven era la major. Llavors, no sabem bé quin és... En aquest cas, la persona que parlava, no dic que tota la protesta vagi en aquesta línia, però que a vegades la protesta escalfa un malestar que apela a un sistema i, per tant, genera...
4: I el manifesta.
1: Més desconfiança.
4: És a dir, escalfa el malestar i el manifesta.
1: I alimenta
5: l'extrema
1: esquerra, en aquest cas, si voleu dir-li així.
3: És una protesta que l'haig desastre d'unes determinades
2: esquerres. Però és veritat que sense protestes normalment no canvia res,
1: eh? Sí, sí, sí. No, dic que la protesta ha de ser útil per transformar alguna cosa.
2: I ha de tenir uns objectius clars.
5: Però aquests dies que s'està fent molta comparació amb el 15M, és veritat que han canviat molt també la forma de mobilitzar-se. Ara cada cop hi ha més atomització de les lluites. No? Ara estem veient una lluita molt concreta de l'habitatge. Veiem altres col·lectius com els docents. Llavors, falta aquesta capacitat col·lectiva d'una lluita més sistèmica. No? Al final, tothom va cap a la seva parcel·la de lluita.
3: Un dia que tinguem temps, això m'ho explica el síndrome de Marcus Wolf, que entendreu què és tot això. Però... Us interessaria, però necessito...
1: El síndrome de, dius?
3: Marcus Wolf.
5: És tan interessant.
3: Marcus Wolf, busqueu qui és, va ser el director de l'Estasi durant 30 anys, però té unes teories molt interessants que expliquen molt bé tot això, no? Però, vaja, diguéssim, les protestes aquestes han estat... és curiós, ells no saben que han estat utilitzats. No, és una cosa, en aquest cas, inversa de la que sembla. Però deixa'm dir una cosa. En aquests decrets, independentment del contingut d'això...
5: La gent pensa, té agència pròpia. És a dir, la gent té ideologia, la gent té una capacitat de raonament. És a dir, pensar que la gent és inútil i que segueix senzillament una onada...
3: No és inútil.
5: És a dir, creuen que ells han provocat
3: l'onada. I és exactament al revés. Al veure això, els altres han aprofitat per fotre tota la pressió en el terreny.
4: La història s'escriu
3: així. Però ara... Ara no me'n recordo què volia dir.
1: L'extrema dreta.
3: En el tema de l'extrema dreta, jo crec que precisament aquest és un tema on no se'l sent, on no estan, perquè no saben. Que jo crec que és una de les coses que posa davant del mirall la situació.
4: Hi ha algun argument respecte de que som
3: no
4: massa
3: sabem,
4: i després dic aquests
3: no
4: que són massa són els que han
3: en
4: vingut.
3: En aquest cas els hi costa molt entrar, perquè quan
5: és culpa dels immigrants, que n'hi ha molts, i per això s'aturen el sistema.
3: En aquest debat concret d'aquesta setmana, aquests dies,
4: ni una paraula,
3: perquè sobre la quotidianitat i sobre d'això,
4: és una cosa que els supera.
2: L'extrema dreta ja està més que clar, sobretot quan estan a l'oposició, perquè després canvia, Escolta'm, quan estan als governs de les comunitats autònomes i tal, sí que apliquen polítiques i projectes polítics i ideològics, Ara, quan estan a l'oposició, sobretot en aquest cas, quan hi ha grups a Catalunya, grups polítics que els hi compren els arguments ideològicament, que és el cas de Junts, o a l'Estat, el PP, i els hi fa la feina, doncs més enllà dels quatre eslògans no surten d'aquí, perquè, com deia Mohamed, doncs escolta'm, per què fa falta habitatge a Catalunya? Doncs resulta que no és per les putes estructurals, no és perquè tenim allò mig milió de pisos que s'han de rehabilitar, no, és perquè ve...
3: Em sembla que és un bon exemple.
2: És perquè venen els immigrants.
3: Quan entres en matèria, doncs...
2: I venen 10 milions de turistes
6: comptes que necessiten apartaments turístics que molts propietaris els han reformat per posar-los i fer un business. Perquè una cosa sí que vull dir, o sigui, aquí es parla tot el dia d'especulació de sons voltors i s'ha pujat el carro de l'especulació, no diré tothom, però és evident que la majoria de propietaris arrossegats per les tendències de mercat també s'hi han pujat. Vull dir, la gent diu, home, pues si aquell pis d'allà fa pagar no sé qui tal o allò m'ho ha de vendre a no sé quin preu, ostres, pues, que, potser no és gaire raonable, però jo em pujo
3: si
6: en aquest carro.
3: No
6: és una tendència
3: barallar,
6: de mercat.
3: No us podeu barallar amb la llei de la gravetat.
6: Amb la llei de la gravetat.
3: Clar, barallar-se bueno, amb la llei de la gravetat.
4: Amb la llei de la inflació.
3: Sí. No, però vull dir, voleu explicar un mercat que no funciona com us agradaria que funcionés? És un mercat on hi ha un problema. Hi ha, per exemple, jo sento molt els del sindicat del crim que expliquen que quan parleu de l'oferta i la demanda, com podeu parlar de l'oferta i de la demanda com a problema de tot això, perquè això és un que creieu en una trampa moral i no sé què. Escolta, estàs barallat amb la llei de la gravetat. Si tu vols arreglar alguna cosa, has d'entendre com funciona un mercat. L'has de millorar, has de mirar de regular-lo en positiu, has de mirar que hi hagi tot això i entendre que el que ha provocat aquesta situació és precisament totes les polítiques de distorsió del mercat que han portat durant tots aquests anys, que ens ha portat en aquest desastre.
6: El 2008 també, no? La crisi hipotecària també mundial també la van portar al funcionament del mercat i totes les polítiques de la gran esquerra que hi havia en aquell moment, doncs, comandant sí. Totes les multinacionals doncs, i els fons bancaris i Morgan Stanley, no?
3: Si
6: o sigui,
3: vols,
6: va anar
3: si,
6: per
3: si
6: aquí
3: vols,
6: el tema.
3: En aquell moment...
6: Una colla de comunistes, Morgan Stanley, no?
3: No, Morgan Stanley no. Fannie Mae i tal, que eren en el seu moment que generaven hipoteques avalades públicament,
6: sí, sí,
3: que eren
6: sí,
3: insolvents.
6: Sí, sí.
1: Mohamed.
3: Podríem parlar de moltes
5: sí,
3: coses.
5: Abans parlàvem de l'administració, no? que era un dels distorsionadors. A veure, en aquest sentit, jo estaria d'acord, perquè avui s'estan proposant moltes mesures, i quan tu aterres, és a dir, jo, per exemple, que estic molt connectat a les entitats socials, la gran problemàtica de la gestió d'aspectes com el de l'habitatge és el xoc que trobes amb la pròpia administració a l'hora de gestionar o de demanar aquestes ajudes o de fer certs tràmits. És a dir, si la pròpia administració no està saturada i no pot fer front a aquesta realitat, generarem encara més frustració. Ara, de fet, ara hi ha molts consells comarcals que són els que tenen delegada aquesta competència de gestió d'aquestes ajudes d'habitatge i això no n'estem parlant, però també
1: això que dius,
5: forma part del sistema.
1: Molts ajuntaments també van aixecar les mans quan van anunciar que hi hauria un pla per climatitzar les aules, no? I que passaria a través dels ajuntaments.
5: Això que ho gestiona.
1: Dir, escolti, moment, o ens posem les eines i la gent sí. O aquí no podem
3: tens
1: gestionar
3: molta, tens molta raó. Totes aquestes mesures, estiguis d'acord...
5: Hem de tocar la campana perquè estem d'acord.
3: Han de passar per l'execució d'unes administracions absolutament ineficaces.
4: No, i no solament això. Ara, quan aterrem, com tantes altres coses que han promès, com els diners que ja, per cert, ja existien respecte d'ajudar la gent jove a poder-se comprar el pis, un préstec que te'l donaria a zero interès, de més a màxim 50.000 euros, després hem de veure a qui finalment li arriba. D'una banda, per aquesta ineficàcia que dius, Mohamed, que és veritat, l'administració, quan més creix, més inoperant es transforma, i després, perquè si tu el que tens són 25 milions, aviat els tens gastats. Per tant, que fan promeses que des del punt de vista teòric suposadament arreglaran alguna cosa, quan aterres a la persona concreta li produeixen frustració i des del punt de vista de les dinàmiques de mercat no funciona perquè està efectivament distorsionant sense aconseguir el seu objectiu.
5: I les ajudes arriben però tard. Un bon exemple és la renda garantida. La renda garantida, entre altres sistemes de protecció social, arriben, o per exemple la dependència. És a dir, si el propi sistema no és capaç de donar resposta a aquestes demandes, generes una frustració que encara és pitjor.
4: Un altre malestar sumat als altres.
3: Deixa'm posar-vos un exemple que és molt fàcil d'entendre de com els economistes parlem d'externalitats, és a dir, mesures que provoquen efectes contraris. Tu poses una protecció, un discurs molt positiu, que és una protecció al desnonament de gent vulnerable. Val? Que vol dir que si un propietari es troba que ha llogat amb el que és la seva inversió, amb el que les circumstàncies que siguin, li resulta impagat, no podrà fer fora el seu inquilí. Val? Molt bé, això estem d'acord des d'un punt de vista social. Tal. Però què comporta això? Comporta que tots els que tenen possibilitats de posar lloguer a pisos, en la selecció de qui li lloguen, li posaran requeriments molt més forts. Vull una nòmina molt més alta, un aval més gran, una fiança més gran...
4: Una assegurança.
3: Una assegurança més gran. I això què comporta? Qui seran els principals perjudicats d'aquesta situació? Doncs senzillament aquells que tenen els sous més baixos i la situació més fotuda. O sigui, com una mesura de discurs positiu i de discurs que sona bé porta a la pràctica al contrari del
4: el
3: que
4: vol. El perjudici, justament, que
6: això té una
4: protegir.
6: Solució que ja l'hem repetida.
3: Que és expropiar-los.
6: No, això ja seria un altre debat molt filosòfic, eh? Vull dir, no...
3: Positiu.
6: No? El debat sempre és positiu.
3: Eh que sí?
6: Eh que sí.
3: Eh que sí, que expropiar està bé?
6: Jo no ho he dit, això.
3: No, m'ha semblat que anaves per aquí.
6: Jo dic que aquest no és el debat que ara sobre la taula, d'acord? És a dir, però amb aquesta lògica del mercat que tu dius, que és una lògica que no ha funcionat per protegir el dret a l'habitatge, no ha funcionat per això, clarament, té una solució, que és un parc públic de lloguer en el qual s'han de destinar molts recursos. I perquè els governs, en aquest cas de Catalunya, destinin molts recursos, cal un nou finançament
3: per
6: a Catalunya,
3: públic,
6: que és una cosa que tindrem sobre la taula i tindran el Congrés
3: privat,
6: per votar.
3: Parc públic i privat. D'aquí no te'n sortiràs si no poses les dues coses. Però et vull recordar que estàs amb un problema.
6: Parc públic i privat,
3: que
6: sí, efectivament.
3: Que és construir comporta molt de temps.
6: Per això t'he dit jo rehabilitar. Per això t'he dit, rehabilitar és bàsic. I a més t'he dit,
3: qui
6: rehabilita? Pla es queda
3: qui rehabilita? Curt. Els propietaris. Els propietaris són els que rehabiliten, són els que paguen les rehabilitacions.
6: Bueno, o si tu compres l'edifici, si la Generalitat compra molts més edificis, bueno, i dic sí. La Generalitat, com puc dir, els ajuntaments, que també alguns grans ajuntaments, els que tenen capacitat econòmica.
3: Ara tindran una gran oportunitat. Si la Generalitat posa bon preu, pot quedar-se pisos a Mansalva. Hi haurà ple de propietaris disposats a vendre.
5: Sí, però el que no queda clar, per exemple, a la mesura que ens explicava la consellera Paneque, d'aquesta compra compartida de la Generalitat amb persones majors de 40 anys, hi ha alguns dubtes que...
3: Perdó, això és de les poques idees que he sentit mitjanament bones.
5: Sí, però jo, a mi em desperta...
4: Sí, pues, jurídicament ja t'asseguro que riu...
5: Em desperta algun dubte, primer amb la titularitat, és a dir, és una titularitat compartida, he llegit que és a 50 anys, per tant, vol dir quan acabin aquests 50 anys, o si la persona malauradament mor, què passa amb aquest habitatge? És a dir, se'l queda la família? Crec que no, se'l queda
4: al
5: parc.
4: Ahir van dir que la Generalitat, i avui ha dit una altra cosa, que és que podrà optar, si vol pagar el rescat.
5: I després què passa amb la revalorització d'aquestes cases?
4: És a dir, passa si no paga la hipoteca el senyor? Qui ho paga, això?
3: Perdó, aquesta és una mesura dissenyada per divorciats.
1: Són les 10 i 21. Marta Cormalan, què està passant a l'hemicicle?
7: Hola, bon dia. Doncs ha acabat la intervenció d'Esquerra Republicana. El principal aliat parlamentari del govern ha llançat un missatge clar al president Salvador Illa. Li ha demanat que compleixi sense més demores els acords d'investidura perquè, si no, han advertit, la legislatura i l'estabilitat del govern podria trontollar. Escoltem com ho ha dit el líder d'Esquerra al Parlament, Josep Maria Jové.
8: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres. Perquè sense guanys reals en sobirania no tindrà les eines per fer front als reptes que tenim al davant. Perquè sense complir els acords signats no podrà tenir-ne de nous i l'estabilitat que tant desitja trontollarà. Perquè se li acaba el temps. La legislatura a Madrid està pràcticament esgotada, ho estem veient aquests dies, i cal que exigeixi el seu company de partit, el senyor Pedro Sánchez, que compleixi amb Catalunya i amb la seva gent.
7: Un avís clar d'Esquerra al govern de Salvador Illa, tot i que seguiran estenent-li la mà en aquesta segona part de la legislatura. Sí que és cert que els republicans han elevat el to contra Salvador Illa, l'han acusat de mala gestió, de no tenir ambició ni nacional ni social, de manca de lideratge polític, de no tenir un projecte de país. Ara, en aquests moments, està intervenint el president Illa, que està responent la intervenció d'Esquerra, i el president de la Generalitat ha començat la seva rèplica comprometent-se a complir tots els acords que ha firmat amb Esquerra Republicana.
1: Gràcies, Marta Corbalán. Sentim la resposta del president Salvador Illa.
9: Amb el pla regenera en matèria d'habitatge, amb el pla de pobles en matèria, podria fer la llista llarga, amb el pla de pobles en matèria de cooperació local, amb instruments importants per millorar les finances de Catalunya, la condonació d'una part del deute, la proposta de finançament que estem treballant, per poder millorar la gestió des de Catalunya de les inversions compromeses pel govern de l'Estat, amb el Consorci d'Inversions, amb propostes que també estem treballant en l'àmbit del Consorci de la Zona Franca i amb propostes amb mirada llarga en l'àmbit de la mobilitat, com la vinya orbital ferroviària, que també hem acordat amb vostès. I tot això ho agraeixo. Insisteixo perquè formen part d'aquest objectiu comú que m'agradaria que tothom compartís de treballar pel futur de Catalunya, de millorar el futur de Catalunya. Sobre el lideratge polític, cadascú té el seu estiu, jo tinc el meu estiu, fi, tinc clar qui em dec, que és el poble de Catalunya, i he cregut sempre que el diàleg, la negociació, són sempre el millor instrument per fer avançar un país, i així ho estic intentant portar a terme. Ambició, la màxima, tocant de peus a terra, la màxima. La màxima, ambició. Ambició per construir la Catalunya de la propera dècada, per treballar per la propera dècada. I l'ambició, si vostè em permet que la concentri en un sol objectiu, en l'habitatge, en aquest moment, que crec que és el que ens ha de concernir a tots i sobre el que ahir m'hi vaig extendre una bona estona, l'habitatge. Per què? Perquè com li expliquem a un ciutadà de Catalunya que té una feina correcta, diguem, si vostè vol, bona, amb un sou correcte, i que no pot accedir a un habitatge? O perquè no pot reunir, no té la capacitat d'estalvi per poder fer front a l'entrada per adquirir un habitatge en propietat, la nostra cultura és de tenir habitatge en propietat molt majoritàriament, o perquè no puguem fer això, es troba sotmès a les anades i vingudes del mercat del lloguer. Com ho expliquem? Jo a vegades em reuneixo amb empresaris. Els hi pregunto sempre pel compte dels resultats. I em diuen, si són revistes, i ho són, que no va malament. Alguns inclús diuen, va bé. Fins i tot alguns diuen, molt bé. Els hi costa, però ho diuen, molt bé. Doncs com ho expliquem? Com ho expliquem a un treballador que treballa, els hi dic jo, a la seva empresa, que no pugui accedir a un habitatge? Com ho expliquem? Quina societat estem construint si això no ho resolvem? Interpel·lem-nos tots plegats. Si des de les institucions, cadascú des de la seva responsabilitat, les locals, l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el Govern d'Espanya, les institucions europees, no som capaços d'oferir un camí de solució dient la veritat, i la veritat és que això no es resol en un dia ni en un mes, però oferim un camí de solució per aquesta qüestió. Aquí és on crec que hem de posar la màxima ambició. I sé que amb vostès trobem sempre propostes, trobem també propostes exigents, i sé que aquí podem trobar un consens ampli per poder fer. I agraeixo el suport del seu grup a mesures tant del meu govern com d'altres governs que són també importants per aplicar a Catalunya. Crec que aquí és on hem de posar la màxima ambició. I ambició també, insisteixo, per treballar i per preparar...
1: Doncs aquesta és la resposta del president de la Generalitat a les demandes d'Esquerra Republicana. Som al Parlament seguint aquest debat de política general, però també amb un ull posat al temps, perquè venen temps una mica complicats. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia.
1: A veure, sí. Demà i divendres podria haver-hi aiguats al sud del país.
10: Sí. Sí, sí, sí, demà a la nit, sobretot. És a dir, ara mateix tenim alguns ruixats, és poca cosa, però sí que s'han activat una mica més del que preveiem. Estan caient al Camp de Tarragona, poden acostar-se al litoral, per litoral de Barcelona. Això són ruixats i prou. I demà sí que a partir de mig matí, migdia, es preuen tempestes més fortes, una altra vegada, en molts llocs del centre, del nord de Catalunya. Tempestes que poden deixar en alguns llocs més de 50 litres per metre quadrat, per tant, tornar a ser fortes. El que passa és que de cara a la nit, al vespre i nit, es consolida un altre episodi de vent molt marcat de mar cap a terra i molt convergent a la zona de les Terres de l'Ebre, dels ports, que fa preveure acumulacions de més de 100 litres per metre quadrat una altra vegada en aquell sector. Això passaria entre demà a la nit i divendres al matí.
1: I això de la ciclogènesi explosiva, Eloi, què és?
10: La ciclogènesi explosiva és el que ha passat les últimes hores a l'oest de la península Ibèrica, sobre l'Atlàntic. És a dir, hi ha hagut una borrasca que dilluns, entre dilluns i primeres hores de dimarts, es va començar a formar primer per l'oest de la península i després va anar aprofundint i ho ha fet d'una manera explosiva. Vol dir que s'ha format una borrasca de manera molt ràpida. Quan el centre de la pressió de la borrasca, la pressió al centre de la borrasca disminueix més de 24 hectopascals en 24 hores en aquestes latituds, diem que es forma de manera explosiva. I llavors el que tenim ara format al nord-oest d'Europa, a l'oest de les Illes Britàniques, és una gran borrasca que s'ha format d'aquesta manera. I d'aquesta borrasca penja un front, que és el que està creuant la península Ibèrica en aquests moments. La prèvia del front és els núvols que estan arribant ara, amb aquests ruixats, i quan ens creui pròpiament el front, això ajudarà també a reactivar aquestes pluges, que comentem per demà. És veritat que no és el motiu principal de les pluges, perquè el motiu principal és aquesta atmosfera que tenim carregada d'humitat, tots aquests vents de mar cap a terra, com els que vam tenir ahir, que han provocat aquests aiguats, però, vaja, és un element més que hi suma vigorositat en tots aquests fenòmens que preveiem per les pròximes hores.
1: Ahir amb l'Eloi repassàvem també les previsions del temporal que va caure, aiguats que van ser molt significatius en algun punt del país, i ens deies que era la previsió més dura de les que hem viscut en aquest setembre. Recordem que va començar el mes de setembre el curs escolar anul·lant les classes, i ahir que hi havia previsió més dura no es va anul·lar. També entenc que en tot això anem afinant tots plegats, no? Però també és important que tinguem clar el criteri de quan es fa una cosa o una altra, perquè ahir ningú s'ho esperava tanta pluja perquè tampoc hi havia hagut restriccions, David.
3: Sí, i crec que tampoc va passar gran cosa.
1: No.
3: I per tant, doncs, és bo que es vagi afinant, és bo que es vagi afinant quan s'alarma excessivament. També jo crec que tothom és conscient de com de difícil és afinar a on plou, quan plou, amb una precisió absoluta, no? I per tant, doncs, jo crec que si els protocols que hi ha al voltant d'això, digo, es poden afinar, doncs millor que millor, perquè amb les condicions que en la primera és alert es va suspendre tot, i no va, i va ploure molt menys que ahir, que no es va fer servir.
4: Ah, però de tota manera sempre passa que si no hi ha un resultat perjudicial, sobretot per les persones, molt evident, doncs sembla que s'ha fet bé. Si hagués passat una altra cosa, doncs una altra vegada la síndrome d'Anna, no? És que s'han mort dos perquè...
1: Carregar la llibertat de la gent és...
4: És molt difícil.
1: No és la llibertat, és una recomanació, també.
4: És una recomanació.
1: Però és veritat que quan tanques escoles t'obliga...
4: Que compta amb la prudència, efectivament. Sí, sí. No, el de les escoles està clar, perquè jo en el moment a la universitat, que tenia més l'acte d'obertura, va haver-hi un moment en què no es podia sortir de la universitat perquè l'aigua arribava a la mitja alçada del cotxe.
6: Bueno, ahir no va passar res, però vam veure, vam veure rius, al Penedès.
4: Rius.
6: O sigui, rius, sí, sí, que estaven damunt de la calçada.
3: I a Barcelona, la ronda del mig inundada,
1: que,
3: sí, no?
1: I quiròfans que també vam veure com entrava aigua. Sí, sí.
6: Llavors,
4: tot va anar...
6: Crec això... que sí, que s'està afinant, però també estem en transició amb un clima mediterrani, no? Amb un clima gairebé tropical. Sí. Vull dir, i això demanda que l'organització de tot això i la conscienciació també ciutadana i de les administracions augmenti, perquè no és esperable el que era sempre esperable, que tinguéssim primaveres, tardors, gota freda...
5: Quan es diu afinar vol dir també millorar l'eina, perquè sí. Vaig sentir ahir que depenia de l'actualització dels softwares dels telèfons, per al volum sobretot, que és molt escandalós.
4: No, és veritat,
5: És una alarma, I després per un sistema de prealerta.
1: Sí, a quarts d'11 hi ha gent que matinem que no ens va gaire bé. Que el podríem haver tirat una miqueta abans.
4: Recordi que no surti ara.
1: Sí, però és veritat que sí, que això de l'alarma... Ens hem d'acostumar, també hem d'entendre, no sé si l'Eloi encara està aquí. Ets aquí, Eloi, o no?
10: Sí.
1: Dic que ens hem d'acostumar també una mica al sentit comú, que clar, apel·lem tant a l'administració que ens ha de tractar tots com borregos, doncs no. O sigui, si plou molt, doncs no ens desplacem. No perquè amb un cotxe a les rieres. Són coses que fa 40 anys que ho sento dir. Però encara hi ha gent que aparca el cotxe a la riera quan plou. No ho puc entendre.
10: És el que hem d'anar decidint. Jo la pregunta que us volia traslladar és, vosaltres teniu la percepció que va ploure menys del que s'havia dit? Perquè des del punt de vista... Des del punt de vista meteorològic, la previsió d'ahir era extremadament fina. Va sortir molt bé, molt bé. És veritat, els altres dos episodis que hi ha hagut aquest setembre tenen matisos, sobretot el primer.
1: Dimitiu.
10: El segon, de millor.
4: Dimitiu estones.
1: No, però és veritat, això que dius. Sí, sí. Però això també ens hem
10: d'acostumar. El resultat del pronòstic va ser impecable.
1: És a dir, Eloi, us hem tractat com a oracles, com si el que digueu ha d'anar a missa, i al final feu una predicció d'uns models que us porten a pensar cap on anirà la cosa.
10: Exacte,
1: però,
10: clar, pot fallar.
1: Un i dos. Anem cap a un temps tan inestable que cada vegada fallarà més, això.
10: Però després el que hem de decidir també és, amb una previsió com la d'ahir i amb un episodi com el que vam tenir ahir, quin tipus d'alertes volem rebre? Volem rebre una alerta el dia abans o volem rebre només una alerta ja quan els rius estiguin creixent per avisar que està passant una cosa molt greu i que compta?
4: No, el dia
10: abans. No? Llavors, jo crec que
4: el dia abans.
3: Ho planteges bé i aquí està la dificultat. La ara, deixa'm dir-te, la pluja d'ahir és un xàfec que no és molt estranya a finals de setembre, a principis d'octubre, no? Això no és una cosa tampoc excepcional, no?
4: Aquest país tampoc
10: no és excepcional, però que en tinguem tres episodis semblants en un mes de setembre i que ahir caiguessin més de 100 litres per metre quadrat a quatre o cinc comarques diferents, Home, sí que és una cosa bastant potent.
5: I que la castanyera vindrà ja amb les castanyes cuites, perquè això... Hi ha cuïdes i cuites.
1: L'estiuet de Sant Martí, també, no? Que això arribarà a 8 de novembre.
10: Exacte, ahir era el dia de l'estiuet de Sant Martí, ahir, justament.
1: Ahir era
10: el de Sant Miquel. Ahir era el de Sant Miquel, disculpa.
1: Anava a dir el de Sant Martí és el novembre, no?
6: I així arribarem a Nadal en samarreta, eh?
1: Molt bé, Eloi, gràcies. Bona feina.
10: Doncs vinga, vosaltres.
1: Que vagi bé. Són les 10:33. I ara, per tancar l'àgora avui des del Parlament de Catalunya, arriba el moment de saber què han dit els altres. Gerard Jubany, bon dia.
11: Bon dia. Mira, deixa'm començar amb un parell de coses que hem dit nosaltres al matí de Catalunya Ràdio. Per exemple, Ricard, quan alertaves d'un perill per esllavissament, i qui s'ha esllavissat ha sigut tu.
1: L'actual, que té més de 700 alumnes, està exposat a un risc elevat d'esllavissament. Desllavissament, ja ho direm bé. Sí, desllavissament.
11: Són molt coses difícil. Que passen. És molt difícil de dir esllavissament. També hi ha hagut algú altre que s'ha esllavissat. Ha sigut quan en Canalies ha vingut a donar els números guanyadors de l'Eurojackpot.
12: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
13: 21. Ara sí. 21, 30, 36, 43 i 48. I els sols, l'1 i el 5.
1: Que són els sols no ho he entès mai, però...
11: En tot cas, la combinació guanyadora ha estat el 20, 21, 21...
5: Això és una senyal.
11: 30, 36, 43 sí. i 48.
1: Són coses que passen.
11: Sí. Ara escoltem de veritat els altres que segueixen parlant de tot l'enrenou al voltant de la Mari Carmen. Parlen, per exemple, de l'acampada a Sol, un moviment social que alguns comparen amb el 15M, però Jiménez Los Santos ni diu d'una altra manera.
14: No, es que en el 15M, a diferencia del 15M, es que era un movimiento más amplio. No, era un movimiento con ideas del 68, ideas comunistas.
11: El 15M és un gran concepte de Los Santos. Més reaccions al cas Mari Carmen a la COPE. En Carlos Herrera, amb una clara vocació pedagògica, ha explicat d'aquesta manera tan tendra i delicada qui són aquests mal anomenats, segons ell, fons voltors, que no són més que un grup de bona gent estalviadora.
15: Però què creeran esto que és un fondo buitre? Un fondo no és més que una col·lecció de pequeños ahorradores. Persones que tienen un dinero, 10.000, 20.000, 30.000 euros, producto de sus ahorros. Que con la inflación, ese dinero quieto en un banco, en dos años se te lo ha comido. Si tú lo pones a trabajar en un fondo... que con esos dineros va invirtiendo, comprando cosas, buscando rentabilidad y dando... Bueno, pues tú a lo mejor puedes mantener, no enriquecerte, mantener un poco esa inversión.
11: Sí, els fons voltors són estalviadors que intenten sobreviure, bàsicament. Malgrat l'intent de l'Herrera de blanquejar les bones persones estalviadores dels fons d'inversió, es respira tensió als mitjans de comunicació. Connectem amb el programa de Nacho Abad a qualsevol moment del dia. En aquest cas es troben Marcos de Quinto i Ramon Espinar. L'Espinar li diu feixista a de Quinto i res, ja hi som.
16: Que le regalan pisos y luego llaman fascista monstruo. A la gente.
17: ¿Me dejas acabar?
18: No merece la pena.
17: ¿Me dejas acabar? Acabas de demostrar. He trabajado toda mi vida. El que no trabajas eres tú.
11: I a Televisió Espanyola també hi va haver una mica de tensió entre la presentadora de La Hora de la Uno, la Sílvia Inxaurrondo, i la portaveu de Junts, Míriam Nogueras.
19: Porque lleva usted hablando sin parar más de 3 minutos en cada respuesta.
20: Y esto es bueno.
19: No me ha respondido a la primera.
20: Y esto es bueno, y tendría que ser la normalidad.
19: Sí. No, pero si, siempre que sí, claro usted responda la pregunta... Usted sabe que en este programa no cortamos a la gente y que se explique.
20: Lleva cortándome todo el rato, pero bueno.
19: Discúlpeme, estaba hablando yo. Discúlpeme un segundito.
20: Que yo no conteste lo que usted quiera que yo conteste no quiere decir que no le conteste.
19: Gracias por su
20: 3 minutos hablando.
19: Presencia.
20: Y usted la respuesta que le doy no le gusta.
19: No. Gracias, señora Nogueras.
21: Y punto y remés, ¿no?
1: Doncs punt i res més. Gràcies, Jubany. Gràcies també a Montserrat Ebrera, David Madí, Mohamed Alamrani i Eva Pomares per acompanyar-nos des del Parlament de Catalunya. Que vagi molt bé.
6: Moltes gràcies, bon dia.
1: Farem una pausa i ara continuem. El matí de Catalunya Ràdio.
22: D'aquí uns minuts, el matí de Catalunya Ràdio...
23: Parlarem d'animals amb Evelyn Segura. Quines estratègies utilitzen els animals per atraure's, per agradar-se i trobar parella?
24: I
0: I a les 11, secció de telesèries amb Mariola Cubells i Darío Porras. També hi serà Quim Masferrer, que aquests dies és al Teatre Borràs, fent el monòleg Temps. Què faria si et quedessin 90 minuts de vida?
23: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricardo Estrell.
2: Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
22: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
8: Avui l'Enigmàrius feia inserció que millora si hi ha diners en efectiu. I la resposta era encaix. Un encaix és una inserció, l'enllaç de dues peces que encaixen. I qui paga en efectiu, doncs paga en cash. 801 de les 1.493 respostes rebudes són encertades i, per tant, avui l'Enigmàrius dona 12 punts per a la Copa. Guanya el lot d'embotits del grup La Selva... Albert Pujol Vázquez, de Rubí. I avui també ens heu dit ingrés, empelt o anunci.
22: El Matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
18: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, sonaria més o menys així.
24: Visca!
25: Ho tocat!
26: He guanyat! Que sí, bé, sí, que bé, sí, que bé!
24: Sí, quina passada!
18: Aquí ho tens. Aquest so és dels guanyadors dels rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
27: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
29: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
30: Finança les compres fins en 12 mesos, TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
29: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
30: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
29: Consulten les condicions i exclusions al corteinglés.es.
31: No és només un reality.
32: A què hem vingut aquí?
33: A guanyar!
31: Tampoc una cursa més.
32: Para!
34: Què parla aquí?
31: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
35: Vaig al límit amb tu.
22: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT. Ja és hora que el món t'escolti.
36: Torna!
22: Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5ª temporada d'Eufòria. Entra a 3cat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
37: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
38: Nou Club del Gourmet a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
39: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
40: Esto promete, Manu.
39: No lo creo, arranca la transición, comienza tiki-taka. Esta es la jugada que puede decir todo. Necesita una oferta ganadora.
40: Buena compra.
39: ¡24 horas!
40: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. ¡Ven a por más!
39: ¡Venga!
22: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
41: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
22: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè. El Matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell. Consultori Animal, amb Evelyn Segura.
1: 3 minuts seran 3 quarts d'11. Som al matí de Catalunya Ràdio, ara mateix al Parc de la Ciutadella, ja deixant el Parlament de Catalunya i tornant cap als estudis centrals de Catalunya Ràdio. Evelyn Segura, què tal? Bon dia.
3: Molt bon dia. Escoltant-te molt atenta des de fa molta estona i jo vinc a relaxar una mica de tanta tensió, eh?
1: Ja està bé. Bueno, sí, de fet, no? Estic molt a prop del zoo.
3: Ah, mira. Veus?
1: Que no sé si vols que algun dia parlem del zoo.
3: Sí, tant, dia, i no? Tant, i tant. A més, són molt bons amics meus. Fan doncs molt bona feina. Dona per un tema, dona per un tema.
1: Mira, un dia ho expliquem, perquè sempre parlem del zoo, potser una mica d'ignorància del que s'hi fa, no?
3: M'ho apunto. De fet, també, mira, amb tanta cosa del fons voltor i tot això, penso, pobres voltors, tu. Ja, és que sempre els veiem amb mals ulls i a sobre li posem el nom a una gent que no té escrúpols, li posem el nom d'un voltor. No pot ser. Els haig de defensar. Un dia parlem de voltors, també.
1: Doncs està bé, també ho apuntem. Tots aquells noms que posem animals per qüestions negatives, no?
3: Ai,
1: per
3: exemple, sí. N'hi ha molts, eh? N'hi ha molts, sí.
1: Doncs en fem llista.
3: Vinga.
1: L'Evelyn és biòloga, és comunicadora científica, ha treballat com a educadora també ambiental, com a assessora en projectes de conservació i comunicació, i aquesta temporada ens acompanya al matí de Catalunya Ràdio, en aquesta secció quinzenal, per parlar d'animals i per aconseguir una mica que tots ens enamorem de les espècies animals. I avui què ens vols explicar, Evelyn?
3: Mira, tu saps que jo tinc un objectiu molt, molt clar, que té a veure amb tu,
1: sí.
3: Que és que jo vull que l'audiència s'enamori dels animals, però vull que tu t'enamoris dels animals. Llavors, clar, perquè t'agradin els animals, hem d'entendre el seu llenguatge. I hem de saber quines tècniques utilitzen per seduir, perquè, bueno, per com fer... Quines són les tècniques que aquests animals utilitzaran per agradar-te. Llavors, jo vinc a explicar-te com ho fan ells per agradar-se entre ells, per cridar-se l'atenció, per això, per atraure's. I ja veuràs que... O sigui, tot allò que et puguis imaginar, doncs és molt més, molt més. Són molt, molt creatius i, a més, les estratègies són de lo més sofisticades. Que pensem que els humans són molt especials i no.
1: Més creatius que els humans?
3: Sí, en algunes coses ens podem semblar i en d'altres et diria que potser són fins i tot més romàntics.
1: Ah, mira.
3: Mira, per començar, el primer exemple... De moment no te l'explico, vull que l'escoltis.
1: Sembla una porta que es tanca, això.
3: Una mica carinyola. Què, t'agrada sí. O no aquest so?
1: M'agrada aquest so. Això és un cèrvol?
3: Molt bé, exacte. És ara la melodia més romàntica que podem escoltar a les nostres muntanyes i boscos de Catalunya. Escoltarem la brama del cèrvol. I això ho fan els mascles. Elles estan més calladetes, són més discretes, però ells, ja has vist, aquí llueixen tota la seva capacitat vocal per dues coses. Una, perquè diuen a la femella, mira que guapo sóc, mira com val la pena, i també per un tema de rivalitat, marca territorial, per avisar altres mascles de no et convé enfrontar-te amb mi, mira que viril que sóc. Llavors, diguéssim que és una batalla de veus. Després, si la cosa, diguéssim que consideren que s'ha igualat bastant, ja passen a cops de cap, que això ja, bueno, podríem discutir-ho des del punt de vista humà, però els hi funciona.
1: A veure qui crida més, diguéssim, o qui té un so més contundent.
3: Bueno, és que no sempre és qui crida més. Ja saps que amb les discussions i amb les converses, a vegades no és qui crida més, sinó que qui és més assertiu, qui afina més, qui dona més informació, perquè en les veus, en diguéssim, el so, en el món animal, on incloc els humans, donem molta informació en el so, moltíssima. I estic convençuda que potser ara és més difícil d'escoltar-los, però en dies amb molta calor i més a l'estiu, així, segur que has escoltat serenates romàntiques al voltant d'algun aiguamoll. Ja veuràs, escolta. Que és maco,
1: eh? Granotes, no?
3: Granotes, gripaus... A més, és molt curiós, perquè, clar, tu penses una cosa, aquests animals acostumen a cantar per la nit, perquè és un tema de distribució, eh? Això també podem parlar dia-nit, perquè no són tan visibles pels depredadors, bé, tenen una activitat més nocturna, per tant, canten sota la llum de la lluna. Però, si tu utilitzes la foscor per amagar-te i de cop fas aquests escaravalls, et delataràs. Llavors, si tu estàs passejant per alguna zona on hi ha granotes i estan cantant, hi ha un límit que et toleren. Si t'apropes massa, callen, perquè no els descobreixis. Per tant, estan posant en risc la seva supervivència. Vull dir que a vegades l'amor et posa entre la vida i la mort. No és fàcil, perquè delates la teva posició. I les femelles, és molt curiós, perquè s'ha demostrat en molts estudis que les femelles no escullen un mascle a l'atzar. Primera, que seleccionen la seva espècie. Cada animal té la seva melodia. Però dintre de cada individu has d'afinar. ara que parlem tant de talents i ara sentir l'anunci d'Eufòria, afinar és important. I les femelles tenen molt bona oïda i seleccionen aquell que més afina.
1: És a dir, aquell que sap cantar millor, bàsicament, no?
3: Sí, clar, és que tenim molts artistes al món animal. N'hi ha un, a més, a mi m'encanten els concerts de versions. Doncs ara, el següent que t'explicaré, direm que és un artista de les versions. Escolta, escolta.

0: Aquest té una mica de força, eh?
1: Ah.
0: Això és un ocell, entenc, no?
1: És un ocell, perquè clar, és veritat que quan parlem de sons ens ve més l'ocell, però aquest és un ocell molt, molt, molt, molt especial, perquè és un imitador. Imita altres ocells, però també és capaç d'imitar qualsevol cosa. Com que és un animal que crida molt atenció a turistes, doncs t'ho imagina't tot allà envoltat de turistes fent el clic, clic, clic amb les càmeres, doncs també és capaç de reproduir el so d'una càmera fotogràfica, l'alarma d'un cotxe, una motosserra que està fent gestió forestal. Ho imita tot. I clar, com millor imitador és, està demostrant a la femella doncs, que té unes habilitats vocals increïbles i que això vol dir salut també.
0: Mm. Estem parlant per això d'un ocell especial, no és un lloro, això, eh?
1: No, és l'ocell lira.
0: L'ocell lira.
1: Sí. Mm. Però bueno, una cosa és el so, perquè aquí a la ràdio ens encanta això de posar sons, i sé que és veritat que hi haurà gent que jo ara convido que ho busquin, perquè val la pena veure-ho també, perquè no tota la seducció i no tot el voler s'agrada a través del so, que sí que és important, però i la posada en escena? I les danses? Aquí a Catalunya tenim ocells que s'ho treballen molt. O sigui, els flamencs ara els veiem també ballant i així fan aquestes coreografies grupals, que són fantàstiques. Tenim també doncs, les avotardes, que també fan unes danses, a més sobre uns escenaris que es munten elles. Mm. La dansa és superimportant. I si tu, com a... Ara, no, tirem cap al terreny animal-humà, quan nosaltres volem expressar que algú ens agrada i volem seduir, volem agradar, a part de mostrar doncs, uns comportaments... No? Més suaus, i posem la millor cara que tenim i les nostres millors dots, també ens posem guapos. Ens vestim d'una manera que denoti la nostra personalitat, que
0: sí,
1: destaqui...
0: Sí, quan tens una cita, no? Dius, va, avui em posaré la camisa planxada, diguéssim.
1: Sí, això estaria bé. Sí. Això estaria bé, anar polit i planxada la roba no estaria gens malament. No sé, potser, jo què sé, doncs algunes brillantines o alguns colors que saps que t'afavoreixen. Doncs els animals també fan això. Hi ha un, el trencalós, que es maquilla.
0: Sí, aquest... Com?
1: Sí, es maquilla. Té les plomes aquestes, visualitzes el trencalós així amb els seus barbillons negres i això.
0: Sí.
1: Té el pit amb unes plomes que diríem que són vermelloses. Doncs no, són blanques. És ell que va amb unes basses plenes de fang, es revolca i així es considera que està més guapo. Els gossos també ho fan a vegades, això, però és per un altre tema. De revolcar-se en fang
0: i... No? Per això ho fan per seduir, també, no? Per estar més atractius.
1: Clar, home, per estar més guapos. A més, hi ha una expressió en castellà que és... Bueno, en català també, no? Pavonejar-se. Això ho fem servir molt com una expressió així popular. I és que té molt de sentit. Si tu, ara que estàs al costat del zoo, encara vigila, perquè els pagons a vegades s'escapen i van a parar a qualsevol lloc com volen.
0: Oh, el pagó és preciós, eh?
1: Realment. És una passada. Quan obre aquella cua, aquell ventall, doncs saps que aquells colors de les plomes de la seva cua realment no són pigments, sinó que és com si fossin miralls que reflecteixen la llum. Per això depèn de com miris, les plomes brillen d'una manera o brillen d'una altra. Això és un truc fantàstic, són colors estructurals, no és un color real. I això molts animals ho fan servir, perquè aquests colors vius, per exemple, que mostren els camaleons, o els colors aquests tan brillants, tan llampants dels ocells del paradís, això és impossible fer-ho amb un pigment. Ho fan a través de la composició d'uns nanocristalls que reflecteixen la llum de la manera que doncs, fan brillar i hipnotitzen amb les seves... Ja, i s'hi ballen, i fan jocs visuals, i així ja tenen les femelles una miqueta més convençudes. Mm.
0: Quan ens agrada algú, a nosaltres, per exemple, se'ns posa la cara una mica vermella, no ens fa vergonya, o... Hi ha gestos que ens delaten.
1: Sí.
0: En el cas animal també n'hi ha?
1: En el cas animal, també. Hi ha alguns que quan estan predisposats, no, allò estan buscant parella, com nosaltres, no? I sobretot quan es troben amb algú, dius, ei, aquest em fa tilint, canvien la seva coloració. Tenen les coloracions típiques de l'època reproductora. I això està molt bé, perquè tu saps que moltes vegades la comunicació no és tan clara com voldríem, no? T'agrada algú, però no saps si ets recíproc. I llavors, clar, si li has de mirar, si es dilaten les pupil·les quan et veu o no et veu, jo crec que seria una mica intrusiu.
0: No, sí.
1: Hem de ser més clars. La claredat ha de ser una cosa que s'hauria d'imposar, ser molt sincers, ser clars. Els animals això no posen en dubte. M'agrades? Brillo de color blau. I així ho tenim claríssim. Les girafes, no t'escandalitzis, però les girafes, en comptes de canviar de color, el que fan és orinar i el mascle llepa l'orina per saber si la cosa està a punt o no està a punt. Vull dir que cadascú té les seves tècniques, però almenys
0: som clars. És a dir, el mascle va comprovar si ella vol o no, llepant l'orina.
1: Sí, i alguns micos se'ls hi posa el cul ben vermell i ben visible. Bueno, el vermell és... De fet, és una dilatació de les venes i hi ha més sang allà, diguéssim, que està tot molt més calent i molt més preparat per tot.
0: Perquè en el món animal, al final, veig que elles tenen més l'última paraula, no? Ells es preparen, ells es posen guapos, I elles no fan res d'això.
1: Home, moltes espècies, la veritat és que t'haig de dir que sí. Aquí, diguéssim que podríem fer un discurs molt feminista, i és que són ells els que s'ho han de currar. Perquè, les... clar, tu pensa, què et surt més a compte en el món natural? Ser mascle o ser femella? Et surt a compte ser mascle, perquè et podràs reproduir el màxim possible. Com que el que vols és perpetuar la teva espècie, doncs estàs amb una, després amb una altra. Això no en totes les espècies, però moltes funcionen així. Clar, si tu et quedes embarassada, dius, acabo, surts del mercat durant un temps. I a més, en molts casos, t'has descuidat de les cries. Llavors, què és el que et surt més a compte? Ser mascle. Llavors, clar, hi ha molta competència també amb els mascles, perquè tu vols tenir més èxit que ningú. Clar, hi ha moltes baralles, hi ha molta competència, i les femelles, si m'haig de quedar embarassada, com a mínim que sigui del millor. Així que demostreu-me que sou el que valeu la pena. I una manera de demostrar-ho és doncs, colors, plomes, no? Molt ben cuidades, un cant molt ben elaborat, perquè tot això, o sigui, ser sexy, en el fons, vol dir que tens recursos, que ets un tio intel·ligent, que clar, saps buscar
0: i
1: menjar.
0: I obres, perquè aquí, per exemple, els humans també tenim l'art de seduc-

0: viu. I llavors diu, bueno, si té aquesta habilitat de trobar el material perfecte, si a més té aquesta habilitat per construir, home, té punts per ser un bon pare. Per tant, és un bon candidat i això s'ho treballa molt. Hi ha uns peixos, ja saps que jo soc molt aquàtica, hi ha uns peixos, el peix globus japonès, que fa com una mena de mandales al fons del mar. I dius, ostres, sí que s'ho curra. I és perfecte. O sigui, la geometria, les distàncies, tot és genial.
1: I això per festejar, diguéssim?
0: Clar. O sigui, no sé, ja, si fas entrevistes a molts artistes, segurament la música els hi servirà per atraure atenció i ser una mica el punt de mira de molts fans. I els artistes pictòrics o arquitectònics també. Els animals també ho fan, això. Si sóc un bon artista, segurament cridaré l'atenció. I té una funció moltes vegades reproductora. Aquests mandales que fan en el fons de l'aigua, amb sorra, al final acaba tenint una funció reproductora.
1: Perquè es fan regals, també, els animals? Per seduir?
0: Tu em fas? O sigui, confessa. Tu n'has fet alguna vegada algun regalet?
1: Sí, i tant.
0: Ens regalem flors, bombons...
1: Sí.
0: Ja quan la cosa va més, ens regalem pedretes incrustades amb un
1: també
0: anell.
1: També cançons, per exemple.
0: Ai, sí, també, això és bé romà. A mi m'ho han de dedicar una vegada una cançó. Tinc una cançó dedicada.
1: Una cançó real, creada.
0: Una cançó real, sí, amb lletra
1: quina
0: i tot.
1: Cançó?
0: Ui, fa molts anys d'això, es deia Mr. Hyde. Hosti, ara si em sent, la liaré. Bueno, és igual, això parlem un altre dia, però...
1: Ara la buscarem.
0: La tinc a casa. Doncs centrem-nos d'això. A veure, es fan regals, i tant que es fan regals. I això que et deia de les pedres, hi ha un animal que es regala pedretes, i és el pingüí. Sobretot està estudiat amb el pingüí Adèlia, i és molt bonic, perquè de totes les pedretes que pot trobar, selecciona la que considera la més bonica i la regala a la seva possible parella. I se la mira, la inspecciona, i és tan bonic que és la pedreta que posaran després per construir el niu. O sigui, que no em digues que no és romàntic, això. És ben maco.
1: És un principi de declaració d'intencions, diguéssim. No?
0: Sí, i a més, amb els pingüins potser és una miqueta més fàcil, no? Perquè si tu veus un pingüí ben planxat, no? Amb la camisa ben planxada i ben maco i ben posat, ens resulta com un acte molt romàntic. Però i si et dic que les aranyes també es fan regalets?
1: Per exemple?
0: Mira, hi ha unes aranyes, hi ha moltes espècies que ho fan, que el mascle és bastant més petit que la femella. I això, a vegades, pot ser una mica un desavantatge. Per què? Perquè a vegades la força s'imposa. Llavors el mascle, com que el que interessa és copular amb la femella i guanyar-se els seus favors, bueno, doncs intenta convèncer-la a través de regalets embolicats amb seda, que és preciós, o sigui, es treballa molt el packing. El fa embolicadet amb seda. I dintre pot haver-hi una presa més o menys nutritiva. Aquí ja depèn del que trobi. A vegades és una mica engany.
1: Menjar, li dona menjar.
0: Li dona de menjar. Clar, què passa? Si tu li dones un regalet molt ben embolicadet d'aquests difícils de treure, tu tens a la femella superentretinguda. I durant aquell moment que està entretinguda ella, doncs el mascle aprofita i copula. Diguéssim que aquí no hi ha massa consentiment.
1: Caram.
0: Sí, però funciona. I a més s'estalvia dues coses. Una, que li robi la presa, perquè si l'embalatge és massa senzill, li prendrà. I l'altra, que se'l mengi i que, per tant, el berenar sigui ell. Així que té sentit.
1: Evelyn Segura, gràcies per explicar-nos com en som, en aquest cas, com en són d'humans els animals que volen seduir. Gràcies, una abraçada, que vagi bé.
0: Una abraçada.
1: Són les 10:58.
2: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
3: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
5: Fer cantar els arbres, la nova novel·la de Jordi Campoy. Cada arbre amaga una història i cada instrument neix d'un sacrifici. Fer cantar els arbres, Premi Prudenci Bertrana de novel·la.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, refreda el que ha dit Oriol Junqueras al matí de Catalunya Ràdio i es resisteix a confirmar que votaran a favor dels dos decrets d'habitatge. Rufián diu que abans de comprometre el sí d'Esquerra s'ha de llegir la lletra petita dels decrets.
2: Són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
3: Sé que des de Barcelona se dice eso.
4: Junqueras ha dicho eso hoy a la mañana.
3: Vamos a revisar hasta la última coma. Me da igual a quien contradigo, yo lo voy a leerlo hasta la última coma.
1: I mentrestant, un centenar de persones han passat la primera nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona pel dret a l'habitatge. La seva intenció és quedar-s'hi com a mínim fins divendres, el dia que el Congrés ha de validar o no aquests dos decrets aprovats ahir pel Consell de Ministres i que es consideren que queden curts. També volen que els escoltin des del Parlament, on avui continua el debat de política general. I anirem després. Ara, però, passem per la plaça de Catalunya. Anna Escura.
5: Bon dia. Per al centenar de persones que han passat la nit a plaça Catalunya, el problema de l'habitatge va molt més enllà del decret Mari Carmen. L'Arteco té la intenció de quedar-se aquí fins al final, que a hores d'ara no sabem quan serà. Té un missatge molt clar pels 135 diputats que ara mateix són al debat de política general al Parlament.
6: Que deixin de fer papers mullats, que deixin de donar-li vida als especuladors. No creiem en les solucions que ens estan plantejant des del Parlament, des de la Generalitat, des del Govern.
5: A les 12, assemblea per definir objectius i establir grups de treball per repartir-se tasques, com per exemple la neteja. Anna Escurieixas, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Més notícies, Natàlia Ramon.
7: El president Salvador Illa proposa modificar el Codi Penal per endurir les penes per la tinença o exhibició d'armes. Ho ha dit durant el debat de política general. Parlament, Raül Flores, bon dia.
8: Bon dia. El govern vol penes més altes perquè acabin entrant a la presó els que tinguin o exhibeixin qualsevol tipus d'armes. En la majoria dels casos proposa duplicar les penes previstes fins ara. La proposta haurà de passar primer pel Parlament per anar a parar després al Congrés. Illa ho anunciava fa poca estona al debat de política general.
9: Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i vícita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i vícita d'armes i molt relacionats també amb el tràfic de drogues. No?
8: Raül Flores, Catalunya Ràdio, Parlament.
1: I seguim al Parlament, on Junts per Catalunya forçarà que la cambra voti si reprova el president Salvador Illa en aquest debat de política general. Jordi Corbalan.
10: El primer grup de l'oposició apuja el to de la crítica al president Illa. La líder parlamentària, Mònica Sales, l'acusa de no ser digna del seu càrrec i anuncia que proposaran que demà la cambra voti reprovar-lo. El president ho relativitza.
11: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Vostè no ha estat a l'altura d'aquesta institució. Amb la seva actitud, no és digne d'aquest càrrec.
9: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern, el que vostè formava part, què vol que ho digui? Una reprovació no sé com prendre-me, va.
10: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha avançat al matí de Catalunya Ràdio des del Parlament que no votaran reprovar el president.
2: No crec que serveixi de res anar fent reprovacions amunt i avall pel món, diguem-ne.
10: Jordi Corbalan, Catalunya Ràdio, Parlament.
7: Avui engega el segon intent de tirar endavant la modernització del canal d'Urgell, el sistema de reg més extens del país, per fer un ús més eficient de l'aigua. Els dirigents del canal reuneixen avui els 135 representants dels regants per mirar de desactivar les reticències que van frenar el primer intent. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
12: Bon dia. Presentaran en assemblea la nova proposta del govern amb les novetats respecte del model que va fracassar fa un any. La principal, que la modernització es farà per zones i serà voluntària. Ho defensa el president de l'òrgan de govern del Canal d'Urgell, Amadeu Ros.
13: Nosaltres, la nostra obligació és explicar una proposta oficial feta pel departament. Si ningú vol modernitzar, no es farà res, ja està. Són regants, que tenen sempre l'última paraula.
12: Però també hi ha veus crítiques. El president de la col·lectivitat amb seu a Miralcamp, Jaume Parera, creu que encara hi ha massa interrogants sobre els ajuts o el preu de l'aigua.
14: A la proposta li continuen faltant molts temes de fons que continuen estant sense resposta.
12: Estela Bussoms, Catalunya Ràdio, Lleida.
1: Esport. esports, Eudald Serra.
15: El davanter blaugrana Rafinha torna cap a Barcelona i no jugarà amb el Brasil al proper amistós previst per aquest dissabte per evitar riscos. El brasiler li farà més proves a l'arribar per saber la lesió que es va fer al partit d'ahir davant Austràlia, quan va haver de ser substituït a la mitja part per unes molèsties a la cuixa. Els primers pronòstics parlen d'un edema a la cuixa dreta. Lamine Yamal s'exhibeix amb 2 gols i una assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1. També van ser titulars els blaugrana Cubarsí i Fermín, així com els catalans Cucurella i Pubill, que va marcar un gol. Pedri i Rodri van jugar la segona part, així com també el català del Liverpool, Víctor Muñoz. El Barça femení juga aquesta tarda al camp de la Roma en partit de la segona jornada de la Champions. El partit començarà a 6:45 i la TDG de Catalunya Ràdio a partir de les 6. El Barça de bàsquet perd a la pista del Dubai de Xavi Pascual per 94-87 en la segona jornada de l'Eurolliga. Avui s'estrena el Quitzenàs Manresa a l'Eurocup, jugant a la pista del PAOK de Salònica 6:45. I a l'Eurolliga femenina, l'Uni Girona s'enfronta a l'Elma Konut de Turquia a partir d'un 8:45. Qui guanyi es classificarà per jugar a la fase de grups. En handbol, el Freking Granollers debuta a la Lliga Europea jugant a la pista del Flensburg alemany a 6:45. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'enfrontarà al Marsella a la Supercopa d'Europa masculina a partir de 8:15.
0: Fins aquí les notícies.
16: A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
1: 11:06, concurs pendent. Avui concursa el Juli. Juli, què tal? Bon dia.
17: Hola, bon dia.
1: I jugues per 100 euros, Juli. Si falles, no t'enduràs res.
3: No, per 150, en té 100.
1: Ah, sí?
3: En té 100 i juga per 150.
1: Ah, doncs per 150.
17: Ah, mira.
3: Oita, no t'ho esperaves.
1: Jo crec que no, Jovany, jo crec que no estàs dient bé.
3: No?
1: Juli, quantes vegades has concursat?
17: Jo és la primera vegada.
1: La primera vegada que concurses.
17: Bueno, el dia anterior.
1: El dia anterior. Per tant, jugues per 100, com deia jo.
3: Per 100, per 100.
1: Vinga, doncs a veure si controlem la secció. Jovany, vinga, anem per la pregunta de...
3: No, no, la caixa als calés la tens tu, Ricard. Sí, sí, no sé, no.
1: Molt bé. 100 euros o res?
3: És una pregunta de la categoria bolets.
18: Som boletaire.
3: Ets boletaire, Juli?
17: Alguna cosa en sé de bolets.
3: Molt bé, doncs si ets boletaire, deu saber que la temporada forta de bolets ja hauria d'haver començat, però la cosa està molt fluixa. No hi ha res. No hi ha res, dit així, amb un punt de mala llet, és una expressió que fan servir els boletaires quan van al bosc a buscar bolets, però no en troben. Una altra expressió que fan servir per tapar el seu fracàs és estar tot remenat. O una altra, estar tot trepitjat. O està tot agafat, cago en Déu, com ofenent-se, perquè uns quants centenars de persones han fet el mateix que volia fer ell, però abans. Però que no hi hagi bolets en plena temporada de bolets té altres conseqüències. Per exemple, pels falsos boletaires que quedaven un dimecres al matí per anar al seu prostíbul de confiança i en sortir compraven un cistell de rossinyols a peu de carretera per tenir una coartada en arribar a casa. L'altre dia, un d'aquests falsos boletaires en sortir al seu prostíbul es va trobar que no hi havia venedors de bolets a peu de carretera, perquè no se'n fan, i va anar fins al Bon Preu a comprar una safata de xitaques. La seva dona, que no era boletaire, però tampoc era tonta, el va descobrir perquè l'home no va treure els xitaques de la safata amb el plàstic i ara s'han separat. I ara el fals boletaire no surt de casa perquè no té ganes ni d'anar a buscar bolets ni d'anar al seu prostíbul de confiança. I tot perquè no ha plogut gaire últimament. I ara et faré la pregunta, Juli.
17: Va.
3: Quin dels següents noms de bolet és fals? Te'n diré 4, 3 són de veritat i un me l'he inventat jo. Ho has entès, Juli?
17: Sí, sí.
3: Et dic els noms. Pet de llop. Tita de gos. Peu de rata. Cap de porc.
1: Temps.
17: El cap de porc.
1: Cap de porc?
17: Sí.
1: És una resposta correcta.
3: Eh, Juli?
1: Per tant, Juli, ja tens 100 euros. Vols seguir jugant per 150 demà o et plantes?
17: Bueno, jugarem que haig de comprar un pis.
1: Ah, home, doncs hem d'anar dia a dia. Molt bé, Juli, fins demà. Que vagi bé. Adéu-siau.
17: Vinga, adéu. Fins demà.

0: I aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio, Dario Porras, bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, hola, com estàs?
2: Molt bé i molt content perquè avui tenim una persona que precisament sap molt de bolets. N'hi ha molts per la zona on viu.
0: És veritat, no sé si encara hi va a caçar bolets o no, però sí, sí, per la seva... jo havia anat per la seva zona a buscar. Hi ha llocs secrets allà, eh? Mariola Cubells, hola, eh?
3: Bon dia, companys, què tal?
0: Tu ja tens de bolets o no?
3: Jo en la vida. Però és que no sabria, és a dir... a veure, jo no puc ser més de ciutat, companys,
0: yeah.
3: Ho sent. Llavors, bolets, és que no sé ni on estan.
0: Ja, no sabries on buscar-los.
3: No.
0: Jo una vegada anava a buscar per allà a Montsoriu, bolets.
3: Sí?
0: I ma mare anava dient, ja, però si eres molt guarra perquè tira molt mandarines pel... Ja tot de mandarines podries pel bosc.
2: I no,
0: eren ous de reig.
2: No. Sí, sí.
3: Bueno, però hi vares trobar bolets o no?
0: Sí, sí, sí, tant, no, a casa anàvem a
3: bonar. I després arribes i te'ls fas a la brasa i
0: sí,
3: tal, o
0: no? Sí, depèn, o amb un guisat o el que sigui, sí, sí. Quim Mas Ferrer, hola, què tal, bon dia.
4: No en tinc ni punyetera idea de bolets, no.
0: Toma!
4: No.
0: Es pot ser de poble i no entendre-hi.
4: No, i és més, amb els companys de Teatre de Guerrilla vam fer fèiem un programa de caçadors de bolets,
0: sí,
4: i no en teníem ni idea, cap dels tres. Però... ni punyetera idea.
2: Quim, a veure, un moment, tot el que has construït durant molts anys, que ets... El gendre a Catalunya, compta, perquè no t'agraden les olives,
4: sent
2: terra d'olives,
4: sí.
2: I no t'agraden els buits, no la tens de bolets, compta.
4: No, els bolets m'agraden a taula. Jo tinc el pare i la mare, que són grans boletaires, i tinc la sort, però jo no, és que això m'agrada molt caminar, passejar pel bosc, però això d'anar amb el cap jup, mirant, buscant coses,
0: sí.
4: Una cosa que no m'agrada mai.
0: Ho es té o no es té?
4: Vull dir, sí, doncs no ho tinc. No ho tinc, no
3: I
4: ho
3: a
4: tinc.
3: Més, això és una ciència, és a dir, jo és que jo me recordo d'aquest programa que va ser per a mi un descobriment, perquè, clar, jo, en fi, era un món que desconeixia, i vaig dir, ostres, és que això és molt important, és a dir, s'ha de desenvolupar una habilitat que la tens o no la tens, no? Perquè te pots morir.
0: Hi ha hagut febres, eh? Hi ha hagut gent que també, sense saber-ne massa, ha anat molt al bosc, i això també tampoc és bo pel bosc. Vull dir que al final també s'ha de tenir... S'ha de confiar en la gent que en sap, també.
4: Bé, bueno, no se'n fan, no? Bé, doncs...
0: No.
4: De moment no.
0: Doncs moment no.
4: Us posem el problema.
2: Benvinguts a Caçadors de Bolets.
0: Exacte.
2: Quim Mas Ferrer,
0: Caçadors de Bolets. Avui ens acompanya el Quim, entre altres coses, perquè és un home de tele, però també de teatre. I aquests dies està fent el Teatre Borràs el monòleg Temps, on parla del pas dels anys, de la vida i també de la mort. Són reflexions molt íntimes i amb humor, que és marca de la casa del Quim i que està tenint també un èxit brutal. No sé, Quim, tot el que toques s'ho converteixes en or.
3: És que fill meu.
4: Sí, menys sí. El nau que bolets.
0: Exacte. Perquè no ho toques.
4: Ai, no
0: perquè
4: no
0: ho toques.
4: Tenim... Sí, estem molt contents i agraïts de poder-nos guanyar la vida. El gran èxit és aquest, guanyar-nos la vida amb allò que ens apassiona, que és fent programes de televisió i fent teatre i que la gent et vingui a veure. Això, jo, per mi, és un autèntic èxit, això.
0: Es va estrenar el 2012, la temporada alta. Temps, i ara tornes 15 anys després.
4: Sí, sí. És d'aquelles coses que 15 anys més tard vaig tornar a revisar el text, netejant l'escriptori de l'ordinador, seré molt sincer, allò que tens tot de carpetes obertes, i em van entrar unes ganes de tornar-hi, un espectacle que parla del temps, dic, ostres, ara és 15 anys més gran, 15 anys més vell, com ha passat el temps, aquest espectacle que es diu Temps? I em va entrar com una mena de falera, i dic, jo que sóc amo del meu temps, i que pots fer el que vulguis, que aquesta és la gran sort que tenim amb aquesta feina, que pots fer una miqueta el que vols des de dalt dels escenaris, per què no hi tornes? I
0: és vigent, realment, és a dir...
4: Sí, ui, clar...
3: No vas canviar res, sí?
4: Sí, perquè hi ha alguns moments d'actualitat, hi ha moments molt catàrtics d'un humor, de crítica social, i llavors l'actualitzes, però en l'essència és la mateixa, perquè parles del pas dels anys, parles de la mort, però parlant de la vida, i aquest és un tema ancestral. Això no caduca ni en 15 anys, ni en 200, ni en 1.000.
2: Parles de la mort, de la vida, del temps. Del temps i de la vida, jo crec que és fàcil fer humor, però com abordes fer humor sobre la mort? Perquè és una cosa que és la més segura del món, tots ens morirem,
4: sí.
2: Però com entoma el públic l'humor sobre la mort? I com entomes tu, quan puges un escenari, fer humor sobre la mort?
4: Home, la mort el que té és una cosa que és extraordinària, i és que tots els que vinguin al Teatre Borràs i els que no vinguin, tots hi passarem, per allà.
2: Hòstia, m'he pensat... No aniré així em salgo.
4: No és així. I llavors això fa que aquest espectacle t'interpel·la moltíssim. I això fa que, clar, si diguessis... No, és que hi ha un col·lectiu que només es moren uns quants. Dir, home, potser seria un col·lectiu vulnerable en el qual no pots fer humor d'això, perquè, clar, només afecta una...
0: Però, clar, ens afecta
4: a tots. A tots, per sort. que és el que ens anivella bueno, de dretes, d'esquerres, rics, pobres, del Barça, del Madrid, a tots. I com que ens toca a tots, és un tema que em pot fer molt d'humor, molt. I és més, en situacions de... Clar, aquest personatge, ell es planteja una gran pregunta. Mira, que us la faig a vosaltres. Què faria si us quedessin 90 minuts de vida? Aquest és
0: marxar d'aquí?
4: Marxar a on?
0: No ho sé, però...
4: De Catalunya Ràdio.
3: Esa pregunta mata bala. Esa pregunta mata bala, Quim. Mata bala.
0: Per què? Què et quedaries? Aquí on t'estàs?
4: No ho sé, no en tinc ni idea, no ho sé.
2: Jo tinc molt fàcil. Tinc resposta llapona.
0: Tu diuen ara, i tu et quedes aquí assegut?
2: No, tinc resposta llapona.
4: On aniries?
0: No, on aniries, no ho sé, és la següent pregunta. Però aquí no.
4: A Breda no, ja hi tens una hora. Ja no hi arribes.
3: És molt interessant.
4: És molt complicada. Quim? Perquè, primer de tot, si no t'hi trobes, és molt difícil respondre-la, començant per aquí.
0: Sí,
4: però
0: sí.
4: El teatre permet jugar. Juguem, Dario, què faries tu?
2: Jo aniria a veure Temps al Borràs amb Quim Masferrer.
4: És la llapona, aquesta.
2: És que, clar, és que vull entrades per anar al teatre. La resposta real, em fotria uns ous ferrats amb patates fregides.
4: Ah, mira.
2: Per marxar per la porta.
4: Veus? Sí.
3: En sèrio?
2: Faria alguna cosa que em generés felicitat absoluta. A banda de, evidentment, el meu fill, la meva dona, etc etc. Però coses així més frívoles, més de sensacions, més de... Hòstia, jo crec que hauria de ser...
4: És una pregunta que he fet molt, eh? I sé que és veritat que es tendeix a frivolitzar una miqueta. Jo faria sexe, segur?
2: Perquè costa imaginar...
4: Segur que se t'aixecaria si et queda una hora i mitja de vida? Perdó, no ho sé.
0: Bueno...
4: Ricardo, mira l'ell.
0: No sé.
4: No sé, és igual. O faria una bacanal amb els amics. No ho sé si estaríem en disposició de fer això.
0: Ja. Per tant... Per exemple, menjar el teu plat preferit. Potser no tens gana,
3: clar,
0: no?
3: Dius, ara, és que no tens gana. No.
4: Se't posaria malament. Què fas?
0: No,
4: vas a buscar bolets? Ja no m'agrada en vida, imagina't... És que... No. Llavors, el teatre permet jugar. És a dir, sí. Com que a títol personal ja hem vist que ningú sap, ni la Mariola, ni en Darío, ni en Ricard, ni jo, no ho sabem. I estic segur que els nostres oients s'ho estan preguntant ara, i molts tampoc. Doncs el teatre permet dir, ostres, anem a intentar posar-te en aquesta tessitura i juga. I aquí és on apareix...
0: Que és el que fas amb la tele, que és aquí on jo volia anar. És a dir, al final, no, perquè... Tu has fet un èxit, Forrester és un èxit. Porta 10 temporades a TV3, ara, no?
4: Sí.
0: La plataforma 3CAT, també. I sembla que sigui infinit. La Mariola li encanta aquest format.
3: Sí, m'encanta.
0: Però una de les virtuts que tens és que has portat el teatre a la televisió. També.
4: Mira, sí.
0: No? És a dir, la base és el teatre.
4: Sí.
0: Tu busques el feedback. Mm. Després ens expliques la història ja d'una manera més televisiva, no? Però que funciona. Mm. I en aquest cas no hi som, però és com si siguéssim allà, no? Tu necessites el públic.
4: Sí, clar, potser el Foraster el que fas és una miqueta un voyeur del que passa en aquell teatre petit, en aquell pavelló, en aquella plaça, perquè moltes vegades no hi ha ni teatres ni places, en places sí que n'hi ha, però ni pavellons. I sí, és veritat. De fet, jo que sóc home de teatre, el Foraster m'entusiasma, entre moltes d'altres coses, una d'elles és perquè continues fent teatre dins aquell format televisiu. L'altra és la font inescrutable de conèixer gent, que això és meravellós. És a dir, això, tenir una feina en la que et dediques a parlar amb la gent, a enriquir-te, a compartir històries, i que no saps quines històries et trobaràs, això, perdona, escolta'm, això és extraordinari.
2: Sí. Quim, tant el Foraster com el Bona Gent, l'altre espectacle amb el que voltes per Catalunya, un dels punts forts de l'obra o del programa és quan baixes a la platea, quan parles amb la gent al poble, o quan baixes a la platea. A Temps...
4: No passa això.
2: No passa això.
4: No.
2: Clar, també és una mirada diferent de l'espectador cap a Quim Masferrer, perquè estem molt acostumats...
0: És el Quim Masferrer de tota la vida, també, d'altra banda, no?
4: Sí, exacte. En Ricard segurament em coneixia d'aquesta altra part anterior, però sí que és cert que hi ha molta gent que arrel del Foraster i arrel del meu espectacle... Clar, és que pensem que Bona Gent porta més de 500 funcions. Això són més de 400.000 espectadors. És una bestiesa. I a Temps, que ara ho comentàvem, doncs tornes una miqueta enrere i veus un espectacle d'humor, una tragicomèdia on la comèdia es menja la tragèdia, on el punt de partida és aquesta pregunta que us he fet abans, què faria si quedessin 90 minuts de vida, i on amb humor parles de coses tan transcendentals com és la pròpia mort. I veuen, clar, un Masferrer més actor, un Masferrer on passa per un ventall... Clar, a Temps pensa que hi ha dansa... Sí, faig dansa. Hi ha dansa? Sí, ara aquí. Què? Masferrer, bueno, fotem dansa.
0: Hi ha un domini de cadira de rodes i espectacular.
4: Ah, mira, hi ha coreografia, hi ha teatre gestual, hi ha text, hi ha clown, hi ha pallasso, i clar, a mi ara, de cop i volta, tornar a fer aquest espectacle...
0: Hi ha fum.
4: Hi ha fum. Sí, és veritat, sí, sí.
0: Poses a fumar.
4: Hi ha coses prohibides,
0: sí, sí.
4: Hi ha amenaces de fotre bombes en el teatre. És que ho estic explicant.
2: Vaig a fer una pregunta...
0: No, però això no és res, s'ha de veure.
2: Sí,
0: de veure.
2: Vaig a fer una pregunta, potser és una mica puta.
4: A veure, abans ja m'has fet una reflexió llapona, ara me la tornes, no?
2: Tu que parles de la mort en aquest espectacle, t'agradaria morir a l'escenari?
4: Molière, fer un Molière. Hòstia, no ho sé, la mort que m'agafi quan vingui, quan m'arribi. Home, si pogués enganxar-me dormint seria extraordinari, més que l'escenari.
0: Morir a l'escenari vol dir que et cau un focus al cap, eh? Vull dir que no hi ha moltes coses, o un atac de cor.
4: Si mors a l'escenari, encara hi hauria algú que diria... No ho ha fotut bé, saps? No és creïble. Encara som així, hi hauria un crític que diria... Sí. No
2: s'ha caigut bé, no ha caigut bé, Agustí.
4: No, l'infart no... És que
0: no és creïble. Aquesta vegada sí que m'ha... Aquesta vegada ho ha fet bé.
4: Aquesta vegada, per primera vegada, ho ha fet creïble. Hòstia.
3: A veure, Quim, jo sí... La pregunta és un poquet impertinent, però segur que la encaixes.
4: Sí.
3: Tu què tens... Quina sensació tens de què li deus a la televisió?
4: Ui, a la televisió, li dec moltíssim. Però més que a la televisió, que el format televisiu, a la gran experiència que per mi és fer un programa tan transcendent per mi com el Foraster. Escolta'm, el Foraster va arrencar fa 10 temporades. La meva carpeta d'amics ha crescut tant. O sigui, la meva coneixença sobre el país, sobre les històries de la gent, m'he emocionat tant, Mariola, fent el Foraster. He rigut tant. M'han passat tantes coses, imagina't si li dec. Resulta que el Foraster és un format de televisió, doncs a la televisió li dec tot. Perquè per mi es barreja amb la vida. És una passió, per mi és una passió. És a dir, ara torna a arrencar una nova temporada del Foraster, el novembre, crec que és el dilluns 9. Aquesta temporada he viscut coses que són extraordinàries, que llavors aquestes coses les puguis transmetre als espectadors i a les espectadores i que et diguin que s'emocionen i que riuen i que després van a conèixer aquells pobles. Per tant, per mi se'n barreja amb la pròpia vida. Per tant, aquesta pregunta, que no en té res d'impertinent, per mi és que és...
3: No,
4: entén-me,
3: perquè...
4: Sí, t'he entès.
3: Ho dic per...
4: No, perquè la televisió et porta gent al teatre... Ja t'he entès, perfectament. Sí. Sí.
0: Però
4: sí.
0: Està bé que no renuncis a allò que tu ets i que has fet sempre. Perquè un altre podia dir, doncs ara faré més programes de televisió, explotarem més el Foraster. No, sí, el Foraster és una cosa, però també en sé fer d'altres i està bé que tu reivindiquis
4: això. Saps què passa, Ricard? Que en l'espectacle Temps parla de què fem amb el nostre temps. I aquest és el més important, crec. I a mesura que et vas fent gran, te n'adones de quines són les coses importants del nostre temps. Jo recordo, doncs, fa 25 anys enrere que, hòstia, només pensava en feina o que volia fer això i a veure si se'm pot reconèixer d'aquesta manera amb no sé què, a veure si podem aconseguir un Ondas, a veure si... No sé. Ara, al meu punt de vista, després de 25 anys, el temps per mi és una altra cosa. El que abans potser era perdre el temps, ara és guanyar-lo. O sigui, un dematí badant, sí. Mirant el mar, abans era perdre el temps.
2: És que has dit un verb meravellós, badar.
4: Badar,
2: hauríem de badar molt més en la vida. Clar. No badem.
4: I llavors, a partir d'aquesta reflexió, dic, ostres, a mi ara em ve de gust tornar a fer aquest espectacle. Està bé, no està bé, comercialment anirà bé, totes aquestes preguntes. I arriba un moment que dic, m'és igual, és el meu temps, el meu espectacle, però també és el meu temps de biològic, de rellotge. I aquí és on, a mesura que et vas fent gran, jo crec que, almenys en el meu cas, cada vegada et dones més importància a allò que vols fer. No dir que sí quan vols dir que no, sinó de dir, escolta'm, som amos del nostre temps, intentem aprofitar-lo perquè escolta'm, és el més preuat que tenim, el temps.
0: I creus que això és el que... És a dir, ara ho haguessis fet diferent algunes coses, a Teatre de Guerrilla, per exemple, amb aquesta actitud?
4: El pas dels anys, clar, toro passat, allò que diuen, és molt fàcil fer coses, no? Jo les coses que he fet a la vida sempre les he fet amb la màxima voluntat de fer-les bé. No totes han sortit bé i no tots els projectes han anat bé i coses han anat molt bé. I jo crec que has de mirar el temps endavant i valorar moltíssim sobretot les coses que has fet fins ara, que tu ets hereu de tot allò que has fet fins ara. Jo sóc on sóc gràcies al que he fet, entre moltes altres coses, gràcies a uns anys meravellosos amb Teatre de Guerrilla, a uns anys meravellosos amb Gags a Sac, que era la companyia que precedia Teatre de Guerrilla, amb la genial teatre, i això a nivell professional. I a títol personal segur que hi haurien coses que canviaries.
0: Sí, és que Teatre de Guerrilla també va començar molt a la televisió, és a dir, amb l'Albert Tom, primer a la ràdio, no? I després també a la televisió amb l'Albert Tom, és a dir, que també... és un camí que coneixies i que al final has fet tu, diguéssim, per la teva pròpia manera de ser i la teva pròpia estil, que tampoc era un repte fàcil,
4: No.
0: Perquè estàveu molt marcats com a trio, no?
4: Sí.
0: I això ho heu fet molt bé tots plegats. Darío.
2: Deixem dir...
3: Bueno, això també té molt a veure amb un ecosistema que teniu a Catalunya de mitjans de comunicació i cultural que no està a tot arreu. És a dir, que aquesta tele aconseguisca crear un star system i que li doni oportunitats a gent per fer coses, no totes les televisions autonòmiques ho tenen i ho fan, això ho sabem.
4: Ets a València, això... Que parles des de València? De tota manera, per exemple, amb Teatre de Guerrilla, la televisió es va fixar en nosaltres perquè portàvem tres espectacles de teatre que funcionaven molt bé. Vull dir que, en el fons, escolta'm, és que per això l'espectacle Temps cada vegada el sento com a més actual i més vigent. Aprofitar el temps al màxim i ser agraït amb el que has invertit el temps, i si pot ser, el poc temps o molt temps que ens queda de vida, que per sort no ho sabem, intentar tenir la sensació de que l'estem aprofitant. Aquesta és la meva intenció vital ara mateix, és aquesta, Quim, professionalment i personalment.
2: No sé de quin temps parles, perquè és que no tens temps per res més. Temps, bona gent, el foraster i... Deixa'm dir una cosa que a mi em fa molta il·lusió. Aquesta he pagat, les entrades. Aquí no necessito que em convidis. Que és el pròxim 15 de novembre. El Paral·lel 62, Festival Hilària.
4: Sí.
2: Roast al foraster.
4: Sí.
2: Tinc moltes ganes de veure't aquí perquè, clar, el foraster, els espectadors estem acostumats a veure't amb el bon rotllo que hi ha, amb els veïns, clar. Sent amable i això. Aquí et fotran canya.
4: Però, escolta'm, la norma número 1, i que per mi és molt important dins del meu temps, és saber-te'n enriure'n de tu mateix. És a dir, és més, jo gairebé intento valorar les persones per la capacitat que tenen d'enriure'n de si mateixes. Per mi és un barem, o fins i tot la intel·ligència d'algú. És a dir, hi ha moltes maneres de valorar-ho. Sí, els coeficients intel·lectuals, no sé què. Però per mi una persona que té la capacitat d'enriure'n de si mateixa i que jo cada vegada tinc ganes d'intentar-ho aconseguir més. No del tot.
3: Aquesta forma de comèdia de dir-vos que a mi no me fa massa gràcia, me incomoda moltíssim, però segur que ahir en el teatre serà un altre rotllo i tindré un bon rotllo entre vosaltres. Però com a format de televisió, el deteste, he de dir-vos. El famós roast, sí.
0: Foraster, quan torna a la televisió?
4: El novembre. O sigui, ara som al Teatre Borràs amb temps fins al 18 d'octubre, i al cap d'un parell de setmanetes, o tres setmanetes, al novembre, tornem en emissió els dilluns al vespre amb el foraster.
3: És increïble la durada d'aquest programa. Escolteu-me, jo sí que tinc la resposta que plantejàveu al començament. L'he estat pensant.
0: A veure.
3: Jo aniria a la meva filla, que és la persona que més m'importa en el món, més que el meu marit, no anem a enganyar-nos, i li diria quan l'estime, com vull que em recorde i que algun consell per al seu futur. Però sobretot li deixaria clar la meva estima i la meva alegria perquè ella estiga en la meva vida. Llavors això per a mi seria clau en els 90 minuts.
4: Mira, saps què m'ha passat ara? Tinc en Raül, un company que està en un procés terminal i que ens ha donat una lliçó de vida a tots plegats. I és que ens ha convocat perquè el anem a acomiadar. I jo vaig anar-hi la setmana passada amb en Raül, la Susana, que és la seva parella, i la Paula, que és el seu fill, la seva filla allà. I saps que l'humor va ser el denominador comú d'aquella conversa? L'humor portat per ell, I que no sap com li queda molt poquet... I en va parlar, ell vol ser enterrat a Sant Feliu de Buixalleu, al meu poble, i vam dir, ostres, allà hi estarem bé? Jo dic, jo també vull ser enterrat allà. Hi estarem bé allà? Dic, home, allà s'està bé per pebrots? I de cop i volta dic, ostres, aquesta pregunta que jo faig, què feies aquests 90 minuts de vida? En Raül, no en un punt tan exagerat, que el teatre permet fer aquestes tessitures tan exagerades, hi vam ser-hi, i vam estar parlant d'això. I una lliçó de dignitat, de una cosa... Ell ha dissenyat el seu enterrament. Jo vull que em posin aquesta samarreta, ja ho saben. Sobretot, les mans, que no talli el lema que té aquí, que és no m'atabalis. Una samarreta que posa no m'atabalis. Les mans, poseu-me-les més avall. Sobretot, aquesta música.
3: No m'atabalis.
4: Des d'aquí, en Raül, una abraçada, en Raül i la Susana, i és més, i quina lliçó, i quina conversa més meravellosa... parlant de la mort, però sobretot parlant de la vida que vaig tenir amb ell. Mira, d'això fa encara no 4 dies.
0: Afanyeu-vos a veure temps per reflexionar també sobre la vostra vida. El Teatre Borràs, del 9 de setembre, que és a dir que ja fa uns dies que ha començat, però us queden pocs, perquè s'acabarà el 18 d'octubre, em deies, eh?
4: El 18 d'octubre, sí, sí.
0: 18 d'octubre. Quim Esferrer, gràcies per acompanyar-nos.
4: A vosaltres.
0: No marxeu, perquè vull parlar de Telecinco, també. Si vols, quedes,
4: marxo,
0: eh?
4: Marxo. Mira, no, ja ho sap bé, m'has acomiadat, marxo. Sí. Em quedaria, però ara marxo, mira.
1: Telecinco és tot el contrari del Quim Esferrer. Quim Esferrer té èxit, Telecinco s'ensorra.
0: Sí, s'ensorra, però Belén Esteban està reflotant, això, no?
3: Bueno,
0: a veure, Maria, explica'm.
3: No, Belén Esteban va tornar a Telecinco amb una entrevista en la que va dir el mateix que porta dient 30 anys, però com que feia molt de temps que no ho deia i ja el factor de que la seva filla diguem, ha fet un comunicat, que no diu gran cosa, però bueno, jo me vaig papar el programa sencer, Va tindre un 18, que és la xifra més alta que ha tingut de viernes des de que va començar.
0: I torna divendres, torna divendres, aquest
3: este divendres. Este divendres, sí. I este divendres, o sigui, va ser una entrevista en Llaunada.
0: Sí,
3: en Llaunada, caramba. I este divendres torna al plató, i ahí ja podrà, diguem, expandir-se i dir més coses i sobretot discutir, que és el que a ella se li dona bé a la tele. Significa això que Telecinco té clar que si no torna al model aquell tal? No, Telecinco no té clar res ara mateix. O sea, això, l'únic que té clar és que fa... moltes hores de productores de Ana Rosa Quintana, que és una cosa increïble, que en la pròpia cadena només li faltava a Telecinco que entre els presentadors mateix se tiraren pulletes com va passar amb Ana Rosa.
0: Sí, però això, és a dir, Ana Rosa fa la producció de 9 hores diàries, no?, de la programació.
3: Són moltes, 9 hores diàries.
2: Sí, em sembla
0: 5 durant el cap de setmana.
2: 5 durant el cap de setmana?
0: Sí, però és una empresa privada. Facin el que vulguin, no?
3: No, poder fer-ho, pot fer-ho.
0: Si fos pública, sí, però si és privada, a mi com
3: passen
0: si...
3: Passen dues coses.
0: Com si Ana Rosa fa 24 hores i mor en directe. Vull dir, no sé, és la decisió de la cadena i ella, no?
3: Sí, sí, total. El que passa és que no li va massa bé, és a dir, tu pots fer totes aquestes hores i te les donen perquè resulta que és que eres una crack i tot el que toques amb la teva productora ho convertisses en líder, no és el cas. I després és una miqueta que dius, bueno, este monopoli, què vol dir, no? Soc la dueña i senyora d'esta cadena, encara que siga privada. Bueno, la cadena és privada, però té, diguem, que contribuir també una miqueta a la indústria audiovisual i repartir i ser, encara que siga d'una manera... amb maquillatge, no? Però no fer-ho d'una manera tan escandalosa.
2: Jo, Mariola, a banda que em sembla qüestionable, com dius tu, que se l'encarrega una productora des de les 9 del matí fins a les 6 de la tarda, no recordo, i 5 hores al cap de setmana, em sembla una estratègia no només equivocada perquè no va bé d'audiència, sinó equivocada perquè estàs oferint exactament el mateix programa. És a dir, la productora Ana Rosa, Unicorn Content, produeix 9 hores seguides de dilluns a divendres, però tu estaràs d'acord amb mi, Mariola, La Mirada Crítica, el programa d'Ana Rosa, El Tiempo Justo, igual. Vamos a Ver y El Verano se Mueve, que ja no estem a l'estiu, estem a la tardor, són el mateix programa.
3: El mateix
2: canvien
3: programa.
2: El presentador. Aleshores, per això dic que és molt equivocada l'estratègia, que li volen donar 24 hores a Ana Rosa Quintana i al cap de setmana de por vida. Perfecte, però com a mínim de cara a l'espectador... que la productora d'Ana Rosa produeixi programes diferents, perquè si no la sensació de déjà vu és constant, i és un déjà vu erroni i fallit, perquè no té audiència.
3: Però, i és molt significatiu que dins de la cadena Jorge Javier, que ja passa de tot, evidentment, sí, i que està ja de tornada i tal, s'atrevisca a dir en directe benvinguts al programa que no produeix la productora d'Ana Rosa. És que jo això no ho havia vist mai, és a dir...
2: A més, Mariola, són les 6 de la tarda, en plan, com fent el rintintint d'incidint a l'hora a la que començava una altra programació.
3: No, i a més, que hem vist mil vegades pulles entre una cadena i l'altra, en fi, Telecinco va inaugurar allò de la cadena triste, que ara mira'ls, i, en fi, s'han fet, no? Estos dies ha passat amb La Porter, amb Iñaki López, en fi... Però dins de la mateixa cadena, un contra l'altre, era molt difícil de veure, no? I Jorge Javier ha obert la veda, també vos ho dic.
0: Va dir això.
5: Són quasi les 6 de la tarda. Són quasi las 5 de la tarde en Canarias y estamos en estos momentos viviendo un momento histórico en Mediaset. A esta hora de la tarde, este es el primer programa que no produce Ana Rosa Quintana. Aquí estamos.
0: Es que yo soy fan de Jorge Javier Vázquez.
3: Es que s'ha de tindre... Sí, no, s'ha sí. d'estar... A veure, això ho fa, companys, la llibertat econòmica. ¿Vale? La llibertat econòmica és l'única que et dona també llibertat intel·lectual. Llavors, ell ho fa perquè ho pot fer. Perquè encara que se li acabi el contracte en el 27 i no li renoven, ell ja pot viure tota la seva vida. I decidís utilitzar aquesta llibertat, que em sembla molt bé, per, en fi, comunicar una opinió que és evident que va contra la cadena. És a dir, això és una bofetada a la cadena que l'està sostenent, no? Però està molt bé. És a dir, si tu pots utilitzar-ho en el teu propi benefici, avanti. Però ho fa per això. Perquè si no... Perquè si tu no tens aquesta llibertat econòmica, no ho fas. Perquè tens por de que t'acomiaden... Esteu d'acord o no?
0: Sí, sí, sí, estic d'acord.
3: Com que esteu callats ahir...
0: No, escoltant-te, sí, sí.
3: Vale.
0: Mariola Covells, Darío Porras, gràcies una vegada més per acompanyar-nos.
3: Fins la setmana vinent.
0: Adéu, adéu.
3: Adéu.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
8: Finança les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
7: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
8: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
7: Consulta les condicions i exclusions al corteinglés.es.
9: Un és ple de sorpreses. L'altre fa música. I el tercer et porta d'excursió a la granja amb en Titó. Són els nous llibres d'en Titó i els fa l'Alà. A jugar amb la pluja, Marrameu Torre Castanyes i Titó, excursió a la granja. Obre'ls i passa tu d'allò més bé. A la venda als punts habituals.
10: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
11: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
12: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
13: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
11: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
14: I també disponible a la plataforma 3Cat.
15: Tot canvia molt ràpid. El que avui necessites, demà pot ser diferent. Per això, Northgate Renting Flexible és la forma més intel·ligent de tenir un vehicle. Sense permanència, sense entrada i amb tot inclòs. Així de fàcil. Cotxes, furgonetes, elèctrics, per empreses i particulars, per mesos i sense lligams. Entra a northgate.es i descobreix l'autèntic Renting Flexible.
16: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
17: Qué ambientazo, mano.
16: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será citado sobre la línea.
17: Qué barbaridad.
16: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave.
17: Huele a venta.
16: Huele a venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
17: Ven a por más.
16: Venga. Ocasión Plus.
11: Podríem tenir son.
18: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
19: Mare, literalment.
11: O poques ganes de treballar.
19: Ah, és que tinc molta feina.
18: I jo què et penses, que estic aquí creuant de braços?
11: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Amb Xavi Canalías.
20: Som pura cafeïna.
21: La cançó del dia de Catalunya Ràdio... amb Sergi Ruiz Serret.
22: La moguda han nascut uns nous rockstars.
23: Es posa un jersei de quadros. Se'n fa fotos tot el rato. Passeja per Barcelona.
24: Chunchin chuachi, chachuchi.
22: Un minutet d'atenció. Avui us presentem un d'aquells grups que d'aquí res voldreu seguir a cada instant. Pla Moguda. Fa tot just una setmana van guanyar el concurs Sona Nou amb una proposta carregada de guitarres, rock despreocupat, el segell de qualitat usonenc i lletres desenfadades i divertides com aquest Maria.

0: doble un so, crec, Cesc.
1: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
2: Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
3: Moltes gràcies, senyor president.
2: Molt bé, moltes gràcies.
3: I que tot va bé quan un governa.
2: Sí.
3: I que tot va bé, va malament, molt malament, és un desastre quan un no governa.
2: Però venga, va, home.
3: Ni tot va bé quan un governa.
2: No.
3: Ni tot és un desastre quan un no governa.
2: Pues ja me presentaré jo.
3: El meu estiu...
2: L'estiu no ha anat tan bé.
3: De govern és el que és.
2: Oh.
3: Vostè hi pot agradar, no hi pot agrupar.
2: Venga.
3: Jo no ho canviaré.
2: Per tant, bon menjar i bones tapes. Hola, adéu.
0: És l'hora dels temes pendents del Gerard Jubany, Carles Roig i Ona Villamata. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Els temes ens queden pendents, Jubany.
5: Menys mal que no plou avui, macos, menys mal.
0: Què li passa, Armínia?
5: Que avui que no plou no em farà sortir a entrevistar cap taxista, no, Ricard?
0: Va sortir vostè,
5: vull dir... Estic constipada com una sopa, però he vingut...
0: Però segueix resistint, veig que encara continua.
5: Igualment.
0: No cal que vingui,
5: No, per no demanar la baixa.
0: No, però, sí, és que vostè no treballa aquí, no ha de demanar la baixa del lloc. Vull dir, bueno, quedis a casa,
6: una
0: senzillament.
6: No em penso
5: posar cap mascareta i que la gent em miri com si estigués podrida. No, no m'haguessis fet sortir sota la pluja. Bandarra!
0: Gràcies, Armínia. Això, que avui hem de parlar del debat de política general.
5: Avui m'ha agradat més la Gwendolyn,
0: Qui és la Gwendolyn?
5: Sí, la dels animals.
0: L'Evelyn. Gwendolyn. Sí, avui ha explicat les tècniques que fan servir els animals per atraure una parella.
5: Sí, lo de la brama del cèrvol. L'any passat hi vaig anar amb les del CDR de Sagrada Família a veure lo de la brama del cèrvol.
0: Per allà a mirar
5: com bramen.
0: Amb qui, diu?
5: CDR Sagrada Família, com que ja no es fa lo que es tindria que fer.
0: Ha quedat el grup de WhatsApp del CDR,
5: sí,
0: ha quedat, i el fan servir per...
5: Sí, excursions, activitats per la gent gran.
0: Molt bé. Sí. I van decidint a veure la brama del cèrvol.
5: Sí,
0: això es fa per allà al Pirineu o
5: Prepirineu. No hi tornaré mai més. Vam haver de córrer.
0: Què diu ara?
5: El guia ens va tenir dues hores caminant bosc endins per anar a trobar el cèrvol, i el cèrvol que no sortia, que s'estava fent fosc. Jo li deia al guia: quiere decir que no se ha perdido.
0: En castellà li deia?
5: És que era de fora. I bueno...
0: Bueno, escolti'm...
5: Cap de quatre hores
0: caminant
5: pel bosc...
0: Si és guia, deu ser d'aquí, deu parlar català.
5: Jo li vaig dir: quiere decir que no se ha perdido. Portamos cuatro horas caminando por el bosque. I en surt el cèrvol. Bramant així, bramant. Bueno, vam córrer muntanya avall. El guia, Bandarra, el primer de tots. La casmeta, pobreta, que no va poder seguir el ritme, però no vam poder fer res per ella.
0: Mira, Armínia, estaràs contenta perquè tenim amb nosaltres l'Evelyn Segura. Benvinguda de nou, Evelyn.
7: Hola, canallets meus. Us ha agradat el que us he explicat avui?
6: Sí, molt. La veritat és que ha sigut molt útil.
7: Ricard, la vida amorosa dels animals és molt més complexa del que ens pensem. I és més, nosaltres... Els animals humans, en podem aprendre moltes coses.
6: Sí, aprendre amb veritat, per això fem...
7: Sí. Tècniques de seducció. Podem aprendre. Saps com em va seduir el meu nòvio? Doncs
0: no.
7: Mira, va capturar un ratolí,
0: sí.
7: Se'l va menjar,
0: sí.
7: I després quan em va veure el va regurgitar per posar-me'l a la boca.
0: Això ho fan, alguns animals
7: bueno,
0: ho fan.
7: I per exemple... No?
0: Portar
7: per
0: menjar
7: exemple.
0: A la seva parella. Per, sí.
7: Per exemple, a la selva colombiana hi viu una espècie d'ocell,
0: sí.
7: En què és la femella que canta per atraure el mascle i fa...
6: Al revés.
0: Veus? Bueno, Evelyn, gràcies. Sempre és un plaer escoltar-te, de veritat.
7: Us diré un secret.
0: Jo diria que és la meva secció preferida del matí.
7: He fet servir aquesta tècnica per lligar. Jo ho he fet, al mig d'una discoteca.
6: Això va... Això què és? Això és
7: el cant del paratití. És un...
6: Paratití.
7: És un petit rosegador de l'Amazones que fa aquest cant.
6: Mira.
0: Això és un paratití?
7: Sí. Ai, que és maco.
6: No veig la diferència. Això què és?
7: Això és un... A veure, un rubicall, em sembla.
0: Un rubicall. T'has inventat.
7: Sí, un rubicall. No. Ah, mira.
0: No, això és l'alarma al meu cotxe, que algú me l'ha tocat i s'ha disparat.
7: Ai, jugant podria ser.
0: A veure. Rubiales. No, senyor Rubiales.
5: Em fa mal l'orella.
0: Rubiales. Què està fent?
4: Hombre, madre mía, de què espècimen és la Evelyn esta. Madre mía.
0: Sisplau.
8: No. Estava tot plegat, tenia un to amable.
4: Que lo digo entre colegas, tío, que yo creo que hemos tenido una conexión con la jabata esta.
0: No digui jabata. Vostè què hi fa aquí, per cert?
4: Bueno, no te pongas así, Rica. Yo vengo a opinar. Yo soy un tronista.
8: Agorista, no? Sí, eso, tronista és un altre, programa.
0: Opinar sobre les estratègies dels animals per atraure's i trobar parella.
4: Claro, yo le hago a Evelyn lo de los machos, lo que ha explicado ella, ¿no? De a ver quién es más viril, ¿no? A ver quién aprovecha y, sí, y me pongo a copular. A copular como un cerdo.
0: No, és que...
5: Que una conya, Ricard.
8: Una cosa que estava sent entretinguda i pedagògica, sí, ho ha convertit en,
4: ella hacía los cánticos
8: tema...
4: de pájaro y no pasaba nada porque una mujer y yo hago el cántico de la brama porque soy un macho y ya soy un guarro. No, me está diciendo eso.
0: Anem
4: no?
0: a l'actualitat, sisplau, sí. Xuvall.
8: Sí. Doncs que avui... Se'n vol anar fora, bramar?
4: Vull.
8: Doncs avui hem estat molt pendents de això que deia, del debat de política general que s'ha fet al Parlament de Catalunya amb la carpeta de l'habitatge com a tema principal.
7: Sí, ja és hora que la classe política d'aquest país es preocupi pels problemes de la gent, no?
0: Ada Colau, què tal? Bon dia.
8: Ai, què li passa?
7: No, feu. És que no vull entretenir-vos ara amb els meus problemes i la meva situació personal.
0: Com passa?
8: Com vulgui, no. Nosaltres tirem...
0: Però ens vols explicar alguna cosa?
7: No, només que...
8: Ada.
7: De casos com els de la Mari Carmen, doncs potser n'hi ha més a prop, no, del que ens pensem. I...
8: Sí que n'hi ha. Per desgràcia, són casos que passen cada dia...
7: Jo he sigut víctima d'un desnonament.
8: Ai. Què diu?
0: Desnonament? No. Vull dir, explicat que no puc pagar el pis.
7: En un sentit com metafòric, no?
8: Ah, però metafòricament.
7: Jo mateixa m'he vist obligada, doncs, a desnonar-me.
0: S'ha desnonat vostè mateixa?
7: Sí, perquè després de separar-me d'un home... No podia assumir el lloguer del
8: seu exmarit.
0: És que no ens importa la seva vida familiar.
7: No podia assumir el lloguer del meu habitatge, no? I m'he autodesnonat.
8: No s'ha desnonat. Ha marxat.
0: I donem tota la nostra abraçada.
8: Voluntàriament ha pres aquesta decisió d'anar a viure, em sembla que ha dit, amb una altra família.
7: Va ser molt dur. Vaig sortir de casa amb bata i estirada en una camilla.
8: Va sortir de casa estirada en una camilla? I com es movia la camilla?
7: Jo mateixa l'empenyia, amb una cama. Una cama fora, l'altra cama sí, sobre, anava. I anava
8: empenyent. Una cama fora i anava per sortir amb camilla
7: i bata. Espero que casos com el meu, o el de la Mari Carmen, doncs...
0: No, nivell, perquè són dos casos diferents, situacions econòmiques també diferents, estem parlant de problemes...
7: Jo sí. Vaig néixer el dia que van a casa a executar a Salvador Puig Antic.
0: Vostè va néixer el dia que van... Uh-huh. I què?
8: Sí.
7: No, doncs que...
8: Per què ha deixat anar aquesta dada absurdíssima?
7: Compte, no? Simplement que sapigueu que... Mira, no he anat mai al celler de Can Roca. Mai.
0: I què vol dir?
7: Mai.
0: Bueno, molta gent no hi ha anat mai al celler de Can Roca.
7: Ni vaig anar al Bulli, en el seu moment.
0: Tampoc va anar al Bulli?
7: No, no vaig anar al Bulli, tampoc.
0: Bueno, però no vas...
7: No he anat ni al de la...
8: Però mira, ara...
7: Es diu, el de la Sapruniana.
8: Si ara posa Tele3, podrà veure la sèrie del Bulli, serà ben bé, es podrà fer l'efecte que hi va anar.
7: Fer, veure la sèrie del Bulli, perquè no puc ni dinar fora cada dia.
8: No, però tampoc cal dinar fora cada dia. És
7: no
8: que,
7: puc agafar un taxi.
0: Vostè no pot molta gent.
8: La majoria, diria que la majoria de persones no pot dinar fora cada dia.
7: Vaig anar amb bicicleta, amb la roda mig... desinflada, del bicing.
8: Però... Home, si vol l'inflo, que és gratis.
7: I jo tampoc puc.
8: És
7: no
8: gratis,
7: puc
8: inflar la roda és gratis de la
7: molta
8: bicicleta.
7: Molta gent no pot, jo tampoc puc. Va. És l'únic que estic dient.
0: Va, doncs queda clar. Anem a canviar de tema. Sí.
8: No.
0: President Pedro Sánchez, bon dia. Què riu? Li fa gràcia alguna cosa.
9: Ai, ¿habéis visto? La gente sufriendo por si sacábamos adelante el decreto Mari Carmen.
10: Y he sacado dos.
0: Sí, Mari i Carmen. El decret sí, Mari i el decret Carmen. Sí.
8: N'han plantejat dos, però bueno, ara queda de trobar els suports perquè això prosperi. No rigui. Perquè li poden tombar tots dos. El Mari i el Carmen.
9: Lo sacaremos para que no vuelva a suceder lo de Mari Pili.
8: No, Mari Carmen.
9: Mari Carmen, Mari Carmen.
8: Mari Pilis.
9: Para que nunca más los fondos buitre alimentados por la derecha y la ultraderecha...
8: Els fons voltor els alimenta la derecha y la ultraderecha.
9: Esos fondos buitre que apoyan desde Rusia e Israel no vuelvan a provocar un caso Mari Carmen.
8: Rússia i Israel contra Mari Carmen, molt bé. Doncs a veure què passa divendres. Pel que fa a la crisi de Ceuta, ja que el tenim aquí, president Sánchez, li volíem preguntar...
9: Mari Carmen que... és un exemple de lucha i de... De lucha.
8: Molt bé, de lucha. Sí, ja ens ho ha dit. Anem al tema Ceuta, perquè des de la Unió
9: Mari
8: Europea...
9: Maritrini, dit... no estàs sola.
8: Mari Carmen.
9: Hay una España que sufre por ti, que lucha por ti. Tu sufrimiento no será en vano.
8: Molt bé, ja torna, no sé si ho sap, però ja torna a ser casa seva, la Mari Carmen.
9: Y desde aquí quiero anunciar algo para todas esas personas que sufren que por pues, no tener un hogar, un techo bajo el que vivir...
8: Ah, hi ha un anunci, per fer, que, sí. Que ha d'anunciar una mesura...
9: Playlist.
8: Una playlist
9: con las cinco mejores canciones para escuchar si no tienes casa.
8: No,
9: en el número uno...
8: No crec que la gent que no té casa ara mateix estigui per sentir una playlist.
9: Gràcies a mi.
0: Vostè.
9: Oye, ¿por qué no me invitáis un día a tu programa, Ricard? Si me lo paso muy bien.
0: ¿Com?
9: ¿Que por qué no me invitas?
0: Ja el vam convidar i no es va presentar.
9: Ah,
0: sí? Va dir que no podia a última hora.
9: Pues invítame otra vez.
0: Està pendent, Quan vostè vulgui, doncs ja podrà venir.
9: Quan tu quieras.
0: Ha de venir vostè, eh?
9: Claro.
0: Comprometa a venir vostè.
8: Aquí, eh? Aquí a l'estudi, eh?
9: En l'estudi?
8: Sí,
9: aquí?
8: Sí,
9: ui, en l'estudi.
8: On pensava fer-ho?
9: Bueno, pues, a la Moncloa.
8: No.
9: Estaria mal, ahir, no?
8: Així el gest, que vingui vostè, ve aquí.
9: Què eres, Macron?
0: Macron, no. No soc Macron.
9: Entonces, ¿per què queres que venga?
0: Ah, vol dir que ets anar jo?
9: Claro.
0: No,
9: ¿quieres que venir?
0: Bueno, doncs ja ho buscarem forat. Més tema, Jovany.
8: Sí, un altre dels temes del dia és la visita del president Laporta al Tot Costa. Sí.
10: Ale, ale, ale! Ale, ale, ale! Del Barça soc suporter! Sempre t'estimaré!
8: No se sap ni la lletra.
0: Bon dia.
10: Bon dia, Ricard! Voti, voti, voti, madridista, aquí no voti!
0: Sisplau.
10: Voti, voti, voti, Madrid! Els del Madrid som els fills de puta!
0: Calma!
10: Jovany, hòstia, relaxa!
8: No he dit res!
10: Calma!
0: Ha sigut vostè que ha dit que som els fills de puta.
10: He dit que som els fills de puta. Calma, hòstia, calma! Bueno. Hem trencat relacions amb el Madrid, però d'aquí a dir que són uns fills de puta, Jovany, hòstia.
0: Però si no has dit,
10: que...
8: no he obert la
10: calma!
8: Boca.
10: Calma!
8: No he dit res.
10: Relaxa't, home, namasté. Namasté.
8: Namasté.
10: El Madrid s'ha personat al cas Negreira per allargar un procediment que no prosperarà perquè el Barça ho ha fet tot bé.
8: Home, és veritat que tenir el Negreira com a assessor va ser una mica lleig,
0: mira,
8: no?
0: Mira,
8: és una
0: Jovany,
8: mica com...
10: Nosaltres hem aportat les proves...
8: Deslleial, però...
10: Hem aportat totes les proves que, érem, que feien falta i ja estaríem absolts si no fos perquè el Madrid ho està intentant allargar.
8: Ja, sí, això és veritat.
10: Que es preparin. Allà veuran com respon el Barça.
8: Ara.
10: Els implantarem cara, culers.
8: Ara.
10: Muerte, Real Madrid! Bueno, muerte, Real Madrid!
0: President, prou,
10: muerte,
0: eh?
10: Muerte, calma!
0: Escolti, no cridit.
10: Hòstia! Calma, Ricard, calma.
0: No, si és vostè que està cridant.
10: Hòstia. Heu vist lo del Rafinha o no?
0: Sí, ho hem vist.
8: Sí, es veia venir, eh? Rafinha torna a Barcelona per fer-se proves mèdiques després de les molèsties que va sentir en un amistós amb el Brasil.
10: Foda-se, Chelotti! Filo de puta!
0: Escolti,
10: calma!
0: President!
10: Calma, nois!
8: Està insultant a l'Ancelotti, que és un senyor gran.
10: Ja us dic, el Barça el porteu al pit i el porteu al cor.
0: Però si és vostè...
10: I ens emocionem, però calma, nois, calma!
5: Però sí.
10: Hòstia!
5: Tot s'ho fa ell.
0: Per cert, algú li ha dit el...
10: Sí, digue-ho. No, digue-ho, Ricard. Digue-ho. Perquè jo també ho penso.
0: Sí, però és igual.
8: Sí, sí,
0: no,
8: sí,
0: anem a publicitat.
10: El desè aniversari del Tot Costa, la temporada 11, home. On s'ha dit això?
11: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
12: Grau, què et passa?
13: Faig masses coses.
12: T'has de calmar i organitzar-te millor.
13: Només demano que el dia tingui 48 hores, sisplau.
14: Ja, però això és impossible, Grau.
12: Necessites un ajudant? Algú divertit, amable...
13: Esclar, un altre Grau?
12: Buah, oh. Això seria la bomba.
14: Buah, no m'ho perdria per res del món.
12: Un altre Grau?
15: Nova temporada de Projecte Beta. Cada dilluns al Super 3 i a la plataforma 3CAT. Si torna la Champions femenina, tornen les campiones i torna la TDG, la transmissió de la Germà.
16: Amb la primera victòria a la butxaca, el camí cap a Varsovia passa ara per Roma.
15: Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Germà i la narració de Ramon Salmurri.
16: Avui, a partir de les 6, Roma-Barça a l'antena de Catalunya Ràdio.
15: La transmissió de la Germà.
17: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio.
18: Torna al Festival Clàssics, el Festival d'Arts Contemporànies i Pensament de Barcelona del 8 d'octubre al 17 de desembre. Aquesta 8a edició versa sobre la mentida. Una 50ena d'artistes reflexionen sobre l'engany i la ficció a través del teatre, la música, les arts visuals i el pensament. Més informació a festivalclàssics.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
17: Linka't.
18: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
17: Linka't. A Catalunya Ràdio.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Vinga, va, recta final, sí, marcar el telèfon. Què?
5: Ara hem de trucar. Ara
0: de trucar,
5: jo, sí. Perquè jo, escolta, ahir vaig veure lo de la travessa.
0: Ara m'ho explica, un moment. Deixa'm trucar primer la Gemma, que fa 50 anys.
5: Oh.
0: Si diu xiripipi, s'han durat una llangonissa arral de vinyó.
5: També vull una llangonissa.
19: Hola.
0: Hola, Gemma, què tal?
19: Hola, què tal?
0: Com estem?
19: Molt bé.
0: Bueno... És important, avui està bé.
19: És important, sí, sí.
0: Que fa 50 anys.
19: Diuen.
0: Diuen, eh? Doncs et truquem de Catalunya Ràdio.
19: Molt bé, ja t'he conegut.

0: Escolta, quina versió, Gemma, què t'ha semblat?
1: Molt bé, molt guai.
0: Algun missatge moltes a la teva família, gràcies. Gemma, o no, per avui?
1: Moltes gràcies a tots.
0: Molt bé, que vagi molt bé la feina. Una abraçada, Gemma, 50 anys.
1: Gràcies.
0: Adéu, adéu. Què deia,
2: Armínia?
0: Sí, ara puc parlar. Què deia?
2: Sí, no, la travessa que vaig veure.
0: Va veure la gala que vam fer, no?
2: S'han gastat quartos, eh?
3: A la tarda parlarem de la travessa.
2: Ah, mira, sí, clar.
3: Amb dos dels participants, els tiets. Sí.
2: Perquè, què, bueno, vosaltres vau fer allò del Camp Nou. Que quin desastre.
0: La presentació de la programació de Catalunya Ràdio.
2: No hi havia ni un canapé. Però feines em van donar una ampolla d'aigua.
0: No m'estiri de la llengua.
2: Exacte. Bueno, doncs a veure si és... Sí. No?
0: No he vist. La presentació de la travessa no he pogut veure
2: doncs
0: imatges.
2: Mira,
0: no.
2: Perquè això és el que s'hauria de fer a la ràdio de Catalunya, també. Home, de posar una alfombra vermella, de posar-hi com es feia als anys 90.
4: Sí, però hi havia molts...
0: La presentació de travessa és com es feia als anys 90.
2: Bueno, jo dic que no...
0: S'està fotent un jardí, Armínia, que...
2: Sí, una mica.
0: En tot cas,
2: avui... No és el que se va fer al Camp Nou, allò va ser un desastre.
0: Va,
2: però... I punt, amb cadires plegables, no creix això. En una sala sense finestres. No.
0: Bueno, és igual. Garriga, què, parleu de la travessa, no?
3: Sí, amb els tiets, que són un dels participants d'aquests dos primers capítols que ja s'han emès, escoltarem els tiets i parlarem una mica d'aquesta estrena amb l'Àlex Gutiérrez. I avui estrenem secció, anem estrenant seccions de tant en tant. Avui, Arnau París i Rais Esteve, la parella de cuiners més mediàtica de Catalunya, estrenen la secció L'Ingredient. Cada setmana, a través d'un ingredient, explicarem on podem trobar aquest ingredient a casa nostra, a Catalunya, on podem trobar-ne plats en algun restaurant així una mica desconegut, i ens recomanaran un plat que contingui aquell ingredient. Cada setmana serà sorpresa. Per tant, jo no sé...
2: sabem quin és.
3: Jo no ho sé.
2: Vaja.
3: Jo no ho sé, ho anirem descobrint al llarg de la secció.
2: El julivert podria ser.
3: Home, no sé si dona gaire joc al julivert, diguem-ne com a...
4: El fots a tot arreu, però
3: sí,
4: no.
3: Com a element principal, no sé si dona de joc, però vaja, sí, farem avui l'ingredient.
4: Però, Armínia, de veritat.
3: Jo crec que seran una mica més potents, diguem-ne.
2: Ah, bueno.
3: La sal i el julivert són més aviat condiments.
2: Sí, sí.
3: No?
2: Ho fas molt bé.
3: Moltes gràcies.
0: I a la Renaixença, Peyu, què tal?
5: Doncs bé, aquí escoltant-vos. La Renaixença, avui entrevistem en Titot.
0: Home!
5: De Brams, que sabeu que han tornat, Brams.
0: Sí, vam entrevistar l'any passat. Fantàstic, mira, està en forma, eh?
5: Bé, sí, sempre que l'entrevista es dona algun titular, el Titot, sempre. I dediquem el capítol a les ulleres de sol. No sé si sou usuaris d'ulleres
0: sí.
5: de sol. Sí?
0: Sí.
5: A mi no m'hi he adaptat mai.
3: Però ni per conduir?
5: No, trobo que em treuen part de la realitat. Em sento com que em falta informació.
3: Oh, però sempre prefereix enlluernar.
5: Exacte, prefereixo enlluernar, sí, resistir. És una mica això, m'agrada patir sí. conduint.
2: Escolta, i el cangrijo, què és això que veig a la tele 3?
0: Cangrijo, no sé què és.
2: Una veu contra Rodalies.
3: Ah, mira, que noi el vaig entrevistar jo l'any passat.
0: Va entrevistar el Garriga.
4: És una persona.
3: És un noi que acumula denúncies a Renfe.
2: Ah, mira. Molt bé.
3: En tenia com 100 i pico.
2: Ai, l'Empar. Ai.
0: Doncs fins aquí les...
4: Va comentant tot el que veu a la tele, Armínia.
3: No, ja t'ha tret el Peyu, així de cop.
0: Fins ara, Peyu.
5: No, cap problema. Fins ara, la Renaixença.
0: Són les 12.
6: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
7: Bon dia, us informa Joan Bota. Israel confirma que un vol amb destinació a aquest país procedent dels Emirats Àrabs Units s'ha desviat cap a l'Aràbia Saudita després d'emetre senyals d'emergència arran d'una baralla física entre els pilots. L'aparell que transportava 150 passatgers israelians hauria fet un descens sobtat i ràpid de 4.000 metres en menys de 30 segons abans de llançar un primer

0: senyal d'emergència. Poc després n'ha enviat un segon que indicava una possible interferència il·lícita. Una passatgera ha explicat després d'aterrar que s'han sentit crits abans que un home armat amb un ganivet hagi obligat un dels pilots a estirar-se a terra. Segons aquest testimoni, hi havia sang arreu de l'aeronau, una declaració consistent amb la fotografia difosa a les xarxes socials i suposadament feta des de l'interior d'aquest avió que mostra la camisa d'un passatger amarada de sang. Els senyals d'emergència han desencadenat un important dispositiu de seguretat a Israel. És un país que no manté relacions diplomàtiques oficials amb l'Aràbia Saudita. El govern israelià assegura que la situació està sota control, que tots els passatgers es troben bé i que treballa per repatriar-los. Més notícies, Natàlia Ramon.
1: Esquerra Republicana manté la mà estesa al govern de Salvador Illa, però li exigeix que compleixi, sense més demores, tots els acords d'investidura. En cas contrari, el principal soci d'Illa ha advertit que el futur de la legislatura pot trontollar. El Parlament segueix la segona jornada del debat de política general amb la intervenció avui dels diferents grups parlamentaris. Anem cap al Parlament. Marta Corbalà, bon dia.
2: Hola, bon dia. Esquerra ha pujat el to contra el president Illa i l'ha acusat de mala gestió, de no tenir ambició ni nacional ni social i de manca de lideratge polític. Malgrat això, el republicà Josep Maria Jové li ha mantingut la mà estesa si compleix els acords tancats amb el seu partit. Illa s'ha compromès a complir-los.
3: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres. Perquè sense complir els acords signats no podrà tenir-ne de nous i l'estabilitat que tant desitja trontollarà, perquè se li acaba el temps.
4: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura, que s'estan complint, estem aproximadament a meitat de mandat i tenim aproximadament una meitat dels acords ja complerts i treballant en la resta d'ells.
2: Esquerra també ha demanat al president Illa que afronti sense més demores la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol. Marta Corbalán, Catalunya Ràdio, Parlament.
0: El Ministeri de Defensa espanyol ha remès a la Fiscalia i al jutjat de Guàrdia de Ceuta un informe d'Amnistia Internacional on es denuncien tortures i vexacions de militars a migrants. L'ONG considera que hi ha un patró de conducta per part dels soldats espanyols consistent en pallisses, assetjament, humiliacions, robatori de diners i confiscació i trencament de mòbils. En alguns casos, els militars ho van justificar dient que tenien ordres per fer que no se sentissin còmodes. Amnistia assenyala sobretot els membres de la Legió. Per intentar aclarir els fets, el departament que dirigeix Margarita Robles ha obert una investigació interna.
1: Pamplona acollirà la gala dels Premis Goya del 2027. Això serà el 6 de febrer. Ho ha anunciat aquest dimecres la presidenta de l'Acadèmia de Cine Espanyola, el president, volíem dir, Fernando Méndez Leite. La capital navarresa agafarà així el relleu a Barcelona, que va ser l'última seu de l'edició dels guardons. La cerimònia manté el caràcter itinerant per portar la festa del cinema estatal a diferents punts del territori. El 15 de desembre s'anunciaran els nominats dels Goya, en què La Bola Negra parteix com a màxima favorita, seguida de prop per El Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen.
0: Esports, o del Serra.
5: Rafinha torna cap a Barcelona i no jugarà amb el Brasil al proper amistós previst per aquest dissabte per evitar riscos. El davanter brasiler li farà més proves a l'arribar per saber quina lesió es va fer en el partit d'ahir davant Austràlia, en què va haver de ser substituït al descans per culpa d'unes molèsties a la cuixa. Els primers pronòstics parlen d'un edema a la cuixa dreta. Lamine Yamal s'exhibeix amb dos gols i una assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1. També van ser titulars els blaugrana Cubarsí i Fermín, així com els catalans Cucurella i Pubill, que va marcar un gol. Pedri i Rodri van jugar a la segona part i també el català del Liverpool, Víctor Muñoz. També va marcar el blaugrana Anthony Gordon en la República Txeca 0, Anglaterra 2. El Barça femení juga aquesta tarda al camp de la Roma en partit de la segona jornada de la Champions. El partit començarà a 6:45 i la TDG de Catalunya Ràdio serà a partir de les 6.
6: Fins aquí les notícies.
7: La solució, amb Elisenda Carot.
8: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
9: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
7: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
10: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
7: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
11: I si fas la ventana en donarien alguna cosa, no?
7: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
12: Codi civil del calçot.
13: Sí? Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
7: La solució. De dilluns a divendres d'1 a 2 del migdia amb Elisenda Carot.
6: La solució.
14: Passa-ho.
15: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
16: Darrere d'un suc de poma ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments ecològics produïts sense adobs ni fitosanitaris de síntesi química, sense conservants ni additius artificials, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
18: Finança les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
17: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
18: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
17: Consulten les condicions i exclusions al corteinglés.es.
19: A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. No t'encallis amb les mates, amb la història, amb la química. No t'encallis amb les llengües, amb l'economia, amb la literatura. Sigui quin sigui el dubte, repte o problema, tens vídeos que t'ho expliquen de manera fàcil, ràpida i en català, i supervisats per mestres i professors.
20: Ciutadans de Catalunya.
21: No us ho creureu. És més fàcil del que et penses.
22: Sorpresa.
23: Així que som-hi. A practicar.
20: T'acompanyeu?
19: Pregunta, inspira, aprèn. A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. Amb 3CAT Campus. Disponible a la plataforma 3CAT, a YouTube i a les xarxes socials.
24: Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
25: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
26: Déu vos guard!
27: He vist el batlle!

0: Les ulleres de sol...
1: No m'agraden gota, Peyu.
0: No ens importa, tampoc, Xuriguera.
1: No, és que no puc, eh? No puc amb les ulleres de sol, eh?
0: Per què?
1: No, és que hi ha gent que les porta fins i tot de dins a dins, eh?
0: Això sí.
2: Dins d'on?
1: Collons, a dins dels puestos, eh? Als restaurants, per exemple.
3: Bueno, perquè potser són secs, pobra gent.
1: No, no són secs, no. Són xulos, són.
3: Tens tota la raó, Xuriguera, la gent que porta ulleres de sol amb interiors. Mira, és per aparentar el que no són.
0: Ara.
3: Això ho porten, sobretot, cantants
0: sí.
3: I cocainòmens. Valgui la redundància.
0: De veritat. He de dir, Xuri, que tens raó, amb aquest s'estic amb tu. S'ha de ser bastant idiota per anar amb ulleres de sol en interiors, a no ser que tinguis algun defecte físic que t'obligui a anar amb ulleres de sol, llavors...
1: Sí, el cervell tenen el defecte físic.
0: Bueno,
4: hòstia,
0: bueno,
4: aquest una vegada em va fotre una allà en un restaurant.
0: Ah, sí?
4: Hòstia, hòstia, vam entrar allà... Sí, hi havia un tio allà, d'això, va agafar així per darrere el clatell.
1: Per darrere el clatell?
4: Placa!
1: A sobre el plat de...
4: A la taula, i amb el cotxe allà així.
1: Sí. I li vaig dir, què? Els veus bé, els espaguetis, ara? Els veus bé?
0: Eren espaguetis, és veritat, això no és veritat.
4: Sí que és veritat. Sí que és veritat. Anàvem de bolo. Sí. Anàvem de bolo.
1: Vaig agafar, i vaig... Pa! Ja! Mira els espaguetis, eh? Els veus, no, ara? Diu, no els veia abans i tampoc els veig ara. No, perquè era ben seco, però...
4: Aquell dia es va equivocar fort.
1: Sí, però per un cop que passa, deu que l'encertis.
4: Sí, sí, sí, sí.
3: Però que allí vas acabar el calabosso que allí, eh?
1: Sí, bueno, perquè també vaig insultar el
0: pare. Bueno, prou.
3: És igual.
0: Quedareu parats perquè els primers que inventen unes ulleres de sol per protegir-se del sol són els esquimals, que es veu que sí. No es pot dir esquimal, perquè és ofensiu. Però...
3: Sí, sí que es pot dir perquè no ens escolta cap esquimal.
0: Bueno,
3: ja t'ho puc confirmar.
0: Segurament que no.
2: Però esquimal
0: no
2: és ofensiu, si dius, esquimal.
0: Perquè és... No sé.
1: Esquimal cara girat, llavors seria ofensiu.
3: O si dius esquimal...
0: Sí.
3: Sí. És ofensiu.
0: No em despisteu del guió, sisplau. Al voltant del segle XIII, els inuits i altres pobles indígenes de la...
3: Això?
0: Inuits.
3: Qui són aquests?
0: Els esquimals.
3: Ah, vale.
0: Era per no tornar a dir esquimal, hòstia. Bueno, doncs aquesta gent, els esquimals...
3: Ara, home, deixa't estar d'hòsties.
0: Per protegir-se del reflex del sol, sabeu, el Pol Nord allà reflexa molt el sol.
4: Hòstia, i tant,
0: horrible, no?
4: I tant.
0: Llavors, atenció, van fer unes ulleres de sol que era... Es ficaven un tros d'os d'ullal de morsa a l'ull, completament opac, i llavors hi feien un foradet petit, una raieta de 2 mil·límetres, i... miraven per allà, diguéssim. És un foradet que... Bueno, era com mirar la vida des d'un foradet de 2 mil·límetres. No entraven en els rajos de sol, tampoc hi entrava gaire res més. Vull dir que és una cosa...
3: Que t'anava a dir.
0: Vull dir, no us les poseu per anar 180 per l'AP7, tampoc, aquestes. Són unes ulleres de sol una mica rudimentàries. A Europa, els primers a portar-ne van ser els venecians, aprofitant la indústria del vidre de Murano, doncs també per protegir-se del reflex del sol dels canals de Venècia.
4: És bo, això. Imagina't, les primeres ulleres de sol que s'inventen no són pel sol. Són pel gel i per l'aigua. Saps què vull dir? I diu ulleres de sol. S'haurien de dir ulleres d'aigua o ulleres de gel, però no de sol.
0: Sí, tens raó.
4: M'entens o no?
0: Sí, sí, t'entenc.
4: La reflexió que he fet?
0: Sembla una merda de reflexió, però l'entenc.
4: Ah, doncs jo pensava que m'hauria d'acabar aplaudint.
0: Però és el reflex del sol sobre el gel o sobre l'aigua.
4: O el reflex.
0: Bueno, m'entens o no? Escolta, quan les ulleres de sol es posen realment de moda és als anys 20, que els anys 20 del segle passat, parlo, sobretot gràcies a les grans estrelles de Hollywood, que les posen de moda. D'aquesta època s'ha de destacar un nom, que és un senyor que es deia Sam Foster.
4: Hòstia, boníssim. Els he vist totes les pel·lícules.
0: Ah, sí?
4: Hòstia, en sèrio, eh? Hi ha aquella que surt allà...
3: Sí, eh?
4: Mor la dona.
3: Agradava que era bon actor, eh?
4: Hòstia, aquell tio, un paper dramàtic.
0: Bueno, és que no era actor, eh, Sam Foster, no. Aquest home fabricava pintes, eh?
4: I unes pintes ben parides, puti, aquell tio.
0: Als anys 20 es va posar de moda que les dones portessin els cabells curts i va baixar dràsticament...
3: El pentinat de la garçon.
0: Sí, exacte.
3: Es deia així.
0: La demanda de pintes va...
3: El pentinat de la garçon.
1: Tot lo francès ho portes tu, eh?
0: Sí, sí, sí. Va baixar la demanda de pintes, llavors aquest home va dir que, hòstia, amb la mateixa pasta que feia les pintes, va dir, faré muntures d'ulleres de sol. I es va fer ben milionari, eh? De fet, la seva empresa, Foster Grand, és una multinacional que fabrica ulleres per tot el món i que encara existeix a dia d'avui, eh?
3: Molt interessant.
4: Si et dius gran...
0: Sí, sí, sí. Tant pot ser actor com fabricava pintes i ulleres, el que sigui. Foster Grand. Carles Xuriguera, Fel Feixedes Gran, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díez, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un boig conegut, Peyu. Uh-huh. Un home que porta 36 anys al capdavant d'un grup que ha marcat història al nostre país. Però amb això no n'ha tingut prou. Així que no només és cantant i compositor, sinó que també és escriptor, actor, dramaturg i ha fet aparicions en política. És tan de Berga que ha decidit renunciar a feines per no perdre's la Patum, que és el lloc on, el 2005, van posar el que semblava ser el punt final del seu grup. Però a dia d'avui podem dir que això no és així, i encara els gaudim dalt dels escenaris catalans.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Titot! Bravo!
2: No pot ni tocar.
0: S'ha presentat, pels que només ho escolteu per la ràdio, ha fet una entrada triomfal per la porta amb ulleres de sol posades.
3: Hem dit que era propi de cantants sí. I cocainòmens. Doncs ja
4: està tot.
0: Ja el tenim aquí.
5: També canto.
0: Sí.
3: Ah, vale.
4: Ui, mare, com estem.
0: Què has menjat avui per esmorzar, Francesc?
5: Res. I per culpa teva.
0: Ah, sí?
5: Home, sí. No, perquè sabia que m'ho preguntaries i llavors la pressió...
0: De què
5: perquè,
0: contesta?
5: Què dic? I perquè, clar, segons què digui, quedo d'una manera o d'una altra, no?
0: Correcte.
5: No, uns peus de porc, no sé... No.
0: Què sols esmorzar, però?
5: Res. Tampoc he fet cap sacrifici.
0: Ja. Francesc Rivera.
5: Sí.
0: Titot, eh?
5: Sí, sóc.
0: Et molesta que diguin Titot o...?
5: No, hauria estat tot el dia emprenyat.
0: Clar, perquè ja és...
5: Ja és el que la gent...
0: Quan neix aquest nom? Quan neix?
5: De petit.
0: De petit ja t'ho deien,
5: sí,
0: eh?
5: Sí, d'adolescent i d'això ja m'ho deien.
0: I de què deriva?
6: Home, Peyu, tu què et sembla?
5: No, és una broma de nens, diguem. No, de nens que ja comencen a ser adolescents.
0: D'acord.
5: I es foten mitja ampolla de moscatell, se'ls hi posa tot això vermell.
0: Val.
5: Cada vegada, no? Tot el...
0: Ah, eh? I llavors...
5: Com els titots.
0: Vas titot, vas titot.
5: Vas vermell com un titot.
0: Vas vermell com un titot. Estic, eh? Menys mal que ve d'aquí, doncs.
5: I si no ve d'aquí, ja us heu colat.
0: Correcte. Escolta, creus que Brahms és un dels únics grups del panorama musical català que d'alguna manera, com ho podríem dir, no s'ha venut a la indústria, s'ha mantingut fidel als ideals una mica?
5: No, perquè n'hi ha d'altres. I nosaltres no ens hi hem venut, potser tampoc perquè tampoc hem tingut cap oferta.
0: Parlem-ne de...
5: No, però ara podem dir que no ens hem venut.
0: No us heu venut, home.
5: Tot ha sigut bastant una ruïna.
0: Sí.
5: Sí. Però...
0: Home, en algun moment us hi devíeu poder guanyar bé la vida. Bé, normal.
5: Qualsevol altra feina,
0: sí.
5: Normal, vèrem fet el que fèiem en el millor moment.
6: Però no t'ho haguessis passat tan bé.
5: Ah, no.
6: Ah, amigo.
5: No, d'altra feina, llevar-se d'hora, aquestes coses.
0: No, no us llevàveu pas d'hora.
5: No, ens llevàvem d'hora.
0: No.
5: Hi havia dies que sí, ja està, dies que no.
4: Hi ha dies de tot.
5: Hi ha dies de tot, va com va.
4: Sí, senyor.
0: Qui sou? Sou una colla d'amics? Sou...
5: Al principi érem la colla de... que ens trobàvem al bar una mica, no?
0: Sí.
5: Què fem, no? I vam muntar una mica el grup perquè teníem ganes d'explicar coses, sobretot, no? I un altre, doncs, vam muntat un fanzine, no?, que es feia abans. Ara ja no existeix, això, no? Bueno. Ara seria un podcast, no?
0: Un podcast. Ara faríeu un podcast.
5: Els amics fèiem un... No, i llavors, en aquell moment, teníem... Hi havia un grup que s'estava dissolent, que es deien Els Pots Comptar, no? Que Pots Comptar.
0: Ah, sí.
5: I llavors, una mica de les cendres d'això, vam muntar el grup amb tot de cançons que ja teníem fetes, que les fèiem amb jo i amb algun altre amic per cantar-les a la taverna, un bar de Berga que es deia La Taverna, i on anàvem els dissabtes a sopar, i cantàvem allà, amb una taula llarga, diguem, i fèiem cançons noves. Fèiem
0: això deu passar encara a Catalunya, això? Hi ha jovent ara que es troben al bar i canten les seves cançons...
7: Sí, s'intenta.
0: Sí?
7: Sí, home, sí. S'ha de recuperar.
6: Oh, clar, bé, en nom
7: sí,
6: dels joves.
7: Sí, no, tampoc.
0: Bueno, hi ha tot el món aquest de la glosa, no?, també, sí. Que s'està tornant a posar una mica de moda. Sí, sí. Tu en saps, d'això, també, Francesc?
5: Ho havia fet.
0: O havies guanyat algun concurs i tot?
5: Sí.
0: No?
5: Sí, sí. Algun any espolla, allò que feien el concurs del combat de glosa i aquestes coses, sí.
0: Sí, sí.
5: Sí, sí, està bé.
0: Doncs mira, el jovent, que s'hi animin.
8: I tant.
3: Home, no? I tant.
0: Fa pinta de que sou gent que us agrada celebrar les coses, diguéssim, els de Brahms.
5: Sí, passa que tenim poques oportunitats
0: sí.
5: per celebrar coses.
0: Són però... tristes les vostres lletres, una mica.
5: Molt.
0: Perquè no. només parleu de Catalunya.
5: Sí, però no, jo crec que és més l'estigma, eh? Perquè yeah. tenim la fama aquesta, però en definitiva... si miréssim estrictament les lletres que són...
0: Hi ha una mica de tot.
5: Sí.
0: Hi ha de tot.
5: Passa que ja et quedes amb el...
0: Tens controlat quina és la cançó de Brahms més escoltada? Ho saps, això?
5: Sí.
0: Quina?
5: La història d'Espanya explicada pels espanyols.
0: I tant, que sona així.

0: No faríeu pas una cançó de història de Catalunya explicada pels catalans?
1: Sí, però jo ja t'he dit que no, que en general és l'estigma de cançons polítiques. Ara me n'has posat una i casualment...
0: Home, és la més escoltada.
1: No, si jo no posessis una altra, casualment també ho sabia.
0: Però és un estigma, és una sensació. Sí. Ostres, la dels catalans no està previst fer-la, història de Catalunya.
1: No està, sí, però quan tinguem alguna mica més interessant per explicar.
0: Que no ens torni a quedar una cançó trista.
1: Sí, sí, perquè la tenia mig fer i llavors... Sí. L'última estrofa, que era la bo, llavors vam haver de... Està mig gravar.
0: Tu ets músic, escriptor, actor, dramaturg, has passat per la política local. De petit, què volies ser?
1: No sóc res de tot. Bueno, sóc un impostor, però... Que...
2: Au, va, home, tanta modèstia, no, eh?
0: Escolta, que tu, quan vas estar a l'Ajuntament de Berga, pel que tinc entès, vas reduir un 40% el deute municipal.
1: Puta. Sí, sóc garrepa de mena, i llavors ho vaig portar a la meva idiosincràsia al govern municipal.
3: I vas enfonsar Berga.
1: Sí, estava fet un desastre. Tot cinxat, deixat...
0: No, però vull dir que tot ho has anat fent i ho has fet bé, eh? Vull dir que no sé què volia ser quan eres jovenet.
1: Si vols que digui la veritat, no me'n recordo, perquè fa tant temps que no me'n recordo.
0: I què t'agradaria ser ara, si no...
1: Jo tinc la sensació que ho he d'acabar fent una mica tot, no?
0: Ja.
1: Però passa que ja... Hi ha un moment que dius, hòstia, no sé si una vida donarà de si...
0: T'agrada tot una mica.
1: Sí.
0: A mi també em passa.
1: I viure tot, hòstia, allà, algun temps hi hauria d'anar a viure allà, també, no sé
0: sí,
1: què.
0: Sí, perquè t'has bellugat molt, també.
1: Sí.
0: Has estat Portbou, no?
1: Sí.
0: Ara a Vilajuïga.
1: Sí, a Lleida, Girona, sí. Palma... Sí.
3: Però és perquè et fan fora dels llocs, o com va?
1: No, saps què passa? Sempre has de tenir un paradís, no? Algun lloc de referència que diguis, el dia que m'emprenyi de tot, me'n vaig allà.
0: Sí.
1: Passa que quan em vas allà, ja no llavors va. La cosa de cau... I
0: escolta, tot. Com vau viure al final, el 2005, amb el concert de Sempre Més? Baixes aquell moment de l'escenari i dius, no hi pujarem mai més, o ja deies, va, igual tornarem?
1: No, perquè nosaltres ja teníem engegades altres coses,
0: sí.
1: No? I llavors les fas, i després doncs, les deixes de fer, algunes perquè no funcionen, d'altres perquè et canses, i ja està. Quan vam plegar, nosaltres pensàvem que plegàvem del tot.
0: Sí.
1: Passa que després... Dius, bueno, tampoc ens va donar permís ningú per plegar, ara no sabem a quin art li demanar permís per tornar, no? I llavors, doncs... I hi ha previsió perquè no poguessin dir, és que jo vaig pagar i va a l'últim concert. I costava 2,50 € l'entrada a l'últim concert. No, perquè si venia, començava a venir gent, que ens torni els calés!
3: Com pugueu fer? Qui tens?
1: Amb cellos.
0: Tinc entès que llavors tampoc no es van validar les entrades i va entrar qui va voler, també.
1: Què ficaràs? Algú a la porta?
3: Havíeu de fer calés per força. Per força havia de fer.
2: És impossible fer quartos.
1: No, impossible. És que si fas calés... Merda.
0: Malament.
2: Això és matisable.
1: Un negoci, si fas calés... Algú falla.
0: Sospita. Hi ha alguna cosa que no va bé. Aquest 2026 heu tret un nou disc de 5 cançons que es diu Tornar-hi, tornar-hi, tornar-hi.
1: No són polítiques, tampoc.
0: No?
1: Res a veure.
0: No. Res, eh? Brahms tornarà fins que Catalunya assoleixi la independència o com anireu fent això? Aquestes ganes de tornar ara, d'on han sortit?
1: No, les ganes de tornar era sobretot perquè havien quedat una sèrie de coses que nosaltres teníem ganes d'explicar-les. No?
0: Sí.
1: I de fet, sempre que vam anar traient discs és perquè teníem ganes d'explicar coses i ara no hauríem tingut de fer-ho, perquè tampoc hi havia ni cap discogràfica darrere, ni cap companyia, ni es formava part de cap estratègia.
0: Us venia de gust.
1: Havíem de dir una sèrie de coses, vam dir, les diem, les gravem, fem 4 concerts per pagar la gravació...
0: I fora.
1: I perdem poc.
0: I perdem poc.
1: I ja està.
2: La idea empresarial aquesta, eh? Sí. Perdre-hi poc, eh?
4: Sí. Això és un bon negoci. És un bon negoci, segons ell.
1: Sí. Quan vas a perdre-hi poc...
0: És perfecte.
1: Malament,
4: malament, també t'ho dic.
2: Normalment perds molt.
1: Quan l'objectiu és perdre poc, malament.
0: Hòstia de Déu, escolta. Trobes a faltar que es diguin una mica més de coses a les cançons que sonen ara?
1: Sí, això sí.
0: Sí, eh?
1: Això sí, perquè... Tampoc és que...
0: Tot i que no feu cançons polítiques, com ja has remarcat.
1: No fem cançons polítiques, com ja he dit. Però sí que és cert que hi ha... Jo trobo que quan algú es posa a cantar,
0: sí.
1: No? I em reclama l'atenció, doncs espero que em digui alguna cosa. No? Llavors, quan no em diu res, em sap greu. Bueno, em sap greu. Digo, si em dius alguna cosa, digue'm alguna cosa. No m'expliquis no res, no?
0: Sí.
1: I el no res està molt extès, perquè també és una manera molt còmoda. I també et diré que és una manera de no buscar-se problemes.
0: Sí,
1: no? Perquè
0: sí.
1: moltes vegades dir, nosaltres sí. ens hem trobat en
0: sí, molts
1: llocs. No, escolta, ui, no, saps què? Aquests altres...
2: Això perquè... també passa en altres sectors,
1: en que, si ves...
2: no només en el de la música.
1: Sí, sí.
3: Però tu no.
1: No,
0: no, no. No.
1: Tens totes les portes obertes.
0: Uh-huh. No, tens ganes de mullar-te una mica, Tito, o no? Parlant d'aquest tema. Hem preparat un joc.
1: Ah,
0: un joc.
1: Vinga.
3: Sí, sí, com... vinga.
0: Ets un tio que...
1: no és el, aquell de les somelles, de les cabres i d'allò, eh? Perquè ho vaig estar practicant.
0: No.
1: No, no, no. Perquè, digue, almenys sabia com va.
0: No, no, no, no, no. És un joc que jo aniré traient personatges. Tenim un, bueno, uns números, 1, 2, 3, 4, 5 i 6, i tu me'ls has d'ordenar segons els que et facin més ràbia, diguéssim.
1: Per ràbia,
0: en la
1: eh?
0: Primera posició, el que tu odiaries més, i en l'última, el que estimaries
1: jo
0: més.
1: Jo sóc incapaç d'odiar, ja t'ho dic ara, eh? Oh.
0: Doncs el que li tens... El que li tens...
5: Menys apreci.
1: Menys apreci.
0: Menys apreci, el que li tinguis menys apreci. Vale? Mira, començarem. La gràcia és que tu no saps qui surt. Llavors, cuidado on posiciones cada personatge. Miquel Valls.
1: Miquel Valls. Ah, però clar, pot ser molt pitjor.
0: Exacte. Perdó, li dic Miquel, molt, molt diu tant que li dic Miquel i es diu Manel.
1: Sí, sí. Manel Valls.
0: Sí.
2: No de fet, crec que es diu Manuel.
0: Manuel.
1: Posa'l al 4.
0: Al 4, eh?
2: Al 4.
0: Hòstia.
2: Però qui penses que sortirà aquí, ara?
0: Ets molt previsor, trobo.
2: Felip sí. 5, eh?
1: Bueno,
0: el 4.
1: Jo...
3: Es pot canviar després? Vull dir, si surt algun altre que...
1: A veus?
0: Felip 6, eh?
2: 6, eh?
1: Posa'l al 5.
5: Ai.
0: Menys que Manuel
1: Home,
0: Valls.
1: Home, aviam si sortiria jo al final i quan només en quedi un.
0: Escolta, però...
2: Te l'estàs jugant molt, eh?
1: No, bueno...
0: Ho has entès bé, eh? En primera posició, el que et faci més ràbia.
1: El que fa... Ah, no, al revés.
5: Oh. Ai,
1: no.
5: Ara, no, Maria. Ja m'ha començat.
1: El tarat aquest, el 2. I l'altre...
2: Quin dels
3: quin dos? Dos tarats?
1: El tarat de sota.
0: El de sota, el 2. Sí. Vale, vale.
1: El nulo.
0: Felip 6è, en la posició de segon sí. més odiat per...
1: I l'altre, el tercer.
0: I el tercer.
2: Ara hi ha quatre més.
0: M'estava espantant, m'estava espantant. Ara, Pilar Rahola.
2: Ara dirà, posa la
0: no és fàcil, eh? No és fàcil, el joc no és fàcil. No és fàcil, eh? De moment tenim el rei en segona posició, Manuel Valls en tercera.
4: Pot moure posicions?
0: No, no, no, no. Un cop decideix,
1: moure, eh?
0: Ara ja està.
2: És molt difícil, és molt difícil.
1: Ara és molt difícil.
0: Sí.
1: Ara...
3: Fota-la a sobre de Manuel.
1: Però, clar, ara pot ser que vinguin bellíssimes persones.
0: Sí,
3: també.
0: No? Jo ho posaria al 4.
1: Sí, però jo seguiré aquest consell, eh? Sí. Que ara ja ho moria una mica.
0: Ara tenim Sílvia Orriols.
5: A
1: l'1.
0: A l'1, eh? Ara ja hem perdut...
1: Tota l'oportunitat.
0: Ja no, anava a dir l'audiència del programa.
2: 10.000 oients pel cap baix se n'han anat a tomar pel cul. No passa res, i tot. Els recuperarem.
0: Quants? No passa res, ja els havíem perdut. Des que vam fitxar en Joel, que els hem perdut. Llavors tenim...
1: Ja no ho saben.
0: Pilarín Vallès.
1: Home... No m'ha fet res, pobre.
3: Com que no ha fet res, perquè ha arribat
1: a treballar? A mi no m'ha fet res. No tinc res en contra. Dibuixos molt macos.
0: Sí.
1: Aviam qui serà l'altre.
0: Ara, aviam qui serà l'altre. Jo el veig des d'aquí.
2: Quins nervis, és molt guapo.
0: Ens queden només dues posicions, cinquena i sisena, de menys a més odiat.
1: Bueno, però...
3: A mi la Pilarina em va tirar els trastos, eh?
1: Sí. Doncs llavors fica-la al 6.
0: Mentira. Al 6, eh? Al 6...
5: Sí, sí, aquí.
0: Seria la...
2: És veritat.
5: Per tant,
0: seria el personatge més estimat per el Titot, seria la Pilarín Vallès, de moment.
2: De moment.
0: Crec que ara ve Jordi Pujol.
1: Bueno, no
2: doncs mira. Triar.
0: En cinquena posició. No t'ha quedat malament, eh? I tot?
2: T'ha quedat una cosa apanyada.
0: T'ha quedat sí, un quadro... Sí. El vols pel quarto de casa?
1: Hòstia, que vols que tingui mal son.
0: Sí, que el vols penjar allà a l'habitació. Bé, es canta igual a punt de fer 60 anys que amb 20 i pico, que és quan vas començar.
1: Home, no ho sé, espera, que falta molt temps d'això.
0: Bueno, quants en tens ara?
1: 59.
0: 59.
2: Hosti, quin tio.
0: 59, eh.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Titot, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangurissa ral d'Avinyó, gentilesa de...
7: Vega!
0: La paraula d'avui és flotó. Flotó. A. Flotó. Sensació d'inflamació estomacal que es dona sobretot després d'haver fet un àpat copiós.
3: Cada any per Sant Esteve menjo 14 canelons, però aquesta vegada, noi, m'ha quedat un flotó que em sembla que els vomitaré.
0: B. Flotó. Petita flota o grup, però no gaire nombrós.
8: Estava aparcant i vaig cardar hòstia el de darrere. No hi havia ningú, però de seguida va aparèixer un flotó de xafarders, aviam què havia passat.
0: O C. Flotó. Estri massís, però flotant, que hom utilitza per sostenir un cos damunt l'aigua, normalment utilitzat pels socorristes.
9: Jo és que quan era jovent neta volia ser com la Pamela Anderson, no? I córrer per la platja amb aquells pits i aquell flotó de color taronja.
0: A, B o C? No és fàcil, eh?
1: No és fàcil, no. I em preparava per això, però només vaig arribar a la D. M'estava llegint tota la merda. Però és llarg, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Però et vas entretenint.
0: Va venir l'Enric Gomà, que el vam entrevistar, i va dir que es llegeix els diccionaris i que lletra a lletra, i vinga, paraula a paraula, i anar-li fent, eh?
4: Sí, sí, sí.
0: Complicat. A, B o C?
1: No ho sé, però diré la A.
0: Doncs és la B.
3: Era difícil.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Escolta'm, no t'endús la llangonissa, la sortegem entre la gent del públic. No marxaràs sense abans cantar-nos una cançó. Titot, avui amb la Laia Gluck i l'Arnau Tordera, ens interpreta A cada enterrament.

0: deixin en pau.
1: Penses que els de la Renaixença hauríem de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari.
2: Les ulleres de sol em costen a mi.
3: Què et costa?
2: Em dóna la sensació que no percebo la realitat com és, que em treuen informació.
3: Doncs hauries de saber que si portessis ulleres de sol,
2: sí,
3: series molt més atractiu.
4: T'has tirat els trastos al jefe?
5: A tothom. A tothom.
3: Escolta, no, però no ho dic jo, eh? Ho diu un estudi científic.
2: Ah, sí. Mira,
3: concretament, una professora de la Universitat de Nottingham,
2: sí,
3: aquesta dona afirma que les persones amb ulleres de sol són més atractives, però objectivament parlant.
2: Mira.
3: I això passa, bàsicament, per dues coses.
4: Això, perdona, eh? Vull dir...
3: Què?
4: No ho diu una professora de no sé on?
5: De Nottingham.
3: És un estudi científic.
4: Un estudi d'una senyora que això es diu aixecar un dia al dematí... Bueno. Dius unes bestieses a ratos.
2: És una professora.
3: Mira, bestieses altres que fan estudis sobre la menopausa amb homes.
2: Això
3: però
2: també va passar.
3: És una gran
5: això has fet tu, Fel.
4: Però estudien a mi com si ho hagués fet jo.
5: No sabia que feies
6: estudis.
7: Home, ho fa com a hobby.
3: Això no. Això és un estudi objectiu que parla, no, per exemple, la primera cosa que et diu l'estudi aquest és que fa augmentar la simetria facial. La simetria facial.
2: Simetria. I la simetria... Que tinguis un costat igual que l'altre, Xuriguera.
3: És atractiva.
5: No la tinc mai res igual,
2: Joan. No, ja t'ho asseguro jo.
8: Està sobrevalorada, la simetria.
2: Sí.
3: Ah, sí? Per què?
8: Jo no ho soc, que soc ben guapo.
2: Ara.
3: Depèn de quina banda et miris.
8: Bueno, clar, aquesta és la gràcia.
3: L'altra cosa que...
2: O sigui, les ulleres milloren la simetria,
3: sí,
2: i què més?
3: I també que potencien el misteri.
2: Ah,
3: i això també et fa ser més
5: mar, guapo. Això, misteri, això diu aquesta dona.
3: Misteri. Aquí,
5: nois,
3: sí.
5: Aquesta professora del Nottingham aquest, l'agafes pel clatell i evita, pum, sobre la taula.
9: Mira els espaguetis, senyora, mira els espaguetis.
7: Qui té una bona anècdota amb això de les ulleres de sol és en Paul David Hewson.
8: Paul David Hewson?
3: Què has dit?
2: Qui és aquest?
4: És de Tottenham?
8: El cantant d'U2.
7: En Bono, correcte.
8: En Bono.
7: Sí, aquest és el seu nom real.
3: Es diu...
7: Paul David Hewson.
2: En Bono, eh?
7: Sí.
8: Bono, el Bono.
2: Sí.
8: Bueno, jo ho he llegit el guió, eh? Però...
5: Hòstia, però trobo que canviar-te Bono per... Saps? M'agrada molt més...
3: És molt difícil de dir.
2: Paul David Hewson.
5: Ja, és molt ben perill que
7: Bono. Ho està jutjant des de la perspectiva catalana.
2: Exacte.
7: Però pels del Regne Unit, el terme Bono els crida molt més l'atenció. Bé, la qüestió és que l'any 1999 va fer una visita al Papa, que en aquella època Xuriqui era.
5: El quin any...
2: 1999.
5: Joan Pau II.
7: Correcte, Joan Pau II.
2: Sí, que és, i bé, no hagués dit jo i tot, eh?
7: Estaven parlant de les seves qüestions íntimes i es va adonar que...
2: Íntimes?
7: Bé, qüestions privades, en tot cas.
8: Ah, vale.
7: I es va adonar que...
8: Doncs digues privades, millor, perquè si no queda raro.
2: Sí. Vale.
7: Bé, entès, tot allò íntim és privat. No, no cal ser una cosa sexual, la intimitat.
3: No avancem.
7: La qüestió és que estaven conversant i en Bono es va adonar que no estava per ell, sinó que s'estava fixant tota l'estona amb les seves ulleres, aquestes ulleres de sol... Amb el vidre colorejat de color blau.
2: Sí.
7: Us sonen?
2: Sí.
7: I ell, pensant-se que havia fet... que havia incorregut en un acte pecaminós, se les va treure ràpidament i es va adonar que el Papa el continuava mirant les ulleres, perquè tenia interès en les ulleres en qüestió.
2: Bé,
7: definitiva, al final li va regalar les ulleres.
3: Ah, sí?
7: Joan Pau II se les va posar i en el moment de posar-se-les se li va dibuixar al rostre un somriure juganer. Que ens demostra que al final, tot i que siguis l'elegit per Déu, no hi ha res que pugui molar tant com portar unes ulleres de sol.
9: Clar, ben bé que en saps d'anècdotes, un rato hem d'anar a sopar. Sí.
7: Jo no sopo mai amb ningú.
2: Tot això tu saps de memòria?
7: Tot de memòria,
4: tot de memòria, sí.
2: Anem a disseccionar les ulleres de sol, Joel.
10: Utilitat en una illa deserta.
8: Sempre, mira, portem programes,
2: sí,
8: eh?
2: I cada... Sempre t'enganxo.
3: La Marta Marco és molt impulsiva.
8: Tinc cosa... Què?
3: La veu, la Marta Marco.
8: Ah, la Marta Marco. Bé, en fi, m'estic a punt de marejar, eh? No, les ulleres de sol a una illa deserta, jo personalment me les enduria sí o sí.
2: Clar.
8: Si fos gilipolles diria que són un must.
2: Eh?
8: Un must.
3: Must.
8: Però no sóc gilipolles.
2: Ah, una cosa obligatòria.
8: Per què me les enduria segur? Oh, doncs, home, evidentment, i d'entrada, perquè et protegeixen els ulls de la radiació ultraviolada. És una paraula horrible, ultraviolada, però ho he buscat i gràcies a Déu ve del color violat, que és el violeta, que és el color que està entre el morat i el lila. Vale? Que li podríem dir radiació ultravioleta seria menys violent? Doncs sí, però mira, vull dir, què hi farem? També hi ha gent, per exemple, que li posa la seva filla violant. Sí. No passa res. De gustos, n'hi ha de molts, i jo, en principi, no jutjo absolutament a ningú.
0: No, no. No facis.
8: Anem
0: no
8: a les ulleres, anem a les ulleres.
5: És un nom històric, violant.
8: Sí. I maco perquè sí.
0: Canviem de tema.
8: Més violants hi hauria d'haver. En fi, anem
5: això, a les... aquesta frase va, tampoc sí. No.
8: Bueno, escolta'm, tu. Per favor, avancem, perquè
2: sí,
8: estic suant i
2: a la tele no té els brillos. Anem a l'objecte sexual, que hi quadra perfecte.
8: Vols que anem directament?
2: No, acabem, va.
8: Vinga, a veure, jo me les enduria no només per protegir del sol, que també, sinó per protegir-me de ser vist. Les ulleres de sol també serveixen per mirar sense que vegin que mires, no? Sí. Qui no ha anat a la platja, que entoni el mea culpa, no? Qui no ha anat a la platja i ha aprofitat que portarà les ulleres de sol doncs per observar algun cos que li resultava atractiu. Mercè.
2: Sí.
3: A mi no em miri. Estem...
8: Ah, no entones el mea culpa?
3: No. Sí,
2: estem a una illa...
8: No, Xuriguer, eh?
5: No, jo miro no, sense problemes,
8: mai.
5: Eh?
8: Ah,
2: no és una illa deserta.
5: Què mires? Hòstia, és que m'agrades.
2: Joel. Però si és una illa deserta...
8: Ja ho sé. Mirar. Mira, ara tenia apuntat, però, hòstia, algun burro dirà que és una illa deserta.
2: Soc jo, aquest burro soc jo.
8: I us diré, no, persones no. Però si ve un mandril sexy, per exemple, d'aquells que tenen el cul vermell inflat, ah, amb aquell culet amb mono que tenen no, els mandrils, que tenen el cul vermell.
2: Sí, sí,
5: té amico. Té un problema amb el cul, eh? En...
2: Sí.
8: A mi m'agraden molt els culs.
2: Sí, ja ho veig.
8: En general, eh?
2: Els dels mandrils, els de
5: tots,
2: qualsevol.
5: Sí, tots, qualsevol
8: índola.
1: Home, si utilitat com a joguina sexual.
8: Anava a dir...
5: No hi ha manera... Els aixafaràs tots, els...
2: Els separadors, sí.
8: Que no sé quan, no sé quan ho tiraran.
3: Ah! Ah!
7: És... En general, però, és després ulleres... que en Peyu faci així.
2: No, normalment és després que jo faci aquest gesto, sí.
8: Ja, però i si estic mirant el paper?
2: Ah, m'has de mirar més a mi.
8: Vale.
5: Has de mirar de memòria.
2: Has de mirar el director d'orquestra.
8: Ja fent així. M'estic posant molt nerviós, francament.
2: No pateixis.
8: A veure, joguina sexual, ulleres
2: pensa
8: de sol.
2: Pensa que quan s'emeti això ja estaràs acomiadat.
8: Bueno, no, això ja s'apropa al bullying.
2: Prou.
8: Aviam, les ulleres de sol, parlant en termes de joguina sexual, tenen un índex de ficabilitat baixíssim. Això és així. Ara bé, si més que com a joguina sexual les entenem com una eina de seducció, aleshores sí.
2: Ho ha dit la Mercè. Ets més sexy.
8: No, allò del misteri.
0: Una amiga de Nottingham. Ho ha dit una amiga de Nottingham.
2: Una professora.
0: Una amiga seva.
8: No, però el que passa és que jo no estic d'acord amb el que ha dit la Mercè, perquè les persones són més guapes amb ulleres de sol si són lletges.
2: Correcte.
8: Si tu tens uns ulls macos de collons...
2: No te'ls tapis.
8: No te'ls taparàs pas.
3: És una mica el que passava amb la mascareta, us en recordeu? Sí. Amb la mascareta la gent era més guapa.
8: Jo guanyava moltíssim amb la
2: mascareta. Jo vaig conèixer una persona en època de Covid i quan es va treure la mascareta, vaig dir, mare...
8: Les dents grogues, aquelles dents grogues, corcades, sí, sí, sí. És un desastre. Sí,
5: sí, sí. Amb el burca també passa.
2: Sí, que passa, sí.
8: I el tema del misteri, doncs, també és això, no? Fer-te el misteriós, el que passa que darrere d'una persona misteriosa, normalment, hi ha un imbècil. Vull dir, és que no parla, deu ser molt misteriós. No,
2: és imbècil.
8: No parla perquè si parla, tothom veurà que li pot.
1: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
8: Bueno, baixíssima. A no ser... Ojo, Xuriguera.
5: Sí.
8: I tu també, Fel, sabràs de què parlo. A no ser que portis unes Ayesha Crystal Fringe Collector Showpiece.
0: Hombre, i tant. Hombre, les Collector
8: Piece. Les tens, no?
0: A casa dues.
8: He fet recerca, Peyu, perquè vegis que treballo, no vinc aquí només a fer xescarrillos, i he trobat aquestes ulleres, les Ayesha Crystal Fringe Collector Showpiece,
2: sí,
8: que porten 150 peces de pedreria, valen 2.500 euros i pesen 350 grams.
2: Hòstia.
8: Ah, amigo. Això llançat amb una mica de mala folla, ja són punts de sutura, eh?
2: Sí, sí.
8: Depèn de com t'ho tirin, no?
2: Sí.
8: Però és l'única arma arrojadissa que se m'ha ocorregut amb les ulleres de sol.
2: Està bé.
3: Te les pots
1: utilitat
3: vendre?
1: Utilitat metafòrica.
8: Mira.
3: No t'he vist, Peyu, no t'he vist. És que jo estic d'esquena, ho he d'explicar. Estic d'esquena i no t'he vist.
2: Voleu fer el favor de mirar-me?
0: Mireu en Peyu.
2: Mireu-lo. Vosaltres dos ho teniu molt fàcil perquè estem de cara.
0: Fixa que no hem aixafat res.
2: No. Bueno, ja veniu aixafant-ho des de... Des del primer dia d'aquest programa que ho veniu xapant-ho tot.
8: On era? A la utilitat metafòrica.
2: Sí, senyor.
8: Doncs mira, aquí també he fet recerca i ara m'haureu de perdonar perquè abandonaré el meu to d'estraler un moment. He trobat que la Maria Barbal, grandíssima escriptora, que us hauríeu d'haver llegit tota la seva bibliografia, té un llibre que es diu Ulleres de sol. Són cinc narracions curtes i en cadascuna hi ha un personatge que porta ulleres de sol. Per què? Perquè les ulleres de sol... Vols que ho digui jo o vols dir-ho
5: tu? No, digue-ho tu.
8: Vale, les ulleres de sol funcionen com una metàfora de la distància emocional, no? De l'ocultació i de la dificultat d'establir una relació clara o transparent entre els personatges.
2: Mira,
8: per això porten ulleres de sol.
2: Igual que jo faig servir el sentit de l'humor, perquè no sé transmetre les
8: meves. Això t'ho va dir la grafòloga aquesta, efectivament. O sigui...
2: Des d'aquell dia que estic com amoïnat.
8: Bueno, no sé, parla-ho a casa, si cas. Ara no sé si és el moment.
2: Vaig arribar a casa i vaig explicar un xiste.
8: Per tant, Peyu... Això vol dir t'estimo, no?
2: Exacte, el meu idioma és...
8: O sigui que si volem, tornant al tema dels ulleres de sol i la metàfora, que si una cosa negativa no ens afecti, podem dir que ens la mirem amb ulleres de sol.
2: Ah, mira.
8: Per exemple, Joel, has vist els candidats a les properes eleccions municipals a Barcelona?
2: Sí.
8: Jo et diré sí, però amb ulleres de sol.
2: Ah!
8: Per això estic tan content. Ho heu entès tots, no?
9: Bravo, bravo.
8: Vaya divulgació que estic fotent aquí, eh?
6: Propaganda del segle XIX.
3: No em puc creure que hagis explicat l'acudit davant del meu pare.
4: A la gent li ha fet riure, no? Ell trobo que no ha rigut gaire.
3: Ell està en coma, idiota!
11: És una persona disfuncional que no sap viure en societat? Vingui a la nostra acadèmia de bons modus per aprendre les normes bàsiques de convivència de la societat occidental.
12: Ara puc donar condol en un enterrament sense preguntar de què s'ha mort.
13: Ara sé que si algú espera un fill, l'he de felicitar encara que sàpiga perfectament que serà un pare horrible.
12: Ara sé que tots els nens del món són macos, per lletjos que em semblin.
4: Gràcies, Acadèmia de Bons Modus. I quant costa el curs aquest?
11: Recordi que preguntar el preu és de mala educació. Acadèmia de Bons Modus.
6: Patrocina Històries per passejar el gos.
3: Vale, aquí tenim dos gossos, sí. Però només és un, eh?
2: Quin és?
3: És el negre.
2: El blanc o el negre?
8: El maco o el lleig?
3: El negre.
2: El negre.
8: El negre, vaja.
3: Ah, no, no, és el blanc.
8: És el blanc.
2: No, és el negre, és el negre. El
3: nostre no, ha de ser el negre, però si és una barreja de Golden Retriever...
8: Pues és un Golden Retriever negre.
7: Però no saps amb qui.
3: És un dels dos, és el negre.
9: Perquè
3: el negre.
9: Potser és el fill que sortirà d'aquí.
2: No. No, és el negre.
8: Està posant la cosa per l'acudir racista, eh?
2: Sí.
8: No, no, que aquestes coses me les conec jo.
3: És en Rem, és el negre, és de Begú i és de la Judit Dalmau.
2: Sí,
3: és un gos que té molta, molta energia, que no té por, ni seny tampoc en té, i li encanta el mar, es passa llargues hores nedant.
14: Molt bé, a Begú ja pot fer-ho.
2: Sí,
14: sí, sí. L'any... Judit Dalmau?
2: Judit Dalmau, la coneixes? Sí.
8: Què et sona?
14: Sembla que sí.
2: Bueno, doncs
14: sembla que vam ser nòvios.
2: Ah, sí?
7: Mira, m'he adonat que es passa llargues hores nedant i que es diu Rem.
2: Sí, això és curiós. Sí, sí.
7: Bé, l'any 1898...
8: Ara l'he pillat, jo també. Bravo.
2: Vinga, nois, ara.
7: És que aquests nanos són lentíssims.
8: Enginyós que arribes a ser.
2: Jo passo la pàgina 16, ja, però aneu fent.
7: Doncs bé, escolteu-me, si us plau, l'any 1898 Cuba es troba en plena guerra d'independència. Els rebels cubans, farts del domini espanyol, s'han alçat en armes.
8: Molt bé.
7: L'imperi espanyol està a punt de perdre la seva última colònia, el Carib.
2: El Carib, eh?
8: El Carib.
2: Altres llocs encara en tenen.
8: I tant. Ceuta i Melilla.
2: I Catalunya.
9: I d'altres.
2: Avui passegem el gos per l'Havana. Som al febrer de l'any 1898.
14: Tia, pensava que hi hauria una manera, uau.
2: Ai, el nostre passeig amb en Rem comença al port de l'Havana, guaita'l, que és maco.
14: Sí.
2: El Quiso està encantat d'estar al costat de l'aigua, però no hi ha temps per banyar-se avui. El port està ple de soldats espanyols corrent amunt i avall. La situació és molt delicada. Els independentistes cubans tenen el gran exèrcit espanyol envoltat...
8: Sí, sí, envoltat.
14: Sí, està envoltat, ja.
9: Com el tenien?
8: Envoltat. T'has quedat aquí, eh?
2: M'he encallat. I a punt de rendir-se. El tenen envoltat.
8: L'exèrcit espanyol, eh?
2: Sí, sí, sí.
8: A punt de rendir-se.
2: Els independentistes cubans
8: sí.
2: Tenen contra les cordes
8: sí.
2: A l'exèrcit espanyol.
8: Hòstia, quina...
2: Sabeu de quina sensació parlo?
8: No.
2: L'Havana és dels pocs territoris on els espanyols encara resisteixen.
8: Va, que gaudirem fort, que ja sabem com acaba això,
2: aviam,
8: eh?
2: Aviam,
8: aviam.
2: Heu de saber que Espanya...
8: Era d'escola, Peyu.
2: Bueno. Heu de saber que Espanya ha mobilitzat més de 200.000 soldats per sufocar la revolta. Però no hi ha hagut manera. Els cubans són durs de pelar i han presentat batalla.
8: Bueno, jo ja estic amb el paper i el boli, eh?
2: Vinga, aviam.
8: Continua, sisplau.
2: Els rebels cubans han fet servir una guerra de guerrilles, de desgast. Com que estaven en clara inferioritat numèrica, s'han dedicat a sabotejar i a fer petits atacs contra l'exèrcit espanyol.
8: Petits atacs... Sabotejar.
9: Va ràpid, eh? Fa punts. Va ràpid, eh?
8: Bueno, perquè fa taquigrafia. Ja.
2: Les tàctiques dels militars espanyols són efectives contra exèrcits professionals, però no contra la població civil. Apunta-t'ho, això, Joel, també.
8: Població civil...
9: Apunta sota, Joel, discutible... Però bueno.
2: La clau de tot plegat és aquesta. Els espanyols no saben diferenciar el cubà, que no vol complicar-se la vida, del cubà rebel que lluita contra ells. Qualsevol persona podria ser un enemic potencial.
12: Alto i viva España!
8: Hòstia, quin susto.
14: No, és que com surt la cosa guardia
3: civil... Sí, que portes
8: a dins, eh?
3: Molt, molt a
14: porto dins, un guardia civil a dins.
2: Tots portem un espanyol a dins.
3: Ai, sí.
8: Sí.
14: Què porta aquí? A veure, Porta alguna urna amagada?
3: Una urna? Per què la vull, una urna, mi amor? Porto un parell de fusells, munició, dinamita... És per anar a caçar.
14: Dinamita per caçar?
3: Sí, i tant, que no veus que estem al Caribe? Ah. Les peres d'aquí a Cuba són molt grandes, mi amorcito.
14: Molt bé, molt bé. Tot, doncs tot en ordre. Tot en ordre, doncs tiri endavant.
0: Ai, que perds els papers, Xuriguera.
3: Ai, que t'estàs fotent... D'on quedó Guàrdia Civil? Com ho deixa Guàrdia Civil? Ven al cap, Guàrdia Civil. Bueno.
0: Ets un xusquero, eh?
14: Bueno, què vol que li digui? Doncs, bueno, si veu algun urna, ens avisi, eh? Sisplau.
3: Jo l'aviso, mi amor, sí.
2: Com podeu
14: per
2: veure...
14: Per un beso de la flaca, yep. Haría lo que fuera.
2: La majoria de la població cubana està al costat dels rebels. De tota manera, el que realment els hi està fent perdre la guerra són les malalties tropicals i les pèssimes condicions de vida.
0: Malalties tropicals? Ah, perdona.
2: Els soldats espanyols estan llepant de valent. Febres, vòmits, malnutrició...
0: Febres, vòmits...
2: El clima del Carib els hi està passant factura. Es calcula que la majoria de soldats espanyols han mort per les epidèmies i no pas pel combat directe.
0: Una cosa, algú té el telèfon de l'Oriol Mitjà per un tema que la setmana m'ha vingut al cap? Per parlar amb ell un moment, perquè fa idees.
2: És qüestió de temps que l'exèrcit espanyol sucumbeixi contra els rebels. És l'operació logística i militar més desastrosa d'Espanya. Però enmig de tot aquest conflicte passa una cosa del tot inesperada. El nostre gos, en Rem...
3: Sí. Ai, ai, ai, ai.
14: Està moribund.
0: Està agonitzant.
2: No, patiu. Busquem algun altre. Està espantat perquè ens alerta, perquè acaba d'entrar al port un vaixell de guerra. Un vaixell amb la bandera dels Estats Units. És l'USS Maine.
9: Ah. Aquests americans es foten a tot arreu, eh?
2: Sí.
9: Ah, mare, que els va parir,
2: I normalment quan no els ha cridat ningú. Els Estats Units fa temps que tenen un gran interès cap a Cuba. De fet, han provat de comprar-la als espanyols per 300 milions de dòlars.
0: Bueno.
2: El que passa és que els espanyols s'hi han negat.
9: A veure, estàs perdent la guerra.
2: Sí.
9: T'ofereixen 300 milions per vendre't l'illa i dius que no? Vull dir, és que és de curs, això.
2: Ja ens haguessin, Catalunya ens haguessin vengut 10 vegades, ja. No.
9: Hòstia. L'illa?
0: No, l'illa no.
2: Clar, fas aquí la guerra d'independència contra Espanya i tal, mare i estàs perdent.
14: I et fan una oferta?
2: I tenen els francesos amb 100 pessetes a sobre la taula. Ja s'ho podeu quedar.
14: Veus-ho tot.
2: En fi. Què hi fot aquest vaixell, però, de l'armada dels Estats Units enmig de la guerra de Cuba? Mm. La versió oficial dels Estats Units és que l'han enviat per protegir els ciutadans nord-americans durant la insurrecció cubana. El capità de l'USS Maine és un tal Charles Sixby.
15: Ei, hola, bona tarda.
2: Senyor Sixby.
15: Hola, què tal, com esteu, nois? Com si no hi fóssim, eh? N'heu fet la guerra, vosaltres.
2: Ah, sí?
15: Sí, feu tranquils, jo ho vaig fent.
2: La presència del vaixell...
14: Ets un americà?
2: És un...
15: Sí, no ho veus, o què?
14: Sí, sí.
15: No foto pinta, americà?
14: Uau.
15: Què foto pinta? Finlandès?
2: No, és americà, és americà.
15: No, foto pinta americà.
14: Sí, sí, sí, sí.
2: És el capità del vaixell...
15: Xiflix.
2: USS Maine, eh?
14: Xiflix.
2: No, Xiflix no et dius,
0: Sixby.
2: Sixfli.
15: Però em diuen Xiflix.
0: Xiflix.
14: Et diuen Xiflix a casa?
2: Et dius Charles Sixby.
15: Que sí, peio, però com diuen Xiflix.
14: De Charles. De Charles.
15: Els meus amics em diuen Xiflix.
2: Xiflix, vale, doncs en
15: Xiflix. Xiflix no, Xiflix.
2: Ah, Xiflix, perdó.
15: Que puta.
2: Deixeu-me avançar.
15: Avança.
2: El vaixell està allà a la badia de l'Havana i, bueno, ha fet arrufar el nas aquest vaixell a les autoritats espanyoles, perquè, bueno, a dalt del Maine també s'hi viu una calma tensa, per tant, està tothom una mica nerviós, tant a dalt del vaixell com a baix, eh? Saben que la seva presència a l'illa és una provocació, als americans. El capità Sixby, en Xiflix...
15: Xiflix.
2: Té por d'un possible atac espanyol. Per això ha manat tenir una de les calderes actives.
15: És que és millor tenir-lo ralentit.
2: Sí.
15: Així, si d'això toques el dos barcos.
2: Arrenques el barco.
15: Home, perquè si no arrencar, saps?
2: L'estàrter.
15: L'estàrter a vegades se'ns encalla, també, sí. I així jo estic tranquil.
2: El problema és que les calderes estan situades just a sota de les cambres on dormen els mariners. Entre això i el clima tropical, el Maine és una sauna, tu.
14: Capità Xiflix, Senyor, mi senyor,
15: sí.
14: Que hi fot molta calor, aquí.
15: Home, que, on som? Som a Cuba o no som a Cuba?
14: Som a Cuba.
15: I què hi fot? Calor. Doncs ja està, no queixis, dropo.
2: El capità és un murri. Ell i la resta d'oficials dormen a l'altre costat del vaixell, ben lluny de les calderes. Una altra dada interessant. Aquesta caldera també està al costat del magatzem on s'hi guarden la pólvora i la munició.
0: Sí, la caldera i la pólvora al costat, eh?
2: De les calderes.
0: Bueno... Bueno.
14: No, això no ho, apunt, no. No ho agafis...
0: No, això no, perquè avui en dia ja no es fa servir, això, però...
2: Home.
0: És del gènere tonto, no?
2: Home, una mica, no?
0: Trobo que sí.
2: El pitjor de tot és que els mariners tenen prohibit baixar del vaixell. Només el capità i els oficials tenen permís per passejar per l'Havana. Agafem en Rem... I acompanyem el capità a una missió d'exploració.
14: Què, capità? Capità Xiflix?
16: Sí.
14: A sus ordres. Sí. Què, va espiar els espanyols i veure què fan a l'Havana o què fa?
16: Sí, esclar, aquí vaig. Vols que vagi?
14: No.
16: A veure un partit de futbol? No, vaig veure els espanyols.
2: Vale, vale. Tot i la paranoia d'un possible atac, el capità s'acaba fent amic dels espanyols.
14: Ah.
2: Resulta que a la plaça Major de l'Havana, els espanyols organitzen corrides de toros per distreure's una mica. Que no ho poden evitar, eh? Qualsevol puesto fot una corrida de toros, eh?
8: La cabra tira el monte.
2: Sí, noi. I han acabat convidant el capità. Han convidat el capità Sixby a la corrida. Oita'l, oita'l.
17: Ole! Mijo, me cago en Dios! Estava aquí ja!
8: Mira que ha integrat el tio,
2: sí,
8: eh?
2: Sí, t'has integrat força.
17: Sí, Quijo! Què passa?
14: Quan has dit vaquilla, són vaquilles?
17: Quijo!
14: Ah, Quijo.
17: No, vaquilla no, Quijo.
14: Havia entès vaquilla.
2: No,
17: Quijo.
2: Un cop al vaixell, el capità ordena mantenir les calderes engegades. Ara mateix veuríem les xemeneies de l'USS Maine a ple rendiment si no fos perquè s'està fent de nit. Som el 15 de febrer de 1898. És de nit.
18: Grills. Hi ha grills, eh?
17: M'agraden els grills.
2: Sí. Trobo... Vols dir que hi ha grills a Cuba?
18: Hi ha llocs que se'ls mengen,
14: els grills. Hi ha grillats.
17: Sí. És veritat, fregits. No,
2: la meva xicota diu que el dia aquell que hi va haver aquell eclipsi total a l'estiu,
14: sí,
2: quan es va fer fosc, estava ella pasturant les cabres i els grills van començar, desorientats els grills, van començar a cantar.
18: No entenien res.
2: I llavors va tornar a sortir el sol i van dir, ei, no, no, no.
18: És que els grills són tontos.
2: Els grills són...
19: Calleu tots!
2: Ei, què passa?
14: Què passa? Què passa?
2: Ah, ets un grill.
19: No, els grills!
2: Ah, vale, vale.
8: Ah, ara estàs fent de grill.
2: Ho has fet tan bé, Mercè, que m'he dit, ah, què li passa a aquesta ara? Deia que som el 15 de febrer de 1898. Els 355 mariners del vaixell ja són al llit, fent voltes al matalàs, xop de suor, dormen al costat de la caldera. Sí. Fa tanta calor que fins i tot alguns han demanat permís per dormir a coberta. De cop, es produeix una gran explosió. El cel s'ha il·luminat i des del port de l'Havana tothom ha quedat amb la boca ben oberta.
19: Que de verdad. Si una cosa tenen els americans és que saben fer el xou, eh?
2: Sí, senyora.
19: Sí o no?
2: Aviam, no és un xou, eh? No és un castell de focs. És l'USS Maine que acaba de volar pels aires. L'escalfor de la caldera ha traspassat la paret i ha encès el magatzem de pólvora i munició. Dels 355 mariners que hi havia al Maine, en moren 266.
8: Ah, mira.
2: Són uns quants.
8: Ah, doncs diu, he trobat que encara.
2: Bueno... Sí, home, per cert, el capità... El
8: si sabés restar, et diria quan...
2: Són quasi bé 100. Quasi bé 100, eh? 100 supervivents, gairebé. Deia que el capità...
8: 89.
2: 89?
8: Ara,
2: ara ho has fet? Molt
8: sí.
2: Bé. 89. El capità Sixby ha sobreviscut. És d'aquests 89. L'home estava tan tranquil a la seva cabina en el moment de l'explosió, tu.
17: Tu, que ha passat algú?
2: Eh?
17: Què ha passat?
2: Home, t'ha explotat el barco, eh?
17: Jo he sentit un boom i dic, hòstia, que hem xocat contra un iceberg, potser.
2: No, a Cuba no n'hi ha gaires d'icebergs.
17: Bueno, no n'hi ha.
2: Què estaves fent?
17: Eh?
2: Què estaves fent?
8: Bandido.
17: Jo, bueno...
8: Digues la veritat.
2: No. Que estaves com el capità Schettino, aquell del Costa Concòrdia, una mica.
17: Sí, bueno, estàvem repassant una cosa...
2: Estaves ensenyant el barco amb unes noies?
19: Sí, amor, el cos de la blagueta. La blagueta que te l'acordis, que...
17: És modista, és modista.
2: Ah... Curiosament, els primers en socórrer els mariners del Maine són els espanyols. De fet, el governador de l'illa ha obert tots els hospitals de la ciutat per atendre els ferits.
8: Mira que macos.
2: Però mentre els espanyols socorren els supervivents, la premsa nord-americana prepara els titulars del matí següent. Els diaris dels Estats Units donen per fet que Espanya és la responsable de l'atac. El New York Journal obre amb això.
20: L'explosió del Maine ha sigut obra de l'enemic.
2: I continua amb...
20: La responsabilitat és espanyola. Aquest diari ha pogut tenir accés a un diagrama detallat del lloc on els espanyols han col·locat la bomba. Són gent traïdora que ha instal·lat la bomba al magatzem de la pólvora per infligir tot el mal possible.
2: Altres diaris encara van una mica més directes.
20: Espanya culpable!
8: Sí, que és directe, sí, és molt directe.
2: Devien ser els de l'avui, aquests.
20: El nostre vaixell

0: Anem a veure si ha sobreviscut aquesta història el nostre gosset, en Rem, el gos de Begur. Mercè, de qui depèn la vida del gosset?
1: Doncs del Nino, que no sé d'on vens, Nino.
2: De Vallvé.
0: De Vallvé, de Cerdanya.
2: Sí, hi ha molt mar allà.
0: Hi ha molt mar.
2: Sí, sí.
3: És una broma.
0: Sí. Nino, aviam, si entres a un bar de l'Havana i demanes ropa vieja, què et portaran exactament?
2: M'has ben fotut. No sé, alguna cosa de veure.
3: Un moment. Era, home.
0: Hi ha opcions.
3: La Cerdanya, tu, com són?
0: Ropa vieja. A, un plat de carn de vedella esparracada amb tomàquet. B, un còctel fet amb coco i vodka. O C, és una contrasenya per saber si el bar és gay-friendly. A, B o C.
4: La primera,
0: és un plat de carn de vedella. Doncs en Rem és... En Rem pot tornar a Begur com si no hagués passat res. El Quisso s'ho ha passat d'allò més bé. En el moment de l'explosió, ell era a l'aigua fent un bany nocturn, com que li agradava banyar-se. Ha trobat molt divertit perseguir barcos, ai, braços i cames amputats dins de l'aigua. I fins aquí la... Perdoneu, l'agafo un segon. Un moment. Sí.
5: Nen?
0: Ei, mama, què
5: dius? Escolta, demà és l'1 d'octubre, eh?
0: Ah, sí, mira, ja no hi pensava, és veritat, si no me'n recordava.
5: Ai, sembla mentida com passa el temps.
0: Sí.
5: Fa 9 anys del referèndum.
0: 9 anys, sí, però bueno, s'ha fet feina, eh? S'ha fet més feina des de l'altra banda, poder, que des d'aquesta, però...
5: Mira que vam badar allà.
0: Ostres, vam badar.
5: Sí. Ja ho teníem, eh? És que ho teníem.
0: No sé si ho teníem tant, tampoc, mama.
5: S'ha de pensar bé què fem l'any que ve, que farà 10 anys.
0: Sí que, és veritat.
5: L'octubre del 17, 2027.
0: Sí, sí, 17, 27, però bueno, falta un any encara.
5: Home, i per això, un any és molt poc.
0: I què vols fer, mama?
5: Mira, si ho fem amb temps, la declaració de la renda d'aquest any 2026, que això es farà el juny del 27...
0: Sí, però amb què surts ara, amb la declaració de la renda?
5: Que la gent pugui marcar un equips, igual per allò de la Iglesia, saps?
0: Sí.
5: Però en comptes de donar-ho a l'Iglesia, que sigui per fer un donatiu al nou exèrcit català.
0: Va, com vols fer-ho, això?
5: Oi,
0: què
5: no
0: dius?
5: Sé, amb els cèntims, llavors es compren 4 metralletes.
0: Mama, els catalans som gent pacífica.
5: Sí, no, i tant, i ens ha anat perfecte.
0: Bueno.
5: Que allò del referèndum no va funcionar?
0: No va funcionar.
5: Doncs vinga, agafar una metralleta.
0: Mama, això és incitació a la violència. Si seguim per aquí ens denunciaran.
5: Mama,
0: de veritat, sisplau,
5: pengi. Feu la renda de l'any que ve?
0: Sí, prou, mama, la renda, més a més, la fan els de la Hisenda Espanyola. És que no és...
5: Doncs marqueu l'X de l'Iglésia i l'Iglésia ja ens ho donarà després en el CDR.
0: Sí, són molt donats a donar diners als de l'Església i per causes revolucionàries encara més, normalment.
5: Oh, no, hi ha algú s'ha de fer perquè jo no vull morir sense veure-ho, eh?
0: Sense veure què?
5: Jo és la independència.
0: Ah, bueno, doncs ho veig complicat,
5: calés, mama. Calés, home, necessitem calés.
0: Escolta, mama...
5: Tornarem a fotre peatges a les carreteres?
0: Sí.
5: Tots els calés? Comprar metralletes.
0: No ho veig. Mama, penjo, vale? Que vagi...
5: I el líder, ens falta un líder,
0: sí,
5: hòstia.
0: Sí.
5: O Hansi Flick, que el facin capità general.
0: Però si és entrenador de futbol, mama.
5: Oi, què necessites amb un exèrcit?
0: No ho sé.
5: Necessites un paio que sàpiga motivar garrulos?
0: Bueno, mama, penjo, va, que vagi.
5: I cèntims, metralletes, eh?
0: Adéu, adéu, mama, adéu, adéu, adéu.
5: Adéu,
0: adéu, adéu. Va, fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
6: I el vostre espí.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Òscar Fernández. L'habitatge és el punt més feble dels drets socials, segons una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Només un de cada 10 ciutadans creu que està garantit per tothom, a diferència de l'educació o la salut, que per més del 60% dels enquestats arriben a tots els ciutadans. Alhora, gairebé un 70% creu que l'accés al primer habitatge empitjorarà en un futur. L'enquesta es va fer entre els dies 10 i 17 de setembre, abans, per tant, del moviment social arran del desnonament de la Mari Carmen, aquella dona vella de Madrid, i dels decrets del govern espanyol per intentar pal·liar la crisi de l'habitatge. Més notícies amb Joan Bota.
2: Israel confirma que un vol amb destinació a aquest país procedent dels Emirats Àrabs s'ha desviat cap a l'Aràbia Saudita aquest matí després d'emetre senyals d'emergència arran d'una baralla física entre els pilots. L'aparell que transportava 150 passatgers israelians hauria fet un descens sobtat i ràpid de 4.000 metres en 30 segons abans de llançar un primer senyal d'emergència. Poc després ha enviat un segon senyal que indicava una possible interferència il·lícita. Una passatgera ha explicat després d'aterrar que s'han sentit crits abans que un home armat amb un ganivet hagi obligat un dels pilots a estirar-se a terra. Segons aquest testimoni, hi havia sang arreu del

0: Pedrona, una declaració consistent amb les imatges que s'han difós per xarxes socials. Els senyals d'emergència han desencadenat un important dispositiu de seguretat a Israel. És un país que no manté relacions diplomàtiques oficialment amb l'Aràbia Saudita. El govern israelià assegura que la situació està sota control, que tots els passatgers estan bé i que es treballa per repatriar-los.
1: Al debat de política general, els comuns retreuen al president de la Generalitat, Salvador Illa, que no hagi fet prou en polítiques d'habitatge. Parlament, Jordi Corbalán.
2: Què tal? Bon dia. En el seu torn d'intervenció al debat de política general, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha fet aquest retret al president.
3: Vostè s'ampli la boca parlant d'intervencionisme del mercat, però és que cada vegada que li diem que s'ha de tallar de socarrel la compra especulativa, vostès o posen excuses o resulta que li estremolen les cames.
2: Salvador Illa ha demanat a Alejandro Fernández que tingui coratge per defensar davant els seus un millor finançament per Catalunya i el líder popular li ha replicat que ni les comunitats autònomes governades pel PSOE defensen l'acord. Jordi Corbalán, Catalunya Ràdio, Parlament.
0: Els Mossos d'Esquadra han analitzat les imatges del cas de Roger Espanyol i asseguren al judici que l'escopeter que li va buidar l'ull va disparar una bala de goma però que ho va fer apuntant a terra i amb poca visibilitat. Audiència de Barcelona, Anna Alfonso.
4: Els agents dels Mossos que han analitzat les gravacions d'aquell dia també constaten que l'impacte que va buidar un ull a Roger Espanyol ho va fer a una distància molt curta, de poc més de 14 metres, i que un mateix agent, que han pogut identificar, va disparar fins a 3 trets a la mateixa zona. Però a preguntes de la Fiscalia hi han afegit que el tret va ser apuntant a terra i que l'escopeter no tenia visibilitat.
5: El agente, que el bocachero, tiene a alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
6: Sí, en el lado, en su parte derecha. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, dos agentes más.
4: Això pot posar en dubte una intencionalitat, que és una de les claus per condemnar l'escopeter i els altres tres agents jutjats aquests dies. En Alfonso, Catalunya Ràdio, Audiència de Barcelona.
1: Un home de 93 anys ha reconegut avui a l'Audiència de Lleida haver agredit sexualment una dona amb discapacitat a Juneda, les Garrigues. L'han condemnat a 2 anys de presó. També li haurà de pagar 6.000 euros d'indemnització. Lleida, Estela Bussoms.
7: Bon dia. Els fets es remunten al desembre del 2022. Els tocaments de caràcter sexual van passar quan l'home va acompanyar la víctima fins a l'estació de trens després d'haver coincidit en un bar de Juneda. La condemna de 2 anys de presó i 5 més de llibertat vigilada ja és ferma perquè hi ha hagut un acord de conformitat entre la defensa de l'home, les acusacions exercides per la víctima i una fundació social, i també la Fiscalia, que abans del pacte, pel qual l'acusat admès els fets, demanava 5 anys de presó. Amb aquesta rebaixa, l'home, de 93 anys i que no tenia antecedents, amb tota probabilitat no haurà d'entrar en un centre penitenciari. En tot cas, la sentència també li prohibeix acostar-se a menys de 500 metres de la dona i comunicar-se amb ella durant 3 anys i que li pagui 6.000 euros d'indemnització. Estela Bussoms, Catalunya Ràdio, Lleida.
1: Ara els esports amb Joan Fitó.
8: Rafinha torna cap a Barcelona i no jugarà l'amistós de dissabte vinent amb el Brasil contra l'Índia per evitar riscos. El davanter brasiler li farà més proves a l'arribar per saber l'abast exacte de la lesió. Els primers pronòstics, però, parlen d'un edema en aquesta cuixa dreta. Lamine Yamal s'exhibeix amb 2 gols i una assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1. També van ser titulars els blaugranes Cubarsí i Fermín, així com els catalans Cucurella i Pubill, que va marcar un gol. Pedri i Rodri van jugar a la segona part, i també el català del Liverpool, Víctor Muñoz, també va marcar el blaugrana Anthony Gordon en el República Txeca 0, Anglaterra 2. El Barça femení juga aquesta tarda al camp de la Roma en partit de la segona jornada de la Champions. El partit començarà a 6:45 i el podreu seguir a la TDG de Catalunya Ràdio a partir de les 6. En bàsquet, avui s'estrena el 15-nas Manresa a l'Eurocup, jugant a la pista del PAOK de Salònica a 6:45, i a l'Eurolliga femenina, l'Uni Girona s'enfronta a l'Elma Conut Turk a partir d'un 8:45. Qui guanyi es classificarà per jugar la fase de grups. En handbol, el Freiking Granollers debuta a la Lliga Europea jugant a la pista del Flensburg alemany a partir de 6:45, i també aquest vespre es juga el partit avançat de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i l'Oparrulo gallec.
9: Fins aquí les notícies.
10: A Catalunya Ràdio torna l'espectacle casteller més gran de l'any, el concurs de castells.
11: Vinga, el portem aquí, quiets, quiets.
12: Aquest diumenge, el suplement des de la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
11: Atents, amunt!
10: Viurem un diumenge intens amb una de les expressions de país més admirades arreu.
12: L'espectacle casteller més gran del món.
11: Molt bo, eh?
10: El sentiràs en directe aquest diumenge des de les 7 del matí fins a l'últim castell de la tarda.
12: Silencis i emocions per explicar una fotografia que farà la volta al món. El concurs de castells, el suplement.
10: L'espectacle casteller més gran del món el viuràs a Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.

0: arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució i, com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia, Fran.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Està vostè?
1: Doncs mira, estic molt feliç, perquè moltes vegades els professionals de la ràdio, ja sabeu, ho heu sentit moltes vegades, la ràdio fa companyia, la ràdio entreté, però nosaltres ens estem adonant que som útils i no hi ha res més important que ser útil.
0: Ser útil, i a més, l'altre dia ens ho deia l'Helena Puigguitart, som un espai segur.
1: Efectivament, també.
0: Com ens agrada ser aquest espai?
1: Doncs mira, avui hem rebut un WhatsApp, rebem molts, però un d'ells, de la Carolina, que diu, gràcies al vostre programa sobre salut ocular, i seguint el doctor Anton Barraquer, ahir vaig anar a visitar-me.
0: No.
1: I el proper dilluns, 5 d'octubre, m'operaré de la vista per eliminar les ulleres.
0: Bravo, és a dir, bravo, Carolina.
1: Bravo, Carolina. Seguint els consells del consultori de salut ocular, ha decidit operar-se.
0: Per cert, si voleu recuperar qualsevol dels nostres programes, ja sabeu que són atemporals, entreu a l'app de Catalunya Ràdio o al web de Catalunya Ràdio, poseu la solució i allà els teniu tots llistats. A més, estrenem seccions. Podeu buscar per salut, podeu buscar per consultoris psicològics, podeu buscar les diferents reflexions d'en David Balaguer. Tot això a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Com sempre, us enviem material en exclusiva a través del nostre grup, la nostra comunitat de la solució, al 677 38 77 19. Vull formar part de la comunitat. Us enviem un enllaç i allà en exclusiva imatges, enllaços, coses a les que fem referència en directe que no es veuen enlloc més en exclusiu en aquella comunitat.
1: Home, una de les més recents, el mapa amb els millors llocs per menjar arròs a Catalunya.
0: Arròs a Catalunya. Increïble. El mapa, 80 llocs que els teniu tots llistats i pinejats en un mapa, si el voleu. Formeu part del Club de la Solució. El control tècnic, el mestre l'Albert Joder, a la peixera Nil Via, la Viana Gasda i la Lívia Discipio. I si avui és dimecres, la solució es diu Estel Soler, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Com està vostè?
2: Contenta ser aquí i deixeu-me dir que en temps d'inútils està molt bé que sigueu útils. És gairebé un acte de rebel·lió.
0: És una mica la tesi del programa, eh? En moments de respostes epidèrmiques nosaltres anem al fons de la qüestió, al quid de la qüestió, i donem solucions en tot el que implica la paraula. Avui, a més, portem una solució molt pràctica. Avui parlem de relacions amb narcisistes. I encara més important, com detectar-los i com fugir-ne. Per què costa tant adonar-se que estem dins d'una relació tòxica amb un narcisista o una narcisista? Com es comporta un narcisista en una relació de parella? Quins senyals ens han de fer estar alerta? Aquelles que diuen en anglès red flags, les banderes vermelles de tota la vida. El narcisisme és una malaltia, tècnicament? I és el mateix tenir trets narcisistes que tenir un trastorn narcisista de la personalitat? Què podem dir-li a algú que viu una relació així? I sobretot sense jutjar-lo. I com es recupera l'autoestima i la confiança després d'una relació en la que ens han manipulat? Com, carai, fugim d'un narcisista? Marxem de cop o ho hem de fer a poc? I necessitem acompanyament d'algun tipus per fugir d'aquesta relació? Doncs mireu, la solució a aquestes preguntes tan senzilletes que he formulat la té la Sílvia Catalán. Molt bon dia, Sílvia.
3: Bon dia.
0: La Sílvia és psicòloga, és experta en sexualitats i relacions, és professora de la Universitat de Vic i codirectora d'un podcast d'aquí, de casa nostra, conjuntament amb l'Helena Cres, que es diu Histèria Col·lectiva, el 3CAT, i el podeu estar recuperant, eh? Histèria Col·lectiva. A més, l'hem portada perquè ha escrit un llibre que quan el vam veure vam dir, aquesta senyora ha de venir. Es diu No és culpa teva. Com detectar i fugir de relacions narcisistes. A veure, qui necessita aquest llibre, Sílvia?
3: Per desgràcia, et diria que el necessita massa gent. Massa gent. Realment, és una constatació d'un fet, i quan vam parlar amb l'editorial, amb el meu editorial, no, i vam parlar de fer el llibre, jo els vaig dir, bueno, és que hi ha més persones a les que ens pensem en aquest tipus de vincles i de més, perquè jo m'hi havia trobat.
0: O sigui, que hi ha més narcisistes també dels que ens pensem.
3: Hi ha molts narcisistes que estan molt amagats, perquè hi ha alguns que els detectem, i segurament ara quan entrem en la descripció tothom anirem connectant, no?, amb persones així més conegudes, que ens poden sonar, però realment els més perillosos a nivell individual són aquells que no es veuen venir.
0: Els que van per sota el radar, que diuen que se salten els controls, no?, que no és molt evident. Tots som potencialment víctimes del narcisisme o de les persones narcisistes, Sílvia?
3: Mira, qualsevol persona, i això és importantíssim que ho tinguem al cap, qualsevol persona pot caure en les mans d'una manipulació narcisista, una manipulació emocional, precisament per la mateixa naturalesa del fet narcisista. És a dir, aquestes persones el que fan és disfressar-se absolutament per tal de ser la persona que tu necessites que siguin en aquell moment.
0: Oh, per tant, hem de desconfiar quan diem allò que coneixem una persona i dium, oh, és que m'encaixes i de veritat és 100% la meva sabata perfecta.
3: O sigui, anem a veure, ara no ens podem
0: ara ens
3: posar...
0: Flipem, eh?
3: No, perquè això és important. És a dir, aquestes persones existeixen i a vegades passa que tu trobes una persona i és, uau, hem connectat, no? Però quan tens aquesta sensació de és la persona perfecta, està dissenyada per mi, tot el que passa ens encaixa, li agraden exactament les mateixes coses, ha tingut les mateixes vivències, has de començar a desconfiar una mica perquè tots som diferents, no? I perquè... aquestes persones, hi torno, no? El que fan molt és estudiar d'una forma molt, molt acurada, que és el que necessita cadascú. Llavors...
0: També veuen una mica, perdona que t'interrompi, Sílvia, d'allò del mite del príncep blau, no? O de la princesa, de dir, és que quan coneguis algú que ha de ser per tu, serà tot perfecte, perquè les relacions no són així.
3: Totalment.
0: Jo amb el meu senyor no puc ser més diametralment oposada i fa 10 anys que estem casats, no?
3: Bé, és que les relacions... tenen una feina al darrere, és a dir, les coses perfectes no existeixen, són sempre doncs això, falses. I quan et trobes amb una persona que realment és tan perfecta, has de, com a mínim, posar una miqueta el freno. Però no és qüestió d'engegar la pasta fang a la primera de canvis.
0: Perquè pot ser que sigui autèntic.
3: Perquè, mira, igual s'han alineat els astres, però posa-hi una miqueta d'atenció en això.
2: Bé, jo volia assenyalar, tu desmunta'm i desmanega tota cosa que digui incorrecta, que no sé si avui ens centrem més en les relacions amb narcisistes pel que fa a les parelles.
0: Sí, avui ens centrem en parelles.
2: Però que, lamentablement, les trobem en l'àmbit familiar, laboral i en tots els àmbits, no? Jo amb els anys he anat entenent que tenia un perfil, si és que hi ha un perfil robot o que podria haver-hi un perfil que em feia possible víctima d'aquest tipus de persones. Aleshores, arrossego... Diré, per no ser víctima encara d'això, que arrossego molt d'aprenentatge fet gràcies a haver pogut detectar aquestes coses, no? Digues.
0: L'Estel deia, jo tinc un perfil que... Però tu ara deies, tots som susceptibles a aquesta manipulació emocional. Hi ha perfils més susceptibles que d'altres?
3: Mira, hi ha un perfil... no és exacte, però sí que és bastant generalitzat, que és el perfil que sol caure en aquest tipus de manipulacions, i no és precisament perquè siguin persones tontes, perquè siguin persones poc formades, és completament al revés.
0: Ah.
3: O sigui, normalment, les persones que cauen en aquest tipus de perfil són persones amb un perfil intel·lectual tirant a mig alt, són persones... i ara diré, sobretot dones molt empàtiques, no vol dir que els homes no hi puguin caure, eh? Però és veritat que com que l'empatia és una característica només associada a les dones, en general, no, cauen això.
0: Fins al perill d'empatitzar tant que acabes justificant, no?
3: Clar, al final és això, no? Tu estàs amb una persona que t'està tractant malament, que tu ja veus que alguna cosa no funciona, però com que ets tan empàtica, vas pensant, bueno, deu ser que té un mal dia, deu ser que ha patit molt a la seva vida, deu ser que és...
2: Vas disculpant.
3: Exacte, i com que vas disculpant, al final això fa que estiguis molt ficada en allà. Persones molt intel·lectuals moltes vegades, perquè necessiten entendre les víctimes d'aquest tipus de relacions.
0: Sí, Estel, sí que ets una mica perfil, eh?
3: Estan allà perquè necessiten entendre.
2: Molta teràpia.
3: Com pot ser que estic passant això?
2: I no sé si convindràs amb mi, i ara acabo de desenvolupar el que volia dir, però faig un apunt, que quan tu ja has estat víctima d'un narcisista, tens molts més números de ser víctima d'un altre. Quan estàs encara recuperant la teva fortalesa, en aquell moment, jo li dic la postguerra, perquè una cosa és adonar-te que estàs visquent una guerra emocional, sortir-ne, però aleshores ve la postguerra. No? I en aquell moment... fas una olor de víctima destrossada que fa que se't pugui acostar fàcilment un altre narcisista.
0: A tot això,
2: no?
0: Línies obertes, ara de seguida li respon, Sílvia, però deixa'm fer la crida ja per si teniu consultes, preguntes concretes, intentem concreció per la Sílvia Catalán, la nostra experta que ens visita avui, de com detectar i fugir de relacions narcisistes, allò que dius, ostres, hi ha alguna cosa que, o quin és el següent pas que he de fer, o aquest comportament que jo detecto és d'una persona narcisista o pot tenir trets narcisistes, ho puc treballar, m'he de quedar, he de fugir sempre, teniu preguntes concretes, línies obertes.
1: Doncs sí, i la veritat és que els oients
0: ja hi són,
1: que estan avasats a fer servir les vies de contacte, ja ho estan fent des de fa estona i de seguida us donarem veu. Però bé, si voleu parlar amb nosaltres, ho teniu ben sabut, el 93207474, que és el telèfon del directe, i si no podeu trucar o no voleu trucar, doncs podeu escriure un WhatsApp, al WhatsApp del programa, el WhatsApp de la solució, al 677 38 77 19, dient-nos això, què és el que voleu saber, què voleu explicar-nos, i us intentarem resoldre aquí en antena.
0: Sílvia, el que deia de la postguerra de l'Estel, no? Aquesta olor a ser una víctima encara més potencial.
3: Mira, més que ser que aquesta olor, que sí que és veritat, que desprenem, no?, una aura, és que els narcisistes són grans, grans artistes d'aprofitar les debilitats dels altres. Llavors, per això dic que tothom és potencial víctima, perquè tots tenim debilitats. Encara que ens sembli que som unes persones superformades, que ens hem treballat moltíssim, que entenem perfectament el que ens passa, tots tenim alguna debilitat o altra per la qual es pot escolar, no?, aquesta. Clar, si sortim d'un vincle molt... que ha sigut com un terratrèmol, que ens ha deixat l'autoestima pel terra, i, de més, evidentment, la nostra debilitat és molt visible. I llavors, on ens agafarem? A qualsevol cosa que sembli no, un flotador, un salvavides.
0: La màscara, de nou,
2: Exacte. De fet, en aquesta línia, no sé si convindràs amb mi, que diguéssim que un comú denominador dels narcisistes podríem dir que és que estan a les antípodes de mostrar-se vulnerables, no? Que és precisament el que els agrada de les seves víctimes. I jo, en aquest sentit, si una cosa pren, i a veure si ho compartim també, és... t'entabanen, òbviament tot és un joc de manipulació, i en aquesta il·luminació, en aquest desplegament de plomatge que fan quan intenten mostrar-te que són bons amb tu, perquè a més és d'aquella gent que si fa bones accions amb tu, t'ho dirà, no? Mira que bo que estic sent, mira que t'he regalat, mira que t'he facilitat.
3: No els agrada res més que posar-se medalles tot el dia.
2: I amb el temps et vas adonant que ells mai perden, que quan estan fent una cosa bona per tu, no queden neutres, ni perdran.
0: Aquesta
2: sempre
0: és
2: perquè hi treuen profit. I d'això jo me n'he donat molt de temps després i em sembla una senyal a tenir en compte.
0: De seguida et definim el perfil de narcisista perquè tothom sàpiga del que estem parlant. L'Alexandra, al telèfon, que té una pregunta que em sembla extraordinària, perquè és la que em faig cada dia quan diem narcisisme. Alexandra, Barcelona, bon dia.
4: Hola, bon dia, Irene.
0: Escolta'm, quina pregunta tens?
4: Doncs res, només volia saber, des de l'altra banda, no sé com... Era saber si quan una persona és narcisista, si n'és conscient de que ho és. O sigui, si tot aquest joc de manipulació i de posar-se medalles i de que mai és el responsable d'una acció que no està ben feta o alguna cosa d'aquestes, si ells això ho fan d'una manera natural i totalment inconscient, o si quan manipulen, quan fan totes aquestes estratègies, ho fan de manera meditada, ho fan de manera no premeditada en dos dies, però sí que en el moment pensen, no, jo vaig millor per aquí perquè manipularé millor, o si és una cosa inconscient, a part de natural, inconscient.
0: Alexandra,
4: com
0: em sembla
4: una malaltia
0: extraordinària. Mira, ho vinculo, tant la pregunta que ha fet l'Alexandra i sumo, és una malaltia. Ara en respon la Sílvia Catalana. Alexandra, gràcies per obrir aquest torn de preguntes, i a més amb una pregunta, jo trobo tan justa la fusta. Gràcies, bonic, una abraçada.
4: Moltes gràcies, una abraçada.
0: Adéu. Interessant. El que ens diu l'Alexandra. A veure, primer, és una malaltia, i segon, són conscients que ho són, i tercer, que ens deia l'Alexandra, és una cosa meditada o barra premeditada?
3: Mira, ric una mica perquè és veritat que és com la gran pregunta, no?, que es cai al darrere. Llavors, per poder respondre, jo necessito fer una diferenciació. I tu ja l'has començat a fer, Elisenda, al principi, no?, que deies trets narcisistes, personalitat narcisista, i va una miqueta per aquí. Li sumo una altra paraula que està al voltant del tema narcisisme, que és la psicopatia, vale? Els psicòpates. Que els psicòpates, ojo, perquè això és important, no són persones, com hem vist a les pel·lícules, que van matant persones pels puestos.
0: No són els de crims, eh?
3: Que evidentment poden ser psicòpates. Vale? No estic parlant d'aquest tipus de psicòpates, sinó... ho distingeixo perquè el trastorn de la personalitat narcisista és un trastorn de personalitat, igual que n'hi ha d'altres, i per tant, no podem dir que és una malaltia, no ho tipifiquem com a malaltia, però sí és una cosa que és inherent a aquesta persona des de que neix.
2: Una patologia.
0: Des de que neix.
3: Sí, el que passa que...
0: No es pot suavitzar ni tractar?
3: Clar, aquí vaig.
0: O sigui, moltes preguntes, Sílvia.
3: Ja, és que és molt complex, eh? De fet, és de les coses que més em va costar com sintetitzar en el llibre, perquè corria el risc de caure en un manual de psicologia molt dens. Llavors, l'important que entenguem és aquestes persones neixen amb una predisposició a desenvolupar aquest trastorn. Llavors, si aquesta persona ha nascut té la sort que ha nascut en una família superempàtica, superconscient, supersensible, que té actituds solidàries, que té actituds proactives cap a l'altre, és probable que aquest trastorn no es desenvolupi en tota la seva essència. Sempre hi haurà alguns trets, no?, de manipulació de més, però els podrà fer servir com, entre cometes, per al bé. Serà un villano bueno.
0: D'acord, però pot ser algun tipus d'empatia apresa, no?
3: Clar, al final es pot aprendre. Quin és el problema? A vegades no, vull dir, a vegades tot i aquest entorn el trastorn es desenvolupa perquè no només la família afecta, no? Vull dir, tot el tema social i de més, que ara després entro en el tema social. Si aquesta mateixa persona, en canvi, cau en una família on és habitual aprofitar-se'n dels altres, o no ens importen els sentiments dels altres i de més, doncs aquest trastorn captarà, camparà les seves ales. Llavors, si és conscient o no, d'acord, el narcisista no gaudeix fent mal. No és una cosa que disfruti.
0: És simplement que li rellisca la mandonguilla.
3: Efectivament. Sí. Li és absolutament igual si et fa mal o no, perquè ell té un objectiu que, com deia l'Estel abans, és treure profit.
0: Per tant, sí que són conscients que exerceixen una estratègia per treure profit.
2: I un control, absolut.
3: Exacte, ells van fent com la seva estratègia per treure profit d'allò que tu ets. Per això normalment es vinculen amb gent amb èxit social. Perquè, clar, si jo sóc un mindundi i em vinculo amb una persona amb èxit social, faig profit d'aquest èxit social i automàticament jo pujo en l'escalafó. Per tant, són persones que se n'aprofiten contínuament d'això. No són conscients de fer mal, o sigui, no és un mal...
0: No disfruten, no són sàdics,
3: No, exacte, perquè això seria més la part psicopàtica. Seria el psicòpata, sí que està disfrutant amb allò de dir gaudeixo veient com pateixes, el narcisista simplement li és absolutament igual que
0: pateixes. Per cert, vam fer un programa dedicat precisament als psicòpates integrats, amb l'Omar Rueda. Ara mateix, els que sigueu part del club, que sapigueu que us enviem l'enllaç, és un programa de la temporada passada de La Solució, perquè pugueu recuperar aquest especial amb l'Omar Rueda sobre psicòpates i amb alguns trets narcisistes. Sílvia, per tant, concloem que no volen fer mal, però que hi ha una part d'estratègia conscient o inconscient.
3: És una part, en part conscient, perquè ho han après i ho executen. El que passa és que ells no hi veuen el problema en això. Llavors, quan parlem de malaltia, no, i per això dic que això ens ho hem d'agafar com a moltes pinces, però quan parlem de malaltia automàticament ens surt la pregunta de: això es pot curar? I la resposta, per desgràcia, és no. Aquestes persones no tenen curació perquè no són conscients de tenir un problema amb això. Ells són exitosos, ells o elles, és igual, també hi ha dones narcisistes. Elles arriben allà on volen, elles aconsegueixen el seu treure profit de tot i, per tant, elles no tenen cap problema.
0: Quina por, de criar fills narcisistes, Estel?
3: Home, aquest és un tema, també, el tema de fills...
2: I altres comuns denominadors que puc, no sé, dir que m'he anat trobant, és una manca general d'autocrítica, d'auto i de la crítica externa, òbviament, no? Com bé dius, no gaudeixen, però tampoc se n'adonen, perquè per ells és un mètode habitual. Pel que jo he pogut detectar també, són gent que es creuen superior als altres. Suposo que amb una anàlisi profunda de la psicologia descobriríem que som realment a les antípodes, és a dir, que hi ha una inseguretat tan gran que et porta a anar-te'n a l'extrem oposat, però que hi ha gent que en general tendeix a pensar que són millors que la resta.
0: Llistem-les. L'Estel n'ha dit tres, manca d'autocrítica, la manipulació, que ha sortit abans amb la Sílvia, i creure superior. Fem un llistat les característiques que ha de tenir un narcisista per ser-ho. Aquestes tres les donem per vàlides, Sílvia?
3: Sí, totalment.
0: Què més hi afegim?
3: Hi ha el sentiment de grandesa, que és una mica el que deia l'Estel, vale? El sentir-se important, tenen fantasies d'èxit, jo arribaré molt lluny, soc més important que ningú, aquest projecte és millor del que ha fet ningú mai. Es senten especials i únics, i llavors et fan creure tu que es vinculen amb tu perquè ets especial i única, o únic, i això fa que la teva autoestima, el teu ego, no, li faci pessigolletes. És molt xulo quan et tria una persona tan especial i tan única. Tenen una necessitat brutalíssima d'admiració. O sigui, tot el seu comportament...
0: S'envolten de minions.
3: Sí, mira, molt bé, els minions, o el que se'n diu en el nostre entorn, en l'entorn del narcisisme, no?, és els micos voladors.
0: Micos voladors, m'agrada més que minions.
3: Sí, perquè és amb allò del McDoth, la bruixa, saps, que tenia aquell exèrcit de micos. Doncs el que fan el narcisista aduladors, és envoltar-se d'aduladors, que se li diuen els micos voladors, perquè són els que van a convèncer-te a tu que en realitat no és tan dolent, que fixa't com està patint, que és que perquè els ha convençut.
0: Uau, és un comportament una mica sectari, no?
3: Sí, és que té molt a veure amb les
0: sectes. Hem de parlar
3: sectes,
0: un dia de sectes. Aquí i de si tots són manipulables.
3: Aquí també tindríem coses. Després, una de les característiques principalíssimes és la manca d'empatia. No són capaços d'empatitzar amb el dolor aliè ni amb l'alegria aliena, absolutament amb res. De fet, les persones que tinc a consulta, no, que han estat o estan en aquest tipus de relacions, és com si estiguessin amb un robot. Que de tant en tant pot mostrar alegria, que de tant en tant es pot mostrar trist, però és una cosa com impostada, no és real.
0: No és genuí, eh?
2: Per mi també hi ha un parell de coses, a veure si estem d'acord, que és que tu formes part del seu taulell de joc, ets una peça més dels engranatges que utilitzen per anar cap on volen i arribar...
0: I el dia
2: on...
0: que no, ximpun, eh?
2: Exacte, quan ja no els convenç, fora. El no, són reactius al no, no poden tolerar el no, un control absolutament excessiu, i fins i tot diré, almenys en els meus casos, que quan arriben a demanar perdó, no és un perdó real, òbviament que no, i a més és un perdó funcional, perquè a vegades el demanen, o sovint el demanen, només perquè veuen perillar tot l'engranatge de control que tenen, i és, va, et demano perdó perquè no segueixis rascant i perquè no acabis desmuntant-me tot l'entramat de manipulació que tinc aquí aixecat, no?
3: De fet, això passa molt sovint, i és una de les coses que més incapaciten mentalment a la víctima que ho està vivint, perquè és com, ostres, ahir m'estaves demanant perdó, i avui tu has repensat, has vist que tens aliats del no sé què, i llavors ja m'estàs dient que estic boig, que estic boja, que no tinc raó. Per què ahir sí i avui no? Forma part d'aquesta manipulació perversa, no?, que estan fent amb tu, perquè tu tampoc no hi toquis massa ni quarts ni hores, perquè una de les característiques és això. O sigui, tu quan estàs en una relació d'aquest tipus, tens el cervell com emboirat.
2: Sí, sí.
3: Absolutament.
0: Quin d'aquestes característiques que hem relatat... Per cert, la gestió del no, coincideixes?
3: Sí, totalment. O sigui, que els hi portis de la contrària, evidentment, no entra dintre dels seus plans, a no ser que ho puguin fer servir per tornar-te a manipular. És com, ostres, és veritat, quin intel·ligent que ets, quin apunt tan interessant que has fet. Però igual després, si aquest apunt està dintre de l'entorn laboral, se l'adjudicarà ell o ella. I dirà, ai, mira, vaig tenir una idea. Bueno, em van dir alguna coseta per allà, però tal, l'he elaborat millor.
0: Quina ràbia, sí, això, eh? Quantes vegades passa.
3: Molta ràbia.
0: A més, s'encarreguen de convèncer els micos voladors, no? I aleshores guanyen el relat, no? Que se'n diu. Quines d'aquests senyals que hem relatat són els que apareixen primer? És a dir, què hem de sospitar, no? Quina és aquella característica que dius, ai, això ja fa olor de cremat?
3: Clar, aquí és difícil, perquè cada persona... manipularà d'una manera, pel que deia abans, perquè es mimetitzarà molt bé amb el que tu necessites. Però en general jo diria, jo en general diria, anem a connectar una miqueta amb el sisè sentit aquest, de dir alguna cosa que no concorda entre el que m'està explicant i el que està fent. No?
0: Quan la intuïció se't dispara, de dir, ai, hi ha alguna cosa rara aquí.
3: Posem-nos-hi. Sí. Que és possible que tu tinguis les alarmes elevades, d'acord, però fem-li cas en això. Llavors jo el que diria és, el primer que veuràs segurament és això, com aquestes incoherències. Són persones que probablement et diguin mentides i en algun moment els pillaràs en les mentides i et giraran la truita. Una de les dels símptomes més clars que sol passar és quan a tu et sap greu alguna cosa que ha fet aquesta persona, li vas a dir, escolta, m'ha sabut greu això, i màgicament, prim, prim, prim, de sobte li acabes estant demanant-t'ho perdó. I de sobte ets la persona més dolenta del món.
0: Hi ha gent que té màgia, per fer aquests girs.
3: Clar, no és màgia, és manipulació. Tot i que en el llibre li he posat els trucs de màgia.
0: Trucs de màgia, per això
3: t'ho narcisista, perquè realment...
2: Jo una vegada vaig sentir un exemple, que no sé si estaràs d'acord, que em va ajudar a veure coses, a obrir els ulls, que és... aquesta persona, en aquest cas, si és una parella, no?, del que parlem avui, que et diu, no sé, tu t'estàs traient una carrera, no? I et diu, aquest examen que tens dijous, i tant, jo t'encoratjo a que hi vagis, el facis, que, no?, que jo t'encoratjo amb la teva vida professional, però quan arriba el dia de l'examen, aleshores, o s'haurà endut el teu cotxe perquè no li convé que tu tinguis aquesta carrera,
0: boicot,
2: o es posarà malalt i et dirà, ostres, em sembla molt fort que vagis a l'examen i no et quedis cuidant-me. És a dir, les paraules, suposo, suposadament seran de jo et dono suport, ets molt bo, molt bona.
0: Que l'acció no acompanya el que diuen, eh?
2: Però les accions boicotejaran. Arribat el moment, silenciosament, en petits bombardejos, tot allò que tu, suposadament, t'estaven donant suport.
0: M'encanta aquesta guia que estem fent per detectar males praxis i relacions tòxiques.
3: De fet, amb això que dius, Estel, m'agrada molt que ho diguis, perquè és una de les coses que quan surts d'aquest tipus de relacions, quan mires enrere, és, ostres, jo cada cop que tenia una bona notícia, de sobte ell o ella, és igual, havia tingut un supermal dia a la feina i acabava consolant-lo. Quan tenia una... Això, no? M'han proposat
0: un ascens. Podem gaudir del dia, no?
3: És com, ai, que guai que t'hagin... Però vols dir que realment t'interessa tant aquesta feina? I comencen a instal·lar aquest... Per què? Perquè al final no els interessa, perquè qualsevol cosa que tu facis fora d'aquest vincle és un risc per perdre control sobre teu.
0: Exacte. Llavors... Perquè vegis les orelles al llop, no? Clar. Diu, ui, això...
3: Per això, una de les coses que fan és aïllar moltíssim a les víctimes. Les persones que estan en aquest tipus de vincle solen sentir que estan molt soles en el món, que no tenen suport ni familiar ni d'amics, perquè el narcisista s'ha encarregat d'anar dient... Ep, aquí no hi siguis, que no ens interessa massa.
0: Deixeu-me obrir torn de preguntes, perquè ens està cremant el WhatsApp, insisteixo, línies obertes, en Nil ara està rebent les vostres trucades, 93-201-7474, 677-38-77-19, infinitat de preguntes.
1: Sí, perquè sobretot tu al principi del programa parlaves com li hem de fer notar a algú que està en una relació així, sobretot sense jutjar-lo, no? En aquest sentit, el Claudi explica que té una companya que està amb una parella, que al principi doncs era perfecta, a l'inici de la relació, i ara actualment la té... entre cometes, tancada a casa, no la deixa fer servir les xarxes socials i amb el Claudi li ha dit que no estan bé. Voldria saber, diu el Claudi, com podria ajudar-la.
0: Com podem ajudar? Com li fem notar algú? O com l'ajudem a fer una primera passa? Primer, detectar que està en una relació narcisista o subjugada per un narcisista i després per sortir-ne.
3: Clar, és molt, molt difícil perquè aquesta persona, si està tan tancada, realment el discurs del narcisista el tindrà molt ficat en el cap. Per tant, aquí diria, si en Claudi té accés a aquesta persona, pot trobar-se-la de tant en tant, ha dit que era una companya, em sembla,
0: sí,
3: feina,
0: de feina.
3: Sí. Se la troba pel passadís o tal, no sé què, dir-li, escolta'm, sap greu que estiguis, que no vinguis, tal, jo estic aquí, si necessites qualsevol cosa, tal, estàs bé... Preocupar-nos, el més probable és que aquesta persona digui sí, sí, cap problema, tot bé, tot correcte, perquè al final una de les coses que fa la víctima és sempre justificar, evidentíssimament, fins que obre els ulls i diu, vale, aquí hi ha alguna.
0: De moment ja els hi ha dit, que la cosa no acaba de rotllar. Com l'acompanyem al fer la següent passa?
3: Llavors, jo el que diria és, ens hem d'informar bé sobre tot això i si la cosa no acaba de rotllar és, d'acord, doncs, escolta'm, ens pots explicar el que sigui, trobem-nos un dia, això que t'està passant tal, fins i tot, no? Doncs, potser el llibre a una persona que està tan ficada en aquí, no, perquè... Igual...
0: El programa, de moment que li passi la solució.
3: Exacte, sí, no? Que digui, mira, hem estat parlant d'aquest perfil, tu creus que aquesta persona pot tenir-lo... Això no farà automàticament que aquesta persona deixi el narcisista, perquè aquest procés és molt llarg, sol ser molt llarg, no sol ser immediat, però sí que almenys comenci a saber que no està sola.
0: Perquè sempre s'ha de deixar un narcisista?
3: Sí.
2: Ja, sí, sí. No sé que vulguis acabar mentalment depravada, no? O depravat.
3: O sigui, tenint en compte que el narcisista no canviarà mai, el problema de quedar-te'n allà és que tu, d'alguna manera, estaràs esperant que allò canviï.
0: I no.
3: I no canviarà. Clar, això amb una parella es pot fer... Et deixo, val? Després entrem en el drama de si amb la parella hem tingut fills i llavors he de seguir maternant.
0: Hi ha preguntes, no? Al respecte, Fran, que et veig fent cares.
3: És que això és així.
0: Tira aquesta pregunta perquè tinc a l'Anna al telèfon que té una altra pregunta molt interessant.
1: L'Helena és mare d'un nen de 11 anys, diu, separada d'un narcisista de llibre, pel que esteu explicant, i pregunta com i en quin moment... puc fer conscient a la criatura d'aquest comportament tòxic. És bo explicar-li clarament, em recomaneu? O millor de no dir-li res i desitjar que el nen ho vegi per ell mateix? Com el puc protegir en una custòdia compartida?
0: Com es diu? Helena. Ostres, boníssima pregunta.
3: Doncs sí.
0: És feina de l'Helena fer-li veure a la criatura que el seu pare és un narcisista?
3: Mira, no cal que li posis el nom, Helena. Jo et diria, no necessàriament li has de dir al teu fill, escolta'm, el teu pare és això, perquè a més, això se pot girar en contra, perquè al final la canalla
0: parla.
3: Ho va parlant i de més. Llavors jo no li posaria el títol, però sí que estigues molt atenta a aquestes manipulacions que el pare farà segur, seguríssim, amb el nen, i llavors tu... Des de la teva empatia, el que has de fer és parlar amb el teu fill.
0: Posem un exemple pràctic.
3: No sé, per exemple, no? Jo què sé, això m'he trobat en algun cas. Recordo una mare que em deia és que el meu fill ha vingut de casa del seu pare dient-me que quan era petit jo no l'havia cuidat mai.
0: Epa!
3: Vale? Per què? Pues perquè al seu pare en aquell moment li va semblar fantàstic posar aquesta... Bueno, en fi... La resposta seria, d'acord, primera cosa, amb 11 anys és capaç d'entendre que hi ha versions de les exacte. Situacions. Llavors, jo el que diria és, d'acord, aquesta és la versió del teu pare, vols sentir la meva versió? La meva versió és aquesta, d'acord? Que primer que vegi que hi ha dues versions. I després, al dir-li, escolta'm, tu per què creus que el teu pare t'ha explicat això?
2: Clar. Mm.
3: Depèn, això també dependrà, evidentment, del grau de maduresa de la criatura. I més endavant es podran tenir converses. Però com anar treballant des d'aquesta empatia, de dir, vale, anem a analitzar.
0: Però això implica que ens hem de ser molt estoiques, eh?
3: És molt dolorós coparentar amb una persona narcisista, perquè ens obliga a estar com molt presents.
0: Per sobre, no? També.
3: I és un desgast brutal. També et diria, Helena, si em permets, permet-te ser... no perfecte.
0: Clar. Home, només ens faltaria. I també rebre ajut, no? Perquè, per exemple, si vas a la consulta de la Sílvia, posant un exemple, no, per portar els casos pràctics, a dir, m'ha passat això, com he de reaccionar, com aquest cas que hem analitzat ara pràcticament, no? Perquè de vegades en el pla teòric tot funciona molt bé, però val, però quan ve la criatura i ja em diu això, no? Com ho he de plasmar?
2: Jo, si ajuda, no només en aquest tema, sinó qualsevol tema en general amb les criatures, intento practicar el no dirigir el seu pensament, no? Sinó jo no dic exactament X d'aquesta persona, però quan passa alguna cosa similar, dir, mira, aquesta resposta que acaba de donar aquesta persona, per exemple, és passiu-agressiva, això els hi dic molt, perquè hi és molt de dir, gràcies, gràcies. Dic, això no està bé. Si tu no estàs d'acord, has de dir, no m'agrada això, i si dius gràcies, ha de ser d'acord. Intentant assenyalar a la societat aquelles coses, en aquest cas, doncs, d'un narcisista, perquè el seu cervell intel·ligent, perquè són molt intel·ligents, la canalla, arribi a la conclusió d'un dia de, ostres, doncs resulta que aquesta persona respon a tot allò que la meva mare m'ha anat dient que jo observi i que no està bé, no?
0: O sigui, confiar també en les nostres criatures que fan la lectura correcta, no?
3: En les nostres criatures i en nosaltres, perquè, o sigui, sí, té una altra part de la parentalitat que és narcisista, però segurament tu no ho ets, Helena. Llavors, confia en tu...
0: Confia connecta... en les boles que poses al bombo, també, Helena, eh?
3: Exacte.
2: I paciència.
3: Exacte.
0: Anna de Cardedeu, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Quina és la teva pregunta?
5: Tinc dues preguntetes.
0: Vinga, fot-li.
5: Una, és el mateix manipulador que narcisista? I la segona, un narcisista que va al psicòleg acaba manipulant el seu... Pot acabar manipulant el seu psicòleg?
0: Boníssima, per favor, Anna, m'encanta aquesta segona pregunta.
2: Sí.
0: Anna, la recollim, ens les quedem, la posem en una caixeta, te la responc ara mateix per antena, d'acord? Gràcies per trucar, bonica. Fins ara. Adéu, adéu. Que són boníssimes les preguntes dels nostres oients.
1: És que van més enllà, fins i tot, del que havíem previst.
2: Molt ràpid, abans que contestis, eh? Jo diria que una gran por que tenen els narcisistes és que les seves parelles vagin al psicòleg.
0: Perquè els diuen
2: les veritats, no? Perquè un psicòleg et dirà la veritat i tornaràs amb la veritat a casa. I això els hi fot molta por.
0: Els narcisistes, els manipuladors, és el mateix, perdona'm, un manipulador que un narcisista, o un narcisista sempre és manipulador, un manipulador pot ser narcisista o no cal?
3: És això. O sigui, un narcisista sempre serà manipulador, però hi ha persones manipuladores que no són narcisistes. De fet, de manipular, això ho explico en el llibre, tots en algun moment o altre ho fem. Vull dir, manipula una persona que és una molt bona comercial. Manipula una persona que vol que, jo què sé, fem una festa sorpresa i vull que no te n'enteris i estic manipulant. Vull dir,
0: manipulo perquè truqueu i pregunteu.
3: Has vist?
0: Sedueixo.
3: Seduïm. No, és que al final és això. Per tant, podem manipular, i evidentment aquesta manipulació pot anar cap a la part dolenta, però no, això no vol dir necessàriament que hi hagi un narcisisme al darrere.
0: I la segona pregunta?
3: I la segona pregunta...
0: La segona pregunta era, un manipulador, perdoneu, un narcisista pot acabar convencent o manipulant el seu psicòleg?
3: Mira, l'Estel deia que sí, i sí, perquè és veritat que la gran por d'un narcisista moltes vegades és que la parella vagi al psicòleg, però hi ha molts narcisistes que estan tan segurs de si mateixos, de la manipulació que estan fent, que t'animen en el psicòleg. I després, quan veuen que la psicòloga t'ha dit certes coses com no m'acaba de fer el pes aquesta psicòloga, vols dir que
0: està col·legiada?
3: Exacte, vols dir que va bé? Bueno, pot un narcisista manipular una psicòloga? Sí, al final els psicòlegs a consulta treballem amb el que el pacient ens dona. Per tant, si el pacient ens està explicant la seva història, el que passa és que quan estàs format amb això, i per això és important, clar, no tots els psicòlegs podem saber de tot. Llavors, els que estem formats amb el tema narcisisme, tu ja vas veient aquestes incoherències, vas veient aquest discurs que et vol com... portar
2: seduir,
3: per un lloc
2: també,
3: que no... Sí, seduir, perquè al final són grans seductors, moltes vegades, els narcisistes. I llavors s'asseuen davant teu a la butaca i és com, ostres, m'estàs fent anar per un costat que no...
2: I... Tu has de passar llorer per la sala quan se'n van.
3: De fet, això amb el meu equip terapeuta, jo tinc un equip de psicòlogues, i quan quedem i fem doncs això, no?, supervisions de casos i de més, moltes vegades surt, ostres, tinc aquesta persona a consulta i no acabo de veure el què. I llavors, amb 4 o 5 coses, és com, vale, posem una alerta aquí, anem a investigar una miqueta perquè té un perfil que podria encaixar amb això. També us dic que el problema és que les psicòlogues no podrem detectar mai al 100%, no podem fer un certificat de narcisista, perquè quan comences a captar-los marxen.
0: Ah, amic, perquè es reboten. No els agrada. Ui, ui, m'estan pillant, me'n vaig a un altre, no?
2: Pregunta, és grossa, no sé si la podrem desgranar. Fins a quin punt darrere de molts maltractadors s'amaguen narcisistes? És a dir,
0: és mateix perfil,
2: l'home que maltracta psicològicament i potser físicament, en quin percentatge és un narcisista?
0: Obrim porteta, perquè sé que seria un altre programa.
2: Sí, exacte.
3: Però,
2: me la jugo
3: És una molt bona pregunta. Per desgràcia, no tenim números, perquè és el que et dic, com que no tenim...
2: legislació, no? Tampoc en aquest sentit.
3: No, i a més que no podem diagnosticar. Aquest narcisisme és difícil de dir. Evidentment, jo et diria, tots els que maltracten física, psicològicament, de forma reiterada, no? I d'aquestes formes tan evidents, narcisisme, psicopatia, gairebé assegurat.
2: Per tant, si fas un pack. Tot maltractador és narcisista,
3: en gran part.
0: Al 677-38-77-19, les vostres consultes sé que són moltes, intentem fer bateria ràpida.
1: Mira, hem agrupat una consulta que en repetien diversos oients, el Dani, l'Anna o el Manel, que té a veure amb el tarannà genètic del narcisisme. Ho és o no ho és, Sílvia?
3: Mira, aquesta predisposició, no, que deia, pel trastorn narcisista de la personalitat, té una base genètica, igual que tots els trastorns de la personalitat. Vol dir això que si el meu pare, la meva mare és narcisista, jo també ho seré? No necessàriament pel que dèiem abans.
2: L'entorn.
3: Hem de parlar aquí d'epigenètica. Vale? L'epigenètica és la interacció entre els teus factors genètics i l'ambient. Uh-huh. Llavors, en funció de com sigui aquest ambient, desenvoluparàs o no. Però hi ha una base genètica. El que sí que hem de tenir clar... perquè això
0: no és determinista, no vol dir ara... No, ma mare és narcisista, jo també.
3: Absolutament no. El que sí que és veritat és que tenim una societat que empeny, en general. Valora
0: i premia
3: molt aquestes actituds, moltes vegades, de triomfar, de posar-te per sobre de l'altre, no? Que de fi justifica els mitjans. I això fa que aquestes conductes siguin molt més validades que en altres moments de la història, que potser no eren tan validades, o que en altres societats, clar, evidentment.
2: Per mi també el comú denominador dels que m'he anat trobant són molt fiscalitzadors d'allò que has dit en públic. I després et vindran a demanar explicacions, a vegades com si fos un control de duanes, de per què has dit això, clar, perquè estàs posant en perill. Per mi també seria un senyal d'alerta, no?
3: Sí,
2: per aquella parella
3: imatge.
2: Que et demana explicacions de per què has rigut quan no sé què. I que tot t'adones que acaba sent perquè ells senten que has posat en perill el seu ego, la seva vanitat, la seva masculinitat. No?
3: Sí, sí.
0: Més preguntes, perdona'm, Sílvia. El 677-38-77-19, sou molts, el Fran està intentant agrupar la majoria de les consultes en unes quantes preguntes abans que arribem a les dues del migdia, encara hem de fer la publicitat,
1: Sí, perquè hi ha...
0: Has de tornar, Sílvia.
1: Hi ha preguntes vinculades a relacions, hi ha preguntes relacionades a la família, també, per exemple, un oient que ens demana que no diguem el seu nom, i pregunta, què passa quan el narcisista és el sogre i també la sogra, jo sóc la jove, i en fan saber a cada trobada que no sóc de la família...
2: Molt bé.
1: Fer per no patir i que no em facin plorar cada vegada que ens veiem?
0: Mira, no anar-hi és una opció?
3: Sospiro perquè, evidentment, no anar-hi és una opció. El que passa que segurament no anar-hi implica moltíssimes mogudes amb la teva parella. Llavors, jo el primer que et diria és... on està la teva parella quan la seva família fa això.
2: Correcte.
3: Perquè realment si estimes a una persona, no, encara que sàpigues molt bé com són els teus pares, no voldràs que una persona estimada es sotmeti en allò. Per tant, et diria, parla-ho amb la teva parella si és possible, i si la teva parella no et fa cas, planteja't una mica també si has d'anar en aquestes trobades familiars o quantes t'ho has de dedicar, perquè igual és com mira, faig acte de presència, saludo, bon dia i me'n vaig al teatre perquè tinc entrades.
0: Però això passa amb les persones empàtiques que estan sota la subjugació de les persones narcisistes, que al final sempre, i ho veig, mira, una relació molt a prop que tinc, que la persona sensible i empàtica acaba dient, mira, és igual, és que ja passo jo el mal tràngol, perquè si no, la que em lia després és tan grossa que és que no em val la pena, no? No sé si compensa, oi?
3: Clar, però si la que em lia després és tan grossa, igual el que hem de pensar és que aquesta persona no està pensant massa en el teu benestar. Quan parlem de relacions
0: i de vincles...
3: No, això
0: segur, però de vegades si és una parella, per exemple...
3: Clar, però quan parlem
0: són
3: de relacions
0: tiets,
3: i de vincles...
0: Els teus avis.
2: Jo en aquests casos, per si l'ajuda, feia la tècnica de la capelina emocional. Que és
0: a veure,
2: jo vaig anar...
0: ojo, la capelina emocional. Quina tècnica
2: no,
0: és
2: llocs...
0: la capelina emocional? L'Albert et posa un tutu.
1: Fixeu-vos, perdona, Estel, que estem parlant de narcisisme, que és un tema amb molta substància, i hem parlat d'amicus voladors i ara parlarem de capelines emocionals. Em sembla meravellós.
0: Endavant.
2: No, quan realment has de passar pel tubo i has d'anar a aquests llocs que no t'ho pots estalviar, jo m'imaginava que em posava una capelina que era repel·lent de tots aquests comentaris, i literalment quan era allò, que en aquest cas si és un dinar familiar, a la que arribava un comentari jo me l'imaginava relliscant com una gota per la meva capelina i sobrevivint com a mínim aquell dinar.
0: L'Andrea Vilallonga, que ens ha visitat també aquí a La Solució, experta en comunicació, li diu ponerse el traje de trutxa, pues... que tot es resbala, no?
2: Exacte.
0: Ah, boníssima.
3: Sí, això, o bé buscar-te un compinche dintre
0: també
3: de la família,
0: sí.
3: I llavors jo això a vegades ho he recomanat per dinars, àpats, això, no? Nadal i tal.
2: Quin tema.
3: Fes-te un bingo. Tu fas un bingo d'aquelles frases habituals del teu
0: cunyat,
3: de la teva...
0: M'agrada.
3: Sí, sí. I llavors
0: en
3: et
0: WhatsApp?
3: Fas un bingo i cada cop que digui això és com fer un xupito. Pot ser d'aigua, eh? No cal anar a la borratxera.
0: M'encanta.
3: Però sí,
0: convertir-ho en joc, no?
3: És que al final, si tu ja saps on vas i tu ja saps això, evidentment no estic... Anem a veure, aquesta persona ho està passant molt malament perquè, evidentment, està en un lloc on se't diu contínuament que no hi pertanys, que no t'hi volen,
0: clar,
3: que l'anterior parella era millor, o vete tu a saber què li diuen, evidentment fa moltíssim mal.
0: Jo em preguntaria, aquesta oient, què fa la teva parella?
3: Això,
0: a tot
3: sí,
0: això,
3: sí.
0: Perquè també potser li podem delegar, no?, que la parella faci una mica d'estòper.
3: És que la parella és qui hauria d'estar fent la feina. O sigui, tu, amb la teva família política, tens poc marge de maniobra. Qui pot salvar-te és la teva parella. Mm. I, evidentment, jo, si m'estimo la meva parella i quan anem a casa meva veig que no fan més que dir-li tal, el que li diré és, mira, no vinguis més. I els diré als meus pares, mira, aquesta persona no vindrà més perquè la maltracteu.
0: Mm.
3: Jo vindré perquè sou els meus pares i no tinc més remei.
0: No, però de vegades també hi ha aquestes relacions de poder, no?, amb els pares, que tu tornes a sentir un infant, no?, quan has d'aturar els peus d'un pare narcisista o una mare narcisista.
3: Per això deia que hem d'avaluar molt bé, no?, que hi ha aquí al darrere. Jo, aquesta persona que ha fet aquesta... O sigui, a totes les que estan preguntant i tenen aquests neguits i demés, els diria que busquin ajuda, que llegeixin el llibre, que posin paraules en tot això... Mm. Però això, sobretot, que si senten que elles soles no poden, que demanin ajuda.
0: Avui, La Solució, combinem, aquest llibre, La Solució, us l'estem aportant, però per aprofundir-ho, No és culpa teva, aquest llibre de la Sílvia Catalán, Com detectar i fugir de relacions narcisistes. A veure, tira'm una pregunta, Fran, anirem a la publicitat i la resoldrem després.
1: Mira,
0: sé que n'hi ha moltes, ja ho sé.
1: No, hi ha, sobretot, també molts testimonis, però tenen a veure, en aquest cas, amb la família, encara, que és la Montse, que no ens pot seguir en directe, però ens ha enviat la pregunta a primera hora del matí, ja, i...
0: Amiga, perquè com que fem la crida a xarxes de Catalunya Ràdio, la gent ja la deixa apuntada i molta gent en recupera a les 3 de la matinada, fora d'hores, i senten les respostes.
1: O a la carta mentre preparen el sopar o mentre recullen la cuina. La Montse pregunta com saber si un germà o una germana és narcisista perquè té sospites.
0: Epa, té sospites. Com saber-ho? Primer, la guia que hem elaborat amb la Sílvia Catalán i amb l'Estel Soler, que us la compilarem i us la penjarem a banda també a la nostra app i web de Catalunya Ràdio. En el cas d'un germà o una germana, és diferent, Sílvia, o tot això que hem estat dient funciona de la mateixa manera?
3: En el cas d'un germà o germana, al final tenim les mateixes característiques. Vull dir, és una relació, és un vincle emocional en el que es pot donar aquest vincle de poder, no? aquestes estratègies de manipulació. Llavors, jo el que diria, i no només a la Montse que ens pregunta això, sinó a tothom que s'està preguntant, ostres, aquestes actituds són narcisistes, no? No us quedeu amb la idea de que és important posar-li un títol en això? Mm. És a dir, en el llibre ho dic moltes vegades, ens és una mica igual si li podem posar el títol o no. L'important és que tu t'està fent mal.
0: Mm-hmm.
3: Llavors, és com, si tu detectes que ja aquestes actituds, aquestes coses que està fent el teu germà, la teva germana, t'estan fent mal, l'ideal és, primer, intentar aturar-ho, parlar-ho amb aquesta persona. Si aquesta persona no és narcisista, entrarà en contacte amb l'empatia i podreu solucionar-ho. Mm-hmm. I si ja veus que aquesta persona no hi ha manera de solucionar-ho i per molt que tu li diguis em fa mal, posa un límit, ens és una mica igual si és narcisista o no. Fuig d'allà. Fuig dintre del que puguis. Evidentment, sent un germà és una mica més complicat a vegades.
0: Ara et tiraré una pregunta, mare dels ous, eh?
3: Vinga.
0: D'acord, hem detectat que tenim un perfil narcisista o, si més no, el mateix que feies ara, eh? No em fa sentir bé. Per tant, vull fugir d'aquesta relació. Quines són les conseqüències d'obrir la porta i intentar fugir d'un narcisista? La cara de la Sílvia no té preu. Anem a la publi i ara m'ho dius.
6: La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai. Grans batutes, grans emocions.
7: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
6: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Correncis i molts més.
7: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
6: Entradesauditori.cat. Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liber és Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana Liber és Liber a Besalú.
0: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botigaponera.cat.
8: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
9: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
10: Hay mucho nivel sobre el terreno de fondo en ocasión plus, David.
11: Esto promete, Manu.
10: No lo creo. Arranca la transición. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
11: Huele a compra, Manu.
10: Huele. Va.
11: ¡Qué facilidad resolvió! ¡Sin complicaciones! ¡Ven a por más!
10: ¡Venga!
12: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria, premium i celler.
13: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
6: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
14: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
6: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3CAT.
6: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Un tema que no ens acabem, eh? Sílvia, hauràs de tornar un dia, precisament, i podem fer un especial de com educar criatures, amb l'avi Sisquella també, que la convidarem, com educar criatures en l'empatia. Que no ens ratllem, mira, fora d'antena, faig un resum. La Sílvia deia, escolta, amb els que sou pares i mares, ara si veieu actituds narcisistes en les criatures, l'empatia no es desenvolupa fins...
3: Fins als 10, 9, 10, 11 anys.
0: Un nen és un narcisista dictador,
3: bàsicament,
0: per definició.
3: Bàsicament, perquè estan molt centrats en el seu ego. Al final, ells volen aconseguir, i si ells volen menjar-se una xutxa, doncs faran el que sigui per manipular
0: entre
3: les cometes, per aconseguir això. Llavors hem d'entendre que això és perfectament normal, però clar, si tenim, no, aquest entorn de narcisisme voltant, no tenim aquesta sospita, pot ser que se'ns desperti una angoixa
0: molt
3: gran. Respireu
0: fondo,
3: treballeu des de l'empatia, poseu límits des de l'empatia, és com, bueno, és que això aquí no es fa així, nosaltres no, doncs això, no supliquem o no ens tirem pel terra per aconseguir una xutxa, perquè no l'aconseguiràs. Llavors és com anar modelant, no, aquesta empatia, però teniu temps.
0: Aprofitem aquests últims 5 minuts que ens queden per la pregunta que et tirava abans de la publicitat, eh? D'acord, hem detectat un perfil narcisista, / no ens agrada el tipus de relació que tenim. Ara com marxem? Poc a poc, de cop?
3: Mira, l'ideal...
0: N'hem fet ghosting?
3: L'ideal idealíssim, en realitat, seria obrir la porta, tancar i no mirar enrere.
0: Però clar, si hi ha fills, per exemple...
3: Ah, exacte. El problema és que això, un, no és tan fàcil, perquè el narcisista no ho permetrà.
2: Clar.
3: I dos, si hi ha canalla o és un vincle d'un altre tipus, on ens uneix un contracte laboral o una responsabilitat o el que sigui, serà molt difícil. Llavors, el primer de tot és prendre consciència de que aquesta persona t'està fent mal i de que tu no vols viure sota aquesta persona. Un cop ho tens clar, comences a obrir la porta. Aquesta porta jo l'obriria primer sense dir-li res a aquesta persona. Mm-hmm, començaria a obrir-la amb les amigues.
0: Buscant l'escapada,
3: amb una terapeuta que t'escolti, amb una psicòloga que en sàpiga del tema i que pugui fer aquesta companyia. Sí, hi ha temes legals a pel mig, és a dir, esteu casats, hi ha canalla, és un contracte
0: advocada.
3: Laboral, una advocada que estigui especialitzada o que sàpiga del tema i a qui pugui posar ja les coses sobre la taula. Temes econòmics, és important.

0: de persones, fins i tot, que han desitjat, entengueu-me, eh? Mm-hmm. Que agafi un altre cap de turc i que em deixi en pau.
1: Sí, sí. Clar. Bueno, és que moltes vegades és això. Fixa't, fins i tot en les separacions, quan tu li dius a aquesta persona, el primer que farà serà el... Vale, d'acord, tens raó. Sí, no he sigut bona persona. Mm-hmm. És veritat, no m'he portat bé amb tu. Tens raó, no sé què puc fer per canviar. Ja entenc que te n'hagis cansat de mi. Entraran en el victimisme i si tu et mantens ferm o ferma en allà, de dir, vale, més igual, ja no entro en aquesta manipulació, al cap d'un temps, un temps que poden ser 24 hores o poden ser 10 dies, de sobte canviarà el torn i llavors serà, és que ets dolenta, m'has deixat en el meu pitjor moment, ets molt... Començarà una campanya de desprestigi, per això és important...
0: I en l'entorn, també.
1: Per això és important que l'entorn, jo ja l'hagi parlat, li hagi dit...
2: Treballat.
1: Escolta'm, estic en un tipus de relació així, necessito que m'ajudis i demés, perquè una de les coses que farà serà aquesta campanya de desprestigi.
0: Guanyar el relat,
1: Exacte. Mm. Dominarà el relat, anirà a buscar, a explicar la seva versió. Mm-hmm. Llavors, de versions sempre n'hi ha dues, la teva és teva, i tu saps què és el que has patit en allà... Mm-hmm. I a partir d'aquí, aquesta campanya d'assetjament s'acabarà quan o bé hi hagi un tema legal de pel mig, o bé aquesta persona, per desgràcia, trobi, com tu deies, un altre cap de turc.
0: I quan parla del conveni, no? Per exemple, en el primer cas seria conveni.
1: Absolutament. O sigui, deixar-ho amb aquestes persones és importantíssim, deixar-ho tot per escrit, firmat i tot detalladíssim fins a l'últim pèl.
0: Que n'hi ha molts que no firmen el conveni també per seguir-te controlant un temps.
1: És un tema.
0: També n'hem de fer un especial de divorcis de persones narcisistes.
2: Jo vaig molt ràpid, i per tancar, com que són grans oradors i grans dominadors del diàleg, aneu amb respostes curtes, perquè com més tu t'enrotlles a defensar-te, més material tenen per contraatacar. Per tant, no, sí, s'ha acabat.
1: Sí, ok. Jo sempre dic que la resposta ja és... D'acord, molt bé. O ja s'ho mirarà l'advocat.
0: Com la Pantoja, dientes.
1: Sí, exacte. Sí.
0: No és culpa teva, de la Sílvia Catalán. Com detectar i fugir de relacions narcisistes si voleu ampliar bastament el que hem comentat avui a la solució. Sílvia, tornaràs. Moltes gràcies, un plaer.
1: Un plaer.
0: Estel Soler, ens sentim la setmana que ve parlant, ara no recordo. Ja ho direm.
2: El que sigui.
0: El que sigui, bonica. Gràcies per venir. Senyor Fran Domènech, tot bé,
3: Molt bé, fantàstic.
0: Molts oients per respondre,
3: molts oients i sobretot agraïm que haguem tratat aquest programa. Un racó segur.
0: Demà parlem de jubilacions, no només de les actuals, La nostra generació tindrà dret a jubilar-se. Ens podrem jubilar? Fins quan durarà? Va, fins que se'ns acabin les respostes. Cada dia a la una, la solució.
4: Junts, el PNB i Podem mantenen a l'aire, per motius oposats, el seu vot al decret d'habitatge aprovats ahir pel govern espanyol. Bon dia, són les dues.
5: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
4: Màxima incògnita a hores d'ara sobre el futur dels dos decrets d'habitatge. El primer, el que inclou el gruix de les mesures, ha entrat avui en vigor, mentre que el segon, el de les pròrrogues indefinides i que inclourà indemnitzacions dels propietaris que no justifiquin la no renovació de contractes, encara no s'ha publicat, Joan Bota.
6: Podem criticar que els decrets s'hagin trossejat i amenaça amb un tot o res. Esquerra Oriol Junqueras ha anunciat que votarien a favor dels dos textos, però just després Gabriel Rufián ho ha posat en dubte i Junts i el PNB s'estudien el primer decret, mentre es dona per fet que tombaran el segon, amb la incògnita de si algú tindrà temps d'acollir-s'hi.
4: Madrid, Tània Tàpia.
7: Res està fet encara, els partits es guarden les cartes, però els que són determinats, com PNB, Junts o Podem, no tanquen la porta a donar suport al decret, però reclamen més temps. La Moncloa és optimista, el gran paquet d'habitatge inclou mesures de Junts, també d'altres formacions, i confien que divendres el Congrés les avalarà. Avui, tant Sumar com PSOE dedicaven bones paraules als de Puigdemont. Isabel Rodríguez i Ernest Urtasun, ministres.
8: Seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
9: I Junts per Catalunya ha inclòs coses al decret que tenen valor i que són importants i que s'hi poden sentir reflectits.
4: De seguida us detallem totes les mesures i la concreció de les possibilitats de cadascuna de sobreviure a la votació del divendres, que és el dia en què la plaça de Catalunya s'ha llevat amb una acampada pel dret d'habitatge que, a diferència de la de la Puerta del Sol de Madrid, aquí no està convocada pel sindicat de llogateres, Sant Escura.
10: Són un centenar de persones que tenen la intenció de quedar-se com a mínim fins divendres. A l'assemblea d'aquest vespre a les 9 ho acabaran de decidir. Paral·lelament, el sindicat de llogateres ha convocat una cassolada per demà a les 8 del vespre.
4: Per aquells que sí que van poder comprar un habitatge, avui també és notícia que l'Euríbor s'ha disparat el mes de setembre, ha arribat al 3,2%.
6: Se situen màxims de 2 anys, cosa que tornarà a encarir les hipoteques. Els experts avisen que la tendència a l'alça es mantindrà. I el

0: Parlament de Catalunya, el president Salvador Illa proposa modificar el Codi Penal per endurir les penes per la tinença o l'exhibició d'armes.
1: És l'anunci del dia al debat de política general, on Junts forçarà una votació per reprovar el president, que no tirarà endavant perquè Esquerra ja ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio que no s'hi sumarà.
0: Parlament. Jordi i Marta Corbalán.
2: Sí, reprovar políticament la gestió d'un president de la Generalitat a mig mandat és un gest inusual al Parlament. La juntaire Mònica Sales ho justifica i el president hi treu importància.
3: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
4: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans. I la història, no tinc cap dubte ni cap inconvenient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
5: A diferència de Junts, els principals socis del govern, Esquerra i els Comuns, han mantingut la mà estesa al president Illa, però li han exigit avenços tangibles per sostenir el que queda de legislatura. El republicà Josep Maria Jové li ha reclamat que compleixi els acords d'investidura i Jéssica Albiach dels Comuns que no es quedi amb la feina mig fer.
6: Si està disposat a complir l'acord d'investidura i a defensar-ne la literalitat i l'esperit, nosaltres, com vostè sap, hi serem.
7: Vostè per això se queda amb la feina a mitges. Sempre, sempre a mig camí del que la gent necessita i on la gent espera que arribi.
0: I atenció també a això. Un avió que anava dels Emirats Àrabs cap a Israel ha aterrat d'emergència aquest matí a l'Aràbia Saudita per un incident entre els pilots de l'avió. Jerusalem, Jordi Brascó.
8: De moment, Israel ho investiga com a possible acte terrorista perquè tenen indicis que un dels pilots hauria atacat l'altre amb la intenció de segrestar l'avió. La baralla hauria alertat alguns passatgers que haurien reduït el pilot i aterrat l'aeronau sense més inconvenients. Els dos pilots ferits han estat traslladats a l'hospital.
0: I al Catalunya Mitjà d'avui també us parlarem de semàfors i de colònies.
1: En el primer cas, per una norma de la DGT que obliga a canviar els semàfors en groc intermitent, que demanen precaució a moltes cruïlles per semàfors en verd o vermell per augmentar la seguretat. I en el segon cas, per l'avís de la patronal de les cases de colònies, que les reserves els han caigut un 80%. I també per les denúncies de l'USTEC de les pressions, diuen, del departament perquè abandonin aquesta protesta que té un gran impacte econòmic al sector privat.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
9: Bon dia.
0: Rafinha torna a Barcelona.
9: Un cop arribi li faran més proves, però la Federació Brasilera ja ha dit que té un edema a la cuixa i que per això l'alliberen de l'últim amistós que havia de jugar amb el Brasil a l'Índia. Des de l'entorn del jugador asseguren, però, que Rafinha no té cap lesió i que només són molèsties. Avui a 6:45, Roma-Barça, segon partit de les Champions de les Blaugranes. Des de les 6 podreu seguir la transmissió a la TDG i sentirem el Catalunya Migdia a la Minya Mal després de tornar a firmar una gran actuació en l'Espanya-Croàcia.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, però amb algunes aturades a l'N2 a Caldes de Malavella, direcció Girona per un accident, la C-17 a Parets del Vallès en direcció Barcelona, la Ronda Adal entre Pedralbes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i d'altra banda la carretera d'Horta a Cerdanyola, la B-14-15, encara es fa pas alternatiu per l'esllavissada d'ahir durant la tempesta a l'altura del barri de Montflorit. I a Rodalies, en retards a l'R2, R2 Nord i R4 per diverses incidències ja resoltes.
0: I ens falta el temps.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
12: Bon dia.
0: Ahir vam tenir aiguats en alguns punts i avui continua la inestabilitat, no?
12: Sí, i a més, amb sorpresa aquesta inestabilitat, perquè, de fet, l'escenari que hem tingut al matí, cap mapa dels d'ahir, cap, el preveia. Per tant, doncs, la sorpresa del matí ja l'hem tingut i entrem en 72-96 hores de molta, molta incertesa en el pronòstic. Consell número 1. Qualsevol aplicació mòbil, qualsevol previsió que digui quin temps farà divendres, dissabte i diumenge, no ens la creguem, perquè això pot canviar cada hora, cada 6 hores, cada 12 hores. Número 2, el pronòstic més fiable, 24 hores vista, i aquest és el que comentem, que ens podria portar alguns ruixats dispersos aquesta tarda, però sobretot més preocupants amb avisos taronja demà a la tarda i demà a la nit.
0: Doncs vaja, per refiar-nos del Francesc Mauri i dels meteoròlegs del 3CAT, que aquells sí que ens donen la previsió actualitzada. Gràcies, Francesc, bon dia.
12: Gràcies, bon dia.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:07. Avui s'ha conegut la lletra petita dels decrets d'habitatge. L'un s'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat. L'altre també s'ha fet públic, tot i que es publicarà al BOE demà. Això ha permès saber que la prohibició de la compra especulativa dels anomenats fons voltor no serà generalitzada, sinó que es limitarà a determinats casos. També hem sabut que s'implica les comunitats autònomes en la suspensió dels desnonaments. El segon text, que és el que contempla la pròrroga automàtica dels contractes, preveu que, si els propietaris no compleixin, hauran d'indemnitzar amb un any de renda els llogaters. Aquest segon decret és el que més difícil té prosperar divendres al Congrés dels Diputats. Jordi Canal, bon dia.
13: Bon dia.
0: Anem a pams. Comencem pel primer decret, que és el que prohibeix la compra especulativa.
13: Sí, la definició del decret per als fons voltor, no els anomena així, és la de tota entitat amb o sense personalitat jurídica que inclogui el seu objecte social l'adquisició d'habitatges. Aquestes entitats no tindran del tot prohibit comprar pisos, només se'ls impedirà fer-ho per un preu inferior al 70% del valor de taxació. És una mesura que s'aplicarà fins al 31 de desembre de 2028. Aquests fons també seran els que no podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys sense cap mena de compensació. En canvi, sí que en rebran les persones físiques o jurídiques que es dediquin al lloguer assequible. Aquí és on hi ha aquesta implicació amb les comunitats. El govern autonòmic de Torn haurà de pagar-los el deute dels inquilins si no els ofereix una alternativa habitacional. L'Estat, però, compensarà després les comunitats.
0: El decret també recupera la pròrroga extraordinària dels contractes que va decaure el mes d'abril.
13: Si els llogaters amb contractes que acabin abans del 31 de desembre de 2028 poden demanar 2 anys extra. A més, es congelen les pujades de preu anuals per als pisos que tinguin un lloguer superior a l'índex de referència estatal. Si no el superen, les pujades estaran limitades un màxim del 2%. A més, la nova normativa introdueix mesures per regular el lloguer temporal i d'habitacions, tot i que a Catalunya hi ha normativa pròpia. Estableix un IVA del 10% als pisos turístics, que en molts casos n'estaven exempts, i fixa diverses reduccions i deduccions a la renda, tant per propietaris com per llogaters.
0: I demà està previst que es publiqui el segon decret, el que preveu anar més enllà en les pròrrogues dels contractes i penalitzar els propietaris que no les compleixin amb indemnitzacions de 12 mensualitats de lloguer.
13: Segons el text, per norma general, els contractes es prorrogaran obligatòriament per 5 o 7 anys més, depenent de si el propietari és una persona o una empresa, cada vegada que vencin aquests contractes. Si algun propietari se salta aquesta obligació, haurà de pagar l'equivalent a un any de lloguer, que es calcularà d'acord amb els preus de l'índex de referència, no del contracte. En qualsevol cas, hi ha diverses excepcions que permeten no prorrogar el contracte sense pagar aquesta indemnització, com que el propietari necessiti l'habitatge per un familiar de fins a segon grau de consanguinitat, que el llogater no hi visqui durant 6 mesos sense causa justificada, o que l'inquilí sigui titular d'un altre habitatge al mateix municipi.
0: En qualsevol cas, l'aplicació de tots aquests decrets, dels dos decrets, dependrà de si el Congrés dels Diputats els convalida o no divendres. I sobre això hi ha moltes incògnites. Junts per Catalunya i el PNB mantenen, per exemple, la seva incògnita, però no posen traves a l'aprovació del gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar divendres. A l'espera de llegir el detall, les dues formacions, que són determinants, s'hi posen bé, i la Moncloa confia que podrà aprovar el primer decret i sortir reforçats en un moment d'agitació social al carrer. El que no té cap opció de prosperar és el segon decret, el de sumar, amb els lloguers indefinits. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
14: Bon dia, res està fet encara, però hi ha optimisme a la Moncloa, perquè ni Junts ni el PNB es tanquen en banda. La formació de Carles Puigdemont es queixa de les formes. Un dels decrets encara no és ni el BOE, però la realitat és que moltes de les seves mesures que escoltaven estan incloses a la norma. Jordi Turull, per al Matí de Catalunya Ràdio.
15: Nosaltres ens movem pel rigor, no pels tòpics. I, per tant, què estem fent ara? Mirant tota la lletra petita que pugui haver-hi, perquè és molt que ens estem jugant amb això.
14: També aplanen el camí des del PNB. El seu president, Aitor Esteban, s'ha deixat veure pel Congrés amb el ministre Félix Bolaños. Una imatge buscada, segons la Moncloa, i que mostra que les coses van bé. Tant des del PSOE com des de Sumar, cordialitat i bones paraules cap a Junts. Sentim Isabel Rodríguez i Ernest Urtas, són ministres.
16: Seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
17: I Junts per Catalunya ha inclòs coses al decret que tenen valor i que són importants i que s'hi poden sentir reflectits.
14: I Podem, doncs, es guarda les cartes. Demà es reuneix amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. Esquerra, Oriol Junqueras deixava clar des del Parlament que hi votaran a favor, però des de Madrid, Gabriel Rufián el contradeia.
18: són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
19: Sé que des de Barcelona se dice eso.
20: Hoy a la mañana.
19: Vamos a revisar hasta la última coma. Me da igual a quien contradigo, yo lo voy a leerlo hasta la última coma.
14: Qui diu que ho té clar és el PP, que ja s'ha avançat en el seu vot, diu que serà un no rotund. Feijó qualifica el govern de trampós sense entrar a valorar les mesures.
0: Això pel que fa referència a la derivada política, podríem dir. Però, mentrestant, al carrer, les acampades s'estenen arreu del territori. A Barcelona, un centenar de persones ha passat la primera nit acampats a la plaça Catalunya i tenen previst quedar-s'hi fins divendres. El sindicat de llogateres, però, no ha liderat aquesta proposta, però celebra qualsevol tipus de protesta per exigir el dret de l'habitatge. El sindicat ha convocat una cassolada davant dels ajuntaments per demà al vespre i més manifestacions per dissabte. Anem a plaça Catalunya, Anna Escura.
21: Bon dia. La convocatòria, diuen, va ser personal i espontània i, com deies, no té el suport de cap sindicat d'habitatge. De fet, el sindicat de llogateres ha convocat una cassolada per demà a les 8 del vespre a la porta de l'Ajuntament de cada municipi. A plaça Catalunya, la majoria són joves implicats en la lluita social i en la defensa dels drets de les persones i tots, diuen, reconeixen com a propi el problema de l'habitatge. La intenció és quedar-se a plaça Catalunya com a mínim fins divendres, que és el dia en què es votaran els dos decrets al Congrés. La decisió l'acabaran de prendre aquest vespre a les 9. Per ells, el problema de l'habitatge va molt més enllà del decret Mari Carmen. En Marek ens ha explicat què reclamen per Catalunya.
22: Que deixin de fer papers mullats, que deixin de donar-li vida als especuladors. No creiem en les solucions que ens estan plantejant des del Parlament, des de la Generalitat, des del Govern. Ens diuen moltes paraules i ens intenten dir mentides i ja no ens les creiem.
21: L'Arteco, per la seva banda, ens ha dit quin és el missatge que esperen que arribi als polítics catalans.
23: Volem que el govern activi un pla d'emergència habitacional per la gent que viu al carrer, igual que si hagués una dana o hagués un Covid, que aquesta gent tingui un pla d'emergència que els hi posi al centre.
21: A l'Assemblea del Migdia s'han organitzat en comissions que es faran càrrec, entre d'altres, de la neteja de l'espai o del menjar. Per aquesta tarda han organitzat diversos tallers, una assemblea, una jam session i l'assemblea de les 9.
0: I mentrestant, l'Associació de Promotors i de Constructors d'Edificis alerta que els decrets del govern espanyol ja frenen projectes de lloguer i vaticina que comportaran la desaparició d'habitatges d'arrendament. Els promotors qualifiquen de voràgina legislativa al marge del sector privat les últimes iniciatives de l'executiu. Barcelona, Joan Garcia.
24: Dures crítiques dels promotors al govern espanyol a qui acusen de legislar només per a uns quants i no per a tothom. Dels últims decrets, bàsicament, consideren que compliquen la vida al 90% de propietaris del parc de lloguer. Per això, Xavier Vilajovana, president de l'associació, fa aquest vaticí.
25: La gent aguantarà que s'acabin els contractes, posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer. Sabeu què passa? Que s'està legislant per intentar corregir els efectes d'aquells que ostenten el 4% del mercat de lloguer d'aquest país.
24: Els promotors reclamen solucions estructurals, com ara modificar la llei del sòl per desbloquejar planejaments a mig fer que, segons diuen, contenen gairebé la meitat de l'oferta per habitatge protegit. L'associació farà els dies 7 i 8 d'octubre a Barcelona un congrés de l'habitatge amb la participació tant del sector públic com del privat.
0: I enmig de tot això, una constatació. L'habitatge és el dret social més feble, segons l'última enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Només un de cada 10 ciutadans creu que l'accés a un lloc per viure digne està garantit per totes les persones. En canvi, en sanitat o en educació són el 60% els que valoren que arriben a tothom, Pilar García.
26: Sí, ho he dit d'una altra manera. El 70% dels enquestats creuen que l'accés a l'habitatge només està a l'abast d'algunes persones i un 20% que no està garantit per a ningú. L'enquesta es va fer entre el 10 i el 17 de setembre, abans, per tant, del moviment social arran al desnonament de la Mari Carmen i els decrets del govern espanyol per intentar pal·liar la crisi de l'habitatge. L'enquesta del CIS també pregunta pels impostos i 7 de cada 10 ciutadans creu que rep menys del que aporta les administracions públiques i que no paga més qui més té.
0: Estem parlant parlant molt de lloguer, però l'habitatge també pot ser un problema per aquells que tenen una hipoteca, especialment una hipoteca variable. L'Euríbor ha tancat el mes de setembre al nivell més alt en dos anys, el 3,24%, cosa que encarirà uns 100 euros les quotes mensuals dels qui revisin el seu préstec amb aquest indicador, la Ortega.
9: Com que es dona per fet que tant aquest any com a principis del que ve el BCE tornarà a pujar els tipus d'interès, aquest indicador se seguirà inflant i fregarà, diuen els experts, el 4%. Així ho creu el fundador i director general de Trioteca, Ricard Garriga.
2: No creiem que sobrepassi el 4, però sí que estigui 3 alt, arrossant el 4, segur. Més que res, per les prediccions que estem veient i el canvi, el gir de timó que estan fent els bancs a les hipoteques fixes.
9: Segons Garriga, les hipoteques fixes, que ara són les més habituals, també pugen justament perquè els bancs, veient l'evolució de l'Euribor, també les estan encarint.
0: Mentrestant, el president Salvador Illa proposa modificar el Codi Penal per endurir la tinença i l'exhibició d'armes de foc, que comportaran sempre penes de presó efectiva. La reforma es presentarà a les Corts espanyoles com una iniciativa legislativa del Parlament i la defensaran tres diputats de la Cambra Catalana. Ho ha anunciat el president de la Generalitat durant el debat de política general. Aquesta proposta afectarà tant les armes de foc com les anomenades armes prohibides. Miquel Jarque, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Pel que fa a les armes de foc, en quin context ens trobem?
3: Doncs mira, els Mossos d'Esquadra ens expliquen que el primer semestre d'aquest any s'han registrat una setantena d'incidents amb armes de foc. És un 45% més que en el mateix període de l'any passat. Aquest fet ha provocat 6 morts i 27 ferits. Segons dades del cos, entre gener i juny s'han intervingut unes 180 armes, un 15% més que l'any passat. La majoria curtes. Això s'explica perquè tenen un preu més assequible i perquè hi ha més desinhibició a l'hora de fer-les servir. En aquest context, el president de la Generalitat proposa duplicar les penes previstes fins ara, imposar penes de presó per l'exhibició, tant si es disparen trets com si no, ja que s'elimina aquesta rebaixa que hi havia fins ara d'un grau si es demostra que no es volia fer servir amb una finalitat il·lícita. Ho ha anunciat el president Salvador Illa durant el debat de política general.
4: Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i vícita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i vícita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic, de drogues. No?
3: I la marihuana. La proposta haurà de passar primer pel Parlament aquest octubre i per acabar votant-se definitivament al Congrés mesos enllà.
0: Doncs aquesta proposta del president Illa s'ha conegut al debat de política general. Estem a la segona jornada d'aquest debat amb les intervencions dels grups parlamentaris. Junts per Catalunya, que ha estat el primer grup de l'oposició, proposarà que el ple voti demà la reprovació del president Illa. És una iniciativa inusual al Parlament, amb poques opcions de prosperar, encara que Esquerra i els comuns, els socis preferents del govern, apugen també el to de l'exigència. Anem al Parlament. Jordi Corbalán, bon dia.
5: Sí, què tal? Bon dia. Amb el compte enrere per la tornada de l'exili del seu líder, Carles Puigdemont, Junts per Catalunya endureix el to contra el president Salvador Illa buscant polaritzar el debat. L'acusen d'ensorrar Catalunya. La líder juntaire al Parlament, Mònica Sales, ha etzibat el president que no és digne del càrrec i demana que la cambra el reprovi. Conscient que una reprovació no té a la pràctica conseqüències polítiques, el president acusa Junts d'exagerar i de presentar un escenari que no correspon a la realitat de Catalunya.
6: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Vostè no ha estat a l'altura d'aquesta institució. Amb la seva actitud, no és digne d'aquest càrrec. A Catalunya, desgovern i a Madrid, submissió.
4: Miri, quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè en formava part, què vol que li digui? Una reprovació no sé com prendre-me-la. Si li sembla, deixem les qüestions de la dignitat a banda. I si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història, no tinc cap dubte, ni cap inconvenient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
5: Malgrat aquest duel dialèctic, el president ha estès la mà al primer grup de l'oposició perquè s'assumin a l'acord d'educació, al nou finançament i als decrets d'habitatge del govern espanyol.
0: Per la seva banda, els principals socis parlamentaris del govern, Esquerra Republicana i els comuns, han mantingut la mà estesa al president de la Generalitat, tot i que li han exigit avenços tangibles per sostenir el que queda de legislatura. Illa s'ha compromès, de nou, a complir tots els acords d'investidura i ha agraït als socis el seu sentit de país. Seguim al Parlament, ara però, amb Marta Corbalán. Bon dia.
1: Hola, bon dia. A diferència de Junts, que ha trencat tots els ponts amb Illa, Esquerra i els comuns li han mantingut la mà estesa, però sí que han apujat el to contra el president. Els republicans l'acusen de no tenir cap projecte de país, de falta de lideratge polític i de no tenir ambició ni nacional ni social. Tot i els retrets, el cap de files d'Esquerra al Parlament, Josep Maria Jové, ha mantingut una actitud de col·laboració amb Illa si compleix tots els acords i força el PSOE a complir-los. Illa s'hi ha compromès.
7: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres. Perquè sense complir els acords signats no podrà tenir-ne de nous i l'estabilitat que tant desitja trontollarà, perquè se li acaba el temps.
8: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura, que s'estan complint, estem aproximadament a meitat de mandat i tenim aproximadament una meitat dels acords ja complerts i treballant en la resta d'ells.
1: Els comuns han collat el president Illa, sobretot en habitatge, que és el seu principal cavall de batalla. La seva líder al Parlament, Jéssica Albiach, ha tingut un to especialment dur amb els socialistes i els acusen de no ser prou ambiciosos. Illa s'ha mostrat disposat a fer el que calgui per solucionar la crisi en l'habitatge i a posar sancions contundents a qui incompleixi la normativa.
10: Vostè s'ompli la boca parlant d'intervencionisme del mercat, però és que cada vegada que li diem que s'ha de tallar de socarrel la compra especulativa, vostès o posen excuses o resulta que li estremolen les cames.
8: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res i no em tremolaran les cames i no m'han tremolat. Ara jo li dic que crec que podem dir, perquè és veritat, que som les comunitats de la comunitat autònoma que més està fent en habitatge.
1: Els comuns han defensat apujar els impostos als fons d'inversió que comprin molts habitatges i ho portaran demà a votació en una de les seves propostes del debat de política general.
0: I la resta de grups, Jordi, què ha dit al debat?
5: Doncs el líder del Partit Popular, Alejandro Fernández, i el president Salvador Illa s'han burxat mútuament amb el nou model de finançament.
8: A mi em sembla que vostè, que ha tingut a l'àmbit del seu partit el coratge d'enfrontar-se a qui ho volia defenestrar, que no és ni més ni menys que el senyor Feijó, aquest coratge que va tenir, per què no ho té per defensar el finançament de Catalunya?
11: Aquí l'únic que no té coratge per enfrontar-se a Pedro Sánchez és vostè, que viu sotmès fent d'utillero, de palanganero del senyor Sánchez.
5: I el líder parlamentari de Vox, Ignacio Garriga, i el president han mantingut un agre cara a cara.
12: ¿Va a montar algún tipo de estructura para espiarnos? ¿Va a encargar algún tipo de ley en versión catalana para perseguir a nuestros hijos? ¿O directamente va a hablar con narcotraficantes para eliminarnos? Porque este es el retrato de su partido, señorilla.
8: Usted es un maleducat. Usted es un provocador. Usted es un demagog. Només assenyala culpables. I això no és política, això és odi amb un escó.
5: El debat es reprendrà d'aquí a poc més de mitja hora, a les 3 de la tarda, amb les intervencions dels representants de la CUP, Aliança Catalana i el PSC. Després, els grups registraran les propostes de resolució que es debatran i es votaran demà a la tarda.
0: A partir de les 3, com deia el Jordi, reprèn el debat i el podreu seguir íntegrament a 3Cat Info. Ara, però, abans de la publicitat, una història d'allò més rocambolesca. Aquest matí s'ha desviat un vol que anava cap a Israel per la sospita que el copilot volia estavellar l'avió, que duia 150 israelians a bord. Part de la tripulació l'ha reduït després que apunyalés el pilot i que l'aparell fes un descens sobtat de 4.000 metres en menys de 30 segons. Israel tracta l'incident com un atac terrorista. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
13: Bon dia. Encara hi ha moltes incògnites al voltant del que ha passat en el vol d'aquest matí de Fly Dubai, que viatjava de Dubai a Tel Aviv, però oficials de seguretat israelians admeten una certesa que s'ha evitat un desastre de grans dimensions. El Mossad i el Shin Bet investiguen l'incident basant-se en la teoria que es tracta d'un intent de segrest fallit per part d'un dels dos pilots que hauria apunyalat l'altre per fer-se amb el control de l'aeronau. La baralla hauria alertat alguns dels passatgers que haurien intervingut per recuperar el control de l'avió, que en 30 segons ha perdut 4.000 metres d'alçada. Les autoritats de l'aeroport saudita de Tabuk, on s'ha produït l'aterratge d'emergència, informen que tant el pilot com el copilot estaven ferits i que han estat traslladats a un hospital. L'avió transportava prop de 180 passatgers, la majoria israelians.
0: D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Fem una pausa i de seguida continuem.
27: Catalunya migdia.
28: Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamialmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
14: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
15: Infla't de tant compra bé pel nostre aniversari amb megadescomptes cada dia, com el 30% en totes les xocolates i xocolatines, que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 30 de setembre, a Carrefour.
16: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
17: Grans batutes. Grans emocions.
18: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel.
17: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
18: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
17: Entrades a auditori.cat.
19: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
20: Viladrau.
19: Guissona.
20: Salou.
19: I si ens poden arribar al cor amb una havanera.
20: Només en quedaran 50. Torna
19: Soc i Seré.
17: Nova temporada de Soc i Seré. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liber és Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre sol no s'hi val. Aquest cap de setmana Liber és Liber a Besalú.
23: Així és que vostès... M'han vingut a veure.
29: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
30: Catalunya migdia.
0: Falta un minut per arribar a 2:15. L'Ajuntament de Barcelona demana a la DGT una moratòria en l'aplicació de la nova regulació semafòrica que ha d'entrar en vigor demà 1 d'octubre. La norma prohibeix el semàfor groc intermitent que, fins ara, permetia el pas de vehicles coincidint amb el verd pels vianants. Barcelona, David Àngela.
31: L'objectiu de la DGT és reduir els conflictes i la sinistralitat entre vehicles i usuaris vulnerables com són els vianants i ciclistes, però l'Ajuntament de Barcelona adverteix que la seva aplicació congestionaria el trànsit rodat i també afectaria la fluïdesa de vianants i ciclistes. Segons el consistori, a Barcelona hi ha 1.500 semàfors d'aquesta tipologia i 500 interseccions per bicicletes d'aquestes característiques. D'altra banda, la nova normativa de trànsit també estableix que els motoristes han de portar guants de protecció i calçat tancat. A diferència de la resta de l'Estat, el Servei Català de Trànsit manté la negativa de permetre la circulació de motos pel voral. Ramon Lamiel, el seu director, ho justifica en declaracions a aquesta emissora.
32: És un espai importantíssim de seguretat. En autovies, si bé això es permet fer en autopistes i autovies, en autovies circundants o del perímetre de Barcelona, al voral també hi circulen els ciclistes. Per tant, aquesta barreja de trànsit ciclistes-motoristes no ens sembla adequada.
31: La normativa finalment permet que els motoristes utilitzin també intercomunicadors.
0: En punt, 2:15 de la tarda. Les reserves d'activitats de lleure i de colònies escolars han caigut un 80% aquest curs arran del conflicte entre els mestres i el Departament d'Educació, que continua en punt mort. L'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, la SELEC, avisa que aviat hi haurà algun negoci que haurà de tancar, Mònica Mas.
33: Sí, calculen que tot plegat provocarà prop de 3.000 acomiadaments, principalment en l'àmbit de les colònies a tot Catalunya. El gerent de la SELEC, Pep Montes, assegura que moltes petites i mitjanes empreses no tenen marge de maniobra i demanen tant al Departament d'Educació com als docents que busquin una sortida. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
34: En una acció de pressió com aquesta tan radical, el que fa és abocar a les empreses. Moltes entren en risc de fallida. Per això reclamem que tant el Departament d'Educació com el representant dels docents siguin raonables a l'hora de negociar i de buscar el diàleg que porti cap a un acord.
33: Davant d'aquesta situació, algunes associacions de pares d'alumnes, les AFAS, es plantegen organitzar al marge del Departament d'Educació les colònies i sortides, però això té un problema legal i és que no es poden fer dins l'horari lectiu. Des de la FAC, que és la federació que les agrupa, l'Indon Gasull posa la pilota a la taulada també del govern.
35: Ho posa com una prioritat i estableix una negociació real i
1: una regulació per part del Departament d'Educació, per part del govern, per intentar garantir que aquestes colònies escolars es puguin seguir fent. I, per tant, creiem que és simplement un tema de voluntat política, de buscar.
33: A hores d'ara hi ha unes 1.360 escoles i instituts que s'han adherit a la iniciativa de no fer colònies ni sortides escolars.
0: Doncs precisament sobre això, aquest migdia a Lleida, delegats sindicals de l'USTEC, de la CGT i de la Intersindical han denunciat pressions del departament i també de les direccions dels centres per intentar revertir la decisió dels claustres de no fer sortides ni colònies. Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: En concret, els sindicats asseguren que han tingut coneixement de centres on algunes direccions estarien promovent noves votacions dels claustres de professors o buscant altres vies per revertir les decisions preses pels mestres. Sentim Rosa Aguilar d'USTEC a Lleida.
3: Les direccions doncs, ara estan pressionant per a que els mateixos mestres i professors que han decidit no fer sortides de colònies doncs, reconsiderin fer-les, reben també consells per part de la inspecció per tal de que pressionin a dintre els claustres perquè reconsiderin i, a més, hi ha una pressió mediàtica.
2: Els sindicats que han accedit a l'interior de les oficines de la Delegació d'Ensenyament per registrar la denúncia reclamen a la direcció dels serveis territorials de Lleida i a la seva inspecció que donin instruccions clares a totes les direccions dels centres recordant l'obligació de respectar els acords dels claustres.
0: Els Mossos d'Esquadra, que han analitzat les imatges del cas Roger Espanyol, asseguren davant del jutge que l'escopeter de la Policia Nacional que li va buidar l'ull va disparar una bala de goma, però que ho va fer apuntant a terra i amb poca visibilitat. Audiència de Barcelona, Anna Alfonso.
4: Bon dia. Els Mossos que han analitzat les gravacions d'aquell dia també constaten que un mateix agent de la policia espanyola, que han pogut identificar, va disparar 3 trets i que el tercer va ser el que va buidar l'ull de Roger Espanyol. Va disparar des d'una distància molt curta, de poc més de 14 metres. A preguntes de la Fiscalia, els Mossos hi han afegit que el tret va ser apuntant a terra, no directament contra Espanyol, i que en aquell moment l'escopeter no tenia visibilitat.
6: El agente, que el bocachero, tiene alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
7: Sí, en el lado, en su parte derecha. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, 2 agentes más.
4: També han assegurat que l'impacte que va causar la lesió va ser d'una pilota de goma i no d'un altre tipus de projectil. El judici s'acabarà demà, 1 d'octubre, tot just 9 anys després dels fets.
0: I l'exèrcit espanyol torna a estar al punt de mira. Aquest cop pel comportament racista greu, amb tortures i amb robatoris inclosos als migrants de Ceuta. Ho ha destapat Amnistia Internacional 2 mesos després de l'entrada massiva en un informe que el mateix Ministeri de Defensa ha remès a la Fiscalia i al jutjat de Guàrdia de Ceuta. Albert Manyà, bon dia.
9: Bon dia.
0: Què diu aquest document?
9: Doncs conclou que hi ha un patró de conducta per part dels soldats espanyols consistent en pallisses, assetjaments, humiliacions, robatori de diners i confiscació i trencament de mòbils dels migrants. Es posen exemples de tortures i vexacions recollides a diversos testimonis entrevistats per l'ONG, una delegació, per cert, que també va rebre insults i assetjament per part dels militars. A un jove, per exemple, el van lligar i emmordassar, se'l van endur al maleter d'un cotxe. Després el van treure, li van pagar i el van llançar per un terraplè. Els soldats, preguntats pel seu comportament vers els migrants, van justificar-se dient que tenen ordres perquè no se sentin còmodes. Amnistia assenyala, sobretot, els membres de la Legió. Per intentar aclarir els fets, el departament que dirigeix Margarita Robles ha obert una investigació interna.
0: Una cosa més abans de la publicitat. Segona victòria, sonora victòria legal per l'administració Trump després que el Tribunal Suprem hagi resolt que poden reprendre la deportació de migrants a tercers països, almenys fins al desembre. La mesura esmena la sentència prèvia en sentit contrari d'un tribunal inferior i dona mans lliures a la Casa Blanca, que ja ha deportat més de 25.000 migrants a tercers països l'últim any i mig. Washington, Oriol Serra, bon dia.
10: Bon dia. Amb la decisió del Tribunal Suprem dels Estats Units, l'administració Trump disposa de com a mínim 2 mesos més per continuar engreixant el nombre de deportacions d'immigrants il·legals a tercers països i continuar amb l'agenda de deportacions massives del president nord-americà Donald Trump. Fins ara, segons recull el diari The New York Times, ja en suma més de 25.000. La decisió del Tribunal no és ferma encara perquè el desembre hi ha previstes diverses audiències amb les parts implicades. Des de les organitzacions en defensa dels drets els immigrants adverteixen que autoritzant les deportacions a països on les persones afectades no hi tenen cap lligam és una manera d'amenaçar-les i forçar-les a retornar voluntàriament als seus països d'origen. L'administració Trump manté acords amb països com Libèria, Guinea Equatorial, Costa Rica o Hondures, sovint països amb historials d'abusos dels drets humans que inclouen tortures a les seves presons.
0: Passant 6 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
5: Catalunya migdia. Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny. Cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat. Passa i passarà a Barcelona. BTV, a peu de carrer.
8: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. Amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
11: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. La teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
12: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
13: Els catalans som fills de Grècia, de Roma i de Jerusalem, també. Mm-hmm. Aquestes tres grans cultures que ens han configurat com a poble mediterrani. I aquí tenim l'exemple més clar, que és Empúries.
12: 18a temporada.
14: Benet XVI, per mi, un gran papa, però avui dia entenc mai un home forçat a ser papa.
12: El divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge a les 9 del vespre. Catalunya migdia.
0: Passant 7 minuts de 2:15... El podcast en català es consolida després d'una dècada de creixement exponencial en què el nombre de produccions s'ha multiplicat gairebé per 20, segons que recull el primer anuari del podcast en català, Montse Mas.
15: L'any rècord va ser el 2024 amb 479 podcasts i gairebé 9.000 episodis. L'any següent, la tendència es va frenar amb la desaparició d'un 12% dels programes i un 10% dels episodis. Tot i aquest descens, ara es consoliden els projectes que publiquen menys, però dins d'un ecosistema més estable i amb una durada mitjana de 50 minuts per episodi. Pel que fa a l'estil, triomfen els programes sobre societat o cultura, seguits de música i humor. Catalunya concentra la major part de producció en català amb 247 podcasts i gairebé 4.500 episodis. Segons l'anuari, ara el repte és enfortir projectes de qualitat, construir comunitats i trobar models econòmics sostenibles per reforçar la presència del català a les xarxes.
0: I ara moda. La nova edició de la passarel·la de moda 080 de Barcelona tornarà al mes d'octubre a l'escenari marítim, que va estrenar al mes d'abril, la Marina Vela del Port Vell, amb nous espais i amb noves activitats. El programa de desfilades també incorpora una nòmina renovada de dissenyadors, Òscar Callau.
16: La 080 incorpora aquesta tardor una passarel·la més llarga ubicada en un espai industrial de la Marina Vela. Ens la descriu el director del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, Moisès Rodríguez.
21: L'espai torna a ser a la Marina Vela ampliant escenaris. Ho fem amb un espai inhòspit que la gent no coneix, un espai brutalista, industrial, l'espai de la Marina Seca que la gent no coneix i que pensem que serà una gran novetat.
16: La 080 es presenta al món de la moda com l'aparador d'un sector econòmic que a Catalunya té un miler d'empreses amb 80.000 treballadors i que ha facturat 17.500 milions d'euros. El director del Consorci de Moda també ha enumerat alguns dels dissenyadors que s'estrenaran al certamen.
21: Tenim novetats concretes. Tenim a l'Antonio Aquario, a Voltat, a Cripta, a La Mar, a Luis Gravil, Nouchik, a Obarret, a Pat, Equilux, a So Human i a Surcana.
16: El programa de desfilades, xerrades i exposicions de moda tindrà lloc entre el dimarts 20 i el divendres 23 d'octubre.
0: I una cosa més. La Fundació Pau Casals i l'Ajuntament del Vendrell han revelat quines seran les dues actuacions centrals dels actes del 150è aniversari del naixement del músic. Són, d'una banda, un concert de l'Escolania de Montserrat amb l'orgue que tocava el pare de Pau Casals, i de l'altra, la interpretació de l'oratori El Pessebre.
12: Catalunya migdia.
0: Des d'ara i fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
24: Bona tarda.
0: Amb el recital de Lamine Yamal, el retorn de Rafinha i el partit de Champions del Barça.
24: Roma-Barça, a partir de 3:15 de 7, des de les 6 podreu seguir la transmissió d'aquest partit a la TDG.

0: L'aturada de seleccions ha tingut el segon contratemps pel Barça. Ja va tornar Eric per precaució fa uns dies. I ara torna a Barcelona Rafinha, però en principi Marcos García sense cap lesió greu.
1: El davanter del Barça, Rafinha, torna cap a Barcelona. No jugarà amb el Brasil el proper amistós, que és dissabte contra l'Índia, per evitar, com dius, riscos. Al brasiler li faran més proves quan arribi per saber l'abast exacte del que es va fer al partit d'ahir contra Austràlia. Recordeu, va ser substituït aleshores al descans, ens ho explicava ahir el Ramon Salmurri. Els primers pronòstics de la CBF parlen de molèsties, d'un edema a la cuixa dreta. L'entorn de Rafinha explica que no té cap lesió important.
0: I avui es juga el Roma-Barça, partit de Champions femenina. Les blaugranes que afronten la primera visita europea de la temporada i el tècnic Pere Romeu, que recupera efectius per aquest partit. La Roma, un rival que a priori és inferior al Barça. Ramon Salmurri.
2: Què tal, Laia? Bona tarda des de Roma. Sí, sí, és exactament això. O sigui, el Barça és clarament favorit en el partit d'avui contra la Roma, contra una Roma que, a més, ve d'empatar 0 contra l'Ubaina a la primera jornada. Però és cert que aquesta temporada l'equip de Pere Romeu se l'ha d'anar jutjant a cada pas que faci en aquesta Lliga de Campions. No per res, és el vigent campió i segurament un dels grans aspirants, però és un equip que ha patit certs canvis, canvis importants que afecten sobretot a la línia defensiva i que cal anar valorant el seu creixement a mesura que avança la competició. Per això, de cara al partit d'avui, és especialment significatiu el retorn de René Van Aasten, la central neerlandesa que acompanya a Irene Paredes a l'eix de la defensa, una futbolista que ha de ser molt important, i també d'Aixa, al lateral dret. Aixa torna juntament amb les campiones del món sub-20, les quatre representants blaugranes, Aixa, Rosalía, Carla Julià i Noa Jiménez, que són reforços importants per un Pere Romeu que ha hagut de començar la temporada amb una plantilla una mica curta. A tot això, a l'hora del partit, a bona temperatura, 27 graus, no hi ha previsió de pluja i serà molt important tenir aquesta profunditat de banqueta perquè recordem que aquesta és una setmana de doble partit important pel Barça femení. D'un costat, avui a Roma, a 6:45 a l'estadi Trefontaine, i de l'altre, diumenge a les 5 de la tarda al Camp Nou contra el Real Madrid.
0: Doncs aquest partit entre la Roma i el Barça, que començarà a 6:45, el podreu seguir en directe a la transmissió de la TDG a Catalunya Ràdio a partir de les 6. També a la Champions femenina, però a les 9 de la nit, destaquen dos partits més, el Benfica-Bayern de Munic i, sobretot, l'Olympique de Lió-Chelsea. Lamine Yamal està sent el gran protagonista d'aquesta aturada de seleccions. Nova exhibició ahir a Sevilla del davanter del Barça, 2 gols i 1 assistència en la victòria de la selecció espanyola sobre Croàcia per 4-1. Roger Bosà.
3: Sí, va ser un altre espectacle del davanter del Barça, de nou protagonista, confirma que és el líder d'aquesta selecció espanyola, confirma que és ferm candidat a guanyar la pilota d'or. Ahir 2 gols i 1 assistència de l'extrem del Barça. El primer gol, com dissabte passat, al minut 2 de partit, després d'una bona jugada col·lectiva. Lamine va definir amb l'esquerra el pal llarg, una jugada marca de la casa. En el segon, el gol del català Marc Pubill, Lamine és qui fa la centrada, amb la dreta des de la banda dreta. I en el tercer gol, després d'una gran passada de Pedri a l'espai, afusella Livakovic, el seu company del Barça, trobant un forat entre el primer pal i el porter croat. Un dia més, el millor de la selecció espanyola, que enviava aquest missatge després del partit.
4: Hace un mes me decíais que estaba mal, que no sabíais qué me pasaba, entonces estoy tranquilo, estoy siguiendo disfrutando, sé que en cualquier momento voy a empezar a decir lo mismo, entonces tranquilo. Bueno, estoy creciendo, al final me conocisteis con 16 años, entonces cada año pues iré mejorando, pero sobre todo por el bien del equipo.
3: Bé, el cert és que al vestidor de la selecció espanyola hi ha una clara unanimitat, la pilota d'or ha de ser per Lamine Yamal, ho pensa la majoria dels seus companys, el seleccionador Luis de la Fuente no es mulla tant perquè també hi ha altres jugadors espanyols que aspiren al guardó, però sí que es rendeix a l'estrella del Barça.
5: Ya sabéis que me gusta un poco destacar las individualidades, es que a veces es imposible hacerlo. Destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros, porque además es una persona... En la intimidad del grupo es muy querido. Estamos felices con él.
3: Lamine, que va jugar gairebé uns 70 minuts ahir en aquesta victòria de la selecció espanyola, 4-1 contra Croàcia. Cubarsí va jugar els 90 minuts, igual que contra Anglaterra. Del Barça és qui ho ha jugat tot fins ara. Pedri va tornar a ser suplent, va jugar l'última mitja hora. Rodri els últims 20 minuts. Descans ahir per Dani Olmo i va ser titular Fermín. Tots els blaugranes estan sans, estan bé, també els catalans, completat ja el segon dels 4 partits que la selecció espanyola ha de jugar aquests dies en aquesta aturada, el pròxim aquest dissabte, Espanya-República Txeca a Oviedo.
0: Un apunt més de la selecció espanyola, Grimaldo deixa la concentració per precaució i al seu lloc l'ocupa Fran García. I a banda de l'Espanya-Croàcia, també ahir a la Lliga de les Nacions es va jugar el República Txeca 0, Anglaterra 2, i atenció, Marcos, amb la polèmica també que hi ha a Portugal amb Cristiano Ronaldo.
1: Sí, els partits d'ahir, un gol del blaugrana Anthony Gordon en aquest partit de victòria anglesa, i també Eslovènia 2, Macedònia del Nord 0. El defensa de l'Espanyol Derkusic va jugar 85 minuts amb els eslovens. Però aquí hi ha el tema que deies. A la selecció de Portugal hi ha mala maror. El protagonista, no ho diries mai, és Cristiano Ronaldo. El davanter portuguès no està gens content perquè no va jugar ni un minut contra Noruega. Per primera vegada en 18 anys, Cristiano va ser suplent i no va jugar en un partit oficial en Portugal. Cristiano havia quedat amb el seleccionador Jorge Jesus, que tindria una mitja horeta, però finalment no li va donar ni un minut. A l'hotel de Malmö, on està concentrada Portugal, els companys periodistes han preguntat al seleccionador:
6: Viste, s'ha fotut con Cristiano, oida, no? No, pues sobre que estan del final del joc.
1: Lluny des de l'autocar. I parlo tots els dies i parlo tots els minuts. Imagina't, Jorge Jesús, que deu estar ja fart que li preguntin per això. A Cristiano ha piulat a xarxes amb un cor vermell i la bandera de Portugal. Els companys portuguesos diuen que això vol dir que s'estima el seu país. Ahir la nit, reunió de les dues parts a l'hotel de concentració. Pel mig, el president de la Federació Portuguesa, que s'ha desplaçat a Dinamarca només per això, i segons els companys de Portugal, ja ha baixat el suflé. Veurem si dura gaire aquest bon rotllo, perquè demà ja ho podràs comprovar. Demà al vespre, Dinamarca a Portugal.
0: I ahir, ja ho sabeu, a Catalunya Ràdio vam celebrar els 10 anys, les 10 temporades al Tot Costa, i un dels protagonistes va ser el president del Barça, Joan Laporta, que va repassar l'actualitat blaugrana i va explicar com està la relació amb el Real Madrid i també amb l'Atlètic de Madrid, Joan Fitó.
7: I crida l'atenció la diferència entre els dos clubs amb el Madrid. Explica Laporta que les relacions són inexistents, que amb tot el que envolta el cas Negreira, el Madrid ha traspassat una línia vermella. En canvi, ahir a Copenhagen, retrobament de Laporta amb Miguel Ángel Gilmarín. I vaja, tot l'enrenou amb Julián, doncs ja queda enrere.
8: El que no podem acceptar és segons quines afirmacions que són falses. Responem i plantem cara. Amb l'Atlètic de Madrid, aquí ens hem vist, amb el Miguel Ángel Gil, ens hem fet una abraçada, perquè la bona relació que tenim des de fa molt temps pensàvem que no es podia trencar, i que tenim a vegades desacords puntuals.
7: Més enllà de l'actualitat, ahir el Tot Costa va celebrar una dècada, 10 anys que han donat per molt, molts protagonistes, moltes entrevistes, i un nom, el del programa Tot Costa, un nom que també ha donat per molt i que ahir, entre tots els que el van escollir, en van voler reivindicar, sobretot, l'essència.
9: Què et sembla Tot Costa? Perquè, clar, el Pep sempre diu Tot Costa i, a més, juguem una mica amb el cognom del Costa i tal. I, a principi, el Costa no ho veia clar.
10: Bueno, és aquesta resposta sempre negativa que
11: tenim. No, perquè és encara ara aquest imbècil que s'ha fet posar el nom del programa, que l'imbècil ja l'accepto com a part del joc, però que
7: el
11: no...
7: El Jordi Costa, que no volia posar el nom al Tot Costa, però que el Tot Costa s'escriu sempre en minúscula. Clar. Tot Costa, una dècada, ahir van celebrar aquests 10 anys, i un Tot Costa inspirat en Pep Guardiola. Ahir vam celebrar-ne els primers 10 anys, esperem que en siguin molts més.
11: I sobretot, fer-ho extensiu a tots els que han remat perquè aquest Tot Costa compleixi 10 anys. Esperem que en siguin alguns més. I sobretot, gràcies a vosaltres, els que hi sou cada dia a l'altra banda i ens escolteu. Quedem per dijous, amb més esports, amb més Tot Costa. Pep, què hi dius?
12: L'esport, tot ho sabem, Tot Costa.
0: Doncs una mica més de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
13: To be honest, the game didn't go as we played, but we fought together.
0: Com diu Gibson, el partit d'ahir a la pista del Dubai no va anar com volia el Barça.
14: Catalunya migdia.
15: Grans batutes. Grans emocions.
16: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel.
15: Adam Fischer, Klaus Mackeller, Teodor Currencis i molts més.
16: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
15: Entradesauditori.cat.
17: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
18: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
17: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Puig-reig.
18: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
19: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
14: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
0: Doncs parlem de l'Eurolliga i d'aquesta derrota, Ernest Macià, del Barça, a la pista del Dubai, de l'equip de Xavi Pasqual, 94-87.
20: Sí, una derrota contra un dels equips més difícils de la competició, un equip que més té Xavi Pasqual i el seu staff que coneixen perfectament el Barça, i es va notar sobretot el segon quart quan els jugadors de la segona unitat de banqueta, en principi, i sobretot Xenguelia, ex-Barça, doncs van marcar les diferències. A la segona part el Barça va corregir errors i és veritat que es va costar a 6 punts, que haguessin pogut ser 3 si entra un llançament de Brizuela al tram final, però finalment doncs va guanyar Dubai i per tant el Barça suma la primera derrota d'aquest partit. El Barça és un equip en construcció, Alexander Sekulić al final del partit.
21: Hi ha coses de les quals puc estar realment satisfet, però n'hi ha un parell que hem de millorar molt per poder ser millors. Una d'elles és saber aprofitar quan el rival està en bonus, anar més a la línia de tirs lliures i provocar més faltes, perquè avui el rival ha estat molt millor que nosaltres en aquest aspecte. Ells han anat 28 vegades a la línia i nosaltres només 8. Per tant, hem de trobar la manera d'arribar-hi més, de jugar una mica més agressiu en atac.
20: Veurem si el següent partit, que és aquesta setmana, és divendres a la pista del Besiktas, el Barça és capaç de fer-ho. Ara mateix a la classificació de l'Eurolliga tenim 4 entrenadors en equips d'Eurolliga. 2 han guanyat tots els 2 partits que han jugat fins ara, que és el Partizan de Joan Peñarroya i Xavi Pasqual amb Dubai. I tenim doncs 2 entrenadors, Pedro Martínez amb el Madrid, que ahir va perdre, i la Virtus d'Àlex Mumbrú, doncs, que de moment han perdut els 2 partits que han jugat fins ara.
0: I a l'Eurocup, el Manresa avui ha de jugar contra el PAOK, i ahir ja explicaven que per la pluja ha tingut força problemes en el desplaçament que ha hagut de fer fins a Salònica.
20: Doncs sí, t'ho confirmo, i de fet han arribat aquest matí a Tessalònica a les 9, quan en realitat havien d'haver arribat ahir a les 7 de la tarda aproximadament. Això ha fet doncs que aquest matí s'haguessin de llevar a les 5, anar a l'aeroport i evidentment no estan en condicions de jugar a la pista més difícil de tota l'Eurocup. Realment aquest PAOK està fet a cop de talonari per jugar a Eurolliga l'any que ve, volen aconseguir guanyar en aquesta competició, per tant doncs són els màxims favorits, no cal dir que afrontar-ho en les condicions que ho ha d'afrontar el Manresa i encara sense Pierre Oriola doncs no són les millors.
0: Seguim parlant de bàsquet. Tot just acaba de començar el curs i l'Uni Girona podríem dir que ja es juga avui mitja temporada. L'equip gironí té una final a casa i a partit únic per passar a la fase de grups de l'Eurolliga. Xavi Soler.
22: Sí, juga contra l'Emblat Konukturk amb els comptes clars. Si guanya, jugarà la fase regular de l'Eurolliga. Si perd, anirà a l'Eurocup. Partit importantíssim, doncs, que arriba en unes alçades molt d'hora de la temporada, ja ho reconeixia Roberto Iñiguez, i amb una baixa destacada com és l'ala pivot francesa Axel Mercerón. Avui s'espera que Fontejau respongui a la crida que ha estat fent el club durant les últimes setmanes i per si no n'hi ha prou, una de les capitanes de l'equip, Ainhoa López, ja vol destacar la importància que té aquest partit d'avui.
23: Per mi és crucial i per tot l'equip i per tot el club, perquè al final depèn d'aquest partit estar a l'Eurolliga o no, i crec que el club no contempla, no, ni les jugadores no ser-hi, que l'equip ha de deixar-ho tot a la pista aquell dia per complir el primer objectiu de la temporada, i crec que el més important. Tenim la sort, no, de jugar-lo a casa, que això crec que ens enfortirà també tenint a la nostra afició.
22: Ara ho sentíem, com ho deia la Ainhoa López, el fet de ser cap de sèrie fa que l'Espart Girona es jugui a casa, Fontejau, aquest partit a eliminatòria única, un partit que començarà a partir d'un quart de 9 del vespre.
0: I a Egipte, el Barça en vol descansa avui per afrontar la final del Mundial de Club, just després que ahir fessin Montse Raya rècord anotador contra el Muntada marroquí.
2: I amb un marcador capicua, 51-15. Els de Carlos Ortega van superar Muntada en l'última jornada de la fase de grups. 12 gols de Dani Fernández, 11 d'Adrián Sola i 10 de Jorge Chicuza, en la segona millor marca col·legiadora del Barça al Mundial de Clubs. El lateral blaugrana, Tim Engesan, creu que arriben bé a la final.
3: Pues el equipo está bien, estamos bien, creo que hemos hecho tres buenos partidos, contento de llegar a la final y con muchas ganas de empezar ya a jugar esta final.
2: El rival a la final és el Veszprém hongarès, que va tancar la fase de grups també amb golejada ahir contra el Burgan de Kuwait per 44-19. El porter Nielsen, fins fa 3 mesos al Barça, no va jugar ahir amb el Veszprém, però s'espera que estigui a punt per a la final. A la banqueta hi ha el també exblaugrana Xavi Pasqual. Una final del Mundial de Clubs, Barça-Veszprém, que ha canviat d'hora. Serà demà, però en lloc de les 7, hora nostra, passa a les 8. A les 9 a Egipte, en directe per Esport 3.
0: I encara tenim una altra cita europea d'handbol avui, Montse. El Granollers debuta a la Lliga Europea en una pista mítica.
2: El Flens Arena de la ciutat alemanya de Flensburg, un dels pavellons més emblemàtics de la Lliga Alemanya i conegut com l'Infern del Nord per la seva pressió acústica i l'ambient intens de la seva afició. I així afronta el debut europeu l'extrem del Granollers, Pablo Urdangarín.
4: Tenemos todos pues mucha hambre de hacer una buena campaña en Europa y yo creo que todos estamos súper motivados para hacer algo grande en este club. Vamos a Flensburg con toda la ilusión, pero también

0: encara que la condició de favorit recau a dia d'avui en el Barceloneta. D'aquesta pressió per guanyar en parla el jugador barceloní Marc Valls.
1: És un gran repte per nosaltres. Quan quedes campió doncs tens aquesta pressió que tothom et vol guanyar, però afrontem amb la mateixa mentalitat que l'any passat, amb els mateixos objectius i amb ganes d'emportar-nos aquest primer gran títol, que crec que és molt important.
0: Al Marsella, per la seva banda, hi ha dos catalans, el nouvingut Marc Rodríguez, procedent del Mataró, i Marc Larumbe, que és baix avui per sanció. Per cert, que aquest vespre, d'altra banda, la Lliga Femenina es juga al Catalunya-Mataró a les 9, corresponent a la jornada 3. El partit del cap de setmana s'avança perquè les barcelonines juguen dissabte a Atenes la Supercopa Europea també, en el seu cas contra l'Olympiacos grec.
2: Més apunts al dia amb el Marcos, dos apunts a futbol. El Madrid anuncia que demà operen Raúl Asencio.
3: El central blanc té una fractura per estrès, diu el Madrid, a la tíbia de la cama dreta. Tot apunta que Asencio es perdrà entre 2 i 3 mesos de competició per aquesta baixa.
2: I el Terrassa, que té un partit en premi avui.
3: Sí, el Terrassa juga aquest vespre a les 7 al camp del Sestau. És partit de quarts de final de la Copa Federació. Qui guanyi aconsegueix classificació directa per la Copa del Rei i allà s'enfrontarà a un equip de primera. Aquest és el premi. Encara en futbol, a 2:15, Europa Femení contra Villarreal, és partit de la Copa de la Reina.
2: I en futbol sala, aquest vespre, 8:45, es juga el partit avançat de la Lliga.
3: Entre el Barça i l'Oparrulo gallec, el Barça per cert ha comunicat que Mateu Rodríguez té una lesió al tendó distal del bíceps femoral de la cuixa esquerra. Serà intervingut en els propers dies.
2: I el Rally al Marroc avui es disputa la segona etapa.
3: Sí, és de 300 quilòmetres, sortida i arribada a Zagora. El nord-americà Brabec ha sortit líder en motos. El català Edgar Canet, tercer a la classificació.
2: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7, tot costa. No, avui no, que hi ha la TDG amb el Roma-Barça. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
4: Són les 3.
5: Catalunya Migdia.
4: Fa una hora hem començat el Catalunya Migdia explicant-vos la lletra petita dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol. El primer ja s'ha publicat al BOE, a diferència del segon, que és el que inclou indemnitzacions dels propietaris pels llogaters si no el renoven el contracte, un decret que amb tota probabilitat caurà divendres, aquest segon. També ha passat pel Parlament de Catalunya, on el president Salvador Illa ha proposat modificar el Codi Penal per endurir les penes per la tinença o l'exhibició d'armes. Ha estat en el debat de política general, on Junts per Catalunya vol reprovar el president, una mesura que no tirarà endavant perquè Esquerra ja ha anunciat que no hi donarà suport. I hem connectat amb Israel, que tracta com a possible incident terrorista l'aterratge d'emergència a l'Aràbia Saudita d'un avió després d'una suposada baralla entre el pilot i el copilot i d'un descens sobtat de 4.000 metres de l'aparell. El passatge, format per 150 ciutadans d'Israel, ha pres el control de la nau. Tot això us hem explicat a la primera hora. Què més podem afegir-hi ara, Joan Bota?
6: Doncs que Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya a partir de demà i durant 24 hores. Les tempestes podran superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. L'episodi començarà al matí a les comarques del litoral de Tarragona i del sud de Barcelona i s'estendrà durant la tarda a l'interior i al sud del país. El moment amb més pluja es preveu entre les 2 de la tarda i les 8 del vespre. El grau màxim de perill de l'Inuncat s'ha marcat en 4 en una escala de 6. En crònica política, Junts i Bildu volen fer front comú per aconseguir solucions polítiques a conflictes polítics i el ple reconeixement dels drets nacionals, polítics, socials i culturals del poble català i basc. Carles Puigdemont s'ha reunit avui a Waterloo amb el secretari general de Bildu, Arnaldo Otegi, i també han coincidit a la seva preocupació per l'auge de les dretes autoritàries tant a l'estat espanyol com a la resta d'Europa i han analitzat les conseqüències que això pot comportar en els drets nacionals i socials de les ciutadanies catalana i basca. El president de Ceuta ratifica l'Audiència Nacional que va intentar sense èxit advertir Pedro Sánchez del degoteig de migrants els dies previs a l'entrada massiva del 30 de juliol, quan Jesús Vives ha declarat avui com a testimoni a la causa que investiga qui hi ha darrere de la crisi migratòria que avui fa 2 mesos que s'allarga. Ampliem-ho des de Madrid. Dani Sánchez-Dajan.
7: Bona tarda. Vives ha reconegut a la jutgessa Tardón que no tenia informació que apuntés a una allau de persones com la que es va produir el dia 30, però que l'arribada constant de migrants els dies previs sí que era motiu suficient per prendre mesures preventives. Això és el que va intentar traslladar a Moncloa en 10 ocasions. Només en 3, diu, li van respondre.
8: Para decirnos en los 2 primeros que el asunto lo estaba trabajando, que necesitaba más tiempo, y ya en el último para decirnos que el cauce de comunicación a partir de entonces tenía que ser la delegación de gobierno y no la presidencia de gobierno.
7: Sí que va parlar amb ministres com el d'Exteriors i Interior, l'ha dit a la jutgessa. Pedro Sánchez ha respost i ha deixat clar que la comunicació entre el govern espanyol i el govern de Ceuta va ser constant.
6: I el president francès, Emmanuel Macron,

0: Tanca files amb Pedro Sánchez per aquesta crisi migratòria a Ceuta i reclama a Europa solucions definitives per protegir la frontera i evitar una nova entrada. Macron i Sánchez s'han reunit a la Moncloa. Tornem, doncs, a Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
1: Bona tarda. Macron exhibeix sintonia amb Sánchez per Ceuta. Diu que Espanya ha estat víctima d'un atac múltiple i reclama la solidaritat de tots els socis europeus per evitar que repeteixi, ha dit, una tragèdia com aquesta. Macron demana a Europa remar conjuntament per prendre mesures i reforçar les fronteres com la de Ceuta.
2: Hem de continuar desenvolupant les solucions de fermesa, de protecció de les fronteres comunes, d'eficàcia, respectant els drets de la Unió Europea i dels nostres valors en les devolucions, en la cooperació contra les xarxes de tràfic de persones, en el marc de la solidaritat europea i d'acord amb la nostra història i els nostres valors.
1: Macron, des de la Moncloa, al costat de Pedro Sánchez, ha lamentat també que el PP i Vox hagin tombat el tractat d'amistat entre Espanya i França. Sánchez li ha demanat disculpes i li ha promès que s'aprovarà al Congrés en les properes setmanes.
3: Passant 4 minuts de les 3,
4: Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
3: Avui que és dia de coneixences i de retrobaments. Saludem Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
5: Molt bona tarda.
3: Joan López Alegre, professor de comunicació de l'Abat Oliva Seu. Bona tarda.
6: Què tal, què tal?
3: I el cap de política del Nació, Bernat Surroca. Bona tarda.
7: Bona tarda.
3: I dic que és de coneixences i de retrobaments perquè... Ja sabeu que aquesta hora, el dimecres, saludem a Santi Villas. Bona tarda.
8: Que ha vingut.
3: Has vingut i has conegut el Bernat, que no...
8: Ara, però no sabia. És que m'ha fotut un lío aquest matí amb el missatge, de repente. M'ha fotut un lío, eh? Primer m'ha dit, i ve el Bernat i tal. Però jo he entès amb la redacció del missatge com, ojo, i he pensat, ja torna a venir el jefe del Bernat. Vull dir, ara resulta que el senyor es deia Bernat. I ara ve un altre cop el... I m'ho diuen perquè no el confongui amb el nou.
3: Ja. Yeah.
8: Que ja no ets nou, perquè ja fa 4 setmanes que vens o algo, vull dir, sí, això aquí...
3: Pues, però havíeu coincidit tots dos. Havíeu coincidit a distància. No li posaves cara al Bernat.
8: Sí, no li posava cara, perquè una vegada després... jo va començar i ell jo no estava. Clar. Després jo vaig venir i ell no havia vingut.
3: No, hi havia
8: i van enviar un altre.
3: Fallava alguna cosa.
8: Una altra cosa, no, però aquest Nació, com es digui, aquest té una de soldats, que quan ho veu un altre, aquí no parla col·laboració ni Déu.
6: Però, vull dir, a veure, un moment.
8: Els 4 duros que els hi paguen, algú se'ls endú de l'empresa, però... sigui qui sigui, que vingui, el noi de la neteja. Has vist que he dit noi?
3: Molt bé.
8: Perquè és que sóc, bueno...
6: Però escolta una cosa.
3: I després hi ha hagut retrobament, perquè l'Alícia ha fet un... Santi!
8: La,
3: com
8: però,
3: dir, quants clar, dies sense veure't?
8: L'Alícia ja, jo no, ja la, no, només la vaig escoltar altra vegada. Ara parlem de l'altre, que està agafant una pelusa, perquè no estem dient res, el professor de la SEP o el SOP, aquest.
6: No, no, jo anava a dir una cosa, però ja
8: no te la dic.
6: Seu.
8: Un moment. I en ella la veig, que això t'ho volia dir,
3: compte.
8: A l'Alícia la veig perquè l'Ostrell li fa vídeos.
6: Oh,
8: i la treuen píndoles de clip. I ella es posa... Aquí ha vingut en monyo. Allà es posa la meleneta, i aleshores ella fa un vídeo, i aleshores se surt per tota Catalunya, pues, que si ella comenta que no sé què... Lo de l'obra de parla no diu com.
3: No, això no, això ho té amarat.
8: Això no sabem si està... Si
3: igual hi ha crisi allà.
8: Igual hi ha un forat.
3: No ho sabem.
8: Pues, imagina't que ha passat alguna cosa i hi ha una viga que està torta. Bueno, i allà es posa la meleneta i ella... No parla igual, eh?
3: No?
8: Vull dir, el matí aquest de la Catalunya Ràdio. Una altra persona.
3: Tu creus que ens fa un lleig, el Catalunya Migdia?
8: És una altra cosa. Mm. És com si diguéssim Núria Roca l'Hormiguero o la Roca. Vull dir, és una persona diferent, eh?
5: També perquè tu no em coneixes quan em poso sèrie en els debats, perquè estic aquí amb tu, hi-hi-hi-hi.
8: Clar, és veritat. És que jo la merda,
5: mica de parla,
8: és que no m'he quedat mai fins al final.
3: És que hi ha dies que quan tu marxes...
8: Jo cobro menys... Perquè...
6: Menys que aquí.
8: Menys que tots vosaltres.
6: Això no ho saps?
8: Això ho sé jo perfectament, perquè fa que estic aquí jo més anys que va tu salent, vull dir-te. Jo aquí havia cobrat 4 vegades més. I mira ara com està la cosa. Bueno, no és per tu, és per John. Perquè John, ja saps com ho té tot a la... O sigui, ell està a la peseta.
3: Ho heu guardat?
8: No, guardat no, perquè, home, està tot el dia de reformes. Vull dir, sempre que visqui... Al Tibidabo. O sigui, sempre hi ha uns obrers fent una reforma, un raconet d'aquí. Quan no és un estudi, és una màquina, quan no és una sala de màquines, quan no... Està, bueno, clar... Pues...
3: Perquè volem tenir unes instal·lacions a l'alçada de col·laboradors com tu.
8: Exacte. Però a banda d'això, jo sé que quan tu...
3: Ja no l'interessa.
8: Quan tu pots manegar els diners i fer reformes... que no el diguéssim tant de sortir de teva llibreta, és molt més plaer, fa més plaer. Vull dir, ara vaig a fer això aquí, aquesta finestra. Ah, també ja li vaig dir, l'altre dia ho vaig dir.
3: No em va agradar, la finestra és molt
8: agradable. La carpinteria d'alumini d'aquests estudis, no. Ara hi ha uns marcs, ja li dic, al John Don, hi ha uns marcs molt més primers. No cal, que aquí per lo menos n'hi ha 26 o 27 centímetres de mar.
3: És que jo ara m'arrisco, eh? Jo diria que les finestres
8: no s'han canviat.
3: Són les mateixes.
8: Però és que això no és així.
3: Bueno, escolta'm.
8: És que vull dir, s'estalvien coses que no té sentit.
5: Vull dir... Escolta'm, Santi, estàs molt guapo, eh?
3: Epa.
5: Molt sí? Bona camisa. Molta elegància.
8: Ah, sí, molt bona camisa. Ara, avui vaig tot de Dinamarca. O sigui, ara jo estic allà.
5: Dinamarca vol dir moda danesa.
8: Moda danesa, jo ara estic, sí.
7: Som molt de la moda danesa.
8: Jo ara ja estic molt de la moda danesa, ja, vull dir, ja, cos, ja, pels altres, saps? Vull dir, jo estic ja una mica, saps? També porto, t'ha ensenyat el bolso meu, que a tu t'agrada, mira, m'has portat el bolso nou.
3: Mira, has de parlar al micro, Santi,
8: però,
3: perquè
8: si parles
3: a
8: l'altra banda, t'estàs girant i... Home, bueno, perdona, vull dir...
5: Estàs molt faixo, no estàs molt faixo.
3: Ho entens, home.
8: És que m'apare la gent pel carrer.
3: Ah, compte.
5: No em diguis.
8: M'aturen, perquè m'escolten en aquest programa... Potser no. Són tres.
5: Però aquests tres no em paren de parar.
8: No, però vull dir, a d'altres... No, vull dir, mira, jo que faig que arrastro el cul mil anys, vull dir-te.
5: I et paren per aquest programa?
8: Sí.
5: I què et diuen?
8: Que molt bé.
5: Que molt
8: bé la que està treballant a Parla, em diuen. No, però sí, m'aturen per dir-me, ah, t'escolto al programa...
3: Ets un eixem amb potes, eh? No saps ni com es diu.
8: A Catalunya migdia, t'escolto.
3: Dic una cosa, el programa...
8: Bueno, és que també t'ho dic.
3: El nou, però no és molt difícil,
8: ja, però està molt petit, l'heu fotut molt petit.
3: Però és una
8: cosa, ara buscava,
3: no, el nom no és difícil. És a Catalunya Ràdio i es fa al migdia. Catalunya migdia. No té molt misteri.
8: Claro, però hi ha trampa, perquè primer, si tu tires, diguéssim, de la línia de... Els matins de Catalunya Ràdio, la tarda de Catalunya Ràdio, doncs tu ja vas amb aquesta mnemotècnia i intentes...
3: El migdia de Catalunya Ràdio.
8: I llavors ja la Catalunya migdia, ja ho he invertit.
3: I Catalunya nit.
8: I Catalunya... Va, clar, vull dir, això... És que, clar...
3: Abans, històricament, havia dit Catalunya matí i Catalunya vespre. Catalunya matí i Catalunya vespre, també.
8: Bueno, és que...
9: Santi.
8: Bueno, i també hi ha un altre col·laborador, que és de la Batoliba, Sep.
9: No. Sep és un bolet. Santi, vull que ens expliquis la teva primera impressió de la substitució del guapet.
8: Bueno, per supuesto. No,
9: això
8: aquest...
9: és el més important d'avui.
8: No, sí, és veritat. El Bernat, que jo no el coneixia, i t'ho juro que m'he pensat que venia el teu jefe.
7: Jo ahir anava més arreglat que avui, he de dir.
3: Compte. Llavors,
8: No, però vosaltres quan veieu aquest programa, els que sou de la segona fila, el primer sí que ven camisa.
7: Sí.
8: Vull dir,
3: però sense americana.
5: El Ferran Casas.
8: Sí, sense americana, pues, sí. També et dic que avui dia amb aquesta carpinteria d'alumini pots ser americana i no pegues. Està, ell se la treu. Vull dir, ell que va amb xaleco, em fa xalequet, està se'l treu, ell.
9: Vull dir, que ara... Vull
8: dir, i el vidre aquest que està com bufat una mica, i a darrere sempre que hi ha unes plantes que pinten de plàstic a tope.
3: No, són de plàstic, les plantes.
8: Vols dir que són de veritat?
3: Són de veritat.
8: Pues que les reguen, perquè la fulla aquesta està molt mústia.
3: Però si no es veu.
8: Es veu caiguda, mira, el veig jo. Bueno, a lo que vaig. No. Tu aquí pots venir manigueta curta. He de dir que l'altre, la manigueta, l'omple més.
7: Està més fort que jo.
8: La manigueta. Bueno, no sé si està més fort que tu o ell juga, diguéssim, a lo que és la costura de la màniga.
3: Recordem que el guapet,
8: la costura de la màniga,
3: l'altre i ell és Oriol Marc, eh? O sigui, Oriol Marc és ell, sí. L'altre o el guapet.
8: L'Oriol Marc juga molt amb la costura de la... amb lo que són les... Sí, la... Com es diu això? Això?
5: No en tinc ni idea.
7: La camisa?
8: No, com es diu això?
5: L'ombrera.
8: No, l'ombrera no, la ratlla aquesta.
3: La costura.
8: Bueno, la costura, bueno, sí.
3: Jo crec que hi ha una altra paraula.
8: Ell juga molt amb això. I ell fa coincidir que la samarreta va cap a dintre, ho fa coincidir amb el diàmetre, en la part diametralment més ampla que té el bíceps.
9: Però un moment...
8: I s'ho fa a recolzar allà. S'ho fa a recolzar allà perquè faci...
3: Un moment, perquè vaig a rescatar el Bernat. No cal que li entris a totes.
8: Sí,
3: no,
8: sí.
3: Deixa'm estar. Vull dir, no, perquè et veig amoïnat per la màniga i et vas mirant. No t'amoïnis, tu deixa'l parlar.
9: Que és, a veure, Bernat, tu tens parella?
3: Sí. Compte, ara.
9: Estupendo, perquè, clar, perquè tu estiguis a l'alçada del guapet, la teva parella té que mantindre un diàleg amb l'Òscar mentre el Santi parla,
3: sí.
9: Que és el que feia la parella de l'Oriol Marc.
8: Sí. Ara, que li enviava missatges.
3: Enviava missatges, sí.
9: I anava comentant
8: el que
9: tu deies. Ara no ho entenia,
8: que complicat això. Sí, això
9: per tant, accelera, perquè si no... No,
8: però escolta, després d'estar en aquest programa, que és de líder de Catalunya, cuidado, eh? Vull dir que d'aquí, qualsevol dia, perquè no et donarà, però obres el mòbil i te surten 25. Allò de cerca de ti, o a prop de... És que no sé com és ara.
9: Pues, ara.
8: Ni Arbai es diu. Veus tu, per exemple, clar, tu has comès l'error que t'has posat al polo i tens, diguéssim, a part de la màniga, tens com si diguéssim una... És que no em surten les paraules.
9: Està preocupat.
8: Sembla que no sigui costurera.
7: No
8: una... Això d'aquí sota...
5: Me l'estàs acomplexant, Santi. Atura-ho.
8: quan et poses el jersei que té aquí un borde, que se t'enganxa a la...
3: Sí, com una goma, no?
8: Sí, no, però, no, una goma, no. Bueno, és igual. No sé,
7: que truqui... Aquesta màniga acaba una
8: que truqui la Sílvia Còpolo al mòbil, que t'ho digui com es diu, això de la màniga i tal. I l'arquitecte passa
2: per què la Sílvia Còpolo?
8: Perquè segur que sap com s'acaben les mànigues i com es diuen les coses de sota del pat del jersei.
3: Fa una estona estava per aquí, ha passat per aquí.
8: Però llavors perquè... no trucarà, deu estar negociant.
2: Però estàs experta en tèxtil, ara, la Sílvia.
3: No sé.
8: No, home, però vull dir això, nosaltres no ho sabem. No, i sobretot no sabem com es diu en català. Aquí vols que li, què vols que li, aquí li pregunto.
3: Però és que hi ha alguns que tenim un problema previ, és que no sabem a què t'estàs referint. Per tant, no sé quina paraula estàs buscant, perquè no sé de què estàs parlant.
8: Pues, bueno, ja està, ho vaig explicar. És igual, el puny de la màniga...
7: Al final de la màniga.
8: Al final de la màniga, el puny. Vale, sí. Clar, tu aquesta samarreta té puny.
7: Sí.
8: Per tant, això et fa, diguéssim, la samarreta més infladeta, te la fa com una mica més, més buida, sí, perquè tens el puny. El guapet, el puny li apretaria la part diametralment més gran del bíceps i li faria l'ombro una mica més ample.
7: Però perquè té més bíceps.
8: Bueno, perquè ja s'ho fa arriba.
7: Ja s'ho fa arriba.
8: Clar, ell deu provar-se les samarretes de manera que li quadri o li ha de quadrar que se li, on s'ha de recolzar la màniga perquè aquell braç sembli un braç nadat. Perquè clar, ell, una ell, altra cosa, no.
7: Ell neda.
8: Melero, ell neda. Ostrell i piscina.
7: Sí.
8: Això és impepinable. Jo no sé si al Nació hi va. Però Melero, Ostrell i piscina, tot ja m'he fotut la secció, no?
3: Ja està, és que va estar tantíssim. És que tens una dèria avui.
8: Però és que tinc un cotxe i mitja, he de fotre 3-15 minuts.
3: Doncs va, no cal fer 15, pots acabar abans, si vols. No, però tenies una dèria.
8: Digue-li alguna cosa amb ell, sí, però la meva va ràpida, la meva és una merda avui també.
5: Vinga, va, de què vols parlar
8: la setmana passada.
5: Vinga, Santi, de què vols parlar?
8: No, però digues alguna cosa, tu, què has fet?
2: Mira,
8: és que no t'hem integrat a res, m'està parlant amb el... Bueno, i ell ja és simpàtic, és molt simpàtica.
3: Ah, veus? Dóna-se el vistiplau, del Bernat, no?
8: És un altre estil, és que l'han de tenir de tot, ja ho veig jo.
3: Què vol dir un altre estil respecte
8: aquest
3: a l'Oriol?
8: Aquesta nació, com que es van repartint per tot arreu...
7: L'Oriol és el guapo, jo sóc el simpàtic.
8: No, no ho he dit, això. No ho he dit, però que vull dir... Ell, no és que... Ell va, ja.
2: Ell?
8: Va.
2: Va.
8: Va de...
5: Va de què, de guapo?
7: Va de guapo.
8: Ja,
2: això té un titular, eh? Bernat Sorroca opina que Oriol Marc no és tan simpàtic com ell.
3: No l'emboliqueu, no l'emboliqueu, pobre, que no l'esteu atabalant.
8: No, però això, vull dir, això... T'ha dit alguna cosa en el que parlem de les nostres coses?
3: No.
8: Jo crec que això, vull dir que... Mira, ara estava a la Farga, que m'estava menjant un bocadill, bueno, un dònut petitíssim, perquè no puc menjar jo tot això. Aleshores faig que m'entre, vull dir, el dit petit pel foradet. Un dònut que és allò, és una llàgrima. I ja havies vist que hi havia un influencer d'estos que fan contenido, pues més contenido que no fotem nosaltres tres aquí. Vull dir que encara portem un quart d'hora parlant i no em dic res. I està Catalunya entretinguda.
2: Escolta, un dia hem de parlar dels mantells de hule que hi ha a la Farga d'aquí al costat. Que no els entenc gaire.
8: És que això també és un món.
2: No els entenc gaire.
8: L'hule, el concepte hule...
2: Però tu m'has entès. Sí, lo qual vol dir que tens una edat.
8: No, jo tinc una edat i tinc bon mantel, que això la gent no s'hi fixa. Vull dir,
2: ja però estàs d'acord amb mi que aquests
8: mantels
2: allà no hi pinten res?
8: Estovalles i no mantels. Ja havia tu missatge així de Còpolo, eh? Estovalla. Ah, no, et volia dir a tu, és que no me'n recordo, t'he dit lo d'això...
5: No, jo t'he preguntat quin és el tema que vols que parlem avui.
8: Sí, però abans t'havia dit una altra cosa que tenia a veure amb alguna cosa...
2: Sí, que havia fet un forat a parla.
8: No, és que t'ho juro, ara tinc una cosa al cap, la vaig a dir, i si no la dic ràpid, se me'n va.
5: És l'edat.
2: Sí, és l'edat.
8: Però comença molt aviat, eh? I jo tinc que dir moltes coses. Mira, que aquí que fa 20 minuts que hi foto. No, 16. Però no, ara no m'ha vingut. Era una cosa que tenia que dir-te a tu.
2: Et vaig dir una cosa del teu bolso, eh? Venga. Per aquests dies que pot ploure és una mala idea.
8: Bueno, si m'haguessis vist un dia que venia a Catalunya Ràdio, se'm va fotre a ploure, una persona, tu imagina't, eh? O sigui, imagina't la persona boja, que vaig pensar, jo ara aquí no puc caminar perquè se me fotrà el bolso en l'aire que és Dante.
2: Clar, bueno, que per dies
8: si m'haguessis vist a mi... Una vegada vaig entrar a un lloc i vaig demanar una bossa de basura industrial.
3: Per amagar el bolso.
8: Semblava Papà Noel. Amb el bolso a l'esquena per tot això. I l'altre vaig pensar, em vaig posar sota una vestida...
2: Tota la banda d'una, la bossa.
3: Sí, molt bé, vestida, sí.
8: Una vestida. Bueno, me la van donar perquè em van dir, ah, vostè és el del matí de Catalunya... Ai, perdona, el de Catalunya migdia. I dic, sí, senyora.
2: La del matí és ella.
8: Ara m'ha tornat a vindre el que t'anava a dir... I se m'ha tornat a anar.
2: Que
8: no tens un col·laborador que sigui neuròleg?
3: No puc seguir-te el ritme. No sé ja de què estàs parlant ni res.
8: I l'altra vegada...
2: A veure, Santi, estaves a sota d'una vestida.
8: Sí, i vaig pensar, no sortiré mai d'aquí. I aleshores jo mateix...
2: Com en López Vázquez a la cabina.
8: Em vaig treure la camisa i la samarreta, em vaig fotre el bolso a dintre com una partera, i aleshores va corrent per Barcelona sota l'aigua. amb una panxa. Tot perquè no se'm mullés al bolso. Cuidado, eh? Jo sóc així. Ara que parlaves de robes, una vegada em vaig demanar, vaig desmaiar una discoteca, em van treure, no diré quina i a quina hora, i quan em vaig despertar vaig dir, la jaqueta, que era de vellut.
9: Una jaqueta de vellut i tu a terra d'una discoteca.
8: Oh. No, quan em vaig despertar, el cap meu només va pensar...
3: Només estava preocupat per la jaqueta.
8: Home, vaig pensar, això em tintoreria, em fotran 80 això... euros.
3: Ah, un desastre.
9: La dèria. Un terra de discoteques com el terra d'un lavabo del tren.
3: Aterra't una mica, no, a terra.
8: No t'ho he dit, no, el que havia pensat. No, que
5: és la dèria.
8: No. Sí, la dèria ho sé, que això t'hi cago he de dir, però el que t'havia de dir no t'ho he dit.
9: Ja s'ha desfet el monyo.
8: M'ha vingut tres vegades. Home, perquè és que... és que, clar, no més cal dir-lis. Quan les has pillat, quan les has pillat fan com que, saps? Es fa com que, com mentre es parlen i tal, però pensen, bueno, cuidado.
9: No diràs que no m'hi he fixat.
8: Home, i s'ha deixat el cabell molt llarg.
3: Amb un l'ha faltat pels bíceps, sí, i l'altre pel pentinat. I així va faltant a la gent.
8: Ara sí que no sembla de Barcelona, sembla més de parla amb aquest cabell tan llarg. Perquè també et diré una cosa, això ho podem parlar un dia. I ara vaig... Què m'ha posat? Benny Hill? No. Què és això?
3: Això que era Enredo, sembla que es deia. Una... Però és del segle passat. És que Jordi Galvany té una edat, el nostre tècnic.
8: Aquell és el Botes? No, no.
3: El Botes és el de darrere de tot.
8: Ah, doncs ja ha canviat la cara, què s'ha fet? No.
9: Corporació d'Hermostètica.
8: Això també t'ho diré. Jo crec que les dones... Posa'm un reverb o algo. A partir dels 30, sí, ja no calen amb melena, a no ser que siguis presentadora de La Sexta.
3: Pam.
9: Però si no en té 30.
8: Quan, ah, no?
9: No.
8: Quan en té?
9: No ho sé.
8: Pues comença a tirar-te les puntes. Saps què vull dir? Aquella cosa de, ai, m'ha caigut un boli, cau la melena, no trobem el boli, vull dir, no. O sigui, ja,
5: això ha estat molt dur.
8: Però és així. Vull dir, és així, tu fixa't, tu fixa't.
7: Sortim enfonsats.
8: Una mitja melena bé,
3: no,
8: però...
3: No recuperareu, d'aquesta no recuperareu.
8: O sigui, melena Lídia Bosch, que feia les sèries, li caia la pistola i no hi havia manera de trobar-la, quan s'acotxava a buscar-la perquè tot era pèl, no. Però això és un consell que jo et dono, igual que...
7: A les samarretes.
8: Les samarretes.
3: Per tant, que ha de fer cabellet curt, eh?
8: Bueno, però això també...
5: Pues tu, molt greu.
8: En un moment quan...
5: M'has dit senyora gran, en no molts idiomes ara mateix.
8: Però no té 30 anys. Però tu,
5: sí que en tinc 31.
8: Ah, moltes ara, ja t'ho
5: dic. Deixa'm amb la meva melena i els meus pantalons curts. No li
8: fotis ni punyeteu cas. I ja m'ha vingut que era el moment. Ho has vist?
5: Me'l vaig a recollir.
3: No li facis punyeteu. Va, la dèria. La dèria, va. Centrem-nos.
8: 20 minuts, 10 minuts.
3: Va, no cal que fer llarguis tant.
8: Ah, no?
3: No, pots fer-ho abans.
8: Què vols, que m'estigui al carrer, allà, apoyat a un fumenat de Catalunya Ràdio? Bueno, aquí
3: hi ha sillonets i hi ha llocs on podràs estar.
8: Però és que jo aquí no conec a ningú.
3: Bueno, ja farem... Amb Botes ja t'acompanyarà, de les Botes que li has dit l'altre dia.
8: Perdona, al Botes li ha passat alguna cosa. O està més moreno, o ha anat en algun... Això ho té com que sembla el Javi Ambrosi. S'ha punxat d'àcido hialurònico.
3: No tinc ni idea, no ho sé.
8: Segur. No t'has punxat d'àcido? Doncs pues ho sembla, eh? Doncs pues aprofita, perquè tot... Aquest no cal que es reabsorbeixi. Ja es pot quedar.
3: Bueno, diu que no sap ni de què estàs parlant.
8: Ara s'ha fet un monyo. És que ella vol donar diverses imatges. Ella vol ser la del matí amb
5: però,
8: el
5: cabell.
3: És que t'encalles. No hi ha manera de treure't de l'enfangament.
8: I a la propera fotet l'italià. Ja fotet la... Mira, ara es fa dos metgetes com a Rosalía.
5: Prou.
8: A Motomami, Déu meu. Bueno, el meu tema era...
3: Bien.
8: Així me recordo.
3: Pere.
8: El meu tema era, perquè havia trobat que ara la gent que es casa... és que ara, després de tot el que hem fet, això quedarà molt, molt bajón, eh?
3: Si no vols, no ho facis, tu.
8: No, bueno, fem-lo, perquè és que si no, la setmana que ve l'hauré de tornar a fer i me'n tornaré enrere i vull dir, es farà vell. És que ja tancarà la nostra empresa, no? Vull dir, arribarà un moment que l'haurà tancat.
3: Esperem que no, esperem que no.
8: No aquesta, no aquesta.
3: Ah.
8: No, que vaig trobar per internet una empresa que ara es dedica a fer a les bodes de gent que es casa un podcast de la teva boda. I es veu que està molt de moda.
3: O sigui, si vas
8: es veu que està molt de moda a Llatinoamèrica.
3: Però durant el banquet, mentre estàs menjant.
8: Fan un set amb dos micròfons o alguna cosa així, uns sofàs, i hi ha un senyor... T'ho dic també perquè, escolta, això en qualsevol moment canvia el govern i te n'has d'anar amb aquest micro a una boda.
3: No, ja veig que la meva sortida professional pot ser anar als casaments i fer... En lloc de fer fotografies, fer podcast dels casaments.
8: No et pensis que porto coses a babalar, eh? O sigui, porto coses que són...
3: Estàs pensant en el nostre futur.
8: Per exemple, el meu, per exemple.
9: Perquè tu creus que ell seria depurat, eh? Per un altre govern?
8: No ho sé. Bueno, això no saps mai. Vull dir-te, perquè després venen unos que tenen un amic que també tenia, de petitet feia ràdio allà al poble i vinga, que ja mos ho sabem tot això. Que no es respecta res. Res. Bueno, total. Bueno, mira, tira el tall, a veure si ho explica bé, el del tall, i ja ho entenen, perquè jo ja no puc més.
10: Esta es la tendencia que está arrasando en las bodas de todo el mundo. Estados Unidos, México, Chile, Guatemala, Portugal, y yo acabo de montar en España porque la idea es brutal. Estamos hablando de los podcasts de boda. Durante la barra libre, los invitados van pasando por nuestro set y les lanzamos preguntas sobre los novios, hacemos juegos divertidos con aquellos que están más animados y entramos en el terreno un poquito más emocional con vuestros familiares. Y no es solo un recuerdo grabado, es una experiencia dentro de tu boda donde los invitados se lo pasan de lujo. Ya estamos cerrando fechas para 2027, así que ponte en contacto con nosotros aquí mismo y vemos si tu fecha está disponible.
8: ¿Algú s'ha de casar?
3: Ja no, estàs casat? Jo no estic
8: a casa.
5: Jo no estic casada, no.
3: Jo, sentint això, m'he adonat que fa
7: jo
3: molt...
7: Sí.
8: Tu ja estàs casat.
7: Ja està fet, això.
3: Dic que m'he adonat que fa molt que no vaig a un casament, perquè no ja, però és que no... Només em falta ja que vingui algú amb un micròfon a tabalar-me.
8: No, has d'anar tu, eh?
3: No,
8: és
3: i
8: un
3: diu,
8: set.
3: No, i hacemos juegos divertidos. Pues, no,
8: però ja, sobretot, cuidado, eh?
3: Malament.
9: Jo vaig casar a 46 parelles.
3: Tu?
8: Sí, oh, clar,
9: era regidor. Closa la meva germana.
3: Veus? Va ser regidor de l'Ajuntament i, per tant, casava la gent.
8: Per això, és que ell sempre té... Vull dir, igual que té una anècdota que el tiraries per un balcó, ell després ne té altres que et toquen la patata. Ell sap, saps? Navega, vull dir, estribor, babor, ara te faig una de tal, una de càlida, una de bum, i tal. Però, no sé què anava a dir. No. L'interessant de tot això és que ja ha explicat que això, el podcast comença quan comença la barra libre.
3: Sí.
5: Clar, ah, sí, eh?
8: Claro, perquè vull dir, ja veu una
3: quan
8: mica...
3: Quan la gent ja va una mica contenteta.
8: És una mica de
3: I et dic jo, això que facin activitats que ells ja et diuen que són divertides, ja penso... Ai.
5: Mala senyal.
8: Tu de bodes, diguéssim, et vas de quedar a la cascada de llagostins, no? I a partir d'aquí... Bueno, això què fan ara?
5: Què és cascada,
3: cascada
5: de llagostins?
8: Ah, bueno, jo ara vas a... Bueno, ara ja no ho sé, però jo ja no vaig, també t'ho dic.
3: No vaig,
8: jo,
3: no.
5: Ara... Tu estàs casat?
8: Jo estic casat, però clar, jo em vaig casar... El que és que el meu és molt cutre.
5: Vale.
8: Jo em vaig haver de casar... T'agradarà.
2: A veure...
8: Però el professor de l'Oliva Sepp?
3: Seu.
8: Seu. Seu de què vol dir?
5: Centre d'Estudis Universitaris.
2: Suposo. Saps que no.
8: Hòstia, treballes allà, no saps què
3: vol dir? Ara has quedat malament amb el rector, eh?
8: Doncs vés ara, pregunteu al rector.
2: Ara després, quan arribi...
8: Jo em vaig casar... Em vaig haver de casar per poder entrar al Club de Polo de Barcelona de... sense pagar 20 euros a la piscina cada vegada que anava.
3: Ah, o sigui, com que volies entrar al club de polo, necessitaves tenir alguna mena de paper que digués que eres...
8: Jo anava amb el Marc i, clar, si em casava ja era consorte. I aleshores ja podia, diguéssim, entrar i no haver de pagar 20 euros cada vegada que volia
3: anar. Per tant, et vas casar per estalviar-te 20 euros cada vegada que volies entrar al polo.
8: Bueno, algun més. Sí.
5: Algun dia una dèria podria ser... El polo des de dins, com és aquest món?
8: Pues un dia vinc, eh?
5: No, home, no, la veritat no se m'ha perdut res, però que ens expliquis tu com és per dins, a mi m'interessaria molt.
8: Home...
5: Què comenta la gent?
8: És molt interessant, eh?
5: Molt interessant,
8: vull
5: sociològicament.
8: Vull dir, tot seu, vull dir, que tu, per exemple, allà... Pues,
3: les dones de més de 30 anys duen melena o no?
8: Bueno, i allà n'hi ha de més de 70, eh? No. Amb una copeta, amb una copa valor. Allà melena porten moltes perquè n'hi ha fins i tot dintre perruqueria. És a dir, claro...
5: Hi ha perruqueria,
8: jo ja
5: t'ho
8: he dit, tu pots portar una melena als 35 anys llarga, si tu ets model. Bueno, també si ets perruquera. Però vull dir, si ets una senyora que té una feina normal, un treball normal, clar, portar una melena arreglada tan llarga és difícil.
5: Que m'he de tallar les puntes, m'ha quedat claríssim. Vamos, ja està, m'ha quedat claríssim.
2: T'acaba de dir normal.
8: No,
2: sí. Lo qual és una mica un insult.
8: Home, m'esteu preguntant del polo. Pues tu al polo pues vas allà i els problemes que tenen els del polo ja t'explico quins són. Si tenen la pista o no tenen la pista. Vull dir, tampoc et pensis que és una cosa... Vull dir, la pista de pàdel, vull dir, eh? No et pensis la pista del secreto. Però ja vindré un dia. Jo això vaig fer per això. Em vaig anar a casa allà baix amb el registre.
3: Sí.
8: Em van signar un paper... Y le vais a decir a la señora, y mire, yo me tengo que ir, que esta tarde tengo que ir a presentar unos vídeos de Ocupas a 4 y no llego. Y vaig a agafar, un ave...
3: Tot molt romàntic, veig.
8: Tot
3: romantiquíssim.
8: Tot molt romàntic.
3: Perfecte.
8: Bueno, llavors el meu tema ha quedat enrere, puc tornar
3: no, però
8: a fer,
3: és que,
8: no?
3: És que,
8: no hi ha hagut debat.
3: No, és que, perdona una cosa, és que no deixes temps que hi hagi debat.
8: Pues debatiu.
3: És que has entrat a Isis...
8: No, jo deia lo de la cascada...
3: Fa 20 minuts que no has callat.
8: A veure, ja, vull dir, no heu anat mai a aquestes bodes que de repent fan aperitivos i la gent es llança a una espècie de cascada de llagostins, que estaven tots congelats, ja t'ho dic, i que fan així com una caiguda, com si fos Chewaka... Tot com pelut, però llagostins. I la gent va... I li...
3: No, ho he tocat, això, no.
8: Però què us donen a les bodes a vosaltres?
3: No, és que jo fa molts anys que no hi vaig a cap casament.
8: Tu tampoc?
5: Jo tampoc, la gent del meu entorn
8: no
5: es casa.
8: I tu, el teu, quan va ser?
7: No, va ser fa 3 mesos o 4.
5: Ah, molt bé.
7: Però va ser una cosa molt...
9: Hi havia una cascada de llagostins.
7: No hi havia una cascada
3: de llagostins. Ni tampoc hi havia podcast. Estem a punt de dir que no va valer. No va valer aquell casament.
7: És que era com una festeta així informal.
8: Però tipus mini hamburgueses i això?
7: No, hi havia un catering, però no era...
3: Alternatiu.
7: Sí, és el que també es fa ara, una cosa moderna, desenfadada.
8: Desenfadada, moderna.
7: Sí.
8: I tu?
11: Jo em vaig casar al segle XX.
8: T'ho dic, per lo menos va d'haver-hi alguna torradeta de caviar.
11: Jo em vaig casar por todo lo grande. Com té que ser.
8: Defines todo lo grande. Todo que Catalunya ho sàpiga, ens queden 2 minuts.
11: No, no, no, quina informació.
7: Escolta, que jo he explicat coses, ara.
11: Sí, jo tenia 200 convidats. Jo portava un xaquer que ara no me'l podria posar, perquè, clar, no tinc la mateixa talla, és un drama.
8: Bueno, però sempre tu que sàpigues que...
11: Però encara el tinc, el xaquer.
8: Però tu qualsevol prenda d'aquestes darrere, sempre hi ha 2 centímetres, es pot obrir.
11: Bueno, no, el que estic fent és intentar perdre quilos per tornar-me a la fotre, perquè, clar, algun dia algú em convidarà al casament d'un fill seu, amic meu...
3: I t'hauràs de posar el jaquet.
11: Que és el que se m'acosta.
8: Mira, jo ara m'estic prenent un batido...
11: Un batido.
8: Que és una cosa revolucionària.
11: Com un biomanant d'aquells.
8: Sí, és una cosa, un sobre, que me'l faig portar de...
3: És que vas obrint temes.
5: Sí, sí, sí.
3: No s'acaba mai. I són i 29, haurem d'anar acabant.
8: I ja m'han trucat.
3: Perquè, a més a més, va dir...
8: Quins temes teniu? Mari Carmen, un altre cop?
3: Bueno, hi ha habitatge.
8: Algo més? Deute?
3: Bé, i el debat de política general, que els oients poden sentir-lo íntegrament a 3cat.info.
11: Tu creus que la gent els interessa més a l'Illa que tot el que està explicant el Santi?
3: Demà ho sabrem, perquè hi haurà audiències, podrem mirar les audiències al digital. No, però les audiències digitals les tenim cada dia, llavors sabré quanta gent ha estat a 3cat.info, que s'estan retransmetent el debat de política general, i quanta gent s'ha quedat a Catalunya mitjana.
11: Ai, què escolten més, la primera mitja hora o la segona mitja hora?
3: Ai, ja ho miraré, això va dies.
8: Mira demà si quan marxo jo fa baixada.
3: Ja ho miraré demà.
11: O pujada.
8: O pujada.
5: O pujada.
3: Vés a saber.
8: Però això també, digue'ns-ho, això ens ho dius i...
11: Estàs segur que ho vols saber?
8: Sí, perquè jo si veig que fa baixada, acabo abans. Saps? Vull dir, jo que faci baixada fins a ahir, me'n torno, si em paguen el mateix, jo tinc cap problema. Si és que, clar, jo estic aquí aguantant perquè no els veig molt...
3: Perquè tens un cotxe.
8: Sí, ja els diré, poseu-me l'abans, perquè és que si no, saps què vull dir? És que he de fotre uns rotllos. Bueno, ja està, 15 segons, ja dona menys. Els 9 segons dona menys.
3: Home, ja està, ja ho deixo aquí. Ja t'acomiado.
8: 8,
3: no cal, no farem un compte enrere. Santi, mira, senyal els horaris.
8: Mira, ja està. I jo crec que són antes. Apa, doncs ja ho hauríem fet,
3: Dos quarts de quatre.
8: Pues no he dit res del que havia dit.
3: No, ja ho he dit. Santi Villas, gràcies i bona tarda.
8: Bueno, encantat, Dóna-li records al guapet i a l'amo.
7: Els hi donaré la part teva.
3: Guapet i l'amo.
7: I començaré a fer bíceps, també. També. Per omplir-se.
8: Vés a nedar amb l'altre, vés a nedar.
7: És que, bueno, és igual, ara obriríem...
3: Fem una pausa, perquè si no mouran més melons. Ara tornem.
4: Catalunya migdia. Els dies 10 i 11 d'octubre, vine a la Fira de l'Olla de Breda.
12: La millor fira de ceràmica i terrissa.
4: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
12: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
13: A, am, de, en, per, cap, contra. Te la saps des de l'escola i encara la recordes. Però... Saps també que si te pugen el preu d'una assegurança, te n'han d'informar amb antelació perquè puguis decidir si te'n vols donar de baixa? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les preposicions que mai no has oblidat. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Viena, anys 60. Els supervivents de l'Holocaust volen justícia.
15: Kurt Kogel, antic comandament del camp de concentració de Mauthausen.
16: Ell va matar la nostra nena.
14: Però els nazis encara tenen poder.
17: El jurat ha emès el seu veredicte.
18: Ha estat absolt.
14: Ara el fill d'un supervivent vol venjança.
19: És un assassí.
16: Em vols matar o què?
14: La sentència és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: Catalunya migdia.
12: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
20: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines...
5: No.
20: Edges for side of a dramatic... Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
21: It's the moment to believe in the project.
20: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès la nostra sintonia.
18: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
19: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
22: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
18: Som 3CAT.
3: Passant 3 minuts de 3:45, som a Catalunya Migdia amb l'Alícia Puig, el Joan López d'Alegre i el Bernat Sorroca. El dia en què s'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el primer dels dos decrets amb mesures urgents d'habitatge que va aprovar ahir el Consell de Ministres. El segon decret, que és el més polèmic, es publicarà demà dijous i entrarà en vigor divendres, just el dia en què es fa el debat al Congrés per tal d'aprovar-los o de desestimar-los. El text publicat avui ha permès saber amb exactitud quines són les mesures proposades. És un text de 96 pàgines que recull des de la limitació de preus fins a la prohibició dels desnonaments de persones vulnerables fins l'any 2030. Incorpora bonificacions pels propietaris que baixin el preu un 5% o els que lloguin a persones joves. I la renovació de contractes per 2 anys més per aquells que tinguin un contracte que acabi abans del 31 de desembre del 2028. En el cas dels desnonaments, s'estableix que serà l'administració qui pagarà el lloguer quan sigui un petit propietari. També es prohibeix la compra especulativa fins l'any 2028. El segon dels decrets, el que s'acabarà publicant demà, només té un sol punt: renovació automàtica dels contractes de lloguer. S'estableix que les pròrrogues seran de 5 anys en 5 anys i s'estableixen els mecanismes que preveu la llei per tal que el propietari pugui recuperar el seu pis i, per tant, no renovar el contracte de lloguer. Ara bé, si no es compleix cap de les excepcions que estableix el decret, la pròrroga és obligatòria i, si es fa fora, el llogater se l'ha d'indemnitzar amb l'import equivalent a un any de lloguer. Ara mateix no se sap si tiraran endavant o no els dos decrets. El primer té opcions de tirar endavant, tot i que alguns dels socis de Pedro Sánchez no li han fet gaire gràcia les formes, especialment Podem, que no acaba d'entendre que hi hagi dos decrets, però de moment no han dit que hi votaran en contra. El segon decret sí que té més difícil tirar endavant, pràcticament impossible, perquè PNB i Junts ja han dit que no hi donaran suport. En canvi, el primer sí que podria tenir alguna opció. No sé com ho veieu tot plegat, la solució emprada, les mesures que contemplen i què pot passar demà al Congrés dels Diputats.
5: Només jo un matís volia fer. El segon decret que deies que és d'aquestes pròrrogues obligatòries no és obligatori, eh? O sigui, no. El tema és que si et volen fer fora, t'han d'indemnitzar. Si et volen fer fora, sense cap motiu, com que tu vulguis tenir el pis perquè vols anar a viure o el teu fill...
3: T'han d'indemnitzar amb l'import que et pagaries per un any de lloguer, aquestes 12 mensualitats.
5: Exacte. A veure, jo crec que les mesures proposades... són l'avenç més gran que hi ha hagut en habitatge des de que va arribar el govern progressista, per mi, molt més enllà que la llei de vivienda aprovada el 2023, que va ser com la gran primera cosa a celebrar. Crec que del primer decret el que em sembla més interessant és el tema de que, bueno, el tope de que només es pugui pujar el 2%, o sigui que quan any a any només pugui augmentar un 2%, o sigui que es topi el 2%, per tant, que no, que si l'IPC puja un 8% hi hagi un límit, i després aquesta prohibició temporal de comprar habitatges de fons d'inversió o, sobretot, la modificació de la fiscalitat, encara que no està assegurada. Crec que per això el segon decret el que et conté és una mesura estructural que canviaria de forma substancial el mercat de lloguer que tenim. Ara mateix tenim un mercat de lloguer que et fa difícil plantejar un futur estable vivint de lloguer, i ens apropa més a altres models europeus com Alemanya, Àustria, en el qual hi ha un horitzó major que no saber que cada 5 anys et fan fora sí o sí. Ara, segueix sense ser un lloguer indefinit. Dit això, jo crec que són unes mesures imprescindibles, molt importants per poder arribar a un mercat d'habitatge que doni una mica més de seguretat als llogaters, però que és veritat que el segon decret té molt difícil la seva aprovació, que per mi seria... seria molt important.
7: Sí, jo comparteixo bastant que són unes mesures necessàries, que són urgents i que és important que tirin endavant, i el que hem vist amb el tema dels dos decrets jo crec que és un gest d'habilitat de Pedro Sánchez per intentar, doncs, d'una banda, salvar el primer decret, que sí que té opcions de tirar endavant, malgrat que Podem no ho veu clar, Junts també ara deia que no els ha acabat de convèncer, però jo crec que el primer decret tirarà endavant. Amb això jo crec que pares una mica el cop de la crisi del cas de Mari Carmen. I el segon decret per poder presentar-se com que ell ho ha intentat tot, que ell ha proposat, que ell ha estat ambiciós, però que les majories del Congrés són les que són i que no es pot tirar endavant. en aquest sentit jo crec que ell intenta preservar-se políticament i donar una miqueta d'aire també als seus aliats a l'esquerra, perquè al final el que deixa clar la crisi de l'habitatge i el cas de Mari Carmen és que això pot anar bé a les esquerres, perquè s'ha deixat de parlar de Ceuta, que és un tema incòmode tant pel PSOE com pels seus aliats progressistes, i es parla del dret a l'habitatge, que és un terreny de joc molt més amic del PSOE, de Pedro Sánchez, i sobretot de Sumar i de Podem. Jo sí que crec que cal tenir en compte una cosa, i és quines majories hi ha al Congrés. És a dir, aquesta legislatura va començar sobre la base de la llei d'amnistia i d'una majoria plurinacional, però no és una majoria progressista o d'esquerres. Llavors, és evident que aquestes mesures són positives, però també és evident que si es vol avançar, tothom ha de cedir una mica. I en aquest sentit, veiem Gabriel Rufián molt enfadat perquè s'ha cedit amb Junts, o veiem Podem molt enfadat. És que les majories són les que són. Si no cedeixes amb Junts i PNB, malauradament, en el cas de les lleis de l'habitatge, no es podran aprovar. Es pot fer molta pressió, i segurament la pressió funciona, però Junts fins ara ha tombat diversos decrets, diverses lleis, diversos impostos de les energètiques, i no ha passat res més. Per tant, potser és necessari cedir una mica per aconseguir que algunes mesures d'aquestes que són importants tirin endavant, i esperar que la pròxima legislatura doncs la majoria sigui d'esquerres.
11: Jo no comparteixo tant el teu anàlisi de que aquest sigui un debat que sigui més còmode per Pedro Sánchez que el debat de Ceuta, perquè, clar, això seria... Jo ho compartiria amb tu al 100%, perquè estava ben argumentat, si Pedro Sánchez fos el líder de l'oposició o un senyor que hagués arribat al govern fa 8 mesos. Però, clar, en els darrers 8 anys el que ha passat és que cada any s'ha construït menys en general. Cada any s'ha fet menys habitatge social. Cada any ha arribat més població i, per tant, el gap o el diferencial entre demanda d'habitatge que el governador del Banc d'Espanya estableix amb 735.000 habitatges de demanda i l'arribada de gent és més gran i, per tant, tot això el que ha anat provocant, no fer habitatge social, no construir cada vegada, cada any, sortir menys habitatges nous al mercat, etc. El que ha anat provocant és l'encariment de preu. Per tant, estem davant d'una crisi que té uns responsables, que són el govern, que no ha fet la tasca que li pertocava, que era crear unes condicions a les quals es construís habitatge social o habitatge lliure per atendre la demanda creixent fruit de la població que ha crescut en el nostre país, que ha sigut en 10 anys, crec, en el cas de Catalunya, crec que són 240.000 habitants cada any els darrers 5 anys. I, en canvi, a Catalunya s'han fet, l'any passat, 16.000 pisos. 240.000 habitants, 16.000 pisos, doncs aquí tens un problema de demanda. D'aquests crec que 3.715, si no ho recordo malament, eren habitatge social, dels que va prometre Illa. Per tant, clar, jo crec que sí, que Sánchez està interpel·lat i que ell és responsable de que hi hagi tota una part importantíssima de la societat que a dia d'avui no pot accedir a l'habitatge, que té que llogar habitacions, que no té un projecte de vida. De tot això és responsable el que tu, Alicia, has dit, el govern progressista, perquè és el que ha creat unes condicions de mercat impossibles. I ara estem davant d'un gran engany, que és, sembla com si això fos Mary Poppins i que del bolso, com el del Santi, poguessin sortir pisos només perquè aprovem un decret.
5: Però és que el decret no promet
11: pisos. I acabo. Fixa-t'hi si és trampa, que al final, primera, la inseguretat jurídica que representa que aprovis un decret que en realitat no se sap el que diu. O sigui, però això què és? No? O sigui, si un consell d'administració d'una empresa aprovés qualsevol cosa que no estigui reflectida a l'acte, en el registre mercantil no et deixarien registrar aquest acord d'aquesta empresa.
5: Però per què dius que no es coneix el text?
11: Perquè no està publicat al BOE.
5: Sí, el primer decret sí.
3: El primer sí, el segon no. El segon es publicarà demà.
11: I a més que sapigueu que la llei el que diu és que perquè un decret es pugui convalidar al Congrés té que passar 48 hores des que es publica al BOE. Però això també s'ho passaran pel forro.
3: Ahir el que ens van explicar és que amb que estigui comunicat als grups parlamentaris n'hi hauria prou. Un sí que serà 48 hores perquè s'ha publicat avui, i el segon ahir ja es va passar als grups parlamentaris.
11: Però només per veure l'inútil que és tot el que s'està discutint. Resulta que el decret 1, com ha dit el Santi, el decret Mari, diu que es fa una pròrroga dels lloguers, crec que és fins a l'any 30, i el decret 2, que no sabem què diu i no està publicat, pretén dir que els lloguers seran indefinits. Escolta'm.
3: Bé, això és aquestes pròrrogues de 5 anys en 5 anys. De fet, una de les raons per les quals no s'ha publicat avui és que entraven en contradicció els dos decrets. Això que tu expliques, que un donava una pròrroga i l'altre una altra de diferent. I per evitar problemes jurídics s'ha decidit publicar en dos dies diferents, tenint en compte que si s'aprova el segon substituirà aquesta pròrroga del primer.
11: Ja que estem a Catalunya, per mi la qüestió clau és Junts per Catalunya de gran què vol ser? Junts per Catalunya vol seguir sent un còmplice de l'enfonsament de la classe mitjana provocada per aquest govern, o Junts per Catalunya, d'una vegada per totes, com ha dit Míriam Nogueres mil vegades, posarà peu en paret i dirà, escolti'm, fins aquí hem arribat. I aquesta crec que és una qüestió políticament fonamental, també per entendre el futur de Junts, ara que sembla que està a punt de tornar a Puigdemont, etcètera, etcètera, etcètera.
5: Dues reflexions, Joan. Jo crec que tu mescles una cosa que és el tema de l'oferta amb la seguretat que tenen els llogaters. En primer lloc, tu atribueixes la crisi que tenim actualment de l'habitatge perquè fa falta habitatge, no? Hi ha poca oferta, hi ha molta demanda i, per tant, pugen els preus. Això en habitatge ha estat demostrat que no funciona així 3 milions de vegades. La primera cosa, bueno, la primera, primer exemple que tenim és quan més habitatges es van construir a la història d'Espanya, que és entre 2000 i 2007, els preus van pujar més que mai quan la població no estava pujant tant. Per tant, l'habitatge té un punt especulatiu. I l'altre és, no sé si ho saps, però a Catalunya tenim 560 habitatges per cada 1.000 habitants. Això són dades d'habitatges molt superiors a la mitjana europea. Per tant, hi ha habitatges, existeixen els habitatges. Ara, n'hem de construir més. Jo no sé d'on treus les dades de que cada cop es construeix més, quan des de...
11: Menys.
5: No, jo no sé. Jo conec bé les dades de Barcelona i des del 2016 es construeix entre 10 i 15.000, només a Barcelona. Per això no sé quan dius allò de 16.000 a Catalunya, entre 10 i 12.000 habitatges cada any a Barcelona, de manera estable des del 2016. Però, en tot cas, el que jo crec que tu ignores és que justament els llocs on tenim més construcció d'habitatges, que és Madrid i Màlaga, és on estem veient més augment de preus. I, en canvi, on estem veient reduccions de preus és en els llocs on tenim els preus de lloguer regulats, que són, sobretot, estem veient aquestes reduccions, a les províncies de Barcelona i de Tarragona. Per tant, el que aquest decret, a més, no promet, no parla d'augmentar l'oferta, no parla de fer pisos. El que diu aquest decret és, ara mateix els llogaters estan en una posició indefensa. Pots ser una senyora Mari Carmen, tenir 87 anys, tenir una discapacitat i que se t'acabi el contracte i et facin fora de casa. I això és inhumà i és immoral. I, per tant, el que hem de poder fer és, doncs, el que diu aquest decret, que si ets un gran tenidor no puguis desnonar el teu llogater, encara que se li hagi acabat el contracte, si no té una alternativa habitacional. I a sobre tenim una llei que es diu 24-2015 que estàs obligat a fer-li un lloguer social. El que diu és, no pots pujar any a any a l'IPC. Si puja un 6%, puja el lloguer, perquè els sous no pugen un 6%. Per tant, no ho pots augmentar. Ha d'haver-hi un tope del 2%. I després, tenim una situació a Espanya molt heavy, que és que el 60% dels pisos que es compren a tocateja, sense hipoteca, perquè bàsicament al mercat se'ls estan quedant els inversors. Per tant, com un actiu immobiliari i econòmic. Llavors, jo crec que aquest decret és important perquè els que vivim de lloguer puguem tenir alguna mena de seguretat, de poder formar una família, de saber que pots envellir sense veure que d'un dia per l'altre et veuràs al carrer. I aquest decret dona una mica més de seguretat. Encara estem lluny dels models alemanys o austríacs de protecció del llogater, però hem de poder avançar a que no sigui terrible viure de lloguer.
11: Però és que hem de ser conscients de la realitat. El debat no està en si tu et donen un preavís o tu com a llogatera preavises en el teu arrendador que deixaràs el pis. Aquesta no és la qüestió. I aquest és un debat fals que l'únic que fa és enfrontar el que lloga amb el que posa el pis perquè es pugui llogar. El debat real és que a dia d'avui no hi ha oferta perquè la gent pugui ni llogar ni comprar. I per això a Barcelona, quan surt una oferta, hi han centenars de persones. Clar que hi han habitatges que estan buits a Catalunya. Sí, a Castellfollit de Riubregós, que hi han 400 cases i té 92 veïns.
5: I el que plantejo és que Madrid però, i a Màlaga trenquen aquest mite.
11: Madrid, Màlaga, existeix una oferta
5: enorme i els preus pugen més que enlloc més d'Espanya. És
11: Madrid,
5: molt fort.
11: Madrid, Màlaga, Barcelona, el que tenen són una allau de gent. T'acabo de donar la dada. 242.000 persones han vingut a viure a Catalunya de mitja els darrers 5 anys. No es construeix i, per tant, com que no hi ha oferta, quan surt un pis, passen dues coses.
5: El senyor que
11: lloga, que no és un fons immobiliari, sinó que és en la gran immensa i pràcticament absoluta majoria de casos, és una persona particular, el que fa és filtrar molt i, per lo tant, impedir que una persona senzilla pugui llogar.
5: Però és que les dades no se sustenten
11: quan a sobre
5: això que dius, Joan.
11: Vas canviant les normes cada 3 dies i vas dient, no, no, el senyor del pis, que es foti. Si una persona es declara vulnerable, que es foti. Si aquesta persona és ocupa, que es foti. Amb el
5: això.
11: Pis que passi
5: és que
11: el que vulgui.
5: Mentides, Joan,
11: què
5: no
11: és el que passa?
5: Això.
11: Passa que hi havien fins ara 939.000 pisos de lloguer a Espanya i en els últims anys, des de Camana Sánchez, més de 300.000 han desaparegut del mercat.
3: Deixa'm donar
11: i cada cop que hi ha menys oferta...
5: En sèrio, Joan, això és que...
3: Hi ha de tot, algunes puntualitzacions. Hi ha 75.000 pisos buits a Catalunya, segons l'INE, per tant, hi ha pisos buits a Catalunya, 75.000, després hem de veure on estan situats i després per què. Hi ha algú que el pot tenir guardat pels seus fills, imagino, però són 75.000 pisos buits. I després, és veritat que, a més de l'altre, ja vam donar les dades, que des que hi ha regulació de preu, ha baixat un 8% el preu del lloguer a Barcelona, però ha desaparegut un 20% de l'oferta.
5: Perquè s'ha anat als lloguers de temporada, perquè segueixen sent de lloguer. El que jo et plantejo és, mira, hi ha dues dades que demostren que el que dius és mentida, que és Astúries és una comunitat autònoma que perd població. Els preus segueixen pujant. Saps quan es comença a donar la pujada de preu a Catalunya? Entre el 2015 i el 2020. Uns anys en què Catalunya no té augment poblacional. Per tant, jo sé que podeu dir fins l'infinit el mantra de arriben immigrants i per això no et pots pagar un pis. No, se sustenta empíricament per enlloc. Madrid i Màlaga construeixen com uns animals. Tenen una llei del sol que permet urbanitzar tot l'urbanitzable. I és al·lucinant. O sigui, tots els viviendistes quan fan congressos diuen com pot ser? Trenca tot el mantra d'oferta, demanda, oferta, demanda. No paren de pujar els preus al lloc on més oferta s'està donant. Per tant, no és només això. És com dir que el preu de l'or ha augmentat un 95% des del 2020 perquè de cop hi ha molta demanda, hi ha molta gent que vol comprar or. El que passa és que és un actiu financer que ara mateix està en un auge especulatiu i la gent ho compra com a inversió refugi, igual que l'habitatge. És una inversió refugi en el moment en què l'economia, la inflació... És un valor refugi, per tant, hi ha més inversió i és més fàcil extreure'n perquè és un bé de primera necessitat. És com la sanitat als Estats Units. No opera de forma directa l'oferta i la demanda. Què estàs tu disposat a pagar per tenir un sostre? El que sigui, perquè no pots no tenir-lo. I, per tant, és un element molt procliu a que sigui especulatiu. Per tant, les respostes han de ser els models europeus d'habitatge. Noruega, Alemanya, Àustria, protecció llogater, lloguers indefinits, preus regulats, assegurar que si ets vulnerable i ets un gran tenidor... pot haver-hi contractes socials. Si no avancem cap a això, el que fem és tenir un mercat que fa impossible la vida vivint de lloguer.
11: El model europeu, Alicia, era la mitja europea d'habitatge social, fet, per cert, la majoria per governs cristianodemòcrates, és pràcticament el 10%.
5: Total, però és que en això estem superd'acord.
11: La mitja d'habitatge social a Espanya, que ha tingut des de la mort de Franco la majoria d'anys governs d'esquerres, és l'1,5%.
5: Totalment.
11: Per tant, l'esquerra és antisocial i l'esquerra és la que ha impedit que la gent senzilla pugui accedir a un pis.
5: El tema és que és un mantra compartit entre esquerra i dreta, que és que l'habitatge públic es feia a Espanya, es venia...
11: Tan sols una cosa. Per què si a Barcelona s'han tancat 5.000 pisos turístics, que va ser l'excusa? No, no, perquè així aquests pisos podran passar al mercat de lloguer i la gent podrà llogar. Per què si s'han tancat 5.000 pisos turístics el preu del lloguer segueix pujant? Perquè és molt senzill. Regular, regular, regular i regular, sense posar sobre la taula l'opció de que la gent pugui llogar un pis, l'únic que fa és carregar-se l'opció de que la gent pugui llogar.
5: Però que no és per això, és que ara mateix comprar un habitatge és el negoci més rendible del mercat. Et dona un 10% de beneficis bruts. Lo boig és que inverteixis en una altra cosa que no sigui habitatge. Evidentment que tenim a tothom intentant invertir en això i, per tant, tallar els pisos i fer co-living, no sé què. És que mireu el documental de Tamayo Televisión Española, és el negoci de les cabres. O sigui, et fas una SOCIMI, pagues un 0% d'impost de societats, pagues un 0% d'ITP, mentre els mortals paguem un 10% cada cop que volem comprar un pisos, i a fotre calés i anar pujant els lloguers a la gent...
11: En Pablo Iglesias, Irene Montero, Ione Belarra i tota aquesta gent al govern espanyol, Agustín Duy, Sira Rego, etcètera, perquè fins al dia del desnonament d'aquesta senyora del barri del Retiro no s'ha parlat mai de les SOCIMIs, perquè han viscut de conya durant tots els anys del govern progressista. És un terme
5: jo
11: allò
5: de les SOCIMIs també m'ho pregunto. Per mi és inexplicable, home, com ja no està. Ho fa des del 2018 quan s'arriba al govern. Per mi és inexplicable. Ara, jo crec que hem de poder dir-ho. Tenim un problema en aquest país que es diu especulació amb l'habitatge. No podem dir que només és que falta oferta. O sigui, a mi em sembla... O sigui, s'ha de construir molt i s'ha de fer molt habitatge públic. En això estem totalment d'acord. Ara, si no veiem que realment pot entrar un inversor d'on sigui fer fora a tot un bloc i augmentar 1.000 euros els preus dels lloguers i que això és problemàtic...
11: Això
5: no es pot fer a Catalunya, perquè hi ha la llei de regulació de preus.
11: Ni enlloc.
5: I tant, a Madrid. A Madrid no pots comprar un bloc sencer, fer fora tothom i passar, el que li passa a la Mari Carmen, de 500 a 2.000 euros. Clar que ho pots fer.
11: Era una senyora que portava 8 anys. 8 anys amb plates. Se li havien fet dotzenes d'ofertes i, perdona, una persona que tenia una pensió que és superior a qualsevol sou del salari mínim
5: interprofessional. I li demanaven un lloguer de 2.600.
11: Sí, que estem parlant, Joan, que estem parlant d'una senyora que era funcionària, no que, era funcionària que tenia una pensió de conya, per la que és una pensió en aquest país, i que tenia, perquè ens entenguem tota la gent que ens escolta, un pis que mira al parc de davant de la Clínica Sagrada Família al carrer Ganduixer. O sigui, amb tot el meu respecte, a mi em fa pena la família que van desnonar al meu poble amb una persona amb discapacitat i amb un altre autista d'ahir. Però clar, a mi aquesta senyora...
5: Però que
11: et
5: facin pena, una jeta
11: immensa i una manipulació per intentar arribar al punt en el que estem intentant salvar tots, a sumar-hi a Podemos d'una campanya electoral,
5: Joan,
11: i cada Colau sigui candidat
5: cosa.
11: A la presidència del govern espanyol.
5: M'has dit que un inversor no pot comprar un bloc sencer, fer fora tothom,
11: no,
5: i augmentar 2.000 euros...
11: No, si hi ha un contracte
5: clar,
11: de lloguer.
5: Clar, bueno, t'esperes 3 anys que se li acabi... I el fas fora.
11: I tu, com a llogatera, tens un dret de preavís sobre el senyor que li estàs llogant un pis i li dius, escolti'm, jo tinc un preavís de 3 mesos i d'aquí 3 mesos marxaré i quan el contracte de lloguer vens, el senyor que té el lloguer també et pot dir, escolti, no li renovaré el contracte de lloguer
5: el que et plantejo...
11: pels motius que sigui, perquè hi ha una cosa que es diu propietat.
5: Hi ha una cosa que es diu dret a l'habitatge, que és igual de constitucional. És igual de constitucional.
11: Sí, però la culpa no és del propietari.
5: Clar que, o sigui, no. Evidentment que si ets un inversor, compres un bloc sencer, fas fora tothom i passes de cobrar lloguers de 700 euros a 2.000 euros, tenim un problema. Igual que si tens una fàbrica i tires els teus residus al Besòs, és la teva empresa, però tenim un problema entre tots. Hi ha una responsabilitat social del món en el que vivim, Joan. Per tant, evidentment que és problemàtic que ho puguis fer. I sí, ho pots fer. Pots fer fora a tot un bloc sencer.
11: No pots fer fora la gent.
5: Clar, quan s'acabi el contracte. Quan s'acabi el contracte.
11: Doncs no diguis una cosa que no és veritat.
5: Bueno, ja, doncs t'espera.
11: Hi ha una cosa
5: sí
11: que es diu lleis, hi ha una cosa que es diu contractes. La gent té que complir els contractes, el que lloga i el que fa el lloguer.
5: Reformulem-ho.
11: No es pot agafar i pujar el lloguer de la gent com se li dona la gana. Això no és veritat.
5: Però que els inversors el que fan és esperar que s'acabi el lloguer. Joan, em pots entendre en això i avançar?
3: 5 minuts i mig per arribar a les 4. Acabem de veure o de sentir l'exemple dels dos posicionaments claríssims que hi ha en el tema de l'habitatge i que demà veurem al Congrés dels Diputats, demà passat, divendres, com es vehiculen al voltant d'aquests dos decrets, perquè caldrà la majoria de la investidura, per tant, caldrà posar d'acord des de Podem fins a Junts i el PNB per tal que tirin endavant. De moment sembla que un podria tenir alguna opció, el segon sembla que no. Però ja insisteixo que els arguments dels uns i els altres els heu pogut sentir en aquests últims minuts amb la Alicia Puig i amb el Joan López Alegre. 5 minuts per arribar a les 4 i encara tinc pendent una publicitat.
0: Catalunya migdia.
1: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
6: Aquí el tens.
1: Ja?
23: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
24: Grans batutes. Grans emocions.
25: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel.
24: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currencis i molts més.
25: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
24: Entradesauditori.cat.
0: Catalunya migdia.
26: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
27: Qué ambientazo, mano.
26: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se ha citado sobre la línea.
27: Qué barbaridad.
26: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
27: Vuela a venta.
26: Vuela a venta, vuela a venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
27: Ven a por más.
26: ¡Venta! Ocasión Plus.
28: Hola, sóc l'Elisenda Carot. Si tens un problema i el vols solucionar, deixa el missatge després de sentir el senyal.
29: Però tu que t'agrada esbrinar tantes coses, tu saps per què ens vestim amb un look mariner a l'estiu?
30: A què es dedica exactament una directora de càsting?
31: Escolta, per què algunes farmàcies tenen la creu verda i d'altres vermella?
32: Si vosaltres teniu un problema, nosaltres tenim la solució.
33: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
2: per aprofundir en tota mena de temes.
32: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, La Solució, amb Elisenda Carot.
2: Buscarem La Solució.
4: Catalunya migdia.
32: Si torna la Champions femenina, tornen les campiones i torna la TDG, la transmissió de la Germà.
6: Amb la primera victòria a la butxaca, el camí cap a Varsovia passa ara per Roma.
32: Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Germà i la narració de Ramon Salmurri.
6: Avui, a partir de les 6, Roma-Barça a l'antena de Catalunya Ràdio.
32: La transmissió de la Germà.
4: Som 3CAT.
32: Catalunya Ràdio.
4: Som
32: 3CAT. Som 3CAT.
3: Falta una mica més de 2 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Falten, per tant, una mica més de 2 minuts per donar pas al Francesc Garriga i la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
3: Tot bé?
8: Tot preparat.
3: Oh, ja no,
8: si
3: és, que, no és poca cosa.
8: Anava a dir, si aquesta hora no ho tenim preparat,
3: home, anem arreglats. Home, llavors tindries un problema. Sí. Llavors és quan em demanaries. Pots allargar més, tira?
8: No passa
3: avui
8: mai,
3: podria,
8: encara.
3: No tindria cap problema, perquè Joan López Alegre i Alicia Puig...
8: Escolta, ho he sentit, ja.
3: El Bernat Sorroca i jo estem aquí gairebé de testimonis, eh? Perquè no, l'una des d'una posició i l'altra des de la contrària, sobre el tema habitatge...
8: Què més escolta, vols?
3: Podríem... No, clar.
8: Sí, sí. Si ho tens animat.
3: He estat temptat de marxar. I que haguessin fet ells, perquè no s'hagués notat la meva absent.

0: d'aquests temes que has proposat, perquè el veig aquí prenent notes.
1: Doncs està, doncs
2: com
1: està.
2: Que, com que estàs veient que prenc notes?
1: És que l'Òscar és com Déu.
0: Sí, jo ho espio tot, queco.
2: Ah, quan?
0: Ah.
2: No, no, jo estic aquí mig d'ull. Los ricos también lloran. Juan Pere és... Què és, Juan Pere o Joan Pere?
1: Jo li dic Joan Pere, però a vegades sembla que diguis Joan Pere. I sí. Llavors...
3: Joan Pere és el del meu poble, eh?
1: El Joan Pere sí, sí, és l'actor i Cadolia.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Però per on em veu?
0: Escolta'm, per tot arreu.
1: No, aquí hi ha aquestes càmeres.
3: Ah. I portes un polo blau.
0: Veus?
2: L'altre.
0: El Joan també. Tots, et veien tots. I el Garriga també, amb una samarreta com grugosa. Sí, sí.
1: Del Cincinnati.
0: Molt bé. Ohio, diu aquí el...
4: Sí, Cincinnati Football Club.
0: Veus? Molt bé.
4: Ohio.
0: Doncs aquestes persones que van amb un polo blau i amb una samarreta groga faran la tarda de Catalunya Ràdio aquí a 10 segons. Nosaltres ho deixem aquí. Alícia Puig, Joan López Alegre, Bernat Surroca, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
5: Gràcies, adéu.
0: I tornem demà a partir de les 2. Bona tarda a tothom.
1: Ratpenat. Mamífer volador de la família dels quiròpters, generalment nocturn, de cos petit i ales formades per una membrana de pell que s'estén entre els dits de les extremitats anteriors i el cos. Sovint s'orienta mitjançant l'emissió d'ultrasons. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Què, Conomell? Bona tarda, amb el teu polo.
2: Bona tarda, bona tarda.
1: Ets fan dels ratpenats?
2: Estava dient això i els dits dels peus ja s'han arronsat. Em fan molt fàstic.
1: Jo dic pastor, ets ratpenatista?
3: Zero, quin fàstic.
2: Marta molt Montaner. Fàstic.
3: Només si és Edward Cullen, és a dir, Robert Pattinson. Aleshores, benvingut sigui.
2: Aquest estiu una nit em vaig entretenir, en teníem un per allà, i tenen un vol absolutament il·lògic pel que som nosaltres.
1: A la redacció,
2: no?
1: S'ha fet una pregunta. Què preferiu tenir a casa?
2: Ah, no, jo aquests jocs no m'agraden, eh?
1: 10 ratpenats,
2: sí,
1: o 20 rates?
2: Hòstia.
3: És que el factor volar...
4: Al final has dit 10 ratpenats o una rata. No. Jo he dit molt ràpid una rata, però ara...
1: 10 ratpenats o 20 rates?
2: No, res. Doncs... res, és que no m'agraden aquests jocs.
1: Em veig la casa, eh?
2: No m'agraden aquests jocs.
1: Doncs els ratpenats d'aquí una estona. Abans, novetats al cas Joan Pera. És que ja gairebé fa riure això. Rebeca Carrancó, bona tarda.
5: Hola, què tal? Bona tarda.
1: T'has muntat una tenda de campanya a la Diagonal per poder assistir a la tarda?
5: Amb la bici, com una boja, amunt i avall.
1: Vas amb bici?
5: Jo vaig amb bici.
3: L'altre dia m'ho preguntava, com s'ho deu fer la Rebeca per ser a tot arreu?
1: Vas a la Ciutat de la Justícia amb bici?
5: No.
1: Sí,
5: no,
1: sí, perquè segons
5: si hagués una dutxa, però del país aquí és assumible.
1: Doncs la Rebeca avui ha agafat la seva bici i ha pedalat perquè tenim novetats. El jutge, atenció, assenyala que la relació de Joan Pera, mort ara fa gairebé 9 mesos, no?
5: Sí, el desembre,
1: farà un any. La relació entre Joan Pera i la seva parella, acusada d'homicidi, era, i ara així fem cita textual, certament tensa. És el titular principal de la interlocutòria del cas a la que heu tingut accés al País i que deixa aquest titular impactant, certament.
5: Sí, és veritat que en aquesta interlocutòria no desenvolupa això el jutge, és a dir, no va molt més enllà de qui li manifesta això. Ens, fons de l'entorn ens expliquen que és el propi entorn de la víctima qui explica doncs, que ells tenien una relació que feia dos anys que estaven junts i que des de l'estiu, sí que la interlocutòria sí que diu també que és des de l'estiu, ells dos tenien una mala relació. I a més hi ha un altre element que sí que cita el jutge, que és quan finalment, ja sabeu que ell mor a la seva segona residència que té a Baqueira, que el seu nebot intenta contactar amb ell, que no ho aconsegueix, que va allà i que finalment, per la força, fent servir com el mètode de la radiografia, és a dir, forçant la porta per entrar, és quan el troben mort. Llavors, quan l'estan atenent al sistema d'emergències mèdiques, sí que és cert que qui és la seva parella explica o manifesta, segons l'atestat, me quería casar con él y él no quería casarse, no em volia casar amb ell i
2: això és
5: no
2: molt fort. Casar.
1: Però això és molt estrany, és molt estrany. Sobta que quan acaba de passar això i ve la policia, sigui una de les coses que li expliques a la policia.
5: Clar, no sabem com reaccionem, no? En un moment
1: no,
5: així,
1: no, tampoc. Clar.
5: És a dir, que depèn de com estigui aquesta relació, del que tu estiguis pensant sobre aquesta persona, no? A vegades sí que pot ser una mica, bueno, que et descol·loqui, però bueno, en tot cas, això és una cosa que el jutge em fa referència, és a dir, que el jutge també li sobta.
1: Clar, un altre dels indicis

0: Sí, també que agafa el jutge per acusar la dona són les ferides que Joan Pere tenia al coll.
1: Sí, ens van preguntar molt els periodistes quan van detenir aquesta dona fa justament una setmana, no, de quina manera creien que havia mort i si ella havia pogut participar. Llavors, una de les coses que deia l'autòpsia és que ell sembla que havia mort d'un atac de cor, però després, quan miren el cos, hi ha aquestes ferides al coll que diuen que han d'haver estat fetes de manera externa. No diuen directament que ella hagi sigut qui li hagi fet això, però és veritat que estaven els dos sols. Què diu la defensa aquí? Una cosa que també han explicat, que és que ells el dia 24 van sopar, el 24 de desembre, la nit de Nadal, ell es va trobar malament, es va trobar indisposat, va caure i es va donar un cop amb un radiador al cap. Llavors aquí la defensa el que diu és això és compatible amb aquest cop que es va donar, que va ser molt fort, que va anar a l'hospital de Viella, que li van posar punts, que fins i tot li van provocar vòmits, és a dir, que la defensa diu que això és probablement que sigui fruit d'aquest cop. Pel jutge, doncs, també és un element més que cita en aquesta interlocutòria de presó al·ludible amb aquests 80.000 euros que va pagar per no ingressar a presó.
0: I després també ho havíem mig explicat, però jo crec que es pot anar una mica més enllà, amb l'entorn de la parella parlant d'aquesta actitud estranya de la parella de Joan Pere a teràpies alternatives i coses que feien aixecaven una mica de comentari.
1: Sí, això és una cosa que l'entorn s'explica, que és veritat que ningú nega tampoc de la defensa que ella fos, bueno, que seguís les teràpies alternatives. És cert que també hi ha una frase que recull en aquesta interlocutòria i que també desperta com l'atenció del jutge, dels instructors, que és: tenint en compte que ella està tancada en aquell domicili, que no respon durant gairebé un dia a les trucades del seu nebot, que no obre la porta, que no avisa l'ambulància, a més, quan entra i quan la troben, el que expliquen que diu és una cosa així una mica estranya. Si estàs aquí, estaràs. Si no, no estàs, no? Això dona lloc com a moltes interpretacions.
0: Això és molt de sèrie de Netflix, que et van deixant pistes.
1: Clar, per què diu aquesta frase, què sent ella en aquell moment sobre què està passant, si creu que realment hi ha algun marge de fer alguna cosa perquè aquesta persona que sembla que està morta no ho estigui. En tot cas, el jutge diu que ella està investigada per un delicte d'homicidi que ja sigui actiu, és a dir, que ella participés activament en la seva mort,
0: o
1: per omissió, per no trucar emergències, per no avisar, per no agafar el telèfon quan li trucava el seu nebot, per estar gairebé un dia incomunicada en tota aquesta situació.
0: Que, per cert, sabem com està el nebot? Perquè la setmana passada explicàvem que estava ingressat amb una pneumònia, amb coma,
1: sí,
0: no?
1: Sí, deien que ja havia despertat, però que continua a l'hospital.
0: Bé, doncs,
1: però que no està relacionat una cosa amb l'altra.
0: Sí, són coses diferents, però que just passen a la vegada i crida l'atenció. Mm-hmm. Hi ha alguna altra pista que s'estigui investigant en aquest cas? Hem de conèixer noves coses aviat?
1: Segurament coneixerem noves coses aviat, perquè ja no hi ha secret.
0: Segurament coneixerem coses aviat, vol dir que ja ho tens.
1: No.
0: Confies, ja ho tens.
1: Confies molt en mi.
0: Vol dir que sortirem d'aquí i veurem...
2: Rebeca
0: Carranco ha publicado. Mira, mama...
1: No, però s'ha aixecat el secret i llavors aquí sí que podem veure alguna cosa més d'en quin estat estava el domicili ben bé quan entren els sanitaris.
0: Quan s'aixeca el secret de sumari, què vol dir? Processalment, què vol dir? Que ja s'ha arribat a un punt en el que ho tenen tot molt apamat?
1: Sí, vol dir que ja no necessiten fer cap investigació que obligui a que l'investigat no ho sàpiga, que això normalment és que t'intervinguin al telèfon situacions així, i llavors que ara amb el que tenen creuen que ja està, que tothom pot tenir accés i defensar-se o explicar-se sobre allò que ha trobat la policia. Però aquí tindrem contingut de telèfons... No?
0: Sí, molta cosa encara falta per sortir.
1: Veurem si realment això després dona molt de contingut, perquè en altres casos els telèfons tampoc tenen res interessant. Veurem què dona de si, si tenim accés, si podem saber què hi ha més en aquesta causa i si hi ha més detalls que ens expliquin per què acaba detinguda aquesta dona per aquest possible homicidi.
3: Hosti, però portem una ratxa de successos de la part alta...
0: Successos premium.
3: Premium, que fa
1: fredat. Hi ha molts paral·lelismes, a més, no? Aquesta presó al·ludible amb fiança, aquests casos que no tenen com una prova directa, sinó que són indiciaris, no?, que ens fan pensar...
3: Tots els dubtes que hi ha al voltant...
1: Investigacions complicades...
0: Aquí sabem si la família s'ha posat en contra d'aquesta senyora o la defensen?
1: Fins on sabem, aquí una diferència que seria, per exemple, amb el cas en Dic, no és ben bé una diferència, però sí que hi ha la família personada. És a dir, el fill, en Joan Pere tenia un fill, i sí que està personat, i veurem quina acció fa. És a dir, no, això no vol dir necessàriament que acusi després aquesta dona, no?
0: Però en el cas en Dic, la família no s'ha personat?
1: En el cas en Dic, està Jonathan en Dic, que és
0: l'acusat,
1: i llavors estan mitjançant... està la fiscalia, i només només està Jonathan Andic als seus advocats.
0: Doncs aquest és el cas de Joan Pere, però encara ja que tenim aquí. Tenim en marxa
2: el debat de política general.
0: Això, el debat de política general al Parlament. I avui el president Salvador Illa ha anunciat una proposta per endurir el Codi Penal la tinença il·lícita d'armes.
4: Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i il·lícita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i il·lícita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues. No?
0: És evident que quan ja demanes més penes és perquè hi ha el problema va creixent. No? Vull dir que ho sabem tots i ho veiem amb les dades.
1: O que és la...
0: O com a mínim que preocupa.
1: O que és una resposta política que intentes donar això. No? És veritat que veurem quina... si estan a temps de fer-ho, perquè això suposa una reforma del Codi Penal.
0: Aquí el però això que volen... no ho pot fer la Generalitat.
1: No,
3: això aquí ho ha d'aprovar el Congrés dels Diputats.
1: Clar, ells aquí ara faran com una proposta per presentar una iniciativa legislativa, s'haurà de debatre aquí, després s'haurà de debatre a Madrid, passar tota una sèrie de places a Madrid, i que Madrid s'aprovi. Haurien d'anar superràpid pensant que tothom estigués d'acord, que és veritat que és una mica difícil que PP i Vox s'hi negui, no? Entenent que és aquesta idea d'endurir les penes, però que és un procés llarg. Llavors, aquí una mica el que diu Interior des de fa molt de temps és que la tinença d'armes, nosaltres tenim com un codi molt laxa comparat amb altres llocs, que és d'un a tres anys.
0: O sigui, si tu tens una pistola a casa sense llicència, et cau d'un a tres anys de presó.
1: Sí. Sí, és d'un a tres anys. Ells ho volen incrementar de dos a quatre. Volen, a més, que hi hagi com... que no es puguin aplicar atenuants de... Hi ha uns atenuants que es poden aplicar ara, és que si tu treus una arma de foc, que no tens cap mena de llicència ni res, però no hi havia una voluntat de fer-la servir, et poden aplicar alguna mena d'atenuant, doncs volen que això no es pugui aplicar si ho treus en un espai públic, on hi hagi menors... És a dir, que la filosofia d'això és que aconsegueixin presons preventives de les persones que tenen armes i que les exhibeixen i, per suposat, si les fan servir, després ja són més delictes. És veritat que la pregunta d'altres països d'Europa que tenen una legislació més punitivista, les coses estan millor? I sembla que tampoc, perquè nosaltres és veritat que tenim un dels índexs més baixos d'homicidis de tota Europa, no? Veurem si prospera, veurem si realment si ho aconsegueixen, si això té un efecte dissuasori com volen.
0: Bé, veurem, perquè no serà ràpid això i menys si s'han de posar d'acord en
1: dues situació...
0: cambres seguides.
3: I sona com a típica proposta de resolució del debat de política general.
0: Que això sol quedar en...
3: res?
0: No ho sé, digue-m'ho tu.
3: Sí.
0: Doncs bé, això és el que tenim sobre la taula, les novetats del cas Joan Pere i aquesta... Com li hem de dir, Rebeca? Tu que estàs... Joan Pere, Juan Pere...
1: Li diuen Joan Pere. Jo diria,
0: Joan Pere.
1: Jo, amb les persones que jo he parlat sobre ell, parlen de Joan Pere.
0: És Joan veritat Pere. Que doncs ja està.
1: Sona Juan Pere, però...
5: És que sí que et recorda l'actor. És que és bastant problemàtic. Sí.
2: L'accent a la E l'hem de fer tancada. Joan Pere.
5: Joan Pere.
2: Perquè si fas Joan Pere
5: ja... Si la fas oberta...
2: És confús.
0: Joan Pere. Joan Pere.
2: Joan Pere.
0: En el cas Joan Pere. Rebeca Carranco, fins demà. Gràcies.
1: Gràcies.
0: Farem una pausa i traiem de la gàbia els ratpenats.
3: Ah. Ai, no.
0: Arriba Batman a la tarda de Catalunya Ràdio.
6: Mamma mia. Mamma mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia al musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
7: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i Esclat, tornar costa menys.
8: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
10: Viladrau.
9: Isona.
10: Salou.
9: I si ens poden arribar al cor amb una havanera.
11: Només en quedaran 50. Torna
12: Soc i Seré.
13: Nova temporada de Soc i Seré. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament.
10: Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liber és Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre sol no s'hi val. Aquest cap de setmana Liber és Liber a Besalú.
12: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
14: Segur que no n'hi ha per tant.
15: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
17: Segur que heu sentit la frase «Jo no vull saber res més dels homes». La diuen sobretot dones a partir dels 55, que després de molts anys de tenir una relació convencional aprecien la seva nova llibertat. Què en penseu? En parlem aquest dimecres a Les dones i els dies.
16: Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: Qui li haurà fotut la tarda en l'aire a Marta Montaner?
5: Quin misteri, no?
0: Ai, què serà?
5: Què serà? Doncs mira, Garriga, estrenem categoria dins d'aquesta secció.
0: Ah, és una novetat, això.
18: Novetat.
5: Novetat. Perquè fins ara diria que sempre m'havien fotut la tarda en l'aire persones, éssers humans.
0: Sí. O sigui, avui parlem d'un animal...
5: Correcte, estem parlant d'un animal i un animal que emet aquest so.
0: Ah, mira, és un ocellet.
19: Sí, un ocellet.
0: Sembla el concurs de la Barcona, això, que farem després avui.
5: Avui toca el de sons,
0: sí.
5: El repte auditiu. Això sembla el concurs, però jo no regalo res, només regalo la meva amargo i em sap greu. Aquest so és el del ratpenat. També conegut com a ratapinyada.
0: Sí que està molt bé, ratapinyada, m'agrada molt.
5: A mi també, perquè em recorda pinya i ho fa una mica més dolç, perquè és un animal que hi ha d'entrada...
0: A mi em fa pensar en
19: garrapinyada.
5: En garrapinyada. Per tant,
19: mira que mono.
5: Una cosa dolceta,
0: sí.
5: Eh? Mono, un animal cuqui.
3: Sí, però quan els hi veus la cara...
0: Un ratpenat fregidet.
5: Ui! No fem body shaming a un animal, sisplau. Estem parlant de l'únic mamífer que pot volar, d'un animaló molt petit...
0: Ai, que mono.
5: Que pesa només entre 4 i 7 grams... I que, tot i això, és la bèstia que més persones ha atacat a Catalunya aquest 2026.
0: Ai, ai, ai, ai, què dius?
3: Això no havia passat cap mes de setembre, que sortís una notícia així. El nombre de persones atacades per ratpenats...
0: És que aquest programa
19: està
0: sempre a la...
3: Deu ser que abans no es comptava, això.
0: És possible.
5: El periodisme té unes coses, Judit, entre moltes... La de ser sensacionalista, que és el que jo estava fent ara.
0: Ah, sí?
5: Perquè els ratpenats no ataquen com a tal persones, en el fons. L'únic que aquestes són les dades que ha publicat el Departament de Salut i expliquen que des de principi d'any, 1 de gener 2026, i fins al 12 d'agost, s'han registrat 198 agressions, primer, d'animals a persones, agressions / incidents, i que el 43% han anat a càrrec dels ratpenats.
0: Ostres!
5: Per tant, en total, 86.
0: Uau, o sigui, els més agressors són els ratpenats.
19: Top 1 agressors?
0: I el top 2, qui serien?
5: Doncs el segon lloc és pels gossos, que queden molt més lluny, amb un 28% d'aquestes 198 agressions. Llavors, el que preocupa el departament, en el cas dels ratpenats, és que aquests incidents han augmentat un 23% més respecte a tot el 2025, perquè recordem que no s'ha acabat l'any, ho han mesurat fins al 12 d'agost, i que l'any passat n'hi va haver 70, i ara en portem 86 i ha d'acabar l'any.
3: També pot ser, perdoneu,
5: eh? Ajudem, jo, amb aquesta cinta, a rebaixar l'alarmisme, però
3: no
5: bueno.
3: No he vingut a defensar aquests animalons tan simpàtics.
0: Des del gremi de ratpenats, que conobé.
3: Però és possible que, més que agressions, el ratpenat topi amb la persona, eh?
5: Totalment.
0: Ara,
5: i de seguida hi entrarem. Anirem desinflant el globus del titular clickbait.
3: Al final n'adoptarem un cada
5: dia. Direm que mono.
0: Per què han augmentat aquests incidents amb ratpenats? Perquè, en principi, no mengen humans.
5: Clar, la gran majoria... No mengen. La gran majoria dels ratpenats són insectívors, estem parlant d'un 70% d'aquestes bèsties, i de fet llegia un article del diari Ara que explicava que els ratpenats de fet, són com aliats nostres, perquè són fonamentals per controlar les poblacions d'insectes. No són tan dolents com ens podríem arribar a imaginar amb aquestes dades, i em sap greu l'aspecte que tenen, que sóc la primera que sí que fa body shaming a aquests animals. I per què augmenten, em preguntaves, Garriga, aquests incidents? Doncs tal com explicava Jacobo Mendioro, de 3Cat Info, que és un senyor important, amb un càrrec llarguíssim que no li cap al LinkedIn, subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.
0: Uah,
5: doncs en Jacobo,
0: feinada.
5: Pels amics, es veu que el que influeix són les altes temperatures perquè han fet que els ratpenats es moguin cap a entorns que no són habituals, tot per buscar menjar. Llavors, el cas és que la gran majoria d'ells s'alimenten bàsicament d'insectes, com dèiem, però també hi ha espècies que mengen fruita, nèctar, dieta healthy, o fins i tot sang.
0: Com sang? Ens estem...
2: Has dit que ho rebaixaves, això.
0: Hi ha ratpenats a Catalunya que mengen sang? Tenim ratpenats vampirs?
5: Tant de bo un Edward Cullen a la meva vida, però no! Ja podem carregar-nos aquesta sintonia. Els que mengen sang només són tres espècies que es troben a Centroamèrica i l'Amèrica del Sud. I s'alimenten de sang d'altres animals, no de Francesc Garriga.
0: Vale?
5: Llavors, el que preocupa realment al Departament de Salut no és l'agressió com a tal dels ratpenats, que de fet no és ni agressió, sinó les conseqüències que poden tenir aquests contactes amb ells, perquè els ratpenats poden ser portadors de la ràbia, que és una malaltia que tots sabem que és molt greu, gairebé sempre mortal si no es tracta, i que ens pot afectar a tots els mamífers.
0: I com poden transmetre la ràbia als ratpenats?
5: M'encanta, perquè avui m'he posat la bata...
2: M'he posat
5: la bata...
14: De veterinari.
5: Carreras, m'has dit. Per la Marta Carreras?
0: Sí, no ho sé.
5: Ojalà ser ella, tant de bo. Bé, doncs...
0: Sou Martes.
5: Doctor Garriga, el virus es transmet normalment a través de la saliva d'un animal infectat i això pot ser, doncs imagina't, amb mossegades, esgarrapades, també llapades sobre ferides obertes o mucoses. Per això el que sempre es diu és que si algú té el mínim contacte amb un ratpenat és vital, urgent, anar ràpid cap a l'hospital, on llavors rebrà la valoració pertinent i on és possible que li administrin aquesta pauta de vacunació corresponent i també la medicació necessària. Llavors, per això i amb aquestes xifres a l'alça, el departament demanava, aprofitant que ahir era el Dia Mundial contra la Ràbia, que evitem qualsevol contacte amb animals salvatges, especialment amb ratpenats, encara que alguns els semblin bufons, inofensius, perquè de gustos n'hi ha de tota mena, o encara que el vegem ferit. Diuen que no el toquis, no l'intentis rescatar, no vulguis ser el Messies, avisa els agents rurals perquè se'n facin càrrec.
0: Perquè, espera, són, a més, espècie protegida.
5: No espècie protegida, superprotegida.
0: A sobre.
5: No els pots...
0: Sí, sí. Ens xuclen la sang i encara els protegim.
5: Escolta'm, d'on et surt aquest odi? Revisa tu també, Què t'han fet? Si no has tingut mai cap topada, tu, amb un ratpenat.
0: No, però n'he vist estols,
2: Ratpenatofòbic.
0: Però no aquí,
5: exacte.
0: A Catalunya no n'he vist.
5: Doncs estan superprotegits, no els pots tocar ni un pèl, val més que no ho facis ni per salut, ni per ètica, ni per tenir problemes legals, perquè a Catalunya totes les espècies de ratpenats estan protegides per llei i justament perquè són animals que estan amenaçats hi ha científics que insisteixen que no són perillosos, que no ataquen i que no ens han de fer por.
0: Ah, no, clar.
5: Escolta, tu vols sentir el que diu en Carles Flaque, que és coordinador...
0: És col·lega teu del departament.
5: Bueno, és que et presento aquí el meu company, en Carles Flaque.
14: Que va amb bata blanca.
5: Amb bata blanca, té el microscopi també aquí al costat i és coordinador del grup de recerca de biodiversitat i bioindicadors adscrit al Museu de Ciències Naturals de Granollers.
18: Sobretot, el que no es pot fer és confondre el ciutadà dient que els ratpenats agredeixen o ataquen a les persones, perquè això no és veritat. I, de fet, ho podem dir els que som investigadors, que estem sempre en refugis on hi ha milers de ratpenats i mai, fins i tot en aquestes situacions, ens ataquen. A Catalunya mai hi ha hagut, fins ara, un cas de ràbia deguda a la transmissió per ratpenat. Com a investigadors, nosaltres hem estat sempre estudiant i mirant de fer prevenció. Per tant, estem a favor de la prevenció, però no d'una comunicació confusa, com s'ha fet en aquest cas, i que va clarament en detriment de la conservació d'aquests animals.
5: Hi ha una mica de xoc, no sé si ho heu percebut així, entre la comunitat científica i com s'han comunicat les dades del departament.
14: Sí, s'ha anat desinflant,
5: el tema. El tema s'ha desinflat del tot. Però ara el tornarem a reactivar, perquè penso que...
0: Agafo la manxa...
5: Mira.
0: I comencem a inflar la barca. A la tarda de Catalunya Ràdio... Ui, quina música!
14: Tenim amb nosaltres...
5: Un ratpenat.
0: No. Estem en disposició de parlar amb una víctima. Una víctima d'un d'aquests atacs de ratpenat, o com a mínim de contacte amb ratpenat,
14: topada.
0: Que és la Pilar Martí. Pilar Martí, bona tarda. Pilar, bona tarda.
20: Hola, bona tarda.
0: En primer lloc, estàs bé, eh?
20: Sí, sí, sí, sí. I ha passat el susto, l'espant, i ja està bé.
0: Ens pots explicar què et va passar? Quan va ser, què feies, on eres?
20: Doncs mira, fa cosa d'un mes, més o menys. Estava al passeig marítim, a la zona del port de Badalona, i bueno, havia sortit a córrer i tal, i vaig parar un momentet en un banc a menjar un entrepà. I res, vaig notar un cop, un cop a les costelles, diguéssim. I llavors vaig mirar un momentet i vaig fer un cop així amb el braç i vaig veure que, bueno, que era un ratpenat que va sortir volant.
0: Ai.
20: I bé, no vaig fer més cas, la veritat. Vaig fer, i em fa allò que et fa angúnia, la veritat, però res més.
3: Però et veiem doncs, la cara mentre ho fas, eh?
20: Bé.
3: Bé.
20: A que sí?
3: Sí, sí.
20: A que sí? Sí, sí. I bueno, i un parell de dies després, quan m'estava canviant de roba, perquè jo no vaig notar res, quan m'estava canviant de roba, estava la meva filla i diu, ui, mama, què tens aquí a l'esquena? I llavors m'ho va mirar i, bueno, i tenia dos, o sigui, els dos foradets que supuraven, diguéssim. I el típic allò amb el mòbil, que allò, i a veure què és, la foto, perquè llavors em vaig en recordar.
3: Jo em desmaio.
20: Vaig en recordar, llavors em va venir de cop el pensar, ostres, el rapà, a veure si va ser el ratpenat. I allò que poses al mòbil i et diu el que és. I posava mossegada, ratpenat. I bueno, llavors ja em vaig anar a urgència, el passat que, clar, jo patia perquè havien passat 3 dies. I, clar, tothom et diu que la vacuna t'has de posar de seguida i tal i qual.
0: O sigui, tu et vas espantar en aquell moment?
20: No, perquè jo no era conscient de que podia passar res. Em van espantar després a l'ambulatori quan em van dir tot el que podia passar per si no m'havia posat la vacuna i tot plegat.
0: I per tant, vas a l'ambulatori i dius, oli, miri, bona tarda, que m'ha picat un ratpenat.
20: Sí, amb una mica de vergonya, pensant que per què vas a urgències per aquesta tonteria, saps? I, però allà, sí, sí, allà tothom revolucionat i trucant a Vall-d'Hebron, trucant al clínic...
0: O sigui, vas generar una mica de desassossec al cap, que estaven molt tranquils aquell matí...
5: S'activen tots els protocols.
0: Es van esverar.
20: Sí, sí, tota la gent que estava d'urgències esperant perquè jo vaig ser prioritària i allò em va espantar molt.
0: Home, no, clar, si et fan passar el primer és que la cosa és urgent.
20: Sí, sí, exacte.
0: I llavors, què vas haver de fer? És a dir, et van curar la ferida, et van vacunar, què et van fer?
20: Directe, allà només em van posar la vacuna antitetànica, que és l'única que tenien. Llavors em van derivar a Vall d'Hebron i allà em van posar l'antiràbica, em van posar el gamma globulina, em van netejar la ferida molt profundament, però bueno. I bueno, i ara fa una setmana, menys d'una setmana, ja he acabat totes les dosis, perquè crec que eren 4 dosis, em sembla que eren diversos dies repartida. I ja està. Ara ja en principi creu els dits i confiar en que el bitxo no tenia la ràbia i que ja està. Va ser molt això, va ser mala pata, la veritat, molt estrany. Però això jo estava menjant tranquil·lament.
5: Per què menjaves, Pilar? Perquè no sé si és una explicació...
0: Un entrepà.
5: Sí, però de què?
20: Un entrepà de tonyina. I la gent em diu, això és que la tonyina va treure l'olor.
5: La tonyina?
2: Aquella olor?
5: Però no consta com a una de les fonts d'alimentació del ratpenat.
20: No.
2: Doctora, no?
20: No,
5: doctora. No em consta, no.
20: I
0: t'han dit perquè, que, és a dir, si ara has de fer alguna cosa més o et quedarà marca o ja està.
3: Si no, et creixen els ullals una mica... No, eh?
20: Hi ha molt de broma. A casa meva hi ha molt de catxondeo amb això, eh? Però jo ara faig broma, eh? Però he passat uns dies que, la veritat,
5: clar,
20: a veure que allà a l'hospital, en Vall-d'Hebron, que em trucaven de la Generalitat, que van trucar a ple de llocs, de sanitat, i bueno... Llavors ja em vaig espantar més, perquè vaig estar a punt de no anar ni a urgències, eh? Perquè em feia vergonya dir, home, per una mossegada... A veure... O m'ho prenia com algo anecdòtic.
0: I ara tens por dels ratpenats? Et fa por trobar-te
20: pues
0: amb un altre?
20: Sí, jo no he sigut mai poruga, i menys amb aquestes coses, però a casa meva, que tinc pati i tal, i a la nit n'hi ha molts voletejant per allà, ara ja n'hi surto, de debò.
0: No, però, home, clar, absurda, ha sigut al cap i tot.
20: Ho vaig superar, i més penso, ja estic vacunada, si em torna a mossegar, doncs ja no passa res.
5: Home,
20: però,
5: clar, ets immuna.
0: Ah, perdona, ets la nostra heroïna ara, perquè ets l'única que es pot enfrontar al ratpenat sense cap problema.
20: Ara ja, sense cap por, ja em fico entre ratpenats.
5: Clar, el que m'impacta del teu cas és que no és una topada, com dèiem ara, que podia passar, no? Que et pot xocar una mica un ratpenat. És que aquí hi ha una mossegada.
20: Sí, però el bitxo va xupar contra mi. És que
3: no hi veuen.
20: Vaig notar el cop a l'esquena.
3: Jo tinc entès que no hi veuen. No hi veuen.
20: Jo crec que es devia espantar, perquè jo el gesto així amb el braç, per això es devia espantar, crec jo. No crec que anés a mossegar-me directament. perquè vaig notar el pes que se'm quedava, que se'm quedava com posat a l'esquena.
2: Avui somiarem ratpenats, merda.
20: Va ser estrany, va ser estrany. Que realment passa que n'hi havia moltíssims, moltíssims. Volaven molt baixos.
0: Però què dius, a Transilvània? Badalona és la nova Transilvània.
20: No, perquè n'hi havia molts, de debò, semblava com un núvol. Oh. N'hi ha molts a Badalona a la nit, n'hi ha molts.
0: Ah, sí? A veure, 93-201-7474. Si a la vostra població hi ha molts ratpenats, expliqueu-nos-ho, perquè jo... Clar, potser a Barcelona no, però...
3: Jo crec que és urgent que, aprofitant el debat de política...
0: Hòstia, calla, home,
3: és susto. Aprofitant el debat de política general, s'aprovi una resolució...
2: Per decret antiratpenat.
3: Vinculant, no, per... Jo, al revés, perquè Catalunya vegi els ratpenats com animals de companyia, perquè no els podem estigmatitzar així.
5: De companyia tampoc,
3: eh? Em fan molt fàstic, eh? No, però no els podem estigmatitzar. Crec que som injustos.
0: Sos ratpenats.
2: Que existeix, eh? Que hi ha una plataforma que es diu SOS Ratpenats.
3: Home, de veritat, clar,
5: a veure què estan... Vull dir que són una espècie amenaçada.
0: A veure, moment,
2: són necessaris perquè es mengen els mosquits.
0: Per això, perquè la ciutadania es mobilitza. Tenim el telèfon que comença a treure fum.
5: Clar.
0: Tinc el Jordi també de Badalona. Jordi, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: A Badalona hi ha molt ratpenat?
4: No, no és un cas a Badalona, perquè és aquesta noia que parla abans. I jo estic a la muntanya a Prades, aquest cap de setmana.
0: Sí.
4: En una casa rural, que vam entrar, només entrar, i hi havia dos ratpenats. Un a la cuina i un altre a una habitació. I
0: estaven allà allotjats, home.
4: Sí, bueno, és que vam explicar al propietari que segurament hi havia un niu, perquè després l'han de fer un tercer. Llavors, el que vam fer, sabent que estan protegits i que són bons per nosaltres, però que al mateix temps si ens piquen poden fer mal, el que vam fer va ser tancar les habitacions corresponents, obrir finestres i mirar que marxessin. I vam, fins i tot jo estava dintre d'una habitació i el vaig estar intentant ventar.
0: Ostres, és molt difícil, això.
4: I vaig aconseguir que sortís. Wow. Vam aconseguir que sortís el de l'habitació. El de la cuina va costar molt més, però vam aconseguir també que acabés marxant cap enfora. I van de la va aparèixer una altra en una habitació, però com que no la necessitàvem, vam tancar la porta i vam obrir la finestra. Però nosaltres dins, eh? Si no, jo estava dins l'habitació, vaig tancar la porta, perquè no anés cap enfora, cap a la resta de l'habitatge. Vam obrir la finestra cap al carrer, vaig sortir a fora, sí, estava volant per sobre meu. Aleshores, suposo que és sin sort, no ho sé.
3: Però jo he viscut una situació semblant i és molt difícil treure un ratpenat que trobi la finestra i surti.
4: Volant va trobar la finestra sense voler
0: botar-la. Jordi, tu et consideres un home molt valent?
4: Diria que més que valent, a vegades, potser una mica inconscient, no?
0: A Prades, ens has dit, això a Prades?
4: Sí, això a la muntanya Prades, una casa rural.
0: Molt bé, doncs és el testimoni del Jordi des de Badalona, però amb l'experiència a Prades. Jordi, gràcies per trucar-nos.
4: Igualment, gràcies.
0: Però espera't, perquè ens truca el Jordi, un altre Jordi, de Cerdanyola. Jordi.
21: Hola, bona tarda.
0: Quina experiència has tingut?
21: A veure, jo vull una mica defensar aquests animalons, perquè cada tarda vaig al parc amb els fanals, sempre està ple de ratpenats i mai han fet res. A mi m'han passat moltíssimes vegades a dos dits del cap, de l'ombro, de tot, i mai han fet res. Només estan per menjar. A vegades es xoquen, però també es xoquen amb un arbre i també es xoquen amb un cotxe. Vull dir que, a veure, que
5: pobres,
21: és que jo crec una mica una massa. No sé.
5: Això és el que ens deia la comunitat científica.
0: Ens estàs renyant una mica, no, Jordi?
21: Home, és que saps el que passa? Que nosaltres sempre, els de dos potes, que som els que són de veritat perillosos, tenim de seguida que passa qualsevol cosa, un gos mossega, que els gossos... Saps? Sí. A veure, són animals que no es fan més que bé per nosaltres, igual que les aranyes, igual que molts altres animals.
0: Però a tu t'agraden els animals estranys, una mica?
21: A mi, tots. Menys els de dues potes, tots els bebès.
5: Mira, has parlat molt bé.
3: No, i després una altra cosa, que quan ens trobem situacions com l'amic de Prades o etcètera, som nosaltres els que estem anant al seu territori, eh?
0: Sí, sí.
3: Al territori del ratpenat.
5: I que som nosaltres els que fem por als animals,
3: exacte,
5: sempre, també.
0: Doncs Jordi de Cerdanyola, gràcies per també donar-nos el teu punt de vista.
21: Vale, moltíssimes gràcies, bona tarda.
0: A veure, i abans de tancar el tema ratpenats, és que, escolta, està trucant aquí la gent d'una manera... El Rafa de Sant Sadurní, bona tarda.
1: Hola, buenas.
0: A veure, què, tens un ratpenat a casa, em diuen? Em comuniquen per línia interna?
1: Bueno, mira, te cuento. En mi casa siempre ha habido. Yo vivo en una casa aislada, y entonces siempre han habido, anidan en el tejado, por debajo de las tejas. Sí. Es este tipo de tejado de tejas de las modernas, de hormigón, que dejan huecos, y entonces ellos se cuelan por allí y, oh, y bueno, llevan allí siempre. Y además bien, guay, porque son animales que se comen muchos mosquitos. Yo tengo muy buena relación con ellos en el sentido de que ya me parece bien que estén allí, igual que, claro, igual que las, no sé, los dragoncillos estos, que también, oye, son los que colaboran en que tengamos algo menos de mosquitos. La cuestión es que muchas veces, dos, tres, cuatro quizá, se han colado en mi casa y yo los he cuesta mucho cogerlos sin hacerles daño, pero yo los he llegado a coger siempre con guantes e incluso salvé uno que se enredó con una planta. Lo veías allí todo atrapado, haciendo unos sonidos muy raros. Ay. Y bueno, lo llegué a sacar de allí. He salvado, yo creo, tres o cuatro, por lo menos.
0: Muy bien.
1: La cuestión, lo que le contaba a tu compañera, es que este año sí que he notado una diferencia, que no sé si será casualidad o qué, y es que normalmente tú los ves salir así cuando se va el sol. Los ves salir, pues, ¿cómo te diría yo? Pues igual ves que sale uno del tejado, luego sale otro, y a lo mejor cuentas, yo que sé, que han salido cuatro, por decir algo. Este año he llegado a contar como 12 o 13. Es como si se hubieran arremolinado más en los sitios, o algo así raro, y esta diferencia yo la he notado. No sé si tiene que ver con la temperatura, como decíais, o con qué, pero esto yo lo he visto con mis ojos este año, diferente a otros años.
0: Carai, el Rafa de Sant Sadurní, que té aquesta colònia de ratpenats a casa, però diu que es porten bé i que...
5: Bona relació.
0: Tenen bona relació.
1: Sí, sí, somos buenos vecinos.
0: Ho celebrem, doncs que segueixi la convivència.
5: Sempre saludava.
0: Rafa, gràcies. Un últim testimoni, anem cap al Baix. És Artés. Eva, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: A veure.
6: Mira, jo quan era petita teníem una casa de pagès i jo dormia a l'habitació on hi havia rampenars. Ells a la nit marxaven, no venien i feien el que els donava la gana i jo dormia al meu llit tranquil·lament. I no passava per res.
0: O sigui, compartíeu habitació?
6: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí,
0: i no et feien,
6: sí.
0: I no et feien por de petita?
6: A mi no m'han fet mai por.
0: Colibin.
6: Perquè ells viuen la seva vida i jo vic la meva i punto.
0: Clar.
5: Mira.
6: No.
5: Doncs està molt bé.
0: On era aquesta casa de pagesa? Artés mateix?
6: No, era cap Olvan.
0: Ah, mira, ben fresquets, Olvan.
6: Sí, s'està molt bé.
0: Doncs
6: I jo ja et dic, ells entraven i sortien quan volien i jo anava a dormir i ells estaven allà i quan jo em llevava seguien allà.
5: Clar que
6: I
5: si
6: jo
5: això
6: no
5: és...
6: els hi deia res.
3: Escolta, si tu no et fiques amb ells...
5: Clar, Hakuna Matata. Viu i deixa viure. És aquesta la filosofia.
6: No hi havia cap problema. Jo no havia tingut mai cap problema. Ni un, eh?
0: Però tu ara t'agradaria tenir un ratpenat voltant per casa, Eva?
6: Sí, per què no? Ai. Bueno, jo a casa, quan arriben, per exemple, els dragonets, jo els deixo entrar tranquil·lament, que paguin.
5: Sí, els dragonets ja, són més agraïts.
0: El dragonet és una altra cosa. És
6: bueno, però és que a mi quan m'arriba algun bitxo així que dius pot matar algun mosquit, pot matar algun cuc, jo el deixo entrar tranquil·lament, li poso un nom i a casa tenim un animal de companyia nou.
0: Quins noms els has posat, als dragons aquests?
5: Ai, Déu.
6: O Paco, o Josep Maria.
5: Josep Maria.
6: Sí, arriba la meva filla i em diu, ai, perquè ella és molt d'així. Ah, què tenim? Dic, sí, home, aquest és el Josep Maria, que ja va venir l'any passat. Ja està, cap problema.
0: Tu creus que els identifiques com per identificar-los d'un any per l'altre, eh?
6: Ah, no, jo no els identifico pas, però jo els hi poso nom.
3: Ben fet, home, i per Nadal un detallet.
6: Sí. A veure si em venen a dinar, a què no? Deixa'ls, que faiguin.
0: Que bé, molt bé. Doncs,
6: és que aviam, és que aquí hem de conviure tots.
0: Sí, sí.
5: Vosaltres els humans no a vegades som uns desagraïts.
6: Clar, no voleu mosquits, però en canvi no voleu les coses que maten els mosquits. Clar. Naturalment.
0: És que la vida a vegades és més senzilla del que la volem.
3: I sobretot pensant que, com deia aquell oient que ens ha trucat, amb la fauna de dos potes que tenim envoltant-nos,
0: sí. Aquests sí que no marxen. Sí.
3: I aquests no marxen.
0: Ara.
6: No marxen.
3: Sinó que tornen.
6: Aquest... Sí.
3: Imagina't.
6: Per
3: ens
6: això
3: ha de fer un ratpenat, home.
6: Val més una cosa així que no et diu ni ase ni bèstia, però que fa la seva feina.
0: Doncs mira, és el testimoni de l'Eva d'Artés. Eva, gràcies per trucar-nos i explicar-nos aquesta experiència, també.
7: Molt bé, moltes gràcies.
0: Doncs mira si ha donat de sí, tu, el tema dels ratpenats. Què et
2: sembla? Poc m'ho pensava, no? Ja m'ha agradat,
3: jo he canviat d'opinió, eh?
2: Amor i odi, generen,
3: hem vist. Jo he canviat d'opinió.
0: És que això...
2: És... Club de fans.
0: Sí. Era una trampa que teníem preparada per fer-vos canviar l'opinió.
3: Molt bé.
2: Sí.
0: Farem una pausa i quan tornem, més ratpenats... No, una altra obsessió de la setmana.
8: La bola negra.
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
24: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
25: Esto promete, Manu.
24: No lo creo. Arranca la transmisión. Comienza a tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
25: Huele a compra, Manu.
24: Huele. Va. ¡Y 24 horas!
25: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
24: Venga. Ocasión, Bruce.
26: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
27: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
28: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
29: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
27: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
30: I també disponible a la plataforma 3CAT.
31: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
32: Guardo el deseo en un cama feo.
0: Aconseguirem posar-la cada dia de la setmana.
2: És
0: com quan amb, perdona, quan amb Rosalia veu, cada dia teníem Rosalia.
2: Hem d'acceptar que cadascú té les seves obsessions. Tu has desenvolupat aquesta obsessió, però està bé, sona bé, és preciosa.
0: Has vist La bola negra, Queco?
3: No encara,
0: però...
3: I m'hauré d'espavilar a anar-hi.
0: No, home.
3: Sí,
0: no,
3: perquè a mi em passa que quan es fa molta bola d'una pel·lícula...
0: Mai més.
2: I mai millor dit.
3: Sí, mai millor dit. Cada minut que passa em costa més anar-hi. Però vull superar aquest trauma que tinc i anar-hi aviat, perquè tinc moltes ganes de veure-la, perquè tot el que he vist dels Javis m'ha agradat molt sempre.
0: Doncs l'èxit d'aquesta pel·lícula, fa res, no, és que no fa ni una setmana que està que la tenim a les cartelleres, sembla que està començant a disparar la venda d'obres de Lorca, com a mínim ha generat molt d'interès.
2: Totalment, ja va passar aquest estiu, en van parlar moltíssim amb l'Odissea de Nolan, que també va fer disparar el clàssic d'Homer, no? Ara ha tornat a passar amb aquesta pel·lícula dels Javis, La bola negra, que està inspirada, recordem, en una obra inacabada de Federico García Lorca, que porta el mateix títol, La bola negra, i on per primera vegada Lorca presenta un protagonista obertament homosexual. Hem consultat diverses llibreries del país i ens confirmen que, efectivament, aquest està sent un molt bon any per les obres de Lorca.
0: I no només per l'estrena de la pel·lícula, que evidentment, sinó perquè també ha coincidit que es commemoren aquest any els 90 anys de l'assassinat del poeta.
2: Clar, i això està fent que títols com Bodas de Sangre, El romancero gitano o Poeta en Nueva York s'estiguin venent molt i molt bé, i de fet, diverses editorials han aprofitat el fenomen per publicar edicions especials o reedicions de l'obra literària de Lorca.
0: Hem enviat una unitat mòbil de la ràdio amb el Raül Orgales i la Marta del Cor al centre de Barcelona, a la llibreria Laie. Marta, bona tarda.
29: Molt bona tarda, Garriga.
0: I aquí no sé si ens poden a explicar si s'està notant o no aquesta febre per l'Orca.
29: Mira, jo el que et puc explicar és que un dels últims llibres que s'ha venut, de fet fa poc més de 10 minuts, ha estat una edició de butxaca del Romancero Gitano.
0: Mira, això ho has presenciat tu en directe, eh?
29: No, he arribat i m'han dit, els he preguntat i m'han dit, mira, fa 10 minuts n'acabem de vendre un, o sigui, ja no hem pogut enganxar el client, però ens ho han dit a l'entrada de la Laie. El que jo he fet també és mirar si entre els llibres destacats de la llibreria n'hi havia algun de l'Orca, i aquí t'he de dir que m'ha sorprès que no. No n'he vist cap, clar, no sé si és perquè es venen sols i en tot cas, si et sembla, li pregunto al Damià Gallardo, que és el director literari de la llibreria Laie. Bona tarda, Damià.
30: Hola, bona tarda.
29: A veure, d'entrada, vosaltres heu notat aquest augment de les vendes de les obres de Lorca, com estem dient, no?, que s'ha notat en diverses llibreries? Ho heu observat?
30: Sí, oi tant, sí, el que passa és que hi ha una diferència respecte de l'Odissea,
29: que
30: és molt més, és molt més quantificable, perquè parlem d'un llibre que té moltes edicions, però en canvi de Lorca sí que és veritat que ha crescut la demanda de llibres de Lorca, però també sobre Lorca i també sobre l'època. Per tant, és molt més difícil quantificar com han augmentat les vendes.
29: De fet, aquí davant tenim alguns llibres, alguns dels que tenen a la llibreria Laie, aquesta edició de butxaca que us deia del romancero gitano. Tenim Poeta a Nova York, una altra edició preciosa que a més té originals, no? Manuscrits de García Lorca. Però com ens deia ara el Damià, també tenim obres que parlen de Lorca, que aquestes també les esteu venent molt. O sigui, gent que s'està interessant per la figura, ja no només per la seva obra, sinó perquè, per tot el que té a veure amb el personatge i l'època de García Lorca.
30: Sí, bueno, de fet, no tenim un lloc, no tenim un racó de Lorca, perquè com que, o sigui, pel que deia, no? Perquè són moltes menes de llibres que parlen de Lorca, aleshores sí que tenim un petit racó, per exemple, a la part de biografies literàries, on trobarem, per exemple, aquest llibre de Cal, sobre les cartes que García Lorca intercanviava amb la família, Lorca a Vermont, el viatge que va fer als Estats Units, o el supermega clàssic de la Jan Gibson, de Federico García Lorca, que s'ha reeditat ara mateix. A la part de poesia, doncs, tenim l'obra completa, la poesia completa de Lorca, que acaba de reeditar Galaxia Gutenberg, que té moltes versions i que ara justament ha fet un redisseny de la col·lecció, o aquesta meravella publicada per Arrebato Libros,
29: sí,
30: que és una llibreria petita de Madrid, que té facsímil fotogràfic dels originals que Lorca va enviar a José Bergamín l'any 1936. I després d'això, el que acabem de vendre fa uns minuts, doncs és
29: sí,
30: una edició facsímil en format butxaca de l'edició Romancero Gitano, que va fer la revista d'Occidente l'any 1924. Vull dir que la varietat és tan gran que seria absurd
29: destacar
30: només un lloc a la llibreria amb tota aquesta diversitat de llibres.
0: Perquè hi ha algun llibre sobre Rafael Rodríguez Rapunt, que és un dels protagonistes de la pel·lícula i que també jo crec que genera molt d'interès la seva vida, com va ser, si s'assembla o no al que veiem a la pel·lícula?
30: Sí, de memòria t'hauria... De memòria ara mateix no ho recordo, t'hauria de mirar.
2: Però diguem, hi ha un llibre que es diu La Piedra Oscura, de fet és una obra de teatre que es va estrenar a Madrid fa uns anys i en la qual s'han inspirat els Javis per fer aquesta pel·lícula, que he vist que per internet en plataformes com Amazon s'ha situat en el top de vendes. No sé si vosaltres la teniu i ho heu notat, això.
30: Sí, és l'obra d'Alberto Conejero. Sí. Està exaurida. Estem esperant que la setmana que ve ens entri la reedició. Sí que és veritat, ens en queda només, ho dic per si hi ha algú que ens escolta des de Saragossa,
0: a la
30: Llei del CaixaForum de Saragossa. Carai. Tenim exemplars.
29: És que ho hem mirat just abans d'entrar. I de fet el Damià m'ha dit que aneu rebent correus de peticions, de gent que està, no?, en llista d'espera.
30: Tenim peticions i és això, les reedicions entre la setmana que ve.
29: Clar.
0: I això passa molt sovint, d'aquests fenòmens que de cop i volta autors que es van venent doncs, amb calma, pum, ara comencem a rebre mails, ens comencen a esgotar. Això va passant cada any amb diverses etapes o no és tan habitual?
30: Bueno, sí, passa no tan sovint, però sí que passa... Jo, per exemple, un dels últims fenòmens és un llibre que és el Dictionary of Color Combinations, que és un llibre que hem tingut sempre perquè és meravellós, és un llibre que agradava doncs, a dissenyadors, a gent del món del cinema, perquè parla justament d'això de combinacions de colors. És un llibre, una edició japonesa preciosa, petita, com tu diria, que treballem a les diferents laies, CCCB, Magba, CaixaForum, Pau Clarís, des de fa dècades, podria dir. De fet, vaig conèixer els editors fa 3 anys a Frankfurt i de cop i volta es va convertir en un fenomen de TikTok i vam començar a trencar estoc una vegada rere l'altra. Vull dir, o Noches Blanques, per exemple, també és un llibre que de cop i volta ens comença a demanar. Vull dir que cada cop és això, no només els suplements de diari, dels diaris o els programes de televisió, sinó que també les xarxes socials són capaces de crear aquests fenòmens de lectura.
0: No, i al voltant
29: estan acostumats aquí, a la Laie, a veure aquests fenòmens com la Bola Negra, l'Odissea i tots molts altres,
0: No, volia dir que al voltant de Lorca i del fenomen Lorca, m'agradaria recordar que Juan Diego Botto tenia aquell monòleg espectacular que es deia Una noche sin luna, escrit per ell i dirigit pel Peris Mencheta, que l'ha fet girar durant 6 anys per tot l'estat amb entrades mega venudes, que teòricament va acabar el juliol d'aquest any. I diu que no ho tornarà a fer més, però jo crec que hauria de ser obligatori que ho fes i que hi anessin totes les escoles del planeta, perquè era un monòleg molt bèstia, molt bèstia, molt bèstia, escrit per ell, com deia, molt emotiu. Jo no he vist mai la sala gran del Nacional aixecar-se a aplaudir els 2 segons del fos del negre final de l'obra. I em dona la sensació que estem vivint un moment en el context polític que qualsevol cosa de Lorca és posicionar-se políticament, no? I anar a veure la pel·lícula aquesta serà posicionar-se políticament. Anar a veure el Juan Diego Botto Una noche sin luna era anar a un acte polític, perquè el context que ens estem vivint
3: és aquest, ens agradi o no. I res, que m'ha vingut al cap aquesta noche sin luna, que va ser... La gent que l'ha vist no l'oblida mai.
0: Doncs això és el que us expliquem aquesta tarda. La Marta del Cor, testimoni d'aquesta febre per Lorca i d'aquesta venda de llibres, ja no només escrits per Lorca, sinó també al voltant de la seva figura i sobre aquesta etapa de la història d'Espanya. Marta, doncs porta'ns algun llibre, no?
29: Ho faré, ho faré. També aniré a veure la pel·lícula, que ho tinc pendent, però puc dir que li dono la raó al Quico Novell perquè vaig anar a veure Una noche sin luna al TNC i és espectacular.
3: Espectacular.
0: Gràcies, Marta.
29: Que vagi molt bé.
9: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
10: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans Zofi Mutta amb la Filarmònica de Múnich,
9: Klaus Mackella amb el Royal Concertgebouw
10: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
9: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
11: Com et dius?
12: Josep.
11: On vius?
12: A Blanes.
11: 2+2?
12: 4.
11: Capital de França?
12: París.
11: Qui sóc?
12: En Peyu, no?
11: Amb qui tens el mòbil?
12: El mòbil...
11: La fibra?
12: La fibra...
11: I l'energia? Ah, ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
12: Ah, això.
11: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
13: Perfumeries Edén arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Edén. Vine a descobrir-nos.
14: A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. No t'encallis amb les mates, amb la història, amb la química. No t'encallis amb les llengües, amb l'economia, amb la literatura. Sigui quin sigui el dubte, repte o problema, tens vídeos que t'ho expliquen de manera fàcil, ràpida i en català, i supervisats per mestres i professors.
15: Ciutadans de Catalunya.
16: No us ho creureu.
17: És més fàcil del que et penses.
18: Sorpresa.
19: Així que som-hi. A practicar.
15: T'acompanyeu?
14: Pregunta, inspira, aprèn. A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. Amb 3CAT Campus. Disponible a la plataforma 3CAT, a YouTube i a les xarxes socials.
20: Aquest dissabte 3 d'octubre, la cultura popular torna a omplir l'entorn de la Sagrada Família. De 11:15 del matí a les 2 de la tarda, vine a gaudir dels falcons, gegants i esbarts en una festa oberta a tothom. Serà una mostra de la diversitat del patrimoni festiu del país. Més informació a sagradafamilia2026.org.
9: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: Deu minuts per les 5 de la tarda. Les notícies de la tarda. Ahir s'estrenà La Travessa VIP a la plataforma 3CAT, molt esperada, i encara més des que vam saber quines serien les 8 parelles que hi participen.
23: Que siguem parella és una cosa bona, penso.
33: I crec que ens coneixem molt bé.
23: Sí.
34: Quan seguim La Travessa, o ens hem unit més que mai, o separem...
0: Miqui Núñez i Raquel Sans, els tiets, Jair Domínguez i Neu Rossell, els germans Sheila i Cristian Casas, o Jessica Goicochea i Natàlia Timofeva. Aquests concursants enganxen, no?
35: Sí, està bé, està bé, està bé, perquè, clar, automàticament els adjudiques rols. Una cosa que en aquests concursos es basa molt és la dinàmica de les parelles, i, esclar, tu, com que ja els coneixes una mica, de seguida penses, s'encaixaran, no?, hi haurà compatibilitat.
0: Perquè tots són VIPs, sí.
35: Home, a veure, la definició de VIP pot ser més o menys generosa. També és veritat que, al final... es barregen cares de la tele, que aquestes doncs, són automàticament conegudes, amb altres que potser no són tants, no? Les dues activistes ambientals tenen més de 100.000 seguidors a les xarxes.
0: No està malament.
35: Però, clar, potser sí, segurament van pel
3: no
35: carrer...
3: No són molt conegudes.
35: Exacte, van pel carrer i no les aturen, sí, sí, sí, no? També és veritat que aquí, a Catalunya, no tenim encara, no? I potser no l'hem de tenir, els famosos del no-res, que sí que ha fabricat Telecinco, per dir alguna cosa,
0: clar,
35: que són gairebé com famosos professionals que no tenen ofici conegut. I, per tant, a mi em sembla que està bé que triïn una mena de personatges més o menys coneguts. Potser els germans del Mario Casas doncs, tampoc la gent es coneix, però que donen joc i que, en tot cas, tenen alguna cosa a dir. Vull dir que no són detritus televisius, allò de dir que es van arrossegant de format en format.
0: Hi ha dades d'audiència d'això? Perquè, clar, no va per la tele, per tant, només va per la plataforma.
35: Hi ha dades d'audiència. D'ahir no, perquè les audiències aquestes es recullen amb una mica de temps. Per tant, com que això es va estrenar un 8:45 del vespre...
0: Clar, clar, no hi ha hagut gaire marge per veure-ho.
35: No, el 8:45. El que sí que podem dir és que, per exemple, en les 3 temporades anteriors, han recollit, de moment, més de 6 milions de reproduccions.
0: Clar, dit així, sembla molt. És molt?
35: És una mesura que a vegades és una mica... enganyosa, perquè, esclar, una reproducció que són 10 minuts, 50, potser s'hauria de mesurar més en minuts.
0: Clar, minuts, perquè, minuts vistos.
35: Exacte, minuts vistos. Aleshores, evidentment, si tu tinguessis 6 milions d'espectadors en total, seria una barbaritat, però...
0: Oh, home, tant de bo, clar.
35: Però, evidentment, aquí estàs dient reproduccions. A més, quan tu dius una reproducció, la reproducció que jo vaig fer a casa amb la meva dona i el meu fill, clar, era una reproducció, però eren tres espectadors.
0: Clar.
35: Altres vegades serà diferent. Si jo potser ho miro i després ho segueixo a YouTube o després ho segueixo aquí, comptaré, soc una persona que comptarà tres reproduccions.
0: Clar.
35: Per tant, és una mica equívoc. El que sí que, per exemple, és interessant, i això sí que és molt indicatiu, és que, per exemple, pel que fa al perfil, el 43% de l'audiència no arriba als 45 anys.
0: Ah.
35: I fixeu-vos que a TV3 el 60% de l'audiència té més de 65 anys.
0: Carai,
35: per tant,
0: hi ha una dissociació important que
35: exacte.
0: Deu ser bona per TV3.
35: Efectivament.
0: I per què no s'emet pel canal?
35: Jo crec que justament perquè quan ho van provar en el seu moment van veure que allò que havia triomfat tant a la plataforma de 3CAT a la tele no ho veien, perquè segurament són universos de públics diferents i en el públic, diguéssim, més avançat d'edat de TV3 no li interessa tant. Una altra dada, per exemple, és que el 59% del públic de la travessa és femení. I per tant, també, doncs, bueno, està més segmentat a un públic jove, un públic que segurament té doncs, referents com les canes, etc. Doncs això també marca que no és una cara habitual de TV3. No?
3: I jo deixa'm dir que el format està molt ben fet.
35: I està filmat de fàbula, és preciós de veure.
3: És espectacular, o sigui, el format està molt ben fet, els càmeres van amb les parelles al costat i baixen per la paret al costat i es tiren, o sigui, a l'aigua.
0: La producció és
35: drons
0: maritona.
35: Per tot arreu.
3: Sí,
35: clar,
3: sí,
35: la quarta temporada és la travessera tramuntana, diguéssim, és tot Mallorca.
3: Sí.
35: I però, és espectacular, fins i tot encara que paguis el volum només per veure el paisatge.
3: I després això tan antic però tan efectiu que és que n'hi ha un que se'n anirà a casa i uns que es quedaran competint fins la setmana que ve i això és com una tanda de penals que enganxa.
0: Una de les parelles d'aquest concurs, i mirarem de no fer gaire spoilers perquè entenc que encara hi haurà molta gent que encara no ha tingut temps per mirar-se els primers capítols, són dels que pinta que van més forts.
1: Sí, jo amb ell li dic Uri, Duri, Dupi, Dufi, Dupo, Ramon, Derruca,
4: Durinal.
0: Els tiets, Oriol de Ramon i Xavier Coca, que són dos dels participants. Tiets, com esteu?
5: Molt bé, bona tarda. Molt bé,
4: contents.
0: Escolta, us heu mirat ja els dos primers capítols que estan penjats?
5: Mira, ahir vam veure el en estrena allà, a l'estrena al Museu Marítim, i crec que en Coca s'ha mirat el segon aquest matí, i jo m'estic guardant per mirar-lo amb la meva parella encara.
4: Ah, jo ja me l'he mirat, i increïble, eh? Jo crec que cada episodi va millor.
0: Escolta, m'han explicat que teniu un grup de WhatsApp amb tots els concursants. Hi havia molta activitat ahir al vespre, veient això i durant el dia avui.
5: Sí, sempre hi ha molta activitat.
4: Ahir estàvem junts. Avui el mateix sí que crec que varia gent ha anat mirant el segon capítol i hem anat comentant una mica.
0: El nivell d'exigència del concurs és el que veiem, evidentment, però us esperàveu que... No sé si serien més benevolents amb vosaltres?
4: Clar,
5: van deixar bastant clar que seria exigent i dur, que no se'ns tractaria amb guants blancs per ser VIP, per dir-ho així, i que seria al nivell com el de la tercera temporada, que ja era molt alt.
3: Jo he vist els dos primers capítols i hi ha moments que són d'una exigència altíssima.
2: I diuen que els tiets estan molt forts, no? M'han dit.
3: Sí que estan forts, sí.
35: Sí,
3: sí que estan forts.
35: Però bé, el primer capítol gairebé hi ha una baixa, ja, eh?
5: No,
4: a veure, i penseu que potser ens estàvem caminant 3 hores i surten 2 minuts. Llavors, que hi havia parts bastant exigents.
0: Doncs els tiets, que són un dels protagonistes d'aquest programa, que a més aquí establiu afinitats especials amb algunes parelles més que amb d'altres. Vosaltres també heu tingut una parella amb qui heu fet més relació, no?
4: Bueno, bastant amb tothom, la veritat. Sí que en el segon capítol, pels que l'hagueu vist, havíem de triar una parella amb qui anar de la mà i vam haver de triar. Però ja et dic, fora de càmeres ens portem molt bé amb tothom.
0: Bé, doncs estarem pendents. Per això, Àlex, es van penjant dos capítols cada setmana.
35: Es van fent de dos en dos, o sigui, per blocs, i aleshores exactes són 8 entregues d'una travessa que són 10 dies en total.
6: Deixa'm fer una pregunta. Heu acabat o veu acabar de composar la, de compondre la cançó dedicada a la Raquel?
5: Encara no podem, no podem dir res, però
6: val, d'acord,
5: a veure, a les proves me remito, no?
6: D'acord, d'acord.
0: Marc Andreu, bona
4: tarda. Heu vist el segon capítol?
7: Bona tarda. Jo anava a dir això, Xavi, que el segon capítol es veu com comenceu a cantar i a composar.
4: Sí, sí. Llavors, bueno, aniran passant coses.
0: Val.
2: Quin misteri, no, aquesta cançó.
0: Els anirem veient, els anirem veient. Tiets, que tingueu... Vaja, que gaudiu molt d'anar-ho seguint, també, amb l'audiència, i quan veiem com acabeu, us truquem i comentem lo forts que esteu.
5: Vinga, va.
4: Vinga, va. Merci, Garriga.
0: Una abraçada. Andreu.
7: Hola.
0: Què està passant?
7: Doncs que estan preparant el programa la Juliana, el Roger i la Marta.
0: Ah, perquè és que saps què passa? Ai. Que avui no va per antena. De
7: clar, això va ni explicar-vos.
0: És com la travessa. Avui el que no surti és com la travessa,
7: digital,
0: només per l'aplicació.
7: Has vist? I això. I parlarem molt del que va passar ahir a la catifa vermella, tot clar, el que no es va veure.
0: Va ser un esdeveniment mundial, això.
7: De la travessa.
2: Feu fer detectiva del cor?
7: Hi haurà detectiva del cor a YouTube, però també explicarem tot el que ens van dir, per exemple, Raquel Sans, precisament, a la catifa vermella.
0: Hi ha molta expectació amb Raquel Sans, Àlex, no?
35: Oh, és que, sí, sí, hi ha la parella Miqui Núñez-Raquel Sans, jo crec que és un gran descobriment, que s'han ajuntat dos elements que no els relacionaves
0: no.
35: I funciona molt bé.
2: L'haig de treure

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Marc Güell. Recte final de la segona jornada del debat de política general al Parlament. A la represa del ple després de dinar, l'habitatge ha continuat marcant aquesta sessió amb els retrets de la CUP cap a Salvador Illa pel que consideren falta d'ambició a l'hora d'intervenir al mercat. Anem cap al Parlament. Àlex Giralt Robert, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Sí, la CUPaire Laura Vega ha reclamat prohibida soca-rel la compra especulativa d'habitatge. El president li ha estès la mà per arribar a acords en aquesta matèria, però amb sensatesa, dit i sempre dins de la llei.
3: Crèdits i ajudes per pagar preus que fixen els que acabaran pisos no és intervenir al mercat.
4: Tinc un marc legal, jo i vostè, que hem de respectar, el podem canviar. Ens estem deixant la pell per fer tot el que podem, sense enganyar la gent.
2: I el ple ha pujat de to amb el temps, cara a cara entre Sílvia Oriols i Salvador Illa.
5: Que cada cop som més competint pels mateixos recursos, pels mateixos serveis, per la mateixa riquesa.
4: Oferir por és fàcil. Allò difícil és oferir futur. I mentre jo sigui president, tingui-ho ben clar, no hi haurà cap català de segona, ni tan sols vostè.
2: I en la que és ara l'última intervenció en principi de Salvador Illa en aquesta segona jornada del debat de política general, el president acaba d'anunciar un pla per ampliar fins a 20.000 places a les residències de gent gran i persones amb discapacitat d'aquí al 2030. Àlex Giralt, Robert, Catalunya, Ràdio Parlament.
1: Més notícies, Maria Costa.
6: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu apunta que un dels pilots de l'avió amb destinació a Israel, que ha hagut d'aterrar d'emergència aquest dimecres, hauria intentat estavellar l'aeronau després d'haver apunyalat el seu company de cabina. Israel tracta l'incident com un atac terrorista. Jerusalem, Jordi Brasco, bona tarda.
7: Bona tarda. Benjamin Netanyahu confirma els indicis sobre els que estaven investigant els serveis secrets israelians, que l'incident del vol de Fly Dubai ha estat un intent de segrest per part d'un dels dos pilots i que només la intervenció d'alguns passatgers ha evitat que l'avió fos estavellat deliberadament. Així ho descriu el primer ministre israelià.
8: He parlat amb un dels passatgers israelians. M'ha explicat que l'avió ha fet un gir i ha començat a perdre altura. M'ha dit que ha aconseguit entrar a la cabina amb un dels membres de la tripulació i que junts han pogut neutralitzar el pilot, que havia apunyalat el seu company mentre intentava sabotejar els sistemes de l'avió.
7: Netanyahu ha afegit que el pilot està sent interrogat per les autoritats saudites on l'avió ha efectuat l'aterratge d'emergència gràcies a un dels israelians que viatjaven a bord. Jordi Bresco, Catalunya Ràdio, Jerusalem.
1: Els Estats Units han posat avui punt final a la seva missió antijihadista a l'Iraq després de 12 anys. L'anomenada Operació Resolució Inherent es va desplegar a Síria i l'Iraq per combatre Estat Islàmic, que en aquella època controlava grans regions dels dos països. L'èxit va fer que a principis d'aquest any se n'anessin de Síria i avui hagin abandonat l'última posició a Irbil, al Kurdistan iraquià. El primer ministre iraquià ha celebrat l'inici d'una nova era de sobirania per al país. Malgrat tot, el Pentàgon s'ha compromès que els seus serveis secrets entretinin i donin suport a les autoritats iraquianes.
6: Intervenen a la Jonquera gairebé un miler de cigars de reconegudes marques comercials valorats amb més de 200.000 euros. La Policia Nacional ha detingut un home per un presumpte delicte de contraband. Girona, Maria Rovira, bona tarda.
9: Bona tarda. Els agents van localitzar-los durant un control rutinari d'estrangeria a la maleta d'un viatger que anava en un bus fent la ruta Múrcia-París i el van arrestar. Entre la mercaderia intervinguda hi havia puros abans de reconegudes marques com Cohiba, Montecristo o Partagàs, entre altres. Els duia amagats en 40 paquets distribuïts a granel en embolcalls de plàstic transparent. Ara la policia investiga si són autèntics i ja ha sol·licitat els peritatges necessaris a aquestes marques comercials. El detingut ja ha passat a disposició judicial i se li atribueix un delicte de contraband. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
1: L'Auditori engega divendres una temporada ambiciosa i variada, impulsat per l'augment de públic. A més, el director de l'OBC, Ludovic Morló, elogia l'estat en què es troba l'orquestra després de dirigir-la durant 4 temporades. Barcelona, Marc Ruiz.
10: Segons el director de l'Auditori, Víctor Medem, estan experimentant un creixement de públic molt poc habitual. A aquestes alçades, i abans que arrenqui la temporada, han venut un 25% més d'entrades

0: per l'OBC i un 36% de l'auditori en general, més que l'any passat per aquestes dates. Medem creu que un dels motius és la varietat de la programació basada en gran repertori, innovació i patrimoni, però també els esforços fets per captar nou públic.
1: És el lloc ideal per aficionar-se al món simfònic. Per què? Perquè som, diguem-ne, l'orquestra del país que fa programes més variats, és a dir, fem big repertoire, a tots els concerts sempre hi ha una cosa a descobrir.
0: Un exemple és el concert inaugural d'aquest divendres amb la setena de Beethoven, el concert per a piano i orquestra número 2 de Chopin i el concertino per a orquestra de corda del compositor ballenc Robert Gerhard. Aquesta temporada l'OBC completarà l'integral dedicada a Ravel i arrencarà un nou projecte amb obres de Prokofiev i acollirà la primera bienal dedicada a Robert Gerhard. Marc Ruiz, Catalunya Ràdio Barcelona.
2: Esport, Joan Fitó.
3: El Barça femení juga aquesta tarda a 7:15 al camp de la Roma, partit corresponent a la segona jornada de la Champions. Aquest Roma-Barça el podreu seguir en directe a la TDG de Catalunya Ràdio a partir de les 6. A l'equip masculí, Rafinha torna cap a Barcelona i no jugarà l'amistós de dissabte vinent amb el Brasil contra l'Índia per evitar riscos. El davanter brasiler li faran més proves a l'arribar per saber l'abast exacte de la lesió. Els primers pronòstics, però, parlen d'un edema en aquesta cuixa dreta. Amb bàsquet, avui s'estrena el Quinzenàs Manresa a l'Eurocup, jugant a la pista del PAOK de Salònica, a 6:15. I a l'Eurolliga femenina, l'Uni Girona s'enfronta a l'Elmak Konut Turk. A partir d'un 9:15, qui guanyi es classificarà per jugar la fase de grups.
4: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Les 6 i 7 gairebé, ja tu, escolta. Albert Martín, bona tarda.
2: Bona tarda, estimat.
1: Anem molt tard i tinc ganes de saludar-te, jo, tu.
2: Pues aquí em tens.
1: Però encara tinc una cosa abans. Una...
3: exclusiva.
2: Epa.
1: Perquè a aquesta hora de la tarda podem saludar la que serà la nova presentadora d'un dels podcasts d'èxit de Trescat, La Turra. I el seu nom és... Ona Falcó.
4: Per què hem deixat de dir amor platònic? Ah, sí, tinc un crush amb el meu company de feina. Per què? L'altre dia vaig veure aquest mem de romaní català...
1: Ona Falcó, bona tarda.
5: Què tal? Molt bona tarda.
1: Com estàs?
5: Molt bé, molt emocionada.
1: Home, això és un repte important, no?
5: Exacte, un repte important, però amb moltíssimes ganes i il·lusió.
1: Eres espectadora habitual de La Turra fins ara, amb l'Alba Riera?
5: Totalment. Era una autèntica fan de La Turra, i no només de La Turra, vull dir que l'Alba, per mi, sempre ha sigut un referent.
1: Clar, entenc que passar d'un costat a l'altre tampoc és tan fàcil.
5: No és fàcil, però afortunadament compto amb un gran equip amb qui estem començant a teixir ja aquesta nova temporada, i per tant sortiran coses molt xules.
1: I què serà La Turra amb l'Ona Falcó? Com serà diferent o no serà diferent?
5: Doncs a veure, amb l'equip mantindrem el mateix esperit, doncs volem continuar tractant els debats que ens afecten des d'una mirada jove, amb aquesta vessant cultural, continuarem portant convidats, però sí que és veritat que hi haurà alguns canvis, i de moment només puc anunciar-ne un.
1: Bé, mira, escolta, que tenim ja la primera novetat. Atenció, que tenim novetat.
5: La primera novetat és que canviarem el set, però a partir d'aquí no puc dir res més.
1: Canviareu el set.
5: Exacte.
1: Serà molt diferent?
5: Sí, serà molt diferent.
1: I tenim data d'estrena?
5: De moment encara no, perquè tot ha sigut molt sobtat, aleshores encara estem acabant de polir els detalls.
1: Doncs, escolta, estarem pendents d'aquesta nova Turra. En tot cas, avui ja podem desvelar una de les incògnites, que és la seva presentadora, l'Ona Falcó. Ona, que hi hagi molta sort, i ja vindràs algun dia aquí a veure'ns quan tingueu això engegat. Vine aquí a l'estudi i ens saludem.
5: Perfecte, moltes gràcies.
1: Gràcies, Ona. Vinga, ara sí. Albert Martín, bona tarda.
2: Com estàs?
1: Jo molt content. Sempre, jo quan et veig entrar per la porta...
2: Alegria.
1: Estic content.
2: Molt bé, endorfines, en clau econòmica.
1: Normalment era dijous i estava més content perquè eren dijous.
2: Clar, ja t'ho veies.
1: Avui és en dimecres, ja està bé, però no tant. Estàs preparat per jugar a la ruleta?
2: Nací preparado.
1: Molt bé, doncs fem girar la ruleta.
6: A veure què surt.
1: Oh, personatge!
2: Mira, has tingut bastanta sort, perquè em porto un de tremendo.
1: Oh, carai, això és crear expectatives,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, mira, començant pel malnom. Un tio conegut com l'Oracle d'Omaha.
1: Home, és molt bo, l'Oracle d'Omaha.
2: Tenint en compte que a Espanya els malnoms econòmics són coses tan lletges com FG o ANAP.
1: Qui és ANAP?
2: Mira, ANAP és com es deien els seus inicis a Ana Patricia Botín.
1: ANAP.
2: ANAP.
1: I FG?
2: Que ella odiava això.
1: I FG?
2: Francisco González, el mític expresident del BBVA,
1: no?
2: D'aquí aquesta temporada algun dia et parlaré.
1: Aquest senyor és viu?
2: Encara va llogar i ha de ser jutjat.
1: Ah, val.
2: Ha de ser jutjat.
1: No sabia si era mort o viu o què. Bé, escolta, i qui és aquest oracle?
2: Doncs, bueno, estem parlant del molt mític Warren Buffett, un inversor absolutament...
7: And I was the preacher, and half the congregation left every Sunday. I wouldn't say, oh, this is
1: Bible, aquest senyor,
7: all this liquidity among my
2: mític.
7: Members.
1: You know? Warren Buffett.
2: Un inversor llegendari.
7: I would rather get a church where all the seats are filled, you know, every Sunday by the same people. Well, that's the way we look at the businesses we buy. We want to buy something.
1: Bé, aquest senyor, que ens pot sonar molt com a... És a dir, si dius, tens més diners que Warren Buffett, més o menys, però qui és Warren Buffett i com ha fet els diners aquest senyor? Bé, perquè aquest sí que és viu.
2: Sí, a veure, d'entrada, una cosa que hem d'explicar és, a veure, per què dimonis avui, no?, que sí. Estem gairebé aquí trepitjant l'octubre del 2026... Per què en parlem? Bueno, perquè molt recentment ha fet un pas llargament esperat, havia de passar, i una mica temut en el món de la inversió, que és que ha deixat pas al capdavant de la seva empresa, que es diu Berkshire Hathaway. Ha deixat pas. És a dir, ell presidia això i ha dit, nois, me'n vaig a casa meva.
1: Tenia, té, 96 anys.
2: Què dicen tu DNI, Garriga?
1: 96 anys.
2: Nascut el 30 d'agost de 1930, l'amic.
1: Imagina't. Per tant, ha deixat pas i és un dels homes més rics del món, no?
2: Exacte, sí. Berkshire Hathaway, que era el seu vehicle inversor, doncs l'ha convertit en un tio que és omnipresent sempre al rànquing Forbes. Que, per cert, m'ho vaig estar mirant la setmana passada, la vegada de la vida que l'he vist més a baix, del rànquing dels més rics del planeta.
1: Ara
2: mateix.
1: En quina posició està?
2: Està el número 10.
1: Oh, que malament, el 10. Jo per estar el 10 no estic.
2: L'oncle Warren.
1: Però sempre havia estat molt amunt, no?
2: Top 3. Sempre és els bitxarracos tecnològics...
1: I llavors Warren va
2: fer. I el Warren. I de vegades l'Amancio. L'Amancio també pulula per allà dalt, ara no està tan amunt.
1: I com ha fet fortuna aquest senyor?
2: Doncs, bàsicament, tenint molta punteria. És un supercrack. Boníssima punteria.
1: Però què vol dir punteria?
2: Bé, doncs, aquest és un tio especialitzat en posar els diners propis i d'altra gent en empreses que ell creu que la petaran. Aleshores, si l'encerta, guanya. Si s'equivoca, perd, com anar a jugar a borsa, diguem.
1: I com l'ha encertat tant? És a dir, intuïció?
2: Intuïció, i després ell va estudiar amb un tio que era el creador d'una cosa que es diu el value investing, que seria algo així traduït com inversió de valor, que era un senyor que entén aquest concepte d'inversió com que sempre has de mirar molt llarg termini i sempre mirant a la solidesa de les empreses, que a vegades ens deixem seduir per coses una mica així més fútils, diguem.
1: És a dir, quines empreses ens recomanaria el Boden Warren si fóssim aquí?
2: Bé, o sigui, mirant la cartera de Berkshire Hathaway, veuràs que són desconegudes. Una mica d'Apple, una mica de Coca-Cola, Chevron, Bank of America, American Express, Kraft...
1: Clar, però això, ara t'ho dic, sense tenir un duro... Això ho pot veure qualsevol, no? Ah, doncs compraré accions de Coca-Cola.
2: La portera de Núñez.
1: La portera de Núñez, una mica.
2: Estàs acusant el Warren de ser la portera de Núñez.
1: No, però vull dir que sembla molt fàcil,
2: fort.
1: No? Sembla.
2: Vindran aquí els nois de la Borsa de Barcelona, muntaran una campanya contra
1: tu. Clar, per què no fa tothom això?
2: No, a veure, el tema és que hi té la gràcia d'encertar-la quan toca encertar-la. És a dir, invertir avui en Apple...
1: No té mèrit.
2: Per favor.
1: Clar.
2: Però clar, Apple ha tingut moments i moments en la seva història. I aquest és el seu mèrit. Ell va afegir una cosa extra al fundador, al creador d'aquesta història del value investing, que és que ell, a més, també es fixa molt en el valor de la marca i en, diguem, la qualitat, el nivell dels gestors. Que jo vull pensar que la gent entesa ja ho fa, això.
1: Doncs ell especialment.
2: Ell especialment. I clar, el tema de la marca, realment veient que si Apple, que si Coca-Cola, Kraft, etc, realment ho veus.
1: Clar, i a més s'ha convertit en un fenomen als Estats Units. No? És un senyor molt conegut, gairebé com, no sé...
2: Una estrella pop.
1: Tal qual, eh?
2: Aquest senyor és una estrella pop. Mira, a les reunions anuals d'accionistes de Berkshire Hathaway, o sigui, se'l saluda com Déu Nostre Senyor tornat a la Terra.
1: Una cosa, o sigui, hi ha adoració.
2: Adoració, empentes per fer-se fotos, allò rebentadíssim. Diguem, les juntes d'accionistes que hi ha aquí a casa nostra, doncs t'has d'imaginar un teatro.
1: A l'ANP no li feien això.
2: A l'ANP no. No? I molta cadira buida. Però és una cosa que sempre...
1: Ah, aquí tothom anava.
2: Això està rebentat.
1: O tothom hi va, vaja.
2: Tothom el vol escoltar, tothom s'hi vol fer una foto, el tio té molta gràcia parlant i és molt savi i generós amb el que sap. Hi ha gent que no li agrada explicar el que sap.
1: Sí.
2: Doncs ell és generós. I de fet, fa poc em van explicar un detallet peculiar, d'aquesta adoració popular que suscita. Resulta que ell segueix vivint en una casa molt modesta... Bueno, una casa molt modesta no, però des de luego no és la casa del desè home més ric del món. Viu a una casa a Nebraska, a Omaha, allà on és ell, que fa cantonada i hi ha un semàfor. I aleshores van arribar un pacte l'Ajuntament amb ell per que sempre que s'apropen cotxes el semàfor es posa verd. Per què? Perquè allò era un desastre de gent aturant-se, fent fotos, cridant, i l'home estava agobiat i hi havia accidents.
1: Et diré que jo he passat per aquesta cruïlla.
2: Què em dius?
1: Jo he passat perquè també van explicar aquesta història. No sé per què, això, perquè ho trobo molt interessant, aportar la meva aportació. Vaig passar per aquesta cruïlla, mira, ara deurà fer 2 anys. I, efectivament, vaig passar 2 cops per fer la prova. És impossible aturar-se. Sempre està en verd.
2: Boníssim.
1: Sempre està en verd. I, a més, és un lloc on no et pots... Si et pares, provocaries un accident.
2: Es lia.
1: Per tant, t'has de moure. Doncs no pots fer una foto a casa del senyor Buffett.
2: Una senyora estrella. I a part de dir que em parlo amb especial carinyo, no cal dir que no el conec absolutament de res, i dubto que tingui l'oportunitat d'entrevistar-lo, els seus tendres 96 anys, que és un tio molt, crec que molt digna d'aplaudiment. Una persona compromesa amb certes idees que hi professa. I m'explico. Ell és un dels principals impulsors intel·lectuals del tax de Rich.
1: Ah, de clavar impostos als més rics?
2: Sí. Ell ha fet de la lluita contra la desigualtat doncs una causa. Possiblement la causa a la que ha dedicat més paraules en públic i més esforços en privat.
1: És a dir, que vol que la gent... que com més diners tingui, més diners pagui.
2: Ah, exactament. Ell, el 2007, va fer famós el cas de la seva secretària, perquè ell, en públic, amb micròfons, va explicar que era indignant que la seva secretària pagués més impostos que ell.
1: Això ho deia bastant Biden, també. No pot ser que els més rics d'aquest país paguin menys impostos que els professors, en percentatge.
2: Clar, és correcte. Doncs ell, diguem que és beneficiari d'aquesta situació, va dir que això no podia ser i va començar doncs, a fer una campanya pública. Si ho compares, tampoc direm noms, però amb el llarguíssim infinit llistat d'empresaris evasors fiscals...
1: Ah, n'hi ha?
2: Algun n'hi ha. I ja no et dic dels pàjaros tipus Elon Musk i el que pensen, diguem, del bé públic i, en fi, a mi em sembla un autèntic superheroi, un fora de sèrie, el Warren.
1: I qui presidirà l'empresa ara?
2: Han trobat un jovenet.
1: Ah?
2: Han trobat un jovenet,
1: bé.
2: Que es diu Greg Abel, que té 64 anys.
1: Bé, home, han rebaixat 30 anys l'edat, vull dir que no està malament.
2: A veure, et feia la broma de l'edat, perquè el Warren Buffett molt recentment ha viscut una situació trista i desagradable per ell, que és que el seu històric vicepresident, que era la seva mà dreta, el seu home de confiança, era el molt mític Charlie Munger. El Charlie Munger va morir als 99 anys, que és l'edat en què va abandonar la vicepresidència de Berkshire Hathaway.
1: Està bé.
2: Vull dir que són gent, diguem, que es mors en fort.
1: Escolta, l'altre dia vam fer aquelles frases del Cristóbal Colón, que ho van petar a les xarxes, eh?
2: Ai, me n'alegro.
1: Va ser un dels àudios més escoltats un dia.
2: Tot s'ho mereix, el Cristóbal. Des del carinyo, eh? Després sí. Me les mirava i deia aquí alguna frase, però són frases que hi va dir en públic.
1: Entens de Warren Buffett?
2: Bueno, Warren Buffett, si ara fas un Google, les mejores frases de Warren... Bueno, sí, apareixen 3 milions. Convido als oients que tinguin curiositat. És un gran savi, un tio amb una agilitat mental. Te'n diré 3.
1: Vinga, va, atenció, 3 frases de Warren Buffett.
2: Hi ha coses que porten temps. No pots tenir un bebè en un mes deixant embarassades 9 dones. Què et sembla la reflexió, Garriga?
1: No pots tenir un bebè en un mes deixant... No, clar, no pots.
2: No funciona així.
1: No funciona així.
2: Una altra. Si estàs en un forat, deixa d'excavar.
1: No està mal, aquesta,
2: maco.
1: Eh? Mira, això ho direm a alguna reunió.
2: Ho has de dir.
1: Però si estem en un forat, deixem d'excavar, tu.
2: Això. A més fa... I la pots atribuir.
1: Això ho deia Warren Buffett.
2: Exacte. No, i una altra que em va fer gràcia. Quan baixa la marea, descobreixes qui es banyava despullat.
1: Oh, que bona aquesta.
2: Les empreses que tenen motos.
1: I llavors, tu pots posar els teus diners al mateix que els té Buffett o no va així, això?
2: Clar, tu pots invertir a Berkshire Hathaway. És com donar...
1: Per què no ho fa tothom, això?
2: Tothom va allà on vol. A Espanya tenim un supercrack d'això.
1: Ah, sí?
2: Sí, un dia te'n parlaré. Tenim un senyor que es diu Francisco García Paramés, que té tremenda història. No coneix ningú al món, diguem. No, la gent no s'atura a casa seva...
1: No té el semàfor trucat amb l'Ajuntament, no?
2: No omple poliesportius... Però sí, és un tio... Un dia te'n parlo. Hi ha una cosa que et volia dir sobre el Warren. El dia que es mori el Warren, no entris a LinkedIn. Perquè serà el festival de senyoros intensos més important des que Rafa Nadal va deixar el tennis.
1: Què vols dir? Que tothom dirà que el va conèixer, no?
2: No, que serà una bogeria, com ho decía Warren, no sé què, el sacrificio... Bueno. Serà un esperpent terrible. Espero que li quedin molts anys de vida al pobre Warren.
1: Una abraçada aquí a Warren. Ens escoltes des de la teva casa d'Omaha. Martín, moltes gràcies.
2: Abraçades,
1: amics. Atenció que ara, després de la pausa, parlarem de policies corruptes.
2: Home, em quedo. M'interessa molt.
1: La història real del policia que va vendre l'estat al narcotràfic. El llibre es diu Aduana. Una pausa i expliquem qui és.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
6: I sopem a les millors taules del món.
8: En aquesta terra protegim i acollim.
9: Fem barri i fem pinya.
10: I fem. I no deixem de fer.
11: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast... agim.cat/serveis.
12: Potser vivim a l'indret amb més futur del món, Generalitat de Catalunya.
13: El govern de tothom.
14: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
15: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
16: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
17: Així és que vostès m'han vingut a veure.
18: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyanviu.com.
19: Ferran Adrià, com està?
20: Bé, tranquil.
21: Però què us passa, que tots gelats? O què?
22: Escolta, mira, no em cridis, eh?
21: Quants cops t'he salvat el cul, a tu?
23: Si tu i jo hem sigut capaços de fer això, podem fer qualsevol cosa.
24: Jo no crec que em vulguis acompanyar cap allà on vaig.
25: Això no és bo per la cuina catalana.
26: Has de dir alguna cosa, ara mateix.
27: Si el bulli cau, caiem tots.
28: Gènesi, últims capítols. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
29: Aquest dissabte 3 d'octubre, la cultura popular torna a omplir l'entorn de la Sagrada Família. De 11:15 del matí a les 2 de la tarda, vine a gaudir dels falcons, gegants i esbarts en una festa oberta a tothom. Serà una mostra de la diversitat del patrimoni festiu del país. Més informació a sagradafamilia2026.org.
0: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Com pot ser que qui assumeix la tasca de lluitar contra el crim organitzat de sobte, un dia, canviï de bàndol? En argot policial els anomenen cigrons negres i, de tant en tant, els seus companys s'encarreguen de destriar-los i aixafar-los. És el cas d'Òscar Sánchez Gil, que va ser cap de l'UDEF a Madrid, un policia que passava desapercebut i que, mentre tothom creia que anava fent la seva feina, aprofitava el seu poder per afavorir el narcotràfic. Tot això ho recull ara el periodista Brais Cedeira a Aduana, la història real del policia que va vendre l'estat al narcotràfic. El tenim als estudis de Catalunya Ràdio Madrid amb el suport tècnic del Xavi Luna. Brais Cedeira, bona tarda.
30: Bona tarda, Garriga.
1: Aduana era el nom en clau d'aquest policia, com se'l coneixia en aquest submón del narcotràfic. Com es va guanyar aquest sobrenom? Per què se'l va anomenar Aduana?
30: Bueno, en primer lloc vull enviar un petó a la meva família que viu a Barcelona i m'escolta. Meu germà, seus fills, i nada, respondré en castellano perquè, com ho veus, tampoc...
1: Poc a poc, el català poc a poc. Sí, la pròxima entrevista en català.
30: Sí, sí. Aduana es el nombre que los narcotraficantes que trabajaban con Óscar Sánchez Gil le adjudicaron porque él era, como su propio nombre indica, la aduana por la que había que pasar para que toda la droga que ellos quisieran meter entrase en España.
1: Uau. I aquest senyor quan canvia de costat? És a dir, quan passa a ser un col·laborador? Quan es converteix en aduana?
30: Bueno, lo que contamos en el libro es que Óscar Sánchez Gil al menos estuvo 7 años metido en... llevando esa doble vida, ¿no? Por la mañana siendo el encargado de la unidad de blanqueo en Madrid y en sus ratos libres, que eran más que los que trabajaba, como contamos en el libro, era un narcotraficante más. Para sus compañeros de trabajo, era un narcotraficante más.
1: Això és una història real, que ara la gent es pensarà, no? Això és una una trama de Breaking Bad. No, això és una trama real. A més, té gràcia perquè li deien el anodino, l'anodí. Sí, és a dir, que era un company policia que la gent quasi que ni el tenia en compte, no?
30: Sí, sí, no, de hecho, algunos de los, en el libro contamos con algunos de los agentes que trabajaban con él en toda su trayectoria y algunos de ellos cuentan que este era un tío que jamás hacía una operación, no se le conocía éxitos policiales como ha habido, pues como muchos agentes en Mossos, en otros cuerpos, tienen porque luchan contra el crimen organizado, pero este individuo, claro, eso fue lo primero que empezó a llamarles la atención. Entonces, a partir de ahí fue cuando les llamó la atención el estilo de vida que llevaba, que era pues como prácticamente el ejemplo de Breaking Bad es muy bueno porque es una persona absolutamente en apariencia normal, con una vida de cara a la galería como la de cualquier otro vecino de un barrio de las afueras de Madrid. I sin ningún lujo en su vida.
1: O sigui, no tenia una vida que dius, ui, aquest d'on treu la pasta? No.
30: No, no. Dos lujos tenía solamente, por lo que hemos descubierto y hemos contado en el libro. Uno de ellos era la caza. Es verdad que la caza, como contamos en el libro, es un lujo caro, eso es verdad. Lo que pasa es que es un lujo discreto, porque bueno, a lo mejor una licencia para todo el año te puede valer 200.000 euros, pero con lo que movía este tipo, 200.000 euros no es nada.
1: No,
30: y su otro vicio era el Real Madrid, que acudía a muchos partidos de fútbol. Tenía con otro miembro de la organización un sitio reservado en uno de los palcos.
1: Ja, però clar, amb això tampoc no, ni cotxes de luxe, ni vacances, ni cases. De fet, clar, va passar de ser el anodino a ocupar portades a diaris com el policia més corrupto o el policia que més diners ha aconseguit a la història d'Espanya. Com va ser la seva detenció? Recorda'ns una mica com ho van viure la policia.
30: La policia, no, la noche que le detienen, que fue hace justo prácticamente 2 años que se le detuvo, no sabían lo que se iban a encontrar en su chalet. Tenían el chalet controlado. Es un chalet a las afueras de Madrid, un pueblo que se llama Villalbilla, y sabían que, porque habían hecho vigilancias, el chalet tenía cámaras de grabación, de seguridad, o sea, estaba muy bien protegido. Lo que pasa es que cuando entran, como contamos en el primer capítulo del libro, los perros empiezan a ladrar, entonces, pero no veían nada, y como no veían nada, pues hubo que llamar a unas unidades concretas de la policía que se dedican pues a abrir zulos, a abrir huecos en las paredes, y entonces, bueno, ahí empezó. Se ha descubierto solo en la casa 19 millones de euros emparedados y otro millón más guardado en el armario de su despacho. Es, perdón, la mayor cantidad de dinero que nunca se le ha intervenido a ningún narcotraficante, no solo a un policía, ningún narcotraficante.
1: A dintre era com una casa d'un narco, tenia fins i tot habitació del pànic.
30: En el garaje, por ejemplo, y en el, como había algunas estancias que habían sido manipuladas para guardar el dinero, por ejemplo, en la buhardilla de la casa, había un doble fondo, digamos, ¿no? Entonces había otras habitaciones que se descubrieron una vez entraron los policías, sí.
1: I en aquest cas, no és un senyor que actuava sol, o no és un senyor que tenia la família enganyada, sinó que aquí la seva dona era policia, també estava ficada en el tema, la cunyada, el pare també apareixia en papers, o sigui que això era una família criminal.
30: Seguramente a los oyentes les esté pareciendo todo, como decías, de novela, pero este tema es exactamente como estamos contando. Es más, hoy mismo en la Audiencia Nacional se decidía si este hombre permanecía en prisión, porque, como sabéis, a los 2 años de estar en prisión provisional hay que revisar si sales. Y hoy, precisamente, el juez ha decidido que permanezca otros 2 años más en prisión provisional a la espera de juicio. Vamos, que los indicios que hay en su contra son tan sólidos que y piensan que puede fugarse. Entonces, han decidido la Audiencia Nacional que permanezca en prisión.
1: I ell com ha reaccionat a tot això? No sé si ha parlat, si heu pogut contactar amb ell, si ha fet declaracions públiques, perquè, clar, passes d'un costat a l'altre i et converteixes en l'enemic públic número 1.
30: 100%. Nosotros hemos intentado hablar con él de diversas maneras, a través de su abogado, que no ha dado señales, también a la cárcel, pero no ha habido suerte. La única forma en la que él se ha expresado ha sido en 2 declaraciones que ha hecho en la Audiencia Nacional. Intentando, al final él y su abogado tienen que hacer su parte, ¿no?, del asunto, que es intentar tirar por tierra la investigación que hay en su contra y atacando las pruebas desde el principio de la investigación. Pero bueno, el juez parece que no se lo cree. Entonces, de todas maneras, el libro, aunque habla de este individuo, hace un panorama también del problema que hay en España ahora mismo, no solo con el narcotráfico, sino con el crimen organizado.
1: Ara et preguntaré per això, però abans, clar, sí. Aquest senyor és a la presó, ara deies 2 anys, i en principi amb un panorama de no sortir-ne de moment. Sabem alguna cosa de com és la seva vida a la presó? Si ha fet relació amb algun també altre personatge mediàtic?
30: Bueno, lo contamos también en el libro. Precisamente está en la cárcel de Salamanca y comparte módulo con otro célebre policía corrupto que fue detenido hace poco, que es el jefe antidroga de la policía en Valladolid, que fue detenido hace unos pocos meses también. pero otro tipo que dirigía, mientras era el jefe antidroga, dirigía operaciones en las que se quedaba la droga de otros narcotraficantes y luego la revendía. Entonces, comparte módulo con ese señor y bueno, su vida pues se reparte entre actividades del módulo, deporte, bueno, como un preso más, ¿no? Pero también pasando bastante desapercibido.
1: I ara ho deies, Bryce, Espanya és la porta principal d'entrada de cocaïna a Europa. És un lloc on s'amaguen més els que s'escapen de la justícia i, a més, amb policies corruptes. I creus que encara queden policies com aquests? És imprescindible que hi hagi policies com aquests perquè Espanya tingui tant moviment de droga?
30: Es absolutamente esencial. El crimen organizado y la corrupción policial son dos hechos, por desgracia, que van de la mano. El libro trata de responder también esa pregunta. ¿Qué pasa cuando se detiene a un tipo así? ¿Es una buena noticia o es una mala noticia? ¿Cómo vamos, ¿no? Es como un partido al final, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Vamos ganando o perdiendo contra el crimen organizado?
1: ¿Y con Bao, quién marcado tenim ara?
30: A mí me da la sensación, por lo que dicen, por lo que te cuentan cuando hablas con toda esta gente, con los fiscales, con los policías, la batalla se va perdiendo, sobre todo por el nivel de infiltración que tienen las bandas organizadas. La cifra de agentes que se van deteniendo en los últimos 10 años es bastante lineal, unos 70, 80 implicados al año. Lo que pasa es que a mí me da la sensación, por lo que hemos visto en los últimos 5 años, que han logrado tocar a policías que están muy arriba.
1: Wow, ya no sabes en qui pots confiar, en qui no. Per acabar, et volia preguntar per el Tigre, Alejandro Salgado Vega, que està fugit de les autoritats espanyoles a Dubai. Qui és aquest senyor?
30: Es el mayor narcotraficante español que hay ahora mismo en el mundo. La Guardia Civil lo considera así, la policía también. Hace unas semanas se publicó su imagen en la web de Europol para... Bueno, es una forma de alertar a nivel internacional para que otros países pues puedan colaborar a detenerle. Está implicado en esta operación también, era el jefe, ¿no?, de este policía corrupto que contamos en el libro. Y vamos, era un señor que llevaba bastantes años oculto en Dubái, que es un país que no colabora con las autoridades españolas, que oculta narcotraficantes y que hace la vista gorda con ellos. Y hasta ahora se sabía que estaba ahí. Hace unos meses se le perdió la pista, por eso se lanza esta alerta.
1: ¿Compararlo a Pablo Escobar es exagerar?
30: Quizá un poco exagerado, sí, pero es el...
1: Ya te no, em refereixo al volum de moviment de droga, evidentment, la violència...
30: Bueno, en volumen de movimiento puede ser, porque las cifras de los últimos años, en esta operación, por ejemplo, la que se cuenta en el libro, Óscar Sánchez Gil y Alejandro Salgado Vega el Tigre, y ahora vamos a ver 73, más de 60 toneladas en... 70 y tantos contenedores a España, 63 toneladas de droga superan los 2.000 millones de euros de beneficio.
1: Wow.
30: Es una cifra, bueno, muy preocupante y cada año se van viendo datos cada vez más y más elevados.
1: Doncs Aduana, Bryce Cedeira, aquesta història real d'un policia que va passar de ser policia a ser policia i narco. Una història real, no és una novel·la, és una història basada en fets reals. Bryce, que hi hagi molta sort i que seguim explicant històries d'aquestes.
30: Merci, Garriga. Bona
1: tarda. Una abraçada. Fem una pausa i... Jo és que ara tinc com gana. Saps què aniria bé? Ara tenim un cuiner o dos cuiners. Ho podem trobar? A veure si trobem dos cuiners.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
4: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
5: sé si fer-me un skincare o intentar passar-me el videojoc.
6: Doncs els Westfield Days ho tens tot. Els dies 9 i 10 d'octubre a Westfield de Maquinista i els 16 i 17 a Westfield Glòries podràs enfrontar-te al nostre gamer convidat, descobrir les últimes tendències beauty, aconseguir premis exclusius i moltes experiències més. Dos dies per jugar, cuidar-te i gaudir. Westfield, tot el que et mou.
7: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
8: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
7: Que està en constant evolució.
9: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
7: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
10: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
11: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.
12: Estem en plena siga, tot un any darrere d'aquesta feina, però...
11: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
13: Que la castanya era un menjar habitual, bueno, molt puntual a l'època de la tardor, perquè...
11: De la tardor que encén els boscos, a l'hivern que emblanquina els cims. Un viatge pel paisatge canviant de Catalunya.
14: Sí, les cabres, en lloc de castanyada, fan la aglanada, podríem dir.
11: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
22: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
11: Camí de Cabres, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
31: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
32: Novetat.
1: Que ràpida, i dic, ah, m'aniria bé tenir dos cuiners. Pam! Dos cuiners.
31: Pim.
1: Pim i pam. Pim i pam. Avui estrenem secció amb dos cuiners que segur que coneixeu molt bé, entre altres coses, perquè els vam tenir aquí ensucradíssims ara fa dues o tres setmanes. Són la Raïs Esteve i l'Arnau París. Bona tarda!
32: Bona tarda! Com estem?
1: Com esteu? Escolta, hem complert. Us vam fitxar aquí una mica...
32: A lo loco.
1: Però absolutament... I aquí, 15 dies després, aquí estem fent ja estrenant secció.
31: No, si tot fos així, tu, vull dir...
1: Tot fos tan fàcil, no?
32: Jo sempre, ja ho he dit, som els pim-pam. També seria estrany que després tot fos complicat i lent.
1: I què farem? Aquí cada 15 dies, què menjarem, cuinarem, ens fareu agafar gana, què farem?
32: Ah, doncs algun dia sí que podríem...
31: Vols dir cuinar?
32: No, cuinar. Home, cuinar més carrega aquí.
31: No és.
32: No, i a part, l'arma antincendis i tal, però menjar...
1: Home, menjar, podríem menjar algun dia, no?
32: Alguna coseta, eh? L'únic que algun dia ens hauràs de cuinar tu, hauràs de portar algun tàper d'algú que facis tu.
1: Hòstia, estem arreglats, llavors. Llavors sí que estem arreglats. Però com ho estructurarem, això? Com ho farem, això?
32: Mira, hem tingut una idea amb la Rice, que ens ha semblat bastant xula, i és fer una secció a partir d'un ingredient.
1: Ah.
32: D'acord? I, de fet, l'ingredient... De moment no el saps ni tu.
1: No. Jo no he girat pàgines del guió. Jo no sé per on anem avui, eh?
32: És sorpresa. I hem pensat que, per posar-te també una mica a prova, tu, et donarem pistes, tres pistes, a tu i a l'audiència, sí, per tal de que intenteu endevinar de què va aquest ingredient. I a partir d'aquí, quan el sapiguem, anirem desgranant les entranyes d'aquests ingredients.
1: Però, a veure, no ens passem, perquè jo de cuinar no en sé, i d'aliments, doncs, els que em menjo, però tampoc no...
31: De res, no pateixis, seran fàcils, potser, o no ho sé, però seran poques, això sí. I si no ho tens amb tres pistes, apaga.
1: Molt bé. Doncs va, com ho arrenquem, això? Em donem alguna pista?
31: Jo. Primera pista, una mica difícil, però que si saps de què va, diràs, ja està, ja sé el que és.
1: A veure.
31: Mira, hi ha estudis que diuen que el 2050 aquest ingredient ja no existirà. S'acabarà, ja està.
1: El petroli.
32: Ah, home, si el fotem... Bueno, la sacarina és un derivat del petroli, de fet.
1: Ah, mira, veus?
31: Podria.
1: Podria ser. Espero que no arrenquem una secció de cuinar amb petroli.
31: No.
1: Va, el 2050 no existirà. Uau! O sigui, ho hem de gaudir fins que en quedi.
31: Correcte.
32: A tope.
1: No és el petroli. Segona pista.
32: No és el petroli. Mira, de fet, és un ingredient que tenim molt ubicat a la cuina dolça, però també fa les seves incursions a la cuina salada. I, de fet, a casa nostra el trobem en algunes receptes tradicionals. Veiem capficat, eh?
1: A la cuina dolça.
32: Però, de tant en tant... Falla.
1: La mel.
31: Ui, bona, però no.
1: Però la mel no s'acabarà el 2000... Vaja.
31: Les abelles estan...
1: No és la mel.
32: No és la mel.
1: Va, última pista.
31: Va, última. Ara situem-nos, val? Són les 8 del matí. Sí. Portem tota la nit molt dura amb els nens. Jo ja no puc més. I ja, quan aconseguim que deixin de plorar, dic, Arnau, un moment. I me'n vaig a la cuina a buscar aquest ingredient. Ho necessito.
1: Un chupito. No.
31: Ah.
1: No, no és un ingredient, un chupito. Què pot ser? Què pot ser? On el guardes?
31: A la despensa.
1: No va a la nevera?
31: No, al
1: rebo.
31: Pot
1: ser que hi hagi gent que ho guarda a la nevera?
31: Sí. Podria ser, podria
1: ser. Pot ser que jo ho guardi a la nevera i llavors perdi una mica de gust?
31: Sí.
32: Podria ser.
31: Sí.
1: És la xocolata.
32: Molt bé!
1: Clar, és un bon premi. Era... És com ho faig de premi, també.
32: Sí?
1: I avui, xocolata, una
31: això,
1: mica.
31: Això, de premi. Això és el millor que hi ha.
32: El millor que un xupito.
1: Home, sí, més saludable, no? Vaja, espero que sigui més saludable, em menjo bastant.
32: Depèn dels premis que et donguis, clar.
1: Però la xocolata, el 2050 s'acabarà la xocolata?
31: Mira, això ho diuen, eh? Mira, hi ha un comitè d'experts que van fer un estudi que van dir que el 2050 la xocolata ja no existiria. Per què?
1: Fem un puix d'això. No. O sigui, és gravíssim.
31: És molt greu. Però el fet és que, clar, la xocolata al final és un fruit d'un arbre, del cacauter.
1: Clar.
31: I és un arbre molt sensible a les temperatures, precipitacions, humitats, etc. I a més és un arbre que necessita justament un entorn superric de biodiversitat molt rica a la zona d'origen.
1: Si ens anem carregant el món, ens quedarem sense xocolata. Seria un bon al·licient, eh? En comptes de lluitem contra el canvi climàtic. No. Lluitem contra l'extinció de la xocolata.
32: La gent faria més cas, possiblement.
1: No?
32: Sí, home, clar.
1: Jo, com a mínim...
32: Tu reaccionaries més. Ara t'ho pensaràs.
1: Reciclarem més. Això.
31: I, de fet, hi ha una altra cosa. A tu et piquen molt els mosquits o no?
1: En principi, no tant.
31: Quina sort.
1: Hi ha gent que li piquen més que a mi.
31: A mi em piquen molt, però sí? Hi ha una part que l'única cosa que li perdono als mosquits és perquè justament són el pol·linitzador del cacau, d'aquest arbre. Perquè té una flor tan petita que les abelles no hi entren.
1: Avui ja hem salvat els ratpenats a la primera hora.
31: Sí.
1: Ara salvem els mosquits.
31: Sí, salvem. És un crit de salvament.
1: O sigui, sense mosquits no hi ha xocolata.
31: Correcte. Exacte. Perquè a més és que les abelles no hi entren. Pol·linitzar mà és una bogeria i no es pot. Vull dir que hem de mantenir el clima i els mosquits per tenir xocolata.
1: Uau!
32: Has vist quantes coses?
1: És que aquest programa s'hauria de dir enciclopèdia, perquè cada dia aprens coses. A cada pàgina. A cada pàgina. Bé, cap on anem ara?
32: Mira, ara ens en podríem anar de viatge, perquè la xocolata és viatgera, la xocolata, de fet, ve de lluny, però a prop, és a dir, no tan lluny com el país d'origen, hi ha un museu, aquí, a propet, unes 10 hores de cotxe, per dir alguna cosa.
1: Sí, a propet, diu.
32: A propet, bé, si te n'has d'anar
1: a l'origen, sí.
32: Exacte, no? Que no pots, doncs tens un museu, de fet, un museu que està en un poble que es diu Kilchberg, això està a prop de Zúric, a 20 minutets.
1: Ah.
32: Vale, tens el museu de Lindt. Lindt ho coneixem, és una marca de xocolata...
1: Ella és la que em compro.
32: És la que et compres?
1: A més, va molt bé perquè te n'agafes dos i és com la mesura justa, no?
32: Té molts formats, de fet, tenen...
1: Ah, no, jo compro les taules.
31: Les rajoles.
32: Les rajoles, et fots un parell de rajoles. Home, són generoses, aquelles, eh?
1: Bueno, és que una és justet i dues sembla que és la mesura exacta, no?
32: Amb dues rajoles, sí, amb dues preses, la rajola et dura 5 menjadetes. Són... Sí, sí.
1: Bueno, ja
32: bueno, ei, està bé.
1: Jo avanço bastant, eh?
32: Ben fet. Doncs no sé si hi has anat mai, si no, vés-hi.
1: No, a Zúric, sí. O a vora Zúric, vaja.
32: A Zúric està molt bé, però aquest museu en concret és un museu molt, molt, molt didàctic, molt interactiu. De fet, la Rais i jo hi vam anar fa un any i escaig, l'estiu de l'any passat. Si aneu, no feu com nosaltres, que hi vam anar, vam arribar allà per la porta, hola, venim al museu, heu de reservar amb molta antelació.
1: Hi ha molta demanda.
32: Molta.
31: Moltíssima.
32: Molta. Nosaltres vam tindre la gran sort.
31: Xamba espectacular.
1: Vau dir que éreu els del Cuina,
32: sí.
1: Van dir... endavant.
32: Ens van reconèixer, home, tal, de Trescat, sí. Una anul·lació davant nostra. Literal. Hòstia, mira, tenim una anul·lació, podeu entrar, és un museu...
1: Si aneu a Zúric, planifiqueu.
32: Planifiqueu. No,
1: museu... es diu així, Museu de la Xocolata?
31: Casa
1: museu...
31: de la Xocolata.
32: Sí, Casa de la Xocolata de Lindt. Però sí. Si poseu a Google, el ChatGPT, de més Museu Xocolata Lindt, us sortirà de seguida. La visita és molt xula, és molt interactiva. És un museu d'aquests que pots tocar coses.
1: Ah.
31: El que ens agrada.
32: Pots remenar.
1: I pots...
32: Ara ja hi arribarem. Pots anar amb crios, també, que està molt bé, i et fas una pel·lícula de com es fa la xocolata i de per què els suïssos, tot i no plantar-ne...
1: Ah, clar, és veritat. Per què
31: són els amos de la xocolata?
32: Doncs hi heu d'anar, per saber-ho. Té alguna cosa a veure amb que ells tenen vaques. La xocolata amb llet... Alguna cosa anava per aquí, però prefereixo que ho descobriu allà. I després pots halar. O sigui, hi ha diferents parts del museu, però has exagerat, eh?
1: Les boles que tenen.
32: Però ja no això. No, fons. Hi ha fons.
1: Com fons?
32: Fons.
1: No hi puc anar.
32: Donen unes culleretes i tu pots... Bufet lliure de xocolata.
31: Normalment la gent feia una cullereta, però nosaltres no sé per què ens vam instal·lar allà.
1: Anar pescant així.
32: Va vindre un suís i va dir, heu de marxar, més que res que tanquem i que demà hem de tornar a obrir, ens cal xocolata. I després també et pots endur alguns bombons. No és una barra lliure d'endur-te allò d'hòstia, butxaques plenes, però sí que et pots endur...
1: Surs arreglat.
32: Molt arreglat. Surs molt arreglat, molt interactiu, molt xulo, i és allò que passa bé, és un museu que passa bé.
1: Home, i tant, t'ho diràs. Però escolta, és que em pensava que em anava a parlar d'un museu de Barcelona.
31: També, evidentment. Jo no va dir, aviam, que no cal.
1: Em sona que n'hi ha una allà a baix al bord, no és?
31: Correcte, que no cal anar fins a Suïssa si no podem, que a Barcelona el Gremi de Pastisseria, justament, que ara va fer 125 anys, per cert.
1: Ah, mira.
31: Felicitats a les amigues del Gremi, sobretot.
1: Una abraçada.
31: Doncs el Museu de la Xocolata és xulíssim. I a més, clar, Catalunya, la mona, xocolata, com arriba la xocolata, xocolata de pedra. És que tenim una història molt xula amb la xocolata.
1: Som un país xocolater, sí, també. Sí. Som molta xocolata.
31: I allà és això. I, bueno, també per aprendre la història de la mona, tota aquesta història, està molt bé el Museu de la Xocolata de Barcelona.
1: No hi he anat, jo.
32: Però tu ets padrí d'algú?
1: A padrí, no, perquè no està batejat, sóc tiet.
32: Però toca fer mona. Ui.
1: És que ho fa l'avi. No, és que a casa meva... No, perquè a casa
32: meva... Ho tens delegat.
1: No, és que a casa meva els meus padrins eren els meus avis, i per tant el meu nebot és l'avi.
32: Això es feia molt.
1: A casa meva ho hem fet així, sempre.
32: Jo a casa meva havia sigut així una generació abans, que els padrins eren els avis, ara ja no. Doncs si mai et toca, perquè això és una cosa que
1: et pot tocar
32: sempre, de fet, a mi m'ha tocat 3 vegades, soc padrí de 3 canalles i estic molt content. I el tema mona, per mi és el moment de l'any on la xocolata...
1: Agafa més...
32: Més presència, més protagonisme.
1: Aquell ou de xocolata... que han passat 3 mesos de Pasqua i encara en queden restes a la nevera.
32: No saps què fem, allò? No saps què fer-ne?
1: S'acaba mai, allò.
32: Ja hi arribarem, perquè tenim solucions, també, per veure què fem. Però jo aquí sí que voldria trencar una llança a favor d'un amic nostre, xocolater per excel·lència de casa nostra, que és el Lluc Cruselles.
1: Home, és una estrella del rock gairebé.
32: Bueno,
1: ja,
32: del món. Mira, ahir el vam veure i li dèiem, és que ja ets World Chocolate Master, el següent que és. T'has d'esperar que facin un campionat interestel·lar amb altres planetes, perquè tu...
1: Competir contra els marcians.
32: Clar, a nivell mundial ja ho tens tot, tio. Doncs fot unes mones al tio. Guapíssimes. Unes mones, normalment, les que compro jo són com d'animals, que són així com molt mones.
1: Aquí tenim el Lluc, però també hi ha altres artistes molt a casa nostra.
32: Sí.
1: Hi ha molta gent amb molta mà. L'Oriol Balaguer també feia molt bones.
31: També.
1: I l'Escrivà, que tota la vida fent-ne. Vull dir que tenim molta creativitat al voltant de la xocolata. Hòstia,
32: moltíssima.
31: És genial.
32: És molt guai. Però també molt això, de poder-les transformar en moments especials, i en aquest cas, ostres, a mi personalment m'agrada molt. El que fa sí que són delicades, les mones, depèn de com. Ull, perquè jo vaig a buscar-les a Vic i els viatges has d'anar allò a 40, per nacional, amb els warnings.
1: A Vic vas?
32: Jo vaig a Vic cada any a buscar les mones.
1: Corrais, tens algun lloc de referència de mones?
31: Mira, a mi em passa una cosa, jo és que no tenia fillol i vaig apadrinar un dels meus amics, el Marc. El Marc té... Tinc un fillol de més de 30 anys, que alhora és el meu padrillol. El Marc Bravo, Marc Ramos, perdó, del Si no fos. I, bueno, ens vam apadrinar perquè volíem una mona, perquè ja està bé això que et fas gran i et quedes sense mona. I sí, i la vaig a buscar depèn... És molt del Barça, el Marc. Llavors intento fer una mona al Barça, el meu fill.
1: Sí. Això.
31: Però bé, i sempre vaig així, amb amics i tal i qual.
1: Molt bé. Escolta, aquest concepte Vintubar, que l'he vist... On ho he vist jo, això?
32: Això ara està bastant de moda. I de fet, jo et confessaré una cosa. Jo de nen odiava la xocolata.
1: Què dius?
32: T'ho juro, no podia.
1: Però, si no hi ha cap nen que no li agradi
32: doncs,
1: la xocolata.
32: Doncs jo preferia un entrepà de fuet. No sé, era així, era més de salat que de dolç. Ha sigut de gran... que tu m'hi he anat...
1: Aficionant.
32: M'hi he anat aficionant, i ara sóc d'aquells radicals, que com més percentatge de cacau i més...
1: Ja has passat de escèptic a ser el més creient de tots.
32: Però amb diferència, i de fet, ara que parles d'això del Vintubar, jo, des que estic amb la Rais, m'he tornat tan radical que hi ha marques i tipus de xocolata que ja no entren a casa. Ja és un prohibit, pràcticament. I necessito ja això, rock and roll. O sigui, xocolates ja molt...
1: Premium.
32: No és broma. De debò, molt premium.
31: Però això, al final, és com el pernil, no? Allò que, si vols menjar pernil, per què no et guardes una mica el pressupost per un bon pernil?
1: Ah, jo, amb el pernil, això... Claríssim.
31: Doncs el mateix amb la xocolata.
32: Clar, el que passa és que la xocolata, a vegades sembla que amb qualsevol cosa sortim del pas.
1: Però clar, on la compres, la xocolata bona? Al supermercat?
31: Mira, doncs aquí a Barcelona tenim sort de que al Gremi de Pastisseria hi ha una botiga que és genial, plena de xocolates Vintubar, hi ha la Lot, hi ha la Cagua, hi ha...
1: Ah, la Cagua, crec que n'hi ha una bona a casa meva.
31: Esteu super a prop d'aquí,
1: sí,
31: de fet.
1: Sí, el Consell de Cent, no? És? N'hi ha una, pot ser? Sí.
32: N'hi ha una aquí dalt?
31: Sí, hi ha una aquí i una per Consell de Cent, sí. I després a Gràcia, una que és la Quina. Vull dir que tenim ple d'exemples molt xulos de treball de Vintobar aquí a Barcelona.
32: Però què seria el Vintobar exactament, Rais?
31: Vale. Vintobar és com una manera de treballar de xocolata com molt més petita, per dir-ho així, petits productors, on tu controles molt més l'origen. De fet, la majoria de gent és com té una relació de confiança amb el recol·lector.
1: O sigui, és com d'especialitat, una mica.
31: Correcte,
1: seria
31: sí,
1: com
31: sí.
1: El cafè d'especialitat, el Vintobar amb xocolata.
31: Perfecte.
32: El que es porta ara, les coses d'especialitat.
31: O sigui... No, però que és una altra història.
1: O sigui, triqui-tri, eh?
31: Mira, mira. De fet, jo trauré una cosa.
1: Oi, no.
32: Epa!
31: Hem portat
32: però
31: una...
32: Però aquesta li dones?
31: Rajola, sí.
32: No,
31: sí,
32: però aquesta,
31: una
32: no, aquesta l'estàvem guardant.
31: Nit,
32: no, que aquesta l'estàvem guardant a casa. Havies pogut portar una que estigués oberta, mitges. Sí,
1: això, sí. Això... És que no ho puc evitar, eh? Ho obro.
32: Però aquí te'n fotràs 6 o 7, perquè
1: amb
32: el tamany que t'has acostumat, amb dues no faràs.
1: Ara és primet, això, eh?
32: Sí,
31: és primet. És premium.
32: És premium.
1: Aquí no li foten...
32: El premium va així, tu. Va en format més delicadet.
1: Bé, escolta, em deu dir que acabaríem amb una, cuinant o fent una recepta?
31: Correcte.
1: Una recepta amb xocolata.
32: Sembla mentida, no? Venim parlant de xocolata. De fet, abans... No, t'està costant, d'obrir?
1: Sí, estic nerviós.
32: Ara, és premium, fins i tot l'embolcall, tu.
31: És molt difícil d'obrir.
1: Va, m'ho guardo per després, va. Tira.
32: Mira, ja podem fer amb la xocolata... De fet, és una recepta per aprofitar restes de xocolata. Abans deies...
1: Ah, les de la mona.
32: Exacte, la mona que et queda allà. Què en fem d'aquells retalls d'ous de Pasqua, de mona, o de retalls de xocolata que t'han sobrat, que tens per casa, etcètera, etcètera. Doncs podríem fer, per exemple, podríem fer-ne una fondue. Una fondue de xocolata.
1: I com la fem, això?
32: És una cosa... Mira, de fet, el cuines, pim-pam, un dia vam fer una recepta que era aquesta.
1: I què, s'agafar una olla?
32: Pues, ho pots fer amb una olla o fins i tot ho podries fer al microones, si volguessis.
1: Ah, tan fàcil com això?
32: Sí, exacte. Sí.
1: En un bol?
32: Tu fons xocolata amb aigua.
1: O sigui, poses la xocolata...
32: Poses en un bol una mica d'aigua, una mica de xocolata. Esmicolada, de qualsevol manera, eh? No us preocupeu. Poseu el microones, jo ho poso a màxima potència, intervals de 20 segons, perquè la xocolata no se'ns podria cremar. Exacte. I quan porteu, no sé, un parell o tres intervals, depenent també de la quantitat de xocolata que hi fiqueu, etc. Però per un bol a l'ús, després ho remeneu una mica i allò anirà fent com... Quedarà fent com una xocolata desfeta. I això és... Ja tens una fondue feta.
1: Boníssim.
32: Super senzill de fer.
1: Aquest any ho farem a casa.
32: Fes-ho, i a més...
1: Amb els meus pares, amb el nebot.
32: Buah, el nebot fliparà.
1: Home, no, jo fliparé. Si ja veurem si li deixo.
32: Què més podríem fer, Rais?
31: Bueno, podria. És que la gràcia de xocolata és que pots fer des d'un pastís fins a... Però així més pim-pam, potser una crema així catalana amb un parell de preses de xocolata, si et sembla.
32: Veus? Crema catalana de xocolata.
1: Que bé. Moltes solucions.
32: És que al final sempre és el mateix. Hem de donar idees de coses ràpides, bones i resolutives. I a més tu dius, escolteu, mira, avui veniu a casa, això, us faré una fondue de xocolata.
1: La gent fliparà.
32: Tu busca't un bo... Ah, mira, no ho digueu-lo, al microones, ni ho digueu.
1: No! Com ho has fet?
32: No.
1: Ah, escolta.
32: El
1: secret.
32: No, m'agrada molt. Vaig anar a Suïssa i allà vaig aprendre com s'havia de fer.
1: Tot el matí a la cuina.
32: Escolteu-los un rotllo, sí. I després ho poseu en un bol maco i si voleu, podeu comprar allò que té les palmetes sota, saps? Com en té calent. Talles quatre fruitetes.
31: Oh, genial.
32: I allà, doncs, anar sucant. Mira, i anar remenant, tu.
1: Aquest any farem una fondue per un dia amb l'equip. Ja està.
31: Bon. Això.
1: La preparo jo.
32: I a més, si teniu microones aquí, tu, és un moment.
1: Anem aquí davant a escalfar-ho. Escolta, Rais, Arnau, ha estat molt interessant. La setmana que ve, o d'aquí 15 dies, un altre ingredient, eh?
32: Sí. Exacte.
1: D'ingredient en ingredient.
32: D'ingredient en ingredient anirem desvetllant la cuina.
1: Anirem omplint el rebost.
32: Exacte.
1: Gràcies per venir.
32: A vosaltres.
1: 932017474. Hi ha 2 minuts de pausa, truqueu per concursar i jo a veure si aconsegueixo obrir aquesta xocolata que se m'està resistint. Ara venim.
15: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
16: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
17: darrere la porta de moltes cases, s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
18: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la guerra civil. Ara, a les llibreries.
19: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
20: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
21: La moguda. Han nascut uns nous rockstars.
23: Es posa el meu jersei de quadros, se'n fa fotos tot el rato, passeja per Barcelona i París.
21: Un minutet d'atenció. Avui us presentem un d'aquells grups que d'aquí res voldreu seguir a cada instant. Pla Moguda. Fa tot just una setmana van guanyar el concurs Sona Nou amb una proposta carregada de guitarres, rock despreocupat, el segell de qualitat usonenc i lletres desenfadades i divertides com aquest Maria. A tu faria.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2: Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
3: 60 euros del Condis, per qui encerti el so que li fem escoltar. 93-201-7474. 93-201-7474. Si voleu participar al nostre concurs dels sons. Tinc ja preparat el primer participant. Ara saps què em passa? Que he menjat xocolata, que l'hem pogut obrir, i estic fotent una salivera que no sé si, no sé si acabaré el concurs. Hem d'anar de pressa, que no tenim gaire temps. David de Manlleu, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Estàs preparat i amb l'oïda afinada?
4: A veure.
3: Si atenció, perquè fort. Et fem escoltar aquest soroll. Què és això? Això és Guitarrica de la Fuente tocant una trompeta. Això és un lèmur, l'animal. Això és un globus quan l'estrenys del coll mentre el desinfles. O és una joguina, aquell típic pallasset que fa sorolls quan el pressiones a la panxa?
4: Jo diria que és un lèmur.
3: Un lèmur és una resposta correcta!
4: Bé.
3: Que tens un lèmur a casa.
4: No, però...
3: No té un lèmur, però ha encertat.
4: No,
3: David, de lèmur. No pengis. A veure la Lluïsa de Sant Cugat si t'empata. Lluïsa, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Què tal?
3: Hem d'anar a tota velocitat. Atenció, aquest és el teu àudio. Però a veure, un moment, Barcon, però què és això? Què és aquest so? És el so d'entrada de Netflix? És un lèmur tocant el xilofon? No sona ara? No sona. És la careta d'entrada de 3CAT? O és un és alert per quan plou poc?
5: Noi, és difícil, perquè no s'ho senti gaire bé.
3: Netflix, lèmur, 3CAT o és alert?
5: És alert. Va, diré l'alert, va.
3: L'és alert?
5: Sí.
3: Doncs és una resposta incorrecta. Vale. És el so de quan entrenem un programa de 3CAT.
5: Bueno.
3: Lluïsa, gràcies per trucar.
5: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
3: Vinga. Escolta, David.
4: Digue'm.
3: Mai diries que un lèmur et donaria...

0: al Parlament. Anem cap allà, Albert Prat, bona tarda.
1: Bona tarda, sí, el cap de l'executiu s'ha compromès a aixecar 15 noves residències públiques i a contribuir amb el sector privat per arribar a 15.500 places per persones grans i 4.500 més per persones amb discapacitat.
2: Amb això fem un salt endavant important, perquè en aquest moment les llistes d'espera que tenim estan al voltant de les 20.000 persones. Al 2030 podrem tenir 20.000 places, amb una inversió al voltant dels 800 i escaig milions d'euros, dels quals la Generalitat n'hauria de portar 500 i escaig.
1: Aquest és el segon anunci que ha fet avui el president. Aquest matí ha proposat endurir les penes per portar armes il·legals a sobre, de manera que impliqui entrar a presó. Albert Prat, Catalunya Ràdio Parlament.
0: Més notícia, Txell Vallespí.
3: Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya a partir de demà i durant 24 hores. Les tempestes podran superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. L'episodi començarà al matí a les comarques del litoral de Tarragona i del sud de Barcelona i s'estendrà durant la tarda a l'interior i al sud del país. El moment amb més pluja es preveu entre les 2 del migdia i les 8 del vespre i el grau màxim de perill de l'Inuncat s'ha marcat en 4 sobre 6.
0: Mentrestant, diversos ajuntaments del País Valencià han suspès classes demà pel risc de fortes pluges a la zona. L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'alerta taronja a les comarques de Castelló i València davant la previsió de precipitacions que poden arribar als 50 litres en menys d'una hora. L'Ajuntament de València ha cancel·lat les classes per demà, també divendres, a les escoles situades a les zones inundables i les zones afectades per la Dana. I als altres centres educatius es demana que els alumnes no surtin al pati. Juan Carlos Caballero és portaveu de l'Ajuntament de València.
4: Se suspende para mañana, jueves y viernes la actividad lectiva en los centros ubicados en zona inundable y zonas afectadas por la Dana, así como la actividad en la Universidad Popular, centros de mayores y centros ocupacionales de esa zona. En el resto de centros educativos, la ciudad se ha comunicado que no realicen las actividades en los patios y al aire libre.
0: L'Ajuntament de Gandia també ha acordat suspendre les classes únicament dijous amb el tancament de parcs i jardins i les activitats a l'aire lliure.
3: L'Ajuntament de Tarragona s'assuma al de Barcelona i també vol demanar a la DGT una moratòria i criteris clars a l'hora d'aplicar la nova regulació dels semàfors que d'entra en vigor demà. Ho demanen per la dificultat de posar-ho en marxa. La norma prohibeix el semàfor groc intermitent que fins ara permetia el pas de vehicles, coincidint amb el verd per a vianants. L'Ajuntament de Barcelona adverteix que la seva aplicació congestionarà el trànsit rodat i també afectaria la fluidesa de vianants i de ciclistes. A Barcelona hi ha 1.500 semàfors d'aquesta tipologia i 500 interseccions per a bicicletes d'aquestes característiques.
0: I els decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol limiten la prohibició de la compra especulativa només a determinats casos. Es recupera la pròrroga extraordinària dels contractes i s'estableix que els propietaris hagin d'indemnitzar els llogaters si no el renoven el lloguer.

0: Júlia Colom, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'emporten els principals reconeixements dels Premis Enderroc de la Música Balear. Colom s'han portat el premi a millor disc per a Paradís. Els crítics, en canvi, creuen que Maria Jaume és l'artista de l'any pel disc Sant Domingo Forever, mentre que el premi especial del jurat ha anat a parar a L'aigua no cansa, de Maria del Mar Bonet. La crítica també ha guardonat Anna Ferrer amb el premi a millor disc de folk per a Pa. Joan Miquel Oliver s'emporta el premi a millor disc de cançó per Ruïssos i Carme Vives el de millor disc revelació per Expressions temporals. Aquests són els principals guardons que s'entregaran en la gala que es farà el 18 de novembre al Teatre Principal de Palma. Esport, Joan Fitó.
1: El Barça femení juga aquesta tarda a 3:15 al camp de la Roma, partit corresponent a la segona jornada a la Champions. Aquest Roma-Barça el podreu seguir d'aquí pocs minuts en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. Catacoll torna a l'11 titular de Pere Romeu, també torna en aquest 11 Clàudia Pina. A l'equip masculí, Rafinha torna cap a Barcelona i no jugarà l'amistós de dissabte amb el Brasil contra l'Índia per evitar riscos. Al davanter brasiler li faran més proves en l'arribar per saber l'abast exacte de la lesió. Els primers pronòstics, però, parlen d'un edema a la cuixa dreta. I en bàsquet, avui s'estrena el Quinzanàs Manresa a l'Eurocup, jugant a la pista del PAOK de Salònica a 6:45. I a l'Eurolliga femenina, l'Uni Girona s'enfronta a l'Elmac Konutturk a partir d'un 8:45. Qui guanyi es classificarà per jugar la fase de grups.
2: Fins aquí les notícies.

0: A Catalunya Ràdio comença la TDG.
1: TDG.
0: La Champions femenina a Catalunya Ràdio. La TDG. Amb Sònia Germà.

Bona tarda i benvinguts a la TDG. Després de l'estrena amb golejada davant el París, el Barça juga avui el segon partit d'aquesta Champions i ho fa al camp de la Roma. Bona pedra de toc per tornar a posar a prova la renovada defensa blaugrana i esperem que per veure els primers minuts d'Aitana en aquesta edició, ni que sigui a la segona part.

0: Quatre dies pel clàssic pel Barça-Madrid de Lliga F, aquest Roma-Barça, que serà, com dèiem, un bon test per les de Pere Romeu a l'escenari del partit a l'estadi Trefontane. I tenim el Ramon Salmurri. Salmo, hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Tot bé per Roma?
1: Sí, sí, sí, força bé. Molts mosquits ara mateix.
0: Molts mosquits. Sí, sí. De fet, la temperatura és alta, gairebé estiuenca.
1: Sí, sí, sí, estem als 26 graus, una cosa així, aproximadament.
0: Has tingut bon dia, doncs, a Roma. Els vols, pel que veig, anaven a l'hora. Per tant, has arribat...
1: Sobradíssim.
0: Sobrat a l'estadi. Sí, has tingut temps de fer un vol i tot.
1: He arribat a l'estadi a les 4, passant pocs minuts de les 4 de la tarda, i fins a un quart de 6... pràcticament, o quan passen 5 minuts d'un quart de 6, no han obert les portes per l'accés als mitjans de comunicació. Per tant, he tingut allà una hora i quart tranquil·la, ben bona.
0: Veus, per descansar, sí, per acabar d'aclarir la veu.
1: Partit, aquelles
0: no?
1: Trucades que hem fet, saps?
0: Sí, exacte, per acabar de coordinar-nos. Molt bé, perfecte. Sí, sí. Perquè l'estadi Trefontane està situat a la ciutat esportiva de la Roma?
1: No és exactament la ciutat esportiva, és un camp poliesportiu que s'utilitza per l'equip juvenil, per exemple, a la Roma, però també hi ha partits de rugby en aquest estadi, i és on juga els seus partits a la Roma femenil, que és l'equip femení de la Roma.
0: Però és a la mateixa Roma, no és a tres quarts d'hora, allò típic d'un campet, que és a Roma.
1: No, és a Roma, està a 20 minuts de l'aeroport de Fiumicino.
0: Estadi petit?
1: Sí, capacitat per unes 5.000 persones, no és un estadi gaire gran, i si no estarà ple, pràcticament.
0: Ja ens expliques després l'ambient que hi ha, perquè en les imatges que ens arriben de moment és que hi ha bon ambient en aquesta estona prèvia, encara queden tres quarts d'hora mal comptats perquè comenci el partit. El partit comença a tres quarts de set de la tarda el Salmurri, que ja el tenim situat a l'estadi, imagino que ja amb l'escalfament de les jugadores.
1: Les de la Roma, les del Barça encara no. Bé, de fet, sí, les porteres del Barça, amb Catacoll, que serà avui la portera titular, sí que són al terreny de joc. Les futbolistes de la Roma també, però les jugadores de camp del Barça encara no. Mira, ara tot just salten al terreny de joc. Avui el Barça vestirà de verd per jugar contra una Roma que a casa com a local juga de vermell.
0: Sí, no. Bé, sí, el vermell potser sí que és incompatible amb el blaugrana.
1: Recordo que la temporada passada el Barça qui va jugar de blaugrana, i va ser la Roma qui va jugar amb la segona equipació.
0: Amb la segona equipació blanca,
1: Això ha canviat, sí.
0: Bé, si la Roma vol jugar amb la seva primera equipació, és evident que no pot el Barça anar de blaugrana, i avui anirà de verd en aquesta segona equipació d'aquesta temporada. Sònia Leart, hola, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: Ara després també obrim vies de comunicació amb els oients, però tenim ja l'11 de Pere Romeu, un 11 sense gaire sorpreses.
2: Cap sorpresa, de fet. És el mateix 11 que va jugar la setmana passada davant el París a la Champions del Johan. Per tant, jugarà amb Catacoll a la porteria, la defensa Sidney, Paredes, Martina i Brooks, mig centre per Patri, la dreta Serra Jordi, a l'esquerra Clàudia Pina i per davant Graham, Payor i Kerolin.
0: És el mateix 11 que el primer partit contra el París, però la banqueta canvia força, perquè aquí sí que Pere Romeu ha recuperat efectius.
2: Sí, les novetats són el retorn de Van Aasten, que recordem que tenia molèsties a la cuixa dreta i s'ha perdut 5 partits en total. La presència d'Aitana, que ja va jugar aquest cap de setmana a partit de Lliga, i la de les 4 campiones del món sub-20, la Carla Julià, Aixa Càmara, Rosalía i Noa Jiménez. No ha entrat a la convocatòria Julia Torres.
0: Veurem si tenen minuts aquestes jugadores que han arribat del Mundial Sub-20, per tant, absolutament rodades, i 3 d'aquestes 4 poden ocupar la posició de lateral, que és una de les que va necessitat Pere Romeu, tot i que avui repeteix de moment amb Sidney en aquest lateral dret. Aquest any fem rotacions de luxe. Hem fet una sessió provisional del Gerard Autet i avui s'estrena a la TDG un analista en palmarès. Marta Corredera, que va jugar a l'Espanyol, al Barça, l'Arsenal, l'Atlètic de Madrid, el Llevant i l'Atlètic de Madrid l'he dit dos cops, no. L'Atlètic de Madrid hi va jugar una vegada, però també hi va acabar la seva carrera al Real Madrid. Una carrera llarga, de futbolista i jo crec que també serà molt llarga d'analista, si ella vol. Marta Corredera, bona tarda i benvinguda.
3: Gràcies, quina presentació, Sònia. Home, i quina pressió també estar al lloc del Gerard Autet, eh?
0: Tu en aquest estudi ja t'hi trobes com a casa, perquè vens habitualment al Tot Costa i estic convençuda que els nostres oients ja saben qui ets, però... primer dia, que hi ha fer bé les coses i recordar el teu palmarès, que a vegades l'oblidem. Com veus aquest...
1: Hi ha alguna part que fins i tot te la podries haver menjat tampoc.
0: Jo et diria més, ella la voldria oblidar.
3: Bona tarda, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Ella la voldria oblidar, però allà hi apareix. Aquells que són, van ser 2 anys, 3 anys al Madrid?
3: 2 en actiu, més l'any que...
0: L'any que estaves embarassada.
3: Sí.
0: Aquesta etapa queda allà a la història, tot i que és veritat que el podem passar de puntetes. Deia, com veus aquest 11 del Barça repetint el que ja vam veure la setmana passada del Johan Cruyff contra el París?
3: Bé, per mi és l'11 ara mateix més titular que pot treure Pere Romeu, tenint en compte, primer, les jugadores que venen de la sub-20, que òbviament no les pots ficar avui de titulars, i després les baixes. Van Aasten és una jugadora que per mi és titular en aquest equip, però òbviament no té minuts acumulats en aquestes darreres setmanes. De la resta, crec que l'11 és el que dic, són les jugadores que ara mateix estan més en forma, estan més al 100%. Vull veure també l'evolució que pot tenir Kerolin. És una jugadora que a mi fins ara li està costant entrar a l'equip, li està costant tenir menuts de qualitat, i això potser avui pot trencar-ho perquè està davant d'un equip que li pot deixar espais per fer-ho.
0: És veritat que va marcar la setmana passada en el partit contra el París, i que probablement això li doni aquella confiança que en aquests primers partits, per un sistema de joc absolutament diferent, li ha mancat.
3: Sí, no, i és que no és gens fàcil l'adaptació. Imagina't una jugadora... El Barça fitxa una jugadora espanyola i tot i així li costa l'adaptació, perquè és un sistema, és un futbol al que no hi està acostumada si no vens de la cantera, de la casa. Imagina't una jugadora que ve de jugar a l'estranger, que mai ha jugat en aquest estil, que mai ha compartit vestidor amb jugadores que toquen tan ràpid la pilota. És difícil l'adaptació, ella mateix ho ha dit, que li estava costant, però això és qüestió de temps, no? L'altre dia, com tu bé dius, amb aquest gol, jo crec que això segurament li serveix una miqueta per refer-se i per agafar una miqueta d'ànims de cara al que ve.
0: Repeteix Sidney al lateral dret. Tu això ho agafes com una prova puntual perquè han faltat aquestes jugadores que té opcions de lateral, o creus que pot tenir recorregut?
3: Jo crec que pot tenir recorregut. Pot tenir, perquè Sidney és una jugadora que al mig camp li veig molt difícil que tingui tants minuts com ella vol, perquè hi ha molta acumulació de jugadores, i més ara que torna Aitana. I a la lateral dret és la posició, i ho acabeu de dir perfectament, que més va coix al Barça, perquè ens entengui tothom. I aquí Xerten Leib és una jugadora física que pot tenir molt de recorregut. Òbviament, les comparacions són odioses, perquè la seva posició l'any passat estava a una batlla, i això no pots fer aquestes comparacions, però és una jugadora que es pot adaptar molt bé. Jo crec que Pere Romeu ha sigut molt intel·ligent fent aquest moviment.
0: Doncs veurem si té cert recorregut o no, com dèiem, Sidney en aquesta posició de lateral. Repeteix el fet d'endarrerir Pina com a interior, tot i que aquí ja també comença a tenir alternatives Pere Romeu, més enllà de la mateixa Aitana Bonmatí, que torna. Veurem si té minuts Rosalía, que ha estat una de les sensacions del Mundial Sub-20 MVP. No sé si la tens vista, Rosalía.
3: Sí, molt bona jugadora, molt bona, i si el Barça la vol seguir tenint a les seves files, l'ha de començar a tan curt, perquè pel que tinc entès, i és normalíssim, ja comença a tenir molts pretendents, no? I és una jugadora que ha de ser un dels futurs d'aquest equip. És molt jove encara, però en aquest Mundial Sub-20 ha destacat, i de quina manera, sent la millor jugadora, de fet. Llavors jo crec que sí, té molt de futur, i a més una jugadora que avui potser Aitana segur que la veiem, però jo crec que Rosalía també tindrà algun minutet.
0: Aquest és el principal problema que té el Barça, el que acabes de comentar. Clar, a la que una jugadora destaca, i malauradament de la Masia en destaquen moltes, la Lliga Anglesa s'hi fixa. La Lliga Anglesa i la Francesa. Que
3: per
0: francesa
3: dir una,
0: també,
3: eh? Per dir.
0: I la Francesa, que també hi ha el Lió. Veig més difícil que les puguis convèncer per anar-se'n a un Bayern, però el Lió o qualsevol equip anglès que els hi pugui, les pugui tentar, perquè en qualsevol altre equip ja serien figures d'aquell equip i aquí encara doncs, el Barça pot anar amb paciència perquè té un 11 de moltes garanties. Bé, és un problema que té i aquí les jugadores també han de fer una petita aposta per Barça, perquè aquí saps que pots guanyar títols, i una petita gran aposta per elles mateixes, perquè és que ara has citat el cas de Rosalía, però Maisa Baja, que en parlàvem l'altre dia, de fet ho sé, que ja des d'Anglaterra i des de França han trucat. Afortunadament l'entorn de Maisa Baja té el cap ben moblat com el té la jugadora, i el que volen primer de tot és
3: triomfar
0: intentar triomfar el Barça. Que no pot ser que d'aquí, és que clar, si molt jove, d'aquí 2-3 anys encara no té prou minuts al primer equip, doncs ja tindrà temps de poder marxar a la Lliga anglesa o a la francesa, on ella mateixa vulgui.
3: Això és una realitat i és un dels problemes que ens hi trobem ara mateix al futbol femení, que les jugadores joves volen anar massa ràpid, però és normal en certes situacions. Per exemple, doncs ara venen del Mundial Sub-20, venen de ser titulars, de guanyar, de ser campiones. Parlem de Rosalía, que és la millor jugadora del Mundial Sub-20, i òbviament ella vol tenir minuts. Hi ha una part d'aquesta situació que jo la puc arribar a entendre, però per una altra banda estàs al millor equip del món. Tens exemples com Serra Jordi, com Martina, que són jugadores, sobretot Serra Jordi, no?, que l'any passat va ser la seva primera temporada com a tal al primer equip i acaba sent titular a la final de Champions. Crec que aquestes jugadores han de ser referents per les que venen per sota. Per sort, el Barça, en aquest sentit, també està fent bé les coses en el sentit de cedir les jugadores. Moltes vegades són cessions que pots recuperar les jugadores i no te'n desprens d'ella, que això per mi sí que seria un real problema. D'aquesta manera tenen minuts, aconsegueixen consagrar-se i poden tornar aquí com Martina doncs d'una manera molt més madura i molt més feta futbolísticament. Ara, han de tenir més paciència, perquè ara el jovent d'ara mateix ho vol tot rapidíssim, i això és impossible en el món del futbol.
0: Doncs tant de bo en la segona part puguem veure aquestes jugadores que ja van, en alguns casos, tenir minuts al partit contra el París, perquè voldrà dir que la cosa va bé, que el partit és còmode pel Barça i que es poden donar oportunitats. Ara després parlarem de la Roma i de com veus aquest partit, si ha de ser o no un partit plàcid. Fem una petita pausa i quan tornem analitzem aquesta Roma amb la Marta Corredera i amb l'Andrea Ors, que avui ens entra des de Sant Joan d'Espí. Veurem per què.
4: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
5: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
4: I amb productes del territori.
5: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
4: Vinga, va, comencem!
5: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
6: Viena, anys 60. Els supervivents de l'Holocaust volen justícia.
7: Kurt Vogel, antic comandament del camp de concentració de Mauthausen.
8: Ell va matar la nostra nena.
6: Però els nazis encara tenen poder.
9: El jurat ha emès el seu veredicte.
10: Ha estat absolt.
6: Ara el fill d'un supervivent vol venjança.
11: És un assassí.
12: Em vols matar o què?
6: La sentència. És la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Aquest dissabte 3 d'octubre, la cultura popular torna a omplir l'entorn de la Sagrada Família. De 11:15 del matí a les 2 de la tarda, vine a gaudir dels falcons, gegants i esbarts en una festa oberta a tothom. Serà una mostra de la diversitat del patrimoni festiu del país. Més informació a sagradafamilia2026.org.
14: La TDG.

0: Passen 5 minuts d'un quart de set de la tarda. Aquest partit comença a 3 quarts de set, aquest Roma-Barça. Sònia, recordem l'onze del Barça.
1: Cata colla la porteria, la defensa Sidney, Paredes, Martina i Brooks, Patri al mig centre, a la dreta Serra Jordi, a l'esquerra Pina i per davant Graham, Payor i Kerolin.
0: I pel que fa a la Roma, qui juga avui?
1: Baldi a la porteria, a la defensa Bergamaschi, Antoine, Oladipo i Olivier Vieiro, Gretzky, Rique i Giuliano al mig del camp i per davant Turgesen, Piemonte i Pellegrino Chimo.
0: Doncs ara que ja sabem l'onze de la Roma, anem a veure què ens destaca la Ors.

0: La Casa Talents, l'Andrea Ors, que sempre ens entreté, com el Guillem Gisbert, i que deia, la tenim a Sant Joan d'Espí avui. Andrea, hola, bona tarda.
1: Bona tarda, família. Quin estrès, això de ser reportera.
0: Què fas a la ciutat esportiva del Barça?
1: Home, avui la gent del Fem Futbol ens hem desplaçat per veure el Barça juvenil contra l'Espanyol.
0: Ah, partit de juvenils, eh? Llavors ens fas el salt al Roma-Barça avui, eh?
1: Sí, és que el contingut del Fem Futbol no es crea sol, el fum no es crea sol. Tot i que ja et vaig dir que hem de deixar de parlar de gent tan jove perquè vindrà la gent dels serveis socials. Però bueno...
0: qui hi ha de juvenil del Barça que t'interessi? Bueno, no, és igual.
1: Aviam, però saps què passa? Que és la nova generació, no les tinc tan vistes i estic motivada.
0: I vas a fer una inspecció, d'acord.
1: Exacte.
0: Doncs ja ens explicareu dimarts el capítol que gravarem del Fem Futbol. Al marge, aquest Roma-Barça te'l miraràs després en diferit, perquè això és el que té la malaltia, però tu ja tens identificades algunes jugadores que creus que ens hem de fixar d'aquest partit, eh?
1: Mira, a més, avui vinc a jugar fort perquè us destaco una central. Es diu Oladipo, és nigeriana i té 22 anys. Destaca per ser una central molt agressiva i amb fort joc aeri. És veritat que és una central que també tendeix a fallar bastant.
0: Val? Vols dir que potser ens hi fixem, però perquè surt retratadeta, eh? Molt bé.
1: Sí, jo la tiro, però també recullo cable ràpid, ja em coneixes. És una central que té unes condicions i jo crec que farà el salt a Anglaterra o a Nord-Amèrica.
0: Oladipo, d'acord. Avui juga titular amb el dorsal 19, d'acord.
1: Sí, i afegir que jo crec que ella i Milenkovic, de l'Inter, per si algú veu els partits de l'Inter de la Champions, són les centrals més destacades així d'Itàlia.
0: Molt bé. Les que fitxaries pel teu equip, eh? Pel teu PC Futbol, per dir-ho així.
1: Exactament.
0: O Futbol Manager, que es diu ara.
1: Com em coneixes?
0: Molt bé. Oladipo, de 19 anys. Qui més? De 22 anys, has dit, del dorsal 19.
2: Andrea, deixa'm dir-te una cosa, que sé que tu, que ets una persona sensible, t'agradarà. Saps què vol dir Oladipo?
1: Sorprèn-me.
2: La riquesa, l'estatus o l'honor s'han multiplicat o ha esdevingut abundant.
0: És a dir, que des que es va néixer ja se sabia que multiplicaria la riquesa familiar, eh?
2: Sí, això mateix.
0: Doncs, nigeriana has dit, eh? Oladipo?
1: Sí. Nigeriana, sí, de fet va guanyar...
2: És un nom d'origen de Nigèria, bueno, de tota la zona aquella, de la llengua ioruba, que és la llengua que es parla en aquella zona.
0: Estàs molt ficada.
1: Molt ficada. Molt ficada, no?
2: Estàs donant una mica de...
0: Molt bé, una mica de context. Clar que sí, clar que sí.
1: No, i l'any passat, com ja sap Oleart, van guanyar la Copa Àfrica.
2: Correcte, exacte. Sí, sí. Internacional que ha guanyat una Copa Àfrica. Podria ser una pista.
0: És que anava a dir, com se't desvia el cap cap a... Ja tens la pista per la tutoria de divendres. D'acord, Oladipo, segon nom.
1: La següent és Martina Piemonte, és la típica nou d'àrea que juga d'esquenes, que té bon joc aeri i és bona rematadora. La signa aquest estiu la Roma de la Lazio, on va marcar 10 gols l'any passat. I amb Girelli, ja veterana, tot apunta que serà una de les davanteres titulars a la selecció italiana aquest Mundial de Brasil.
0: Perquè li arriba massa d'hora, no?, a la jugadora aquesta que ha fitxat el Barça pel seu filial. Julia Galli és...
1: Sí, li arriba d'hora. De fet, fa un parell de setmanes va jugar contra... Bueno, va jugar al Mundial Sub-20 amb Itàlia.
0: Sí, sí. L'absolut encara aquest estiu...
1: Que, de fet, en l'11 titular hi ha una jugadora amb la que va compartir davantera, que és Giada Pellegrino.
0: Ah, Pellegrino Chimo.
2: Pellegrino Chimo, sí.
0: Chimo.
2: Es diu que sí, Chimo.
1: No, o sigui, no, veureu que a la samarreta... posa Pellegrino. Sí, no sé per què l'aplicació també em sorgia de Chimó. M'ha sorprès perquè dic qui és aquesta noia, però no, és Pellegrino.
2: Es diu així, però jo crec que ella es fa dir Pellegrino Chimó, els dos.
0: Els dos. És possible perquè a la UEFA t'apareixen els dos noms i suposo que és petició d'ella. Bé, aquí el Salmo ja decidirà.
1: El que hi vulgui.
0: Però...
3: Pellegrino.
0: Potser serà una mica llarg cada vegada que toqui. Tampoc tocarà... Si el partit va bé, no ha de tocar moltes pilotes, però en qualsevol cas la coneixerem com Pellegrino.
1: I Pellegrino sí que va compartir davantera amb Galli, amb una jugadora que va signar el Barça.
0: D'acord. Tens algun triple o ho deixarem amb aquestes tres?
1: No, aviam, jo volia parlar també, sobretot l'última, que és l'emblema d'aquesta Roma i per mi la millor jugadora de l'equip, com és el Giuliano, que és una migcampista amb moltíssima jerarquia, arribada igual, i és una futbolista que m'agrada especialment.
0: T'agrada especialment Giuliano. Tant de bo no la veiem gaire, perquè serà bon senyal, però ens apuntem aquests quatre noms que ens apunta l'Andrea Ors i veurem si alguna ens ho retratada o no, si realment ens donen la bona impressió que té elles d'aquestes futbolistes italianes. És que el problema que tens és que tu te les tens vistes contra altres equips.
1: És el que em passa.
0: I quan juguen contra el Barça semblen sempre una mica pitjors del que realment són.
1: Home, t'he de dir que destacar a una central és arriscar moltíssim.
0: Sí, a tu t'agrada arriscar. Està clar que a tu t'agrada arriscar. A quina hora tens aquest partit de juvenils? Barça-Espanyol,
1: doncs,
0: eh?
1: Jo crec que en mitja hora estic aquí en un parc abandonada i aniré cap allà.
0: Ah, perfecte. Doncs molt bé, que t'hem agafat a mig camí d'aquest partit que comença... Clar, és que avui tenies moltes alternatives perquè també hi ha un Europa-Vilareal femení de Copa de la Reina, que sé que també t'hauria agradat ser-hi, és a dir que...
1: I també tenia l'Europa Cup, vull dir, tenia moltes coses, Sònia, i m'he decidit pel bé del Fem Futbol, pel podcast, ja ho saps.
0: Molt bé, perfecte, doncs ja ens descobrireu quina jugadora de 12 anys ho està petant ara mateix al futbol base català. Andrea, gràcies.
1: Que vagi bé.

0: Al·lèrgiques al pol·len, les has sentit en directe, Sònia? Sé que a tu t'agrada bastant anar a concerts.
1: No, en directe no he tingut el plaer ni la sort.
0: Però ens agraden, no?
1: Sí, tant, ens agraden.
0: Ens agraden força, al·lèrgiques al pol·len. Marta, aquesta Roma, ara ens destacava la Ors, les futbolistes que ella considera que potser són les més importants d'aquesta Roma o les que més li agraden personalment. Creus que pot posar en problemes aquest Barça?
2: A veure, és un equip amb molta energia, amb molta energia. I és veritat que juguen a casa i el seu entrenador mateix ho ha dit, han d'aprofitar aquesta energia i ser valentes. El que acostuma a passar moltes vegades passa en aquestes competicions és que els equips acaben tancant-se amb un Barça dominant i és el que no vol precisament l'entrenador de la Roma. L'entrenador de la Roma vol un equip valent, un equip que aprofiti les transicions i aquí és on el Barça pot patir perquè la línia defensiva aquest any és de les temporades o de les darreres temporades la que potser he vist jo patir més en l'inici d'aquesta Lliga F, sobretot. A partir d'aquí, el Barça no hauria de tenir problemes per guanyar el partit. Potser que li costi obrir la llauna, potser que hagi de madurar i de treballar molt al partit, però en principi hauria de ser superior a aquestes jugadores per plantilla i per qualitat.
0: Doncs veurem quin partit ens trobem. La previsió és que el Barça pugui guanyar-lo com ho va fer la temporada passada, però...
3: També tinc una cosa.
0: Digues.
3: Jo veient l'onze de Pere Romeu, tinc la sensació, com ho dic això, que se sent favorit i se sent fort. És a dir, que si avui fos la final de la Champions, no tinc la sensació que Pere Romeu hagués tret el mateix 11.
0: Creus que no ha forçat jugadores que podia haver forçat, que acabaven d'arribar i que li poden quadrar més a l'11? Tampoc et creguis, eh? Jo, bàsicament, d'aquest 11, potser Pere Romeu pot retocar el lateral dret, que hi pot introduir una jugadora dret, més natural com Aixa o com...
3: La parella de centrals...
0: La parella de centrals, tenint en compte, Salmo, que Fanasten... Ja, però Fanasten surt de lesió. Jo crec que això, que probablement jo crec que s'acabarà sent la titular, és el que ha frenat Pere Romeu en aquest partit. Però sí, tal com tu dius, si és una final de Champions, segurament forces a Fanasten per fer-la jugar
2: en aquest
0: partit.
2: Sí, però no molta gent més, eh? O sigui, potser forces a Fanasten, però...
0: Clar, Aitana encara no està al 100%.
2: Jo això del mig camp no ho acabo de veure, si ell faria alguna cosa diferent en una suposada final. Jo tinc molts dubtes.
0: Sí, Pina havia fet... Últimament és veritat que no ho feia, però Pina d'interior és una posició en la que va pujar el primer equip.
2: Però és que al final...
0: És bastant natural.
2: Una cosa és el que nosaltres veiem sobre el paper quan passa l'alineació i una altra cosa és el que passa sobre el camp. I Pina és una jugadora que, tot i partir d'extrem, sempre juga per dins. És que és una posició que juga el 99,9% de les vegades, perquè ella és una jugadora que va cap a l'interior, que fa conduccions, que es fica per allà dins per deixar tota la banda, sobretot a Smey Brooks. No és una situació nova per ella. És veritat que, si parlem d'alineació i de plantejament, el que tu dius, quan va arribar al Barça sí que era la seva posició fixa, però és que ella normalment ja juga per aquí dins.
0: El Salmurri avui estarà molt pendent, òbviament, d'aquest Roma-Barça, perquè, entre altres coses, és el mateix estadi Trefontaine. Si no fos així, avui estaria bastant pendent d'aquest Flensburg-Granollers que comença d'aquí a un quart d'hora mal comptat a la Lliga Europea. Salmo, com que després no en podrem parlar perquè estarem centrats, és el primer partit que em recordaves avui...
3: Tindrem actualització
0: gairebé constant. No et pateixis, que jo t'aniré donant el resultat d'aquest partit. Però no perdem el nord, que és el primer partit de la lligueta de la Lliga Europea, l'antiga EHF, el que sí que és veritat que sentimentalment és un partit important per tu, perquè és la reedició d'aquell partit al Flens Arena, d'aquella gesta d'ara fa, què, 4 temporades? 3? El 2023.
3: 2023.
0: Quarts de final, victòria èpica que els va servir per entrar a la Final Four. No sé si el vas narrar aquell partit, o potser va ser ja la semifinal.
3: Sí.
0: El vas narrar, oi?
3: El vam fer el digital de Catalunya Ràdio, amb el Sergi Camps, vam fer la transmissió, i sens dubte és... un partit històric, és una, diguem-ne, de l'embol europeu, dels últims anys, i especialment pel Granollers, perquè aquest partit és la gesta, o sigui, un cop, diguem-ne, s'apaga el Granollers campió a nivell estatal i campió a nivell europeu dels anys 90, principis del 2000, aquest és el gran partit de la història recent del club, aquest i la victòria al Palau Blaugrana també de fa uns anys.
0: Bé, doncs queda dit aquest partit a partir de 6:45, que seguirem també aquí a la TDG, i molts altres partits, perquè avui, déu-n'hi-do, el vespre esportiu que hi ha amb l'Uni Girona també hi estarem ben pendents, la Champions femenina, més enllà del Barça, també a partir de 6:45 es juga el París Arsenal i el Haken Juventus, l'Europa Villarreal de la Copa de la Reina ja n'hem parlat, l'Uni es juga ser o no ser a l'Eurolliga, avui des de CDC, a partir d'aquesta temporada jugarà a l'Eurolliga o a l'Eurocup, el Xevi Soler estarà a Fontajau, i en waterpolo també estarem pendents d'un Barceloneta-Barcella, que és la Supercopa Europea, com a campions de la Champions de l'any passat, el Barceloneta, que rep el Marsella, i fins i tot, per si tot això fos poc, primera jornada de l'Eurocup amb el Manresa jugant a la pista del PAOK Salònica. Passen 3 minuts de 6:45 de la tarda. Hem presentat el Salmurri des de la Trefontane, la Sònia Leart amb els 11, la nostra col·laboradora de luxe, la Marta Corredera, però ens falta algú que ens analitzi l'àrbitre del partit, l'àrbitre de la TDG en aquest cas. No hi ha més remei ja que saludar-lo. Joan Fàbregas, hola, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Quin xiula avui?
4: Avui xiula Kirsty Dowell, que és una àrbitra anglesa de 35 anys, internacional des de 2020. Un àrbitre que és molt jove, encara està una miqueta verda per optar a xiular, per exemple, una semifinal o una final, però és una de les àrbitres que vol promocionar la UEFA, i el fet de ser anglesa jo crec que l'afavoreix molt pel fet de que a la seva pròpia lliga domèstica té molts partits importants i competits en els quals es pot agafar una experiència, i per tant aquesta és una molt bona prova de foc, un Roma-Barça que pot ser competit i que crec que és una bona oportunitat per ella per demostrar la seva vàlua.
0: Partit, recordem, en VAR.
4: Partit en VAR, tots els partits de la Champions enguany són en VAR, i per tant també és una bona notícia per la competició.
0: Doncs estarem ben pendents també, òbviament, que ho faci bé l'àrbitre avui del partit, l'anglesa Dowell. Fem una última pausa abans de l'inici del partit, i quan ja tornem ens centrem en aquest Roma-Barça.
5: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
6: Els dies 10 i 11 d'octubre, vine a la Fira de l'Olla de Breda.
7: La millor fira de ceràmica i terrissa.
6: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
7: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
8: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
9: Farem un espectacle que ens hem inventat.
10: El Mic i els seus amics tornen amb Mac Mac Mic, un espectacle de titelles, amb una gira que passa per Barcelona, Terrassa, Tarragona, Badalona i Manresa.
11: Serà molt xulo!
10: I aquestes festes de Nadal t'esperen al Sant Andreu Teatre de Barcelona. Que hi voldràs anar?
12: Sí.
10: Entrades ja disponibles. Consulten la informació al web del Super 3.
13: No és només un reality.
14: A què hem vingut aquí?
15: A guanyar!
13: Tampoc una cursa més.
16: Para! Epa, aquí!
13: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
17: Vaig al límit amb tu.
18: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3Cat.
19: Què us poso?
20: Per mi una estrella.
19: I per tu?
21: Jo també una estrella.
20: Ara estem d'acord.
21: Estem d'acord?
22: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
23: La TDG, a Catalunya Ràdio. Darling, you...
0: You're coming on like a tsunami. 6:45 de la tarda. Sònia, com sempre, tindrem un espai pels nostres oients.
1: I tant, sempre són benvinguts als seus comentaris, que poden enviar, com sempre, a la TDG-oficial. Allà ens podeu comentar com veieu el partit. Bé, podeu dir el que us sembli. a l'Alfonso, per exemple.
3: Home, el que us sembli, el que us sembli,
1: home,
3: tampoc.
1: Home, poden dir el que els hi vingui
3: de gust. El que us sembli,
1: sí,
3: tampoc.
1: Sí, sí, sí, tot és benvingut. Després, si serà llegit o no, ja és una altra cosa, però ells que escriguin el que vulguin. El nostre amic Sam, de moment encara no escrit, és estrany, perquè normalment és dels primers.
0: És el clàssic.
1: Sí.
0: No va venir ahir el... No va venir tot costa 10 anys.
4: No. Si ho va venir, no va dir res.
0: T'haig de dir que el Sam és
1: jo
0: més...
1: Jo vaig preguntar abans que comencés el programa com es deia la gent d'allà i ningú em va dir...
4: És que no crec que ningú es digui Sam Belluga, la veritat.
1: Perdona.
0: El Sam es deia abans Kim.
4: Es deia Kim. Tothom té dret a canviar de nom, però no ho fa amb tanta assiduïtat.
1: Bé, si ens està escoltant, sisplau, ja ens dirà si era o no hi era. Jo crec que no hi era. L'Alfonso crec que tampoc hi era. I diu, avui tinc la sensació que costarà moltíssim guanyar.
0: Doncs veurem ara el Tre Fontane, veig Salmo, que apareixen les jugadores, i realment us era estadi de Ciutat Esportiva, perquè veia ara els barracons d'on sortien del vestidor, i fa poc Champions això, Salmo?
3: Sí, absolutament, sí, sí, fa molt poc Champions, ara sona l'himne de la Roma, que per cert és preciós, però ja la temporada passada, quan el Barça va jugar aquí, és un estadi, diguem-ne, que és poc solemne per una competició que vol créixer i que ha de créixer. I tu dius els barracons són els vestidors. Els vestidors i la zona de catering VIP, perquè el que és la sala de premsa i la zona mixta no són ni barracons.
1: La Roma carpa, només ha jugat ja fa... un partit a l'Olímpico. Un, i va ser contra el Barça.
0: Ah, resta... aquell hi era. És l'únic doncs, partit que han jugat a l'Olímpic?
1: És l'únic partit que han jugat allà, a l'Olímpic.
0: Imagina't. Bé, allò eren, crec que eren uns quarts de final. Sí, sí. L'any passat no van passar a la fase Lliga. Si sí, classifiquen aquest any, veurem, però és veritat que la Roma és un club històric que mereix un estadi superior. És cert que l'interessant és que s'ompli. Imagino que per un partit de segona jornada costaria molt més. Avui el partit
3: no s'omplirà aquest Tre Fontane, tampoc.
0: Tampoc?
3: Vaja. No.
1: Jo tinc entès 2.800... que té una capacitat d'unes 3.000 persones, eh?
3: Teòricament, o sigui, aquí és que les dades ballen.
1: Sí, però jo crec UEFA... que en partits de UEFA no són més de 3.000.
3: La pot UEFA ser? En dona 5.000, el que passa és que la Roma parla de 4.000. Bé, en qualsevol cas n'hi haurà pràcticament 3.000.
0: Avui el partit el fa TV3, ens podeu sentir com sempre al Dual, també el partit el fa Disney i els companys de Disney, els ates Pere Romeu.
12: Bueno, intentar controlar algo más el partido. Creo que no tiene nada que ver París y Roma, no tiene nada que ver en Champions jugar en casa que fuera. Hoy jugamos contra un buen rival, contra un rival presionante, un rival activo, un rival que le gusta ir hacia adelante tanto en ataque como en defensa. Tendrá sus dificultades el partido de hoy y esperemos controlarlo algo más que el partido de la jornada 1 contra París la semana pasada.
14: Finalmente recuperas a un número muy importante de jugadoras, las campeonas del mundo, además de Van Aston y Aitana también. ¿Por qué escoges a estas 11 hoy?
12: Mira, creemos que es un buen once para el tipo de juego que queremos hoy. Esperamos una Roma que por la estructura que ha venido jugando últimamente se van a conceder unos espacios que nos interesa atacarlos con unas futbolistas en concreto, por eso hemos escogido el once de hoy. Y feliz y contento por poder recuperar a gente, porque hasta ahora el mes de septiembre ha sido duro, exigente, pero lo hemos sacado bien hacia adelante con nota. Ahora ya estamos casi la plantilla al completo, a excepción de Vicky, Kika y Laia, que esperemos que vuelvan cuanto antes mejor.
14: No sé, tenés un poco de déjà vu porque el año pasado, jornada 2, ya jugasteis aquí. Habéis ganado los 3 partidos contra la Roma. ¿Hay algún riesgo de relajación o de que las jugadoras piensen que es un partido asequible?
12: Espero y deseo que no. Entrenamos y trabajamos para que eso no suceda, ¿no? Creo que algo que nos identifica como equipo es esa capacidad de competir, de ser intensas, de ser exigentes. Por lo tanto, hoy espero un partido en la misma línea. La temporada pasada nos costó jugar aquí, nos costó ganar aquí. Por lo tanto, sabemos que tiene sus dificultades este campo.
0: Pere Romeu, que apuntava que els espais seran per Caroline. Ell no ha dit el nom, però vaja, que li interessa que els espais que pugui concedir la Roma avui ja són a l'himne de la Champions, Salmo Tre Fontane.
3: Sí, senyora. Ara mateix les futbolistes del Barça i de la Roma saludant-se. El Barça avui vestirà de verd, la Roma de vermell.
0: Fem un últim repàs dels 11, Sònia.
1: Cata colla la porteria pel Barça, la defensa Sidney Paredes, Martina i Brooks, Patri al mig centre, a la dreta Serra Jordi, a l'esquerra Pina i per davant Graham Payor i Caroline. I pel que fa a l'11 de la Roma, Baldi a la porteria, la defensa Bergamaschi, Antuano, Ladipo i Oliveira. Per davant, Gretschi, Rique i Giuliano, i Turgersen, Piemonte i Pellegrino.
0: El partit avui el fa TV3, ens podeu sentir al dual. De fet, ja us apareixem al dual perfectament sincronitzat, segons m'apunta la Núria de la Fuente. Tot a punt per jugar-se aquest partit a Trefontana, aquest Roma-Barça, segona jornada de la fase Lliga de la Champions. Salmo?
3: Les futbolistes del Barça donen-se les darreres indicacions. Ara mateix Patri, la capitana, se saluda amb Giuliano, la capitana de la Roma saludant els àrbitres, les futbolistes de la Roma que es dirigeixen cap a la seva banqueta per rebre les darreres indicacions de Gianpiero Piovani, el tècnic de la Roma. Mentrestant, el Barça, les seves jugadores ocupant poc a poc les posicions a sobre el terreny de joc. Acaba de fer els darrers estiraments Kerolin des del costat esquerre, també va Payor amb especial intensitat, o Clàudia Pina des de la dreta.
0: També a punt de començar els altres dos partits que juguen a la mateixa hora de Champions femenina, el París-Arsenal i el Haken-Juventus. A l'Arsenal, titulars Mariona Caldentey i Iona Valle, les dues exfutbolistes del Barça. L'Arsenal que va guanyar per la mínima i de penal a l'últim minut del temps afegit la primera jornada, que per tant ha de millorar una mica la seva versió si no vol tenir problemes a Europa aquesta temporada. El Barça va començar amb golejada per 5-2 davant el París. Tant de bo avui també en podem veure una golejada. Queden 40 segons mal comptats per arribar a 3:15 de la tarda, quan començarà, imagino, de manera puntual aquest partit.
3: Kirsty Doll, que espera
23: la TDG.
0: Ara sí, Salmo, tot teu per l'inici d'aquest partit.
3: Kirsty Doll espera la indicació del responsable de camp, Eva Payor, a punt per servir la pilota i donar el tret de sortir d'aquesta segona jornada de la Champions femenina en directe a Catalunya Ràdio. Roma-Barça des de Trefontane. Les futbolistes del Futbol Club Barcelona, en el moment que l'àrbitre xiula a l'inici del partit, la primera pilota és pel Barça, s'incorpora Brooks des del costat esquerre, juga enrere cap a Martina. Martina, perfil esquerre, Irene Paredes, perfil dret. És precisament qui rep, Irene Paredes. A poc el Barça guanya en metres. La Roma espera. Juga amb Martina. Martina més a l'esquerra cap a Brooks. Controla amb la dreta. Mal perfilada. Juga enrere. Cap a Paredes. Canviant la pilota de costat. Paredes aixeca el cap i busca el joc en llarg. Cap a Kerolin. La guanya Bergamaschi. Apareix Patri per recuperar la pilota i tornar-la a baixar a terra. Trepitja Patri. Cercle central, aixeca el cap, busca la passa en profunditat, directa, cap a Graham, buscant l'error d'Oliviero, que acaba recuperant de cap. La pilota és per la Roma, primers compassos del partit, i el Barça amb la pressió altíssima.
0: Espera el Barça que la Roma el vingui a buscar i que doni espais. No sé si té molta fe, Pere, Romeu, Marta, en que la Roma serà valenta.
2: Doncs jo crec que sí, per les declaracions que ha dit i pel que jo també he pogut veure, és un equip que li agrada ser valent, que li agrada anar a l'atac. Òbviament, quan es troba davant equips que són més dominants en pilota, són una miqueta més prudents, no? Es fiquen en un bloc mig bastant estructural, però sí que és un equip que en transicions treballa molt bé. Jo crec que aquí Pere Romeu ha posat una miqueta l'alerta al seu equip perquè no passin certes situacions a les contres.
0: Veurem...
3: Serveix...
0: Digues.
3: Davant del Barça, la pilota a la línia a fons, Eva Payor, d'esquena porteria, mira de treure un corna, l'acaba aconseguint. El primer corna del partit, minut i mig de joc amb el 0-0 al marcador, serà favorable al Barça des del costat dret. S'acosta cap a la pilota Graham. També a prop, Clàudia Pina. Graham amb la pilota. El Barça, pràcticament totes les futbolistes dins l'àrea. Graham per fer la centrada, enroscada al primer pal, apareix Paredes, no pot connectar la rematada, mira de treure la Roma, que se la treu de sobre jugant en llarg i serà un servei de banda favorable al Barça.
0: Finalment s'ha omplert.
3: Som al 2 de joc, empat a 0.
0: S'ha omplert el Trefontane?
3: No s'ha omplert.
0: Bé, de tota manera, és veritat que la imatge que veiem per televisió és prou bona, de bon ambient en aquesta ciutat esportiva, podríem dir així, de la Roma, tot i que no és l'oficial, no és on habitualment s'hi entren els equips, sí, és on juga el juvenil i on juga la Roma femenina.
3: Ara hi havia el corna des de la dreta per part del Barça i recordo que la temporada passada els corners eren sobretot cosa de Graian i també de Mapi León. I el Barça va treure molt profit de les jugades d'estratègia, també aquesta temporada del primer partit contra el Paris Saint-Germain també, eh? Però el que vinc a dir és que diguem-ne que el Barça ha perdut el recurs d'una esquerrana centrant. No dic de Mapi, sinó d'una futbolista que sigui capaç d'enroscar la pilota cap a dins quan, per exemple, és des del costat dret.
0: Ara que dius això, el tècnic de la Roma, a les hores prèvies, va comentar precisament que si algun defecte tenia el Barça era que no tenia esquerranes. Ara han marxat Mapi i Alexia, li queda Carles Julià, s'ha de dir que aquesta no la va tenir en compte, però que no tenia esquerranes. És tan important, Marta, tenint un equip bones esquerranes?
2: Home, és que més enllà del que diu el Salmo, de les situacions de pilota aturada, de corners, perquè Mapi ja la vam veure que els corners es treu molt tancats, són molt perillosos. Ojo, ara, Salmo...
3: Es desplega la Roma des de l'esquerra, la pilota centrada, l'acaba traient Patri de cap, refusant la pilota, i serà un servei de banda favorable a la Roma.
2: Doncs el que comentava, més enllà de la situació de pilota aturada, Mapi León, com a central esquerrana, és una jugadora que treu molt bé la pilota per aquell perfil. Ara, al tenir una dretana, totes les situacions de pressió de l'equip rival, de lateralitzar pressions, de saber per on han d'apretar per treure la pilota, els equips ho aprofiten molt bé, perquè saben que aquell és un punt dèbil a l'hora de començar jugades i a l'hora de començar a jugar.
3: Ara és el Barça que intenta sortir des del darrere, ho fa a través de Clàudia Pina, juga enrere cap a Caroline, i Caroline encara més enrere cap a Brooks, pràcticament al corna. Patri regira, enorme Patri, surt fàcil, surt bé, amb el cap aixecat, busca connectar amb Clàudia Pina, que acaba controlant la pilota. Pina amb camp per córrer, davant seu Caroline, i posa pausa Pina, juga la pilota enrere cap a Martina, torna a començar el Barça.
0: Primera jornada de la Lliga Europea d'handbol pel Granollers. De moment han començat bé les coses. Guanya de 3 a la pista del Flensburg. Flensburg 3, Granollers 6, minut 4 i mig de la primera part.
3: Juga la pilota Patri. Patri obre a l'esquerra cap a Pina. Creua la divisòria, aixeca el cap, busca la passa en profunditat cap a Brooks. No ha estat bona. I la pilota s'acaba perdent per la línia lateral. Servirà Bergamaschi per la Roma.
1: La Roma va empatar 0 en el primer partit d'aquesta Champions. Ho va fer davant el Lovaina. I a la Lliga només ha jugat un partit que ha guanyat perquè la Lliga italiana ha començat aquest cap de setmana.
3: Ara compta amb tu, Garcén. Es desplega des de la dreta, fa la pilota centrada cap a Pellegrino. És una mica massa llarga i arriba Pellegrino. El Barça replega com pot. Demana el fora de joc, la defensa blaugrana. L'acaba assenyalant l'àrbitre, protestava Catacoll. La pilota és pel Barça.
4: Clar, que si és una jugada perillosa, han d'esperar que acabi, que es finalitzi. Clar, es posen una mica nervioses les jugadores del Barça perquè entenen que és un fora de joc clar. I com que
0: era un fora de joc de 2 metres gairebé, eh?
2: És el que sempre Joan parlem, no? Que fins que no es faci mal algú en una situació d'aquestes contres o d'aquestes jugades, no es replantejaran les normes, però no té cap sentit en un fora de joc tan clar que es deixi seguir la jugada.
4: I a més la jugada de la Roma està gairebé al mig del camp, 5 metres endavant, és a dir, queda un món per arribar fins a l'altra porteria, no té massa sentit.
0: Però la normativa, si són 2 metres, la normativa és que el paris el segon, no? O el recomanen igualment aguantar?
4: El que han de valorar és si la jugada és perillosa.
2: Si va cap
4: llavors
2: a
4: queda tan subjectiu el que vegi l'assistent que normalment es curen amb salut i deixen acabar.
3: I a més t'obliguen a narrar una acció que ja saps que no va
0: lloc. Que no acabarà en lloc.
2: Et sortiran cap a casa.
4: Això va amb el sou, Salmo?
3: No, home, sí.
0: Gastes veu, que estàs recanejant-nos la veu.
2: No ens farà patir els quilòmetres de les jugadores, sinó la veu del Salmo.
3: No, riu-te'n tu, que arribes al final del partit justet, ja t'ho dic. Ara és tu, Gersen, qui es desplega des de la dreta. A prop seu, Esme Brooks, arriba en l'ajuda Caroline, davant de Bergamaschi, l'últim a tocar la pilota ha estat Caroline i, per tant, serà corna favorable a la Roma. 6 i mig de joc.
1: El primer.
2: Sí, doncs aquestes són les situacions que referia el seu entrenador, Piovani, no? Les contres, és un equip que les munta molt bé, que sap transicionar i que amb la velocitat de les seves jugadores arriba molt bé amunt. Ara el Barça s'ha de defensar bé perquè la Roma aquestes situacions també les controla bastant.
4: Fixeu-vos que el que ha passat, que assenyala el córner i a la repetició es veia clarament que servei de porteria i el VAR pot rectificar i esmenar l'error de l'assistent.
3: Però a l'inrevés no pot rectificar, oi?
4: Al revés no. Només de córner cap a servei de porteria.
0: L'assignatura pendent de la primera jornada del partit contra el París l'apuntava Pere Romeu en aquestes paraules que el sentíem abans del partit, d'aquell control de joc que potser en moments va perdre i, per tant, això és una bona prova a la Roma.
3: Ara es desplega el Barça des de la dreta. Sidney, Sidney fa la passa en profunditat cap a Payor. És un 2 contra 2. Payor controla la pilota, retalla cap al centre, replega la Roma. S'acaba agrupant defensivament i el Barça mira d'atacar en pausa amb Sidney. Sidney controlant la pilota. Juga amb Serra Jordi. A la dreta acaba controlant Graham. Graham retalla cap a dins, retalla cap al centre. Continua Graham amb la pilota, fa la profunditat cap a Payor. No ha pogut arribar la pilota. Atrapat Baldi. Pilota per la Roma. I una consulta, Fàbregas, perquè sobre això del corna, o sigui, per què al revés no? Per què el VAR només pot entrar per negar un corna i no per donar-lo?
4: Teòricament perquè si tu t'equivoques en un corna pot originar en un gol i, per tant, l'errada és més greu. Jo no, és el que...
3: Sí, home, però si el tens a favor, o sigui, si te'l treuen...
4: Clar, treuen una oportunitat. No? És una miqueta com la típica falta al porter que sempre assenyales a favor del defensa, perquè no vols complicar la vida, doncs ho han extès a la norma. Però vaja, jo crec que és una cosa que amb el temps acabaran canviant, perquè si tu prives pel mateix criteri a un equip d'una ocasió que pot ser perillosa, doncs no té massa sentit, no.
3: Juga la pilota al Barça i ho fa amb Clàudia Pina a l'interior dret, obrint encara més a la dreta cap a Payor. Payor s'ajuda de nou amb Pina, el teva meva. La profunditat de Payor, apareix a la Dipo per recuperar la pilota per la Roma. Surt com pot el conjunt italià. Es desplega des del costat esquerre cap a Pellegrino. Pellegrino una mica més enrere, cap a Oliviero. I Oliviero encara més enrere, cap a Antoine, la central del conjunt italià. De nou Oliviero, la pilota en llarg. Mira de baixar-la Piemonte, el cos a cos de Piemonte. Aguanta la pilota Piemonte, xoca amb ella Martina. Acaba tocant la pilota en una futbolista del Barça i és un servei de banda favorable al conjunt italià.
2: Molt bé, Martina, perseguint a Piemonte, perquè és una jugadora que li agrada molt, s'hi troba molt còmode en situacions de que el seu equip la busqui, de quedar-se la pilota, de descarregar, de fer-se forta, i Martina l'ha seguit, l'ha perseguit i ha impedit que es girés. Avui tenen una bona dupla, una bona baralla aquí a les centrals.
3: Ara guanya la pilota el Barça i a través de Irene Paredes mira de sortir jugant des del darrere. Clàudia Pina aixeca el cap, busca la profunditat cap a Payor, també Graham. Graham és qui acaba controlant la pilota, retalla cap a dins Graham, fa la passada cap a Kerolin, és dins l'àrea, Kerolin carrega la cama, el xut de Kerolin, queda la frontal, de nou Clàudia Pina, mira de fer el xut, no ha pogut, ha topat en una defensora, la treu la Roma. I es desplega a més a la contra, molt de perill. Compta en la profunditat de Pellegrino, amb ella Sidney, Sidney al cos a cos, carrega Sidney, acaba controlant i baixant la pilota Pellegrino des del costat esquerre, replega el Barça, juga la Roma, per verticalitat, Pellegrino controla, posa pausa, el Barça ha replegat bé.
0: Apuntava més aquesta jugada que Kerolin ha acabat amb un xut contra les cames de la defensa, no? Bé, a mi m'ho semblat que apuntava una mica més la jugada perquè havia trobat espai Kerolin i potser no ha acabat de resoldre.
3: Un 1 contra 1 amb molt espai dins l'àrea i no l'ha acabat resolent del tot bé. Vull dir.
2: Perquè tampoc s'ha atrevit a xutar amb cama esquerra. Ha volgut xutar amb cama dominant cap a dintre i això ha fet que l'altre central li donés temps d'apropar-se i de tancar espais. Perquè si tal i com li arriba la pilota
3: esperat,
2: la deixa córrer...
3: Quan esperat,
2: correcte. Però fins i tot Graham Hansen, que aquesta temporada ho està fent molt bé, el tema de ficar-se per dins, tenia colpeig abans de donar-li a Kerolin, que passa que ha escollit aquesta opció, que també era molt bona, però s'ha d'atrevir també.
3: Estava molt perfilada amb l'esquerra, no?
2: Sí,
3: potser.
2: Sí, però aquest any ja ha ficat algun gol així, amb cap esquerra, o sigui... Sí.
3: Ara el cos a cos la disputa la pilota i acabarà sent un servei de banda favorable al Barça. Controla Serra Jordi. S'ajuda amb Patri. Sobre l'esquerra, Kerolin. Patri continua conduint, aixeca el cap. S'ajuda amb Brooks per dins, a la mitja punta. Fa la passada... Serra Jordi cap a Payor, no hi ha pogut arribar Payor, recupera la Roma, ara la pressió altíssima de Clàudia Pina saltant sobre les migcampistes de la Roma. Juga Antoine obre la pilota cap a Greggi controla, aixeca el cap, s'ajuda en Piemonte la deixa cap a Pellegrino continua conduint la pilota, es gira, obre la pilota a la dreta i és Bergamaschi qui controla, encara més a la dreta cap a Thorgersen, de nou Giuliano i Juliano enrere, cap a la central, Antoine controla, el Barça espera. Antoine amb la pilota, trepitjant, poc a poc guanyant metres. Payor tímidament s'acosta cap a Antoine, que se la treu de sobre, jugant en llarg, cap a Piemonte, estaven fora de joc. Pilota pel Barça.
0: Està avançant bé la línia al Barça, però està força igualat el partit, fins al moment. Hi ha hagut alguna aproximació del Barça, com aquesta que comentàvem de Kerolin, però la Roma també està tenint pilota.
4: Cada temporada les rivals semblen millors, oi?
0: Bé, la lògica indicaria que haurien de ser. Amb el pas del temps, els equips han de millorar i és molt difícil mantenir-se allà dalt amb la superioritat que ho ha fet el Barça els últims anys.
3: Juga la pilota Brooks.
2: A més, estem parlant d'un equip que és la seva cinquena participació. O sigui, són equips que han d'anar més sí o sí, perquè és que si no... significaria que estan fent les coses en lloc d'evolucionar, estarien involucionant.
0: La temporada passada la Roma va guanyar aquí a... aquí, la Roma, el Barça, vull dir, va guanyar aquí per golejada, no?
1: Sí, 0-4 va guanyar aquí el Barça. De fet, els últims enfrontaments que han jugat els dos equips mai ha guanyat la Roma.
3: Grai, amb la pilota de fons, el primer pal, la rematada de Brooks, el anat fora per ben poc. L'ocasió clara del Barça, la centrada de Grai amb ras, el primer pal, Brooks ha rematat tal com ve, i li ha sortit desviada.
0: Doncs aquesta sí que era bona, eh? Apareixia amb el primer pal Brooks, que ha rematat salvant la portera, però el xut era molt difícil, eh? Enfocar el xut des d'aquest primer pal. Li ha marxat un punt fora.
3: L'ha volgut enroscar tal com venia, l'ha superat com dins la portera perquè li ha sortit alt, però li ha marxat un punt desviat. Ara el Barça recupera la pilota, després que la Roma intentés sortir des del darrere. Ho fa a través de... Patri, juga Brooks, Brooks a l'esquerra cap a Pina, encara més a l'esquerra, la demana Carolyn, és dins l'àrea Carolyn, arriben les ajudes defensives, juga enrere, cap a Clàudia Pina per verticalitat, encara una mica més enrere amb Martina, pràcticament fent d'extrema esquerra Martina, Patri, controla, aixeca el cap, troba Clàudia Pina, Pina és al costat esquerre dins l'àrea, retalla cap a dins Pina, fa la centrada, la recull Brooks dins l'àrea, de nou Pina, Pina carrega la cama al xut, refusa la defensa de la Roma. I ara Irene Paredes salta en la pressió sobre Piemonte. Recupera de nou el Barça. Ho fa amb Serra Jordi. Graham trepitja la pilota. Espera que desdobli Sidney. Sidney fa la centrada tal com ve. Busca la pilota per Payor, que no la pot baixar. La refusa Riqui per la Roma i el Barça tancant el conjunt italià. De nou Graham. Graham busca l'acció individual. Línia a fons. Fa la centrada. El segon pal li surt llarga. L'acabarà recollint de nou Brooks. Brooks amb la pilota, juga més enrere cap a Martina. L'atac del Barça és llarguíssim. Patri, trepitjant la pilota. Empina, fa la passada cap a Carolyn, buscava la profunditat. Una i altra vegada la davantera brasilera del Barça ha acabat recuperant la Roma i mira de sortir des del costat esquerre en Pellegrino.
0: Primer quart d'hora del partit i arribem amb empat a 0 al marcador entre la Roma i el Barça. Fins al moment, joc igualat, tot i que en aquests últims minuts el Barça ja comença a dominar una mica més el joc. Hi ha hagut aquesta aproximació amb rematada de Brooks que ha marxat fora per poc.
1: Els precedents, vaja, són molt clars perquè, a banda que la Roma no ha guanyat mai al Barça, hi han hagut dues golejades. L'última, aquest 0-4 aquí on juguen ara, i l'anterior, un 5-1, una tornada a quarts de final. Sí, aquí a Barcelona.

0: però és veritat que el Barça té davant un equip molt ben plantat, ben treballat, hem vist sortides de pilota amb molt de criteri, jugant d'un o dos tocs cap a un costat, cap a l'altre, basculant, replegant molt ràpid en transicions defensives. Avui serà difícil, ja ho hem comentat, obrir el marcador, però el Barça ha de seguir madurant aquest partit i tenint la paciència que està tenint.
1: Ara l'errada de Martina, que pràcticament deixava en un mà a mà Piemonte amb Catacoll, però Piemonte ha badat i en canvi Irene Paredes ha estat atenta per corregir aquesta pilota i tornar-li a donar al Barça.
2: Malgrat el que ens pugui semblar, 63% de possessió pel Barça, 37% només per la Roma, però a nivell d'aproximacions la Roma n'ha tingut també alguna més de les que estem habituats.
1: Ara mirava de lluitar la pilota Kerolin des de la dreta, però Bergamaschi ha estat més ràpida, ha acabat guanyant l'esfèrica i és possessió per la Roma. 17 de joc, empat a 0, Roma 0, Barça 0.
3: Els dos entrenadors estan molt actius a la banda, tant Pere Romeu com Gianpiero Piovani, de 58 anys, que va arribar a la Roma aquest estiu, el juliol del 2026.
1: Recull la pilota Catacoll, després de la intervenció, altra vegada, d'Irene Paredes, perquè Martina té un bon duel avui amb Thorgersen, l'extrem dret de la Roma, una jugadora molt ràpida. Cata, amb la pilota i esperant a que salti la Roma, que no té cap mena d'interès a fer-ho.
2: Més enllà d'aquest Roma-Barça, hi ha dos partits en joc amb participació catalana i, per tant, del nostre interès. En bàsquet, a l'Eurocup, està jugant el Manresa a la pista del PAOK de Salònica. Perd de 2 al segon quart, 26-24. I ja us hem explicat que a la Lliga Europea el Granollers està jugant a la pista del Flensburg. Empat a 10 al minut 16 de la primera part.
1: Ara és el Barça que ataca, ho fa a través de Graham. Graham és dins l'àrea, continua Graham. Tot sol al xut i el gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, golàs de Graham en l'acció individual. La conducció ha anat superant obstacles, superant futbolistes de la Roma que han anat caient. I Graham s'ha plantat tot sol davant Baldi i ha xutat col·locat per fer el primer del Barça. 18 de joc, Roma 0, Barça 1, gol de Graham.
3: És el segon gol que fa Graham en aquesta Champions. El primer el va fer l'altre dia davant el París i, com sempre, l'ha celebrat tranquil·la i sense efusivitat, diríem, amb les seves companyes que l'han anat a buscar i l'han celebrat entre elles i amb ella.
2: L'última a tocar la pilota abans de Graham ha estat Patri, però és d'aquells gols que no li podem comptabilitzar com a assistència perquè Patri l'ha trobada a tres quarts de camp i des d'allà Graham, en jugada individual, ha anat superant jugadores, diríem que molt fàcil. Aquí la Roma l'ha permès avançar, ha anat avançant fins que ha dit, bé, doncs ja que estic aquí, xuto. I primer gol del Barça, que fins ara li comptava una aproximació, però que ja s'avança a Roma. Roma 0, Barça 1, minut 19 de la primera part. Marta, què t'ha semblat? Sí. És que realment l'han deixat passar, com aquell que diu, un passadís, ella se l'ha buscat, se l'ha fet tot ella, eh?
0: Trobo que ha celebrat poc el gol per la jugada que ha fet, eh?
3: Molt discreta.
0: Oi que sí?
3: És molt discreta sempre en la celebració.
0: Sí, ho és, però...
3: L'altre dia també.
0: Però, ostres,
3: sí.
0: Poc se'n parla també de l'inici de temporada de Graham Hansen, eh? Temporades anteriors, jo recordo que portava un any i mig, dos, que li costaven aquestes situacions d'un contra un, havia perdut una miqueta aquesta espurna, i aquest any la veig especialment fina, amb aquestes arrencades, ficant-se per dins, atrevint-se, definint, que aquestes definicions són una cosa que li reclamàvem en temporades anteriors, que acostumava sempre a donar l'última passada i s'atrevia poc a xutar, i aquest any ens està una miqueta sorprenent amb aquest registre. Benvingut sigui, perquè per mi és una de les jugadores d'aquest inici de temporada.
2: Aquesta superioritat que li hem vist ara és la que estàvem acostumadíssims,
0: sí,
2: a veure-li cada temporada, i els últims anys, com deies, li ha costat una mica els inicis.
0: No, home, jo sempre dic i diré, i fins que em mori, que esperem que sigui dintre de molts anys, que és la jugadora que més m'ha costat marcar a la meva carrera.
2: Tu l'has arribat a jugar contra ella, eh?
0: Sí, ja et dic que és que era una jugadora, per això dic que portava per mi un parell d'anys que no estava al seu nivell, però perquè jo l'he viscuda i sé el nivell que pot donar, no? I sé el nivell que pot estar, i era que la típica jugadora, cuidado Patrick, aquí carrega cama.
1: Sí, ha fet la passada en profunditat cap a Payor, però ha refusat, ataca de nou al Barça. I ho fa amb Serra Jordi des de la frontal de l'àrea, la reclamava tota sola. Altra vegada Graham, la pilota cau a l'esquerra, cap a Brooks. Controla amb la cama dreta i retalla cap a dins. Brooks mira a fer la passada, la pilota li queda morta a Clàudia Pina. Juga enrere cap a Serra Jordi, amb temps per pensar, aixeca el cap. Obre la pilota a la dreta, cap a Patri, encara més a la dreta, cap a Sidney. Sidney cavada, però acaba aconseguint a conservar la pilota. Sidney continua avançant metres, deixa la pilota cap a Kerolin una mica més enrere, cap a

0: Serra Jordi obre la pilota a la dreta cap a Graian, fa la centrada, toca en una defensora, apareix Raquel Evaldi i atrapa l'esfèrica.
1: El més difícil de marcar Graian, Marta, és l'arrencada, que no saps en el moment que t'arrenca, i ja vas tard?
2: És tot. És tot, Sònia, perquè, i jo sempre ho he dit, és una jugadora que si estaves al damunt i li anaves al cos contra cos, t'agafava l'espai. Demanava pilota a l'espai, començava a córrer i no l'agafaves. I, en canvi, si li deixaves espai per rebre el peu, aquesta arrencada, aquest 1 contra 1, era tan milimètric i ho feia tan ràpid que també marxava. O sigui, jo de veritat, he jugat mundials, he jugat situacions amb jugadores contra jugadores importants, i és la jugadora que més m'ha costat en aquest sentit, perquè no sabia què fer, no sabia si anar al cos, si deixar-li espai, si deixar-la rebre, si no...
3: És que traumatitzada, sí. Pel que veig.
2: No, veure, traumatitzada no, perquè a més jo amb ella sempre he tingut bona relació, sí, quan hem jugat.
0: I perquè, Corredera, el rascar una mica no li funcionava, tampoc.
2: No funciona.
1: Però a més la Corredera era una jugadora molt neta.
2: Això t'anava a dir, jo tampoc he sigut gaire de rascar.
0: A vegades quan no te'n surts has de provar coses.
3: Les defensores són molt nobles i gairebé mai hi ha entrades d'aquestes perilloses.
2: No.
3: Potser el Madrid sí que ho veurem diumenge, a veure què passa.
1: Ho veurem.
3: Que sí que són una mica més agressives en cert determinat moment del partit.
1: Sí, i et diria, i el Lió quan va perdent també és de rascar, Jo també l'he vist, però ja t'entenc el que vols dir, que no veiem entrades fora del lloc habitualment.
0: Jo per rascar no vull dir entrades fora de lloc o ser agressiu, però
1: a vegades, Salmo, és possible que si Graian se t'escapa tant que o li fas una entrada d'aquelles que...
2: O no l'agafes.
1: O no li pots fer una falta normal.
3: I també és una entrada i rebre una groga per tallar una jugada. També ho has de saber calibrar, però sí que és veritat que el futbol femení hi ha aquesta noblesa de que no hi ha entrades d'aquestes que diguis, ostres, que lletja, ha pogut lesionar, d'aquestes que van al turmell, que el futbol masculí ho veiem pràcticament cada jornada, d'aquestes molt i molt perilloses.
0: Ara és la Roma qui es desplega des del costat dret amb Torgersen. Mira, fer la passada en profunditat cap a Bergamaschi. Ha tocat la pilota a Brox i ha tallat la contra de la Roma. Rique no acaba de precisar la seva passada i la pilota acaba a les mans de Catacoll.
1: Graian no ha guanyat mai una pilota d'or, però jo la superioritat que li he vist a Graian respecte als seus rivals, individualment no l'he vist a cap altra jugadora. No. Tenien altres virtuts, però aquesta sensació que està jugant amb juvenils, que ella és una sènior i està jugant amb juvenils, durant anys l'he tingut amb Graian. El que passa que ha arribat als trams decisius de la temporada, ha tingut una petita lesió, li ha impedit fer una temporada rodona,
2: sí.
1: I potser fa 2-3 anys en va fer una de bastant bona, però a les semis i a la final no va acabar de ser del tot rellevant, i sí que ho va ser, no sé si és una temporada de les que guanya Aitana o Alexia, però que sí que ho van ser les seves companyes.
2: Sí, i et diria, també és veritat que és una posició que és molt més vistosa quan tu encares, quan tu vas a lo contra o quan te fas centrades, fas assistències, és molt més vistós, però per mi la superioritat que està tenint Patri, jo la veig molt sobrada, i diré una sobrada per...
1: Sí, el que passa és que és un altre tipus de superioritat.
2: Exacte,
1: sí, ja t'entenc.
2: Potser no és tan vistosa, però tinc la sensació aquest any, des que ha començat la Lliga, que Patri va molt sobrada, que fa el que vol. I això, ostres, s'ha de valorar, perquè ho hem dit moltes vegades, per mi és una de les infravalorades d'aquest equip, i sense l'equip això potser, sense ella, no funciona tan bé.
1: Veurem el 26 d'octubre si deixa d'estar infravalorada.
0: Patri, la passada en llarg cap a Caroline, apareix Valdi, la treu, encarava tota sola Caroline la porteria després de la passada de Patri. Passada enroscada, aconsegueix evitar l'out lateral Brooks, torna a recuperar la pilota al Barça, però Valdi ha aparegut perquè, si no, Caroline tota sola ja es plantava davant de la portera de la Roma.
1: Des del gol, Salmo, el Barça s'ha fet amb la pilota,
0: Absolutament. Control total i absolut. I no és per menys tenir ni de bon tros el gol de Graian, perquè és un golaç, però sí que és veritat que la Roma ha estat un punt tubeta
1: en l'acció. Sí, l'han deixat passar. Bé, l'han deixat passar, no han arribat a temps per aturar-la.
0: Ara recupera la pilota Oliviero des del costat esquerre. Enorme la correcció, Graian, per arribar a tocar la pilota i arremangar-se defensivament també quan toca. Recupera la possessió el Barça. Amb Sidney amb Pina. Pina amb Serra Jordi. De nou Sidney, apareix Patri per controlar, aixecar el cap, fer la passada amb l'esquerra cap a Brooks, que apareix per on li rota la lateral esquerra neerlandesa del conjunt blaugrana. Recupera la pilota la Roma. amb problemes Gretzky. Gretzky acaba endarrerint la pilota cap a Baldi. Compte Baldi, volia fer la passada tal com venia amb la cama esquerra una mica més i ensopega. I ha acabat salvant Bergamaschi des del costat dret. Es desplega Thugersen amb la pilota, creua la divisòria. Juga al mig del camp cap a Rique. Rique amb Gretzky. Gretzky obre la pilota a l'esquerra, on es desplega Oliviero. Oliviero amb camp per córrer, mira, retalla a Sidney, aconsegueix refusar la pilota Sidney, el treball a la Roma, continua atacant, estava en fora de joc, o això reclamava la defensa del Barça, tot i que l'acció ha continuat. Des del costat dret, Giuliano fa la centrada cap a Thugersen, és dins l'àrea, no pot fer la centrada Thugersen, a prop seu Brooks, ara sí penja la pilota a la Roma, apareix Pellegrino, el segon pal, reclama un possible penal, per mi inexistent, al públic de la Roma. I ara es desplega Graham des de la dreta, amb camp per córrer, continua a fer la passa en profunditat cap a Payor, és un contra un de Payor, Payor continua amb la pilota, és dins l'àrea, tot sol a Graham, arriba, apareix Baldi, atrapa. La contra del Barça claríssima, ha acabat apareixent Baldi, atrapat.
1: Boníssima la combinació entre Graham i Payor, que ha vist que Graham buscava el segon pal, crec que l'arriba a tocar Graham, però la portera també està molt ràpida, la tenia molt a sobre i arriba a agafar la bola.
3: L'anterior jugada és més falta de la davantera de la Roma que no de la defensa.
2: No entenc com fins i tot s'atreveix a demanar el penal.
3: És gratuït demanar, no?
2: I aquí veiem el gol repetit, eh? Fa el que vol, Graham.
1: Sí, és veritat que, com diu el Salmo, la Roma podia haver estat una mica més contundent en algun moment que estan a prop de la jugadora, però una vegada no fas la falta quan a tres quarts i és molt difícil aturar-la.
2: És molt difícil aturar una jugadora que ve en carrera cap a porteria. És que va superant rivals i l'únic que pots fer és matar-la, com deia el Salmo, o agafar-la de la samarreta, però és que en aquesta jugada les jugadores de la Roma no estan ni a prop per poder agafar-la de la samarreta. Ho va fer fa molt bé, Graham.
1: Ara la portera l'han hagut d'atendre o no entra les assistències?
3: Si no entra assistència, no compta com a atenció.
0: Ja. Ara compta amb Thugersen des de la dreta, entra dins l'àrea, fa la centrada, atrapa la pilota Cata, ha badat el Barça defensivament, no s'han entès. Irene Paredes i Martina i Thugersen ha generat per ell, tot i que Cata al final ha acabat atrapant.
1: Perquè ha estat una passada llarga de la portera, no?
0: Sí, sí. La passada llarga directament de Baldi. Uh-huh. I jo crec que hi ha hagut un punt de desconnexió, en aquest cas, entre Irene Paredes i Martina.
3: En el cas que haguessin atès a la portera, els metges, en aquest cas, doncs, hagués hagut de sortir una companya del seu equip, òbviament la portera no pot sortir, però una jugadora hagués hagut d'estar un minut fora del terreny de joc.
1: Una norma que no sé si tindrà molta continuïtat. De moment l'estan aplicant, però rep moltes queixes en general.
3: Sí, però
1: tant aquesta com la del jugador que lesiones, és a dir, que es lesiona per d'una entrada contundent,
3: sí,
1: i que a sobre ha d'esperar-se un minut fora.
3: Són danys col·laterals d'una norma, sí. Que sí que és veritat que quan evites que un jugador o una jugadora
1: has eliminat les pèrdues de temps,
3: simulant que ha rebut una falta, doncs també està bé.
1: Sí, sí.
3: Difícil trobar el terme mig.
0: Juga la pilota del Barça i ho fa des del costat dret amb Patrick, aixeca el cap, buscar la profunditat de Graham. La passada no ha estat bona. I Oladipo controla la pilota, però és a l'alçada del corna. Fa picar la pilota a les cames de Graham i serà servei de porteria favorable a la Roma.
4: Thugersen és de les més veteranes d'aquest equip. Té 31 anys, és danesa, ve del Milan, de l'Inter, i és la segona temporada que juga ara a la Roma.
0: Ara que dius això, quan el partit s'obri una mica, si és que s'obre en favor del Barça, que esperem que sí, us explicaré la meva història avui amb el taxista.
4: Ens agafes a dir amb Thugersen.
0: No, amb el taxista, perquè déu-n'hi-do. Juga la pilota al Barça i ho fa a través d'aquest acoll, que controla amb la cama dreta i espera que la Roma a poc a poc salti la pressió. Serra Jordi apareix obrint la pilota a la dreta cap a Sidney, ara el Barça amb una mica més de calma, sense tanta necessitat d'aparèixer a la porteria contrària. Serra Jordi acaba trobant per dins a Clàudia Pina, obre a la dreta Graham, enganxada a la línia lateral, mirava de buscar la connexió amb Clàudia Pina. La passada no ha estat bona i ha acabat recuperant la Roma. Oladipo pràcticament a l'alçada del corna, el Barça que mira d'estirar la pressió, però de moment surt bé la Roma. i ho fa a través de Greggi. Greggi jugant llarg, buscava Tuggersen i acaba recuperant en la correcció Martina, que juga la pilota enrere cap a la portera del Barça. Catacoll. Apareix altra vegada Brooks. Brooks enrere, Mirene. Irene controla i juga amb Patri. Cercle central, Brooks. Brooks de nou amb Patri. Patri, cap aixecat. Amb la pilota, s'ajudava de Serra Jordi, altra vegada el teva meva.
2: I que bé, Brooks, ficant-se per dins per generar la superioritat, eh? Ha vist i han identificat molt bé que la Roma intenta tancar Serra Jordi, intenta tancar Pina, i a Patri la deixen una miqueta rebre perquè retrocedeix metres, i llavors el que ha identificat Brooks és ficar-se aquí dintre per intentar crear espais lliures, no? Les jugadores de la Roma se'n van per ella, i així apareix Serra Jordi lliure com ara, apareix Patri més avançada com ara està rebent aquí.
0: I ara és Patri, compta Sidney, s'incorpora Sidney, és dins l'àrea, Sidney retalla el xut, gol! No, l'acaba la traient la portera Baldi! Estava tota sola Sidney, ha acabat fent la rematada i Baldi l'ha acabat traient pràcticament, diguem-ne, és que estava tot sola. Sí, és veritat que era amb la cama esquerra, però l'acció del Barça era molt clara.
1: I el xut ha estat un punt centrat i per això sí, la portera ha pogut rebutjar.
0: I ara Brooks dins l'àrea, el xut de Brooks, fregant el pal i fora. El xut de Brooks, l'ocasió claríssima del Barça, el 32 i mig amb el 0-1 al marcador, i el xut que ha marxat fregant el pal.
1: L'has vist molt clara, Salmo?
0: Ai, molt clara, sí, sí, realment molt clara.
1: Sí, sí, estava realment en boníssima posició per definir, però jo crec que li ha sortit un punt centrat al xut.
0: És que a més l'he vist molt còmode fent la rematada, amb molt temps per pensar i podent precisar molt la rematada, una mica com en l'acció del gol de Graham, que realment, diguem-ne, que tenia tot el temps del món. Ara, altra vegada, és que era l'indins l'àrea, apareix Antoine i l'acció de Serra Jordi al mig del camp. Amb el doble control ha estat espectacular.
4: Recordeu que podeu enviar els vostres comentaris sobre el partit a Twitter, a la TDG-oficial, us llegirem a tots. La Yolanda, per exemple, diu: això que deia el col·legiado, la manera d'evitar pèrdues de temps és fer com el futbol sala, temps efectiu. I recordeu també que si voleu veure el partit amb perfecta sincronia, heu de buscar TV3 i al dual trobareu Catalunya Ràdio.
0: Ara és un corna des de l'esquerra, 33 i mig de joc, 0-1 al marcador. No hi ha hagut segon gol del Barça. La pilota centrada, al primer pal, queda morta Payor. Payor fa el xut, Sidney la recull, atrapa Baldi. L'acció altra vegada del Barça, al 34 de joc, Sidney ha provat el xut i ha acabat atrapant Raquel Baldi.
1: Tornava a estar sola dins l'àrea petita, però era difícil controlar aquesta pilota que arribava a mitja alçada, rebotada del xut de Payor. Era complicat girar-se, ho ha fet, però
3: està molt a prop, eh? 2 metres de porteria, és molt difícil poder tenir l'oportunitat de rematar allà.
1: Sí, sí.
0: Quants whatsapps creieu que tinc que posa gol o no?
1: Home, jo imagino que uns quants, perquè si algú no està veient el partit per televisió, no ha estat a prop de ser gol, Salma.
3: Crec que s'ha jugat
0: la pilota al Barça.
1: No és a línia de fons, d'acord?
0: Juga al cercle central.
1: Però ja està, Patri, les ganes t'han pogut, les ganes t'han pogut.
2: De fet, ha arribat abans la veu del Salmo i jo pensava, ojo, i quan he vist l'acció, coincideixo amb la Sònia.
0: No ha estat gol, ataca el Barça des de la dreta.
1: 0-1, minut 35, 0-1.
0: 0-1, des de la dreta, Brooks fa la centrada, apareix Rique a la correcció per recuperar la pilota per la Roma. Continua el 0-1, 35 de joc, Roma 0, Barça 1.
1: I sí que veig a prop el segon,
0: La contra. Sí
1: que veig a prop que el Barça cada cop té oportunitats una mica més clares i a la Roma ara ja fa estona que no s'acosta a la porteria de Catacoll.
2: No, sí, realment és perquè no està tenint l'eficàcia i la contundència que s'ha de tenir en àrea petita, però el Barça n'ha tingut mínim per fer-ne 2 més en el marcador, eh? S'està apropant amb molt perill. I l'acció anterior, per exemple, de Sidney, no? Que dèiem que estava sola, es girava sola. És veritat que no acaba de no impactar bé la pilota, però si fot un xut fort, tinc la sensació que la portera no hagués tingut res a fer.
3: I ara ha passat una cosa bastant curiosa, és que la Roma ha fet una passada endavant i ha tocat a l'àrbitre i la pilota anava directament a Patri. Primer, sí, li ha donat la pilota a la Roma perquè anteriorment hi havia la normativa d'ella que se li donava la possessió a l'última jugadora que la tocava. Però ara va canviar des de l'any passat i ara se li dona a qui hi havia previsió de que agafés la pilota. Era evident que anava en direcció a la posició de Patri i, per tant, ha rectificat aquesta decisió.
1: Veus, aquesta és una normativa més justa.
2: Sí.
0: I si no està clar, és a criteri de l'àrbitre?
3: Si no està clar, és l'última que l'ha tocat. Mm.
0: Doncs l'última que l'havia tocat era la Roma.
1: Si no està
0: però
1: clar,
0: en aquest
1: gol.
0: Cas era molt clar.
2: A favor del Barça, sempre.
0: Era... No puc dir tot el que em passa pel cap. Juga la pilota al Barça des de la dreta.
3: S'ha recomanat una miqueta el síndrome de l'Arlequí, no? Aquestes previsions desencertades, no. Habituals.
4: No entris, no. Salmo, no entris. Clar. Potser tu fes la teva feina i deixa d'estar.
2: Jo només espero que el Barça torni a marcar un gol perquè el Salmo ens expliqui la seva anècdota.
1: Ah, sí, amb el taxista.
2: És que expectant, eh?
3: L'entra les ulleres, jo crec.
1: Jo crec que hi haurà marge, Salmo, que puguis explicar-nos l'anècdota.
0: No, i per això jo volia anar fent via al marcador per poder-la explicar, però Sidney m'ha desmentit. Ataca el Barça. I ho fa a través de Patri. Patri a la dreta, cap a Serra Jordi. De nou Patri. S'incorpora Martina. Des de l'esquerra. Encara més a l'esquerra. Cap a Caroline. Juga altra vegada Patri. Es desmarca Payor. Caroline s'enganxa a la banda. Rep Serra Jordi. Pina, Serra Jordi amb poc espai. Acaba controlant Clàudia Pina, que pot regirar i enfilar porteria. Fa la passada cap a Payor. Payor controla amb la cama dreta. Mirava de fer el xut amb la cama esquerra. L'acaba tocant una defensora de la Roma. Recupera el conjunt italià. 37 i mig amb el 0-1 al marcador. La Roma amb problemes per treure la pilota des del darrere. El Barça pressionant molt amunt. Salta la pressió. Payor mira de sortir la Roma com pot. L'acaba guanyant Serra Jordi. Serra Jordi amb Clàudia Pina. Graham controla. Enganxada al costat dret. Continua Graham amb la pilota. S'ajuda de Serra Jordi. Serra Jordi mira de sortir com pot. Però acaba traient la pilota a la Roma, que mira de desplegar-se a la contra. Fa la passada en llarg. Apareix concentrat Caroline. Se l'acaben passant. I Bergamaschi guanya la pilota. Enorme la correcció, Martina, per donar-li altra vegada la pilota a Caroline. Caroline al costat esquerre amb camp per córrer. Caroline amb la pilota enganxada. La demana Brock Brooks. És Serra Jordi qui rep, controla i obre la pilota a la dreta. Torna a començar el Barça.
2: I tinc la sensació que el Barça està insistint massa per aquesta banda dreta i la Roma ho sap i s'hi sent còmode amb aquesta situació. Tot l'equip de la Roma està defensant a Graham Hansen, Esme Brooks s'està ficant per dins, però és que pràcticament actua de mig centre dret i això fa que la Roma s'hi senti posicionalment molt còmode a l'hora de defensar. Caroline està sent molt intel·ligent perquè es queda oberta a banda esquerra, però l'equip, sobretot en Patri, amb aquests canvis de direcció que acostuma a fer llargs, és on l'han de trobar, perquè hi ha espai perquè corri, perquè hi ha espai aquí entre central i lateral.
0: I ara apareix Brooks per jugar amb Pina. Pina és a la frontal de l'àrea, obre la pilota a la dreta cap a Graham, li torna la rematada i el gol. Ara sí, ara sí, ara sí, el segon del Barça, tot i que és en pròpia porteria de la Roma, al 39 de la primera, Roma 0, Barça 2.
4: Pina, Payor i Graham s'han abraçat, celebren que tot i que ha estat en pròpia porta han aconseguit el gol i ja van cap al cercle central.
1: El gol, si no m'equivoco, és d'Oladipo, la central de la Roma, justament la que ens recomanava de fixar-nos Andrea Ors i també ens deia, també pot ser que acabi retratada bé. Una jugada d'autèntica mala sort, també s'ha de dir, perquè si no tocava ella la pilota al darrere, estava Pina per rematar, però Oladipo l'ha tocat amb l'esquerra, molt ajustada, i ha acabat sent un golaç contra la seva pròpia porteria. 0-2, el Barça que comença a eixamplar diferències en aquest partit a Roma.
0: Era només qüestió de temps que caigués el segon.
1: Tu ja ho havies vist.
0: Sí.
2: Visionari.
0: Sí. Ho heu sabut aquí abans que en cap altre lloc.
4: La Roma encara no havia marcat cap gol en aquesta Champions.
0: Juga la pilota Graia amb el xut per seure el travesser. Ha acabat tocant en una defensora de la Roma. I serà corna favorable al Barça.
1: Tenim el descans, el partit de l'Eurocup entre el PAOK de Salònica i el Manresa. Guanya d'un punt el Manresa, 40-41. I també el descans, el partit de la Lliga Europea, primera jornada també del Granollers a la pista del Flensburg. Amb empat a 20 el marcador, per tant, sí. Dos partits igualats. No tant com el de Roma ara mateix, 0-2 favorable al Barça.
0: 40 i mig de joc, la centrada des de la dreta de Graham, apareix Paredes, no pot connectar la rematada amb el cap, refusa la defensa de la Roma. La pilota cau morta a Caroline des del costat esquerre, que estava tancant la davantera brasilera del Barça, juga amb Brooks. Brooks fa la centrada, la pilota l'atrapa Baldi. que serveix amb la mà cap al costat esquerre, cap a Oliviero. Oliviero controla i juga enrere cap a Oladipo. Oladipo, ara el Barça espera una mica més enrere. Apareix Gregi, jugant per dins, obre la pilota a l'esquerra cap a Oliviero. Oliviero aixeca el cap i fa la passant profunditat cap a Pellegrino. Pellegrino a prop seu, Graham en l'ajuda defensiva, continua Pellegrino en l'acció individual, fa la passada en profunditat, costat esquerre, la pilota és a la frontal de l'àrea, compta amb el xut de la Roma, l'acaba refugiant amb el cap Martina, toca la pilota i es corna per la Roma.
4: Doncs és el primer per la Roma en aquest partit.
0: Som al 41 i mig de joc, 0-2 al marcador, guanya el Barça Tre Fontane. I aquesta acció que tenia força perill per part de la Roma. Ara Giuliano per fer la centrada, a prop seu també Pellegrino.
4: És la capitana Giuliano.
0: Giuliano aixeca el braç dret, fa la centrada, la pilota al punt de penal, mira de connectar la rematada Oladipo, però refusa la defensa del Barça. Ara l'altra vegada Pellegrino, el xut llunyà, que ha marxat desviat, el xut li ha sortit un punt tou a Pellegrino, desviat, i Cata ho ha vist molt clar i ha deixat sortir la pilota. Som al 42 i mig de joc, 0-2 al marcador. El Barça guanyant a camp de la Roma. Cata Coll, jugant en llarg cap a Kerolin, que la deixa córrer, mira de guanyar-li el cos a cos Antoine, protegeix la pilota, la defensa de la Roma, i juga enrere amb Raquel Evaldi. Evaldi amb Gregi. Gregi, tal com ve, obre la pilota a la dreta cap a Tuggersen. En la pressió, Brooks salta el Barça i ara mira de mossegar. Acaba protegint la pilota de Tuggersen i serà un servei de banda favorable a la Roma. A prop, Bergamaschi, la lateral dret del conjunt italià. Juga amb Oladipo. Oladipo fa el control orientat i obre la pilota a la dreta cap a Oliviero. Oliviero creua la divisòria, fa la passada, buscava Pellegrino, apareix Sidney, Sidney no fa un bon control, acaba corregint la seva pròpia posició i serà un servei de banda favorable al Barça. 43 i mig. Juga la pilota Patri. Patri amb Pina. I Pina amb Serra Jordi. De nou Patri. Controla, aixeca el cap, juga enrere, cap a Serra Jordi, es mou Brooks. Brooks tot sola, reclama la pilota. Acaba cedint-li a Patri. Patri no fa un bon control, se li escapa i recupera la Roma. Antoine guanya metres, s'ho repensa i juga enrere cap a Oladipo.
1: Ho deia la Marta, i Brooks realment només juga de lateral esquerre en el paper, eh? En aquell paper que ens distribueix la UEFA. Compte.
0: Ara Pellegrino des del costat esquerre fa la passada cap a Oliviero, que s'incorpora, Gregi, Gregi, vèrtex d'esquerra, Rick, que estava en fora de joc i és pilota pel Barça.
2: I ho fa... Realment li està permetent fer això, de ficar-se per dins tant i d'aparèixer tant per dins, perquè la Roma no està sabent aprofitar aquesta situació, perquè en aquesta jugada que hem vist última, no en aquesta que estem veient, sinó en la darrera, estava completament sola, em sembla que era Bergamaschi, a banda dreta, perquè clar, Smeix es ficava per dins i la Roma, si sap trobar aquest espai, el Barça pot patir molt. Òbviament, a la que et trobin dos vegades aquesta situació, el Barça rectificarà i Smeix no es ficarà tant per dins, però està tenint, entre cometes, sort el Barça que la Roma no estigui sabent identificar que aquí hi ha un forat enorme, que és el que deixa Smeix Brooks quan es fica per dins.
1: Bé, perquè en el fons el Barça acaba jugant amb tres centrals, no? Sidney fa com de tercera central.
2: Bueno, i fins i tot a vegades només amb dos, perquè Sidney també tira, s'incorpora i es queden Martina i Irene completament soles tancant al darrere.
0: Ara és el Barça, qui juga en atac des de l'esquerra amb Kerolin, a l'alçada de la línia mitjos, apareix Serra Jordi per ajudar. Serra Jordi juga amb Brooks, Brooks enrere cap a Martina. Martina controla la pilota, apareix tot sola. Patri, Patri s'ajuda d'Irene, Irene obre la pilota a la dreta, cap a Graham, Graham té camp per córrer i espai per jugar l'un contra un, Graham continua amb la pilota, apareix per dins Patri, Patri és dins l'àrea, cap a Graham, tot sola, fa la centrada, la pilota queda morta, Pina al xot, la treu la defensa de la Roma. L'ocasió claríssima del Barça per sentenciar el xot de Clàudia Pina i pràcticament sota pals la Roma que van refusant.
1: Aquesta salmo era per cantar gol, perquè era claríssima per Pina. Sola davant porta, només hi havia una jugadora de la Roma sota pals perquè la portera havia quedat pensada.
0: Kerolin és dins l'àrea, fa la centrada amb l'esquerra, surt mossegada i atrapa Baldi.
1: Havia quedat vençuda la portera de la Roma i quedava sota pals només Bergamaschi.
0: Era per cantar-lo, eh?
1: Era per cantar-lo, clarament. Sí, sí.
0: Doncs el que cantem és que arribem al descans. Xiula Doul, l'àrbitre del partit. Roma 0, Barça 2. El Barça en pas ferm a Trefontane.
4: Doncs les jugadores que van camí dels vestidors, sense incidències, els entrenadors també i també els àrbitres.
1: Domina el Barça el descans d'aquest partit a Roma. Gran jugada individual de Graham per marcar el 0-1 al minut 18 de partit. També intervenció de la mateixa jugadora noruega en el segon gol. Una centrada seva per la dreta, acabat en gol en pròpia porta de la Roma per situar aquest 0-2. Domina el joc el Barça, el controla prou, que era una de les assignatures pendents que marcava Pere Romeu. Camí de vestidors a la segona part, oportunitats per les joves. Fem una petita pausa i en parlem.
5: Ei, com va? Com et dius?
6: Tenim un nom que el sap tothom.
5: Però d'on surts tu?
6: Tant se val d'on venim, si del sud.
5: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
6: Ara estem d'acord, estem d'acord.
5: Sí, i una estrella ens agermana.
7: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
8: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liber és Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana Liber és Liber a Besalú.
9: Uf, quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
10: Quan vulgui.
9: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
10: Tot el temps que vulgui.
9: I totes les bombolles que vulgui?
10: Totes les bombolles que vulgui.
9: I tot el relax que vulgui?
10: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
11: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 106 milions. Milionari forever.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Le Mans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
14: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
15: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
14: En tinc una de millor. Que et toqui un sorteig.
16: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
17: Ferran Adrià, com està?
18: Bé, tranquil.
19: Però què et passa, que tots xalats? O què?
17: Escolta, mira, no em cridis, eh?
19: Quants cops t'he salvat el cul, a tu?
18: Si tu i jo hem sigut capaços de fer això, podem fer qualsevol cosa. Jo no crec que em vulguis acompanyar cap allà on vaig.
20: Això no és bo per la cuina catalana.
21: Has de dir alguna cosa, ara mateix.
18: Que si el bulli cau, caiem tots.
22: Gènesi, últims capítols. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
23: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
24: TDG, a Catalunya Ràdio.
25: Les notícies.
1: Passen 5 minuts de 8:15 del vespre. Som al descans del Roma 0, Barça 2. I és hora d'actualitzar-nos amb la Teresa Sales. Teresa, bona tarda.
26: Bona tarda. Doncs hem estat pendents aquesta tarda del debat de política general al Parlament. Allà el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat la creació de 20.000 noves places en residències fins al 2030. 15.500 serien per gent gran i 4.500 per persones amb discapacitat. La patronal de residències, l'ACRA, celebra la inversió, però avisa que es queda curta. Això és el que ens acaba d'explicar la seva portaveu, Cinta Pasqual, a Catalunya Ràdio.
0: Falten 38.000 places. Per tant, la inversió i l'infrafinançament que actualment tenim a Catalunya és molt gran. Per tant, qualsevol, insisteixo, millora benvinguda, però és insuficient.
26: Pendents avui també de l'habitatge, hem sabut que els decrets aprovats pel govern espanyol preveuen que els propietaris hauran d'indemnitzar els llogaters si no els renoven el lloguer. També es limita la prohibició de la compra especulativa, però només a determinats casos. Els promotors asseguren que els decrets ja estan frenant projectes que s'havien de destinar al lloguer. Aquest vespre, els sindicats d'habitatge de Tarragona i Reus han convocat una concentració contra els desnonaments. A Barcelona, les persones acampades a la plaça Catalunya tenen previst quedar-s'hi fins divendres. I estem pendents també del sindicat d'habitatge de l'Hospitalet, que ha convocat una roda de premsa per informar d'un possible nou desnonament. De l'àmbit internacional, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu confirma que un dels pilots de l'avió amb destinació Israel, que ha patit un incident aquest dimecres, hauria apunyalat el seu company de cabina i després hauria intentat estavellar l'aeronau. Israel tracta l'incident com un acte terrorista.
2: He parlat amb un dels passatgers israelians. M'ha explicat que l'avió ha fet un gir i ha començat a perdre altura. M'ha dit que ha aconseguit entrar a la cabina amb un dels membres de la tripulació i que junts han pogut neutralitzar el pilot, que havia apunyalat el seu company mentre intentava sabotejar els sistemes de l'avió.
26: I acabem parlant del temps. Atenció, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del pla per inundacions a partir de demà i durant 24 hores. Les tempestes podran superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. L'episodi començarà al matí a les comarques del litoral de Tarragona i del sud de Barcelona i s'estendrà durant la tarda a l'interior i al sud del país. El moment amb més pluja es preveu entre les 2 del migdia i les 8 del vespre. El grau màxim de perill de l'inundat s'ha marcat en 4 sobre 6. I al País Valencià s'han suspès ja les classes en diversos municipis pel risc de fortes pluges.
1: Doncs, com sempre, prudència. Gràcies, Teresa.
26: Adéu-siau, bona tarda.
1: Dos quarts i mig d'avui del vespre. És una tarda de molt d'esport en directe aquí a Catalunya Ràdio. Som a la TDG, el Barça que guanya 0-2 al camp de la Roma. I a aquesta hora ja ha començat a la piscina de Sant Sebastià la Supercopa masculina de waterpolo entre el Barceloneta i el Marsella. David Ubach, hola, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda, Sònia.
1: Com ha començat això?
3: Doncs bé, pel Barceloneta, ara tot just equador del primer quart, minut 4 de joc, i l'Atlètic Barceloneta que domina 3-1, hat-trick, triplet de gols de l'hongarès dels mariners, Vince Big Party. Per tant, el partit que ha començat de cara per a l'equip que avui dirigeix Víctor González, el segon tècnic de l'Atlètic Barceloneta, ja que Fran Fernández està sancionat, el van expulsar a la final de la Champions l'any passat.
1: El Barceloneta precisament t'anava a comentar que juga aquest partit com a campió de la Champions.
3: Sí, la va guanyar el juny passat, ara retalla distàncies del Martella, el Marsella fent el seu segon gol, 3-2 per tant, i el Marsella que arriba com a campió de l'Eurocup, un conjunt francès que a més va ser l'últim a guanyar l'Atlètic Barceloneta a Europa, va ser la temporada passada aquí, en aquesta mateixa piscina, a la Sant Sebastià, a la primera fase de grups de la Champions. Per tant, alerta, no va la badar perquè el rival és d'entitat.
1: Confiem que el Barceloneta sumi avui el seu primer títol europeu de la temporada amb aquesta Supercopa, de moment, per la mínima, però va guanyant. Gràcies, David, ens vas explicant.
3: Molt bé, fins ara.
1: I a Fontajau encara no ha començat, però tenim avui també un partit importantíssim pel destí europeu de l'Uni Girona aquesta temporada. Xavi Soler, hola, bona tarda.
4: Hola, Sònia.
1: L'Uni que rep l'Emlakurut Turk, no sé si ho he dit bé, i sí, que avui es decideix, és un partit a cara o creu. Si guanya, jugarà a l'Eurolliga, si perd, jugarà a l'Eurocup.
4: Sí, sí, els comptes són claríssims. L'Uni s'ha hagut de veure abocat a jugar aquesta prèvia. Va quedar tercer de la lliga passada. Només hi ha dos representants d'una lliga que van directament a la fase regular. En aquest cas són València i Saragossa. L'Uni com a tercer és cap de sèrie en aquesta prèvia. Per això té el factor pista a casa. Això sí, ha de passar aquest partit, un partit que decidirà si l'Uni es queda a l'Eurolliga o si perd si marxa a l'Eurocup. Aquest en Black Konut és un equip turc d'Istanbul, va superar en una fase prèvia molt clarament a Panathinaikos, compta, tenen algunes jugadores de força nivell. Pel que vam veure del bàsquet Girona la setmana passada a la Lliga Catalana contra el Cadí, encara no estan ni molt menys rodades, o sigui que a veure si en una setmaneta han tingut temps de preparar-ho bé i a veure també com respon Fontejau a partir d'un quart de nou aquest partit.
1: Rival perillós, per tant, per cert, avui debut oficial d'aquesta jugadora que ha estat el fenomen de l'estiu, Diana Martín.
4: Sí, sí, la vam veure a la Lliga Catalana, amb dos entrenaments ja ens va demostrar que està un, no, dos, tres, quatre passes per sobre gairebé de tota la resta. És un fenomen, 20 anys, avui totes les mirades posades en ella. Segurament avui Íñiguez no la dosificarà tant com la setmana passada a Reus, perquè tothom és conscient que aquest equip aquesta temporada necessitarà molt Diana Martín.
1: Doncs aquest Uni Girona amb Black Konut turc que ha de definir si l'Uni juga a l'Eurolliga aquesta temporada. A partir d'un quart de nou comença a Fontejau i ens ho explicarà el Xevi Soler. Connectem més tard. Xevi, gràcies. Fins ara.
4: Fins ara.
1: També ha començat ara un Europa-Villarreal femení. Copa de la Reina, segona eliminatòria, minut 11 de partit, de moment amb empat a 0 al marcador. I ja us hem explicat, tenim en joc també l'Eurocup de masculina de bàsquet. El Manresa a la pista del Pau de Salònica, ara guanya 5 el Manresa al tercer quart. I també en joc el Granollers en handbol a la Lliga Europea d'handbol a la pista del Flensburg amb empat a 21 aquest partit. Ja veiem que està sent molt igualat i que arribarà al final així probablement. Ja us l'anirem explicant. I més enllà de tot aquest esport en joc, Sònia, han passat més coses al món de l'esport.
5: Sí, algunes. El davanter del Barça, Rafinha, torna cap a Barcelona i no jugarà amb el Brasil al pròxim amistós davant l'Índia. Quan arribi el brasiler li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta des del partit d'ahir contra Austràlia. Els primers pronòstics parlen d'un edema. El Madrid ha anunciat que demà operarà en Raúl Asensio d'una fractura per estrès a la tíbia de la cama dreta. Tot apunta que es perdrà els pròxims 2 o 3 mesos de competició. El Barça d'handbol ja prepara la final del Mundial de Clubs d'Egipte contra el Veszprém hongarès, entrenat per Xavi Pasqual. Això serà demà. I avui s'ha disputat la segona etapa del Rally del Marroc. Han estat 300 quilòmetres amb sortida i arribada a Zagora. En motos, el triomf ha estat per Daniel Sanders i Edgar Canet, arribat tercer de la Garriga. Manté la tercera posició a 4 minuts i 7 segons. En cotxes, el triomf per al sud-africà Lategan amb la tercera posició per a Carlos Sainz, que completa el podi a la general. Nani Roma i Àlex Aro han pujat una posició i són vuitens. Demà el dia es presenta molt similar al d'avui, però amb més distància. Pel mig seran 363 quilòmetres d'especial i 228 d'enllaços també al voltant de la localitat de Zagora.
1: Doncs tot això i més passa en una actualitat que, recordem, està aturada pel que fa a la Lliga masculina de primera per aquests partits de seleccions. Ara en parlaves de Rafinha. També tenim una última hora amb Cristiano Ronaldo, que ha marxat de la selecció portuguesa.
5: Ah, sí, i tenia entès que hi havia hagut una reunió i que s'havien reconciliat.
1: Bé, les últimes informacions és que després de les declaracions de Jorge Jesús en roda de premsa, on ha explicat que va dir, textual, en un club mana el president, a l'equip mano jo, soc l'entrenador, i ja li vaig dir a Cristiano que el posaria a la banqueta, que si el necessitava per 30 minuts jugaria i si no, no, que cap jugador el farà canviar d'opinió, ni ell ni ningú, ni cap president, absolutament ningú mai. Després d'això, doncs Cristiano Ronaldo
5: agafa les maletes i ha dit que se'n va cap a casa.
1: No va jugar l'últim partit i ni el president de la federació, en aquesta reunió que comentaves, ha evitat la marxa del jugador després de no jugar aquest últim partit. Bé, Cristiano, ara mateix fa pinta que no resoldrà bé, o sigui, que no acabarà bé amb la seva federació, la seva carrera, les acaballes ja de la seva carrera.
5: Si vols et dic els resultats dels partits que hi ha en jocs de la Champions.
1: Sí,
5: el París està perdent a casa amb l'Arsenal 0-1 i empat a 0 entre el Haken i la Juve. Són els dos partits que hi ha ara en joc. Després, a les 9, es jugarà el Benfica-Bayern i l'Olympique de Lyon-Chelsea.
1: Salmo, aquí a l'estadi Trefontane, apareixen ja les jugadores?
6: Les de la Roma, de moment, les del Barça encara no.
1: Doncs mira, aprofitem per preguntar-li a la Marta què et ve de gust veure en aquesta segona part. Ara amb el 0-2 sembla un punt resolt el partit. Jo crec que Pere Romeu encara esperarà tenir una mica més de confiança, però tens alguna jugadora especial que t'agradaria veure-li minuts?
7: Bé, bueno, vull veure Aitana, òbviament, a veure com està després de la lesió i en una situació d'una miqueta més exigència que no pas la Lliga F. M'agradaria veure Rosalía, ja que parlàvem a la prèvia, i una jugadora que ha debutat, que ha destacat, millor dit, perdó, en aquest Mundial Sub-20. Tinc ganes de veure, perquè a més anímicament i en estat de forma segur que està amb la fletxeta cap amunt que li diem nosaltres. Després suposo que Aixa tindrà alguns minuts també, i òbviament a René. Tinc ganes de tornar a veure René.
1: René Van Asten. Això serà en els canvis de moment. Salmo, a punt de començar la segona part.
6: Ara ja sí, les futbolistes de la Roma i les del Barça sobre el terreny de joc. Kirsty Doll, que espera la indicació per poder donar inici al tret de sortida d'aquesta segona meitat amb el 0-2 al marcador. La possessió serà per la Roma. Espera el Barça, xiula l'àrbitre, comença la segona meitat amb pilota per la Roma, amb Giuliano des del costat esquerre per penjar la pilota directament. Mira, recollir-la Bergamaschi, l'acaba traient Martina, li cau a Graham. Graham controla el cercle central, fa la passada en profunditat cap a Payor. Payor va contra Oladipo, Oladipo guanya la posició i cedeix enrere cap a la portera, cap a Raquel Evaldi, que fa un mal servei i li queda la pilota morta cap a Graham. Graham controla, gira sobre Serra Jordi, és Clàudia Pina, Pina de nou altra vegada sobre Serra Jordi, la passada no ha estat bona, però salta Pina en la pressió, recupera la pilota, la trepitja, se'n va a la segona, Pina xuta la pilota, li ha sortit mossegada i ha acabat atrapant Valdi.
1: Llàstima del xut, perquè la jugada de Pina era espectacular. Un bon revers, se n'ha anat d'una, se n'ha anat de dues, i del xut li ha sortit un punt fluix.
7: Sí, Oladipo torna a ballar una miqueta en aquest 1 contra 1. No, diguem que no acaba d'incomodar una Pina, que s'ha trobat molt fàcil la situació d'aquest 1 contra 1, i després torna a passar una jugadora al Barça que no defineix bé, i és sorprenent perquè Pina aquestes situacions no les acostuma a fallar. I no acaba impactant bé la pilota davant d'una situació, per mi, crec que tenia molta avantatge.
6: Jo ja anava a aquest gol, però, sí, òbviament, m'he hagut de fer.
7: T'estàvem esperant.
8: Sí, una cosa que ha passat i que ha passat desapercebuda és el fet que la portera ha blocat la pilota, l'ha deixat anar per posar-se bé el seu guant i després l'ha tornat a agafar. Això seria un tir lliure indirecte. Entenc que
1: és
8: no...
1: És una infracció?
8: Sí, clar, perquè tens la pilota, l'ha deixat anar...
6: També s'hi treu avantatge?
8: És que és igual si treu avantatge o no, és a dir...
7: És falta,
8: no? Al moment que tu tens la pilota a la teva possessió, la poses en joc, que és deixar-la anar a la pilota, i la tornes a agafar, és tir lliure indirecte. Entenc que, Mònica, per sentit comú, doncs, facis la vista grossa, però era així.
1: Sí, no han reclamat tampoc les jugadores del Barça.
8: No.
6: Ara és Payor qui controla la pilota, Payor fent pràcticament d'extrem dret, s'ajuda enrere cap a Serra Jordi, Serra Jordi fa un bon control i aguanta l'embestida de Pellegrino. Serra Jordi continua amb la pilota, creixent amb el pas dels minuts. Serra Jordi, que ha fet una molt bona primera meitat.
1: Recordeu,
6: juga la pilota a la Roma.
5: Que podeu enviar els vostres comentaris a la TDG-oficial, o els llegim. Per exemple, avui trobo que els oients ens estan parlant molt, tenen molt present el Colegiado. Diu la Sílvia, diu, avui el Colegiado està molt actiu. Que el deixeu votar per la millor jugadora? Es pregunta, ella innocent i bona persona.
8: Doncs
5: no,
8: potser...
5: Sílvia, no el deixarem.
8: És una petició perquè...
5: Popular.
8: Popular, sí.
5: Mira, si arriben 10 missatges demanant si pots votar, votaràs.
1: És cert que avui, Sònia,
7: ja
1: estem aquí...
7: Està convocant els seus amics, eh? Ja sí. El veig amb el WhatsApp.
1: Estem aquí, Sònia, i el Joan, diríem que està més centrat. La setmana passada estava aquí amb el Sergi Andreu i no estava centrat. No estava pel partit.
8: És difícil estar centrat amb el Sergi Andreu.
5: No el deixarem venir més centrat amb el Sergi Andreu.
6: Ara refusa la pilota a la Roma i serà un servei de banda favorable al Barça. 3 de joc de la segona, 0-2 al marcador. Serveix Brooks, buscant en llarg. Anava de guanyar la pilota, que era l'imprimer. Payor després, cap de les dues, ho ha aconseguit. I ara refusa la Roma. Queda morta la pilota dins l'àrea. Payor juga amb Graham. Graham al xut! La pilota surt desviada. Marxa fregant el pal al xut de Graham.
7: I la feina que fa Payor. Només veiem moltes vegades els gols que fica i les oportunitats que té, però tota la feina bruta de lluitar, de barallar-se amb les centrals, amb les defenses, de venir a rebre, de donar aire a l'equip... Segueixo defensant que és un dels fitxatges, o sigui, el fitxatge més important dels últims 10 anys del Barça, potser. És... No?
6: Ara la pressió alta del Barça, acaba recuperant la pilota, és que era dins l'àrea, fa la passa d'enrere, buscava Clàudia Pina, però ha acabat recuperant la defensa a la Roma arrisca, sortint jugant des del darrere, i el Barça ho aprofita per mossegar molt amunt.
1: Si m'amplies a 10 anys, m'apareix Graham, però...
7: Sí, clar.
1: Si ho redueixes, dels últims 4-5 anys, estic absolutament d'acord amb tu. És que és un no impagable.
7: No, és...
1: Digue'm una davantera centre millor que aquesta pel Barça, eh? Perquè potser hi ha davanteres més potents, potser hi ha més... Però jo no sé si no tens de dir una.
7: No, i que a més va caure d'empeus des del minut 1. Sí. Aquesta connexió que té amb Graham Hansen, òbviament, pel seu passat en comú, les fa especialment perilloses i s'ha adaptat superbé a un estil Barça que no és gens fàcil.
6: Ara ataca el Barça des de l'esquerra, és Brooks dins l'àrea. Brooks fa la passada, mirava de connectar amb Sidney. Sidney no ha pogut controlar perquè la Roma ha refugiat la pilota. Queda Cauca pel costat dret, la protegeix Sidney. Deixa sortir, servei de banda favorable al Barça. L'executa ràpid Sidney, cap a Graham dins l'àrea. Juga amb Clàudia Pina, apareix Patri. De nou Clàudia Pina, mirava de connectar amb Payor. Payor lluita la pressió, Gretzky aguanta l'embestida d'Eva Payor com pot, recupera la Roma, que intenta sortir jugant des del darrere. Oladipo amb problemes perquè té a sobre Payor, se la treu de sobre Oladipo com pot, i és un servei de banda favorable al Barça.
5: Recordeu que també estem sortint pel dual de TV3, per tant, si voleu veure el partit per televisió i sentir o escoltar la nostra transmissió, només heu d'anar a buscar el dual.
6: Ara és la Roma qui surt des del darrere. Oliviero la treu jugant en llarg, apareix Piemonte per baixar la pilota, s'ajuda amb Gregi i encara més enrere. Altra vegada Oliviero, apareix Pellegrino, recupera el Barça amb la pressió alta, Clàudia Pina buscava Payor, la passada no ha estat bona, ha recuperat la Roma, que surt a la contra des del costat dret, amb Tuggersen contra Martina, molt espai, continua Tuggersen, Martina aguanta Martina, protegeix el perfil central, fa la centrada Tuggersen, Giuliano toca Irene i és corna. Ha refusat Irene Paredes, corna favorable a la Roma.
1: S'havia desplegat bé la Roma ara.
7: Sí. Yes.
5: És el segon del partit per la Roma.
7: Fa molt bé la contra, eh?
1: Sí. Hi ha molt mèrit de la Roma, però també són jugades que estic convençuda que repassaran el vídeo per a Romeu els pròxims dies de cara al futur.
6: I ara el corner és des del costat dret. Giuliano per fer la centrada, penja la pilota. Giuliano, surcat en dos temps i atrapa. Juga el Barça des del darrere, amb Sidney. Sidney des del costat dret, s'ajuda de Serra Jordi, altra vegada amb Sidney. Reconvertida ja a lateral dret.
1: El dibuix, Patri. Marta... Espera la jugada d'atac i t'ho pregunto.
6: Juga la pilota a la dreta, cap a Graham. Graham amb Sidney. Sidney amb Serra Jordi. Serra Jordi amb Kerolin, que apareix pràcticament a l'alçada de l'interior dret. Kerolin. Mira, combina amb Graham. Continua Kerolin. Fa la passada cap a Pina. Apareix la defensa de la Roma per refusar. I és un servei de banda favorable al Barça.
1: És que Serra Jordi... tot sovint la veig a baix, i no sé si això és un doble pivot, si és Patri únic mig centre, hi ha tres interiors, aleshores amb Brooks, Pina i Serra Jordi.
7: Sabia per on anaves perquè estava pensant justament el mateix, i a la primera part també ha passat molt que Serra Jordi baixava, retrocedia posicions, precisament perquè la Roma els hi fiquen pràcticament un marcatge individual i no s'està trobant còmode sense pilota. I aquí és on Patri retrocedeix per ficar-se entre centrals o més a prop de centrals per treure pilota lliure. I jo crec que Serra Jordi, com no es troba còmode tan allunyada de Patri, acaba venint també amb ella. I això moltes vegades dificulta la sortida de pilota del Barça perquè estan massa juntes. Hi ha molt poc espai entre elles i molt espai o molta distància entre la segona línia.
6: Pina dins l'àrea, retalla cap a dins. Pina, gol. La pressió alta del Barça per recuperar la pilota. i Pina entra dins l'àrea, la deixa córrer, la protegeix i amb la cama esquerra xut, raspa el curt, supera Baldi per fer el tercer del Barça. Roma 0, Barça 3, al 8 de la segona.
5: Doncs també el celebra Pina amb totes les seves companyes. És el seu primer gol en aquesta Champions, el primer gol de Pina al tercer del partit.
1: El Barça que sentencia, si no ho estava ja, el partit amb aquest 0-3. Bona internada de Pina per la dreta de l'àrea d'atac de la Roma. Controla amb la dreta, se la col·loca per l'esquerra i xuta amb la seva cama maldestra per atacar el pal curt de la portera i situar aquest 0-3 al marcador, minut 8 de la segona part. Ara ja sí, imagino que Pere Romeu començarà a mirar la banqueta.
6: Bona jugada, Marta. Ara recupera la pilota del Barça des del costat esquerre amb Kerolin. Kerolin jugava amb Brooks i posa un punt de pausa al conjunt blaugrana.
7: Té molt de mèrit la definició de Pina perquè s'està ficant cap a dins des de banda dreta i això significa que amb la seva cama menys hàbil el més fàcil és creuar-la, no? Buscar pel llarg, i ell el que fa és precisament el contrari, intentar sorprendre girant cadera, colpejant amb el pal creuat. És veritat que Rachele Baldi endevina al costat.
6: Compte, Patri, el xut és del cercle central! La treu Baldi! El xut de Patri, controlat amb l'esquerra, alçat el cap i des del mig del camp ha provat directament la barraca i Baldi ha reaccionat a temps i ha acabat enviant la pilota a corna.
1: Patri ens regala un intent d'aquests per... Anava a dir un per temporada, no, jo crec que fa 3 o 4 per temporada i algun sempre li acaba sortint. Hagués estat un golaç. I aquí molt de mèrit per part de la portera, no era fàcil.
5: És el quart córner que traurà el Barça en aquest partit.
6: El córner des de la dreta, la centrada de Graham, apareix Baldi que refusa, la recull Giuliano, és un 3 contra 2 de la Roma, el Barça replega amb Kerolin i Serra Jordi, apareix Sidney en l'ajuda, Kerolin intercepta la pilota, recupera el Barça, replegant des del darrere, després del córner favorable al conjunt de Pere Romeu.
1: Apareix defensivament Kerolin, que fins al moment no ho està podent fer en atac.
7: Li està costant. En aquesta segona part tinc la sensació que el Barça està dominant amb molta més... no sé si... molt més control, jo diria, no? No està deixant a la Roma que pensi quan té la pilota i això a la Roma mica en mica li va baixant pulsacions i va retrocedint metres enrere. No es pot despistar el Barça perquè en qualsevol d'aquestes contres et poden fer mal, però és veritat que a mesura que passin els minuts la Roma és impossible que aguanti aquest ritme d'intentar apretar, d'intentar treure pilota controlada perquè el Barça et sotmet tant que t'acaba ofegant. Veurem ara també amb els canvis qui són les jugadores o quin equip aporta més les jugadores que surtin de banqueta, perquè és una de les claus del partit.
6: Ara recull la pilota Serra Jordi, cercle central, obre la dreta cap a Sidney, Sidney trepitja, s'ajuda de Serra Jordi, buscava el teva meva, la passada no ha estat bona, l'acaba recuperant Pellegrino per la Roma, que juga en llarg amb Piemonte. Piemonte fa el control contra Irene. Irene carrega contra Piemonte, refusa la pilota Irene Paredes i serà un servei de banda favorable a la Roma.
1: L'Arsenal ha fet el segon al camp del París, 0-2, gol d'Estangui. El primer l'havia fet Russo a les acaballes de la primera part. Per tant, sembla que solucionarà també l'Arsenal aquest segon partit, com ho està fent el Barça.
5: Mira, el Joan Jordi ens diu una consulta que us faig a cara diumenge, ja sé que som a dimecres, però voldria saber quina previsió de temps hi haurà pel partit amb el Madrid, i ja et dic, Joan Jordi, que no fa
6: això
5: bona pinta.
6: Mauri,
5: No fa bona pinta, Hi ha previsió de pluja.
1: El Mauri de la TDG, en aquest cas, és el batxiller, el nostre, que ve amb l'Orgales i diu, hem de vigilar perquè diumenge igual se'ns mullen els aparells tècnics, per tant hem de modificar una mica la nostra posició al Camp Nou.
5: I el Joan Jordi també diu, jo vull que voti el Colegiado i no sóc amic seu. Només un.
6: Joan Jordi.
7: És que, i per què no el deixeu votar? Jo vull saber això.
1: Home, perquè és l'àrbitre. L'àrbitre no pot votar.
5: Quin criteri
1: Marta
5: té un àrbitre?
8: Ja, però és que a part d'àrbitre sóc periodista i moltes coses més.
6: És la primera vegada que un futbolista o exfutbolista li reconeix a l'àrbitre, diguem-ne, el tu a tu. Perquè... sí, tu aquí ets un mes del partit. Perquè... és la primera vegada que passa la història.
8: Perquè tu estàs a la banqueta, però els jugadors tenen relació amb l'àrbitre i saben una miqueta intercanviar opinions i a vegades poden valorar la seva funció també.
9: Sí, sí, sí.
6: Juga la pilota a la Roma, compta Piemonte, que la deixa cap a Giuliano. Giuliano espera la incorporació de Tuggersen des de la dreta, és un 2-2. El Barça tancant amb Martina, apareix també ara Irene Paredes, i Sidney li col·loca el cos a Pellegrino, li impedeix el control, bona acció defensiva de la avui lateral suïssa del Barça.
1: Va aparèixer en la seva vocació defensiva. Quin remei, no?, si et posen de lateral.
7: No li queda un altre, eh? I ve Martina, també, és la segona o tercera transició que li toca defensar cap a porteria, corre cap enrere. Una de les anteriors, és veritat que ha acabat central la jugadora de la Roma, però ha aguantat molt bé i ha temporitzat perquè les seves companyes arribin a ajudar.
6: Ara, altra vegada, la Roma des de l'esquerra, la centrada d'Oliviero, no ha estat gens bona i ha acabat atrapant catacoll.
5: I ara farà un triple canvi, la Roma. Ja ens ajudaràs, Salmo.
6: Sí. Juga la pilota, Patri. Vols que el canti abans, també, aquest, eh? Lladre?
5: Aquest sí.
1: El Barça encara no mou la banqueta, eh? No veiem moviments per part de Pere.
6: Sí, veig un parell de futbolistes. Ara compten la passa en profunditat. Cap a Graham, dins l'àrea, retalla Graham i el quart. Gol de Graham, gol del Barça. Mitja hora pel final, Roma 0, Barça 4.
5: Doncs amb la mateixa efusivitat que ha celebrat el primer, ara es celebra el segon, s'hi apropen les seves companyes, es xoquen les mans i res, es tornen a posar cap al cercle central.
7: I quina delícia la passada de Serra Jordi, eh?
1: Boníssima passada de Serra Jordi i també molt bona

0: 16 Corelli, i encara hi ha un tercer canvi. Marxa amb el número...
1: amb el dorsal 18.
0: Amb el 18, ja l'hem dit, el 18.
1: Giuliano,
0: sí,
1: has dit?
0: Giulia, sí, sí.
2: I Piemonte, falta... l'has dit?
0: També.
2: Doncs és Valentina Bergamaschi.
1: Bergamaschi.
2: Per ella, okay. Okay. Sí.
0: I ara entrarà
3: Aitana. Doncs el 16
0: Aitana.
3: De joc.
1: Doble canvi que prepara per a Romeu.
0: Aitana serà un dels canvis.
1: I Aixa.
0: I Aixa.
1: I Aixa, l'altra jugadora, per tant, una de les que ha estat al Mundial Sub-20, que diumenge guanyava l'or en aquest Mundial. Ha arribat dos entrenaments i a jugar, que necessitem laterals, o en aquest cas central, perquè Aixa al Mundial Sub-20 s'ha de dir que ha fet de central. Què t'agrada més, de central o de lateral, Aixa? Marta.
2: És que, clar...
1: Digues?
2: No ho sé.
1: Mentre tu penses.
2: Estic pensant, perquè centrals tens a Irene...
3: Marta,
2: ets tu, Asten. Sí, sóc jo. Estava pensant, perquè és el que dic, és que centrals tens a Irene i Van Asten, que per mi és una dupla que si estan bé són intocables. I al lateral dret és el que parlàvem a l'inici, potser és la peça que més balla dintre d'aquest equip. A Schertenley està complint, però no l'acabo de veure amb aquesta fam ofensiva que potser sí que puc tenir ella, Aixa. Jo crec que la veig més de lateral, va, mullo.
1: Doncs veurem de què l'utilitza avui per a Romeu, té aquesta doble
3: fa pinta posició. Que si res no canvia ha de ser la lateral dret titular del Barça aquesta temporada, no?
1: Hauria de ser.
0: Encara no ha jugat cap partit, però fins ara, perquè no hi era.
1: Perquè estava al Mundial Sub-20,
0: que debutarà aquesta temporada, avui.
1: Deixeu-me passar un moment per la piscina de Sant Sebastià, on tenim en joc aquesta Supercopa masculina de waterpolo. David, com va la cosa?
4: Doncs pinta bé el descans, perquè l'Atlètic Barceloneta dobla en el marcador el Marsella, el seu rival, 8-4, guanya l'equip mariner, que tot i això sí que ha patit un moment crític, una mica, perquè el Marsella ha tingut un parell d'atacs per empatar a 5, però aleshores a l'Atlètic Barceloneta, que ha exhibit un parcial de 3-0 per agafar la màxima renda del partit, que és aquest 8-4, quan ara tot just comença el tercer quart.
1: Tornem més tard, gràcies, David.
4: Fins ara, doncs.
1: El Granollers fa estona que no te l'actualitzo, Salmo, perquè les notícies no
3: ara
1: són...
3: Ara Pallor, un moment, a punt de fer la rematada, Pallor! Ha aparegut la defensa de la Roma per refugiar la pilota quan Pallor ja tenia la canya a punt, deies.
1: Sí, estava sola davant porta. Deia que no, que el Granollers les coses no li estan anant bé de moment, per 17, falta de 10 minuts per acabar el partit, 35-28. Recordem, primera jornada de la Lliga Europea i el Manresa perd de 4 a la pista del Pau Salònica, tercer quart aquí encara, 56-52.
0: Marxa Graia, mentre Aitana, i marxa també Martina, i entra Aixa.
1: Doncs en aquest cas serà central Aixa Càmara, aquesta futbolista que va aparèixer al primer equip la temporada passada com a lateral, però que ja en diverses temporades, en diversos partits, va haver de fer de central. Compte.
3: Ara Pellegrino és dins l'àrea, ataca la Roma, juga enrere cap a Greggi, ha replegat bé el Barça. Greggi continua amb la pilota, obre a l'esquerra cap a Otei. Otei fa la centrada, apareix en la correcció Sidney, li ha fet falta la Roma, la falta de Corelli, i per tant recupera la pilota el Barça.
1: A mi aquest canvi em fa pensar, Marta, que Pere Romeu vol veure més Sidney en aquesta posició de lateral, que li vol donar més minuts per veure si l'acaba de convèncer o no.
2: És que Pere Romeu està en buscar i captura que li diem d'aquest lateral dret i necessita trobar no una, sinó dos, perquè se't lesiona la que tens i no tens cap més. Necessites trobar un parell d'alternatives i un parell de jugadores que estiguin en sintonia amb l'equip en aquest sentit, en aquesta posició. I amb l'entrada d'Aitana es reestructura una miqueta de l'equip. Se'n va Carolina a la banda dreta, suposo i entenc que Pina farà el que parlàvem abans d'extrema esquerra, ficant-se molt per dins, però és Carolyn, com veiem, la que cau a banda dreta.
1: A veure què tal aquesta banda dreta per la brasilera del Barça i a veure aquests minuts que tindrà també Aitana per agafar ritme. Potser el clàssic arriba un punt massa d'hora, no?, després de tants mesos d'inactivitat.
0: Aitana va entrar al 78 davant el Logroño, per tant va jugar pocs minutets. Avui una mica abans, l'ha tret Pere Romeu, però no masses.
1: Avui 25 minuts, 12 el primer partit

0: Bé, potser li dona mitja hora al clàssic, però veig difícil que pugui ser ja titular.
1: I sobre això de Sidney al lateral dret, que deia la Marta que s'ha d'inventar un lateral dret, també és veritat que segurament això també neix un punt de la frustració de Pere Romeu amb Sidney d'interior, que és que no li ha acabat mai de fer el pes del tot. Vull dir, hem vist abans aquí jugar a Vicky, jugar a Kika, jugar a moltes futbolistes, i deu pensar que, tant per tant, vull dir, Serra Jordi mateix va aparèixer la temporada passada i, entre d'altres,
0: li va passar per davant.
1: Sí, a l'interior. Sí. Vull dir que deu pensar, si no la posaré allà, doncs com a mínim l'intento treure profit aquí.
2: A mi m'ha donat la sensació, amb Certainly, que no ha tingut l'evolució que tots esperàvem que tingués, pel primer, com tu deies, a Pere Romeu, perquè jo recordo la posada en escena, diré, que va tenir en aquell gamper de fa un parell de temporades, que a mi em va semblar una jugadora descomunal.
0: Sí.
2: I jo no he tornat a veure aquesta Certainly, que jo pensava que si tenia l'evolució que tots creiem que tenia, seria una indiscutible al mig centre del Barça, i li han passat per la dreta volant, com dieu tots, Serra Jordi, Vicky, jugadores que han aparegut després que ella.
1: Ara és Aitana dins l'àrea, mira, a fer la centrada enrere, l'acaba traient Oladipo. Continua atacant el Barça amb el 0-4 al marcador. Som el 22 de la segona meitat.
3: I no serà per la promoció que li heu fet aquí a la TDG?
0: Home, és que...
2: I les oportunitats que ha tingut.
0: No, però és que és el que comentava la Marta. I jo no recordo cap jugadora que m'hagi impactat més així en un primer moment com aquell partit de Sidney. I allà ens va ensenyar el que és. El que passa que ho hem vist
2: poquet. Aquesta jugadora ho té tot.
0: Sí.
2: Tenia físic, arribava, visió de joc, filtrava passades...
0: És que té un potencial, i jo encara hi mantinc la fe, eh? Encara hi mantinc la fe. De fet, saps on l'hem vist, aquesta Sidney? A Suïssa. Potser l'estil de joc del Barça no és el millor per ella, això ho compro, però...
2: També és veritat que a Suïssa és més fàcil brillar que al Barça.
0: Probablement,
2: probablement. I aquí tens jugadores que, dintre de, o entre cometes, et fan un tap al primer equip.
0: Sí.
1: I ara servia el Barça al corna des de la dreta, buscava l'acció Aitana, que ha acabat fent la centrada, i és altra vegada corna pel Barça.
0: Ens ha deixat detalls de la seva qualitat, puntualment es dosifica molt, no una regularitat i constància que necessitaria per ser titular al primer equip del Barça, veurem aquesta temporada. De moment ho està sent al lateral dret.
1: Altra vegada el córner en curt. L'acaba recollint Caroline a la frontal de l'àrea, però la pilota a la dreta cap a Pina, encara més a la dreta, Aitana. Aitana la deixa córrer per fer la centrada. La pilota al primer pal. Refusa la defensa de la Roma. Salta el Barça, mossega en la pressió i acaba recuperant la pilota Patri. Patri juga de nou amb Aitana, d'extrem dret. Apareix Paredes, pràcticament a l'àrea contrària, amb un 0-4 al marcador. I ara la Roma mirant de sortir a la contra. Ho fa a través de Dorms. Dorms obre la pilota a la dreta. La reclama Tuggersen. Prefereix jugar en llarg. I acaba la pilota als peus de Catacoll.
2: Ja estem veient una Roma que va una miqueta menys,
1: S'ha rendit.
2: Sí, ha baixat una miqueta els braços. El Barça, de fet, mirem, és que està tocant amb una total passivitat d'una Roma que està esperant pràcticament a camp propi que passin coses. No és la Roma que hem vist en la primera part, no és una Roma aquella que volia treure la pilota jugada, que intentava anar... Ja és una Roma una miqueta més apagada i més apàtica en aquest sentit.
0: 0-4 és el resultat de la temporada passada del Barça en aquesta mateixa fase Lliga. Hi ha equips que sembla que el sorteig digui cada any que els has de trobar, i la Roma és un d'ells.
1: I si no ho haig errat, Alexia va fallar un penal, no?
0: Ara ja m'agafes. Aquí ja m'agafes.
1: Sí, home, si la teva memòria...
0: La meva memòria és lamentable, tu ja ho saps.
1: No entenc com falla.
0: La meva memòria només recordarà el gol aquell que va cantar el Salmo i que no ho va ser. Ja saps que és el tipus de coses. Perdona, que recorda la meva memòria.
1: El Salmo va cantar el segon i el segon va arribar.
0: I el segon va caure, efectivament.
1: Que va trigar una mica més, però...
0: Amb delay va arribar.
1: El 0-4 és... un gran marcador. Hi ha una persona que avui serà molt feliç, que és el taxista que m'ha portat a l'estadi.
0: Ah, ha arribat el moment.
2: Hi ha canvis, no, bro?
0: Abans que ens ho expliquis, Salmo, deixa'm dir que a la segona ronda de la Copa de la Reina, l'Europa està rebent el Villarreal i guanya 1-0 al minut 41 de partit. L'Europa, equip de segona federació contra un primera federació com és el Villarreal. De moment, per tant, van bé les coses aquí.
4: Per la Roma ha marxat Enrique i ha entrat Hidley.
2: Sí, donar una miqueta més de cames Piovani al centre del camp. És on s'estava desmuntant una miqueta l'equip perquè no estava sabent aguantar tanta mobilitat que estan tenint les jugadores del Barça aquí dintre. I entra Hedley, doncs això, una miqueta més per sostenir aquí l'equip. Potser no és tan equilibrada com és Rieke, però és una jugadora molt interessant en el sentit que és posicional i donarà aquest equilibri que ara mateix la Roma no té.
1: I ara ataca el Barça des de la dreta. Patri per fer la centrada, busca la pilota al segon pal. L'acaba guanyant Brooks, fa la centrada. La buscava Payor. Li queda morta Caroline. Tal com ve, fa la centrada i l'acaba recollint Sidney fa la centrada altra vegada. Mira de guanyar-la al Barça. Ho acaba fent Aitana, és pràcticament dins l'àrea. Per verticalitat, juga enrere amb Corelli. Corelli li guanyava la partida a Irene Paredes. Irene Paredes li fa la falta. I l'àrbitre li treu la targeta groga a la central del Barça.
3: Claríssima talla, no és jugada de contraatac, una contra prometedora, per tant, primera groga molt ben mostrada per la col·legiada anglesa.
0: No ha estat precís aquí Aitana, que ha fet una passada enrere, que no deixava en avantatge Irene Paredes. Clar, aquests minuts per Aitana són positius per agafar rodatge, però quan entres amb un marcador 0-4, imagino que costa més acabar de posar-te a prova, perquè està tothom un punt més destensat que si el partit és ajustat.
2: Sí, no, totalment, i ja no només pel marcador, sinó per la situació de partit. Entres, no deixes d'entrar un partit de Champions, que òbviament és molt diferent en situacions, en ritme, en concentració, que un partit de, o molts partits que estan acostumades a jugar a la Lliga F. Tot i això, el context trobo que és força favorable per l'Aitana, perquè aquesta diferència de gols fa que l'equip pugui jugar més la pilota, i aquí és Aitana on necessita retrobar-se amb aquests peus amb la pilota, no? Trobar-se bé, poder circular, poder tocar, poder tenir possessions llargues i sentir-se una miqueta lliure aquí al mig.
1: Ara compta l'acció de Corelli, va tot sol, encara a la porteria, Aixa, la correcció, continua Corelli, li aguanta Aixa, que acaba refusant la pilota, el replegament defensiu d'Aixa, després de l'acció individual de Corelli, recupera la pilota al Barça.
0: Se li ha fet de nit a Corelli i Aixa ha arribat molt ràpid en l'ajuda a Irene Paredes, que l'havia deixat passar perquè arriscava una targeta groga i ja n'acaba de veure una fa dos minuts i ha preferit arriscar la jugada, que si acabava en gol no passa res, que no una expulsió.
3: I molt bé la Sabalenka.
1: 17 al final, 0-4 al marcador.
4: 19 anys.
0: La falqueta de no Fàbregas, que no falti. Efectivament, és de Sabadell.
2: És que vol votar.
0: Aixa càmera.
3: És que, a més, no sé si us he explicat alguna vegada, però el seu barri, que és de Can Puiganer, és un barri que està totalment volcat amb Aixa. Cada cop que torna d'un campionat que l'ha guanyat, li fan una festa, una rebuda. I realment, qui tingui l'oportunitat d'anar alguna vegada, és espectacular la comunió que hi ha amb tota la seva gent amb Aixa.
4: Mira, el Via Fora ens pregunta quina posició juga Sidney amb Suïssa.
0: Suïssa juga 4-4-2, o com a mínim els partits que jo l'he vist, i fa de doble punta la que seria la segona punta. I clar, a més, amb moltes possibilitats de transicions...
2: I no té tanta responsabilitat defensiva, al final.
0: Res a veure amb el Barça.
1: Patri jugava en llarg, apareixia Aitana, que mirava a fer la passada de cap. No ha precisat i és pilota per la Roma.
0: Per cert, l'Europa ha marcat el segon en el seu partit de Copa de la Reina. Minut 45, 2-0 per l'Europa contra el Villarreal.
3: Anem al taxi, no, Salmo?
0: Oh. Ah, sí, el Salmo.
1: Voleu anar al taxi?
0: Vinga, va, anem al taxi. Què ha passat amb el taxi?
1: Arribo a l'aeroport, agafo el taxi i em diuen et toca el taxi 1999. El taxi 1999. Pujo al taxi...
0: Perdona, aeroport de Barcelona o de Roma?
1: No, Fiumicino, Roma.
0: D'acord.
1: I veig que el taxista, diguem-ne que tenia... Compte el xut! I el gol! Golàs! Golàs del Barça, golàs de Clàudia Pina. No sé si ha tocat en alguna futbolista de la Roma, perquè ha estat una paràbola que ha acabat sorprenent també a Raquel Ebaldi. El gol del Barça, el 5è, 0-5, un quart d'hora pel final.
4: Doncs és el segon gol que fa Pina en aquesta Champions, igual així a Payor, que també en té dos, l'ha celebrat tampoc amb gaire efusivitat, la veritat, avui no estan molt celebradores les jugadores del Barça, ho ha fet com sempre aixecant puny i amb les dues mans creuades, fent la senyal de victòria o de dos.
0: Efectivament, toca en Oladipo i això converteix que aquest xut, que potser podia arribar a aturar o no la portera de la Roma, es converteixi en una paràbola impossible d'aturar. Oladipo aquesta vegada no li comptaran en pròpia porta, però no està tenint la tarda, i aquest cinquè gol de Barça, el segon de Pina, que comença a competir amb Graian, que ja no hi és al camp, per ser la millor jugadora del partit.
4: Han marxat Bruc, Serra, Jordi, ha entrat Van Asten, Rosalía i Carla Julià, i ha marxat una altra jugadora, Salmo, que no...
1: Caroline. No l'he vist.
4: Caroline. Sí.
0: Doncs veurem, perquè ara entren diverses jugadores, que ve de gust també veure'ls i minuts, especialment Rosalía, MVP, que no l'hem vist gaire al primer equip, la veritat. És un bon moment per veure-la, també a Carla Julià, que sempre és un espectacle perquè és una jugadora molt atrevida. L'única esquerrana que queda, si no m'equivoco, a la plantilla del primer equip, amb la marxa de Mapi i d'Alexia. I Van Asten, que torna després de la lesió, que també tindrà bons minuts ara per provar-se. Veurem si de cara ja al clàssic poder ser titular.
1: I ara és el Barça qui té la pilota.
0: El taxista. Què deia el taxista?
4: Cada cop que parles del taxista marquen un gol.
0: Sí.
1: Sí, sí, ara un moment que té la pilota Oladipo, juga enrere, cap a Raquel Evaldi, se la treu de sobre, controla i tant, ataca el Barça a través de la 14 del conjunt blaugrana, que avui vesteix de verd. Ataca el Barça des del costat esquerre amb Sidney. Sidney amb la pilota, amb Patri. Patri amb Sidney. Sidney està de central, pot ser? Aixa lateral dret.
0: No sé si em falta veure alguna jugadora ara.
1: Van
0: Asten i Aixa, no?
1: I Aixa lateral dret. Irene Paredes i Van Asten.
0: Ah, d'acord, sí.
1: I Carla Julià deu
0: estar... Està una mica desordenat, perquè ara Van Asten està atacant. O en zona atacant, per dir-ho així. I aleshores costa veure el dibuix del Barça.
1: Juga la pilota, Patri.
2: No, amb la sortida de Serra Jordi, interpreto que va cap a dins.
1: Acaba atrapant Raquel Evaldi, pilota per la Roma, el taxista. Doncs arribo a l'aeroport de Fiumicino i vaig a la zona dels taxis i em donen el taxi 19,99. Pujo al taxi i veig que el conductor té el... Jo em situo, diguem-ne, darrere el seient del copilot, i veig que el conductor té la mà esquerra al volant i el braç dret recolzat entre els dos seients de davant. I veig que el braç té tatuat 19,99. Carai, fins aquí tot bé, tampoc he preguntat. I em diu, on anem? I li dic, a Trefontaine. I em diu, això és un camp, no? És un camp que... Dic, sí, sí. I em diu, qui juga allà? Dic, juga a la Roma. Ha frenat el taxi, s'ha girat enrere i m'ha mirat. Diu, la Roma juga allà. Dic, sí. Dic, passa res. I em diu, és que jo sóc de la Lazio. I sóc molt de la Lazio. I m'ensenya el braç tatuat, tot de la Lazio. 1999 és l'any que la Lazio guanya el segon Scudetto, o la temporada que la Lazio guanya el segon Scudetto, i hem anat parlant de futbol, i quan arribem a Trefontaine veig que, o sigui, arribant al lloc es comença a posar com molt nerviós, arribem a l'estadi, dic, és aquí, i llavors havia de fer el tiquet, havíem de pagar, no?, tot aquell procés, que tampoc dura gaire, i en un moment m'ha vingut a dir, escolta, pots espavilar una mica, que és que, diu, jo tot això de la Roma no ho puc ni veure, no ho vull ni veure. I he hagut de marxar pràcticament corrents del taxi, perquè aquell tio era
4: tan fan. Tenia urticària, li picava tot, no?
1: Però tal qual m'ha dit, bueno, diu, el Barça té bon equip? Dic, sí, home, el Barça és el vigent campió d'Europa, tal, l'any passat va golejar aquí a la Roma, i em diu, ah, doncs aleshores miraré com ha acabat el partit quan acabi. O sigui que aquest home avui estarà molt content.
4: A tot això hi ha hagut un canvi precisament a la Roma, ha marxat Kretzi i ha entrat Pandini.
1: 10 minuts pel final del partit. Roma 0, Barça 5. El Barça, de moment, amb una mitjana de 5 gols per partit aquesta temporada de la Champions.
3: Si te'l trobes per tornar-hi, pots explicar que avui, encara 0-5, de moment, i has cantat 6 gols.
0: Quina mala llet que hi ha a la TV.
1: Ja et dic jo que no vota.
0: No vota. Deixeu-me anar un moment a l'aigua, a la piscina de Sant Sebastià. David, com van les coses? Entre doncs, el Barceloneta i el Marsella, recordem, s'ha ajustat el marcador.
5: Sí, sempre per davant l'Atlètic Barceloneta, però ara 9-7 al Marsella, que ha calcat la història del segon quart en el tercer, en què, jo no ho recordo, l'Atlètic Barceloneta s'ha quedat en blanc, cap gol en el tercer quart. Ara ataca el Marsella per mirar de retallar distància i ho aconsegueix. El capità Hugo Crucillat retalla diferència, situa el 9-8, caldrà patir, mastegar molta sorra perquè dins de l'últim quart el Marsella només una avall a 6-37 perquè s'acabi el partit.
0: Últim quart a la Supercopa Europea que s'està disputant a la piscina de Sant Sebastià, la Supercopa Europea de Waterpolo. I ja ha començat a Fontajau el partit de l'Uni Girona. Xevi, com han començat les coses?
6: Doncs el partit molt igualat, però ara agafa un marge de 3 punts l'equip turc, que està guanyant 8-11, 5-50. Pel final del primer quart comença molt igualat, però sempre un puntet per davant, l'Emlat Konuk d'Istanbul.
0: Recordem, qui guanya aquest partit juga a l'Eurolliga, qui el perdi se'n va a l'Eurocup. Fins ara, Xevi.
6: Fins ara.
0: 0-5 guanya el Barça al camp de la Roma quan queden 9 minuts més el temps afegit perquè acabi aquest partit. Salmo.
1: Ataca el Barça des de l'esquerra, busca la profunditat Carles Julià, que va recollint la pilota per verticalitat, aguanta l'embestida, continua Carles Julià des del costat esquerre, Van Asten a prop seu, continua Carles Julià, s'ho repensa i juga enrere amb Sidney, Sidney amb Patri, Patri controla, a prop seu Corelli, juga enrere altra vegada amb Sidney, Sidney amb Patri, acaba trobant espai, el teva meva del Barça, apareix altra vegada Sidney, Sidney amb Patri, i Patri encara més enrere cap a Irene Paredes, de nou Sidney, cap alçat, obre la pilota a la dreta, cap a Rosalía, fa el control, busca l'un contra un Rosalía, busca la línia de fons, pot fer la centrada a prop seu Otey, toca la pilota i li acaba prenent, però el Barça salta en la pressió alta, altra vegada Rosalía acaba tocant la pilota i serà un servei de banda pràcticament a l'alçada del corna favorable a la Roma.
0: Rosalía, que fa d'extrem, diria que el Mundial Sub-20 també ha actuat en aquesta posició, no sé si extrem dret o extrem esquerre, però que també l'hem vist en aquesta posició, tot i que ella de manera natural és interior, Marta.
2: Sí, però està fent una miqueta el que acostuma a fer Pina, s'expliquen molt per dintre, llavors la seva zona d'actuació i d'influència acaba sent més per dins que per fora, però sí que és veritat que en aquesta situació, per apretar la defensa de la Roma, l'hem vist com una típica extrem, el que passa que acaba sent Aixa, com veiem en aquesta imatge, la que ocupa el carril exterior. I ara el Barça, si és intel·ligent, pot fer molt de mal a la Roma, perquè la Roma en moltes situacions s'està ficant amb un 4-5-1, pràcticament a frontal de l'àrea, i el Barça no està veient o no està aprofitant aquests espais, però existeixen sobretot aquesta banda dreta, com Sertelev ja ha trobat un parell de vegades aquí obrint a banda.
4: I diumenge
1: ara
4: recordeu...
1: Ara buscava la profunditat, Aixa. Digues, Olea.
4: No, que dic que diumenge recordeu que tenim TDG, també. Que hi ha aquest Barça-Madrid, que jugarà al Camp Nou, que nosaltres hi serem, i que a veure què fa demà el Madrid, que juga a les 9 al Camp del City.
0: Bon partit aquest també per veure el del Madrid i tastar com estan de cara a aquest diumenge. A partir de les 5 de la tarda comença el partit. Nosaltres ens hi posarem una hora abans per analitzar tota la prèvia d'aquest Barça-Madrid al Camp Nou amb entrades que no són econòmiques. Veurem quina entrada té el Barça. Imagino que és que n'han venut moltes i aquestes últimes que deuen quedar, imagino que són molt cares perquè, si no, realment... Són preus...
2: Ha pujat.
0: Familiars.
2: Pujat,
0: no? Mira, deixarem que no són familiars. És a dir, normalment un Barça-Madrid femení hi anaves amb els dos nens o amb els... Vaja, amb la família, 3-4 entrades, i ara es fa difícil poder comprar 3-4 entrades.
1: Ara Payor i el gol! El sisè del Barça, el gol de Payor, la passada en profunditat a l'espai de Patri... Carles Julià amb el cap, fa l'assistència cap a Payor, que amb la canya a punt fa el sisè del Barça. Roma 0, Barça 6, 5 pel final.
4: Molt contenta Payor per aquest gol, és el tercer gol que fa en aquesta Champions, per tant, igual ara a Graham, les dues són líders a la classificació d'aquesta Champions de forma momentània abans que finalitzi aquesta jornada. Ho ha celebrat amb alegria, Payor sí, amb la resta de les seves companyes.
0: Assistència de Van Aasten en una posició molt ajustada. No sé què hi feien allà, internant-se per l'esquerra, però el cas és que li ha deixat de cap a Payor per fer de nou, que és el que sap fer molt meravellosament amb el Barça, que també vol arrodonir el seu partit amb el seu golet. 0-6 el Barça al camp de la Roma.
4: Queden entrades per diumenge, atenció, dels preus que van dels 62 euros als 90.
0: Són entrades cares. El Barça et dirà que si vols anar en família, és veritat que hi ha descomptes del 25%, em sembla, a partir de 3 entrades. Però vaja, un descompte del 25% dels preus que dius continua estant una mica... més que tot, una mica per sobre del que fins ara era el femení. I entenc que el Barça vulgui valorar el seu producte, i que és un Barça-Madrid.
2: Bueno, també és veritat que la gent que està en dubte està mirant el temps i la previsió de pluja no és gaire esperançadora, també en aquest sentit.
0: No, imagino que el Barça vol fer caixa per aquí i s'hi atreveixi a... tot i així, i assumeix que l'entrada potser no serà tan bona com si fes unes entrades més econòmiques. Ho veurem diumenge. Ho veurem i ho viurem aquí a la TDG.
4: Bé, he de dir que també hi ha algunes entrades al córner, és a dir, amb una visibilitat no tan bona, entre la més barata, 30 euros.
0: Ah, doncs mira,
4: 27 euros la més barata.
0: Jo crec que aquestes les han desbloquejat, et diré, perquè jo quan he entrat no hi eren. Doncs mira.
3: Per 30 euros i uns prismàtics pots veure...
2: És que són una família de 4 són 120 euros, no és...
4: És el preu bàsic que tu deies, que si treus més de 3 entrades tens un 25%.
3: Per cert, ara a les 9 hi ha un autèntic partidàs, Olímpic de Lió contra Chelsea, que xiula la col·legiada espanyola Marta Huertaraza.
0: Ah, mira que bé.
3: Senyal de que contra ella el que passa és que previsiblement no podrà xiular mai cap final.
2: Exacte.
3: Si les coses segueixen així.
0: Huerta d'Aza és la que ens... Ah, no és Huerta d'Aza, no? No és la que ens va liar el fora de joc en un Barça-Madrid, precisament. L'únic que ha perdut el Barça.
3: Olatz Rivera.
0: Era Olatz Rivera, que és una de les teves preferides.
3: I de les teves.
0: Sí, a mi m'agrada aquell dia no especialment.
3: Ara està
0: tot
3: xiulant,
0: i que la seva assistent és qui l'embolica.
3: Sí, ara xiu la segona divisió masculina i la seva assistent la van baixar a segona divisió femenina. Per tant, ja va pagar els plats trencats.
1: Mentrestant, a Trefontane, 2,5 per arribar al final amb el 0-6 al marcador i el Barça controlant absolutament el partit, ja no només des del marcador, sinó també des del que passa sobre el terreny de joc, perquè té la pilota Cata, juga amb Sidney i la Roma espera. Aitana, amb Patri. Patri amb Sidney. Sidney obre la dreta cap a Aixa. Aixa amb Aitana. Aitana li torna la pilota a Aixa, juga a Patri. Irene Paredes, cercle central, obre la pilota a l'esquerra, cap a Van Aasten, que regira, gira altra vegada, juga la pilota a Irene Paredes. Paredes aixeca el cap, s'ajudava de Patri i acaba obrint a l'esquerra, cap a Van Aasten. Ara és Clàudia Pina, qui controla, juga la pilota, avança a metre, juga amb Carla Julià, faltava meu amb Payor. Julià és dins l'àrea, pràcticament li acaba traient la pilota a la defensa de la Roma des del lateral dret i ha acabat havent falta i pilota pel Barça. 1:15 per arribar al final i una falta perillosa favorable al Barça.
2: A més, ha sigut molt intel·ligent Pina, eh? Sabia que li venia la jugadora de la Roma per darrere, ha aguantat una miqueta posició, ha baixat centre de gravetat i s'ha deixat, entre cometes, fer la falta. Però això ja és de jugadora veterana i de saber el que fa, eh?
3: És que tu no ho saps, però a Pina la vaig descobrir jo a la primera temporada de la TDG.
2: Ah, mira.
0: És increïble. És increïble això del Fabres.
2: Ara entenc per què no el deixeu votar.
0: Ara ho estàs contrent,
2: vale,
0: no?
2: Ara ho entenc.
1: 89 minuts t'ha costat.
2: Bueno, ara s'ha delatat ell. Fins ara m'estava enganyant, fent la trampa.
1: És una falta perillosa favorable al Barça. Falta des del costat esquerre per fer la centrada Clàudia Pina. Amb la cama dreta, Pina fa la centrada, la pilota es passeja, la cama traient Baldi. La pilota s'ha passejat, no l'ha tocat ningú, s'anava enroscant i tancant i Baldi l'ha acabat refusant.
0: Per un moment ha semblat que era gol, Salmo?
1: Sí, però ja saps tu que has d'anar amb molta cura i no anticipar el que pugui passar.
4: Avui, de les que havien anat al Mundial Sub-20, Noa Jiménez i Rosalía. Noa Jiménez, de moment, no ha jugat, no ho farà avui perquè ja s'han fet tots els canvis, no ha pogut debutar a la Champions, però qui sí ho ha fet és Rosalía, que tot i que havia jugat aquesta temporada ja un partit amb el primer equip davant l'Espanyol, no havia debutat a Champions.
1: És la tercera aturada de Baldi, salvant un gol pràcticament del Barça.
3: Arlequí, tu t'atreveixes ara a fer una previsió de com quedarà el partit o no?
4: Quin, aquest o el de diumenge?
3: Aquest.
4: Si vols et faig el de diumenge.
0: Vinga, va, fes el de diumenge.
4: No, mira, em pensava que
0: era el final.
4: Tres minuts d'afegit. Doncs jo crec que diumenge acabarà bé.
0: Acabarà bé.
2: Però quin pronòstic és
0: aquí? Aquí no arrisques gaire, Sònia, el Barça ha guanyat tots els partits menys un. Bé. També et dic una cosa, a la TDG hem arriscat, perquè l'únic partit que el Barça ha perdut contra el Madrid... L'únic partit, l'analista era Susi Sala. I diumenge repeteix.
4: Doncs molt bé.
0: No, però hem de treure aquest malestuc perquè no li quedi... Té una mica trauma i això ho solucionarem diumenge.
4: Molt bé.
2: Doncs jo, per posar una miqueta de pa a l'assumpte, crec que és dels més igualats que hem vist fins ara.
0: Sí? Quin pronòstic dius tu?
2: Home, jo crec que guanyarà el Barça, però que no serà gens fàcil.
0: Passa que el Madrid, que cada temporada diem el mateix, no, ha fitxat molt bé, però no. Clar, ha fitxat molt bé, però ha fitxat molt, i això vol dir que com a equip és impossible que al mes de setembre ja tinguin tots els mecanismes.
2: El Madrid és el mateix de cada temporada, Sònia. Fitxant molt, però no construeixen equip, i això és un problema que venen arrastant des de fa moltes temporades. Ara, per com està el Barça, per les baixes que té, per jugadores que tornen ara tot just de lesió i per aquest inici de temporada, és el que dic, Jo crec que acabarà guanyant el Barça, però me'n sumo un partit bastant igualat.
0: Doncs, tu, Sònia, has dit que acabarà bé, però no has dit si igualat o ampliat. Vull dir, veus golejada o veus allò 2-1, 1-0, com diu la Marta?
3: Parla aquí, low cost, total.
2: Jo m'he mullat.
4: Deixa'm acabar de consultar.
0: ha de consolidar, consultar-ho amb el coixí.
4: Sí, exacte, aquesta nit m'ho pensava.
0: Va, et deixarem marxa fins i menja, va.
3: Després ja decidirà.
1: Mentrestant, Andre Fontane, 40 segons per arribar al final del partit i que el Barça segelli la segona victòria. Aitana fa la centrada, és massa llarga, no hi arribarà Payor per fer la rematada. 11 gols en dos partits del Barça. De moment a la Champions.
4: Un 3-1, va. 3-1.
3: Molt bé.
0: Ja està? Sí. És consultat ràpid.
4: Sí. 3-1, ara m'ha vingut.
3: Sí, ara quan acabi el partit, que no marxi ningú, que ja tinc la meva jugadora escollida, per avui.
4: No, sí. Si vols dir-la, la pots dir ara, però el teu
2: però no comptabilitza. No?
4: Exacte.
3: No. Ja ho veurem.
0: Ja ho veurem. Jo tinc bastant clara quina és la millor jugadora del partit. No vull condicionar-vos, però...
2: Alguna vegada ha passat que hagi de desempatar, no?
1: Sí, una no. Del final del partit. Roma 0, Barça 6, Andre Fontane. L'equip blaugrana que no ha donat cap mena d'opció al seu rival. Dos jornades, dues victòries. Roma 0, Barça 6.
4: Se saluden els dos entrenadors que marxen ràpidament cap al túnel de vestidors. L'entrenador de la Roma encara és damunt el terreny de joc. Va a buscar a les seves jugadores. Les jugadores del Barça saluden a les jugadores de la Roma. I ara Pere Romeu també, abans de marxar cap als vestidors, saluda a les jugadores del Barça, també algunes de la Roma. No hi ha incidents, el públic... encara és als seients, acomiadant també a les jugadores en aquest partit, amb aquesta supergolejada.
0: El Barça que camina ferm a Europa, amb Varsovia a l'horitzó, segon partit, segona victòria, segon partit, segona golejada. Dos de Graham, dos de Pina, un de Payor i Oladipo en pròpia porta els gols d'avui per situar aquesta mitja dotzena final. Roma 0, Barça 6. Fem una pausa i en parlem.
7: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
8: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
9: Viladrau.
8: Isona.
9: Salou.
8: I si ens poden arribar al cor amb una havanera.
9: Només en quedaran 50. Torna
10: Soc i Seré.
11: Nova temporada de Soc i Seré. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
13: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Eroli Leri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
12: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
14: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
15: El futur serà verd o no serà. A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
16: L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
17: Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
18: Sí. És una central ja de nova generació.
15: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'API web de Catalunya Ràdio.
19: I també disponible a la plataforma 3CAT.
20: Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat, valors en futur.
21: Ja és hora que el món t'escolti.
22: Torna!
21: Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5ª temporada d'Eufòria. Entra a 3cat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
23: Eufòria. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
24: El Mercat de les Flors presenta la seva producció A Gogó, de la companyia Queer Nòvies. Un espectacle que investiga la figura de les gogós i que reivindica l'escena underground i de les danses urbanes contemporànies. Del 2 al 4 d'octubre i del 4 al 6 de desembre, al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa. Recomanat per Catalunya Ràdio.
23: Linkat.
25: Linkat.
26: El Teatre Nacional de Catalunya estrena El Cadell, un mas suspès en la boira, i en ell, generacions de dones carreguen el pes de la casa pairal i l'asfíxia dels hereus, els cadells. Però entre tots ells, una esperança. Es pot canviar el destí? El Cadell, de Josep Maria Miró, del 30 de setembre a l'1 de novembre al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
25: Linkat.
23: Linkat.
25: Linkat.
23: A Catalunya Ràdio.
25: Catalunya Ràdio.
27: La TDG, amb Sònia Gelmà.
0: Zero-6 ha guanyat el Barça-Roma. De seguida analitzem tot plegat, però passem per la piscina de Sant Sebastià, la piscina Sant Sebastià de waterpolo, perquè tenim guanyador, tenim campió, David.
5: És l'Atlètic Barceloneta, festejos ara dels jugadors mariners a l'aigua i més encara tenint en compte com s'han hagut de treballar. Final molt patida, 10-8 ha estat el marcador final, i l'Atlètic Barceloneta, que no ho ha vist clar, Sònia, fins que de penal Bernat Sanahuja, quan quedava un minut de partit, ha situat el 10-8 definitiu, perquè si no el Marsella tenia encara coll per mirar de portar aquest partit pel títol de la Supercopa a la tanda de penals. Afortunadament no ha estat així, l'Atlètic Barceloneta, que d'aquí a ben pocs minuts aixecarà la que és la seva segona Supercopa europea i ha fet bona, doncs, la condició de campió d'Europa i el favoritisme que tenia avui, tot i que la victòria, com dèiem, ha estat patida i ben treballada.
0: 10-8 pel Barceloneta, campió d'aquesta Supercopa, va ser campió de la Champions, per això avui jugava aquesta final de la Supercopa Europea contra el Marsella. Amb aquest 10-8 es proclamen, com diu el David, campions de la Supercopa d'aquesta temporada, primer títol europeu pels mariners. Gràcies, David.
5: Fins ara.
0: Passem també per Fontajau, perquè l'Unix Girona s'està jugant la vida a l'Eurolliga, per dir-ho així. El seu camí europeu d'aquesta temporada es decideix avui. Com van les coses, Xevi?
1: Doncs un parcial de 7-0 per les gironines, que ha empatat el partit. Havien arribat a perdre la de 7-12-19. Ara, amb aquest empat a 19, a més, recuperen pilota. Ha començat bé el segon quart per l'equip local. Ara Iana Martín fent de les seves la pilota, però no entra. 8 minuts pel descans. Espar Girona 19, Emblat Conut 19.
0: Gràcies, Xevi. Doncs emocionant aquest partit. Continuarem pendents fins les 9, que és quan tancarem aquí avui la TDG. Aquesta que sentiu és Graham Hansen, als micròfons de Mar Vila.
2: En comparació amb la setmana passada. Y bueno, mucho mejor controlado el partido. Nuestro mediocampo estaba haciendo lo que tocaba a cualquier momento. No pedían casi ningún balón. Es un lujo estar jugando con ellas cuando juegan así. Y bueno, los goles muy bien. Y creo que todo el mundo se va de este partido con mejores sensaciones que hemos tenido los últimos dos partidos que ganamos. Pero hoy era ganamos y bueno... sensacions mejores.
3: Per tant, creus que s'han corregit coses? Tot i que la primera part, la Roma, ha pressionat força alt. Us ha plantat cara, creus?
2: Sí, lo han intentado y sabíamos que si le dejamos espacio atacan rápido por fuera. Pocos pases, pero directos con precisión. Y lo han intentado, pero nuestra línea de defensa también ha jugado un partido muy serio y lo han hecho muy difícil para ellas, para... Las pocas veces que han llegado ya tenían presión y ya está. Y al final hemos marcado 6 en el otro portería.
3: La Roma ho ha intentat, però sense èxit. Aquest Barça té rival a la Champions?
2: Claro que tenemos rival. Hace una semana no estaban tan contenta con nuestro jugador. Es todo bien, así que es fútbol. Lo importante es ganar, hemos hecho, seguimos ganando, pero... Queda muchísimo de la temporada y un montón de partidos de jugar y sabemos que hay muchos, muchos equipos que lo hacen muy bien en Europa y bueno, a ver cómo estamos cuando y si estamos bien cuando toca, al parte que toca al final de temporada. Todavía quedan muchos partidos para llegar ahí.
3: Avui el fet de recuperar jugadores importants com Van Aasten, com Aixa, com Carla Julià, com us ha condicionat això a poder fer un partit que se't veu molt satisfet amb el partit d'avui?
2: Bueno, personalment era una sorpresa que ellas estaven hoy, después de volver rápidamente de Polonia, después de ganar el sub-20, así que un grande lujo para nosotros, nos hemos echado de menos a todo el mundo y felicitados por todo el sub-20 que ha ganado el Mundial. Y hoy han jugado algunas, que me parece brutal, después 120 el otro día, con minutos no sé qué, y bueno, pero es un lujo, son jugadores muy buenas y nos ayudan un montón, y más en el momento que estamos, que hemos tenido muchas bajas, y bueno, justamente hoy hemos jugado, juntado casi volver a todo el mundo más el sub-20, así que bueno, nos da tranquilidad y espero que siga así.
3: I avui tu, tornant a veure porteria, explica'ns tu com et sents, perquè des de fora se't veu elèctrica.
2: Bueno, intento aportar desde minuto uno de esta temporada lo que puedo. Yo lo sé, siempre confío en mí. Y bueno, si jugamos bien, jugamos mal, intento hacer lo que puedo para que ganamos. Siempre voy a hacerlo, siempre es lo que intento y voy a seguir intentarlo hasta que no estoy aquí. Es un lujo si la gente le gusta ver cómo jugamos y se hace ilusión vernos marcar goles y ganar partidos.
3: Perfecte, Caroline, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Les paraules de Graham Hansen als micròfons de la Mar Vila, la companya de televisió de Catalunya, pels budells de l'estadi Trefontane. També hi tenim el Salmurri. Salmo,
4: Budells, no, que estic a l'aire lliure.
0: Estàs a l'aire lliure, ja ho he pensat, m'he imaginat. Potser a sota de la graderia algun budell queda, però no.
4: En un altre context, doncs, t'hagués salvat una mica, però saps què passa? Que no m'ha vingut gaire de gust pel que fos. Saps?
0: Però, escolta, doncs sí, si has d'estar encantat amb aquest 0-7 que has pogut narrar. Ah, no, 06, perdona, Salmo, 06, 06.
4: És que de veritat...
0: Queda un quart d'hora perquè acabi la TDG. Creus que podrem sentir alguna jugadora? Sí? Ah, perfecte,
4: sí,
0: doncs ens avises.
4: Confio que un parell, Irene i Clàudia Pina, les podem
0: sentir. Hauran de dutxar-se ràpid perquè les puguem sentir.
4: Crec que no es dutxaran. Vull dir que es dutxaran després.
0: Ja, exacte, primer atendran els micròfons de Catalunya Ràdio, així m'agrada. Deixeu-me explicar, finals de partit. L'Arsenal ha acabat empatant amb el París. Us havíem explicat que anaven 0-2, doncs ha escurçat diferències Mateo pel París, i en els últims minuts de partit Mendy ha situat aquest 2-2 en superada de l'Arsenal a París. I la Juve ha guanyat còmodament 0-3 al camp del Haken, el campió de la segona competició de l'Europa League femenina, perquè ens entenguem. El Granollers ha perdut a la pista del Flensburg 40-31 en aquesta primera jornada de la Lliga Europea, i ja ens ha explicat l'UBAC que el Barceloneta s'ha endut la Supercopa Europea de waterpolo masculí. I l'Europa el tenim guanyant 2-0 al camp del Villarreal.

0: 12 minuts i arribem a les 9 del vespre. Sònia, hem sentit Graham, no vull condicionar, però què et sembla si fem ara mateix la millor jugadora del partit?
1: Doncs em sembla perfecte, començarem per tu mateixa.
0: Doncs Graham Hansen és la meva tria de millor jugadora del partit d'avui.
1: Jo també votaré Graham, que ja la vaig votar la setmana passada i vaig veure que hi havia un silenci
0: incòmode. Et vas quedar sola? No passa res.
1: Sí, no passa
0: res. Incòmode, diu.
1: Vaja, doncs avui el meu vot també és per Graham. Ves que no sigui el meu vot per Graham cada partit, cada setmana.
2: Fins que... Home, al nivell que està, no m'estranyaria.
0: Encertaràs el 90% dels dies.
3: Així, jo no, vaig... així no has de pensar, també, Arlequí.
1: Tu?
2: Silenci. Jo me'n vaig per Graham, també.
1: També?
2: Sí.
1: Salmo?
0: Salmo està negociant ara.
2: Està trucant el taxista.
3: M'ha comentat el Salmo ara mateix que votin el seu nom.
1: No.
0: T'haig de dir una cosa. El vot de Salmo...
1: No és significatiu perquè ja han decidit que serà Graham.
0: Qui votes?
4: Graham.
0: Doncs unanimitat avui, Sònia.
3: Jo voto Clàudia Pina.
1: Molt bé.
0: Unanimitat avui, Sònia.
2: Per anar en contra.
1: Molt bé.
4: Ni un sol vot en contra de Graham.
0: Graham, millor jugadora del partit d'avui. Ara la sentíem, deia, hem millorat sensacions. M'agrada aquesta sinceritat. Una sorpresa per mi també que les jugadores que van tornar del sub-20 i que van jugar 120 minuts diumenge avui ja estiguessin a la convocatòria. Estàs d'acord, Marta, que respecte als últims partits, el Barça avui es pot dir que ha millorat sensacions?
2: Sí, totalment. Ha sabut aguantar la primera part on la Roma, tot i anar 0-2 en contra el marcador, ha sigut fidel al que volia fer en el partit, a treure la pilota, intentar pressionar el Barça, intentar fer el seu joc. És veritat que la segona part han anat a menys, però el Barça ha sabut tenir aquesta paciència i destrossar una Roma a la segona part mitjançant el seu joc. Tocant la pilota, fent possessions llargues, guanyant tots els duels. Coincideixo molt en Graham que el partit d'avui serveix en aquest equip per agafar sensacions, que és el que deia el Pere Romeu, no? que era un inici, o havia sigut un inici, millor dit, de temporada complicat, sobretot pel tema de lesions. I jo crec que amb el partit d'avui l'equip i les jugadores tornen a agafar bones sensacions, i és important el moment perquè el diumenge ve un partit maco.
0: Tenies ganes de veure Caroline, ho comentaves a la prèvia. Haurem d'esperar el clàssic de diumenge, perquè avui realment és que de les tres de dalt és la que menys hem vist.
4: Sònia,
2: ha passat molt de percebudes.
4: Apareix Irene Paredes a la zona mixta. Irene, què tal? Enhorabona pel partit i per la victòria.
5: Gràcies.
4: Contenta, satisfeta, són dues jornades, 11 gols, i la sensació que avui, tot i un inici més o menys complicat, us ha vist força còmodes.
5: Molt contentes. Mai és fàcil guanyar fora en Champions, i hem fet un partit molt treballat i hem guanyat amb molts gols, però ha costat a l'inici.
4: L'equip té molt marge de creixement, hi ha hagut molts canvis aquest estiu, però esteu, diguem-ne, on voldríeu, o esteu on us trobeu còmodes en aquest moment de la temporada?
5: Sí, clar, ha estat un setembre molt complicat i així hem guanyat tot. Tenim que continuar així, ha estat difícil, però ara tenim molt més gent, la gent que ha estat lesionada està de volta i estem contentes amb això.
6: Catalán por él. Com d'important és recuperar totes aquestes jugadores que han vingut al Mundial, perquè ara hi ha una aturada, però per tot el que ve ara, tant pel grup, per tenir més recursos.
5: Molt important, molt important. Tenim que donar valor al mes de setembre, com deia. Ha estat complicat. Tenir més jugadores ens dona més possibilitats, més recursos a l'hora de jugar, de repartir els minuts. I és la manera de crecer i de continuar.
7: Irene, deies l'altre dia que havíeu d'intentar millorar per no encaixar tants gols. Avui 0 gols aquí a la Champions. Com ho valores?
5: Donar-li importància a això també. Sempre és important de no encaixar. I si més a més podem fer 6 gols per partit, doncs molt contentes.
8: Enhorabona per la victòria. Com valores... Quins són els objectius d'aquesta temporada, ja que porteu durant tots els partits, esteu guanyant també els partits, llavors pels objectius que us marqueu?
5: Volem guanyar-ho tot, i és una frase que es diu molt fàcil, però després hay que fer-la poc a poc. Ha estat complicat, com us deia, i ara mateix hem d'anar partit a partit, Aquesta setmana és difícil també. Avui hem fet un partit molt bo, però diumenge tenim el Clàssico i volem continuar guanyant.
4: Irene, de moment són 30.000 entrades venudes de cara a diumenge. No sé si hi ha algun missatge de l'afició perquè s'animi, perquè suposo que també és un dia que, quan surt el calendari, totes us mireu.
5: Sí, confiem molt en els culers. Sempre el Spotify Camp Nou és especial, doncs espero que molta gent vingui, que ens animi, que ens doni la força que ens donen sempre i, sobretot, que acabi el partit bé.
6: De la línia defensiva, de la importància del bon partit en defensa, més enllà de les defenses centrals laterals, hem vist molt a Kerolin baixar, altres jugadores com molt compromeses amb els replegaments i tot. Com valores també que totes puguin ajudar en això?
5: Sí, sempre parlem de l'aspecte defensiu de l'equip, no és solament la línia defensiva, és tot l'equip. Avui hem vist alguns repliegues que és important quan tot el món repliega i volem recuperar el balón per voler atacar.
4: Doncs fins aquí les paraules d'Irene Paredes, especialment satisfeta avui amb el rendiment de l'equip.
0: Mira, i d'una defensa anirem a una altra, Martina, als micròfons de la Mar Vila.
9: Estem fent bastant bé, així que molt contenta.
10: Com t'estàs sentint tu en aquest inici de temporada, amb protagonisme, podent tornar a l'equip de la teva vida, no?
9: Sí, no, estic molt feliç, molt agraïda també al Pere totes les oportunitats que m'està donant, disfrutant molt del dia a dia, dels partits, i realment estic molt feliç.
10: Com t'estàs compenetrant amb aquesta parella, amb la Irene?
9: Bé, molt bé, ella és, per mi és un exemple a seguir, tant dins com fora del camp. És un orgull poder jugar amb ella, és un orgull poder entrenar amb ella, igual que entrenar amb totes les altres, i ella fa les coses molt fàcils i fa que jugar sigui molt més fàcil.
10: Un cop guanyat aquest partit de Champions, diumenge ja és inevitable pensar en el Clàssic al Camp Nou, serà el teu primer. Quines expectatives tens?
9: No, jo estic amb unes ganes ara mateix immenses. El primer era el partit d'avui, agafar els 3 punts, i ho hem fet, així que ara ja amb el Clàssic, jo, per mi és un partit molt especial. Mai he estat al Camp Nou, mai he jugat al Camp Nou, i en un Clàssic, doncs, tinc moltes ganes i no, la veritat és que tinc moltes ganes.
10: Ja, molt bé, Martina, gràcies.
0: El primer Clàssic per moltes jugadores, també per Martina Fernández, aquesta jugadora que el Barça ha recuperat de l'Everton aquesta temporada i que ha d'ajudar en defensa, és una de les centrals que ha d'ajudar durant la temporada perquè no hi ha gaires possibilitats en aquesta zona, i tot i ser jove, doncs, de moment està jugant molts minuts. 30.000 entrades, deies, Salmurri?
4: Sí,
0: pel
4: venudes. En el moment en què apareix Martina a la zona mixta, enhorabona pel partit i la victòria.
11: Bé, moltes gràcies.
4: Com t'has sentit? Com us heu sentit? Perquè des de fora s'us ha vist que tot i l'inici pugui haver estat un punt complicat, ha estat un Barça molt sòlid.
11: No, sí, crec que hem fet un partit magnífic, tant amb pilota com sense pilota. Ens hem trobat molt per dins, tant la primera part com la segona part, el futbol ha sigut molt bonic, hem estat molt efectives i ha estat un partit molt bo, i crec que els 6 gols defineixen la feina ben feta.
4: I tu personalment, com t'has trobat? Estàs còmode, perquè tot sovint explores zones del terreny de joc que no són habituals per un central, i després hi ha molt camp per córrer. No sé com t'estàs trobant i si t'estàs sent còmode.
11: No, sí, molt còmode. Les jugadores també t'ajuden a que sigui molt més fàcil, i al final doncs, és anar veient els espais on et van deixant les jugadores i intentar fer-ho el millor possible. I no és el que dic, tenir a la Irene i a la Patri, a la Serra, al teu costat ho fa molt més fàcil i que tot vagi molt més rodat.
4: I en aquest sentit, a tu què et demana Pere Romeu?
11: Bueno, això, que interpreti bé els espais que tinc, que jugui fàcil, que jugui a el que veig, que vegi tot el camp i que sigui contundent a la línia ofensiva.
4: Doncs les paraules de Martina, una de les protagonistes, sens dubte, en el dia d'avui.
0: L'hem sentida i ben sentida. Queden 4 minuts per arribar a les 9 del vespre. Deia Salmurri que ens explicaves que 30.000 entrades venudes pel Clàssic, és una informació que donaves ara.
4: Sí, exactament, sí, 30.000 entrades de moment, i des del club hi ha confiança en que s'aconsegueixi un ple aquest diumenge.
0: Gràcies, Salmo, bona feina. Va, que anem acabant. Fàbregas, quina és la teva puntuació respecte a Dol?
3: Li posem un 9 perquè és una àrbitra molt divertida, que deixa jugar molt i m'hagués agradat veure en un partit potser de més nivell i més igualat, i crec que el fet de ser anglesa doncs l'ajuda a donar aquest puntet de continuïtat al joc i afavoreix l'espectacle. Per tant, un 9 i espero veure-la pròximament.
0: Doncs t'ha agradat l'arbitratge d'avui? És veritat que era poc complicat, sí. D'aquells partits fàcils, i més quan el marcador acaba sent aquest 0-6, que és la victòria del Barça al camp de la Roma. Ja pensant en el clàssic, un comentari ràpid, Marta, de cara a aquest diumenge deies que t'imagines un partit igualat. Les sensacions han millorat, però clar, aquest Barça de moment no té el nivell del Barça que va acabar la temporada passada, això és evident.
2: Sí, potser el moment de la temporada en què arriba aquest partit beneficia una miqueta més, com bé dius, el Real Madrid, però jo segueixo veient un Barça bastant superior a l'equip, al conjunt blanc. S'han perdut peces importants, però ens estan demostrant les joves que també estan sabent estar al nivell i sabent competir partits importants. És un clàssic, és un estadi com el Camp Nou que imposa molt, però jo confio que això al Barça encara li ve molt a favor i que veurem un gran partit. Crec que serà igualat, però ojalà m'equivoqui.
0: Doncs faig un últim pas per Fontajau per veure com deixem el partit de l'Uni Girona, Xevi.
12: Perdent l'equip gironí de 3 punts, 33 de 36 a 1-23 pel descans.
0: Gràcies, Xevi.
12: Adéu.
0: Vinga, va, que marxem. You're running too fast for you learn how to walk and now you're on crutches.

Tanquem aquí, segon partit, segona victòria. Les opcions per ser a Varsovia a finals de maig intactes. Millora de sensació d'un Barça que ha de créixer a poc, però que continua amb pas ferm a Europa i ara amb l'horitzó de la Lliga F. Aquest clàssic de diumenge. Gràcies al Ramon Salmurri des de Roma, la Sònia Leart, la Marta Corredera i el Joan Fàbregas a l'anàlisi arbitral, la Jordina Tarré a les xarxes i la Núria de la Fuente a la producció. Impecable, com sempre, la Núria. El Salva Pou a càrrec del muntatge sonor i el control central, avui Xavi Vall i Manel Gil. Com dèiem, ens retrobem diumenge amb aquest Barça-Madrid des del Camp Nou. Tenim pronòstic de l'Olear, 3-1, per tant, no haureu de patir, tot i que vingui la Susi Sala a fer d'analista, no patiu. El partit començarà a les 5, nosaltres ja hi serem des d'una hora abans i amb totes les reaccions també a la TDG. Seguiu-nos, que ens ho passarem, com sempre, molt bé. Ens retrobem, com dèiem, diumenge. Fins aviat.

0: Sí, ahir Salvador Illa va voler sorprendre amb mesures sobre l'habitatge per a la sessió d'aquesta tarda del debat de política general. S'ha reservat un altre anunci, la creació de 20.000 places en residències fins al 2030.
1: De 20.000 places, que comportaran 15 residències públiques, la resta serien places concertades, un model de concertació, unes 15.000 per gent gran i unes 4.500 per persones amb discapacitat. Amb això farem, un salt endavant important, perquè en aquest moment les llistes d'espera que tenim a Catalunya estan al voltant de les 20.000 persones.
0: De seguida busquem la reacció del sector de les residències. Bona nit, són les 9.
2: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: Des del Parlament, Illa també ha dit que vol impulsar una reforma del codi penal que enviï a la presó qui tingui armes de foc. Malgrat aquests anuncis, l'oposició ha fet un balanç molt magre de la feina del president al capdavant de la Generalitat. Junts en demana la reprovació.
3: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Vostè no ha estat a l'altura d'aquesta institució. Amb la seva actitud, no és digne d'aquest càrrec. A Catalunya, desgovern, i a Madrid, submissió.
1: Miri, quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que li digui? Una reprovació no sé com prendre-me, va.
0: A la crònica política resumirem el més destacat d'una jornada molt llarga al Parlament. Avui s'ha publicat el primer dels decrets sobre l'habitatge i van transcendint detalls del segon. Els explicarem perquè són clau per entendre fins a quin punt són trencadors i també per saber si Junts, Esquerra i el PNB hi acabaran votant a favor en la votació de divendres al Congrés.
4: I estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no

0: que han format les 60 tendes de campanya que tenen intenció de passar aquí la nit. De moment, tenen intenció de mantenir l'acampada fins que es debati el decret, però no descarten allargar-la per continuar pressionant.
1: Això a Barcelona i a Tarragona...

0: També mobilització aquest vespre per denunciar que l'accés a l'habitatge es complica, per exemple, per als lloguers de temporada turístics i altres factors que fan que cada vegada s'encareixin més els preus. Escoltarem també la veu dels representants de les petites i mitjanes empreses que afegeixen el seu punt de vista a aquesta crisi. La Pimec assegura que 6 de cada 10 petites i mitjanes empreses de Catalunya tenen dificultats per cobrir llocs de treball perquè la gent no troba pisos assequibles a prop de la feina, mentre que els promotors i constructors adverteixen que si els decrets s'aproven, els propietaris optaran per vendre en comptes de llogar.
1: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests demà ja estaran posats en el mercat de la compra-venda. Un problema menys per ara, però un problema que tindrem a futur. Els que ja estan, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda, i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
0: I una de les històries del dia és la de la baralla que hi ha hagut entre un pilot i el copilot en ple vol. El copilot l'hauria apunyalat. La parella havia sortit de Dubai en direcció a Tel Aviv. Un dels passatgers ha aconseguit reduir el presumpte atacant.
2: Quan he entrat, l'atacant era damunt dels instruments de vol, entre els dos seients. Els pilots no eren els seus seients. Un era a terra i l'altre damunt dels instruments. Estava destrossant els sistemes. L'he subjectat, li he fet una clau d'estrangulació i l'he estirat cap enfora.
0: La intervenció dels passatgers ha estat clau també per fer aterrar l'aparell. Israel ho investiga com a atac terrorista perquè la intenció, diu, era segrestar l'aeronau i estavellar-la. I atenció també perquè Rússia ha amenaçat l'OTAN amb utilitzar armes nuclears si els aliats decideixen bloquejar la comunicació entre Moscou i l'enclavament rus de Kaliningrad. A l'apartat cultural serem al Teatre Nacional de Catalunya per veure l'obra El Cadell, una tragèdia rural contemporània i catalana que es podrà veure fins l'1 de novembre a la Sala Petita. Ara l'està veient la Marta Vives. I al bloc d'esports, Sergi Andreu, haurem de parlar d'una altra golejada del Barça a la Lliga de Campions.
3: No tenen rival perquè avui s'han imposat 0-6 les blaugranes al camp de la Roma, segona jornada de la fase Lliga de la Champions. Ha marcat 2 gols Graham, 2 gols Pina, un altre d'Eva Payor i un altre d'Oladipo en pròpia porteria. Hi ha molts escenaris de joc d'esport en directe a aquesta hora. Per exemple, en bàsquet, el Manresa, últim minut, i juga a la pista del PAOK. És partit de l'Eurocup, perdrà, perquè ja perd en l'últim minut de 13, 85-72. Veurem què fa l'Espart Girona, que juga a Fontejau, partit eliminatori, partit únic, contra l'equip turc de l'Emlak Konut. De moment, al descans, perden de 3 les gironines, 36-39. I dir-vos que el Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa Europea de waterpolo després de guanyar fa uns minuts a la piscina de Sant Sebastià per 10-8 al Marsella.
0: I molt, molt atents avui a la previsió del temps perquè demà tornem a tenir alertes per pluja molt intensa. Gemma Puig.
4: Ara mateix encara tenim alguns ruixats que aniran a la baixa, però sí, demà tornarem a tenir una jornada complicada, sobretot a partir del migdia i a la tarda, amb ruixats que poden ser intensos, amb pluges que poden ser torrencials, de més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Començarien a matí des de la façana litoral, des de la selva, podríem dir, fins al camp de Tarragona. Després de la tarda també aquestes pluges intenses

0: afectarien sectors del Prepirineu, Catalunya central i sobretot amb els ulls posats a les pluges que podran ser, a part de torrencials, més continuades i acumular registres més significatius cap a les Terres de l'Ebre. Per tant, demà un altre dia amb molta precaució i molta prudència.
1: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Són les 9 i 8 minuts. Ahir el president de la Generalitat va obrir foc al Parlament en aquest debat de política general amb aquell anunci, per exemple, de que les persones que tenen més de 40 anys poguessin comprar pisos a mitges amb l'administració. Doncs bé, per avui s'havia reservat un altre anunci, la creació en els pròxims 4 anys de 20.000 places residencials noves per a gent gran i per a persones amb discapacitat. L'anunci l'ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el marc d'aquest debat de política general que, com deia, va començar ahir i que inclou la construcció de 15 noves residències públiques. Oriol Pujadó, bona nit.
1: Què tal, Manel? Bona nit.
0: D'entrada, d'on sortiran aquestes noves places?
1: Doncs mira, la previsió és que del total de places noves se'n destinin 15.500 a gent gran i la resta, unes 4.500 places a persones amb discapacitat. La majoria de noves places provindran, però, del sector privat. Un terç de les places privades existents s'han de convertir en places concertades. Serà més de 6.000 les capacitats que guanyarà l'administració fent aquest canvi. La resta sortiran de concertar noves places també mitjançant fons europeus, subvencions, finançament de l'Institut Català de Finances o bé projectes municipals. Salvador Illa, president de la Generalitat, assegura que va començar la legislatura amb l'objectiu de crear 6.000 noves places i que de moment ja n'ha fet 4.000.
2: Amb això fem un salt endavant important, perquè en aquest moment les llistes d'espera que tenim estan al voltant de les 20.000 persones. Al 2030 podrem tenir 20.000 places, amb una inversió al voltant dels 800 i escaig milions d'euros, dels quals la Generalitat n'hauria de portar 500 i escaig.
1: L'executiu s'havia compromès a crear aquestes 6.000 places, com dèiem. Ara amplia aquestes places per d'aquí a 4 anys amb més de 20.000. Des de la patronal de residències, des de l'ACRA, la portaveu Cinta Pascual, assegura, però, en declaracions a Catalunya Ràdio, que aquesta xifra no és ni molt menys suficient.
3: No falten 10.000, ni 7.000, ni 20.000. Falten 38.000 places. Per tant, la inversió i l'infrafinançament que actualment tenim a Catalunya és molt gran. Per tant, qualsevol, insisteixo, millora benvinguda, però és insuficient.
1: El pla del govern suposarà una inversió addicional de 878 milions d'euros.
0: Gràcies, Oriol. Doncs podem recollir ara les impressions de Montse Falguera, que és la copresidenta de Dignara, la patronal sense ànim de lucre de l'atenció a les persones grans i també coordinadora d'envelliment a la taula del tercer sector. Montserrat Falguera, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: D'entrada, com veuen aquest anunci? 20.000 places noves són suficients?
4: Bueno, partim d'una situació molt precària, perquè aquí a Catalunya és el territori de l'Estat que té més persones en llista d'espera i, malauradament, també el territori on hi ha més persones que moren estan en aquesta llista d'espera esperant ser ateses en la seva dependència. Per tant, tenint en compte aquesta precarietat de la que partim, pensem que la mesura que està prenent el govern doncs és no li queda més remei, vull dir, és la mesura que ha de prendre. O sigui, necessitem més places, necessitem poder atendre les persones amb més immediatesa. El que a nosaltres ens sembla és que s'ha de fer ràpidament. Entenem, no?, que ens està marcant el termini fins a l'any 30, però pensem que s'ha de fer de forma el més immediata possible.
0: Clar, ara sentíem des de la patronal, des de l'ACRA, que deien que xifraven en 38.000, com a mínim, les places que fan falta. Ara mateix es calcula que hi ha una llista d'espera, com a mínim diu el govern, que és d'unes 18.000 persones que estan esperant plaça. L'anunci és de 20.000. No sé, a més, si aquesta llista de 18.000 persones és estable o si va creixent, perquè la població es va envellint.
4: És evident que la llista d'espera va creixent i, a més, depèn de la font, tenim unes xifres i d'altres. Vull dir que això també ho hauríem d'aclarir. I una altra cosa que hem d'aclarir de forma clara o de manera el més ràpida possible és d'on sortiran aquestes 15.000 places que ens anuncia el govern de la Generalitat, que nosaltres suposem que és la reconversió de places que hi ha actualment. És que explicat d'aquesta manera pot semblar que des de la Generalitat es construiran 15.000 places. I no és això el que ens estan dient. Ens estan dient que posaran 15.000 places, les reconvertiran a públiques. Per tant, com bé heu dit a l'encapçalament, vindran del sector privat, però que en aquest moment ja estan acollint a persones aquestes places, o sigui, ja estan ocupades i aquestes persones ja estan rebent recursos públics. El que passa és que potser per una altra via, per prestacions vinculades. Per tant, hem de veure exactament què vol dir això de les 15.000 places, i quantes el govern de la Generalitat està disposada o estan compromesos a crear-ne de noves, que aquestes noves doncs, també ens ajudaran moltíssim més a pal·liar aquesta llista d'espera.
0: Per acabar, no sé si en la mesura que augmentaran aquestes noves places en milers, en qualsevol cas, si hi ha també suficient personal per atendre, és a dir, si caldrà fer un esforç de contractació.
4: Clar. Sí, aquí tenim un problema important. Per tant, hem de treballar amb moltes línies alhora. De fet, jo penso que les polítiques que s'estan duent a terme en aquest moment per part del govern de la Generalitat estan encaminades a això. El que hem de demanar és que siguin rigoroses, que s'hi destinin realment els recursos que es necessiten i l'atenció, o sigui, l'atenció als treballadors del sector és summament important perquè en aquest moment un gran problema que té el sector és trobar professionals qualificats per tirar endavant l'atenció a les persones. Per altra banda, nosaltres pensem des de l'àmbit del tercer sector que la Generalitat hauria de prioritzar d'una forma clara la concertació d'aquestes places noves amb el màxim possible amb les entitats del tercer sector, o sigui que d'alguna manera la prevalència fos del non-profit, del no lucre, i que deixéssim una mica de banda la lògica del mercat que de vegades no lliga i no està en sintonia amb les recomanacions que ens arriben d'Europa de que en l'atenció de les persones no es prioritzi el mercantilisme. Per tant, jo penso que si tenim en compte aquestes qüestions, el que és més important és que això acabi arribant als ciutadans, a les persones que estan en llista d'espera, a les persones que realment necessiten ser ateses, que, com bé apuntaves, cada vegada aniran incrementant.
0: Clar, perquè en aquestes llistes d'espera, que ja diem ara són 18.000 persones, hi pot haver gent, avis, àvies, que no es puguin permetre pagar una residència?
4: Home, per suposat. Nosaltres tenim un parc de places en el país que algunes no poden ser assumides per una família, diguem, amb les pensions que hi ha avui en dia, no poden ser assumides perquè el cost és inassumible. Per tant, realment necessiten una plaça pública. Vosaltres sabeu que el sistema de serveis socials està subjecte a copagament i que aquest copagament es determina pels recursos que té cada persona. Si aquests recursos són baixos, evidentment necessiten l'ajuda de l'administració. D'aquí que hi hagi aquesta llista d'espera tan gran que hi ha en el país, sí? Mm-hmm. Perquè hi ha persones que realment, si no accedeixen a una plaça pública, no poden ser atesos en la seva dependència. Per això estem reclamant que hi hagi més places públiques. Doncs és evident que hi ha persones que no poden pagar una plaça privada.
0: Doncs aquest és, sens dubte, també un repte important i urgent, com ho és també el de l'habitatge. Li agraïm moltíssim a Montserrat Falguera que ens hagi acompanyat aquesta nit. Una abraçada.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona nit.
0: Passen 2 minuts d'un quart de 10. Aquest anunci sobre residències ha sortit de la segona jornada del debat de política general al Parlament, una sessió en què han plogut les crítiques cap a Salvador Illa, tant des de l'oposició com des dels seus socis d'investidura. Mentre que Junts ha suspès de dalt a baix el govern, Esquerra i Comuns han exigit al president que es posi les piles amb els acords pendents de complir. L'habitatge ha tornat a centrar bona part del ple, un ple que ha seguit l'Àlex Giral Robert. Bona nit.
5: Hola, Manel, bona nit.
0: A veure, els de Carles Puigdemont plantegen per demà una reprovació del president Illa. difícil que prosperi.
5: Difícil que prosperi, en principi no ho farà perquè els aliats parlamentaris del govern ho han d'impedir. És una iniciativa molt poc habitual, però que per Mònica Sales, que és la líder dels juntaires a la cambra, té més sentit que mai perquè ella assegura ha enfonsat Catalunya. A ulls del cap de l'executiu, es tracta d'una visió apocalíptica i esbiaixada de la realitat del país.
6: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. A Catalunya, desgovern, i a Madrid, submissió.
2: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història, no tinc cap dubte, ni cap inconvenient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
5: Sales ha apel·lat sense èxit a Esquerra i Comuns perquè rectifiquin i s'assumin a la desaprovació d'Illa.
0: I els socis d'Illa, per tant, que salvaran del que seria una derrota moral contundent si prosperés aquesta reprovació, però malgrat això no s'han estalviat tampoc els retrets contra el president que li han recriminat.
5: Mira, des d'Esquerra, Josep Maria Jové li ha exigit que trepitgi l'accelerador per desencallar les carpetes que hi ha pendents. Illa li ha replicat que hi segueix tan implicat com el primer dia.
7: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
2: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura. Tenim aproximadament una meitat dels acords ja complerts i treballant en la resta d'ells.
5: Entre aquests pactes hi ha el finançament singular i el traspàs de Rodalies. També mesures en habitatge, que és el que centra precisament les crítiques de Jéssica Albiach dels Comuns.
8: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita i on la gent espera que arribi.
2: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res i no em tremolaran les cames i no m'han tremolat.
0: Doncs aquest era l'intercanvi entre el president i Jéssica Albiach dels Comuns. Quines altres veus s'han fet escoltar avui al Parlament?
5: Mira, per exemple, el popular Alejandro Fernández, que ha insistit a rebaixar la fiscalitat als catalans. Illa no li ha recollit el guant i l'ha convidat a defensar el nou model de finançament.
9: Frente a su política fiscal confiscatoria, supresión del impuesto de sucesiones, de patrimonio y deflactación del IRPF.
2: Vostè, que ha tingut a l'àmbit del seu partit el coratge d'enfrontar-se a qui ho volia defenestrar, que no és ni més ni menys que el senyor Feijó, per què no ho té per defensar el finançament de Catalunya?
5: I mentre Ignacio Garriga de Vox ha titllat els socialistes d'organització criminal...
10: ¿Va a encargar algún tipo de ley en versión catalana para perseguir a nuestros hijos o directamente va a hablar con narcotraficantes para eliminarlos?
5: La copaire Laura Vega també ha apuntat contra ella per la crisi habitacional.
11: Si diu que s'ha d'intervenir al mercat de l'habitatge, intervenim al mercat de l'habitatge. Crèdits i ajudes per pagar preus que fixen els que acabaran pisos no és intervenir al mercat.
5: El president li ha estès la mà per arribar a acords realistes i dins del marc legal en matèria d'habitatge. Aliança Catalana, per la seva banda, ha insistit a vincular immigració amb delinqüència i ha corresponsabilitzat el govern i el Parlament de Catalunya pel crim de Manresa d'ara fa un mes.
12: De debò es pensaven que podien importar i regularitzar immigrants procedents d'incultura sense que empatíssim a curt termini la violència i la barbària?
5: Illa ha qualificat Sílvia Orriols de demagoga i autoritària.
0: Doncs una altra de les propostes que surt d'aquest debat de política general al Parlament és l'enduriment de les penes per la tinença o exhibició d'armes de foc. El govern vol que qui tingui o ensenyi una arma de foc de manera il·legal acabi entrant a la presó, però per això cal reformar el Codi Penal.
1: Sí, la proposta l'ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, durant aquest debat. Actualment, alguns d'aquests delictes, tant la tinença com l'exhibició d'armes de foc, estan castigats amb penes que van d'un a tres anys de presó. I això fa que, en moltes ocasions, els delinqüents no passin per cap centre penitenciari. Salvador Illa proposa que les penes superin els dos anys.
2: Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i vícita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i vícita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues. No?
1: Segons els Mossos d'Esquadra, el primer semestre d'aquest any s'han registrat una setantena d'incidents amb armes de foc. És un 45% més que en el mateix període de l'any passat. Aquests fets han provocat 6 morts i 27 ferits. També s'han decomissat 180 armes, un 15% més que l'any passat. La reforma es presentarà a les Corts Espanyoles, que és on s'ha de modificar el Codi Penal com a proposta del Parlament de Catalunya. La defensaran 3 diputats de la cambra. La previsió és que aquesta proposta estigui enllestida durant el mes d'octubre.
0: Doncs una proposta que neix d'aquest debat de política general que reprendrà demà a la tarda amb el debat final, i aquesta tarda cada grup ja ha presentat també les seves conclusions per sotmetre-les demà a votació al Parlament. Fem una pinzellada de les principals propostes de cada partit amb l'Albert Prat.
13: Doncs, a més de reprovar el president, Junts torna a insistir que les conselleres Niubó i Parlon han de plegar, i en matèria d'habitatge, els de Puigdemont insisteixen que s'ha d'exigir un mínim de temps al municipi per accedir a un pis de protecció oficial, una proposta que també porta el PP. Igual que Junts, Esquerra demana el reconeixement de l'autodeterminació i el referèndum justament quan demà és 1 d'octubre, i els comuns exigeixen al govern que posi en marxa la unitat antidesnonaments, que ja va amb un any de retard, i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. La CUP vol que el Parlament reprovi tota la gestió del govern i Vox vol que les competències en interior, justícia, salut i educació es retornin a l'Estat. Aliança Catalana, per la seva banda, proposa que s'instauri l'himne dels Segadors a l'inici de qualsevol acte oficial del govern.
14: Catalunya nit.
0: Sis minuts i arribarem a 9:45. Al Congrés, els decrets d'habitatge continuen monopolitzant el debat en la sessió de control a dins de l'hemicicle com també a fora, als passadissos. El govern espanyol encara no té lligats tots els suports per a l'aprovació d'aquest gran paquet sobre l'habitatge que, recordem-ho, s'ha de votar divendres al Congrés. Alguns partits mantenen la incògnita del seu vot, és el cas, per exemple, de Junts, mentre que d'altres ja diuen clarament que hi votaran en contra, com és el cas del Partit Popular. Anem en directe cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
15: Hola, bona nit. El govern no té a hores d'ara garantit salvar els dos decrets, però la Moncloa respira un cert optimisme, tot i les paraules de Míriam Nogueras, que avisa Pedro Sánchez que el decret és decebedor i preocupant, però evita definir el vot de la formació.
16: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
15: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant per tirar endavant els decrets. Sánchez n'és conscient, defensa que encara hi ha marge per negociar i no vol ni pensar que el decret decaigui.
17: Usted ya me está diciendo que me ponga en el peor de los escenarios. Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
15: En tot cas, ni Junts ni el PNB es tanquen en banda. Es queixen, això sí, de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Els nacionalistes bascos estan analitzant els textos i fins i tot el seu màxim dirigent, Aitor Esteban, s'ha traslladat fins a Madrid per parlar amb el govern espanyol. I Oriol Junqueras deixava clar des del Parlament que Esquerra hi votarà a favor, però des de Madrid, Gabriel Rufián era més prudent.
18: Són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
19: Sé que des de Barcelona se dice eso. Me da igual a quién contradigo, yo lo voy a leerlo hasta la última coma.
15: Més crítiques Podem es reuniran amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. Ione Belarra.
20: Yo creo que lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
15: Qui ja ho té clar és el PP, que ja ha avançat que votarà en contra dels decrets sense entrar a valorar les mesures. Feijóo qualifica el govern de trampós.
0: Doncs veurem què és el que passa divendres al Congrés en una crònica que ja no ens farà l'Àngels Lafuente, perquè tinc entès, Àngels, que aquest és el teu últim directe a Catalunya Ràdio.
15: Doncs sí, és l'última crònica en directe i us puc garantir que ha estat un plaer treballar per aquesta casa, per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, 39 anys des de Madrid.
0: 39 anys, o sigui que molts dels polítics que hem escoltat avui al Congrés encara no hi eren i tu ja estaves fent crònica aquí, eh?
15: Sí, ja hi era, amb un altre hemicicle, perquè era antic i diferent, però ja hi era.
0: Doncs, de part de tots els companys que fem al Catalunya Nit, de tota la redacció dels informatius de Catalunya Ràdio i de molts oients també, una abraçada ben forta, Àngels, i molta sort en el futur.
15: Molts petons, prendes.
0: Ai, prendes. Sempre ens ho diu això de prendes, l'Àngels. Bona nit.
15: Adéu, bona nit.
0: 2:30 i arribarem a 9:45. Avui el BOE ja ha publicat un dels decrets, el que té més números de ser validat al Congrés, i demà publicarà el que recull la pròrroga obligatòria dels lloguers, que no sembla que tingui cap possibilitat de prosperar. En tot cas, el que sí que ja anem sabent és el contingut, si no hi ha modificacions d'última hora. Rafael de Ribot.
21: Doncs sí, repassem-lo. Aquest segon decret incorpora un nou règim de renovació automàtica del contracte d'arrendament. Es modifica la LAU, la Llei d'Arrendaments Urbans, i s'estableix que, en el cas de no prorrogar el contracte, el propietari haurà d'indemnitzar el llogater amb almenys 12 mensualitats de la renta. S'evitaria el pagament si el propietari necessita l'habitatge per a ell o per a un familiar de fins a segon grau. També si l'inquilí no ocupa efectivament la vivenda durant 6 mesos o si disposa d'una altra residència al mateix municipi.
0: El que sí que ja coneixem és el decret que s'ha publicat avui, que evita finalment parlar de fons voltor en el punt sobre aquesta compra especulativa.
21: I es refereix a les operacions que faci, i llegim literalment, tota entitat amb personalitat jurídica o sense que inclogui el seu objecte social l'adquisició d'habitatges. Aquestes entitats no tindran del tot prohibit comprar pisos. Només els impedirà fer-ho per un preu inferior al 70% del valor de taxació. Aquesta mesura s'aplicarà fins al 31 de desembre del 2028. Aquests fons també seran els que no podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys, sense cap mena de compensació. En canvi, sí que en rebran les persones físiques o jurídiques que es dediquin al lloguer assequible. El govern autonòmic de torn haurà de pagar-los el deute dels inquilins si no els ofereix una alternativa habitacional, i l'Estat compensarà després les comunitats.
0: I finalment també s'inclouen incentius per mirar de reactivar el mercat.
21: Sí, el govern espanyol proposa bonificar el 100% l'IRPF a qui mantingui el preu del lloguer d'acord amb l'índex de referència. També s'impulsa un nou programa de crèdits que preveu préstecs de 50.000 euros a retornar en 10 anys, un cop liquidat de la hipoteca, sense interessos ni comissions per comprar un pis. Això sí, queda per més endavant fixar els detalls dels beneficiaris.
0: Gràcies, Rafael. La crisi de l'habitatge que està afectant de ple l'economia i també la competitivitat del país. Pimec assegura que 6 de cada 10 petites i mitjanes empreses de Catalunya tenen dificultats per cobrir llocs de treball perquè la gent no troba pisos assequibles a prop de la feina. És a dir, amb el sou, si s'han de pagar un pis a la vora, és un càlcul gairebé impossible. A aquesta hora s'estan celebrant els Premis Pimec en una gala al Palau Sant Jordi que està presidint el president Illa. Allà hi tenim una unitat mòbil amb el Xavi Cussó i la Sara Riera. Sara, bona nit.
3: Hola, bona nit. Doncs sí, els empresaris demanen que les administracions no perdin de vista que el problema principal d'aquesta crisi és la falta d'habitatge. El president de Pimec, Antoni Canyete, creu que la protecció de les persones vulnerables no pot anar en detriment dels propietaris perquè hi ha el risc real que s'acabi reduint encara més el mercat de lloguer.
4: El 63% de les empreses tenen dificultats de trobar treballadors per culpa del preu de l'habitatge que expulsa o no li dona capacitat de poder treballar. També és un problema de competitivitat i també és un problema social i econòmic. Per tant, demanem consensos que realment no posem o reduïm l'oferta.
3: Per cert, que la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, que també assisteix a aquesta gala, ha explicat que amb la regularització extraordinària de migrants que va fer el govern espanyol, Catalunya ha incorporat fins ara 80.000 llocs de feina.
0: Gràcies, Sara. Bona nit.
3: Bona nit.
0: Doncs l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis també ha volgut dir la seva sobre els decrets del govern espanyol i alerta que ja frenen projectes de lloguer i vaticina que comportaran la desaparició d'habitatges d'arrendament. Els promotors qualifiquen de voràgina legislativa al marge del sector privat les últimes iniciatives de l'executiu. Xavier Vilajoana és el president de l'associació.
22: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests demà ja estaran posats al mercat de la compra-venda. Un problema menys per ara, però un problema que tindrem a futur. Els que ja estan, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
0: És un trencaclosques molt complicat, tot plegat, però el que és evident és que els ciutadans espanyols reclamen solucions. El 90% creuen que no tots els ciutadans tenen garantit el dret a un habitatge digne, el 90%. Ho apunta l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, que també situa la vivenda com el dret social més feble, molt per sota de la sanitat o l'educació. Són dades d'una enquesta que es va fer del 10 al 17 de setembre, abans del polèmic desnonament de la Mari Carmen i dels decrets del govern espanyol per mirar de solucionar la crisi de l'habitatge. El desnonament de la Mari Carmen és el que segurament va acabar de fer vessar el got. hi han hagut acampades i mobilitzacions a diversos llocs, i una de les que està creixent ara mateix sembla que és la de Plaça Catalunya. Allà hi tenim el nostre company, el Vicent Mifsud. Vicent, bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Hi havia per aquesta hora convocada una assemblea per decidir els següents passos d'aquesta mobilització. No sé si ja s'ha pres alguna decisió o com està anant.
6: Sí, l'assemblea ha començat fa uns minuts i de moment estan tractant-se mesures contra la falta d'habitatge i l'especulació. No han pres encara cap decisió sobre quan ha de durar aquesta assemblea. Al llarg de la tarda s'han afegit més tendes que ja arriben a la setantena. Mentre preparaven la logística per a la nit, els concentrats han denunciat els últims suïcidis vinculats amb desnonaments a Catalunya.
7: Los suicidios son asesinatos, los suicidios son asesinatos.
6: A l'espera que la decisió que prenguin sobre la continuïtat, els presents, com Helena, que ha estat molts anys al sindicat d'habitatge del Raval i acudeix aquí en títol personal, segons ens ha explicat, ens han dit que el decret que s'ha de debatre, els decrets, pot ser un avanç, però que deixa molta gent fora, com els que tenen judicis o processos de desnonament ja en marxa des de fa anys, i també a tota la gent sense sostre o en infrahabitatges.
8: Ja sabem que el decret serà totalment insuficient, que estem molt contents de que s'aprovi, evidentment, que això ajudarà a moltes famílies, però que n'hi ha un sector molt important de la població que, bàsicament, quedarà completament fora d'això.
6: De moment, aquí, unes 300 persones aproximadament continuen debatent, com sentiu de fons, sobre diverses mesures i encara no han pres una decisió sobre quan ha de durar l'acampada.
0: Gràcies, Vicent. Bona nit.
6: Bona nit.
0: I a Tarragona han estat unes 200 persones les convocades pel Sindicat d'Habitatge, tant de Tarragona com de Reus, que s'han concentrat aquesta tarda a les portes de la subdelegació del govern espanyol. La gran majoria eren joves. Ho ha seguit el Ricard Boigas.
23: Dues grans pancartes on es podia llegir rendistes culpables i prou desnonaments han presidit sota la pluja l'acte reivindicatiu. El portaveu del Sindicat d'Habitatge de Tarragona, Joan Nadal, no ha deixat d'atendre les persones que s'apropaven per demanar suport. Diu que el perfil dels afectats ha canviat molt.
24: Si fa 5 anys gestionàvem un 80% dels casos d'ocupació, ara el nostre 80% són tot lloguers. Són tot lloguers que ens venen per culpa dels rendistes, per culpa dels contractes abusius.
23: Hem vist joves com el Joan i de més grans com la Ramona. Té 74 anys. Al gener la faran fora de la casa on viu a Salomó, el Tarragonès, i no té res.
25: L'assistenta social em diu que una cosa és el que posa en el paper, a el que jo tinc dret, i una altra cosa és la realitat. I la realitat és que no em donaran res. Estan jugant amb la meva salut. O sigui, això no es pot consentir. A més, vas a habitatge i jo m'he sentit que em tracten com si fos una delinqüent.
23: Els manifestants han tancat l'acte tallant la plaça Imperial Tarracó i emplaçant tots els assistents a participar a la manifestació de dissabte a l'Hospitalet de Llobregat.
0: Gràcies, Ricard. Sentíem en la concentració de Barcelona referències als suïcidis. Doncs bé, el Sindicat d'Habitatge de l'Hospitalet de Llobregat denuncia un altre suïcidi a la ciutat, en aquest cas d'un home a qui li van notificar que no li renovaven el contracte del local on treballava. No estem parlant de l'habitatge, sinó del local de la feina. Segons els Mossos d'Esquadra, es tracta d'un home de 60 anys que tenia un negoci al carrer Martí i Blasi. Maria Costa.
26: Ell vivia en un altre habitatge, però ocasionalment es quedava a dormir a la botiga. Aquest migdia una mica alertà la policia que des d'ahir hi havia la persiana del local mitja baixada i que això li resultava estrany. Quan els Mossos hi han arribat, han trobat el cos de l'home sense vida, sense indicis de criminalitat, i han explicat que es tracta d'un cas de suïcidi sense confirmar-ne els motius. Segons el Sindicat d'Habitatge de la ciutat, la propietat del local l'havia avisat que l'havia d'abandonar perquè no li renovaven el contracte. A l'Ajuntament de l'Hospitalet, però, no li consta cap ordre de desnonament. La investigació policial continua oberta.
0: Gràcies, Maria, i més pressió per als que van justos, perquè l'Euríbor ha tancat el setembre al 3,24%, que és el nivell més alt en 2 anys, cosa que encarirà uns 100 euros les quotes mensuals dels qui revisin la hipoteca amb aquest indicador, Rafael.
21: Doncs sí, i el fundador i director general de Trioteca, Ricard Garriga, vaticina que l'Euríbor acabarà l'any fregant el 4%.
27: No creiem que sobrepassi el 4, però sí que estigui 3 alt, arrossant el 4, segur, més que res, per les prediccions que estem veient i el canvi, el gir de timó que estan fent els bancs a les hipoteques fixes.
21: Segons Garriga, les hipoteques fixes, que ara són les més habituals, també pugen, justament perquè els bancs, veient l'evolució de l'Euribor, també les estan encarint.
0: Doncs és, sens dubte, el de l'habitatge el gran tema d'aquests dies. Ja fa molts dies que n'estem parlant. Ara hi volem posar la mirada de la nostra col·laboradora i presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, la Judit Colell.
1: Avui parlar d'habitatge és parlar d'una realitat que afecta cada vegada més persones. Persones que treballen i que, tot i així, no poden pagar un lloc digne on viure. A Catalunya els preus de l'habitatge continuen augmentant. Només en el segon trimestre del 2026... el preu de l'habitatge va créixer un 10,1% interanual. I mentre els preus pugen, moltes famílies, joves i treballadors es veuen obligats a compartir pis, a marxar dels seus barris o les seves ciutats o a destinar una part desproporcionadíssima dels seus ingressos al lloguer. Per això, les mobilitzacions que estem veient aquests dies posen sobre la taula una pregunta molt senzilla. De què serveix tenir una economia que creix si una part de la població no pot permetre's viure-hi? A Barcelona, les protestes han denunciat especialment la turistificació, la gentrificació i els desnonaments. Entre les reivindicacions dels moviments de llogateres hi ha contractes més estables, renovacions automàtiques, mesures contra els desnonaments i una contenció dels preus de lloguer. Unes exigències totalment raonables. I són demandes que parteixen d'una idea. L'habitatge ha de ser, abans que res, un dret i no només un actiu d'inversió. I aquí hi ha el debat de fons. No es tracta simplement de construir més pisos o d'oferir ajudes puntuals. Es tracta de decidir quin model d'habitatge volem. Un model on les persones puguin arrelar els seus barris o un mercat on cada vegada sigui més difícil quedar-s'hi. Les institucions estan aprovant i proposant mesures, però els moviments socials consideren que no són suficients davant la magnitud del problema. La mobilització, per tant, posa una exigència sobre la taula, que l'accés a l'habitatge deixi de ser una promesa i es converteixi en una prioritat efectiva de les polítiques públiques. Perquè tenir una casa no hauria de dependre de tenir sort, de tenir uns pares que et puguin ajudar o dels quals puguis heretar, o de poder assumir un lloguer impossible. Quan pagar un sostre impedeix viure, el problema no és individual, és social i mereix una resposta a l'altura.
0: Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada explicarem el cas d'aquest avió que ha hagut de fer un aterratge d'emergència perquè el pilot, segons sembla, no, el copilot ha atacat el pilot amb un ganivet. Ara ho expliquem bé.
14: Catalunya nit.
2: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
5: Com et dius?
9: Josep.
5: On vius?
9: Blanes.
5: 2+2?
9: 4.
5: Capital de França?
9: París.
5: Qui sóc?
9: En Peyu, no?
5: Amb qui tens el mòbil?
9: El mòbil tinc...
5: La fibra?
9: La fibra...
5: I l'energia? Ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
9: Ah, això.
5: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
10: Perfumeries Edén arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Edén. Vine a descobrir-nos.
11: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liberis Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana Liberis Liber a Besalú.
12: Estem en plena sega, tot un any darrere d'aquesta feina, però...
2: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
13: Que la castanya era un menjar habitual, bueno, molt puntual a l'època de la tardor, perquè...
2: De la tardor que encén els boscos, a l'hivern que emblanquina els cims. Un viatge pel paisatge canviant de Catalunya.
28: Sí, les cabres, en lloc de castanyada, fan la aglanada, podríem dir.
2: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
29: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
2: Camí de Cabres, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3CAT.
2: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
3: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça Reservat.
2: Barça Reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
4: I també disponible a la plataforma 3Cat.
9: Som 3Cat.
2: Catalunya Ràdio.
9: Som
2: 3Cat.
15: Catalunya Nit.
0: I obrim la crònica internacional a Jerusalem perquè avui al matí ens sorprenia la història rocambolesca, podem dir, del que ha passat en un vol que anava de Dubai a Tel Aviv. Així que incorporem ja el Jordi Brascó, el nostre corresponsal. Bona nit, Jordi.
16: Què tal? Bona nit.
0: Explica'ns d'entrada què és el que ha passat exactament.
16: Bé, sabem que un avió de la companyia Fly Dubai, que feia el trajecte entre Dubai i Tel Aviv, ha enviat un senyal d'emergència i de sobte ha fet mitja volta en la seva ruta. I en 30 segons l'aeronau ha perdut 4.000 metres d'alçada, finalment ha pogut estabilitzar el rumb i ha acabat aterrant a l'aeroport més pròxim, el de Tabuk, a l'Aràbia Saudita. Més tard, quan ja hi havia diverses teories sobre què havia passat, Benjamin Netanyahu, el primer ministre israelià, ha confirmat que tot plegat ha estat un intent de segrest per part del copilot de l'avió que hauria apunyalat el capità amb la intenció de fer-se amb el control de la nau i estavellar-la, matant, per tant, els prop de 180 passatgers, la enorme majoria dels quals israelians. Precisament un grup d'aquests passatgers haurien estat els qui haurien reduït el copilot i haurien redreçat el rumb i posteriorment aterrat l'avió, segons ha explicat un dels supervivents, el Yaniv, que encara tacat de sang ha estat rebut a l'aeroport de Ben Gurion pel mateix Netanyahu.
17: Quan he entrat, l'atacant era damunt dels instruments de vol, entre els dos seients. Els pilots no eren els seus seients. Un era a terra i l'altre damunt dels instruments. Estava destrossant els sistemes. L'he subjectat, li he fet una clau d'estrangulació i l'he estirat cap enfora.
16: El Yaniv també ha explicat que ha pogut estabilitzar l'avió gràcies a haver vist un programa de televisió sobre el tema. I segons el mateix Yaniv, també ha jugat un paper clau l'altre pilot, el capità, l'apunyalat, que hauria aconseguit obrir la porta de la cabina per tal que els passatgers hi poguessin accedir.
0: Per tant, diria que miraculosament han pogut aterrar. Com estan els passatgers?
16: Doncs mira, ara ja són tots a casa. Han aterrat aquesta tarda a l'aeroport de Ben Gurion, als afores de Tel Aviv, després de pujar a un altre avió de Fly Dubai, que això sí, ha estat patit un repàs exhaustiu, direm-ne, per part del Mossad, que s'ha fixat sobretot en la tripulació d'aquest avió d'emergència. A l'arribada, els comentaris que més es repetien eren de lleugeriment, però també de pànic pel record del que havia passat.
18: Next to the cockpit. La gent corria a prop de la cabina i hem entès que un dels pilots havia aturat l'altre. Aleshores, el passatger i el membre de la tripulació han agafat el control de l'aparell. Hem tingut sort que hi hagués un altre pilot capaç de fer-se càrrec de l'avió.
19: Took control on the aircraft. Very terrifying. It was very terrifying.
20: Terrorífic. Ha estat terrorífic. En un moment donat sents que ho perds tot. Ho perds. Deixes de formar part del món dels vius. Ho perds tot en un segon i ja no hi ets.
19: One second. And you are not here.
16: Entre aquests passatgers hi havia un dentista que és qui hauria atès el capità apunyalat. Tant aquest capità com el copilot han anat directes a l'hospital després d'aterrar a l'Aràbia Saudita.
0: Ostres, doncs, d'entrada, aquí els passatgers són realment herois perquè tothom sabia fer una cosa o altra. No sé què hi diu de tot plegat el govern israelià i si se sap alguna cosa de les intencions del copilot.
16: Bé, qui s'ha pronunciat amb més força sobre l'assumpte és el ministre de Defensa, Israel Katz, que ha definit l'incident com un atac terrorista i ha afegit l'adjectiu jihadista, si bé és cert que de moment es desconeix quins són els motius que tenia el copilot, que està sent interrogat per les autoritats saudites. Netanyahu ha trucat al seu homòleg dels Emirats Àrabs, d'on ha sortit l'avió, recordem, i de moment des del govern israelià informen que una de les primeres mesures que pensen aplicar és la d'incrementar els controls a tots els pilots que hagin de pilotar un avió cap a Israel.
0: Doncs déu-n'hi-do, quina història. És sorprenent d'escoltar-la, no em vull ni imaginar el que deu ser, deu haver estat anar dintre d'aquest avió, i ara ja veurem si acabem sabent mai la veritat exactament del que ha passat, però ens ho has explicat molt bé. Gràcies, Jordi. Bona nit.
16: Adéu, una abraçada.
0: I Rússia amenaça d'utilitzar armes nuclears contra els països de l'OTAN si els aliats bloquegen la comunicació entre Moscou i l'enclavament rus de Kaliningrad, que està completament encerclat per països de l'OTAN. Brussel·les, Bruno Fortea-Mires, bona nit.
6: Hola, bona nit. Rússia diu que hi ha un risc de guerra, però el líder de l'OTAN, Mark Rutte, assegura que ells mai atacarien primer. We are defensive
7: alliance. Som una aliança defensiva. Cal que Rússia aturi les amenaces nuclears. No serveixen de res.
6: I treu ferro a les advertències del Kremlin. Diu que Putin és conscient que el seu exèrcit perdria una guerra oberta amb l'OTAN. Sigui com sigui, aquest xoc arriba en un moment de tensió al mar Bàltic, just al lloc on es troba l'enclavament rus de Kaliningrad. Segons l'agència Reuters, aquest estiu, avions de guerra aliats van fer exercicis militars a prop de Kaliningrad, cosa que demostra que serien capaços d'aïllar la zona. L'OTAN, però, nega que cap de les seves maniobres pretengui amenaçar Rússia.
8: Avui també és notícia. Marc Güell.
21: Passen 4 minuts de 3 quarts de 10. El Ministeri de Defensa investigarà possibles maltractaments de militars espanyols emigrants de Ceuta després d'una denúncia d'Amnistia Internacional, Clàudia Serra.
22: Sí, Defensa obrirà una investigació interna i enviarà a la Fiscalia i al Jutjat de Guàrdia de Ceuta un informe de l'ONG que denuncia pallisses i assetjament als migrants per part dels soldats. Segons l'organització, quan els militars els van preguntar pel seu comportament, van justificar-se dient que tenen ordre perquè no se sentin còmodes. Avui es compleixen justament 2 mesos de l'entrada massiva a Ceuta.
21: I de Ceuta, precisament, se n'ha parlat avui també a la trobada entre Emmanuel Macron i Pedro Sánchez a la Moncloa. Macron s'ha solidaritzat amb el president espanyol i ha demanat a Europa solucions per evitar una altra entrada.
23: Hem de reforçar les nostres operacions europees i, per tant, la resposta al que va passar no és una invectiva a curt termini ni una humiliació pública. Solidaritat europea, responsabilitat europea.
21: Més coses, l'Ajuntament de Barcelona i el de Tarragona volen demanar una moratòria a la DGT de la nova regulació dels semàfors que ha d'entrar en vigor demà. La norma prohibeix el semàfor groc intermitent que fins ara permetia el pas de vehicles coincidint amb el verd per a vianants, Maria.
22: L'Ajuntament de Barcelona demana criteris clars per poder aplicar aquesta norma i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit rodat i també afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes. Segons el consistori, la ciutat hi ha 1.500 semàfors d'aquest tipus, 500 interseccions per bicicletes d'aquestes característiques. Altres municipis, com l'Hospitalet de Llobregat, estan fent les adaptacions a contrarrellotge i lamenten que no han disposat de més temps. Per la seva banda, l'Ajuntament de Badalona també ha assegurat que ho aplicaran, això sí, de manera progressiva.
21: Els sindicats d'ensenyament USTEC, la CGT i la Intersindical han denunciat avui a Lleida pressions del departament i de les direccions dels centres per revertir la decisió dels professors de no fer sortides ni colònies. Tot plegat en el marc del conflicte que mantenen amb el govern des de Lleida, Júlia Albacar.
24: Els sindicats asseguren que han tingut coneixement de centres on algunes direccions promouen noves votacions als claustres de professors o busquen altres vies per revertir les decisions preses pels mestres. Sentim Rosa Aguilar, de l'USTEC a Lleida.
25: Que s'estan rebent pressions per part d'equips directius, en alguns casos també per part de la inspecció i també, per què no dir-ho, per part dels mitjans, en el sentit que reconsiderem aquesta decisió.
24: Per això reclamen que respectin els acords dels claustres. A hores d'ara, a Catalunya, hi ha unes 1.360 escoles i instituts que s'han adherit a la iniciativa de no fer colònies ni sortides escolars, una situació que ha provocat una caiguda del 80% de les reserves d'aquestes activitats i pot comportar el tancament d'algunes empreses del sector.
21: La Policia Nacional ha intervingut a la Jonquera gairebé 1 miler de cigars de reconegudes marques comercials valorats en més de 200.000 euros. S'ha detingut un home per un presumpte delicte de contraban. Girona, Maria Rovira.
26: Un control rutinari d'estrangeria
1: dia va permetre als agents localitzar gairebé un miler de puros a la maleta d'un viatger que anava en un bus fent la ruta Múrcia-París i el van arrestar. Entre la mercaderia intervinguda per la Policia Nacional hi havia cigars de reconegudes marques com Cohiba, Montecristo o Partagàs, entre d'altres. El passatger detingut els duia amagats en 40 paquets distribuïts a granel en embolcalls de plàstic transparent. Ara la policia investiga si són autèntics i ja ha sol·licitat els peritatges necessaris a aquestes marques comercials. L'home ja ha passat a disposició judicial i se li atribueix un delicte de contraband.
21: I un home de 93 anys ja ha reconegut avui haver agredit sexualment una dona amb discapacitat a Juneda, a les Garrigues. L'Audiència de Lleida l'ha condemnat a 2 anys de presó. Tornem a Lleida, Julià.
24: L'home ha reconegut els fets i per això se l'ha condemnat a 2 anys de presó i 5 més de llibertat vigilada. Abans del pacte entre les acusacions i la defensa, la fiscalia li demanava 5 anys de presó. A més de rebaixa, l'home, que no tenia antecedents, amb tota probabilitat no haurà d'entrar en un centre penitenciari. A banda, haurà de pagar 6.000 euros d'indemnització i té prohibit acostar-se a menys de 500 metres de la dona, ni tampoc s'hi podrà comunicar durant 3 anys. Els fets van passar el 2022, quan, després de coincidir en un bar a Juneda, l'home va acompanyar la dona a l'estació de trens i li va fer tocaments.
21: I també destaquem que Júlia Colom, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'emporten els principals reconeixements dels Premis Enderroc de la Música Balear. Home, aquí sentim, s'han dut el guardó al millor disc per Paradís. Els crítics, en canvi, creuen que Maria Jaume és l'artista de l'any pel disc San Domingo Forever, mentre que el premi especial del jurat ha anat a parar a L'aigua no cansa, de Maria del Mar Bonet. El 18 de novembre s'entregaran aquests guardons en una gala a Palma. A més, se sabrà qui guanya els premis que atorga la votació popular. Xanguito, Maria Jaume i Pitxorines són els que acumulen més nominacions.
0: I anem entrant al Teatre Nacional de Catalunya, on Josep Maria Miró torna a ser-hi amb El Cadell, una obra sobre l'herència i el llegat que vol ser un homenatge a les tietes. Aquesta tragèdia rural contemporània catalana es podrà veure fins a l'1 de novembre a la Sala Petita. En directe, Marta Vives, bona nit.
5: Bona nit. Mireu, cada text de Josep Maria Miró és un tresor. L'autor d'obres com El principi d'Arquímedes, El cos més bonic que s'haurà trobat mai, o La majordoma, ha estrenat aquest Cadell, un homenatge a la figura de l'hereu, al llegat i a la tradició. Miró ens parlava de tots els seus referents literaris. Escoltem-lo.
11: Des de Santiago Rossinyol, jo dic que hi ha alguna cosa en què aquesta és la meva auca del senyor Esteve Pagesa, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha alguna cosa de la Víctor Català, que té un monòleg que és La tieta. Hi ha Guimarà, hi ha Benet i Jornet, que té Testament.
5: I sobre l'escenari, tot d'actrius de gran solidesa amb qui ell mateix ha compartit projectes, des de la Rosa Renom a la Màrcia Cisteró, passant per l'Alba Pujol, la Lourdes Barba, Laura Márquez, en Roberto G. Alonso, que sostenen, esgarrapen i malden per no ser condemnades a l'oblit. També Marta Rida en tots els papers masculins i una Mercè Aranaga que quan surt a l'escenari omple de llum, ironia i veritat tota la foscor i dolor de la història. Precisament ella és qui posa veu a l'homenatge a les tietes que ha volgut fer Miró.
11: Hi ha alguna cosa que també m'agrada dir-ho, que és que hi ha alguna cosa que també aquesta obra és un homenatge a la figura de les tietes. Una figura que a vegades s'ha menys tingut, s'ha pensat que aquestes senyores són carriclones, que són beates. En tot cas, aquestes dones tietes potser són propietàries d'una determinada forma de viure, potser han renunciat a algunes coses per no viure o per no poder viure com els agradaria viure i, per tant, hi ha un homenatge a aquestes dones.
5: Imprescindible l'escenografia, aquesta casa, obra d'Alejandro Andújar, que és un personatge més que parla, que sent i que governa els seus habitants sotjats per un destí incorrupte. Mireu, Miró ha escrit una obra transcendent de la que ens sentirem a parlar, per la literatura de les seves paraules, per la profunditat de la història, per l'excel·lència de l'ús de la llengua i perquè ens fa pensar sobre qui som i d'on venim i, per tant, de la nostra identitat.
0: I l'ambició musical impulsada per l'augment de l'interès del públic marquen la nova temporada de l'Auditori, que comença divendres. Ens ho explica el Marc Ruiz.
3: Abans que comenci la temporada, l'Auditori ja ha venut un 25% més d'entrades per actuacions de l'OBC respecte a l'any passat i un 36% més d'entrades per a l'Auditori en general. I els abonats es mantenen prop dels 4.600. El director de l'Auditori, Víctor Medem, creu que una de les raons és la programació.
4: És el lloc ideal per aficionar-se al món simfònic. Per què? Perquè som, diguem-ne, l'orquestra del país que fa programes més variats. És a dir, fem big repertoire, but tots els concerts sempre hi ha una cosa a descobrir.
3: Un exemple és el concert inaugural d'aquest cap de setmana, amb la setena de Beethoven, el concert per a piano i orquestra número 2 a Chopin i el concertino per orquestra de corda de Robert Gerhard. Ludovic Morló arrencarà així la seva cinquena temporada com a director titular de l'OBC.
10: Gairebé no hem de parlar. Sabem com ajudar-nos els uns als altres per treure el millor del que volem portar al públic. És com qualsevol relació. Si la gestiones bé, creix d'una manera que no té preu.
3: Gerhard també serà protagonista d'aquesta temporada perquè es farà la primera bienal dedicada al compositor ballenc.
4: És el compositor més important català del segle XX i molta gent no el coneix. Això no pot ser.
3: L'OBC completarà la integral dedicada a Ravel i arrencarà un nou projecte amb obres de Prokófiev.

0: Atenció, perquè aquesta cançó porta amagat un missatge important avui. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit, doncs sí, és una cançó que es diu Repeat, del David Guetta, i, doncs això, repetirem. Avui hem tingut, i ara encara tenim algun ruixat, que anirà marxant durant aquestes properes hores. Hem tingut ruixats, alguns fins i tot una mica significatius, de 15-20 litres, però sí que demà haurem d'estar altre cop molt i molt pendents d'aquesta inestabilitat. Al matí, els primers ruixats afectarien la façana litoral, des de la Selva, Costa Central, fins al Camp de Tarragona. Localment poden ser intensos ja, i després, sobretot, serà a partir del migdia i la tarda, quan tindrem aquests ruixats més significatius. Poden ser, altre cop, pluges torrencials, avisos en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, Prepirineu, Catalunya Central i també, sobretot, des del Camp de Tarragona fins a les Terres de l'Ebre. I aquí, en aquest sector de l'Ebre, és on serà una miqueta més continuada i més abundant. Per tant, demà, un altre dia, doncs en tenim molta, molta precaució. Sobretot, serà a partir de la tarda i vespre, però haurem d'estar pendents d'aquestes pluges que tornaran a ser intenses.
0: Doncs és un bon avís per tenir en compte de cara demà. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Són les 10 i ets al Catalunya Nit.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

Europa s'està tornant cada vegada un lloc menys acollidor des de la perspectiva de les migracions. En la següent hora, tres mostres. La primera, ben a prop. Fa 10 anys, quan hi va haver la crisi humanitària de Síria, amb persones que fugien d'una guerra brutal, es va obrir un centre de refugiats a Berga, gestionat per la Creu Roja. En 10 anys hi han passat 900 persones. No ha generat conflictes de cap mena, però ara els han anunciat que els tancaran. Avui, els treballadors i voluntaris de l'alberg que els acull han fet vaga per protestar contra aquesta decisió que sembla irreversible. Passarem per Berga i explicarem què hi ha darrere d'aquest tancament. Però també parlarem del cas de Suècia. El país que havia estat el mirall de l'estat del benestar ha viscut també l'auge de l'extrema dreta i ha aplicat polítiques migratòries molt dures. Tot i que les últimes eleccions les va guanyar el bloc progressista, no ha pogut formar govern. La nostra companya, la Cèlia Cernadas, ha tornat d'Estocolm i ens relatarà com ha anat evolucionant el país. I en aquest context que podem dir que arriba un llibre, sí, podríem dir a contracorrent, perquè es titula Contra les fronteres. N'entrevistarem l'autor, que és Gonzalo Fanjul. Com sempre, espiarem quina portada preparen avui el diari El País de cara demà. És el que ens trobarem als quioscs i reblarà el clau, posarà el punt final a tot el que estem explicant avui la periodista digital, col·laboradora del mitjà AJ+, AJ+, Elena Sardà. Fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.

0: Catalunya estan al voltant de les 20.000 persones.
1: Ens estan dient que posaran 15.000 places, les reconvertiran a públiques. Per tant, vindran del sector privat, però que en aquest moment ja estan acollint a persones aquestes places, o sigui, ja estan ocupades i aquestes persones ja estan rebent recursos públics.
2: Presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo. És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
0: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història, no tinc cap dubte ni cap inconvenient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
3: La tierra llamando a Salvador, Salvador, por favor, vuelve entre nosotros.
4: ¿Va a encargar algún tipo de ley en versión catalana para perseguir a nuestros hijos o directamente va a hablar con narcotraficantes para eliminarlo?
5: De debò pensaven que tot això era gratuït? Que podien importar i regularitzar immigrants procedents d'incultures on la vida no val res, sense que empatíssim a curt termini la violència i la barbària?
6: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
7: Usted ya me está diciendo que me ponga en el peor de los escenarios. Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
8: Són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
9: I Junts per Catalunya ha inclòs coses al decret que tenen valor i que són importants i que s'hi poden sentir reflectits.
10: Sé que desde Barcelona se dice eso.
11: Hoy a la mañana.
10: Vamos a revisar hasta la última coma. Me da igual a quién contradigo, yo voy a leerlo hasta la última coma.
12: Lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
13: Los suicidios son asesinatos. Los suicidios son asesinatos.
14: El 63% de les empreses tenen dificultats de trobar treballadors per culpa del preu de l'habitatge que expulsa o no li dona capacitat de poder treballar, també és un problema de competitivitat i també és un problema social i econòmic. Per tant, demanem consensos que realment no posem o reduïm l'oferta.
15: Quan he entrat, l'atacant era damunt dels instruments de vol, entre els dos seients. Els pilots no eren els seus seients. Un era a terra i l'altre damunt dels instruments. Estava destrossant els sistemes. L'he subjectat, li he fet una clau d'estrangulació i l'he estirat cap enfora.
16: Som una aliança defensiva. Cal que Rússia aturi les amenaces nuclears. No serveixen de res.
17: Des de Santiago Rusiñol, jo dic que hi ha alguna cosa amb què aquesta és la meva auca del senyor Esteve Pagesa, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha alguna cosa de la Víctor Català, que té un monòleg que és la tieta. Hi ha Guimarà, hi ha Benet i Jornet, que té testament.

0: Catalunya nit.
1: Deu i set minuts, Sergi Andreu, bona nit.
2: Bona nit, Manel.
1: Nova exhibició del Barça a la Lliga de Campions,
2: eh? Sí, avui hi ha hagut Champions. El Barça ha golejat la Roma a Itàlia per 0-6 en aquesta segona jornada de la fase Lliga. Dos gols de Graham, dos de Pina, un de Bapayor i un altre d'Oladipo en pròpia porta. Segona victòria, segona golejada de les blaugranes en aquesta edició de la Champions. De moment, fixa't, 11 gols en dos partits, líders de la classificació. I, tot i això, les jugadores es queixen que han tingut un mes de setembre complicat i que els últims partits no han ofert la imatge que voldrien. En aquest sentit, s'hi ha referit Graham Hansen, reconeixent que avui han tingut millors sensacions.
3: Bueno, mucho mejor controlado el partido. El nuestro mediocampo estaba haciendo lo que tocaba a cualquier momento. No pedían casi ningún balón. Es un lujo estar jugando con ellas cuando juegan así. Los goles muy bien, y creo que todo el mundo se va de este partido con mejores sensaciones que hemos tenido los últimos.

0: Tenemos dos partidos que ganamos, pero sensaciones mejores.
1: Diumenge arriba el clàssic de Lliga, eh? El Barça-Madrid a les 5 de la tarda al Camp Nou. No l'hem d'estar molt pendent.
2: Sí, arriben amb bones sensacions i amb golejades, o sigui que veurem què és el que passa, però no els pinta gens malament. Tenim dues cites amb el bàsquet. La primera ens porta a Girona.
1: Sí, perquè l'Espart Girona juga a aquesta hora un partit clau per continuar o per ser aquesta temporada a l'Eurolliga femenina. Allà hi tenim el Xevi Soler, que ens explicarà com va el partit, que ja és a les acaballes, oi, Xevi?
3: Sí, falten 2 minuts 47. Si no hi ha un miracle espectacular, l'Uni no jugarà a l'Eurolliga aquest any perquè està perdent. Ara ho fa de 10 punts, 65 a 75. És veritat que ha remuntat perquè estava perdent de 20 fa res, però sembla que no hi haurà temps. 2 minuts i mig pel final. Espart Girona 65, Gamblad Conut 75. Tot apunta que les gironines hauran de jugar a la segona competició europea aquesta temporada.
1: I també en bàsquet, per cert, el Quinzenes Manresa perdut a la pista del PAOK, 93 a 78 en el debut dels manresans a l'Eurocup. I deixa'm acabar amb un apunt de waterpolo, sí, perquè l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat aquest vespre campió de la Supercopa Europea després de guanyar el Marsella a la piscina de Sant Sebastià a Barcelona per 10 a 8.
2: Doncs felicitats. Mala sort pels equips de bàsquet, però bé pel waterpolo. Gràcies, Sergi.
1: Adéu.
2: Són les 10 i 10 minuts. El Centre de Protecció Internacional de Berga, que tothom coneix com l'alberg de refugiats, té els dies comptats. La Creu Roja preveu tancar-lo a finals d'any. Avui la desena de treballadors han fet vaga i s'han concentrat per protestar i demanar recol·locacions dignes. El centre és un dels primers d'aquest tipus a Catalunya. Fa 10 anys que funciona i disposa de mig centenar de places. L'Ajuntament lamenta el tancament i Creu Roja, que és qui el gestiona, atribueix la decisió a canvis polítics del govern espanyol amb retallades a tot Espanya. Anem cap a Berga. Nati Adell, bona nit.
4: Hola, què tal? Bona nit. Doncs mira, hem parlat amb l'Albert Vilardell, que és treballador del centre i representant sindical de la CGT. Ens ha explicat en què consisteix la feina que es fa al centre.
5: El que fem aquí, doncs, és l'acompanyament integral, la manutenció i una mica, doncs, acompanyar-los en els primers passos per tal de facilitar el seu procés d'integració. Aprenentatge de la llengua, doncs, orientació laboral, perquè ells, al màxim de ràpid, puguin ser autònoms i no dependre de cap organisme. Molts fan un ús breu del programa, perquè són gent que s'espavilen ràpidament, altres estan més temps, perquè hi ha més barreres idiomàtiques o el que sigui, i la durada màxima del programa és de 18 mesos.
2: Durant 10 anys han passat per l'alberg, Nati, més de 900 persones, 900 refugiats de 44 nacionalitats. Tu has pogut parlar amb algú, eh?
4: Doncs sí, amb la Juliema García de Veneçuela, que porta 5 mesos a Berga, després de passar per Madrid, fugint de la misèria del seu país. El tancament, explica, serà un nou sotrac per ella i per la resta d'usuaris.
6: Tanto psicològicamente como espiritualmente y también por la parte trabajadora, porque aquí todas las personas que convivimos somos personas trabajadoras y hay una cantidad de niños que los afecta también en cuanto al cierre del albergue.
2: Doncs per entrar més a fons en la problemàtica, Nati, tu pots parlar amb una representant de l'Ajuntament de Berga.
4: Doncs mireu, estem aquí amb la Andrea Coromines, que és la regidora de Salut i Drets Socials de l'Ajuntament de Berga, per entendre una mica més què hi ha al darrere d'aquest tancament d'aquest alberg de refugiats del municipi. Bona nit.
7: Hola, bona nit a tothom.
4: L'Ajuntament, sorprès amb aquesta decisió després d'un bon funcionament del centre durant 10 anys, i de fet un dels primers que va obrir a Catalunya. Com us heu quedat?
7: La veritat és que lamentem el tancament del centre, perquè realment és un centre amb què ara fa 10 anys, arrel del conflicte amb Síria, es va obrir i, a més, doncs, ha tingut una molt bona acollida a la ciutat. La prova és que molta gent no sap ni que existeix. Es tanca aquest centre de manera aleatòria i ens ha tocat, i això ens dol.
4: Realment, s'hi pot fer alguna cosa o és inevitable?
7: Lamentablement, crec que és inevitable. O sigui, no és competència directa de l'Ajuntament. És una política a nivell europeu, han canviat les lleis de refugiats, s'han retallat 1.000 places a l'Estat, i ens han tocat unes 484 a Catalunya. Un dels proveïdors és Creu Roja, que va licitar noves places o va renovar el contracte ara fa el juny del 26. i ha hagut de repartir aquest tancament amb diferents centres, i ens ha tocat. Hem intentat negociar doncs, que aquest tancament fos una part. Ells parlen sempre d'unitats de centres de protecció, i ha tocat tancar Berga. No hi ha via de negociació en aquests moments.
4: Amb els treballadors us heu compromès a donar-hi un cop de mà, a estar al seu costat. Què vol dir això?
7: Creu Roja sempre ha dit que intentarà reubicar-los i que no es quedin al carrer, però ja sabem que darrere de cada treballador hi ha una família i una feina. No és tan fàcil. Que nosaltres estarem al costat dels treballadors està claríssim, i que intentarem, inclús a nivell polític, intentar alguna reunió més alt nivell, però malauradament em sembla que això forma part d'una política global des de l'estat espanyol i des d'Europa, que nosaltres som molt petits com per poder-ho revertir.
4: No sé si hi ha data pel seu tancament.
7: Parlen de 31 de desembre, jo entenc que serà una desescalada, que quan el refugiat acabi el seu programa d'asil ja no el tornaran a omplir, diguéssim. Això funciona amb que l'estat espanyol acull diversos refugiats i els reubica a nivell de tot l'estat i es van omplint les places buides, o sigui, el refugiat no pot escollir.
4: Explica'ns una mica com funciona un centre com aquest i quin perfil de persones, d'usuaris, acull.
7: Gent que marxen de perill, de situacions de guerra, situacions de violència, i que busquen una altra oportunitat, que demanen un asil polític i reubiquen aquesta gent a nivell de tot l'estat. Per exemple, jo conec el cas d'una família afganesa que el pare formava part doncs, de l'exèrcit espanyol, i quan l'exèrcit va marxar d'Afganistan van haver de reubicar aquest senyor i van venir a parar aquí a Berga, per exemple. No? A Síria doncs, ha passat el mateix, a Ucraïna doncs, ha passat tres quarts del mateix, venezolans que han vingut a parar aquí en aquests moments estan treballant a l'hospital. Vull dir que ha sigut un centre de segones oportunitats, i això és el que sap greu. I llavors aquí, quan ells acaben amb el programa de refugiat, no moltes vegades per la feina, sinó per l'habitatge, a vegades han de marxar a lloc de zones menys tensionades a nivell d'habitatge.
4: D'aquests més de 900 refugiats que han passat per aquí l'alberg de Berga, teniu comptabilitzat quants finalment s'han quedat a viure aquí?
7: Exactament no, perquè això és confidencialitat, però jo et diria que potser una tercera part se n'han quedat tranquil·lament aquí.
4: Doncs gràcies a Andrea Coromines, que és regidora de Salut i Drets Socials de l'Ajuntament de Berga. Ara ja coneixem una mica més quina és aquesta problemàtica del tancament de l'alberg de Berga a finals d'any. Gràcies, bona nit.
7: Gràcies, bona nit a tothom.
2: I gràcies també a tu, Nati. Entenem ara millor què és el que passarà i el servei que es deixarà de donar quan, si res no canvia, tanqui aquest alberg de Berga. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada ens endinsem en el cas de Suècia.
8: Catalunya nit.
9: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
10: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat/Day One.
11: Uf, quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
12: Quan vulgui.
11: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
12: Tot el temps que vulgui.
11: I totes les bombolles que vulgui?
12: Totes les bombolles que vulgui.
11: I tot el relax que vulgui?
12: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
13: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 106 milions. Milionari forever.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: 81, 352... 469 C de casa. El tens gravat al cap i saps que mai no l'oblidaràs. Però saps també que pots resoldre les teves reclamacions de consum gratuïtament i sense anar a judici? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el DNI. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Som 3CAT.
9: Catalunya Ràdio.
8: Som
9: 3CAT.
8: Som 3CAT. Catalunya nit. Les notícies. Sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
2: A aquestes alçades de la temporada us podríeu pensar que ja ho hem estrenat tot, però no, encara ens queden un parell de sorpreses o de retrobaments. I aquest és un retrobament. Torna al Mapamundi de Catalunya Ràdio.
9: Ladies and gentlemen, welcome to Stockholm at Land Airport. But we have landed 5 minutes ahead of schedule.
2: I ens diuen que sí, que benvinguts. Em sembla que en suec.
16: Välkomna till Stockholm.
2: Estrenem temporada del Mapamundi a Suècia, a Estocolm. Cèlia Cernadas, benvinguda.
17: Hola, Manel, què tal?
2: Així que començarem per Estocolm. Sentíem ara aquí un benvinguts a Estocolm, eh?
17: Sí, en anglès i en suec només faltaria, perquè se senti una mica de suec també el relat que farem avui, que, com sempre, anirem salpebrant amb una mica de música.
2: Clar, aquesta és una de les icones de Suècia, sens dubte. Ava, les eleccions recents en aquest país, el 13 de setembre, han servit de baròmetre per avaluar la situació política i social al país nòrdic. L'històric Partit Socialdemòcrata va guanyar les eleccions igual que el 2022, però aquesta vegada el centre-dreta no suma majoria i, per tant, no poden revalidar el pacte de govern que ha estat vigent els últims 4 anys. 4 anys en què, amb el suport parlamentari de l'extrema dreta, l'executiu d'Ulf Kristersson han convertit Suècia en un dels països més durs d'Europa en migració i lluita contra la màfia organitzada. De moment, però, Suècia està sense govern i cal preguntar-se si el retorn de la socialdemocràcia suposarà un canvi substancial en un país que durant dècades va servir de model a Europa pel seu estat del benestar i la seva política progressista d'acollida. Bé, aquesta música convida a ballar, anar de festa, però de moment no tanta festa perquè hi ha problemes per formar govern. Què està passant, Cèlia?
17: Sí, poca festa de moment en l'àmbit polític perquè la líder del Partit Socialdemòcrata, Magdalena Andersson, que per cert, Manel, molts comparen amb Angela Merkel, doncs Andersson ha declarat aquesta setmana que no es veu capaç de formar govern. Per tant, ella hauria de sumar-hi els Verds i el Partit L'Esquerra en aquest govern, que és un país que Suècia consideren radical i que va pujar a les últimes eleccions. L'Esquerra és un partit amb propostes molt diferents de la resta de l'espectre polític en termes migratoris, molt més obert en aquest sentit, però és també diferent en termes de defensa, per exemple, perquè va ser contrari a l'ingrés de Suècia a l'OTAN, que es va fer efectiu el 2024. Per tant, si la líder socialdemòcrata de moment veu impossible formar govern, s'obre un impàs, i la pilota passa a l'actual primer ministre Ulf Kristersson. Què passa? En aquest cas, un nou executiu suposaria segur l'entrada al govern de l'extrema dreta, que fins ara donava suport des del Parlament, i, per tant, la consolidació d'aquest gir ultraconservador que ha fet Suècia els últims 4 anys. Així que podem dir que la polarització de què tant parlem ha arribat a la idíl·lica Suècia, com ha passat a molts altres països d'Europa, perquè la diferència entre els dos blocs ideològics ha estat de 3 escons. I els temes que més polaritzen Suècia també en són familiars. Són migració, és seguretat, a més el que podria ser el cost de la vida, l'habitatge, la inflació, etc.
2: Tu ens proposes un recorregut del passat fins al present a Suècia.
17: Sí, és per fer-nos una idea del que ha estat Suècia històricament, i per això conversava amb Miguel Godoy. El Miguel, que és d'origen argentí, vivia a Xile quan va triomfar el cop d'estat d'Augusto Pinochet i d'allà va marxar per arribar a Suècia.
18: Jo no elegí Suècia. Era la possibilitat que hi havia, la única possibilitat que existia. I llegué a aquest país en un invierno, quan tot era blanco, para mí era como estar en otro planeta. Entonces, tuve el primer tiempo viviendo en un campamento de refugiados al sur de Estocolmo. Y allí estuve hasta que llegó mi compañera y pudimos hacer nuestra vida de forma independiente.
17: El Miguel Godoy seria un exemple dels refugiats llatinoamericans, molts fugint de les dictadures dels anys 70, que van arribar a Suècia durant els 70, 80... Bàsicament, perquè el 90 ja va haver un canvi important.
2: I quin canvi va ser?
17: Sí, va ser a partir de la dècada dels 90. Es van començar a aplicar polítiques neoliberals que van afectar a tots els àmbits de Suècia. Per exemple, en la privatització de l'estat del benestar. La teoria va ser millorar l'eficiència, que la gent pogués escollir millor, però privatitzar l'estat del benestar, de l'estat del benestar ja va ser un primer canvi substancial en l'ADN de Suècia. L'altre moment clau va ser l'anomenada crisi de refugiats de 2015, que tots recordareu. Suècia, en aquell moment, amb uns 10 milions d'habitants aproximadament, va acollir al voltant de 160.000 sirians. Va ser aquest punt, A partir de llavors van explicar aquests dies que hi va haver aquest gir progressiu de polítiques d'acollida i, sobretot, de les lleis respecte als migrants per part de tots els governs, de tots els colors.
2: Per tant, diguéssim que el punt d'inflexió, el que alguns consideraven un model per a la socialdemocràcia, etc., comença a canviar a partir d'aquesta crisi dels refugiats?
17: Sí, sobretot en les polítiques migratòries. És a dir, Suècia ja no és el paradís per als refugiats. De fet, fa pocs dies The Economist la va definir com el paradís per als multimilionaris. En té més per càpita que fins i tot als Estats Units. I en tot cas, el resultat de tot això ha estat que Suècia està en els números d'entrades de migrants i d'acceptació de refugiats més baixos dels anys 80, i només en els últims 4 anys aquestes aplicacions i aquestes acceptacions han baixat un 60%. Per tant, diguem que les xifres és el que exhibeix l'extrema dreta, però té aquestes conseqüències que comentava.

0: Cèlia, com podríem definir l'extrema dreta sueca? De què parlem quan parlem d'extrema dreta sueca?
1: Manel, per ser aquesta cançó es diu Tatu. És la que va guanyar Eurovisió el 2023.
0: Sí, sí, sí.
1: Extrema dreta sueca és a Suècia es diu els demòcrates de Suècia. És un nom, aquests noms que generen una certa confusió, perquè passes extrema dreta, demòcrates de Suècia. El 2022 es van convertir, com ha passat a Alemanya amb Alternativa per Alemanya, la segona força política de Suècia. Aquestes eleccions ha baixat un pèl, ara està entre el segon i el tercer lloc, però té el suport del 18% dels votants. I és una extrema dreta diferent d'altres que veiem a Europa. Les seves arrels són clarament feixistes i nazis, i, de fet, era tan extremista que no va entrar al Parlament de Suècia fins al 2010. És una força que en el seu moment va defensar, per exemple, que es prohibissin les adopcions de nens no nòrdics a Suècia. Llavors, des de que va entrar l'actual líder, Jimmy Åkesson, ha fet un procés que també fa l'extrema dreta a altres llocs, que se'n diu de normalització, és a dir, d'aparèixer com un partit estàndard que defensa els interessos nacionals de Suècia i que han fet canvis tan subtils però que de tant impacte, per exemple, com canviar el seu logo electoral. És a dir, aquestes eleccions, en lloc de ser una torxa encesa, que era fins ara, el logo era una abelleta així infantil o una floreta també, que semblava dibuixada per un nen, no? Per tant, molt més com inofensiu. Vaig parlar amb una politòloga molt reconeguda a Suècia, és jo diria que l'experta en extrema dreta més important dels països nòrdics, es diu Ann-Kathrin Junger, i el que em deia és que des del moment que l'extrema dreta ha tingut poder, això ha contaminat tot l'espectre polític de Suècia, inclosa la socialdemocràcia.
2: Les polítiques de demòcrates de Suècia s'han convertit en la nova normalitat a Suècia. Per tant, un canvi de govern no significarà polítiques migratòries més progressistes a Suècia ni enlloc. Potser hi haurà canvis en temes menors, però els principals aspectes d'aquestes polítiques continuaran igual.

0: Aquesta també l'ha ballat molta gent, però el nom del grup és bastant provocador, eh? Swedish House Mafia.
1: Ah, és que ara en parlarem de les màfies, ja veuràs.
0: A veure, d'entrada, què ha passat amb l'estat del benestar?
1: Mira, t'explico, perquè a mi em va sorprendre molt el relat, el que m'han explicat, la veritat. Suècia fa un temps, ja des dels anys 90 progressivament, com deia, s'ha privatitzat l'estat del benestar. Això ha fet que el govern ha permès que empreses privades montin escoles allà on volen i amb el ratio d'alumnos que volen, finançades al 100% per l'estat, però gestionades estrictament com una escola privada. És a dir, que aquesta escola privada òbviament, doncs, prioritza els alumnes més brillants perquè, entre altres coses, costen menys, no requereixen tant suport, etc. Llavors, aquestes escoles s'han convertit en un negoci astronòmic. Vaig parlar amb Lisa Pelling, que és una politòloga, que és la directora del think tank Arena ID, que és un think tank pròxim als sindicats, que han fet un informe demolidor sobre l'impacte que ha tingut la privatització del sector de l'educació. Ha provocat una gran segregació d'alumnes. Suècia ha caigut en picat als informes PISA i ara veurem també, bueno, primer el que ens explica sobre l'impacte general que això ha tingut sobre l'educació.
2: Producimos este informe para advertir a nuestros colegas en otros países europeos del hecho de que estas empresas escolares utilizan la imagen muy romántico del modelo sueco con niños rubios, arquitectura escandinavia, para poder vender su sistema a otros países, escuelas concertadas en España.
1: Aquestes empreses que són propietat de les escoles molts cops són fons d'inversió amb seu a Luxemburg, on no paguen impostos, o fins i tot son propietats de bandes criminals.
2: Y yo creo que hemos sido muy ingenuos. O sea, el hecho de que el Estado pone a la disposición de empresas millones y millones de coronas ha creado un business muy profitable, incluso para bandas criminales.
0: Tenim també el tema de la inseguretat i el crim organitzat. Se'n parla molt. Des d'aquí estem veient també reportatges de tant en tant. Han ocupat titulars mundials per tirotejos en centres comercials o explosions d'edificis. Com ha arribat fins aquí de nou un país que, vist des de molts punts d'Europa, era modèlic?
1: Doncs aquestes bandes criminals, aquestes bandes mafioses són les que citàvem que en part formen part d'aquestes empreses que tenen les escoles privades. És un negoci que va començar amb el tràfic de drogues, després va passar al tràfic d'armes. Ja als anys 90, quan les armes van acabar les guerres dels Balcans i a Suècia es va inundar d'armes procedents d'aquelles guerres, això va començar amb tirotejos al carrer, que perpetraven cada cop nens més petits, nens de 9, 10 anys perpetrant tirotejos. Amb l'actual govern i ja abans es va optar per una política molt punitiva, es va reforçar la policia i tal, i per tant els tirotejos han baixat, però en canvi han pujat les explosions. Fins al punt que el ministre de Justícia va admetre fa poc que era una xacra que considerava que era gairebé impossible d'erradicar i que aquestes bandes criminals es financien la meitat per les drogues i l'altra meitat estafant l'estat del benestar suec. Em vaig parlar amb Anders Lindberg, que és el cap editorial polític del diari Aftonbladet, que és el de més tirada, el de més seguit a Suècia.
3: La cara dolenta és que hem tingut al mateix temps un augment de les explosions amb bomba, i això passa perquè els mercats estan canviant. En lloc de tenir baralles pel mercat de drogues i armes, s'ha obert el mercat de la protecció, una mica com als Estats Units dels anys 30, on s'imposava l'extorsió a canvi de protecció en el temps del Capone. Estem parlant de màfia consolidada.

0: On queda la innocència, de la Pipi, sí, sí. Amb tot el que ens has explicat, bé, espanta una mica mirar cap a Suècia.
1: És a dir, el país nòrdic ha patit una evolució que també ha patit a molts cops a Europa, té problemes greus com els que hem sentit, però és cert que hi ha coses que encara podríem dir, ostres, quina enveja que em fa. Per exemple, les baixes maternals duren 480 dies. És a dir, que tu pots repartir-te durant els primers 12 anys de la criatura. Una petita part d'aquests dies és sense sou, però l'altra és amb 80% del sou. Això, tots els que hem tingut fills, ja ens agradaria. Però també hem de recordar que va haver un escriptor i periodista desaparegut, va morir d'un atac de cor, en part, per totes les amenaces que havia rebut de l'extrema dreta, que va ser Stieg Larsson, que fa més de 20 anys, en la seva trilogia Millennium, ja va exposar aquests clarobscurs, aquestes clavegueres de Suècia i els vincles de l'extrema dreta amb el poder. Per tant, no és que no ens advertissin, ja es veia, però és veritat que és interessant entendre què ha passat, no?, en un país que durant molt temps ha estat modèlic i un exemple a seguir, sobretot per la socialdemocràcia d'arreu del món.
0: Doncs qui vulgui entrar més profundament en tot aquest món, el món del Mapa Mundi, que ja torna a Catalunya Ràdio, trobareu a les nostres webs habituals. Benvinguda de nou, Cèlia.
1: Gràcies, Manel.
2: Hola, amiguitos. Me habéis reconocido, ¿verdad? Soy Pipi Lambström. Sí, pipilota, victualia, rogaldina, socominsa, hija de Efraín Lambström. Pero ya sabéis que todos me llaman Pipi.
3: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: Catalunya nit.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
4: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
5: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
6: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
4: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3CAT.
4: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
7: Segur que heu sentit la frase «Jo no en vull saber res més dels homes». La diuen sobretot dones a partir dels 55, que després de molts anys de tenir una relació convencional aprecien la seva nova llibertat. Què en penseu? En parlem aquest dimecres a Les Dones i els Dies.
4: Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya nit.
8: Passen 2 minuts de 3:15, és aquell punt del dia en què tenim ja un ull posat en el demà. Oriol Pujadó, Txell Garriga, Marc Güell, bona nit.
9: Bona nit.
10: Hola, Manel.
8: Demà de nou, molt pendents del temps i d'un pla. L'Inuncat, Oriol.
10: Protecció Civil ha activat avui el pla Inuncat en fase d'alerta davant la previsió de pluges torrencials de nou aquesta setmana. De cara a aquest dijous, en diversos punts del país, segons les previsions del Servei Meteorològic, poden superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran a partir del matí comarques del litoral de Tarragona, del sud de Barcelona, i cap a la tarda ja aniran cap a l'interior i al sud del país. De moment, el grau d'intensitat i de perill és de 4 sobre 6, per això no s'ha establert cap restricció. L'Agència Catalana de l'Aigua sí que centra l'atenció però a les Terres de l'Ebre perquè allà l'orografia de la zona pot afavorir acumulacions d'aigua en punts elevats i això pot fer créixer rius i rieres. També ha de ploure molt, Manel, al País Valencià. Hi ha alerta taronja per pluges a València i Castelló. Una desena d'ajuntaments, entre els quals el de València o el de Torrent, així com també Gandia, han suspès les classes per aquest dijous.
8: Doncs molta precaució i atents al que passi demà. El dia que també ha de quedar vist per sentència el judici del cas a Roger Espanyol.
10: L'hem anat seguint aquí. Serà el torn demà, últim dia de la declaració dels 4 acusats, 3 d'ells comandaments de la Policia Nacional i també de l'escopeter que va disparar la pilota de goma. A més de la declaració dels acusats, que van demanar fer l'últim dia la seva declaració per millor d'articular millor la seva defensa, les parts també presentaran els informes finals i, per tant, s'haurà de veure si els 4 policies nacionals també faran ús de l'últim torn de paraula. Les acusacions, recordem-ho, demanen penes per tortures que podrien ser de fins a 13 anys de presó. En cas que el tribunal les estimi, això tindria un efecte, tiraria pel terra el relat de l'Estat que nega la violència policial l'1 d'octubre. Diverses entitats com Òmnium, Irídia, l'Assemblea Nacional i Alerta Solidària han convocat concentració davant l'Audiència de Barcelona.
8: Doncs és una de les qüestions que explicarem demà aquí. Quines altres, Marc?
9: Doncs haurem de seguir connectats al Parlament perquè s'acaba aquest debat de política general que hem anat seguint ahir avui. Demà toca votar les conclusions que han anat aportant tots els partits. Ja hem vist i escoltat que ha estat un debat intens en què l'oposició i els aliats d'Illa han carregat fort contra el president. Veurem demà doncs què acaba passant. Demà, que per cert és 1 d'octubre, això vol dir que farà 9 anys del referèndum i coincideix també amb aquesta recta final per anar aplicant l'amnistia. S'han convocat manifestacions en diverses ciutats del país. I atenció també a aquesta dada que destacarem demà a Catalunya Ràdio. No sé si saps, Manel, quants pobles hi ha completament abandonats a Catalunya.
8: Ostres, no.
9: Doncs et sorprendrà la xifra, perquè en són més de 200.
8: 200 pobles sense ni un habitant,
9: Sense ningú.
8: Ostres, em deixes clavat.
9: I aquesta xifra no és l'única, perquè hi ha altres dades, com per exemple quants pobles tenen menys de 30 habitants, però aquesta l'explicarem demà amb els companys de la delegació.
8: Ostres, però,
9: de Lleida.
8: Clar, ara se m'acumulen aquí les preguntes, però si hi ha 200 pobles abandonats i fan falta moltes vivendes, haurem de començar a reorganitzar-ho tot plegat.
9: Totalment.
8: Demà també hi ha la presentació de tot un clàssic de la tardor, la campanya de vacunació. Això sí, fa uns anys haguéssim dit només de la grip i ara és grip i Covid.
11: Sí. Grip i Covid, sí, exacte. Demà es presenta aquesta campanya, tot i que les vacunes no es començaran a administrar fins dilluns. La campanya de vacunació d'aquesta tardor estableix recomanacions de la vacunació contra la grip, com deies també, contra la Covid, però per separat. Salut assegura que això permet adaptar millor l'estratègia de la situació epidemiològica de cadascun d'aquests virus. No obstant, durant la campanya, els grups de risc que tenen indicades totes dues vacunes sí que les rebran de manera simultània, com cada any. Això sí, la campanya s'adreça especialment a les persones que tenen un alt risc de complicacions si pateixen, per exemple, la grip o la Covid-19, i això vol dir persones grans, embarassades, infants de 6 a 59 mesos, persones amb condicions de risc, i alhora també recomana a les persones o bé grups que poden transmetre la grip a aquestes persones en situació d'alt risc, per exemple, els professionals de la salut.
8: Molt bé, i a veure si us sona aquesta cançó. La gent sabria dir quin grup és, però tothom l'ha sentit. Per... Si estàs viu en els últims 30 anys, l'ha sentit segur. I és del grup Evanescence, no? I demà actuen a Badalona.
11: Exacte, no sabem el set list encara dels d'Arkansas, però ens arrisquem a dir que segur que aquesta cançó sí que en formarà part. Serà l'únic concert a Catalunya de la banda i l'endemà també tocaran a Madrid. Emily, la vocalista que sentim i pianista, de fet, és l'única integrant que es manté del grup dels 90 i per aquesta gira s'acompanyaran també de Poppy i Nova Twins com a artistes convidades. Les entrades, això sí, per demà, totes venudes.
9: I em sembla que també hi serem, oi, demà, Manel?
8: Sí, d'alguna manera segur, ho cobrirem.
9: I tot això en un dia que també seguirem parlant d'habitatge, perquè el BOE ha de publicar el segon dels decrets que falta, el que recull la pròrroga obligatòria dels lloguers, i d'això també s'entrarà demà al matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bona nit.
12: Bona nit, com esteu?
9: Molt bé, amb ganes de saber què fareu demà al matí.
12: Doncs mira, seguirem parlant d'habitatge, perquè és el tema de la setmana,
9: sí. Bé,
12: i de fet de tots els mesos, perquè és la principal preocupació dels ciutadans, però ara també s'entra l'actualitat política amb, amb aquesta votació de divendres. Uh-huh. Demà tindrem al matí la secretària d'Estat d'Habitatge perquè ens detalli una mica aquestes mesures que s'han plantejat als decrets, cap on han d'anar, si és que acaben prosperant, perquè aquest també és el tema que també analitzarem a l'Àgora demà, aviam aquests moviments que hi ha hagut avui, que hi seguirà ben demà, i jo crec que fins divendres al migdia estarem allà, aviam què passa, no? Ja saps com va això, Marc.
9: Sí, sí, tot això anirà pràcticament fins a l'últim moment. I a banda d'això, què més fareu?
12: Doncs mira, parlarem del nou codi de circulació que entra en vigor demà amb el Josep Lluís Merlos, segurament la persona que més en sap de circulació i també del codi. Farem una taula d'alcaldes, ja n'hem fet alguna vegada al matí de Catalunya Ràdio, per parlar una mica dels problemes que tenen els municipis, de l'habitatge, de la seguretat, de l'atenció dels serveis socials, no? Que són com aquests temes que són sempre recurrents perquè estan al dia a dia de la gent i els alcaldes són la primera línia, diguem-ne, que els hi passa. Farem la taverna, que és dijous, i a les 11 una conversa que tinc moltes ganes de sentir.
9: A veure.
12: Pilarín Vallès i Roser Capdevila.
9: Home, dues veus que, en fi, es fan escoltar.
12: Fantàstiques, que són estupendes i que ens ve molt de gust tenir-les demà i sentir-les tranquil·lament. I amb tot això, doncs, escolta, ja ho haurem fet el dijous.
9: Maiol, bona nit.
12: Que vagi molt bé, descanseu.
8: Sis minuts i mig i seran les 11. A aquesta hora, les rotatives dels nostres companys de la premsa escrita s'estan ja a punt d'enviar a rotatives les portades. Què difícil és escollir de tot el que passa un dia la portada per l'endemà. Miquel Noguer, director del País a Catalunya, bona nit.
13: Què tal? Molt bona nit.
8: Què, ja teniu la portada a punt o què?
13: Doncs sí, avui em sembla que com vosaltres ens hem passat bona part del dia desgranant aquest decret que s'ha publicat i intentant explicar els detalls del decret que encara està per publicar, però del que ja van transcendint coses. Amb tot, però, la portada del País de demà, a quatre columnes, anem amb la història de l'avió de Fly Dubai, aquest incident tan greu que hi ha hagut, i titulem sí. Israel atribueix al jihadisme l'intent de segrest d'un avió, i en la part que us comentava de l'habitatge, doncs el titular més polític va per la qüestió política. Junts i Podem es debaten entre la pressió del carrer i el seu electorat. I després també expliquem més qüestions sobre la llei d'habitatge i també l'altra gran amenaça del dia. Rússia amenaça amb armes nuclears als països de l'OTAN. Són els tres temes principals de la portada.
8: Sí, d'un dia, déu-n'hi-do, perquè llegint aquests titulars, tots...
13: Qualsevol dels tres titulars donaria per obrir el diari a 5 columnes.
8: Exacte, exacte. No sé si cap deixa gaire tranquil. Si haguessis d'escollir alguna peça de dintre el diari, què ens recomanaries?
13: Doncs avui m'agradaria recomanar un article d'opinió de l'economista de Daniel Fuentes, precisament sobre la qüestió de la vivenda i que es titula l'habitatge i que es titula Les quatre Espanyes de l'habitatge. I d'alguna manera explica aquestes contradiccions gairebé morals sobre la relació que els habitants d'aquest país tenim amb l'habitatge, la compra, la venda, l'especulació, les diferents etapes de la vida, de quan algú no és propietari i vol que els pisos baixin, però quan és propietari vol que els pisos pugin. I aquestes contradiccions com també poden acabar esdevenint un problema gairebé moral.
8: Doncs molt interessant. Ho buscarem. Mil gràcies, Miquel, que vagi
13: molt bé. Bona nit.
8: D'anar bé la nit. Bona nit.

0: 4 minuts per tancar el Catalunya Nit i ja sabeu que no ens agrada tenir a nosaltres l'última paraula, sempre la cedim. Avui torna a ser el torn d'Helena Cerdà, és periodista digital, col·laboradora del mitjà AJ+. Helena, bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Què tal? Com ho has vist això? Quines reflexions et venen després de tot el que m'ha explicat?
1: En primer lloc, heu posat uns grans temacles, musicalment.
0: Sí,
1: He tingut moments, sí, que m'ha ajudat molt a reconnectar, a reprendre l'atenció, que la tenim tots desparramada.
0: És veritat.
1: Però, a veure, inevitablement, estic tot el dia pensant en el tema de l'habitatge i el que he pensat, intentaré justament no centrar-me en el que ja s'ha dit, però el que penso és que s'està activant tota la narrativa una mica de la defensiva dels interessos privats quan es parla d'aquesta mena d'espasa de Damocles que és la reducció de l'oferta, no? I jo la reflexió que faig d'això, perquè és el que estem sentint tota l'estona com el greu problema que causarà aquest decret, el que penso és reducció d'oferta, però de quina oferta estem parlant? Si ara mateix tenim un sistema que no funciona, que no hi ha prou habitatge digne, que els preus són desorbitats, que la gent no té, de fet, ja accés a la pràctica a un habitatge digne o se'ls fa fora. Per tant, en realitat, aquesta mena de xantatge econòmic, com si el mercat fos una mena d'ens màgic, quan en realitat és un agregat de decisions de propietaris, em fa pensar, bé, doncs si efectivament estem amb aquestes espases de Damocles, que s'ha de reduir l'oferta d'habitatges perquè hi hagi un decret que protegeix a les persones, als ciutadans, això vol dir que aquest sistema de per si ja no funciona, ja és un sistema que hauríem de qüestionar, és el que penso.
0: Sí, sí. Aquí està clar que el cas de la Mari Carmen va ser un revulsiu i ara el gran interrogant és saber si d'aquí 3 mesos tornarem a estar com estàvem o si realment això és un punt d'inflexió.
1: Jo vull pensar que sí, perquè com a mínim el que hem vist és que el missatge que jo m'he quedat i que emocionalment m'ha servit moltíssim és veure que la mobilització popular ha tingut una reacció política i tot i que hem de veure fins a quin punt és prou eficient o és prou de duració, prou important, com a mínim hem vist que no és en va, que per tant sortir al carrer pel que a un li importa, sí té un impacte, que això és un missatge que ens hauríem de quedar totes.
0: Sí, de fet, fa una setmana, o fa 15 dies, quan es deia a veure si dimarts arriba un decret, semblava impossible, i els decrets és veritat que han arribat. Una altra cosa és que agradin més o menys, però la pressió ha aconseguit que hi siguin.
1: Sí, per tant, doncs és una crida un cop més a l'esperança i no al rebuig, i no a la por, i no a l'odi, que és el que volen vendre'ns uns quants. Així que jo em quedo amb això avui.

Al Catalunya Nit el fem Manel Elias, Agnès Marquès, Marc Güell i la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Amb Eli Espuny a la producció i Luis Ángel Alonso al control de so.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Marta Prat. Unes 200 persones passen la nit a la plaça de Catalunya de Barcelona per reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. Els integrants de l'acampada han decidit quedar-s'hi fins al cap de setmana, coincidint amb les manifestacions convocades arreu de l'Estat. El Congrés ha de votar divendres els dos decrets que ha aprovat el govern espanyol per intentar donar resposta a aquestes demandes socials. Plaça de Catalunya, Vicent Mifsud, bona nit.
2: Bona nit. De la desena de tendes de la primera nit s'ha passat a més de 70 i la intenció inicial dels acampats és mantenir-s'hi almenys fins després del debat del Congrés, com explica Arteco, un dels seus portaveus.
3: Com a mínim fins divendres, perquè n'hi han com accions planificades i també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
2: Els concentrats consideren que els decrets del govern són un pas molt menut que deixa molts col·lectius desemparats per aconseguir un habitatge digne i han denunciat els últims suïcidis vinculats amb desnonaments a Catalunya. Vicent Mifsud, Catalunya Ràdio, plaça de Catalunya de Barcelona.
1: Més notícies amb Oriol Pujadó.
4: I més qüestions vinculades a l'habitatge. L'Euríbor tanca el setembre al 3,24%, el nivell més alt en dos anys, cosa que encarirà uns 100 euros les quotes mensuals dels qui revisin la seva hipoteca referenciada amb aquest indicador. El fundador i director general de Trioteca, Ricard Garriga, vaticina que l'Euríbor acabarà l'any fregant el 4%.
5: No creiem que sobrepassi el 4, però sí que estigui 3 alt, arrossant el 4, segur, més que res, per les prediccions que estem veient i el canvi, el gir de timó que estan fent els bancs a les hipoteques fixes.
1: El govern anuncia la creació en els pròxims 4 anys de 20.000 places residencials noves per gent gran i per persones amb discapacitat. L'anunci l'ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el debat de política general i inclou la construcció de 15 noves residències públiques. Ara bé, la majoria de noves places provindran del sector privat. Un terç de les places privades existents es convertiran en concertades. Així ho advertia en declaracions al Catalunya Nit la copresidenta de Dignara, la patronal sense ànim de lucre de l'atenció a les persones grans, Montserrat Falguera.
6: Amb això fem un salt endavant important, perquè en aquest moment les llistes d'espera que tenim estan al voltant de les 20.000 persones. Al 2030 podrem tenir 20.000 places, amb una inversió al voltant dels 800 i escaig milions d'euros, dels quals la Generalitat n'hauria de portar 500 i escaig.
4: El primer ministre britànic Andy Burnham ha admès per primera vegada que hi ha indicis sòlids de la participació de l'Iran en el suposat atac terrorista frustrat d'aquest passat cap de setmana a prop d'una base militar del Regne Unit que utilitza conjuntament amb els Estats Units. 5 joves britànics van ser detinguts i posteriorment deixats en llibertat amb càrrecs. Dilluns, l'ambaixada iraniana al Regne Unit va negar qualsevol implicació de Teheran. Són declaracions de la BBC. There are strong
7: indications that tenim indicis sòlids que l'Iran va participar en el que va passar a la base militar de Fairford. Però encara hi ha una investigació en marxa complexa. I, per descomptat, estem treballant amb el

0: continua carregada d'aquesta manera, amb molta energia. Per tant, doncs, quan entra un front, té aquestes condicions que troba de que pot tenir aquesta crescuda de nuvolades que poden portar precipitacions puntualment intenses i encara estem amb aquesta atmosfera d'aquesta manera.
1: I els esports. El Barça ha golejat la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase de Lliga de la Champions femenina. Els gols, dos de Graham, dos de Pina, un de Payor i l'altre d'Oladipo, en pròpia porta.
2: El davanter del Barça, Rafinha, torna cap a Barcelona i no jugarà amb el Brasil el pròxim amistós contra l'Índia. Quan arribi li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega a la cuixa dreta.
1: A l'Eurocup masculina de bàsquet, el Manresa ha perdut a la pista del PAOK per 93-78.
2: També en bàsquet, l'Uni Girona ha caigut a casa davant de l'Elma Konut de Turquia i no jugarà a l'Eurolliga femenina aquesta propera temporada.
3: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
1: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
2: 21, 30, 36, 43, 48. Sols 1 i 5.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
4: No em torno a posar un home a casa.

0: torno a posar un home a casa, o encara més contundent, jo ja no em vull saber res més dels homes. Són frases que sentim de manera habitual. D'on surt aquest crit tan clar i contundent de moltes dones? Un estudi recent del baròmetre avala que 8 de cada 10 dones de més de 55 anys i sense parella asseguren que no volen iniciar una relació sentimental. Gairebé el doble que els homes en la mateixa situació, que es veu que sí, que volen companyia. Aquesta distància es fa encara més gran quan les dones són més i més grans. Per què deu ser?
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
2: Well, it looks like we've arrived to the land

Comencem molt fortes, comencem amb la veu de Michelle Gurevich, una cantant russa, que diu aquesta cançó, que diu les coses comencen bé en les relacions, tot sembla bé, però de seguida arriben els clixés. I ja veureu que després la cançó va dient una cosa com això, de que tot es torna... Tot es torna avorrit, eh? Així és el que diu la Michelle Gurevich. Aquesta dona toca el 26 de novembre aquí a Barcelona, a la Sala Wolf, i amb aquesta cantant russa i amb aquesta idea de que les relacions, quan portes ja un munt de temps, a vegades amb elles, doncs produeixen cert avorriment, avui us donem la benvinguda a Les Dones i els Dies. Every time we fall in love. Com dèiem fa no res, coneixem aquestes dades. Dos estudis, ho avalen, no ho dic jo. Un estudi del Baròmetre del Consumidor i un altre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, revelen que 8 de cada 10 dones grans sense parella ni en busquen ni en volen tornar a tenir. Aquesta xifra contrasta, com dèiem, amb la dels homes. I per parlar d'això, portem avui...

0: Avui, dues dones magnífiques. Una ja la coneixeu, perquè la tenim una mica llogada. Al final haurem de passar nòmina. És Victoria Bermejo. Com estàs?
1: Molt bé, encantada d'estar amb vosaltres. Again.
0: Victoria Bermejo és escriptora, cineasta i moltes coses més que ja anireu sabent. I també l'acompanya la periodista Montse Montpó. Com estàs?
2: Molt bé.
0: Ara parlarem de les vostres històries. Totes les dues teniu més de 55 anys, sí, no?
1: Passados.
0: D'acord, deixem així. No especificarem. No especifiquem. Han tingut parella anteriorment, però ara ja fa uns anys que no en tenen i volen continuar així. Clar, a part de l'estadística, ens preguntem coses. Aquesta bretxa de gènere entre els desitjos dels homes i de les dones, grans sense parella, fa que ens preguntem, estem assistint al fracàs de l'amor? L'esgotament d'un model històric de relació basat en la desigualtat i el sacrifici per les dones? Ai, sí, la Bermejo ja em mira amb cara de home, t'estàs passant. És una petita revolució aquesta cosa de jo ja no vull res saber dels senyors. A veure què passa aquí. En parlarem també amb la psicòloga i sexòloga i terapeuta de parella, Montse Iserte. Com estàs?
3: Molt bé, encantada d'estar aquí amb tan bona companyia.
0: A veure, abans de parlar de casos particulars, aquestes frases de no em torno a posar un home a casa, no em vull saber res dels homes, segur que ho heu sentit, a què creieu que es deu? A veure, quinieles, travesses.
1: Si vols, començo jo.
0: A veure.
1: Jo crec que la frase no vull saber res més dels homes no és tan... No sé, no es diu tant, no és tan veritat.
0: D'acord.
1: L'altre sí, o sigui, no vull tenir un home a casa, sí que és més veritat. Per mi, al meu cas, amb la gent que m'envolta, no? Uh-huh. I després, o sigui, qui s'ha de ser algú molt tonto per no voler que li passi un amor pel darrere i pel davant. O sigui, l'amor és etern i és meravellós. Una altra cosa és la convivència i altres coses, que el que diu la cançó, no? L'avorriment.
0: L'avorriment.
1: I que t'arribi un home, i tenir un home perquè sí, un tipus avorrit per sentar-lo a la cadira i que no et doni il·lusió, pues que si no et fa il·lusió no tenim res a fer.
0: A veure, Montse, com a psicòloga, tu com ho veus?
3: Jo veig que quan van passant els anys, habitualment hem acumulat diverses relacions i ja ens estapem una mica els ulls, no?, d'aquella ceguesa dels primers anys. Aleshores, ja veiem quines coses no volem repetir i ens tornem més exigents. Aleshores, hi ha coses que ja no desitgem i molts cops tenen a veure amb aquesta convivència. Venim d'una societat molt masclista i més en aquestes edats, en què hi havia rols de gènere molt marcats i diferenciats i les dones s'han fet molt més càrrec de tot, no? De rentar els calçotets, de gestions domèstiques, aquesta càrrega mental que ens passa factura. I això són coses que ja no volem. Efectivament, l'amor sí, però els calçotets bruts, que se'ls quedi un altre.
1: Molt ben dit.
0: Aquest és l'imaginari, jo crec que hem sentit moltes vegades, però sí que és cert que també hi ha dones que diuen no vull saber res més dels homes perquè s'han endut molts disgustos o fracassos emocionals, etc. No?
2: Això és el que penso, que la majoria que estan tan tancades és perquè han tingut bastantes històries, diguem, negatives. Uh-huh. I, evidentment, no volen tornar a viure i potser arriben a dir aquesta frase, no vull saber res dels homes. I després jo crec que ara, actualment, les dones ens hem adonat que ja no volem ningú a casa, per el que diu la psicòloga.
0: Però de veritat que només és per lo dels calçotets? No, eh?
2: No és només per... No. Diria una cosa, jo crec que els homes, després us explico una anècdota, els homes són ensupits, normalment, la majoria.
0: Uau.
2: Ensupits.
0: Declaracions.
2: Sí.
0: Patapam.
2: I ensupits i tenen poca fantasia. Uh-huh. Crec que els falta imaginació. La mare d'una amiga meva sempre deia, pobra, perquè, bueno, fa temps que s'ha mordit, però deia sempre, és que mi marido es estupendo, però no tiene fantasia. Li falta fantasia. Vull dir-te que aquesta cosa que sembla... Clar, no són els calçotets, perquè jo crec que cap dona que es fiqui un home a casa rentarà calçotets.
1: Avui
2: li
1: sabrà, en dia no.
2: Li ensenyarà a posar la rentadora o el portarà, no sé,
0: sí, dir-te. A la tintoreria.
2: A la tintoreria, sí, exacte.
0: Si té molts calés.
2: Això també és important, els sí. Calés. És que, clar, la independència és els diners. Quan la dona han pogut dir tot això i triar. Uh-huh. Quan tenim una feina, tenim un sou i, per tant, la llibertat. I la llibertat és això, perquè els diners diuen que, no sé si porten la felicitat, però la llibertat segur que la porten, els diners. Uh-huh. Això,
1: escolta... I després hi ha una cosa molt important, que és que ara, avui en dia, les dones ens estimem molt a nosaltres mateixes. Uh-huh. Això és bàsic.
3: Hem passat...
1: Llavors, tu passes bomba amb tu mateixa i quedant amb qui vulguis, a qualsevol hora, i a més tens imaginació, i a més que no tinguis un home no significa que te des una voltereta una nit quan te vingui de gust.
0: Ara li diuen voltereta amb això.
1: O sigui que estimem molt més la nostra llibertat total.
3: Totalment.
1: A la fi.
0: Escolta, m'interessa molt, per això no marxem, perquè m'interessa molt el que m'ha dit la Montse sobre la fantasia. Estem parlant, quan dius que no tenen fantasia, estem parlant de sexualitat o de què?
2: De tot.
0: De tot.
2: Sí.
0: O sea, a veure, no, posa'm exemples. No. Necessito saber.
3: Sempre mereixes energia vital, no? D'alegria per viure, exacte. Proposta de plans, iniciativa.
2: Et trobes. L'altre dia estava en una terrassa i veig unes 8 dones d'uns 45 anys. Bueno, estaven rient, parlant, però sense exagerar no celebraven que una es casava ni no es casava o es divorciava. No, simplement eren així, tenien aquesta alegria vital. I al costat, per exemple, hi havia una altra taula amb 4 parelles d'uns 30 anys. I us ho prometo que m'hi vaig fixar, perquè sabia que venia aquí i dic, t'hi fixaràs més de lo normal.
0: Aquí, feina de periodista, eh?
2: Normalment m'hi fixo, soc bastant observadora, m'agrada quan estic en un lloc, si estic sola, pues, mirar la gent i m'imagino què faran, què seran. Suposo que sempre m'equivoco, però bueno, m'ho passo jo.
0: I de què vas prendre notes?
2: D'aquestes parelles joves, d'uns 30 anys màxim, elles encara parlaven, però comedidament, tal, perquè es notava que hi havia una parella al costat. I ells no van dir res, no, ni mu, no van obrir la boca. O sigui, és estrany, això sí. Portaven 3 gossos i un nen petit que devia tenir potser 2 mesos i l'aguantava, suposo que era el marit o el pare de la criatura, que no ho sabia, però l'aguantava. Vull dir que ara els marits, l'altre devia estar allà sentada, perquè si ja no vaig ficar-me en el tot. Vull dir-te, que ara sí que els marits segueixen sent una mica avorrits.
1: Però si normalment, no... Montse, també, és que potser elles eren amigues i els marits eren cada un de su padre i de su madre. Que normalment sí. Tampoc funciona tant que les dones tenim normalment, quan coneixem a les dones dels nostres amics, a posar-nos a parlar amb elles, no? O sigui, sí. Tenir més relació.
2: Això per suposat, ja. Perquè a més com era abans, no? Que
0: ara... Escolta, m'està fent una telenovela per capítols, eh? Ja podem tancar. Ja podem tancar. Però escolta, avui hem vingut a parlar de per què es diu això. Per què es diu jo no vull saber res més d'un home. O en alguns casos vosaltres em dieu que no, que sí que us agradaria saber alguna cosa d'algun home.
2: No, jo no.
1: O de 2.
0: Tu no, eh? O de 2. A veure, Victoria Bermejo.
3: Declaracions en directe.
0: Jo vols que passem al telèfon després?
1: Jo prefereixo més d'un.
0: Prefereixes més d'un? Sí. A veure, explica'm això que m'interessa.
1: Perquè ja que has viscut la monoparental i tot això, i ara tens l'oportunitat de tenir una mica un aquí, un altre a Mèxic, un altre no. Vull dir, doncs per què no aprofitar-ho? I a més, treure partit en el sentit de l'amistat. Però és que és amistat més il·lusió.
0: Jo amistat crec, més il·lusió.
1: Exacte,
0: que és no molt important. No pares de fer-me titular.
1: Però tu també em fas il·lusió, vull dir, perquè m'ho passo bé amb tu.
0: Quan vulguis fer volteretes.
1: Bueno, no sé, jo encara no he fet, em dones, però vull dir que és molt important que algú et faci ganes de veure, no? Vull dir, de fer coses, i que a més que sigui entusiasta, que també hi ha el que dies tu, de l'estultícia a vegades dels homes, que no posen entusiasme. No tenen imaginació per dir, bueno, fem això, o no proposen tantes coses com nosaltres, que sempre estem, escolta, anem al poble espanyol, que fa 20 anys que no vaig, a descobrir una cosa tan tonta com fem passeig allà i després baixem al lloc dels cavalls aquell a prendre un aperitiu i ja et sembla que has sortit i que t'has anat a Nova York. I en canvi, no, ells no proposen més que, bueno, què, anem a veure la Bola Negra? Pues venga, vamos. Dic jo, I ja m'estimo molt els homes.
0: T'estimes molt els homes. Montse, que anaves a dir alguna cosa?
2: No, només que quan parlo dels homes no dic tots els homes, evidentment.
0: Els que ens escolten a nosaltres són encantadors.
2: Però la majoria, això segur.
0: Sexis, encantadors i amb molta fantasia.
2: Segur. Si no, ja direm, intentant que hi hagi fantasia.
1: Exacte. Serà un best line del programa. Volem homes amb fantasia.
0: No, de fet, no, és el programa de les dones i els dies, és el programa més escoltat pels homes, jo us ho dic ara.
1: Olé.
2: Sí? Que bo.

0: Les dones i els dies, el programa que escolten els homes.
1: És que, Victòria, tu em dius alguna cosa i jo faig les teves fantasies realitat.
2: Estem a la mateixa pàgina del llibre.
1: Fent concarolles aquí a Catalunya Ràdio per a les dones i els dies, parlant de quan les dones es fan grans, per què no volen potser compartir la vida amb un home. Compartir sobretot a casa, eh? El tema de... La qüestió de la domesticitat, diries, Montse i Serte, que és el pitjor, és el que pitjor es porta?
3: Jo crec que és la desconnexió. Jo el que em trobo molt en parelles és la sensació de desconnexió, no?, que té a veure amb aquesta il·lusió per viure la vida, amb aquestes iniciatives, no?, que molt cops és un qui tira del carro i l'altre va al darrere, no?, i ja li va bé, però...
1: Creus que té a veure amb els... Em preguntava jo, amb els mandats de gènere? És a dir, als homes se'ls ha demanat sempre que siguin els proveïdors, que siguin els empotradors, que... És a dir, que sempre tinguin ganes de fer sexe, que sempre posin els diners a casa. Clar, quan tu estàs tan demanat, a lo millor arriba un punt que dius, escolti, jo em planto, que jo ja en tinc prou, jo no vull ser sempre aquest mena d'home. No
3: sé. I això és algo que poquet a poquet s'ha anat canviant i transformant, no? Però és cert que encara a dia d'avui hi ha estudis que diuen que les dones que estan en una relació estable llarga tenen menys anys de vida i menys qualitat, a diferència dels homes, que guanyen qualitat i anys de vida. Així que aquí ens parla molt del desgast que li suposa una dona, no?, invertir en una relació, a diferència de l'home, que surt guanyant.
1: Escolta, viure 120 anys, crec. Ho vull preguntar perquè, clar, la Victòria Bermejo i la Montse Montpó han tingut experiències, no és que parlin d'oïdes. Mm-hmm. Per exemple, puc dir-ho, no? M'estan mirant amb una cara de por.
2: A veure què diu.
3: Vinga.
1: La Victòria...
2: És una autobiografia, aquí, ja.
1: Sí, no? Tu has viscut amb 5 parelles diferents.
2: Sí.
1: És
2: o
1: a dir,
2: 5 o 6.
1: 5 o 6.
2: Sí.
1: I vas estar molts anys casada amb una persona.
2: Sí, 16 amb un, sí, el pare de la meva filla.
1: I què és el que a tu et desgasta, per exemple, quan estàs en relació i vivint i convivint?
2: És que jo crec que el que desgasta és el model. O sigui, el fer el que sigui obligatori, conviure i fer coses en comú quan no pegues ni con cola. I que aprens molt, molt més gran a saber diferenciar cadascú la seva història, no? Mm-hmm. I després, que també la il·lusió que tens amb 20 anys és diferent que la que tens amb 60. Vull dir que t'enamores no només de... T'enamores de l'amor, per dir-ho en plan cursi, no? I llavors penses... Ostres,
1: això quan ets jove.
2: Clar, quan ets jove. Mm-hmm. I quan vas provant i vas dient, bueno, aquest serà millor i tal. I amb un és millor una cosa, millor una altra, però és incomplert. Per a mi la parella és molt incomplerta, la veritat. És el problema que té.
1: Què vols dir? Que, per exemple, a tu t'agrada anar al cine i a l'altre li agrada anar a jugar ping-pong?
2: Sí, però això és respectable.
1: I tu quan eres jove te n'anaves a jugar ping-pong?
2: Clar, jo feia el que l'altre volia i l'altre mai feia el que jo volia. Casualment, la majoria de les primeres parelles que vaig tenir. Però vull dir, després he tingut parelles boníssimes, no? I una per quasi perfecta. Vull dir, però què passa? Que no, és que això és com la loteria. No pots imaginar-t'ho. Però jo crec que hi ha alguna cosa malsà. Vull dir, jo crec que en la parella o en viure sempre, a no ser que sigui realment un cas excepcional, hi ha alguna cosa que és una qüestió de més costum i més obligació que desig i il·lusió.
1: Has dit una paraula molt forta, has dit és insà, és poc sa,
2: sí,
1: en la relació de parella.
2: Sí, jo amb molta gent ho he vist, això, que era molta gent que deixa de fer tant ells com elles, vull dir, però normalment elles molt més, que deixen de fer els que els hi agrada o que estan supeditades a la voluntat de l'altre. Ho he vist moltíssim.
3: També hi ha com una mena d'imposició social, no? De si no estàs en parella, està mal vist. Aleshores, arriba un moment en què, quan ets més jove, potser sí que et facilita un projecte de vida, no? Si vols tenir fills, doncs resulta més fàcil tenir-ho amb algú, tenir un
1: més
3: pis...
1: Més que mal vist, jo crec que tenir parella dona estatus social. És a dir, moltes vegades no et truquen als llocs perquè tu no tens parella o no et conviden a llocs perquè tu no tens parella. No és que pensin que és dolent d'entrada, però no et tenen en compte socialment. És a dir, ets com una mena de buit en el sistema social.
3: És més fàcil també relacionar-te amb persones que estan més o menys, no?, a la teva mateixa situació, no? I quan tu estàs soltera és més fàcil relacionar-te amb gent soltera perquè aneu més o menys buscant el mateix, i quan estàs en parella potser busques uns altres tipus de plan, igual que quan tens criatures també et canvies, no?, de lliga. Però crec que sí que hi ha una part, no?, en què potser es malveu com frases com et quedaràs per vestir sants, no? Històries sí. d'aquestes que dir...
1: Hi ha prejudici encara.
3: Hi ha prejudici, no? De si abans dels 30 no t'has casat, si...
1: Resultes una mica sospitosa, jo crec, que com a soltera, de dir, ui, aquesta, no?
3: Algú dolent deu tenir que ningú la vol, no?
2: Com si tu em vull escollir. A una amiga meva li passava que estava molt bona, es va separar i després els altres jo crec que no la convidaven perquè no els traies el marit. Vull dir que aquestes coses passen. Aquestes coses passen. Vull dir, no és normal i tampoc és lo natural, però vull dir, és que és, però per què és que és la institució el que no funciona? Perquè si tots siguéssim lliures i féssim el que volguéssim tot el santo dia, no passaria res, no hi hauria cap problema. El problema és el tancament a la jaula.
1: A la gàbia, eh?
2: A la gàbia.
1: Montse.
4: Sí, però el casar-te a Itàlia és una gàbia, representa.
2: Exacte.
4: Que te santifiquen, o els ajuntaments...
1: La idea aquesta serà per sempre.
4: Es posen les bandes i tal. Ja és per sempre. O sigui, jo crec que també, no diria insana, però casa.
1: Vull dir, és una condemna? Ho penses que per algú...
4: A veure, jo crec que és un temps que quan ets jove, i jo crec que ara ja no estan, eh? Jo crec que la gent jove ja no allò...
1: Ara ja la llei del divorci ajuda bastant.
4: Sí, i molts diuen que què és, estic millor per vestir sants que no pas vestir a un tio pesat. Jo què sé, entens?
1: Yeah.
4: O sigui, jo crec que ha variat molt.
2: Sí, per mi, ha variat millor, ha anat a millor. Però continua la gent aguantant molt.
4: Ah, no, això segur, de vegades per cosa econòmica també.
2: Exacte.
4: Separar-se, ara,
3: és caríssim.
4: Els pisos... Exacte.
1: La dificultat que hi ha ara per trobar pis, imagina't Exacte. Com per buscar-ne un per una sola, eh?
3: I el que significa econòmicament aquesta despesa,
4: clar.
3: No? Però, clar, arriba una edat en què ja no tens aquest projecte de tenir fills, ja tens una estabilitat més econòmica, vull dir, ja no necessites, no? Que és una paraula lletjíssima, que ens l'han romantitzat, necessitar de l'altre, no?
4: Exacte.
3: I dius, ja no necessito, per tant, escollo lliurement, si m'omples prou.
1: El que passa és que hauria de ser compatible, pregunto, així com des de la ignorància pura, hauria de ser compatible viure amb una parella, respectar-se els espais, que cadascú fes el que volgués i que trobéssiu moments on poguéssiu estar junts, perquè, no sé, perquè potser també és maco compartir, o no?
2: Home, i tant. Com mira, l'exemple és el del Tim Burton, com se llama aquella de l'apellido tan
1: difícil? L'Helena Bonham Carter.
2: L'Helena Bonham Carter.
1: Ja t'he vist.
2: Que tenien una casa a Londres, victoriana, sí. Amb dos ales, una parella i una parella, i la part del mig, pues, ja quedaven a sopar i a compartir els fills, home.
1: Et recordo que s'han separat, i ara ella està amunt de més
4: tot
1: jove.
4: Tot i així.
1: Vull dir, tot i així.
2: Bueno, no durat, però... Quan estaven junts estaven bé.
1: No? Els calés, com deia la Montse Montpó, fan molt també.
4: Fan molt.
1: Clar, el Tim Burton té una cartera important.
2: I ella també.
4: I després jo crec que és el que deia, o sigui, les parelles que funcionen, no? A mi el temps que...
1: Tu has estat molts anys casada, de fet ets vídua des de fa 13 anys.
4: I jo vaig viure molt bé, perquè des del principi ens vam donar llibertat. O sigui, però absoluta, jo deia, me'n vull anar amb unes amigues a Londres i, doncs, vés-te'n, i tal.
1: I
4: ell no era tan viatger.
1: Diries que va ser la clau de l'èxit?
4: Segur.
1: Sí.
4: Per mi sí.
1: Ens dius una cosa molt romàntica que ens deies l'altre dia per telèfon, quan preparàvem aquesta entrevista, de no en trobaré cap com ell.
4: És veritat, per això tampoc vull dir-te ja, ni busco, o sigui, a veure, trobaré... I jo tampoc ja estaré tan predisposada a allò que dèiem, perquè també ens vam conèixer molt joves i tal, i vam saber, diguem, anar-nos a fer madurs i tal, no? I en canvi, ara, que, bueno, un cas que ella també coneix, que vaig conèixer una persona que m'interessava, però vull dir-te mai per viure a casa. Dic, vaig conèixer perquè va morir amb el Covid. O sigui, però que... Podria anar al teatre, podia anar... Això és ideal.
1: Sí, tenir un amic.
4: Un amic amb dret
1: una mica a Concarolles, sí, com deia l'amiga, sí, l'amiga Bermejo.
4: Sí, clar, això sempre dona més alegria.
1: Sí.
3: En una relació hi ha, per mi, dos espais, no?, que s'han de mantenir estables, que és segueixo sent persona jo més enllà de l'altre, no?, i necessito aquest espai més enllà de l'altra persona, de passar-m'ho bé, de tenir les meves amistats, el meu oci, el que sigui, però també cal un temps de qualitat en parella. I això, a vegades, quan convivim o quan tenim una relació més avorrida, podem estar moltes hores junts, però perdem aquest moment cita. I jo crec que aquest moment cita el fa molt especial. I potser per això, molts cops, no volem aquesta convivència, sinó que el que cerquem és això, no?, cadascú a casa seva, i anem a aprofitar els bons moments, i que sigui una trobada des de la consciència, no?, en plenitud.
2: Això tens tota la raó. Però també el matrimoni, jo quan dic que sense... És perquè tothom es pensa que té que ser per tota la vida i això és una mentida com una casa.

0: les declaracions de Victòria Bermejo. Això és una mentida podrida, no sé com ho ha dit exactament, però si estàveu enamorats aquesta tarda ja us han trencat el cor a Catalunya Ràdio. Això ja sabeu que dura el que dura el dinar. Jo tinc ganes de preguntar-vos que, tot i així, clar, no vull marxar de tema, perquè en el fons vosaltres no esteu en contra de l'amor, i això és molt important explicar-ho.
1: És a dir,
0: i del sexe, sí, hem de parlar del sexe també, que això és un tema molt important. Que si es manté la flama i si a partir dels 55 el sexe és important o no, com a mínim per les dones que tenim aquí a la taula. Expliqueu-me primer el que dèiem. No, vosaltres no esteu en contra de l'amor directament.
2: No, és que, bueno...
0: Sí, això de no vull saber res dels homes, no.
2: L'amor és preciós i meravellós i que passin aquestes coses, no? Que vingui Cupido i que arribis a casa i no tinguis somni, ni fam ni res, només que pensar en que algú t'emociona tant que tens ganes de vol tornar a veure, de que et toqui, de passejar, de parlar, de saber qui és. És emocionant. Però, clar...
0: Això passa més enllà dels 55 anys.
2: Home, i tant, anys, que passa, sí,
0: però el que passa... Hi ha esperança.
2: Sí. I, a més, pot passar moltes més vegades que penses i que pensem, no? Però, clar... O sigui, tu vas a una festa i...
0: Tu vas a moltes festes,
2: jo
0: Victòria.
2: Jo vaig a festes, algunes, i sé que i allí pots sortir amb un amic nou, una amiga nova, no? És molt fàcil, i de seguida et cau bé algú i ja quedes un dia per fer un cafè, no sé què. Però clar, vas a una festa i penses que em vull enamorar i no et passa ni en una, ni en 15, ni en 2 anys, ni en 3, o sigui, perquè això no ho escolleixes, que també és el bonic, no? Que és una cosa de destí o de màgia o d'una cosa incomprensible.
3: T'has de poder crear aquestes situacions, però no anar buscant, perquè des d'aquesta desesperació tampoc ens relacionaríem amb algú bé.
2: Exacte.
3: No? Aleshores, és, anem a donar-nos l'oportunitat, anem a llocs, donem-nos a veure, no? I després ja veurem què sorgeix.
0: Estem parlant avui tot de parelles heterosexuals, però també sento dones grans que diuen, jo ho estic començant a provar amb les amb dones, mm-hmm. perquè, escolta'm, jo ja m'ho sé d'allò dels senyors i no m'ha funcionat. Això també és una frase que heu sentit, no?
2: Sí. Hi ha gent que després d'haver tingut fills i tal, de sobte ha canviat de costat i em sembla fantàstic.
3: Potser també hi ha més permís social, no? Que potser hi ha hagut moltes persones que han viscut com tocava socialment, però que s'han reprimit aquesta part, no? I ara que hi ha més permís, també penses, no? Escolta, si no ho faig ara, quan?
0: Us ho heu plantejat vosaltres?
2: Jo per ara no, però estic oberta a tot.
3: Torna a passar el teu telèfon.
2: Si m'enamoro, m'enamoro.
3: Tombarelles amb qui sigui.
2: Exacte, jo estic convençuda que això no és, tampoc es escolleix, no? Si t'agrada tantíssim una persona que és del teu sexe, doncs te'n vas amb ella, ja està.
3: Jo tinc molts casos a la consulta que hi ha hagut aquest canvi. Vull dir, una persona que ha sigut heterosexual de sempre i de cop i volta ha arribat algú que li ha il·luminat i li ha obert una altra porta.
4: I potser continua sent heterosexual, que no té res a veure,
3: totalment.
4: Però puntualment aquella persona li pot tenir sexe amb ella.
0: Sí, no, i potser no calen etiquetes, no?
3: No cal ni etiquetar.
4: Jo a vegades pensava, perquè tinc amigues estupendes i tal, però mai...
3: No t'han despertat.
4: No.
3: En aquest sentit.
2: No, el que diu és que l'agraden, perdona, l'agraden que siguin lesbianes. O sigui, que l'agraden les dones quan se'n va una dona. No anar-se'n amb una dona que sigui com ella, heterosexual.
4: Yeah,
2: i això em fa gràcia, perquè, clar, és veritat, el desig d'una lesbiana cap a l'altra dona és molt més gran que si és una com tu, perquè no té allò, aquest
3: ni l'experiència.
0: Això ja són teories, aquí ja no m'hi fico. Però a veure, parlem un moment, que hem començat a parlar de sexualitat i crec que també hi ha un tabú amb aquesta qüestió. Sembla que les dones a partir dels 50 és un terreny que no interessa o que interessa menys. Es parla que si la menopausa i totes les qüestions físiques de sequedat vaginal, etc. Però en realitat jo crec que les dones en tenen més ganes del que es diu. O com a mínim necessiten calor, d'alguna manera, abraçades, el que sigui. És a dir, necessitem contacte físic.
3: Contacte físic va amb la persona. Vull dir, des que neixes una criatura, per més que l'alimentis, si no hi ha un contacte físic, moren o emmalalteixen, no? I això passa a totes les edats. Per això també, quan som grans, és molt important aquest pell en pell, que es parla molt dels nadons, però també entre una parella ens ajuda, no?, a segregar oxitocina, a sentir aquesta connexió. Hi ha estudis que s'han vist, no?, una operació... Quan algú t'agafa de la mà, hi ha menys dolor i va millor la intervenció. Si qui t'agafa és la teva parella, encara fa més d'analgèsic, no? Aleshores, és molt, molt important mantenir aquest contacte.
2: I crec que hi ha una cosa molt important, que és sentir el desig.
3: I el desig...
2: Cap a tu, i tu cap a l'altre.
3: Sentir-te desitjosa i sentir desig cap a l'altre, no? Això ens fa sentir molt vius, per mi. És una energia brutal, no? I aquí a vegades confonem... Hi ha dos tipus de desig. Hi ha un desig que seria com el biològic, el que surt de forma espontània, que dius, no sé per què, de cop i volta tinc ganes. Això es dona molt més freqüentment quan ets adolescent, molt jove. Sí. Quan tens una parella nova, no? Dius, ostres, porto 20 anys que no tenia ganes, no? Mm. Deixo aquesta relació i de cop i volta conec algú i se'm desperta aquest desig,
0: jo conec,
3: no?
0: Jo conec una ecòloga que deia, tothom té problemes de sequedat vaginal fins que canvien de nòvio.
2: Exacte. És veritat.
0: No? O sigui que...
3: Però hi ha un altre tipus de desig que és molt més freqüent en dones i més freqüent en una relació estable i a partir d'una certa edat, que potser no la tenem o el donem com a secundari, i és un desig reactiu. Vol dir que si tu li dones a la fantasia, si entre tu i la parella feu xup-xup en el dia a dia, aquest desig també es va despertant i és molt interessant de mantenir-lo.
2: Mm-hmm. I després hi ha molts, clar, hi ha moltes categories, no?
0: A mi m'han dit que t'agraden els homes de diumenge, vull que m'expliquis això. Vull que m'expliquis això.
2: Sí. A mi m'agradaria un home de diumenge perquè...
0: Què vol dir l'home del diumenge?
2: Pues que per sortir els diumenges. Sí. O que vingui a casa i mirar una pel·lícula...
0: I que et rasqui l'esqueneta al sofà?
2: No, només l'esqueneta, tot. Però que... Jo ja li faria un menjar, i si ell sap cuinar, pues millor també. No?
0: Exacte.
2: Ja por pedir todo.
0: Exacte.
2: O donar un passeig, o que sigui, però ja... El dilluns cap a casa seva.
0: El dilluns a casa seva,
2: sí,
0: però...
2: Sí, perquè jo tinc la vida molt organitzada i que l'escric pels matins, tot, ja no li puc fer cas.
0: Yeah.
2: I tenir una persona allà, com els convidats que se senten a la cadira del rebedor i diuen, no, què farem avui? I diu, pues tu el que vulguis, però jo, és que jo treballo a casa, però treballo, no?
0: Yeah.
2: Pues això, però sí, és una broma, però que està claríssim que una minidosi.
0: Una minidosi.
2: M'agradaria una minidosi. Però molt intensa i molt, molt guapa.
0: Sí. Sí, la sexualitat la defenses.
2: Home, totalment.
0: La necessitem, també.
2: I també tinc una cosa que he descobert amb noies de la meva edat, que...
0: Noies de més de 55, recordem.
2: 55 i mig. Doncs, que és el pató.
0: El pató.
2: És molt important.
0: Que diu els estudis ara que els patons ja no estan de moda, que la gent ja no sap fer-se patons.
3: Ens oblidem, ens anem als piquitos.
2: Que se tomen el MDA, que se ponen els patons hasta arriba. No, o sigui...
0: A veure, els petons, com t'agraden els petons? Ho dic perquè ja...
2: Pues de totes maneres, clar, o sigui, petons ben fets.
0: Sí.
2: No? Petonejar, home, clar, però petonejar és un art com també pujar, però
0: totalment.
2: Clar, jo no crec tampoc que hi hagi una persona que faci bé l'amor o una altra que no. Jo crec que és el contacte de dos el que fan que la història sigui cuarto creciente.
0: Reivindiquem el petó.
3: Absolutament, jo consulta també el reivindico, perquè a vegades pensem que sexe és penis dins de la vagina, i un petó ben fet, no?
0: Sí.
3: 5 minutets al dia de consciència de petons, fa que t'augmenti el desig, vamos. No sé si us en recordeu d'adolescents, no? Quan no podíem fer gaire més.
0: Exacte.
3: Un bon petó és increïble. I això, quan estem en una relació estable, ens n'anem als piquitos i ens oblidem d'aquests petons passionals, a no ser que estiguem buscant aquests sexe. I això hauria d'estar-hi.
2: I el que fa un petó a la cara, perquè són 1000 cremes. O sigui, un petó et fa moure tots els músculs del cacà.
0: Ah,
2: i llavors és com si fos un tractament de bellesa.
3: Imagina't. Tot bo.
0: Estimeu les vostres dones, a qui ens estigui sentint a casa. Montse. Petona. Carícies, abraçades, petons.
4: Ah, carícies,
0: toquen.
4: Sí, clar. Sí, sí.
0: Home. Necessari. Ho trobes a faltar, per exemple? Tu ara ets vídua.
4: Sí,
0: i...
4: no, trobo a faltar. A veure... Jo sóc bastant de que, bueno, s'ha acabat una etapa, s'ha acabat i ja està, no? I el que et deia, que també he tingut alguna, perquè fa temps, sí, he tingut alguna història, però això que diu ella del diumenge i cuinar juntets... No,
0: tu no, eh?
4: No.
0: El tortell ja...
4: El diumenge. No sé què faig, però...
0: No segur... molestin el diumenge. No,
4: exacte. Mm-hmm. Vull dir-te... Saps? No voldria tornar a fer, ara et faig un dineret. Una cosa és que si surts i vas a un lloc i potser estàs en una casa rural i fas, però allò a casa que vinc... No. Ara no té res a veure amb el sexe, això. Vull dir, evidentment, el sexe sí.
3: Jo sexe sí, més... però a dinar a casa,
4: sexe,
3: eh?
4: A dinar a casa, jo sóc així.
3: Al cotxe,
4: sí,
3: també al cotxe.
4: Una mica, sí.
3: Aquí també, clar, amb la sexualitat hem de tenir en compte que ara parlàvem, no?, de la sequedat de les dones, tal, a vegades pot haver-hi coses que no permetin la penetració, però... És important entendre que el sexe va molt més enllà i que també...
0: Però això ja està lligat amb el que hem dit abans, de la fantasia. Si no pots entrar per una banda, entra per una altra.
3: Ah,
0: no?
3: Aquí. I també ells, a vegades, a aquesta edat, d'entrant en l'andropàusia i comencen a haver-hi més dificultats amb l'erecció, sí. I també hi ha molta pressió, sembla que si no tinc erecció ja no puc fer res.
0: Pot ser moltes coses.
3: És un pes important i potser ens hem de treure aquest pes i aprendre a gaudir amb tot el que existeix dins de la sexualitat. I aquí ve aquesta fantasia, aquesta capacitat d'imaginació, aquest aportar alguna cosa diferent.

0: Parlant avui de la relació amb els homes, quan es diu aquella frase de jo ja no em vull saber res dels homes o no me'n vull anar a viure amb cap home, el que veieu és que aquí a la taula tothom vol saber coses dels homes. Estem, vaja, a punt de deixar el telèfon totes perquè ens truqueu.
1: Sí, però
0: no,
1: mira,
0: no us animeu tampoc, perquè som del Morrufí. Perquè sí, sí. Som del Morrufí, sí o no?
1: Som. Però que igual d'aquí 5 anys ens tornes a trucar i estem emparellades i vivint amb
0: sí, clar,
1: perquè és que la vida és contradicció pura.
2: Tu fes un seguiment, Montse.
1: Jo faré un seguiment. Pura i dura.
0: Escolta, les amigues en aquest període també són molt importants.
1: Sempre.
0: Bàsic. És a dir, podem tenir amors, podem tenir senyors a casa o no senyors a casa, però les amigues són els salvavides a partir del 55. La setmana passada va vindre una... vam entrevistar a una galerista de Barcelona i deia, és que no ens adonem que les amigues ens salvaran.
1: És així.
0: Ho veieu així, vosaltres, també?
1: Sí. Uà, nosaltres, que som molt amigues,
3: sí.
1: és que és la salvació total. O sigui, és una meravella sí. Tenir una red d'amigues i també d'amics, però sobretot les amigues, que són més dadivoses, i tenir per qualsevol cosa. Jo, per a mi, les amistats han estat el meu psiquiatre, el meu psicòleg.
2: I això ha anat evolucionant, perquè venim d'una època en què se'ns ha confrontat molt a les dones, de són l'enemic, no?
3: Exacte.
2: Després passes una època a la maternitat que sobrevius com pots i deixes moltes coses, no? I arriba una edat en què valores, no?, el poder compartir. I a mi m'encanta, abans que us deia que estava esmorzant al lloc de sempre, no?, sempre em trobo un grupet d'amigues de mínim 60-70 anys. Quin fart de riure que es fan, quina alegria, quin això. Jo dic, jo vull arribar a aquest moment de tenir temps per poder estar amb les meves amigues i poder viure així.
0: I després també hi ha un respectar-se també les manies pròpies o, diguem-li, les maneres de viure. Si tu, per exemple, la Victoria Bermejo, que sabem que s'aixeca a les 6 del matí i estàs amb un senyor que a les 11 del matí encara està al llit...
1: Clar.
0: Això és incompatible, això és
1: clar,
0: un mal viure.
1: Quedar-se fins a les 4 del matí, doncs tenim una mica d'incompatibilitat.
0: Ja. No? Només us trobareu el diumenge al sofà.
1: El diumenge, que és el dia del Senyor.
0: Mai més ben dit. Això és important també a l'hora de que quan ens anem fent grans també agafem les nostres manies o vaja, les nostres maneres de funcionar.
1: I després hi ha una cosa importantíssima en l'amistat, que tu pots... O sigui, no, hi ha amistat que són una mica depredadores, però les que són bones són les que, a més, es respecten. Jo tinc amics que truco o parlem una vegada cada 3 mesos o el que sigui, o que viuen a l'estranger, me'n vaig anar i bueno, vaig a veure'ls i en un minut ja estem connectats i com si no hagués passat el temps. I a més hi ha una cosa com els mares i els fills, que estan connectats amb un cordó umbilical que t'entenes perfectament. I això a vegades, amb un senyor que t'enamores, no tens aquest cordó umbilical. Però funciona los 2 anys o 3 d'aproximament, però després quan arriba la realitat, pues, clar, cau la màscara d'això, de que la parella a vegades no és el que t'ha de ser.
0: Ai,
1: com estoy. De veritat, és que llega octubre.
0: I clar, jo us he de preguntar, hem començat l'estadística parlant de que les dones, en principi, no teniu moltes ganes de conviure en parella. Però que curiós que els senyors sí, que l'estadística es dobla i els senyors, encara que en tinguin 80, tenen ganes de compartir. Per què creieu que passa això?
1: Perquè les dones donem moltíssim. Ho donem tot. O sigui, una dona dona tot. Llavors un senyor pues, diu que vingui aquesta i que m'ho solucioni. Sí, sí. O sigui, tant en tendència com a l'amor, com la dedicació, com si l'altre és filòsof, tu te poses allà i li lees les galerades del llibre que no sembla filosofia. Vull dir que estem sempre donant. I clar, per a un home és imprescindible tenir un ajudant de producció com és una dona. No? Ja te digo que estoy insoportable.
3: Que
1: sí.
3: No veo que...
0: M'ha agradat la idea d'ajudant de producció.
2: Certament, Vull dir, jo crec que sobretot, amb el model que hi havia abans, era com si em quedo sense parella, no sobrevisc. No sobrevisc, vull dir, no sé fer un ou ferrant. Ara això ha anat canviant, ara ja no ens trobem amb aquest model, però venim d'un model així, aleshores... No obstant, a mi em xoca, jo havia fet molts anys això dels speed dating, de cites per solters, i en feia per totes les edats. I en aquesta franja d'edat...
0: Els 45 ja, en 3 segons ja ho veus, que no.
2: Bueno, sí, ben ràpid, Els 100 minuts sobren, Hauria de ser super speed dating,
0: Exacte.
2: Me n'adonava que hi havia molts pocs homes, a diferència de les dones, no? Un cop més, les dones destacaven molt per se'ls hi veia una vitalitat, no? I els homes estaven molt apagadots. Aleshores, trobo que faltaven.
0: Faltaven
1: home,
0: els homes.
1: No m'has de veure una pista de ball. Una pista de ball.
2: És que s'amaguen.
1: Allí està, no, no hi ha... s'amaguen o no tenen ritme. Vull dir que...
2: No, perquè vagis a l'activitat que vagis, sempre està replet de dones. Clar. I hi ha molts pocs homes a aquestes edats. Vull dir, estan tancats a casa. Aleshores...
1: No, i tenen més sentit de ridícul.
0: Que els homes que ens escolten, els que estan ja trucant al telèfon del directe, ja
2: clar que sí, que diguin jo, sí, disponible, alegria, energia...
0: Exacte. A veure, us dic una cosa, donesidies@catradio.cat, tots els senyors que vulgueu quedar amb Bermejo, Montpó, el que sigui, la psicòloga, ara en parlem, si també busca parella... parlem-ne. Disposadíssimes. Ballaran, tenen fantasia, són una meravella. Les adoptaríem nosaltres.
2: Totalment, totalment. Us demanarem per Reis.
0: Exacte. Moltíssimes gràcies a les tres que ens han vingut a explicar avui. Vaja, hem fet una mica, hem fet bullir l'olla.
1: Com sempre.
0: Victòria Bermejo, Montse Montpó, Montse Iserte, psicòloga, sexòloga, terapeuta de parella. Un altre dia parlem de les speed datings, o si han de ser slow datings, o com han de ser tot això.
2: Exacte.
0: Moltes gràcies a totes.
1: A vosaltres.
2: A reveure.
0: Gràcies.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT. Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real... Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos. Més a prop que mai.
6: Perfumeries Edén arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Edén. Vine a descobrir-nos.
4: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
7: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines...
2: No.
7: Edges for sides of a dramatic journey. Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
8: It's the moment to believe in the project.
7: Mira quina sintonia que ens hem fet... A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
4: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
8: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.

0: Antònia Carrepons, no et preguntaré si tu ets d'aquestes que diu no vull saber res dels homes. Bona nit, com estàs?
1: Hola, bona nit, doncs estic molt bé.
0: No t'ho demanaré perquè sé que ens enrotllaríem molt amb aquest tema.
1: Sí,
0: i no
1: acabaríem.
0: Hem d'anar per feina.
1: Exacte.
0: Perquè aquí les Bermejos i companyia han deixat el pavelló molt alt. Escolta, segon dia de la teva secció, i no sé si no vols que et faci fora o què, però dius, tranquil·la, et parlaré de clàssics, però també de sexe.
1: Sí,
0: sí, m'has dit això, eh?
1: Sí, sí, sí. Avui parlarem de sexe i parlarem de la Penèlope de Jane Joyce, que era una dona molt sexual.
0: Al tanto, com anem avui a les dones i els dies, anem fortíssimes. Ja sabeu que Antònia Carrepons, escriptora, editora de Cal Carrer, ens ve a parlar de clàssics que no ens hem de perdre, d'autores clàssiques i també a vegades de personatges clàssics. I avui has triat la Penèlope d'Ulisses de Joyce. Vas...
1: Sí.
0: Sí. A veure,
1: exacte.
0: Per qui no ha llegit aquest llibre, que és un monument...
1: Sí, bé, a veure, jo he triat la Penèlope de James Joyce, que evidentment no es deia Penèlope, però ja m'ho perdonareu. James Joyce va escriure l'Ulisses, que és un monument literari, com tothom sap. És una obra que quan va ser publicada va ser reconeguda com una obra avantguardista pels temes que tracta i per l'estil amb què va escriure la novel·la. Aquesta novel·la, quan va ser publicada, va ser censurada per obscena, que això és molt bonic, i llegida avui en dia jo trobo que té una modernitat aclaparant. El títol, o sigui, l'Ulisses, l'obra, és un homenatge a l'Odissea d'Homer, com tothom sap. L'Ulisses clàssic, el d'Homer, vull dir, es va estar 20 anys fora de casa. En canvi...
0: Aquest va tardar menys, va tornar aviadet, no, a casa?
1: Exacte, sí.
0: Perquè l'esperava la dona, o tu creus?
1: No,
0: perquè... creus que va tornar tan aviat?
1: El Leopold Bloom només va estar fora de casa un dia, perquè jo crec que la modernitat obliga a la compressió del temps, i clar, no podien fer-ho allargar tant. El Leopold Bloom, que era Poldi pels amics, surt de casa un dia a les 8 del matí i torna a les 2 de la matinada. Per tant, la novel·la dura 18 hores. I durant aquestes 18 hores sabem per tots els carrers que passa de Dublín i tot el que fa.
0: I a mi em fa molta gràcia saber per què a la seva dona, d'alguna manera, tu li dius Penèlope. Tu la bateges així, però no es deia Penèlope.
1: No. No es deia Penèlope i, a més, no s'assemblava gens a la Penèlope d'Ulisses. I jo
0: crec que... aquella dona que esperava teixint.
1: Exacte,
0: no?
1: Que de dia teixia i de nit desteixia. Però, a més, jo trobo que aquí hi ha la gràcia, no? Perquè James Joyce fa un monument, fa un homenatge a l'Odissea d'Homer i llavors ho trastoca tot. Perquè la Penèlope d'Homer es caracteritza per la castedat, per la fidelitat al marit, pel silenci, per
0: la submissió,
1: però
0: total.
1: Sobretot pel silenci, perquè no diu pràcticament res amb tota l'Odissea, i un moment que parla...
0: Allò de m'agusta quan tu calles perquè estàs com ausente, doncs, van pensar en Homer, segur.
1: Exacte, segur que es va inspirar. Això sembla un tango, oi?
0: Exacte.
1: Bé, doncs aquesta, el seu fill, Telèmac, que és un marrec de 20 anys, li diu que calli. Li diu això, que mira, que m'ho he apuntat. Diu, vés cap a casa i pren cura de totes les tasques que et toquen, que són el taler i el fus, i mana les dones sense falta que facin feina, que les paraules són cosa dels homes, de mi sobretot, que a casa meva sóc el que mano.
0: Parlem d'Homer, eh?
1: Aquest és Homer. En canvi...
0: Sí, clar, és un senyor antic.
1: Clar, bueno, és un senyor antic.
0: És però normal també, que sigui dir... antic.
1: Bueno, sí, esclar, és que els senyors això de vegades ho tenen, aquesta cosa, que són com antics. Bé, la Penèlope de James Joyce és el contrari d'aquesta, és una dona vitalista. A qui li agrada menjar, li agrada, ara faré un anglicisme, li agrada fer sexe. I això trobo que és una cosa que està molt bé. La Penèlope de James Joyce no diu res en tota en la major part de la novel·la, i tot el que sabem d'ella ho sabem perquè ho diu en Leopold o ho diu el narrador.
0: I... Déu-n'hi-do, també. Déu-n'hi-do, el Joyce, eh?
1: Sí, i ens la presenta com una dona controladora i bastant pesadeta.
0: Sí, allò típic de la típica de, oi, si torno a casa, que la meva dona vol... m'està esperant amb les bledes.
1: Exacte.
0: Que pesada que és, que sempre em truca, no?
1: Exacte. I a més em mana coses. Li encarrega que li compri una pastilla de sabó, i ell ho fa a primera hora del matí i es passeja tot el dia amb la pastilla de sabó a la butxaca. Però resulta que hi ha un moment que la Penèlope de James Joyce pren la paraula i quan comença a parlar no calla. No calla. Pensa en veu alta i parla ella sola, i ella sola fa l'últim capítol del llibre, que són unes 150 pàgines.
0: De fet, es ven fins i tot a part.
1: És que sí. És que
0: és molt curiós,
1: sí,
0: això, eh?
1: El monòleg de la Molly Bloom, si el busqueu a internet el trobareu. Van fer unes obres de teatre d'aquest monòleg, també. també. Perquè aquest monòleg és molt important, perquè és un monòleg interior, allò que escrit sense signes de puntuació, perquè Joyce vol reflectir el corrent de consciència del personatge.
0: Sí, com funciona el pensament, exacte, com pensem tots. Que pensem, espera't, Anna, que repons, ara ens falten 7 sí. minuts per acabar el programa.
1: 7 minuts
0: ai,
1: ens falta,
0: sí, ens falten
1: 7
0: minuts. Espera't doncs un moment, això. Espera't. I ara el meu pensament disruptiu diu, posem una música.
1: Doncs va, posem la música.

0: Lorena McKennitt cantant a tu concretament, la Penèlope.
1: Ai, que bé, tu, la Penèlope.
0: Així perquè descansis una mica, perquè ara has d'agafar embranzida, perquè aquesta dona, la Penèlope que li dius tu, que tota l'estona ara es tornarà boig l'oient, perquè dirà, si no hi ha cap Penèlope...
1: No,
0: Em penses dir el nom de veritat en algun moment?
1: Sí.
0: Perquè t'estàs fent la misteriosa tota l'estona.
1: No, perquè... No, perquè tothom, o gairebé tothom ho sap, això.
0: Home, tothom.
1: Tothom.
0: Tot dona. És d'aquests llibres que tothom ha dit que se l'ha llegit.
1: Exacte.
0: I no se l'ha llegit ningú.
1: Jo sí, tu. No, la Penèlope de Joyce en realitat es diu Molly Bloom. Es diu Marion Bloom, Molly pels amics. És una dona que té 33 anys, és cantant, de cabells negres, és grossa, té un bon pitram, això el narrador ja ho deixa ben clar, li agrada tirar-se les cartes.
0: Això ho trobo divertidíssim, eh? Sempre.
1: Sí, s'entreté... Sí, és una mica de cosa com de frivolitat, perquè ell no se les tira, les cartes. Això és una cosa
0: femenina. Sí, però és com, de dir, les coses aquestes una mica esotèriques els hi deixo per la meva dona.
1: Exacte. I l'escena, us heu d'imaginar l'escena, ella està estirada al llit, arriba el marit a les 2 de la matinada, ella el sent i el marit se li ajaça al costat del llit i ella es fa la dormida i va pensant. I pensa, doncs, en diverses coses. Recorda la infantesa a Gibraltar, recorda la seva filla que té 15 anys, recorda un fill que van tenir que es diu Rudy, que es va morir quan tenia 11 dies, recorda els 2 ous que li ha demanat el seu home per esmorzar...
0: Això també penso que, per una part, sí, el Joyce no era molt feminista, però per l'altra, trobo que és bonic posar-se en el cap de la dona i donar-li aquesta preeminència i fer 150 pàgines escrivint això.
1: Clar.
0: I a més, també parla d'aquesta mena d'això que parlem sempre en aquest programa, del desgast mental que tenen moltes dones, perquè han d'estar pensant si han fet el llit, si s'han aixecat sempre del nen a l'escola.
1: Exacte. No? Home, jo crec que d'alguna manera sí que era feminista el Joyce, perquè a veure, doncs amb una obra que té 800 pàgines, donar-n'hi 150 a una dona que parla tota l'estona ella, jo trobo que té mèrit.
0: Ja era hora, no l'ha deixat parlar en tota l'obra.
1: Bé, però n'hi dones 150, tu, que la Penèlope d'Ulisses no parla. De l'Odissea no parla
0: tant. Fus, pobreta, i no...
1: Exacte, tenia feina, cosia, descosir. Ah. No, i a més hi ha una altra cosa, que és que, clar, o sigui, nosaltres hem vist la Molly Bloom, o sigui, el tros llarg de la novel·la, al començament, hem vist la Molly Bloom des de la perspectiva del
0: senyor.
1: Del Leopold. I ara veiem el matrimoni des d'una altra perspectiva. Ah. I llavors, clar, tot canvia. I com que aquest és el final de la novel·la, jo crec que tu t'acabes creient que aquella és la versió real, no la de l'home.
0: Exacte, la càrrega mental de Molly Bloom.
1: Exacte.
0: Aquí han de vendre'l així, el llibre.
1: Exacte, sí, que en té molta de càrrega mental.
0: Escolta, però tenia relació, que és una curiositat que tinc, tenia relació amb la dona real de James Joyce,
1: sí.
0: Aquest personatge de la Molly Bloom,
1: sí.
0: Que també tenia pitram i estirava les cartes, o com això?
1: Bueno, això no sé si tenia pitram i estirava les cartes, però no m'estranyaria, perquè els escriptors tendeixen a posar coses de la vida real als seus llibres.
0: No sé de què em parles.
1: Oi que no? Per això ja ho sabia que... ja ho sabia que no et ressonaria. L'acció de l'Ulisses de Joyce passa un dijous, el 16 de juny de 1904, que és el dia en què es van conèixer ell i la Nora Barnacle, amb qui va viure molts anys.
0: Aquest
1: i
0: és
1: va tenir
0: el nom de la dona
1: fills.
0: Real, eh?
1: La dona real es deia Nora Barnacle, i Joyce fa un homenatge a la Nora amb aquest personatge, perquè, a més, la Nora no tenia gaires estudis i parlava una mica, no ben bé, però parlava una mica com parla la Molly Bloom. O sigui que, en el fons, aquest monòleg interior, a part d'una obra d'art, doncs és un gran homenatge a la seva dona. Cal dir que a mi em sembla que s'estimaven, però que també es barallaven molt, eh? Vull dir que passaven temporades separats i, bé, les relacions de parella són conflictives.
0: Són com són. Escolta, abans que te'n vagis, m'has venut una moto al principi, que si era un personatge molt sexual, que si no sé què, la Molly Bloom, etc, i no m'has llegit cap fragment.
1: Doncs va, fem-ne un tastet.
0: Un tastet de la Molly.
1: De la Molly. Llegiré un fragment molt breu en la traducció magnífica de l'enyorat Joaquim Mallafré. I ella parla de sexe, però no parla de sexe amb el seu marit.
0: T'enrotllis més, que ens queda un minut.
1: Sinó que parla de la història de quan ell era jove. Diu, Després ho vaig provar amb un plàtan, però tenia por que es trenqués i se'n perdés a dintre, qui sap on, perquè una vegada van treure no sé què d'una dona que ho havia tingut a dins de tot anys i anys, tot cobert de sals de calç. Es tornen bojos per ficar-la al lloc d'on van sortir. Diries que no poden arribar mai prou amunt. I després ja s'ha acabat. Així fins a un altre. Sí, perquè t'hi dona un gust extraordinari, tan flonjo, tot el temps com ho vam acabar. Ai, sí, ai, el vaig fer escórrer el meu mocador fent veure que no estava excitada, però m'obria de cames.
0: Plàtans, obrimentes de cames, com anem avui? Aquest programa em tanquen, hauran de posar dos rombes, com els antics.
1: Ai, sí,
0: Antònia
1: que
0: Carrepons, moltíssimes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, aquest programa que hem fet. Roser Parera, Moragues, Cèlia Forment, Mireia Isar, Albert Castellví, Helena Miquel, Nil Hernández i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà em fa molta il·lusió l'aniversari de la mort de Jane Goodall i tenim una primatòloga que és la seva autèntica hereva, Laia Dotres, una dona que ha estat al Congo, a Sierra Leona i que té amics ximpanzés, cosa que no pot dir tothom.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Hola, bona nit. Vos informa Nando Sanoguera. Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament, tant de l'oposició com dels socis d'investidura. Mentre que Junts ha reclamat reprovar el president, Esquerra i els comuns li han exigit que es posi les piles amb els acords pendents de complir. Sentint la juntaire Mònica Sales, el republicà Josep Maria Jové, Jèssica Albiach dels comuns i les respectives rèpliques d'Illa.
2: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
3: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
4: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
3: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura.
5: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita.
3: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res.
1: La CUP també ha acusat Illa de falta d'ambició en habitatge i el PP ha posat l'accent a demanar rebaixes fiscals. Vox, per la seva banda, ha titllat els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana ha insistit a vincular migració amb delinqüència. Més notícies, Oriol Pujador.
6: Protecció civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió de pluges torrencials per aquest dijous a diversos punts del país. Les tempestes poden superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran a partir de demà al matí comarques del litoral de Tarragona i del litoral central, mentre que a la tarda s'estendran a l'interior del país. Per ara no s'ha establert cap restricció, però la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat prudència.
7: Encara aquesta atmosfera continua carregada d'aquesta manera, amb molta energia. Per tant, doncs, quan entra un front, té aquestes condicions que troba de que pot tenir aquesta crescuda de nuvolades que poden portar precipitacions puntualment intenses, i encara estem amb aquesta atmosfera d'aquesta manera.
1: Els ajuntaments de Barcelona i Tarragona volen demanar una moratòria a la DGT per la nova regulació dels semàfors que ha d'entrar en vigor aquest dijous. La norma prohibeix el semàfor groc intermitent que fins ara permetia el pas de vehicles coincidint amb el verd per als vianants. A partir d'ara, doncs, quan els vianants tinguin el semàfor en verd per passar, els vehicles l'hauran de tenir en vermell i s'hauran d'aturar. L'Ajuntament de Barcelona demana criteris clars per aplicar la norma i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit i també afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes.
6: Els Estats Units retallaran un 20% dels càrrecs militars i introduiran les primeres unitats robotitzades a l'exèrcit controlades per intel·ligència artificial. El secretari de Guerra, Pete Hegseth, ha anunciat els plans de defensa pels pròxims anys que passen per recuperar el magnat Elon Musk al Departament de Guerra Electrònica.
8: Necessitem coneixement institucional i trajectòries professionals per una nova generació de guerrers autònoms. Per això avui, amb el Comandament de Combat Autònom, OTAWARCOM, institucionalitzem i impulsem l'era de la intel·ligència artificial, de la robòtica i els sistemes autònoms amb l'objectiu de guanyar. All in order to win.

Júlia Colom, Maria Jaume i Maria Dalmà Bonat s'emporten els principals reconeixements dels Premis Enderroc de la Música Balear. També s'han fet públics avui els finalistes als Premis de la Votació Popular i Xanguito, Maria Jaume i Pitxorines són els que acumulen més nominacions. Pel que fa als premis que decideix la crítica, Júlia Colom s'ha emportat el Premi al Millor Disc per Paradís. Els crítics, en canvi, creuen que Maria Jaume és l'artista de l'any pel disc San Domingo Forever, mentre que el Premi Especial del Jurat ha anat a parar a L'Aigua No Cansa, de Maria Dalmà Bonat. La crítica també ha guardonat Anna Ferrer amb el Premi al Millor Disc per Pa, Joan Miquel Oliver s'emporta el Premi Millor Disc de Cançó per Roïssos i Carme Vives el de Millor Disc Revelació per Expressions Temporals. Esports, el Barça ha golejat la Roma per 0-6 en la segona jornada de la

0: Avui comencem un nou mes. Avui recordem que l'1 d'octubre del 2017 en aquest país van passar moltes coses que no han acabat de provocar res del que es pretenia. I avui també aprofitem per celebrar el Dia Internacional de les Persones Grans, proclamat per l'ONU l'any 90 per reconèixer el valor de l'envelliment i promoure el benestar de tota la gent gran. Precisament aquesta tarda me n'he anat a casa d'una senyora de 94 anys, que és una de les principals activistes catalanes a favor dels drets de la gent gran i de l'envelliment actiu. 94 anys. Viu sola. Té una energia que no te l'acabes. I un discurs carregat d'intenció que li dona mil voltes al de molts polítics d'aquí i de fora. Ja l'escoltareu, perquè tot el que diu és per emmarcar-ho. Hi he anat en autobús i com que anava carregada, m'he assegut en un dels llocs reservats pensant que ja m'aixecaria quan vingués algú que el necessités. I com que a la següent parada ha pujat una dona que he cregut que havia de seure abans que jo, li he dit que m'aixecava i ella ha contestat no cal, el podem compartir. Era d'aquells seients més amples, sabeu, dels autobusos, i la dona, tant si vols com si no vols, no m'ha deixat aixecar-me, m'ha dit, és que vas carregada. I hem compartit cul amb cul la resta del trajecte fins que ha arribat al seu destí. També era una dona gran, enèrgica, que sabia que havia d'agafar-se i no moure's fins que el vehicle s'aturés completament. No estic per anar per terra, m'ha dit amb molt de sentit de l'humor. I jo li he contestat, ui, jo tampoc, que després surten els bonys. I hem rigut fins que ella ha baixat ben àgil i flamenca. Així que avui vinc amb una dosi d'energia que em garanteix arribar a la meva jubilació d'aquí uns quants anys, amb ganes de no parar de fer coses, perquè és el que aquestes dues dones, que no coneixia de res fins avui, m'han demostrat. I el vostre dimecres, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Andy Franco, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Què tal, com esteu? Bona nit, són les 12 i 9 minuts. Benvinguts un dia més, una nit més, vaja, a una altra edició de la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio. Tots preparats i a punt per marcar el 93-201-7474 i nosaltres preparats i a punt per despenjar el telèfon i parlar amb vosaltres per si voleu fer preguntes, per si voleu donar alguna resposta d'altres coses que encara queden pendents i que ningú ha contestat, o voleu fer les vostres reflexions, les vostres argumentacions, crítiques o felicitacions, com sempre dic. Mentre truqueu al 93-201-7474 us llegiré o escoltarem alguns dels missatges que també ens heu deixat a través del WhatsApp del programa, que és el 667-220-148. I començo per una pregunta que ens ha deixat la Tere, que ens demana, diu, sabeu si el famós cinema Truffaut de Girona emet pel·lícules encara? Atenció aquí la gent que és de Girona i que sap què està passant allà. Diu, sé que va tenir alguns problemes darrere

0: clarament amb socis o l'administració, i la Tere diu no sé com va acabar. Per tant, si algú vol dir-li què està passant o què ha passat amb el cine de Trofa de Girona a la Tere, doncs ja ho sabeu, el 932017474. Un altre missatge que ens heu deixat és sobre el tema de l'estalvi energètic, que en vam parlar aquests últims dies, és aquesta opinió del Ventura.
1: Respecte al saber el cost de la llum segons l'horari, hi ha diverses aplicacions. Jo faig una que se'n diu... Em faig servir una que se'n diu Selectra, i que aquesta te subscrius i cada dia cap a les 9:30 t'envia el preu de la llum de l'endemà. Com a curiositat, fins ara, normalment, de 12 a 6 del matí era la més barata i de 2 a 6 de la tarda, però no sé per què, ara pot ser perquè la gent cada vegada s'ho sap més, resulta que per la nit és la més cara. Surt en color, eh? Vermell és la més cara, groc és la mitjana i verd és la més barata. Jo la faig servir, cada dia. Cap problema, eh? Sobretot quan et truquen els que es diuen que són de la companyia de llum per fer-te una bona oferta, i dic, no, jo ja ho tinc contractat amb una comercialitzadora que el preu és segons el del mercat, i em surt molt bé, perquè, per exemple, els que em truquen m'ofereixen 0,15 tarifa plana. I en aquest cas, fent servir la Selectra, doncs jo poso la rentadora o el que fos, doncs amb horaris que el cost és 0,02, 0,067, bueno, eh? Vull dir, molt més barat que el 0,15 fixa.
0: Doncs mira, és una bona idea, no cal que ningú li faci cap oferta, perquè ell té les dades diàriament de quan està millor de preu per poder posar la rentadora o qualsevol altre aparell. Perfecte, moltes gràcies, Ventura. Ens truca el 932017474 a la Montserrat des del barri de les Corts a Barcelona. Bona nit.
2: Hola, bona nit. Bueno, primer de tot, feliciteu-vos pel programa. I Marta, estàs al nivell, eh? Mira que vas entrar en un nivell que estava molt alt, però estàs al nivell, eh? Quasi superant-lo. Vale, guapíssima.
0: Molt bé, gràcies, Montserrat. Digues.
2: No, de veritat t'ho dic. Mira, només era per dir, perquè ara m'ha fet gràcia sentir-te el davantal que fas i tot això, que precisament jo aquesta tarda vespre he anat a veure una obra de teatre, el Romea, El hijo de la cómica, José Sacristán, 89 anys, i, bueno, gallina de piel, eh? O sigui,
0: és que jo no l'he anat a veure aquesta vegada.
2: Pues aneu a veure-la amb el Toni i tot, perquè us encantarà. I aviam, vosaltres, perquè evidentment sou més joves, jo tinc 73 anys i ja sóc una mica més gran, no? Però és gallina de piel, que deia el Cruyff, eh?
0: Sí.
2: També, una hora i mitja, ell sol, fent a més tres veus, perquè no vull fer cap spoiler, però parla d'una iaia i d'una mare, que són els que van criar en el Fernando Fernán Gómez, ¿vale?
0: Sí.
2: Perquè és una obra, es tracta d'un monòleg sobre el Fernando Fernán Gómez.
0: Sí.
2: I els que ja tenim una edat, ostres, és que te'n vas en recordant tant, no des del principi, evidentment, perquè al principi hi ha coses que he sentit explicar, però tu ja, amb coses que surten de fotos de cine i de pel·lícules, doncs, però vas recordant, i dius, hosti, mira, encara estic parlant amb tu i em dono posar de pell de gallina.
0: Que bonic, que bonic. Ja me l'ha recomanat alguna amiga, eh? M'ha dit, no te la perdis, no te la perdis.
2: Tan fantàstic, no te la perdis. El Romea, dret, tothom
0: dret,
2: aplaudiu,
0: eh? Sí, sí.
2: Ell, vull dir, inclús en moments, perquè nosaltres, estàvem a platea, però a vegades, des de lluny, tampoc veus gaire la cara ni res, però afortunadament anava acompanyada de gent que portava binocles, i en alguns moments donats me l'han deixada, i en segons quins moments, que tampoc vull fer cap spoiler, és que li caien com les llàgrimes, o sigui, i dius, com aquesta persona, amb l'edat que té,
0: sí, és que és brutal,
2: pot resistir tot això, llavors, vull dir, al final, uns aplausos que ja no et dic, que potser han sigut 3 o 4 minuts, llavors ell ens ha fet callar a tots i ens ha dit que estava la cosa, l'obra de teatre en si era un reconeixement al Fernando Fernán Gómez,
0: sí,
2: que te l'ha fet unes paraules, no? I llavors ja ha saludat, hem tornat a aplaudir i ell, evidentment, ja ha anat cap a dintre, perquè suposo que ja ni ningú del públic ha dit continuem aplaudint perquè torni a sortir, perquè, clar, ja m'entens...
0: Deixem-lo descansar, no, pobre? Sí, sí.
2: Home, pobre. No, no, pobre, entén-me.
0: No, que és un esforç per qualsevol actor, però la seva edat, amb el text que
2: per
0: se
2: favor,
0: sap i la intencionalitat, imagina't.
2: Exacte, inclús et diré, vull dir, un detall que dius, bueno, al principi que ell comença a fer el monòleg perquè està ell tota l'estona sol a l'escenari, eh? O sigui, no hi ha ningú més amb ell. I clar, doncs el típic, no?, que un silenci sepulcral, perquè no porta ni pinganyillos ni altaveu, eh?
0: Res.
2: Entre nosaltres. Sí. Vull dir, un to de veu, perdona'm l'expressió, però que t'hi cagues, eh?
0: És que té una bauassa, aquest home, eh?
2: Tremendo, tremendo.
0: Bauassa, sí,
2: i llavors
0: sí.
2: Hi ha hagut algun moment, sobretot al principi del monòleg, que, doncs, el típic, no?, que a vegades hi ha gent que...
0: Ah, sí, sí, o els carmelets, o la tos, sí, sí.
2: Sí, bueno, doncs llavors ell ha callat, però totalment, mirant-se cap al lloc on estava allò de la tos,
0: ui, ui,
2: callat,
0: ui, ui.
2: O sigui, callat, no, però de bon rotllo, eh? O sigui, callat, vull dir, bueno...
0: Acaba de tossir,
2: vale?
0: No?
2: Segons,
0: sí, sí. Segons.
2: I quan ha acabat, ha tornat amb l'última frase que havia començat abans de que aquesta persona comencés a tossegar.
0: Ah.
2: I ha passat dues o tres vegades. Una cosa d'un professionalisme...
0: No, perdona, Montserrat, no ha sonat cap mòbil? Digue'm que no.
2: No, t'ho prometo
0: perquè
2: que no.
0: No, no m'imagino, no. Aquest home, si sona un mòbil, què pot passar a la platea?
2: Bueno, jo pensava, clar, a més és que era una cosa del Fernando Fernán Gómez, que
0: clar,
2: el Fernando Fernán Gómez hagués enviat a la merda qualsevol,
0: exacte.
2: Perquè de que s'enganyés era molt bona actitud, però tenia les seves peculiaritats,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí, sí.
2: Però, vull dir, de veritat, ni he arribat a casa, és que no he pogut ni sopar, ni res, ni posar la tele, ni res, perquè ni n'he llegit el programa una altra vegada, és que...
0: No, no, és que estàs eufòrica, vaja, o sigui, ja veig...
2: Eufòrica?
0: Sí, sí, sí.
2: Sembla que tindré que prendre un lecepam, perquè si no dormiré.
0: Ara una tila i relaxa't una mica i veuràs com
2: acaba
0: de baixar.
2: Una tila ja està.
0: Doncs va, prenc bona nota i els oients també.
2: Sobretot, aneu-hi a veure-la perquè disfrutareu.
0: Molt bé, molt bé. Farem cas, Montserrat. Moltes gràcies per la recomanació. Una abraçada.
2: Una abraçada.
0: Adéu,
2: bona nit. Adéu.
0: La Montse des de Salrà, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Què tal, Montse?
3: Hola.
0: Com estàs?
3: Molt bé, us estic escoltant.
0: Molt bé.
3: I
0: tens una resposta, em sembla.
3: Sí, tinc una resposta que no me'n recordo de la persona que ha demanat per al cinema Truffaut.
0: Sí, un missatge de la Tere. La Tere ha sigut.
3: Va, doncs a Tere. Doncs, bueno, dir-li que em sap molt greu, però que no podem anar al cinema. Està tancat. Bueno, no... Ja va haver-hi un... O sigui, feia molts anys que hi havia una empresa, diguem, els fundadors del mateix cinema, amb la filosofia doncs, d'emetre pel·lícules d'autor, i la veritat és que és un cinema en què hem gaudit molt, tota la gent de propera Girona, però ara està tancat perquè l'Ajuntament va fer una licitació pública perquè s'acabava el període d'explotació d'aquesta empresa inicial, i va guanyar una empresa de Reus. Sembla ser que no sé si es mantindrà la mateixa filosofia, el nom, etcètera, la mateixa, no? Sí, sí.
0: Però de moment està tancat, entenc.
3: I de moment està tancat perquè va haver un recurs i fins que no resolgui el recurs,
0: us heu quedat sense Truffaut i sense tot el que està allà.
3: Sense Truffaut, perquè la veritat és que és una joia. Sí, sí.
0: Doncs mira, la Tere ja té la resposta, sí, sí.
3: Exacte.
0: Ho van lluitar, però al final no hi va haver manera.
3: No, s'ha d'esperar a tenir resolució. No sé si serà favorable o no, però mentrestant...
0: Almenys que poguéssim mantenir l'esperit, ni que sigui, no?
3: Sí, és el que
0: espereu. És el que demaneu, sobretot, els que esteu aquí, no?
3: Això mateix, sí.
0: Doncs, Montse, moltes gràcies per l'explicació.
3: De res, a vosaltres, per ser-hi.
0: Que vagi molt bé.
3: Vinga, bona nit.
0: Bona nit.
3: Adéu.
0: Adéu. En Frederic, des de les Corts, a Barcelona, bona nit.
4: Hola, bona nit, a la matinada. Mira, jo vull començar amb el que has començat, Marta, de cada mà, millor dit avui, ja que som avui, doncs què fèiem, o què érem, o com estàvem, no? Jo estava molt nerviós.
0: Avui de fa 9 anys, ja?
4: 9 anys, exactament, 9 anys. Jo era no tan vell com estiguéssim, eh? Era gran, però ara jo soc vell. Llavors, voldria dir només una coseta, que és que jo estava bastant nerviós llavors, i a les 5 del matí ja vaig començar a buscar, a voltar col·legis i coses d'aquestes. I avui, doncs, també vaig a Querella a les 5 del matí, però per anar a esmorzar una mica més tard, I també passaré per plaça Catalunya, segurament cap allà a les 10 o a les 11, i passaré per la plaça Sant Jaume, que és allà on estava jo, vaig estar treballant molts anys, i és amb la gent gran, però a la plaça Sant Jaume hi ha la gent gran i això. Però també voldria dir una miqueta de, si pot dir queixa, de que ara amb la televisió, per exemple, s'ha vist a més nit que connectaven amb la plaça Catalunya, perquè doncs, el moviment aquest que hi ha d'acampada...
0: El tema de l'habitatge, sí.
4: Exacte, és el tema de l'habitatge, però... Per exemple, a Madrid, ja els va dir, home, això també és com una espècie de 15M, i aquí també, no?, una espècie d'indignats. Sí. Això ja fa uns quants anys més, això fa uns 15 anys. Jo també en aquell temps també recorria a la plaça Catalunya i també feia algun speech, també per al dematí, de bon dematí a les 8 o així. I m'escoltava molta gent, quasi tots joves.
0: Això quan el 15M, dius?
4: Exacte. Sí, no, jo dic aquí els indignats.
0: Sí, d'acord. Sí.
4: Aquí no parlem del 15M, aquí parlem dels indignats.
0: Dels indignats, sí.
4: Això mateix. I ara no hi ha indignats. No.
0: Ara no hi ha.
4: No, es veu que ara doncs, hi ha només el tema de la vivenda i prou. Però avui també hem dit que les tendes aquesta nit, per exemple, doncs més o menys s'han duplicat i continuaran aquí a Barcelona, al Pas de Catalunya, segurament fins divendres, ja han dit, com a mínim fins divendres.
0: Sí, sí, sí.
4: Bé, és un tema que aquí a Catalunya, sobretot aquí a Barcelona, hi ha més que la vivenda, que també no? És molt important, però hi ha altres temes que també són importants, no? que tampoc funcionen massa. Per exemple, l'educació, per exemple, la medicina, els serveis mèdics, per exemple, els transports, no? Sobretot els ferrocarrils. I llavors, esclar, això per lo menys dintre de les notícies que s'han donat a les 12, molt curtes, això haguéssim pogut dir alguna coseta, no? Només de dir, passa a Catalunya, encara es conserva això i, s'està fent.
0: Yeah.
4: Però no s'ha obviat. Jo diria que no em posaré en política, en aquest aspecte. No em posaré en política. Cada un que faci s'indigni quan vulgui.
0: Sí, pel que vulgui, exacte.
4: Que s'indigni quan vulgui. Però jo crec que n'hi ha per tal com està ara actualment, la gent i sobretot per la joventut, diria jo, 15-20-30 anys, de moment estan, fins ara han estat passant una mica i ara, a partir d'ara, hi haurà coses una mica grosses, perquè d'aquí a les eleccions pròximes que hi hagi,
0: clar.
4: Ja començaran a veure's, no? D'aquí 8 mesos ja hi haurà les de Barcelona, per l'alcaldia de Barcelona, i després continuarà
0: les municipals, altres, sí.
4: Municipals, el primer, i allò. Però, veurem què passarà. Jo diria que anem-hi tots, i que Déu ens agafi confessats, diríem.
0: això sempre.
4: Bona nit, bona matinada.
0: Moltes gràcies, Frederic. Que vagi bé.
4: Més tossut.
0: Vinga, bona nit. La Marina, des de Barcelona, bona nit.
5: Hola, bona nit. Bé. Bona nit a tothom. Volia preguntar, no soc massa supersticiosa, però bé, m'agrada també aquestes costums. Saber, quan perds una cosa, perquè avui estava parlant una senyora i ha dit Sant Cocofat o Sant Antoni, quan perds una cosa que diu encomana't a Montsant.
0: Sí. Això ho van demanar l'any passat, ja. La temporada passada vam riure amb això. Està molt bé, perquè ja t'ho explicaran, perquè a mi em va fer molta gràcia.
5: Però a veure, hi ha una santa o...
0: Sí.
5: Santa Rita és una altra cosa.
0: És una altra...
5: Però Sant Antoni, quin Sant Antoni...
0: A quin sant t'encomanes per trobar les coses,
5: És adequat per quan es perd alguna cosa.
0: Doncs no pateixis, que de seguida truca algú i t'ho explica. Segur,
5: És que avui, dic, mira, vaig a preguntar perquè a vegades... Jo no soc molt supersticiosa, però vaja...
0: Doncs la gent que ens ho va dir, a la gent li funciona, Ja t'ho dic ara. Ara, quan t'ho expliquin, a la gent li funciona.
5: Ja ho faré, doncs.
0: I ho pren nota. D'acord, Marina?
5: Ho farem. Vinga.
0: Moltes gràcies.
5: José, bona nit.
0: El Pere, des de Nou Barris, bona nit.
6: Bona nit. Jo volia fer un recordatori del 1er d'octubre de l'any 2017.
0: Del 2017, sí.
6: Sí, ara fa 9 anys, que va passar... aquí al Nou Barris, que va ser molt gros, perquè, vull dir, la gent normal, no hi havia polítics, no hi havia res de res d'aquestes coses, va sortir al carrer a votar i ocupant els centres de votació, i van aparèixer va aparèixer la Policia Nacional,
0: sí.
6: Vull dir, de mala manera, pagant a tothom, fins a la gent gran, gent que tenia 80 anys, pagant-la davant meu. Jo vaig ser un dels que vaig ser lesionat per ells per estar sentat davant de la porta. Vull dir, no impedia res, solament volia votar.
0: Uh-huh.
6: Això és una cosa que se n'ha parlat molt fa temps, però crec que encara dura, perquè tots els que varen anar a fer aquesta acció ho varen fer esperant que fos veritat el que s'abotava.
0: Uh-huh.
6: I després van veure quan uns marxaven i els altres es rendien. Mira, això em fa molta pena, perquè la gent no vol polítics d'aquesta manera. Vol polítics que sàpiguen el que fan, i ho fan per la gent del poble.
0: Uh-huh.
6: Demà serà l'últim dia del judici de Roger Espanyol,
0: sí.
6: Que li van buidar un ull.
0: Un ull, sí, sí.
6: Ell és l'únic que ha quedat en representació de tots els que vam ser agredits, i li desitjo que en el judici, almenys, sigui una mica honest el jutge per castigar les persones que es van maltratar.
0: Molt bé, Pere. Jo només li puc dir que informació d'avui... No sé què passarà en aquest judici, però ja han dit que els especialistes de la unitat científica diuen que la bala de goma rebota i que després impacta en l'ull del Roger Espanyol. No sé si això li pot donar una idea del que pot arribar a passar. Veurem què passa, eh?
6: No, que va repassar ja ho sé.
0: Sí.
6: No cal que m'ho digui, perquè jo vaig estar a molt d'aquestes coses i sé
0: que
6: com
0: sí,
6: aquesta
0: sí.
6: Gent... saben salvar-se de tot.
0: Uh-huh. Pere, moltes gràcies per la seva reflexió i el seu recordatori de l'octubre.
6: Gràcies a vostès.
0: Adéu-siau, bona nit. Doncs encara tenim algun missatge més per escoltar, que heu enviat al 667-220-148. Per exemple, una reflexió sobre les pantalles que ens fa l'Albert des de Vilassar de Mar.
7: A veure, el tema de ja pantalles i tot lo de més. La intel·ligència artificial sembla que s'estigui dissenyant per anar en contra de totes les capacitats cognitives de l'home. Cada vegada que hi ha una millora o un canvi és per tallar capacitats que de normal tenim, i sota l'excusa de fer la vida més fàcil. Ho dic en el sentit de que estem dient ara de que menys pantalletes als nens i tota la història, però això no va acompanyat de que els fem escriure, els fem llegir, els fem memoritzar. Recordo jo demà passat faré 66, a l'escola fèiem les taules de multiplicar. Algú dirà, bueno, això no es feix per res. Sempre s'ha dit que el cervell és un múscul i quan més el fa servir, més s'entrena. Aleshores, tot això, serveixi o no serveixi després a la vida quotidiana, que serveixi de molt, penso que és el que també s'hauria de treballar. No oblidar el tema de fer servir la memòria i exercitar. Van sortir el tema dels codis de desbloqueig dels mòbils i primer eren 4 xifres, després dibuixets. La meva pregunta va ser, no són capaços ja de recordar 4 xifres? Bueno, aquesta és la reflexió que volia fer i que, bueno, que no està tot per tot. Vinga, una mica d'empenta per de tots.
0: Molt bé, Albert, moltes gràcies. Ens truca el 93207474 la Magda des de Reus. Bona nit.
8: Bona nit. Mira, primer he de fer una puntualització d'un comentari que s'ha fet i després una opinió, una reflexió.
0: Molt bé.
8: Aquella senyora ha dit el teatre del cinema, més ben dit, de Girona.
0: El Trufó, sí.
8: Aquella d'allò, una empresa de Reus, no és veritat. L'empresa que va guanyar és una empresa de Cambrils, que es diu Llorenç.
0: Ah, l'empresa que va guanyar el concurs és una empresa de Cambrils, diu.
8: Exacte.
0: Molt bé.
8: Llavors, dit això, és fer un comentari. Sí, avui, dia 8 d'octubre.
0: Uh-huh.
8: La il·lusió no ens la prendrà mai ningú. ni se la van poder prendre ni ens la prendran. Hem de pensar tots i hem de lluitar tots pel que es vol i pel que es desitja. I el meu comentari i pensament és que hi érem, que hi som i que hi serem.
0: Molt bé, Magda.
8: Bona nit.
0: Bona nit, moltes gràcies. Vinga, que són 1:15 de la matinada i va, que us agradarà això.
9: La nit dels ignorants. Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
10: Quan estic trist i els ànims tinc per terra...
11: Que se'n sap d'aquell escolar de Montserrat que va cantar amb en Sergio Dalma amb Dones Força per la Marató del 2011.

0: És que aquest noi està treballant amb nosaltres.
1: Què dius?
0: És podòleg i estem treballant junts en una clínica.
1: I clar, ja no et consta
0: no
1: que canta.
0: No canta perquè, bueno, va canviar la veu i jo un dia parlant amb ell em va dir és que no m'hi trobava gust cantant. I jo, bueno, però professionalment és un gran professional.
1: I és un gran podòleg, aquest escolanet,
0: sí,
1: diguéssim.
0: Sí, sí.
1: Que bo.

0: Illes de Pau.
1: Avui tornem a l'illa de Pau del Camí de Sant Jaume. Recordeu? Reprenem la conversa amb la Conxita, de 56 anys, a qui ja coneixeu. La setmana passada ens va explicar què s'hi havia trobat, el camí, les quatre vegades que l'ha fet. Però avui, en aquest segon capítol, sabrem per què a ella el Camí de Sant Jaume li va canviar la vida i com va ser. Reprenem el fil. La Conxita i la nostra companya, Judit Perpinyà, estaven parlant per quins motius la gent se'n va fer el camí i com és la convivència en el dia a dia.
2: Mig segle fa que pel món vaig caminar, que camina.
3: Pot ser curiositat, pot ser que una recerca existencial, pot ser que passis un moment de la teva vida que tens dubtes, que busques alguna cosa, que estàs inquiet, o pot ser simplement això, que t'agradi caminar o que t'agradi... Hi ha mil raons. I els que van a missa, doncs mira, els veus que van a missa, i a vegades hi ha peregrins que no van a missa, normalment a casa seva, i van allà perquè hi ha una cosa que també se't desperta, que és una obertura a la dimensió sagrada de l'existència. No dic religiosa, eh? Hi ha la nostra vida, deixem de banda les creences de cadascú, però és sagrada. De fet, els drets humans ho reconeixen, que la vida humana té una dignitat

0: Per tant, jo crec que fins i tot jo, la major part de peregrins que he conegut, si anaves a dormir a un lloc que feien la bendició del peregrino, agnòstics, no creients, ateus, musulmans, el que fos, tothom anava a la bendició del peregrino. Jo crec, vaja, no he tingut mai la sensació de que en el camí de Sant Jaume les raons ideològiques, esportives, personals, etc., fossin alguna cosa que causés divisió entre els peregrins, ni molt menys. El que pot causar malestar és que algú es comporti com un desgraciat o que algú, doncs, no sigui correcte amb la gent. First things first, I'm gonna say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, i tothom té les mateixes necessitats que tu. Fer una dutxa, que algú li somrigui, un vas d'aigua, menjar, necessites rentar la roba, descansar, un llit si tens la sort. Vull dir que la resta és com una mica accessori, no?
1: Per la gent que hi va més aviat per mirar cap endintre, per estar hores sol amb els seus pensaments, que busca potser una mica de pau per prendre decisions, no hi ha el risc que les decisions que es puguin prendre en el camí de Sant Jaume puguin ser fruit d'un empatx d'endorfines, si vas cap amunt, o de cansament extrem si vas cap avall? No poden ser arrauxades?
0: El primer any no prenguis decisions. Per què? Perquè t'equivocaràs. Per què? Perquè això, perquè de cop i volta potser has tingut per primera vegada contacte amb el teu jo més profund i potser no hi estàs acostumat. És allò de estoy encantado de conocerme, però necessito una mica més de temps, saps? I per tant, sí, no, mai a la vida recomanaria a ningú prendre una decisió el mes següent de fer el camí de Sant Jaume. Mai. Demanaria, escolta, doncs, pren-te una mica més del calma. Jo m'ha passat això, doncs mira, després vaig tornar a fer el camí perquè vaig pensar, escolta, mira, això ara és una mica gros, anem a veure amb una mica més de calma. Per tant, jo penso que el camí va molt bé per la interioritat. De fet, jo vaig descobrir com relacionar-me amb el meu jo més profund i amb el més autèntic de mi mateixa en el camí.

0: Jo no havia tingut experiència a mi mateixa abans del camí. Havia conegut el silenci una vegada per casualitat, però caminant per la muntanya, però no havia tingut experiència de poder ser autèntica realment al 100% amb mi, perquè, clar, el camí, com estàs, no pots fingir. Una de les coses que passaran tard o d'hora és que no pots fer comèdia.
1: Conxita, quantes vegades l'has fet tu, el camí de Sant Jaume?
0: Sencer, mira, la primera va ser de Roncesvalles, a l'any 99, la segona va ser a l'any 2000 des de Ripollet, que era on vivia llavors. La tercera jo crec que va ser el 2001, des del Febreiro. Després el vaig fer trossos des de Montserrat, però aquell cop ja vaig arribar a, com es diu, a Carrión de los Condes i vaig dir, però què estàs fent? Perquè feia servir una mica el camí de Santiago, me n'adonava com a oràculo de los dioses, saps allò que vols que te diga la Buenaventura? I vas allà, escolta, mira, tinc un dubte, me'l vas a resoldre. I vaig pensar, escolta, no, no cal. I was choking in the crowd, building my brain up in the cloud, falling
1: like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown. Si fer el camí de Sant Jaume et va canviar la vida, potser primer ens hauries d'explicar qui eres tu abans de fer el camí.
0: Jo sóc la mateixa persona que vivia a Santa Coloma de Gramenet quan vaig néixer, etc, etc. Però el que feia, que no és el mateix que el que sóc, el que feia llavors era profe d'institut, profe de químiques a l'Institut Central del Rendiment Esportiu a Sant Cugat, que és una de les experiències més xules que he tingut a la vida. Jo m'havia, als 17 anys m'havia fet una mena de decàleg de que jo de gran volia tenir una casa, volia tenir una feina, volia tenir un company, volia tenir un pis, etc, etc, volia tenir canalla. I llavors doncs, jo vaig fer aquesta llista i em vaig anar marcant. I clar, als 25 anys em vaig donar compte de que, ostres, ja ho tinc tot, i ara què faig? I llavors vaig començar a buscar. I jo crec que el camí va ser, en el fons, una expressió d'aquesta cerca existencial de quin és el meu lloc a l'univers, que jo crec que això és una cosa que tothom s'ha de plantejar un dia o un altre, i a la qual potser no es troba mai resposta, no ho sé. Quanti pugni ti hanno dato che avrebbero dovuto essere abbracci. Però la persona que era jo, o el que feia en aquell moment, era, doncs, això. Treballava amb adolescents, feia voluntariat amb gent gran i era la mar de feliç fent muntanya amb els meus amics, la meva família, etc, etc. Doncs això és el que feia abans de fer el camí, tenia 29 anys.
1: I per què el camí et va canviar la vida?
0: El que més em va canviar era una cosa que apuntava una mica, que és que jo no havia sabut mai, o no sabia que existia, per dir-ho d'alguna manera, saps? Potser sonarà una mica extravagant, però jo havia conegut la Conxita més superficial, que viu de la manera superficial amb això, amb el que fa cadascú, la seva feina i tal i qual, i estimant i disfrutant de la vida i tot plegat, eh? Però no havia descobert que hi havia una altra persona més profunda. A vegades, saps, quan un té una intuïció que no saps d'on ve? Jo he arribat a la conclusió que aquesta intuïció que no saps com ve ni d'on ve és la teva persona més autèntica que hi ha en el fons de tu mateix. I jo crec que vaig aprendre en el camí a Sant Jaume la cosa més important, potser, que vaig aprendre i que havia après una mica ja en el silenci, és que existeix aquesta Conxita més autèntica i que, a més, jo vull viure en relació amb aquesta Conxita més autèntica. I després és que jo havia anat a un col·le de monges i vaig quedar farta de Déu i, per tant, vaig decidir Déu, 50% de possibilitats que existeixi, i al final, en el camí, vaig arribar a la conclusió de que hi havia alguna cosa més a la realitat a la qual jo li posava el nom de Déu, adonant-me que en el fons de mi mateixa també hi habitava aquest Déu, vaig adonar-me'n que el món i les persones eren completament diferents i jo mateixa a partir d'aquell moment.
1: I què passa en aquell camí que fas la primera vegada, entenc, que dius, em passa alguna cosa?
0: La primera cosa va ser això, que jo en una església del Cebreiro, que hi havia entrat perquè hi havia unes que anaven a missa, i jo, bueno, doncs com sopo amb vosaltres, ja no ve d'aquí, faig temps i almenys aquí no plou. Doncs la primera vegada va ser això, en una església vaig sentir, veia una oreneta que es donava de cops contra una finestra, mira, ets tu. I vaig pensar, t'has passat la vida donant cops perquè no volies creure en Déu. I en aquell moment vaig pensar, mira, ets com l'oreneta. I és molt difícil posar paraules a aquesta mena de joia que em va canviar per dins i que em va fer veure la realitat diferent, però el primer que vaig pensar és sí, sí, Déu existeix, i vaig començar a buscar una mica més en aquesta direcció.

0: i vaig començar, doncs quin Déu, clar, el de cristianisme me n'havia apartat per alguna raó, doncs potser busco altres, i em vaig acostar a l'islam, em vaig acostar al budisme, però no m'acabava de convèncer i vaig pensar, escolta, mira, ets filla d'una tradició, torna a la teva tradició a veure si pots donar resposta a aquesta mena d'inquietud.
1: I aquest déu del cristianisme no t'agradava gens en aquell moment?
0: No. No, no, la història era... Jo era filla d'uns pares creients, havia crescut fins als 7 anys a Santa Coloma de Gramenet, allà hi havia cristians que s'ajudaven els uns als altres, hi havia la parròquia i el Raval, però després vaig anar a un col·le de monges que em va resultar horrorós i que Déu era un senyor que vivia al cel i si no portaves bé et castigaves i si portaves bé llavors aniries al cel i no sé què, i jo vaig arribar a la conclusió que això, preferia no viure així, que si aquest Déu que et castiga existia, no podia fer res. I com era el 50% de possibilitats, doncs vaig decidir, escolta, jo vull fer el que em doni la gana. I aquest Déu a mi no m'agrada i, per tant, vaig deixar-ho córrer durant 15 anys. Per tant, sí que havia anat a missa molt de temps. Les meves arrels profundes de petit eren cristianes, però després a l'adolescència vaig dir, mira, no, hasta aquí hemos llegado.
1: I aquell dia de l'Oreneta vas decidir que creuries en Déu i que, a més, et faries monja?
0: No, de fet, jo no vaig decidir que creuria en Déu. Jo vaig acceptar, escolta, mira, és que hi ha alguna cosa en el fons de tu que et fa creure que Déu existeix i que el pots veure en els altres i que el pots veure al teu voltant. Per tant, no va ser una decisió, va ser, pues mira, ho accepto, ja em rendeixo de tant barallar-me i llavors, mira, me rindo. I lo de fer-me monja va venir després, perquè jo anava a estudiar història a Montserrat, a un monestir, i llavors un bon dia vaig sentir que havia de ser monja. I vaig pensar, mira, el de creure en Déu ja és prou complex d'assumir racionalment això de ser monja, ja, doncs mira, les endorfines o jo què sé, saps això que acabàvem de parlar? Doncs, i vaig pensar, hauries d'anar al psiquiatre perquè alguna cosa, clar, se t'ha remogut. I llavors, en aquell moment, no vaig saber la manera ni vaig voler pagar ningú ni tal i qual. I vaig pensar, mira, saps què? Durant un any no t'acostis a cap iglesia per veure si és que t'ha donat un flash així per l'emoció del camí a Santiago i tal i qual, per tant, prudència, però també escoltar aquestes crides profundes que a vegades ens porten pel camí de la vida veritable. I llavors el que va passar és això, que vaig tornar a fer el camí, i llavors en els Monegros, després d'aquest moment de pensar estàs a punt de perdre la raó, doncs vaig sentir, sí, jo vull seguir aquest camí. Llavors va començar tot un camí de discerniment, etc. Fins que vaig entrar al monestir de Sant Benet i fins que vaig començar aquest camí de monja.

0: En aquest any que havies acabat de fer el camí i que et plantejaves de ser monja, t'hi vas barallar molt amb Déu?
1: Bueno, de fet, la nostra relació ha millorat, però cadascú té les relacions una mica... La meva manera de relacionar-me amb Déu és dir-li... A vegades li dic, escolta, però és que ja està bé. Algú em va ajudar a entendre que això també podia ser una manera de pregar. De fet, els salms estan plens de... Els salms és un llibre que hi ha a la Bíblia que està ple de gent que es queixa a Déu. Escolta, ja està bé, mira què em passa, pobre de mi, no sé què. Per tant, em vaig barallar més amb mi mateixa, jo crec, perquè jo volia tenir fills. I, a més, fer de profe a mi m'encantava. I llavors no era el meu plan. A mi m'agradava molt la vida que portava, m'entens? Vull dir, tenir el meu pis, poder disposar de la meva vida... Vull dir que no entrava dintre els meus plans. Jo, quan vaig fer aquella llista, no se m'havia acudit mai ser monja.
0: Em permetràs que t'ho pregunti, Conxita, perquè els oients s'ho poden preguntar. En aquesta història hi ha un altre afectat en primera persona, que és la teva parella, el teu company. Ell, com ho va entomar? Ho va saber entendre?
1: No, de fet, amb aquesta persona ho havien deixat ja... Jo vaig fer el camí en el 99, em sembla, ho havíem deixat en el 98. Vull dir, estava completament lliure, doncs, per poder fer qualsevol cosa, per poder tenir altres relacions. De fet, per no ser monja, vaig intentar embolicar-me amb algun dels meus amics pobres que estaven tots perplexos dient, escolta, però que som amics, perquè realment ja no volia ser monja. I llavors, doncs, això. I després, amb el meu company, em van parlar, i ell sí que era creient quan estàvem junts, i ell em va dir, diu, és que ja es veia que hi havia alguna cosa que tu volies entendre, i fins i tot que, clar, estava claríssim que jo era molt beligerant contra el cristianisme, per dir-ho així, en aquell moment, però que alhora tenia una mena de set que ell va percebre i que jo simplement pensava, no, això no m'encaixa.
0: Conxita, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Ha sigut un privilegi poder tenir aquesta conversa amb vosaltres i que m'hagueu fet abocar totes aquestes experiències de vida, i espero que puguin ajudar d'altres persones o que aboquin a altres persones les seves. Moltíssimes gràcies de tot cor.
0: Fer el camí de Sant Jaume ha estat l'Illa de Pau de la Conxita.

0: That's gonna be the energy.
1: And then.
2: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Fa més de 40 anys que aquí, al nostre matí, t'explica cada dia l'actualitat.
3: Bon dia, Catalunya. Bon dia, Catalunya.
2: Han canviat els governs, els partits polítics, i Catalunya s'ha fet més complexa.
4: Conseller d'Economia de la Generalitat, Artur Mas, va admetre...
5: Són les 6 del matí, bon dia.
6: Rodríguez Zapatero diu que malgrat...
7: Bon dia, són les 6.
8: El cas Bárcenas ja se li ha escapat de les mans del Partit Popular.
9: Desperta, Catalunya, la llista electoral europea de Carles Puigdemont.
10: Crisi d'estat, atropellament, cop, trobarem moltes expressions gruixudes avui per demà.
2: Però el matí de Catalunya Ràdio continua informant-te.
11: Amb passió, amb rigor, amb història, però sobretot amb futur. Molt futur.
2: El matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 1. Escoltes la 41a temporada.
12: Totes les preguntes.
2: Amb Ricard Ostrell.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
14: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
13: Cada migdia, a les 2, amb Òscar Fernández.
14: I a partir de les 3,
2: l'espai de reflexió a la tertúlia.
15: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
16: I no la provoquis, sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
15: El més perillós és que escapi el nostre control.
17: I ara, per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
13: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
18: Deu minuts i arribarem a la una de la matinada aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, recuperant-nos emocionalment d'aquesta illa de Pau, que Déu-n'hi-do, o sigui, ha sigut brutal per mi, no sé si us ha agradat tant com a mi, però trobo que ha sigut brutal, i ho hi ha de dir. Va, que ens truca el 932017474, en Ramon des de Reus, bona nit.
19: Hola, què tal, bona nit.
18: Com està, Ramon?
19: Ai, molt bé. Escolta'm, escoltant-vos com cada nit i avui he tingut una gran alegria. La primera tocada que he tingut d'aquella senyora tan entusiasmada...
18: Sí, la Montserrat, sí.
19: I de Romea. He tingut una anècdota. Mira, el dijous, no aquest passat, de l'altra setmana, nosaltres anàvem de Reus cap al Romea a veure aquesta obra.
18: Sí.
19: I per circumstàncies X no vam arribar a temps i ens vam quedar a mig camí.
18: Què diu ara?
19: El que sents.
18: Ui!
19: I per tant, pensant que aquesta senyora que ha gaudit tant, vull dir, m'ha fet molt feliç. Perquè, a veure, jo aquest home fa anys que el segueixo i tenia moltes ganes de veure'l. De tal manera que quan arribem aquí a Reus altra vegada, l'endemà, vaig mirar i actuarà a Tarragona el mes de març. Doncs ja tenim les tres entrades pel mes de març.
18: Quina sort. És a dir, les entrades del Romea les va perdre perquè no van arribar, entenc, però no ha trobat a Tarragona pel mes de març.
19: Exactament.
18: Oh, quina gran notícia.
19: És que el món és molt petit, eh?
18: El món és petit, però a vegades té aquestes coses, no? Hi ha aquesta, a vegades, una justícia divina, vull pensar, que ha provocat que anés a Tarragona, que podria no haver-hi anat, i que a sobre heu trobat entrades, o sigui que contents que hi pugueu anar, Ramon.
19: Esperem que no passi res més.
18: No, exacte.
19: Una altra cosa, serà el dia 1 d'abril, el dia 1 d'octubre.
18: D'octubre, sí.
19: El dia 1 d'octubre de l'any 17 va ser un dia per nosaltres molt especial. Per molta gent va ser un desastre, una pèrdua, molta gent desacanyada. Jo soc dels que encara crec en el que creia aquell dia. O sigui, es van fer somiar una cosa tan bonica, tan gran, i que jo encara hi crec, que a mi el desig no me l'han acabat.
18: No li han esborrat aquest desig, eh?
19: No, que no. El llàstim és que el meu pare també ho volia veure i ara ja n'hi és.
18: Clar.
19: Però bé, això és el que a mi me va quedar i per molta gent que ja estigui...
18: Desil·lusionada, no?, o decebuda...
19: Hi ha molta gent que encara hi creiem i lluitem.
18: Molt bé.
19: I, a més, aquell mateix dia va ser el dia que va néixer el meu primer net.
18: L'1 d'octubre del 2017?
19: 1 d'octubre del 2017.
18: Home, doncs això ja és motiu suficient per mantenir la il·lusió, només faltaria. Sí, té un net que té 9 anys, vaja, que demà és el seu aniversari.
19: Demà fa 9 anys. I li vaig fer enquadernar tots els diaris, no, no, eh? O sigui, les EFES i Mundo, aquests no.
18: No, aquests no. Els catalans, entenc.
19: Els diaris de per aquí, els vaig fer enquadernar i vaig posar a la portada, dic, així estava el món el dia que vas néixer.
18: Que bonic. I ja li ha regalat o ho té per quan sigui més gran?
19: El mateix dia.
18: El mateix dia, ja, molt bé. Ja, però ell ho valorarà d'aquí una mica més, no? Sí, sí. Molt bé, Ramon.
19: Suposo que els seus pares encara la guarden.
18: Clar, home, segur, només faltaria. Que bonic aquest gest. Moltes gràcies, Ramon, per compartir-ho.
19: Gràcies.
18: Gràcies, adéu-siau, bona nit. Déu-n'hi-do, quins testimonis avui més bonics, tots plegats amb coses, amb respostes i amb reflexions molt interessants. A veure, que encara tenim temps, perquè falten 5 minuts per la 1 de la matinada, mentre us animeu a trucar al 93207474. Tenim un altre missatge al WhatsApp del programa, que també va sobre el tema de la factura de la llum, però crec que és d'una altra perspectiva, eh? És això el que ens explica la Vicky des d'Arenys.
0: Volia preguntar si a alguna persona li ha passat el mateix que a mi, que ha rebut dos factures, dos rebuts de la llum. I són del mateix temps, del 20 de juny al 23 de juliol i l'altra del 20 de juny fins al 23 d'agost. Però una incluïda dintre de l'altra i són dues factures. Com és possible? El mateix contracte, el mateix pis i tot, dues factures amb el temps incluït, un dintre de l'altre. A veure si per favor a algú li ha passat el mateix. Què pot ser això?
18: Doncs a veure si hi ha algun altre ignorant que hagi rebut doble factura de l'estiu, perquè entenc que és a partir del 20 de juny, fins, diu, una del 20 de juny al 23 de juliol i l'altra del 20 de juny al 23 d'agost. Per tant, entenc que li han cobrat dues vegades, no? Si diu que ha rebut doble factura. A veure si algú li ha passat o algú li pot fer alguna recomanació. La Núria ens deixa un altre missatge que diu: per què cada cop que vas al metge van amb retard? Diu, avui he anat per mútua i m'han agafat 50 minuts tard. Sempre és així. És igual que siguis el primer de la llista. A veure si algun ignorant m'ho pot explicar, diu la Núria. Ja que estem de queixes, la Marian des de Lleida diu, ja estem en una nova roda del hàmster. Prego faci un toc a TV3, a tots els TNs, al 324, al Tot es mou, als matins, la selva, està passant. Només mengem, diu la Marian, tots som Mari Carmen. Fins ara no se n'han adonat dels problemes dels llogaters i el sense sostre. I la Marian acaba dient, ja n'hi ha prou. Una altra queixa de la Isabel des de Tarragona diu, us escric per una queixa que ja he fet a TV3, però que no em fan cas. No entenc per què fan futbol i altres esports a TV3 quan tenen un canal d'esports. Últimament us escolto més. I la veritat és que el vostre programa és relaxant, amb la veu tan agradable de la Marta. Gràcies, Isabel. I moltes felicitats per la renovació del programa. Mira. I acabo, abans d'arribar a la una, amb una altra explicació que ens ha deixat al WhatsApp del programa, 667-220-148, de l'Anna, des del Fort Pienc.
1: Avui et vull copiar una mica, Marta. Sempre expliques el que et passa quan comences la jornada. Doncs jo vull explicar que l'altre dia que venia de fora, venia amb l'AVE, quan ja arribàvem a l'estació, allò que t'agafa ganes de fer pipí, jo dic, mira, doncs ara no és moment quan entres a l'estació. Dic, però bueno, sortiré a fora i llavors ja allà on hi ha tot el d'allò, els bars i tot això, dic, hi haurà lavabo, sí, sí. Me n'hi vaig anar i quan arribo allà val un euro. Somriu. Vaig dir, doncs jo no pago un euro. Perquè, vaja, em va semblar una barbaritat. Total, que vaig dir, mira, surto al carrer, baixo caminant, que anava amb una bossa, que Déu-n'hi-do el que passava, caminant fins a la plaça Espanya i me'n vaig anar a les Arenes. I vaig dir, mira, allà a les Arenes, doncs bé, perquè jo he anat a Diagonal Mar, al Corte Inglés, hi ha lavabos i no em fan pagar. Vull dir, una cosa que crec que és de primera necessitat. Bé, total, que me'n vaig a les Arenes, pujo, per a més vaig tenir que pujar unes escales, pujo dalt i també haig de posar un euro com si fos una màquina d'aquelles escurabutxaques. Jo dic, ah, doncs no, jo no pago un euro, saps? Vaig passar per sota el torn, arrossegant-me una miqueta, vaig passar la bossa, i bé, vaig fer el meu i vaig quedar satisfeta del tot. I a mi em va fer molta gràcia que si els lavabos estiguessin supernets, però és que no, estaven fets una marranada. Bé, a més, queixar-me una miqueta, però que al timor no ho vaig fer-ho ben fet, ja ho sé que no s'ha de fer això. Però bueno, vaig quedar molt tranquil·la, vaig dir, bueno, almenys no m'ha costat ni un duro.
18: És que, Anna, m'has fet riure molt. O sigui, m'has fet molta gràcia perquè t'he imaginat anant per sobre dels torns colant-te, com si fossis una criatura d'aquestes que fan les malifetes, i anant al lavabo tot per no pagar aquest euro. I, en fi, m'ha fet molta gràcia. O sigui, jo, ja t'ho dic ara, des de Sants fins a les Arenes, amb totes aquestes parades amunt i avall, jo no arribo. Jo no arribo a aguantar-me tanta estona i hagués hagut de fer alguna altra incursió o m'hagués costat no un euro, sinó més, perquè hagués hagut d'anar a fer un cafè o alguna cosa així. En fi, està molt bé per acabar l'hora i m'ha fet molt riure. Espero que els oients també. Va, escoltem les notícies de la una i continuem rient, si voleu, d'aquí una estona, perquè a més tenim una conversa meravellosa amb una dona de 94 anys que ja escoltareu, ja.
13: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
4: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol encara no té lligats tots els suports per aprovar el gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar divendres al Congrés. Junts manté la incògnita del seu vot i diu que està decebut pel contingut dels decrets. Miriam Nogueras és la portaveu de Junts.
3: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
4: El suport de Junts i del PNB és determinant per tirar endavant els textos. Els nacionalistes bascos tampoc desvelen si donaran suport. El president espanyol, Pedro Sánchez, però, confia a poder aprovar el paquet principal de mesures.
5: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
4: Podem és crític amb els decrets i es reunirà amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
7: L'oposició i els aliats parlamentaris de Salvador Illa carreguen fort contra el president en la segona sessió del debat de política general. Junts demana reprovar el cap de l'executiu, mentre que Esquerra i els comuns li reclamen que desencalli les carpetes pendents. L'habitatge centra moltes de les propostes dels partits que es votaran aquest dijous a la cloenda del debat.
4: L'Euribor tanca el setembre al 3,24%, el nivell més alt en dos anys. Això encarirà uns 100 euros al mes de mitjana a les hipoteques variables que el tinguin de referència. Els experts vaticinen que continuarà pujant i que acabarà l'any fregant el 4%.
7: Israel investiga com a atac terrorista l'intent de segrest d'un avió que volava a Tel Aviv per part del copilot. L'aparell ha estat desviat a l'Aràbia Saudita. Els passatgers han explicat que l'agressor ha apunyalat el pilot i que els mateixos viatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i fer aterrar l'aparell.
4: Els ajuntaments de Barcelona i Tarragona volen demanar a la DGT una moratòria per a la nova regulació de semàfors que entra en vigor aquest dijous. La norma prohibeix que coincideixi el semàfor en groc intermitent per als vehicles amb el semàfor verd per als vianants. El govern anuncia la creació en els pròxims 4 anys de 20.000 places residencials noves per a gent gran i per a persones amb discapacitat.
7: L'anunci l'ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el debat de política general i inclou la construcció de 15 noves residències públiques. Ara bé, la majoria de noves places provindran del sector privat. Un terç de les places privades existents es convertiran en concertades. Així ho advertia en declaracions al Catalunya Nit la copresidenta de Dignara, la patronal sense ànim de lucre de l'atenció a les persones grans, Montserrat Falguera.
14: Pot semblar que des de la Generalitat es construiran 15.000 places. I no és això el que ens estan dient. Ens estan dient que posaran 15.000 places, les reconvertiran a públiques. Però que en aquest moment ja estan acollint a persones aquestes places, o sigui, ja estan ocupades, i aquestes persones ja estan rebent recursos públics.
7: El pla del govern suposarà una inversió addicional de 878 milions d'euros.
4: Esports. El Barça ha golejat la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions femenina. Els gols, dos de Graham, dos de Pina, un de Payor i l'altre d'Oladipo, en pròpia porta.
7: El davanter del Barça, Rafinha, torna cap a Barcelona i no jugarà amb el Brasil al pròxim amistós contra l'Índia. Quan arribi, li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta.
4: A l'Eurocup masculina de bàsquet, el Manresa ha perdut a la pista del Pau Grec per 93-78.
7: També en bàsquet, l'Uni Girona ha caigut a casa davant l'Elmac Konut de Turquia i no jugarà a l'Eurolliga femenina aquesta propera temporada.
4: I el Freaking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'handbol. Els ballesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31.
13: Fins aquí les notícies.
20: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
21: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
22: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
23: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
21: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorna a la Xina, un podcast de

0: Una de la matinada i 6 minuts, va que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93207474, per preguntes, respostes, comentaris, reflexions, o donar-nos notícies de coses que no sabem, i perquè cada dia aprenem coses a través vostra. I ara ens truca al 93207474 l'Eduard des del barri de les Corts, a Barcelona. Bona nit.
1: Hola, Marta.
0: Què tal? Bona
1: mira,
0: nit.
1: Bona. Jo sóc dels que dic bona nit, no bona nit.
0: Molt bé. Bona nit, bona nit.
1: Bona nit, perquè en realitat és bona nit, sí, no bona
0: sí.
1: nit.
0: Sí, sí.
1: Vale?
0: Sí.
1: Bueno, això ha sigut una miqueta de broma, no?
0: Sí.
1: Bueno, macho, no, és que jo tinc per costum de ser bastant optimista.
0: Ai, que bé, si no, ja m'agrada a mi aquest to, m'agrada. Sí,
1: perquè si no, malament.
0: És que la vida ja és prou fotuda, no cal, no? Sí.
1: Clar, la meva filosofia és de que nosaltres no podem canviar el món, sinó que l'únic que tenim que fer som nosaltres veure el món d'una altra forma.
0: Mm-hmm.
1: Vale?
0: Molt bé.
1: Bueno, llavors, el motiu de la trucada bàsica no era per això. Va ser un entendre, no sé si ho he entès malament, que havia el senyor que ha agafat l'AVE i diu que tenia ganes d'anar al lavabo.
0: Sí.
1: I que tenia que pagar un euro.
0: A l'estació de Sants, sí, primer. Sí.
1: Bueno, pues, amb aquesta senyora i tots els que m'escoltin, i ho dic perquè jo ho he fet moltes vegades, uh-huh. resulta de que hi ha dos tipus de lavabo a l'estació de Sants. Si tu has pagat el bitllet i marques i entres, hi ha uns lavabos al fons que són gratuïts. Ara, si ho fas fora, que no tens el bitllet, però jo haig de pagar un euro per aquestes persones que no, en fi, no tenen sostre o el que sigui, que ho tenen que pagar. M'explico?
0: Ja. Sí, és a dir, que abans de sortir de la zona de l'AVE, per entendre'ns, allà hi ha uns lavabos que sí que són gratuïts, és això?
1: O sigui, una vegada tu ja has marcat el bitllet,
0: sí.
1: No sé si és l'AVE o és un dels de Rodalies o alguna cosa així, una vegada tu has marcat el bitllet, el tiquet d'AGE, a dintre, a la part de la paret que dona, em sembla que és no ni a la banda dels taxis, sinó
0: sí, a l'altra banda, sí.
1: Sí, pues, allí hi ha uns lavabos gratuïts perquè jo ho he fet, uh-huh. he entrat. Ara, si ho fas abans de marcar el bitllet, clar, el lavabo hi ha que pagar un
0: clar,
1: euro.
0: Clar, sí, sí, és el que deia aquesta oient, sí, sí.
1: O sigui, més que tot per d'orientació.
0: Perfecte.
1: De l'AVE no estic molt segur, això ja és diferent, però si agafen rodalies o llarga distància o alguna cosa, poden fer-ho gratuïtament.
0: Molt bé.
1: I per finalitzar, com que soc molt optimista, només em falta sentir la teva veu i la sintonia del programa i em sembla que estic al cel.
0: Vale? Oh, mare de Déu, senyor. Al cel no, a la terra. Amb els peus a la terra. Eduard, moltes gràcies.
1: A tu, guapa.
0: Que vagi bé, bona nit. Adéu-siau. Sí, vale. Si Déu vol, va. Bona nit. Al cel, al cel. Vam començar amb una illa de pau d'una gent que deia que per ella escoltar els ignorants era l'illa de pau, i ara ens han dit que estan com el cel. Vull dir, és que, escolta'm, tenim uns oients que no ens els mereixem. Va, tots aquests oients que ara ens escolteu, estirats al llit o no, o al sofà assegut fins que arriba l'hora de tancar el programa, us recordo preguntes que han fet altres ignorants en altres programes i que encara ningú ha contestat. I com que de tant en tant s'us han de recordar les preguntes, perquè si no, doncs costen més de trobar, així li traiem una mica de feina a l'Aina, que pobra no dona l'abast anar a buscar experts per contestar-ho tot, perquè al final, si la gent no acaba d'ajudar, al final hem d'anar a buscar els que en saben més. Per exemple, la Maria Rosa, des de les Corts, ja fa dies que ens va demanar: quan ens canviem de mòbil, com ho hem de fer per eliminar tota la informació personal del mòbil vell? Perquè deia, clar, si tu el portes a un lloc per deixar-lo, allà dins hi ha una informació, jo no vull que aquella informació la tingui ningú. Això, com ho hem de fer? En Genís, des de Guadix, va dir: comparteixo la propietat del pis on viu el meu germà i del qual ell és l'usufructuari. I

0: pregunta, que és, aquesta és de nivell, però potser hi ha algú que en sap i ens ho pot dir. Puc hipotecar-ne la meva part d'aquesta propietat que és dels dos, però que el germà hi viu i és l'usufructuari? Demana el Genís. En Joan, des de Vallcarca, qui regula el temps dels semàfors? Aquesta encara tampoc no l'ha contestada ningú. En Josep Lluís, des del barri d'Horta de Barcelona, per què estornudem? Fàcil. Per què passa això? En Sergi, des de Sant Sadurní d'Anoia, quants quilos de pólvora s'han llançat aquest estiu a les festes majors de Catalunya? Aquesta ja també és una mica de nivell top, eh? I en Quim, des de Sabadell, aquesta potser hi haurà algú que la sap, quines propietats té la camamilla? Jo, de tant en tant, us vaig recordant, no les diem sempre totes, perquè anem treballant-hi, però de tant en tant vaig recordant alguna d'aquestes preguntes per veure si algú s'inspira, li ve de gust i vol trucar al 932074474 i donar aquestes respostes, perquè si entre tots anem sabent més coses, cada dia som un palet menys ignorants, però ho hem de continuar sent, perquè si no se'ns acabarà el programa i això no ens agrada, oi que no? Doncs aquí estem. Vinga, mentre us animeu a trucar al 932017474, jo us proposo més cosetes.
1: La nit dels ignorants, un programa per aprendre i compartir el que no sabem.

La condició humana és una condició molt fràgil. Una condició que crec que ens condemna sempre a que la justícia perfecta, que la bondat perfecta no existiran mai. I precisament per això, quan experimentem bondat i justícia, n'hem d'estar molt contents i les hem de valorar molt, perquè sempre són un miracle. Perquè crec que la tendència humana és més aviat la contrària. I, per tant, una de viatjar ansiós d'observar els miracles.

0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
1: Doncs va, animeu-vos al 932017474. Veig que l'Aina està prenent nota, que està trucant algú. Per tant, faig una mica de temps per poder passar aquesta trucada abans que us presenti una dona, ja ho he dit, però una dona que avui m'ha donat una lliçó de vida a mi. O sigui, jo no la coneixia de res. Sabia que avui llegirà el manifest amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, sabia que treballava en aquest sector quan treballava, perquè amb 94 anys ja no treballa, però avui m'ha donat una lliçó a casa seva, i ara us ho explicaré. Abans, el 932017474, la Montserrat, des del barri de les Corts. Bona nit, Montserrat.
2: No, no, del barri de les Corts no, però és igual.
1: Ah, Montserrat, doncs de les Corts no, potser s'ha equivocat l'Aina, disculpa'm. Digues, d'on truques tu?
2: No, jo truco del Guinardó.
1: Ah, del Guinardó,
2: mira,
1: molt bé.
2: Mira, jo és que volia preguntar una cosa. Mira, tinc una planta d'un hibiscus que havia fet unes flors. És una planta que, no sé si la coneixeu, és preciosa quan
1: sí,
2: fa les flors.
1: Sí, sí.
2: I m'havia fet. I, bueno, i de cop, bueno, ja es va passar la temporada, i l'any següent m'ha tornat a créixer la planta, però hi feia tot de capullos alhora. No sé com es diu capullos en català, ben bé. Podia fer quatre alhora, però no s'obrien. Es trencaven i queien. I això m'ha passat ja fa dos o tres temporades, que em torna a passar el mateix. Tornen a sortir a lo millor tres o inclús quatre, però no s'arriben a obrir.
1: No
2: s'obren. I això ho he preguntat a jardiners i a botigues de flors i tot, i ningú em pot aclarir per què passa això i què hauria de fer.
1: És a dir, no arriben a obrir-se i al final s'acaben trencant i caient, no?
2: Sí, però ja no s'arriben ni a obrir.
1: Ja.
2: Veus que ja està darrere, perquè
1: va sortint,
2: color,
1: sí.
2: Però ja no s'arriben ni a obrir i cauen.
1: Uh-huh. I això
2: I no sé
1: et passa,
2: què.
1: Dius, des de fa un any?
2: Sí,
1: un any.
2: Sí, un any.
1: Molt
2: sí.
1: Bé. Doncs a veure si algun jardiner que ens escolta, si no, buscarem la resposta, d'acord?
2: Molt bé, moltes
1: molt
2: gràcies.
1: Molt bé, gràcies, Montserrat, bona nit.
2: Val, adéu, bona nit.
1: La Maria Àngels de Barcelona, bona nit.
3: Bona nit, Marta.
1: Com estàs?
3: I a tots els ignorants.
1: Com estàs, Maria Àngels?
3: Bé, molt bé. És el primer dia que truco.
1: Oh, que contenta que estic. Deixa'm-ho dir. Això em fa molt feliç a mi.
3: Sí. Sempre ho dius, que t'agrada molt.
1: Molt bé, gràcies per trucar-nos.
3: Jo havia trucat alguna vegada amb el
1: Xavier.
3: Amb el Xavier Solà, sí. Però ara no. Però no perquè no m'agradi, però que estic mitja endormida i llavors em fa mandra. No?
1: Clar. Però, doncs mira, avui la mandra te l'has treta de sobre.
3: Clar, me l'he tret perquè hi havia una pregunta que era, com toca, bueno, jo sóc farmacèutica i sigo professora de la facultat, i parlava de les propietats de la camamilla, no?
1: Sí, és una pregunta que ens van fer, sí.
3: Sí, pues sí, la camamilla té moltes propietats a nivell antisèptic,
1: sí.
3: Antiinflamatori, calmant... S'utilitza molt per, com a col·liri, sap?
1: Sí.
3: Per desinfectar els ulls, va molt bé. A més, com que és un producte natural, no té efectes secundaris en aquest cas.
1: Uh-huh.
3: I es fa servir molt per això.
1: Uh-huh.
3: I per altres coses també. Si es pren, també és, a nivell digestiu també és bo, però va molt bé a nivell, per exemple, a nivell tòpic pels ulls.
1: Pels ulls, sí.
3: Per exemple, amb nens petits, uh-huh. hi ha uns preparats a la farmàcia que són... Es tracta de camamilla, però és així perquè és estèril i tal. En canvi, si ho has de fer cases, l'únic problema que és que té que ser molt estèril,
1: clar.
3: Perquè no es contamini més l'ull.
1: Clar.
3: Però camamilla és molt bon producte.
1: I antisèptic també, és a dir, amb una ferida també t'hi pots posar?
3: No, o sigui, bueno, antisèptic, però jo diria antisèptic a nivell ocular.
1: Ah, d'acord.
3: Ocular.
1: Mm-hmm.
3: Perquè antisèptic general hauríem de parlar d'altres substàncies. Però com que dèieu la camamilla,
1: sí.
3: La camamilla és antisèptica, antiinflamatòria, calmant, si tot això pels ulls, bàsicament.
1: Mm-hmm.
3: I després també, bueno, podria ser per vies respiratòries o així, però jo estava pensant sempre a nivell ocular.
1: Ah, d'acord, perfecte. Eh? A més a més, te la pots prendre amb una infusió, per entendre'ns, no? Quan tens mal de panxa o una cosa així,
3: sí,
1: no?
3: Sí, això sí, també. A nivell digestiu també, però jo pensava que té molta... Perquè, per exemple, pels nens petits no hi ha gaires colidis, pràcticament no n'hi ha. Llavors, fer un colidi d'aquests de camamilla... és molt indicat.
1: Clar, perfecte.
3: I no costa gens.
1: Clar, molt bé.
3: Amb aquestes propietats que té.
1: Doncs perfecte, pregunta contestada. Mira que bé, Maria Àngels.
3: M'agrada molt el programa i com l'has encarat i tot això, està molt bé.
1: Doncs mira.
3: Quasi sempre l'escolto, eh?
1: Molt bé. Doncs
3: gràcies per... felicitat.
1: Gràcies per formar-ne part i per participar en una resposta. Així que moltes gràcies, Maria Àngels.
3: De res, a tu.
1: Vinga, bona nit,
3: adéu-siau. Adéu, bona nit.

0: Què diríeu que significa jubilar-se? Els que ja esteu jubilats teniu la mena de vida que us havíeu imaginat o ha resultat ser una mica diferent? Els que encara no us heu jubilat, què n'espereu d'una etapa que pot arribar a representar un terç de la vostra vida? A més d'esperar tenir bona salut física, mental i emocional, quins propòsits us heu fet? Què voleu ser quan en tingueu més de 65 o més de 67? Creieu que jubilar-se és com començar a desaparèixer socialment i deixar que de mica en mica altres persones decideixin per tu? Heu sentit a parlar de l'envelliment actiu? Doncs ara en parlarem. A Catalunya hi ha ara 1.600.000 persones que tenen més de 65 anys, són un 20% de la població i tenen al seu davant una etapa vital cada vegada més llarga, perquè l'esperança de vida creix de manera contínua. Avui, dijous 1 d'octubre, és el Dia Internacional de la Gent Gran. Una trentena d'entitats socials i organitzacions de persones grans han convocat un acte festiu i reivindicatiu a les 12 del migdia a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. El manifest de la jornada porta aquest lema: «Ens jubilem de la feina, no de la vida». I aquest manifest el llegirà la Mercè Mas, de 94 anys. Ella té una llarga trajectòria laboral en serveis socials, voluntariat i atenció residencial. És una activista pels drets de la gent gran i una veu, ja ho sentireu, experta en envelliment actiu. Aquesta tarda, la Mercè ens ha obert la porta de casa seva. Mercè Mas, bona nit.
1: Bona nit.
0: Benvinguda als Ignorants, com està?
1: Encantada d'estar amb vosaltres.
0: Aquest és un programa que es diu així, la nit dels ignorants. No sé, mantenir ben viva la ignorància i, per tant, les ganes de saber, és una mica entrenar l'envelliment actiu?
1: Aviam, la gent gran, si perdem les ganes de seguir averiguant, de seguir estudiant, de seguir coneixent coses noves, perdem pràcticament l'alè de la vida.
0: Clar, no pot ser. Vostè em pot dir quants anys té?
1: Sí, estic en el meu any número 95, o sigui, n'he complert 94.
0: I en farà 95. Sí. Quants anys fa que es va jubilar?
1: Pues no 30, menys, perquè em vaig jubilar, però pues vaig seguir un temps fent de freelance. Jo treballava a la Creu Roja i vaig seguir un temps col·laborant professionalment.
0: És a dir, es va jubilar de la feina, però no s'ha jubilat mai de la vida, com
1: no
0: podem comprovar.
1: De la vida, no, perquè jo tinc una vida, tinc la sort de tenir una família molt gran, amb la qual durant molts anys he pogut ajudar els nets, i encara ara, vull dir, moltes vegades, però vamos, quan eren petits molt més, i bueno, he sigut una àvia activa.
0: Una àvia activa de... Quants fills té? 7?
1: Aviam, tinc 7 fills, 17 nets, i espero els besnets número 13, 14 i 15.
0: Espera 3 besnets en aquests
1: 3
0: moments.
1: 3 besnets, sí.
0: O sigui, feina no n'hi ha faltat mai, no veig.
1: No, bueno, però esclar, els besnets ja no em donen feina, ja. Em donen només goig.
0: Només goig, que li porten, sí, perquè els pugui disfrutar, però això no mateix, perquè hagi de fer la feina. Però fer berenars i dinars i fer deures a les criatures, als nens, en aquest cas sí que ho ha fet, això.
1: I ho he fet moltes vegades, sí, sí, vull dir.
0: Clar, vostè és la persona que llegirà avui el manifest, justament que diu això, jubilar-se de la feina sense jubilar-se de la vida.
1: Bueno, és aquest sentit, però t'ha de quedar clar, és jubilar-te de la feina remunerada,
0: clar,
1: de la feina, però no de la feina, perquè feina en segueixes fent.
0: Feina en fa sempre, no?
1: Sí, fa sempre. Per una banda, aquesta feina de lluitar per la situació de les persones grans, pel benestar de les persones grans, de lluitar perquè les residències siguin llocs de viure i no llocs d'esperar la mort.
0: Clar.
1: De lluitar perquè les grans siguem reconeguts com a persones amb dret ple, som ciutadans de ple dret com els altres. No canviem el dia que ens jubilem o que complim una certa edat de repente d'un dia a l'altre. Seguim sent la mateixa persona amb els mateixos drets. El que passa que a vegades hi ha molts drets que la gent gran no ens són tan reconeguts com hauria de ser i els hem de reivindicar. Per això Nacions Unides va declarar el 1990 el dia 1 d'octubre, Dia Internacional de les Persones Grans. Uh-huh. I sempre s'ha fet alguna celebració o algun acte, però vam pensar que era poc i que per això aquest serà ja el tercer any que volem fer una manifestació, hem fet una manifestació important a la plaça de Sant Jaume perquè se'ns vegi, perquè estem presents i perquè la societat sigui conscients de que reclamem uns drets que no són beneficència, sinó uns drets els que tenim com a ciutadans.
0: Clar. Hem de convèncer encara molta gent que es fa gran que han de ser actius en aquest procés d'envelliment, que hi ha gent que es deixa anar i diu, jo com que ja he acabat la feina, me'n quedo a casa, ja no surto, ja no faig, ja no vaig, perquè sóc gran.
1: Bueno, hi ha gent, aviam, que hi ha un estereotip contra el que lluitem molt, que és l'edatisme, aquesta atribució a les persones grans de caràcters, d'activitats negatius pel sol fet de ser grans. Sí. Però hi ha persones grans que se l'atribueixen a l'edatisme, que diuen, jo ja no puc, jo ja no sé, a la meva edat no em toca. I en les nostres edats hem de, moltes vegades realment ja no podem algunes coses, però hem d'anar-nos adaptant per poder seguir-les fent. Evidentment, jo vaig amb un bastó i sense bastó camino molt malament i no puc fer grans recorreguts, però el que no puc és quedar-me sentada en un silló.
0: Vostè surt cada dia, sola?
1: Sí, surto cada dia.
0: Surt cada dia.
1: Sí, sí.
0: Intenta anar a comprar el que sigui o és igual a fer un passeig?
1: Bueno, sí, sí, clar, a més de tant bastó, si vaig més lluny, tinc una scooter.
0: Va motoritzada?
1: Vaig motoritzada i puc anar a tot arreu.
0: I vostè viu sola, amb 94 anys?
1: Sí, vinc sola, tinc ajuda domèstica, però vinc sola.
0: I si està bé, i vostè ja està bé, hi ha molta gent que viu sola, i a vegades quan he fet alguna entrevista em diuen em sento sola. Bueno, no sé si és el cas de la Mercè.
1: No, aviam, jo no em sento sola. Aviam, hi ha una cosa de quan tu saps que en qualsevol moment que necessitis tindràs un familiar que t'atendrà. Sí. Jo porto l'acció de la Creu Roja,
0: la
1: està
0: medalla,
1: connectat
0: sí,
1: amb els meus fills, i sé que un o altre acudirien, i si no, els nets. Vull dir, tothom, quan m'ha passat, quan m'he trencat totes les coses que m'he anat trencant...
0: S'ha trencat moltes coses, sí.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Han vingut sempre, no?
1: De seguida en respost, de seguida... Bueno, a més, tinc una filla que viu al pis del costat, o sigui que estic molt acompanyada. I aquest, a més d'aquest acompanyament real, i aquest acompanyament de saber que tens l'ajuda en el moment que la
0: Clar.
1: Necessitis.
0: A vostè no li agrada, m'han dit, que li diguin que és jove d'esperit. Per què?
1: Aviam, perquè llavors estàs dient que només és bo l'esperit jove. Jo vull tenir, i ho he dit tantes vegades que sona avorrit, que vull tenir un bon esperit vell, Sí, una bona vella, perquè ser vell és una etapa de la vida com les altres, i les tens que acceptar, i tens que acceptar que és una etapa en què tens que anar-te adaptant a les teves circumstàncies, que evidentment no pots fer el mateix que feies fa uns anys.
0: Clar.
1: I que això va, bueno, saps que va progressant.
0: Però de deixar de fer-ho tot, clar.
1: No, has de fer tot el que puguis fer per tu mateix. Jo, una noia que ve a ajudar-me a casa té tendència a voler-me fer coses que jo puc fer sola, i no, penso que mentre puguis has de fer tot el que pots fer per tu mateix.
0: Clar, a vegades estimar algú o tenir cura d'algú, sobretot per la gent més jove cap a la gent més gran, el que fem és sobreprotegir, com fan amb els nens petits, que no li passi res, que no caigui, vigila, compte. A vegades amb els avis també fem aquesta sobreprotecció, que jo possiblement fa més mal que bé, no? Això,
1: sí, segur,
0: de no deixar
1: segur.
0: Fer.
1: L'infantilitzar les persones grans. El que passa que els meus fills estan molt mentalitzats de lo que vol la seva mare, i ho tenen molt clar, de que no vull que... No allò del, ai, pobreta... No,
0: cal que hi vagi, que ja li porto jo. No cal que faci, que ja
1: no,
0: vinc jo.
1: No, això de que veure que m'ajudin i em facin coses, i segons quines gestions o segons quines compres d'internet, doncs potser a vegades m'entrebanco i
0: necessita ajuda, clar. Sí. El dia a dia de la Mercè,
2: sí. ara que té tot el temps del món, però que té molta feina, perquè sí. en fa molta de feina. Quin és el seu dia a dia? Què fa durant el dia?
1: Què vaig fer?
2: Què fa? Què fa? Té reunions, bueno, mira la tablet...
1: Aviam, jo estic aquest dematí i he estat en un plenari del Consell Imagina't. De la Gent Gran de Barcelona, sí. que ara és Consell Municipal de la Gent Gran de Barcelona. Soc del Consell de Gent Gran de Catalunya. Soc membre de FATEC, on soc la impulsora i ara aquest moment la direcció tècnica d'un projecte que se'n diu la residència en què a mi m'agradaria anar a viure, en què visitem residències per demostrar els aspectes positius de treball de moltes residències de Catalunya.
2: I Déu-n'hi-do, tot això li ocupa molts dies.
1: Bueno, això ja la majoria de dies tinc reunions perquè en l'Ajuntament hi ha grups de treball, un grup de treball, per exemple, jo participo en el de datisme, participo en el grup transversal i també des del Consell de Gent Gran de Catalunya també tenim grups de treball i llavors tenim reunions, ara moltes reunions telemàtiques, que faciliten molt
2: clar,
1: les coses.
2: No cal moure's, clar.
1: Sí, però, esclar, després tinc que anar a comprar, com tothom, el súper,
2: sí,
1: a fer la llista i aquestes coses.
2: Aquestes coses. Envellim, habitualment envellim tal com hem viscut? Suposo que també depèn de qüestions de salut, eh? Però...
1: Bueno, envellim també segons les nostres circumstàncies. Clar, per poder envellir bé necessitem, per exemple, que tothom tingui les pensions... unes pensions per viure, sí. perquè hi ha pensions que només són per sobreviure. No, que tinguin les pensions suficients, que aquestes pensions s'actualitzin quan en el nivell que toca, que tinguin l'accés a una prevenció de salut necessari, és a dir, que pugui tenir una vida digna. I per exemple, especialment hi ha moltes dones grans que han treballat sense estar assegurades i que d'aquest moment tenen uns ingressos insuficients i que això les pot sotmetre a unes situacions de vulnerabilitat molt importants.
2: Si tenim... Si quan són grans, som grans, tenim molta relació amb gent més jove, envellim d'una manera diferent?
1: Suposo que sí, perquè entenem que la vida és diferent. Vull dir, a més, clar, quan un pensa de com eren les coses a la meva joventut o ara... és completament diferent aquestes oportunitats de conèixer món, de treballar en altres països, de les relacions que són diferents.
2: Clar.
1: I no és que siguin ni millor ni pitjor, són diferents de la nostra època. I, evidentment, el conviure amb gent jove pues, et fa estar al dia.
2: Deia que estava en aquesta comissió per mirar com han de ser les residències? Quins són
1: és un grup de treball.
2: Clar,
1: de
2: és un grup de treball. Quines coses mínimes demanaria? Jo no sé si un dia vostè voldrà anar-hi o no, no ho sé.
1: Sí, clarament.
2: Voldrà anar-hi?
1: Jo ho tinc dit.
2: Però a quina edat?
1: A la meva família. Si arriba un moment que perdo la capacitat de decidir,
2: sí.
1: No vull carregar sobre la meva família, sinó anar a una residència.
2: I com hauria de ser aquesta residència en què la Mercè hi volgués estar?
1: Aviam, aquesta residència en què hi hagués el tracte aquest que se'n diu l'atenció centrada en la persona. És a dir, que es pensi dintre de les possibilitats, perquè evidentment no pot ser tot com tu voldries, però dintre de les possibilitats que s'atengui, que hi hagi, per exemple, que el pla individual d'atenció que es fa a les residències,
2: sí.
1: aquesta persona ho hi participis i puguis opinar i dintre, com dic, de no sortir-se de lo que és lògic, que es puguin atendre els teus desitjos. És molt diferent viure en una casa de 25 persones on et coneixes tots, encara que no ho coneguis molt i quan siguis una persona, però no sabem moltes vegades les persones que tenen perdut les seves capacitats mentals, però no sabem mai fins a quin nivell. I el Clar. Que estigui en un lloc conegut, limitat, amb un número de persones, amb unes persones que les coneix, aquelles cares que coneix, favoreix l'estat, el bon estat mental d'aquestes persones.
2: Ja, tenim molts oients a la nit dels ignorants que són persones grans, que els hi costa dormir, que van a dormir tard, que ens escolten pràcticament cada dia, que fan preguntes, que donen moltes respostes, per tant ajuden molt a la gent. Tota aquesta gent que ara ens escolta i que sent a la Mercè, que té 94 anys, que parla amb aquesta claredat, que té el cap tan clar, que té una vida independent, i que diu que el dia que no ho sigui vol anar a una residència, i hi ha gent que això li tira enrere. A tota aquesta gent, què li diria perquè pugui envellir amb la mateixa energia que ha fet vostè? Què els hi recomanaria?
1: No sé què els hi poder... És molt difícil de recomanar.
2: Sí?
1: Jo dic això, que depèn molt... Esclar, com ho he dit abans, envellim una mica segons hem viscut, no segons som. I, esclar, les persones que han vingut, jo he tingut sort de tenir uns pares estupendos, un marit extraordinari, uns fills molt, també estupendos, una família... he tingut unes condicions, unes bones condicions de vida, he tingut una feina que m'ha agradat, que he treballat a gust, que he treballat com a treballadora social, amb el que m'agradava... Esclar, això
2: fa
1: no
2: molt.
1: Pot recomanar ningú, perquè Clar. Això és tenir la sort de tenir aquestes condicions, de poder viure amb dignitat i amb els drets reconeguts.
2: D'aquí pocs anys ja ha començat a passar tota la generació del baby boom, que arribarà a la jubilació d'aquí molt poc, tota aquesta gent serem molt més grans. Com s'imagina que arribarem a la nostra vellesa, tota aquesta quantitat de gent que vam néixer en un determinat moment en què hi havia moltes criatures i que per tant ara arribem tots amb una edat de fer-se gran, havent tingut una vida molt activa laboralment, etcètera, etcètera. Com s'imagina la vida de tota aquesta gent?
1: Jo penso que, aviam, que hi ha solucions que hem de... Faran sempre falta, per exemple, residències, però d'entre l'atenció domiciliària, que és molt important, i una residència, hi ha espais entremitjos. Uh-huh. Hi ha tot això del co-housing i el co-living.
2: Sí.
1: És a dir, la possibilitat de que una persona es deixi el seu pis i vagi a viure en un centre en què tingui una
2: cadascú casa seva, no? Però serveis.
1: Però una casa petita.
2: Clar.
1: Una casa petita en què, i en canvi amb uns espais comuns, i puguin tenir uns apartaments amb serveis.
2: Clar.
1: Ajuntament de Barcelona, n'hi ha ara uns 2.000 d'apartaments amb serveis, on les persones... I això en el privat hi ha alguna cooperativa que ja ha tirat en marxa, però encara no està tirant el que jo penso que tirarà, que la gent se'n donarà compte de que aquest viure conjuntament és viure més acompanyat i sense necessitat de que sigui una residència. Una persona com jo, si no fos que estic, bueno, que puc estar vivint on te visc i tenir ajuda domèstica i tinc aquesta filla en el pis del costat, pues podria viure
2: Clar. En
1: un centre
2: gent, sí,
1: i sense necessitar encara l'atenció d'una residència.
2: Clar. Sí, sí. Doncs és la Mercè Mas, que té 94 anys, que és extreballadora social de la Creu Roja i que és una de les principals activistes catalanes en favor, ja ho hem sentit, dels drets de la gent gran i de l'envelliment actiu, i que avui, 1 d'octubre, llegirà el manifest del Dia Internacional de la Gent Gran. Moltes gràcies per deixar-nos entrar a casa seva i que li surti molt bé, que segur que ho farà molt bé, aquest manifest, que m'ha dit que no està gens nerviosa, perquè ja està acostumada a parlar, i que continuem aquesta energia treballant pels drets de les persones grans.
1: I a mi moltes gràcies per deixar-me reivindicar a través de Catalunya Ràdio els drets de les persones grans, la importància de que si hi ha persones grans que m'estan escoltant, que reconeguin que són importants, que som una part important de la societat, que som molts i serem més.
2: I tant.
1: Jo no ho sé, vamos, però la gent gran serà més, i és important que segueixin reivindicant sempre els seus drets, que el que volem són uns serveis que no sé en beneficència.
2: Gràcies, Mercè, bona nit.
1: Gràcies, bona nit.

0: Dos minuts i arribarem a 3:15 de la matinada a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474. Ara hi tenim la Susana des de Barcelona. Bona nit.
1: Hola, bona nit, Marta. Soc Susana, sí, que truco des de Ciutat Vella. I, bueno, només volia dir que m'agrada molt el programa, però especialment la introducció que fas.
0: Les batalletes, no?
1: Es fa difícil no sentir aquell minut de comentari que fas.
0: Doncs mira, t'ho agraeixo, Susana, moltes gràcies.
1: Sí. Bueno, i després també volia comentar que no sé si l'entrevista que s'ha fet ara a la senyora Mas,
0: sí,
1: no? Si era la presidenta de l'Associació de Veïns de Ciutat Vella.
0: No.
1: O és una altra persona?
0: No, perquè jo he anat a casa seva, no viu a Ciutat Vella. Vaja,
1: segur que no.
0: Que també té 94 anys la presidenta de
1: l'associació. No, per això que no sabia. És que fa molt de temps que no he sentit res i he pensat que estrany, perquè no semblava.
0: Segur que no, ja et dic, perquè no viu a Ciutat Vella i perquè és una persona que havia treballat durant molts anys a la Creu Roja i en favor.
1: Ah,
0: i és una mica un activista, saps?, a favor dels drets de la gent gran. I de fet, és la que llegeix el manifesta aquest matí de dijous a les 12 del migdia a plaça Sant Jaume. És ella qui llegeix el manifest. I per això l'hem anat a veure avui, sí.
1: Però perfecte, d'acord, sí. D'acord, increïble.
0: Increïble, sí. 94 anys, increïble. Ha sigut
1: impressionant.
0: Increïble.
1: Sí, la veritat és que això de la introducció que has fet del dia de la gent gran, no? Pues ha sigut molt, molt rodó i he pensat, ostres, no pot ser que sigui ella, però bueno.
0: Clar, doncs no, és una altra que es diuen igual, sí.
1: D'acord.
0: Molt bé, Susana.
1: Molt bé.
0: Doncs,
1: bueno, moltes gràcies.
0: A tu per trucar, una abraçada.
1: Sí.
0: Adéu, bona nit. Va, que tenim encara pendent el capítol de preguntes contestades. I quines...

0: Els Tiets són un dels grups mataronins que més ho peta els últims anys. Aquesta nit volem parlar sobre la capital del Maresme, perquè justament la Montserrat de Mataró ens trucava, crec que va ser ell mateix, eh? I ens feia aquesta pregunta.
1: Mira una cosa, avui, plovent, sí, aquest matí, passava jo per un carrer de Mataró, que és d'esforç cèntric, que es diu el carrer Massabà. Aleshores, jo recordo, quan jo era petita, que m'havien dit, o se'ls deia, que aquest carrer li van posar el carrer de Massabà perquè el mar va arribar fins allà. Oh. I queda una mica lluny de la platja, aquest carrer, eh? Aleshores, com que truca força gent de Mataró, aviam si algú, o encara que no sigui de Mataró, algú sap si això és veritat.
0: És real, clar. Doncs mira, respon l'Albert des de Mataró, justament, que diu... Aquesta és l'explicació del carrer Massabà de Mataró. Diu, es tracta d'un mas, ja habitat el 1633, que se situaria on avui hi ha el carrer Massabà i que, òbviament, li dona nom, lluny d'altres interpretacions populars i gens fonamentades, insinuant que el mar hauria arribat fins allà. Antigament, aquest carrer, com tota la zona, era de comparets, pagesos de terres de secà, amb espai suficient a cada habitatge per situar-hi el carro, les botes de vi i altres arreus de pagès. Hi havia el Mas Seva. A tall de dada, diu, des de la platja de Mataró fins al carrer Massabà hi ha aproximadament 1,5 km i uns 20 minuts caminant, diu, i és pujada. Per tant, gràcies a l'Albert per aquesta resposta. I recta final, abans del conte, retenim un pocs minuts, saludem encara el 93207474, l'Òscar, des de Granollers. Bona nit, Òscar.
2: Hola, bona nit, Marta. Què tal, guapa?
0: Molt bé, i tu?
2: Bueno, jo anar fent. I primer, abans de se m'oblir, donar ànims a la gent gran, perquè estan els temps molt difícils, perquè a la mínima capaciten i et tanquen una residència. És el més impersonal que hi ha, per molt personal que sigui, perquè viure a una residència... Tenia un veí que tenia 98 anys, que deia, allí se va a morir, no se va a vivir. I no és per res, hi ha de molts tipus i segons els carrers que tinguis, no? Però que han desaparegut la gent gran del carrer, ja no hi són al parc, o hi ha quatre. Però bueno, que volia parlar dels metges. Que
0: jo sembla
2: que tenen... Ahir vaig anar a urgències perquè tenia mal de cap i a part, al final me'n vaig anar perquè feia 3 hores que estava esperant, entrava gent, les detenien, a mi no... I és que estan fent una vaga incoberta. Que és,
0: sí?
2: Pues, fer el mínim i que la gent es queixi i faci instàncies.
0: I sí. Estaves al CAP o estaves a l'Hospital de Granollers? On vas anar?
2: Vaig anar a l'hospital.
0: Sí. Hi havia molta gent, entenc.
2: Bueno, hi havia molta gent, però venia gent i tenien els que venien, però a mi no. També t'haig de dir que el meu conveni, perquè sóc un discapacitat mental, pues no em fan cas quan dic les coses, saps?
0: Ja, però
2: si no només
0: dolor...
2: al metge, sinó a qualsevol lloc.
0: Ja.
2: Que et tracten diferent, ja, o no et tracten i t'ignoren. Ja estic acostumat. Fa 20 anys que sóc discapacitat i
0: ja,
2: vaig
0: al metge. Si tens un mal i vas al metge, t'han d'atendre igual, només faltaria.
2: Sí, sí, però et donen llargues i al final te'n vas perquè te'n vas.
0: Ja.
2: Estàs pitjor, allà amb els virus que hi ha, estàs pitjor que no fora.
0: I avui estàs bé? No tens mal de cap,
2: sí,
0: ja?
2: Sí, avui estic millor, tenia gelotil i...
0: Potser era una mica de migranya d'aquesta bèstia, que amb aquest temps que fa no m'estrany.
2: No, era un ull que em feia mal i és algú que tinc, però ja. M'ho miraré pel cap, que és una tonteria en el cap avui en dia, però... i al cap i fas les coses de fet.
0: Exacte, millor.
2: I res, volia saludar, que t'escric molt, però no m'escolto.
0: No t'escoltes, no? Jo he llegit moltes coses teves, eh?
2: Sí, ja, quan, però...
0: Clar, si escrius cada dia, potser
2: vull
0: no...
2: Vull més i més, tu, i que
0: no, em
2: contactis
0: home, més,
2: com a ajudant.
0: Més i més, no, perquè si no, al final hem de triar entre
2: ja,
0: tots
2: no,
0: els
2: dona,
0: que...
2: Ja, no, que jo ho faig com a hobby,
0: ah,
2: que no ho faig com a professió. Jo estic jubilat fa 20 anys.
0: Molt bé.
2: I estar jubilat és pocs diners, perquè les pensions són
0: i molt
2: per riure.
0: I molt de temps.
2: I els familiars que et diuen el que has de fer.
0: Ja, això ja passa.
2: Però
0: doncs,
2: bueno,
0: contenta de saludar-te, Òscar.
2: Va,
0: vinga, espero que estiguis bé.
2: Compte,
0: molt
2: que
0: bé,
2: vagi bé.
0: Que vagi bé. Adeu, bona nit. Adéu-siau. Adeu.

0: A veure, que aquesta setmana us llegim alguns dels contes inèdits que formen part del llibre Actuació de Gala, de Jordi Cussà, editat per Coma Negra. La història d'avui, d'aquest escriptor de Berga, que de fet ens va deixar el 2021, quan tenia 60 anys, és una mica més curt dels altres. Vull dir, avui els que considereu que els contes són una mica llargs, avui estareu una mica més contents, perquè no és tan llarg, són contes diferents. Doncs el que llegirem a continuació porta per títol Tres cadells.
1: Diu que una vegada, una tigressa tendra, tipa dels jocs violents dels seus germans, es va allunyar una estona de la mare. Va passar l'espina del turó pel roquisser, sobre la bauma on tenia el cau, i va enfilar cap al rierol a perseguir granotes i a xafardejar. Havia fet i refet aquell camí moltes vegades, esclar, però sola, mai. I en l'inconscient de la genètica sentia una vaga esgarrifança de perill. Però ella creia que ja començava a ser grandeta i era precisament aquella espurna d'aventura el que donava vida a l'escapada. Sentia fressa d'animals propers, però eren ocells, rosegadors i rèptils petits que fugien esperitats enflairant l'olor dels tigres sense plantejar-se si era un cadell femella o un avi afamat. Al límit del bosc es va aturar com un roc dalt de l'enorme morena rodona on la mare s'estirava sumint a prendre el sol. Sabia per experiència, ni que només fossin els tres salts fàcils, en el tram fins a l'aigua quedaria al descobert. Però l'instint li deia que en realitat només havia de témer un animal, els lleons adults, ves quina paradoxa, que aquella hora dormien, com sempre. Tot seguit va adreçar les orelles i va fixar la mirada. Una taca mòbil marronosa li havia despertat un instint encara més fort. La caça. Era un cabirol, cadell, femella igual com ella, que s'havia allunyat quatre passes de la mare per afartar-se arran de riba d'una mata de flors joves més grogues que cap. La tigressa es va quedar immòbil, com la bola de pedra que l'amagava, a excepció de les parpelles que movia com una càmera fotogràfica i dels músculs oculars que ajustava endavant i enrere com un zoom amb un sol objectiu. No s'hi podia llançar de dret perquè no l'enxamparia. La mare sí, que l'hauria estassat, i no podia acostar-s'hi reptant perquè no hi havia amagatalls. L'instint, però, la va dur a endinsar-se pel sotabosc cap al juncar en forma de falca que senyia l'altra banda de la bassa. Mentre es movia, lenta, silenciosa i furtiva, no va pensar que aquella zona no l'havia explorat mai ni amb la mare, perquè tenia tot el cervell concentrat en el moviment i en la presa. Així ho havia après. Quan la caça és tot. Havia trencat més d'un jonc jugant i també s'hi havia esgarrinxat unes quantes vegades, de manera que va optar per abordar la falca pel costat on el cabirol no la veia i resseguir-lo pas a pas per damunt de la capa del llim que enllapava el corrent. L'aigua dringava contra una morena baixa i negra al mig de la llera i li tapava el xipolleig lleu de les potes. La tigressa tendra, de panxa al fang, va arribar a la punta de la falca del juncar. Tenia el cabirol a quatre passes, un salt precís i decidit. Sabia, perquè era el joc preferit dels seus germans, que el temps d'enfonsar les urpes als lloms de la presa per assegurar-la li havia d'enfonsar els ullals sota el crani per trencar-li les cervicals. Quan el cervell i el cos eren a una fracció de segon de transformar-se en un salt mortal, almenys per al cabirol golafre, la tigressa va clissar de cua d'ull que la morena baixa i negra s'havia convertit en la boca de cocodril esbatanada. La tigressa va saltar com un llampec cap al cor del juncar en el precís moment en què el cocodril cadell tancava la boca com si hi tingués una molla fulminant. La tigressa tendra se'n va endur un ullal marcat a la pota dreta del darrere, que li feia molt mal, i una dotzena d'esgarrinxades dels joncs en fugir, però aquesta vegada se n'havia escapat. Igual que el cabirol, el qual la fressa havia alertat i fugia esglaiat cap a la seva mare, que també fugia cap al bosc de l'altra riba. La moral d'aquesta triple acció frustrada és allò que hi van aprendre els tres cadells. La cria de cabirol va entendre, de cop i per sempre, que les flors grogues més llampants poden ser molt perilloses i que havia d'aprendre a menjar amb un ull alerta. la de cocodril, gairebé satisfeta, perquè havia estat el primer atac en què havia aconseguit ferir la presa, va anar a buscar la mare per explicar-li la proesa. I la tigressa, mentre pesada el dolor s'enfilava pel camí de retorn 100 vegades més de pressa que de baixada, va incorporar a l'instint un matís sobre l'essència i la pràctica de la caça. La caça ho és tot, però si la presa et fa perdre el món de vista, al final acabaràs caçada.
0: Doncs ja heu vist avui que la història era una mica com amb un objectiu final, no? És com una fàbula, però està bé. Són històries diferents de Jordi Cussà, que formen part d'aquest actuació de gala que, aquest mes de setembre, que per cert ja hem deixat enrere, perquè avui és 1 d'octubre, recordem-ho. Ja portem un mes sencer de programa, perquè vam començar vam començar el 31 d'agost. Vaig a mirar-ho i tot, perquè no sé si era 30 o 31 a la nit. A veure, perquè és que el temps em passa tan volant que jo ja... Vam començar el 30 d'agost a la nit, 30 d'agost a la nit, que per nosaltres ja era dilluns 31 d'agost. O sigui, que portem un mes sencer de dalt a baix, cada dia, cada nit, vaja, cada nit fent Els Ignorants. I, com sempre, m'ha passat tan ràpid que dius, no és possible. Tenim la mateixa calor que el dia 30 d'agost, pràcticament, però ha passat un mes. Que, per cert, demà tornen a explicar-nos que hi ha pluges intenses i algunes poden ser torrencials, sobretot cap al sud de Catalunya. Per tant, demà compte els que heu d'agafar el cotxe i compte els que heu d'anar per llocs on de cop i volta baixen rieres, que ningú prengui mal i que demà a les 12 de la nit tots torneu a ser aquí, estirats sobre el llit o asseguts al sofà o acabant de netejar la cuina o acabant de fer el que sigui per poder escoltar la nit dels Ignorants. Avui que hem après moltes coses, entre d'altres, com el camí de Sant Jaume li va canviar la vida a la Conxita fins a portar-la, avui ho hem conegut, a fer-se monja, o el dia que hem après també que una dona de 94 anys ens diu que si la gent gran perd les ganes d'aprendre i les ganes de saber coses noves, ella ha dit textualment, perdem l'alè de la vida. I el dia que un oient i un altre ho ha corroborat, ens ha recomanat molt, molt, molt El hijo de la cómica, de José Sacristán, que s'està representant al Teatre Romea de Barcelona i que, per cert, veig que s'acaba el 4 d'octubre. O sigui que vol dir que això s'acaba aquest cap de setmana. Així que, com no espavilem, no arribarem a veure'l. Però, en fi, demà sí que us vull veure o sentir o notar a l'altra banda d'aquest transistor a partir de les 12 aquí a la nit dels Ignorants. Així que gràcies per ser-hi i, com sempre, per fer cada dia més gran aquest programa. Que descanseu. Bona nit. Fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament, tant de l'oposició com dels socis d'investidura. Mentre que Junts ha reclamat reprovar el president, Esquerra i els comuns li han exigit que es posi les piles amb els acords pendents de complir. Sentim la juntaire Mònica Sales, el republicà Josep Maria Jové, Jèssica Albiach dels comuns i les respectives rèpliques d'Illa.
2: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
3: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
4: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar.